0: primer cap de setmana d'agost molt càlid. A Ponent s'arribarà als 38 graus. Matí de dissabte, mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plogim molt local. A la resta, farà sol, amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i també l'àrea del Massís del Port.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Fonts policials de Ceuta eleven la xifra de retornats a 53.000, d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fonts policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernades.
2: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no van a comprar i ens escrivia així la situació.
3: Pero mira, aquí el problema que és esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
2: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrents, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores?
4: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
2: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
4: Yo quiero hablar con mi madre.
2: ¿Y tu teléfono?
4: La playa.
2: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
0: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta, hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
5: Como comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
0: La situació més crítica s'està vivint a Ceuta, però des de dijous al vespre també està tancada la frontera amb l'illa. Aquest divendres de la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, el qual responsabilitzen de la crisi a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, al·legant motius de seguretat. El govern italià reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. Marc Camps.
6: Aquesta mesura, molt criticada per l'oposició del país, entra en vigor aquest dissabte i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. I amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Portugal també estudia augmentar els controls fronterers. I més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
1: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
6: En aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
0: El govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. L'executiu argumenta que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial i demana que s'acabi amb el que qualifica de confusió interessada. A més, Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha aportat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest divendres, des de la ciutat autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. El líder de l'executiu ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús per part de les màfies de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
7: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
0: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo serà a Ceuta aquest dissabte per conèixer la situació a la ciutat autònoma. Vox, allà on té responsabilitats de govern, ha anunciat que tallarà les ajudes a aquelles ONGs que col·laborin o financin el que qualifiquen d'invasió migratòria de Ceuta.
8: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: En clau internacional, Hamas ha acceptat desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza, però ho condiciona el fet que Israel es retiri de la franja. El govern de Netanyahu encara no s'ha pronunciat oficialment sobre aquest anunci fet pel president dels Estats Units, però el mateix Trump assegura que els israelians estan molt contents. Jerusalem, Jordi Bresco.
9: El compromís de Hamas per entregar les armes està lligat a una sèrie de gestos per part d'Israel que demostrin que honorarà el pacte. Són aspectes ja acordats l'octubre passat. Aturar els atacs és el principal, però també deixar entrar més ajuda humanitària i retirar les seves tropes a la línia que es va acordar, l'anomenada línia groga. Però es fa difícil pensar que Israel cedirà just ara, quan falten menys de 3 mesos per les eleccions. De moment, Netanyahu no s'ha pronunciat oficialment, però fonts del govern israelià avisen que els seus soldats no es mouran fins que Hamas no es desarmi. L'atzucac, doncs, està servit i deixaria en mala posició Donald Trump, que, malgrat tot, insisteix que l'acord és tot un èxit. Fonts de la Casa Blanca informen que, si no hi ha progrés, la decepció de Trump cap a Netanyahu seria enorme en una relació que ja fa temps que trontolla.
8: 3CAT Info.
0: Al País Valencià, els bombers han estabilitzat l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Vall d'Uixó. Les flames han cremat més de 9.500 hectàrees i es continua demanant molta precaució per evitar possibles revifades. Tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Des de la Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
10: Els bombers refresquen els punts calents per evitar revifades, però han aconseguit estabilitzar el foc que fa una setmana que està actiu. Treballen en un perímetre de 89 quilòmetres i també s'ha permès tornar a casa als prop de 3.000 veïns que encara continuaven desallotjats dels municipis d'Artana i Eslida. Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció.
11: Estabilizado el incendio es que no crece la superficie y todavía puntos calientes. Podemos tener algún rebrote, por lo cual si hay gente circulando por la zona quemada estaría comprometida y eso nos lleva a que afiancemos el perímetro para que esté controlado. Y una vez que la fase siguiente es cuando ya no hay nada caliente en el incendio, se da por extinguido.
10: Se recomana als veïns que no...

0: la investigació per aclarir l'origen del foc.
1: A Catalunya, el risc d'incendi baixarà lleugerament aquest cap de setmana, però continuarà sent molt alt. Els agents rurals han activat per aquest dissabte el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 200 municipis de 22 comarques. El nivell 4 per perill extrem, al màxim, afectarà 89 municipis de 15 comarques. Per tot plegat, continuaran restringits els accessos a 7 espais naturals. Tot i la previsió de pluja al Pirineu, el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta, avisa que hi ha risc en molt bona part del territori.
2: Aquest cap de setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, d'aquesta zona de prepirineu, Pirineu, i si s'estenen una mica més o no. Però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies. És possible que baixi una mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta, aquesta més interior, continuarem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
1: Protecció Civil ha desactivat l'alerta Procicat per calor intensa durant el dia, però manté els avisos per calor nocturna durant les dues properes nits a les comarques de les Terres de l'Ebre i el Baix Camp. D'altra banda, el Servei d'Emergències ha atès 39 persones amb afectacions relacionades amb la calor en els darrers 3 dies. Més de la meitat han hagut de ser traslladats a un centre sanitari.
3: El temps.
1: Enric Agut.
4: Primer cap de setmana del mes d'agost que ens porta calor. Màximes que, novament, estaran per sobre dels 30 graus a bona part del país i superant els 35 cap a l'interior o arribant als 35. Manresa pot tocar els 36 i a Ponent les més elevades. Lleida podria arribar als 38, també Balaguer 37, a Tàrrega els 38, Tremp els 38 i algun valor puntualment de 39. És possible, difícilment s'arribarà als 40. Aquest divendres sí que s'ha arribat als 40. A Solsona, 15è dia aquest any amb alguna temperatura de 40 graus, en aquest cas puntual. A Solsona, altres dies han estat més nombrosos els pobles amb 40 graus o poblacions amb aquesta xifra de 40. Matí de cel variable a la costa de Tarragona, pot caure alguna cortina de pluja fins a mig matí i a la tarda ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja aquesta tarda de dissabte, la Cerdanya-Berguedà, també el Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. Alguna tempesta pot anar acompanyada de forta intensitat de pluja, també ventades, calamarsa o pedra. Diumenge, matí, sol, algun núvol costaner, xafuga a la costa, la temperatura alta, novament de dia, pot pujar una mica més la temperatura, especialment en zones de muntanya, i a la tarda, novament, alguns ruixats regaran el Pirineu, Prepirineu, també les muntanyes interior de Tarragona.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'aeroport de Barcelona ha viscut aquest divendres el dia amb més activitat de l'operació sortida per les vacances d'estiu. Del Prat han sortit o aterrat més de 1.100 vols, però no s'han vist grans cues als taulells de facturació de les companyies, ni tampoc hi ha hagut gaires retards. Aquest dissabte i diumenge també es preveuen un miler d'operacions a la pista. Pel que fa als trens, Renfe ha programat 125.000 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya fins diumenge. I per als que agafen el cotxe, el Servei Català de Trànsit ha previst que 570.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona, una xifra similar a les de qualsevol cap de setmana d'estiu. Però desplaçar-se amb cotxe de combustió és més car que fa un any, sobretot de dièsel, perquè omplir-lo costa de mitjana 16,5 euros més que fa un any. Moltes benzineres han hagut d'atendre més vehicles en les últimes hores perquè el govern espanyol retira una part de l'ajut al carburant aquest dissabte. L'economia catalana ha mantingut el ritme de creixement durant el segon trimestre de l'any, tot i la represa de les hostilitats de l'Orient Mitjà. Entre abril i juny, el producte interior brut català va augmentar un 0,7% respecte del trimestre anterior i un 3% respecte a un any enrere, segons l'Institut d'Estadística. El creixement de l'economia catalana supera el de l'espanyola, que es va situar en el 2,7% interanual al segon trimestre, i el de l'europea, que va ser de l'1,2% en el mateix període. L'IDESCAT destaca la bona marxa dels grans sectors d'activitat encapçalats per la construcció i els serveis, en especial l'hoteleria i la restauració. La indústria i, sobretot, l'agricultura també creixen, però ho

0: van amb menys força. L'Euríbor tanca el juliol a l'alça i ja està en el nivell més alt des de la tardor del 2024. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables se situa en el 2,85% de mitjana aquest mes. Des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà al febrer, ha anat pujant amb més força i ha anat anticipant les pujades de tipus del Banc Central Europeu de resultes de la inflació que pot provocar el conflicte, una tendència que es mantindrà, segons explica el director d'H2B Hipoteca, Eduard Roldós.
1: Els bancs, evidentment, anticipen tot això, amb la qual cosa nosaltres ja estem preveient que aquest final d'any els bancs corregiran a l'alça i les hipoteques que estan oferint ara mateix els tipus d'interès segurament estarem una miqueta més per sobre.
0: Qui hagi de fer ara la revisió anual de la hipoteca pagarà més de quota. Per a un préstec de 170.000 euros a 25 anys, la pujada serà d'uns 65 euros al mes, és a dir, prop d'uns 800 euros l'any. Presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home acusat de matar la seva parella dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona. El jutjat de Guàrdia ha rebut aquest divendres el detingut que està acusat d'un delicte d'homicidi. A més d'enviar-lo a la presó, el magistrat també ha acordat com a mesures cautelars la prohibició de comunicació i aproximació respecte als dos fills que tenia la parella i els pares de la víctima. La dona, de 34 anys, va morir presumptament per les ganivetades que li va clavar l'home després d'una discussió davant dels dos fills i d'una parella amiga. L'home, després de cometre el crim, es va fugar, però hores més tard es va entregar a la comissaria. La dona és la quarta víctima per violència masclista a Catalunya aquest any. Els Mossos d'Esquadra han detingut una quarta persona relacionada amb el tiroteig entre dos grups enfrontats que va tenir lloc el 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. El detingut, un home de 46 anys, es va presentar voluntàriament a la comissaria dies després del dispositiu desplegat el 14 de juliol, en què la policia ja va detenir tres persones. En la mateixa operació, els Mossos van escorcollar diversos domicilis de Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Terrassa i Maçanet de la Selva. Hi van intervenir 7 armes de foc, entre les quals un subfusell, una escopeta, un revòlver i 4 pistoles. També van trobar munició, una armilla antibales i prop de 40.000 euros en efectiu. Cap dels detinguts tenia llicència d'armes i això fa que els atribueixin un delicte de tinença il·lícita d'armes. El tiroteig no va deixar cap ferit, tot i que, segons la investigació policial, es van arribar a disparar una trentena de trets. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Lloret de Mar. El cos s'ha trobat aquest divendres a la tarda al contenidor d'una urbanització. Girona, Maria Rovira.
2: La Divisió d'Investigació dels Mossos ha fet càrrec del cas per determinar les circumstàncies en què s'investiga com a mort violenta, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Cap a 4:45 de la tarda s'ha rebut l'avís que s'havia trobat el cadàver d'una persona en un contenidor a la urbanització Lloret Blau. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la policia científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents i avançar en la investigació sobre les causes dels fets.
0: L'Ajuntament de Roda de Berà, al Tarragonès, canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar aturar l'anomenat turisme de la brossa, que ha anat a més amb la implantació de la recollida porta a porta a la capital del Baix Penedès. Tarragona, Manel Sastre.
3: En el cas de Roda de Berà, s'han arribat a tenir augments de més de 5 tones diàries de brossa. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la situació els afecta greument, sobretot els carrers que limiten amb el Vendrell. S'han canviat les localitzacions d'alguns contenidors i aquest cap de setmana canviaran també la circulació d'alguns carrers per dificultar aquesta pràctica.
4: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell, també.
3: L'alcalde de Roda no entén com municipis de segona residència implanten una recollida porta a porta impossible de gestionar pels qui no hi viuen tot l'any. A Calafell estan igual, han penjat pancartes amb el lema «El teu residu, el teu municipi», els carrers que toquen amb el terme del Vendrell.
0: Diumenge s'inaugura la 14a edició de la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs, amb 11 exposicions que es podran visitar fins al 18 d'octubre a Palafrugell, al Baix Empordà. Entre les propostes més destacades hi ha un llarg viatge de l'americana Dorothea Lange, amb fotografies capturades durant la Gran Depressió dels Estats Units i que reuneix més de 5.000 imatges conservades a la Biblioteca del Congrés nord-americà. I també hi ha la primera gran retrospectiva a Catalunya del xilè Sergio Larraín, El vagabundo de Valparaíso, que recorre la seva trajectòria a través d'algunes de les imatges més representatives del seu treball a Xile, Bolívia, el Perú i Europa. La directora de la Biennal, Maria Planes, parla de les exposicions de Lang i la Rain, dos dels principals reclams de l'edició.
5: Que consisteixen en mostrar figures de renom internacional. Aquest any tenim l'exposició de Dorothea Lange i tenim l'exposició de Sergio Larraín, la nord-americana Dorothea Lange, una de les fotògrafes amb fotografies molt icòniques de la història de la fotografia, i Sergio Larraín, el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum Photos.
0: Esports. Amb en Roger Arnau.
6: El Barça ha caigut als penals contra el Birmingham al primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat en empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. El central blaugrana, Gerard Martín, ha valorat així el joc de l'equip als micròfons de TV3.
7: Bueno, ens ha costat una mica, també ells tenen més ritme que nosaltres, estem començant, i és normal, però bueno, també crec que hem tingut bastants moments bons, i també som molt joves ara, i bueno, també hem d'estar contents amb el que hem fet.
6: Gerard Martín, que ha estat titular, ha parlat també dels objectius de l'equip aquesta temporada.
7: Sí, nosaltres com a objectiu de temporada tenim guanyar-ho tot i tenim l'especial il·lusió a la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
6: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priske, però el Barça ha fet l'1-1 poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdelkarim. Ja a la segona part, un altre cop el jove davanter egipci de 18 anys ha fet l'1-2 pel Barça, ha estat al minut 61, però finalment l'exjugador del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una de les imatges del partit ha estat el debut de Adeyemi amb la samarreta del Barça.
8: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ha signat aquest divendres el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga de 18 anys arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu aquest dissabte ja estarà sota les ordres de Hansi Flick a l'estaix d'Anglaterra. I un que arriba a un altre que se'n va. Marc-André Ter Stegen ha deixat aquest divendres l'estaix del Barça per marxar cedit a l'Àjax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter.
8: 3CAT Info.
6: I més actualitat futbolística. Seguim amb el Barça. El primer equip té previst jugar un partit amistós el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat, serà contra un equip local i suposarà un ingrés de 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria, el Barça esperarà uns dies a veure com avança la situació per a partir d'aquí fer l'anunci oficial del partit. I encara en futbol, l'Espanyol per la seva banda es continua preparant també a Anglaterra i aquest dissabte jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de la seva estada. Serà a partir de les 4 de la tarda. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
9: Al final és la pretemporada, és per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada és molt, ens ve molt bé.
6: Pel que fa als equips catalans de la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 1-0 un partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. I aquest dissabte serà el torn del Girona, que jugarà el 49è trofeu Costa Brava Montilivi contra l'Arsenal de Miquel Arteta. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, confia fer un bon paper contra el vigent campió de la Premier.
10: Està clar que és un gran rival, un dels millors que podíem tenir. Crec que per l'aficionat és maco que pugui venir un rival com l'Arsenal, i per nosaltres també, no? I bueno, esperem fer un bon partit.
6: I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el dia 21 d'agost a les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les últimes dues temporades i el Barça ingressarà mig milió d'euros pel traspàs. A París, però, mentrestant, acull la competició de natació artística dels europeus de natació. Aquest divendres, el català Denis González ha quedat a les portes de les medalles de la final masculina de solo tècnic. El nedador de Rubí ha acabat quart. Tampoc han pujat del podi les catalanes Tió i Lilo Lluís a la final femenina del duet tècnic. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora Andrea Fuentes. I en ciclisme, aquest dissabte comença el Tour de França femení amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi. Precisament Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, s'ha convertit en una de les favorites. El Tour començarà demà a Lausana, Suïssa, i acabarà diumenge a París. També dos apunts de bàsquet. El primer a la penya ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. El base del Masnou serà jugador verd i negre aquesta pròxima temporada. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager de l'equip i passarà a ser ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves.
8: 3CAT Info. Són 2:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els migrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una seixantena de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. Reintroduirà controls aleatoris tant en ports com aeroports a passatgers extracomunitaris. Tot mentre Donald Trump ha qualificat l'arribada massiva de migrants d'invasió. A partir d'ara us explicarem que el president Salvador Illa defensa que Catalunya passa per un bon moment, malgrat els problemes que s'han produït a Rodalies i al sector educatiu. És el que es desprèn del balanç del curs polític i dels 2 anys d'investidura que s'han complert aquest divendres. Els socis d'investidura li han demanat més esforços i la resta de l'oposició l'ha acusat de triomfalista. Anèssim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol per la compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny. L'executiu de la comunitat ha acusat l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez. Des de la Moncloa han demanat dimissions. I també us explicarem que ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc causat per les obres de la línia 9 del metro. La fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa seva fins al setembre, com a mínim. I en esports, què destaquem, Roger Arnau?
6: El Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els 2 gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. Per altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bisibu, ha signat el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. En bàsquet, Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de la secció i passarà a ser ambaixador i mentor dels joves jugadors. I a l'Europeu de Natació Artística de París, Iris Tió i Lilú Lluís no han pogut aconseguir medalla a la prova de duet tècnic. També ha quedat a les portes Denis González a la final masculina de solo tècnic.
0: Pel que fa al temps, primer cap de setmana d'agost molt càlid, a Ponent s'arribarà als 38 graus. Matí de dissabte, mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plugim molt local. A la resta farà sol, amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i l'àrea del Massís del Port.
8: 3CAT Info.
0: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han retornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Fons policials de Ceuta eleven la xifra de retornats a 53.000, d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fons policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua, perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernadas.
11: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no van a comprar i ens escrivia així la situació.
12: Pero mira, aquí el problema que es esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
11: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrents, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà.
13: Sois menores?
14: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
11: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
14: Yo quiero hablar mi madre.
13: ¿Y tu teléfono?
14: La playa.
11: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
0: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta, hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
15: Comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
0: La situació més crítica s'està vivint a Ceuta, però des de dijous al vespre també està tancada la frontera amb l'illa. Aquest divendres a la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, el qual responsabilitzen de la crisi a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, al·legant motius de seguretat. El govern italià reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. Marc Camps.
16: Aquesta mesura, molt criticada per l'oposició del país, entra en vigor aquest dissabte i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. I amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Portugal també estudia augmentar els controls fronterers. I més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
17: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
18: Much
16: en aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
0: El govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. L'executiu argumenta que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial. Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha portat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest divendres, des de la ciutat autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. El líder de l'executiu ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús, per part de les màfies, de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
19: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues, ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
0: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo serà a la ciutat de Ceuta aquest dissabte per conèixer la situació a la ciutat autònoma. Junts per Catalunya, de la seva banda, vol que el Congrés torni a votar la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Coincidint amb la crisi migratòria a Ceuta, la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueres, ha anunciat aquest divendres a les xarxes que tornaran a registrar la proposició de llei.
20: Es pot seguir sense fer res davant de les imatges que ens arriben des de Ceuta i, per tant, que segueixin creixent els extrems, sobretot l'extrema dreta. O es pot aplicar el mètode de Junts i és que Catalunya tingui el control absolut de la immigració i de les nostres fronteres. Tornem a presentar la llei perquè Catalunya tingui la delegació en matèria d'immigració. Veurem si els partits que tant es queixen i voten a favor o prefereixen seguir en aquest caos.
0: El Congrés va tombar l'any passat la delegació de competències migratòries a la Generalitat amb els vots del PP, Vox i Podem. Fonts de Junts asseguren que la llei es tornarà a votar en les pròximes setmanes. I encara en clau política, us expliquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que Catalunya passa per un bon moment i confia que el país aconseguirà aviat tenir un sistema educatiu i una mobilitat excel·lents. Aquest divendres Illa ha fet balanç del curs polític i dels 2 anys del seu mandat. S'ha mostrat optimista, tot i les crisis recents a Rodalies o en el sector educatiu. Illa ha considerat aconseguida l'estabilitat que buscava i ha tret pit d'haver aprovat els seus primers pressupostos i de la feina feta en habitatge. Pel que fa als problemes de l'educació i els trens, el president de la Generalitat està segur de resoldre'ls, però no ha volgut posar terminis.
21: I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
0: Els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, no han quedat satisfets. La portaveu dels republicans al Parlament, Esther Capella, ha reclamat al govern i al PSOE més esforços per aprovar el nou model de finançament. I la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha demanat a l'executiu que vagi més enllà del que ha fet fins ara.
22: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament, un molt bon acord, però que el PSOE no ha estat sent capaç de transformar-lo en realitat. Al PSOE li falta múscul i el PSC capacitat d'estirar.
23: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
0: Salvador Vergés, de Junts, Lorena Roldán, del PP i Pilar Castillejo, de la CUP, han acusat Illa de no haver fet autocrítica.
24: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
25: Hoy no tocaba hacer propaganda, hoy tocaba dar explicaciones, explicaciones, insisto, de esos 2 años destruyendo el futuro.
26: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
0: Des de Vox consideren que l'executiu ha empitjorat tot el que ha tocat. El govern licita les variants d'Olot i les preses. Es preveu que les obres, que tenen un pressupost de 450 milions d'euros, comencin a la primavera de l'any que ve i durin uns 4 anys i mig. La variant d'11 quilòmetres i un carril per sentit comptarà amb diversos viaductes i túnels, un de gairebé 3 quilòmetres. També s'ha licitat una altra variant, la de Serós al Segrià. El govern també ha posat a concurs el corredor de bus ràpid entre Blanes i Lloret, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
1: Cada venim millorar aquesta mobilitat complicada de connectivitat també del Maresme amb la Selva Marítima i que va acompanyat també de la licitació de l'estudi informatiu del perllongament de la C32 fins a Lloret.
0: Altres projectes que s'han licitat aquest divendres han estat el que pretén millorar la seguretat de la C37 entre Manlleu i Torelló, amb l'aplicació a doble carril en alguns trams, o la senyalització de la C31 al seu pas per Cunit. En total, s'han posat a concurs obres per més de 500 milions d'euros, que són aproximadament un terç de les previstes enguany. L'executiu pretén donar un impuls a la inversió en infraestructures i destinar-hi aquest any més de 1.400 milions d'euros, un 17% més que l'any passat i prop del doble que en els anys anteriors. Més coses. La compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny ha provocat l'enèsim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol. La Comunitat de Madrid acusa l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez, mentre la Moncloa demana dimissions. Madrid, Alba Gil.
2: Mentides i calúmnies, així és com defineix el portaveu del govern madrileny la polèmica per l'àtic de luxe que l'executiu va comprar en secret i que, suposadament, havia de servir com a oficina temporal.
3: Son calumnias que trata de echar la izquierda, la ultraizquierda y el gobierno de Pedro Sánchez para tapar sus propias vergüenzas.
2: Assegura Miguel Ángel García que han actuat amb transparència i que tenen ple suport del Partit Popular, que remet a les explicacions d'Ayuso. A més, aquestes paraules arriben després que s'hagi sumat un nou ingredient a la controvèrsia, i és que el nòvio de la presidenta madrilenya ha posat a la venda per gairebé 1,8 milions d'euros el pis en què vivien fins ara, pròxim al polèmic àtic de Chamberí. Més Madrid ja ha anat a la justícia per un possible delicte de malversació, mentre que la Moncloa exigeix la dimissió d'Ayuso. Sentim el delegat del govern espanyol, Francisco Martín.
4: Ha sido una pillada descomunal. Creo que la señora Díaz Ayuso no debe seguir un minuto más al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid.
2: L'endemà de destapar-se aquest cas, canvi de plans, el govern d'Ayuso ha anunciat que vendrà l'àtic per destinar els diners als afectats pels incendis.
0: A Mallorca, un professor de ball de 25 anys ha ingressat a la presó acusat d'agredir sexualment 5 alumnes seves de l'acadèmia on feia classes a Palma. Les víctimes tenen entre 8 i 12 anys. Els fets que investiga el jutge es remunten al mes de març d'aquest any. Palma, Caterina Carmany.
5: L'agressor gravava les víctimes d'entre 8 i 12 anys mentre els vexava i humiliava. Després ho penjava a internet. Va pujar una trentena de vídeos a l'anomenada xarxa obscura, una base de dades internacional que detecta arxius amb imatges de nins i nines agredits sexualment, va fer l'alerta. I van localitzar el professor de dansa per una samarreta que sortia a un vídeo i que duia una inscripció relacionada amb un grup de ball. A partir d'aquí se l'ha pogut detenir.
8: El temps.
0: Enric Agut.
7: Primer cap de setmana del mes d'agost que ens porta calor. Màximes que novament estaran per sobre dels 30 graus a bona part del país i superant els 35 cap a l'interior o arribant als 35. Manresa pot tocar els 36 i a Ponent les més elevades. Lleida podria arribar als 38, també Balaguer 37, a Tàrrega els 38, Tremp els 38 i algun valor puntualment de 39 és possible. Difícilment s'arribarà als 40. Aquest divendres sí que s'ha arribat als 40 a Solsona, 15è dia aquest any amb alguna temperatura de 40 graus, en aquest cas puntual. A Solsona altres dies han estat més nombrosos els pobles amb 40 graus o poblacions amb aquesta xifra de 40. Matí de cel variable a la costa de Tarragona, pot caure alguna cortina de pluja fins a mig matí i a la tarda ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja aquesta tarda de dissabte, la Cerdanya-Berguedà, també el Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. Alguna tempesta pot anar acompanyada de forta intensitat de pluja, també ventades, calamarsa o pedra. Diumenge, matí, sol, algun núvol costaner, xafogo a la costa, la temperatura alta, novament de dia, pot pujar una mica més la temperatura, especialment en zones de muntanya, i a la tarda, novament, alguns ruixats regaran el Pirineu, Prepirineu, també les muntanyes interior de Tarragona.
8: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro. Aquesta fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa fins al setembre, com a mínim. Es tracta dels veïns de quatre edificis dels carrers Rubinstein i Teodora La Madrid. La nova incidència els preocupa més, com a la Sara, que encara està desallotjada, i a la Feli, que ja havia tornat al seu pis.
6: Estoy bastante preocupada por la grieta esta nueva más grande que se ha hecho en el parking, que es el que sostiene todo el edificio, y también con la calle Rubinstein, que ha habido el sensor de movimiento detectado.
9: Jo pateixo una mica per la meva seguretat al pis, però no m'han explicat, però m'han respost que no afecta l'estat estructural de l'edifici.
0: L'esquerda va aparèixer dimecres a la nit i suposa un contratemps en els treballs de consolidació. Ramon Ramiret és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
10: Van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat.
0: D'aquí una setmana es complirà un mes de l'aparició del primer esvoranc, que va obligar a desallotjar 8 blocs. Des d'aquest divendres, els afectats començaran a rebre els avançaments econòmics per afrontar les despeses extres que han tingut a causa d'aquest incident. La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest divendres un dels assentaments de Montjuïc, situat a la carretera de Miramar, a tocar de la ronda del litoral. L'operatiu ha començat a les 8 del matí i s'ha allargat fins passades les 11. En total, s'han desallotjat 32 persones, totes majors d'edat. L'Ajuntament de Barcelona justifica l'actuació pels problemes de seguretat, salubritat i convivència que s'han detectat a la zona. Sentim Marta Villanueva, regidora de seguretat.
12: Un risc per la seguretat vial, com sabeu, i l'espai ocupat es troba just a l'entrada i a la sortida de la B10. Un segon risc és el de la seguretat ciutadana. Es van registrar 148 incidències vinculades en aquest espai. Aquesta ocupació en aquest espai públic trasbalsava l'activitat diària en funcionament operatiu del Parc de Bombers de Montjuïc.
0: Els serveis municipals també han informat que l'assentament hi han detectat acumulació de residus, consum de drogues i riscos relacionats amb la proximitat de la ronda litoral i del parc de bombers de Montjuïc. El president del grup municipal del PP, Daniel Cirera, ha celebrat el desallotjament i ha assegurat que l'assentament degradava l'entorn i generava inseguretat. Manifestació dels veïns de Roda de Barà, al Tarragonès, contra les pantalles acústiques que DIF està instal·lant als laterals de les vies de tren de la costa. Demanen reduir les alçades d'aquestes instal·lacions que generen un greu impacte visual i paisatgístic. Tarragona, Manel Sastre.
13: L'acció de protesta arriba després que el Ministeri rebutgés les al·legacions al projecte i mantingués la construcció de més de 14 quilòmetres de pantalles entre Tarragona i Calafell. Un centenar de veïns s'han concentrat en un dels punts que ja té pantalles de més de 5 metres just a tocar de les cases a Roda. Demanen la revisió del projecte, que s'apliquin mesures menys agressives amb el paisatge i que es desviïn les mercaderies per l'interior. Esther Valls és membre de l'Associació de Veïns Costa Daurada Barà.
14: El que volem és una barrera que té la mateixa eficiència i eficàcia, 1,5 metres, que compleixi la normativa de soroll. El que demanem és que ja es construeixi una via segregada fora de la costa. El que no volem és que es trinxi el nostre territori, que es facin aquests nyaps.
13: Adif justifica l'acció per reduir el soroll provocat per l'increment previst del trànsit ferroviari de mercaderies associat al corredor del Mediterrani. Els convocants denuncien, però, que s'ha incomplert el compromís de revisar el projecte per reduir-ne l'impacte visual. L'ex gestor d'infraestructures ferroviàries ja s'ha compromès a reunir-se amb els alcaldes al setembre per presentar alternatives.
0: L'operació policial contra el tràfic de drogues en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès se salda amb 8 detencions i el desmantellament de 2 plantacions de marihuana. D'aquesta manera, s'ha desarticulat una organització criminal que treballava de forma estable a la zona. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
11: Durant l'operatiu de la Guàrdia Civil que es va dur a terme dimecres, es van fer 8 escorcolls als municipis de Reus, Riudoms, el Catllà, Calafell i Vilaseca, a la demarcació de Tarragona, a més de Vilafranca, del Penedès i Cubelles, a Barcelona. A més de la detenció de 8 persones, entre les quals els màxims responsables de l'organització criminal, també es van intervenir unes 2.000 plantes de marihuana en dues plantacions indoor, 25.000 euros en efectiu i armes de foc, entre altres coses. Els detinguts d'entre 29 i 65 anys se'ls investiga com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i tinença il·lícita d'armes, entre d'altres. Amb aquest operatiu es dona per desmantellada aquesta organització que operava de forma estable a les comarques de Tarragona i Barcelona i que tenia capacitat per produir cànnabis destinat sobretot al mercat il·lícit europeu.
0: A Solsona, aquest divendres, s'ha fet un homenatge a la figura de Gaietà Ripoll, un mestre laic que va ser l'última persona executada al món per la Inquisició espanyola. Va morir fa just 200 anys, condemnat per heretge. Lleida, Júlia Albacar.
15: La figura de Gaietà Ripoll torna a Solsona dos segles després de la seva mort, recordat ara amb una placa a l'edifici del teatre. Amb aquestes paraules ho ha afirmat l'alcaldessa de la ciutat, Judit Gisbert, durant l'acte d'homenatge d'este divendres.
16: Gaietà Ripoll torni avui a casa, a la memòria de Solsona, per ocupar el lloc que la història li havia reservat com a guardià de la nostra llibertat més provada, la de pensar per nosaltres mateixos.
15: Que ha recordat que la seva vida s'ha convertit en un símbol de lluita.
16: La seva mort violenta el va convertir en un símbol universal contra el fanatisme i a favor de la llibertat de consciència. En descobrir aquesta placa, no només recuperem una biografia, sinó que reivindiquem el llegat d'un pioner que va obrir camí a l'escola laica als Països Catalans.
15: Ripoll va néixer el 1778 a Solsona. Va lluitar a la Guerra del Francès, on va acabar com a presoner i va conèixer les idees liberals. Quan va tornar a Espanya, durant el trienni liberal, va fundar una escola laica a Russafa, al costat de València, però amb el retorn de Ferran VII i l'absolutisme se'l va perseguir i, finalment, la Inquisició, coneguda llavors com a Juntes de Fe, el va condemnar a mort per heretge.
0: Esports. Amb en Roger Arnau.
17: El Barça s'ha estrenat a la pretemporada contra el Birmingham amb dos gols del jove davanter egipci, Hamza Del Karim. Els blaugrana, finalment, han caigut als penals contra el conjunt anglès després d'haver acabat els 90 minuts de joc amb un empat a dos al marcador. Gerard Martín, defensa del Barça, als micròfons de TV3.
18: No, molt bé, tal com s'ha vist el partit, hem competit molt bé. I bueno, el ritme i el joc són coses que es van agafant amb les pràctiques dels partits i bueno, molt content amb tots.
17: Gerard Martín ha estat titular i té molt clars quins són els objectius d'aquesta temporada.
18: Sí, nosaltres com a objectiu de temporada tenim guanyar-ho tot i tenim l'especial il·lusió en la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
17: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priquet, però el Barça ha fet l'1-1 poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdel Karim. Ja la segona part, un altre cop, el jove davanter egipci ha fet l'1-2 al minut 61, però finalment l'ex del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una altra de les imatges del partit ha estat el debut de Dayemi amb la samarreta del Barça. I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ha signat aquest divendres el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu, aquest dissabte, ja estarà sota les ordres de Hansi Flick a l'estaig d'Anglaterra. Un que arriba i un altre que se'n va. Marc-André Ter Stegen ha deixat aquest divendres l'estaig del Barça per marxar cedit a l'Àjax. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter. Per cert, encara en clau blaugrana, el president Joan Laporta ha estat donat d'alta aquest divendres de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia. El president, en un comunicat, ha agraït la feina del personal sanitari.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: I l'Espanyol, per la seva banda, es continua preparant també a Anglaterra i aquest dissabte jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de l'estada a Anglaterra. Serà a partir de les 4 de la tarda. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
19: Final és la pretemporada. És per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta de retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
17: L'Espanyol tornarà cap a casa just després del partit. Els blancs i blaus encara jugaran un últim partit abans de l'inici de la Lliga. Serà el 8 d'agost contra el Covenci. I pel que fa als equips de segona divisió, el Girona jugarà el 49è trofeu Costa Brava a Montilivi contra l'Arsenal de Miquel Arteta. El davanter Cristian Estuani valora així el partit.
20: Mañana, si existe la posibilidad, sería, por supuesto, que una gran chance para poder tener algunos minutos, sobre todo para volver a reencontrarnos en el estadio con nuestra gente, a recibir a un rival que no siempre tenemos la posibilidad, ¿no?, de jugar contra un gran equipo como es el Arsenal.
17: El Sabadell, per la seva banda, aquest divendres ha guanyat per 1-0 el partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el 21 d'agost a les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les dues últimes temporades. I París acull fins dimecres la competició de natació artística dels europeus de natació. Aquest divendres el català Denis González ha quedat a les portes de les medalles a la final masculina de solo tècnic. El nedador de Rubí ha acabat quart. Tampoc han pujat al podi les catalanes Iris Tió i Lilú Lluís a la final femenina de duet tècnica. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalanes i catalans, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: I en ciclisme, aquest dissabte comença el Tour de França femení i ho fa amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi. Precisament Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, s'ha convertit en una de les favorites del triomf final, tot i ser la primera vegada que hi participa. També en bàsquet hem de dir que la penya ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. El base del Masnou jugarà una temporada més a l'equip verdinegre. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser l'ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves. Amb aquest moviment, el Barça i Navarro han acordat una adequació contractual fins al 2029. Acabem amb un apunt per dir que l'internacional futbolista Franco Baresi ha mort. El mític jugador de la dècada dels 80 ha mort, com diem, Baresi als 66 anys. L'exdefensa central no ha superat una operació per extreure-li un nòdul pulmonar.
8: 3CAT Info.

0: Són les 3. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els immigrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una seixantena de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. Reintroduirà controls aleatoris tant en ports com a aeroports a passatgers extracomunitaris. Brussel·les, però, reitera que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent europeu. El govern espanyol rebutja les crítiques dels governs d'extrema dreta i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. Per la seva banda, el PP ha tornat a reclamar a l'executiu que declari a la ciutat autònoma la situació d'interès per a la seguretat nacional. Hamas accepta desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza, però alerta que només ho farà si Israel es retira de la franja. El govern de Netanyahu no ha reaccionat oficialment, però el president nord-americà assegura que els israelians estan molt contents amb l'acord. Baixa lleugerament el risc d'incendi forestal de cara a aquest dissabte, però encara hi haurà 289 municipis en risc molt alt o extrem. Per tot plegat, els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. Estabilitzat l'incendi de la Vall d'Uixó després de cremar més de 9.500 hectàrees. Tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Les autoritats, però, demanen precaució perquè l'incendi continua actiu. Els bombers hi mantindran un dispositiu per evitar revifades. El primer dia d'operació sortida no ha comportat gaires complicacions als aeroports ni tampoc a les carreteres. L'aeroport de Barcelona ha viscut el dia amb més activitat d'aquesta operació, amb més de 1.100 vols. Qui es desplaci amb cotxe haurà de pagar més per la benzina, perquè retalla una part de les ajudes als carburants.
1: Esports. El Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. D'altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bizibu, ha signat ja el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. I en bàsquet, la penya ha fet oficial la renovació de Ricky Rubio per una temporada, mentre el Barça ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser ambaixador i mentor.
0: Pel que fa al temps, primer cap de setmana d'agost molt càlid, a Ponent s'arribarà als 38 graus. Matí de dissabte, mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plogim molt local. A la resta farà sol, amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i també l'àrea del Massís del Port.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Fonts policials de Ceuta eleven la xifra de retornats a 53.000, d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fonts policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no van a comprar i ens escrivia així la situació.
4: Pero mira, aquí el problema que es esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
3: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrents, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores?
2: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
3: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
2: Yo quiero hablar con mi madre.
3: ¿Y tu teléfono?
2: La playa.
3: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
0: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta, hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
5: Como comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
0: La situació més crítica s'està vivint a Ceuta, però des de dijous al vespre també està tancada la frontera amb l'illa. Aquest divendres de la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, el qual responsabilitzen de la crisi a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, al·legant motius de seguretat. El govern italià reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. Marc Camps.
6: Aquesta mesura, molt criticada per l'oposició del país, entra en vigor aquest dissabte i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. I amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Portugal també estudia augmentar els controls fronterers. I més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
7: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
6: En aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
0: El govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. L'executiu argumenta que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial i demana que s'acabi amb el que qualifica de confusió interessada. A més, Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha aportat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest divendres, des de la ciutat autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. El líder de l'executiu ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús per part de les màfies de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
8: esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
0: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo serà a Ceuta aquest dissabte per conèixer la situació a la ciutat autònoma. Vox, allà on té responsabilitats de govern, ha anunciat que tallarà les ajudes a aquelles ONGs que col·laborin o financin el que qualifiquen d'invasió migratòria de Ceuta.
9: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: En clau internacional, Hamas ha acceptat desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza, però ho condiciona al fet que Israel es retiri de la franja. El govern de Netanyahu encara no s'ha pronunciat oficialment sobre aquest anunci fet pel president dels Estats Units, però el mateix Trump assegura que els israelians estan molt contents. Jerusalem, Jordi Bresco.
10: El compromís de Hamas per entregar les armes està lligat a una sèrie de gestos per part d'Israel que demostrin que honorarà el pacte. Són aspectes ja acordats l'octubre passat. Aturar els atacs és el principal, però també deixar entrar més ajuda humanitària i retirar les seves tropes a la línia que es va acordar, l'anomenada línia groga. Però es fa difícil pensar que Israel cedirà just ara, quan falten menys de 3 mesos per les eleccions. De moment, Netanyahu no s'ha pronunciat oficialment, però fonts del govern israelià avisen que els seus soldats no es mouran fins que Hamas no es desarmi. L'Atzucac, doncs, està servit i deixaria en mala posició Donald Trump, que, malgrat tot, insisteix que l'acord és tot un èxit. Fonts de la Casa Blanca informen que, si no hi ha progrés, la decepció de Trump cap a Netanyahu seria enorme en una relació que ja fa temps que trontolla.
9: 3CAT Info.
0: Al País Valencià, els bombers han estabilitzat l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Vall d'Uixó. Les flames han cremat més de 9.500 hectàrees i es continua demanant molta precaució per evitar possibles revifades. Tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Des de la Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
11: Els bombers refresquen els punts calents per evitar revifades, però han aconseguit estabilitzar el foc que fa una setmana que està actiu. Treballen en un perímetre de 89 quilòmetres i també s'ha permès tornar a casa als prop de 3.000 veïns que encara continuaven desallotjats dels municipis d'Artana i Eslida. Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció.
12: Estabilizado el incendio es que no crece la superficie, hay todavía puntos calientes, podemos tener algún rebrote, por lo cual si hay gente circulando por la zona quemada estaría comprometida y eso nos lleva a que afiancemos el perímetro para que esté controlado. Y una vez que la fase siguiente es cuando ya no hay nada caliente en el incendio, se da por extinguido.
11: Es recomana als veïns que no transitin pel perímetre del foc i que no facin encara activitats a la muntanya. L'Eloi, veí del Font de Guilla, ha dormit 5 nits fora de casa patint per si el foc hi arribava, però finalment s'ha quedat fora del terme.
13: El lloc on estàvem reallotjats, que és a la Vall d'Uixó, veiem el foc de les muntanyes i era com l'hivern i estàvem molt preocupats perquè pensàvem que el foc es anava a arribar a la casa.
11: L'incendi ha cremat gairebé 9.600 hectàrees, el 40% de les quals dins el Parc Natural de la Serra d'Espadà. La Generalitat Valenciana ha activat un paquet d'ajudes de 67 milions d'euros pels veïns afectats i continua oberta la investigació

0: alerta avisa que hi ha risc en molt bona part del territori.
1: Aquesta setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, d'aquesta zona de Prepirineu, Pirineu, i si s'estenen una mica més o no. Però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies. És possible que baixi una mica, mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta aquesta més interior continuarem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
0: Protecció Civil ha desactivat l'alerta Procicat per calor intensa durant el dia, però manté els avisos per calor nocturna durant les dues properes nits a les comarques de les Terres de l'Ebre i el Baix Camp. D'altra banda, el Servei d'Emergències ha atès 39 persones amb afectacions relacionades amb la calor en els darrers 3 dies. Més de la meitat han hagut de ser traslladats a un centre sanitari.
2: El temps.
0: Enric Agut.
3: Primer cap de setmana del mes d'agost que ens porta calor. Màximes que, novament, estaran per sobre dels 30 graus a bona part del país i superant els 35 cap a l'interior o arribant als 35. Manresa pot tocar els 36 i a Ponent les més elevades. Lleida podria arribar als 38, també Balaguer els 37, a Tàrrega els 38, Tremp els 38 i algun valor puntualment de 39 és possible. Difícilment s'arribarà als 40. Aquest divendres sí que s'ha arribat als 40. A Solsona, 15è dia aquest any amb alguna temperatura de 40 graus, en aquest cas puntual. A Solsona, altres dies han estat més nombrosos els pobles amb 40 graus o poblacions amb aquesta xifra de 40. Matí de cel vetllable a la costa de Tarragona, pot caure alguna cortina de pluja fins a mig matí i a la tarda ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja aquesta tarda de dissabte, la Cerdanya-Berguedà, també el Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. Alguna tempesta pot anar acompanyada de forta intensitat de pluja, també ventades, calamarsa o pedra. Diumenge, matí, sol, algun núvol costaner, xafogo a la costa, la temperatura alta, novament de dia, pot pujar una mica més la temperatura, especialment en zones de muntanya, i a la tarda, novament, alguns ruixats regaran el Pirineu, Prepirineu, també les muntanyes interior de Tarragona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'aeroport de Barcelona ha viscut aquest divendres el dia amb més activitat de l'operació sortida per les vacances d'estiu. Del Prat han sortit o aterrat més de 1.100 vols, però no s'han vist grans cues als taulells de facturació de les companyies, ni tampoc hi ha hagut gaires retards. Aquest dissabte i diumenge també es preveuen un miler d'operacions a la pista. Pel que fa als trens, Renfe ha programat 125.000 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya fins diumenge. I per als que agafen el cotxe, el Servei Català de Trànsit ha previst que 570.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona, una xifra similar a les de qualsevol cap de setmana d'estiu. Però desplaçar-se amb cotxe de combustió és més car que fa un any, sobretot de dièsel, perquè omplir-lo costa de mitjana 16,5 € més que fa un any. Moltes benzineres han hagut d'atendre més vehicles en les últimes hores perquè el govern espanyol retira una part de l'ajut al carburant aquest dissabte. L'economia catalana ha mantingut el ritme de creixement durant el segon trimestre de l'any, tot i la represa de les hostilitats de l'Orient Mitjà. Entre abril i juny, el producte interior brut català va augmentar un 0,7% respecte del trimestre anterior i un 3% respecte a un any enrere, segons l'Institut d'Estadística. El creixement de l'economia catalana supera el de l'espanyola, que es va situar en el 2,7% interanual al segon trimestre, i el de l'europea, que va ser de l'1,2% en el mateix període. L'IDESCAT destaca la bona marxa dels grans sectors d'activitat encapçalats per la construcció i els serveis, en especial l'hoteleria i la restauració. La indústria i, sobretot, l'agricultura també creixen, però ho fan amb menys força. L'Euribor tanca el juliol a l'alça i ja està en el nivell més alt des de la tardor del 2024. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables se situa en el 2,85% de mitjana aquest mes. Des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà al febrer, ha anat pujant amb més força i ha anat anticipant les pujades de tipus del Banc Central Europeu de resultes de la inflació que pot provocar el conflicte, una tendència que es mantindrà, segons explica el director d'H2B Hipoteca, Eduard

0: entro al 2.
1: Els bancs, evidentment, anticipen tot això, amb la qual cosa nosaltres ja estem preveient que aquest final d'any els bancs corregiran. Corregiran a l'alça i les hipoteques que estan oferint ara mateix els tipus d'interès segurament estarem una miqueta més per sobre.
0: Qui hagi de fer ara la revisió anual de la hipoteca pagarà més de quota. Per a un préstec de 170.000 euros a 25 anys, la pujada serà d'uns 65 euros al mes, és a dir, prop d'uns 800 euros l'any. Presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home acusat de matar la seva parella dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona. El jutjat de guàrdia ha rebut aquest divendres el detingut, que està acusat d'un delicte d'homicidi. A més d'enviar-lo a la presó, el magistrat també ha acordat, com a mesures cautelars, la prohibició de comunicació i aproximació respecte als dos fills que tenia la parella i els pares de la víctima. La dona, de 34 anys, va morir presumptament per les ganivetades que li va clavar l'home de després d'una discussió davant dels dos fills i d'una parella amiga. L'home, després de cometre el crim, es va fugar, però hores més tard es va entregar a la comissaria. La dona és la quarta víctima per violència masclista a Catalunya aquest any. Els Mossos d'Esquadra han detingut una quarta persona relacionada amb el tiroteig entre dos grups enfrontats que va tenir lloc el 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. El detingut, un home de 46 anys, es va presentar voluntàriament a la comissaria dies després del dispositiu desplegat el 14 de juliol, en què la policia ja va detenir tres persones. En la mateixa operació, els Mossos van escorcollar diversos domicilis de Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Terrassa i Maçanet de la Selva. Hi van intervenir 7 armes de foc, entre les quals un subfusell, una escopeta, un revòlver i 4 pistoles. També van trobar munició, una armilla antibales i prop de 40.000 euros en efectiu. Cap dels detinguts tenia llicència d'armes i això fa que els atribueixin un delicte de tinença il·lícita d'armes. El tiroteig no va deixar cap ferit, tot i que, segons la investigació policial, es van arribar a disparar una trentena de trets. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Lloret de Mar. El cos s'ha trobat aquest divendres a la tarda al contenidor d'una urbanització. Girona, Maria Rovira.
2: La Divisió d'Investigació dels Mossos ha fet càrrec del cas per determinar les circumstàncies al que s'investiga com a mort violenta, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Cap a 4:45 de la tarda s'ha rebut l'avís que s'havia trobat el cadàver d'una persona en un contenidor a la urbanització Lloret Blau. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la policia científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents i avançar en la investigació sobre les causes dels fets.
0: L'Ajuntament de Roda de Berà, al Tarragonès, canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar aturar l'anomenat turisme de la brossa, que ha anat a més amb la implantació de la recollida porta a porta a la capital del Baix Penedès. Tarragona, Manel Sastre.
3: En el cas de Roda de Berà s'han arribat a tenir augments de més de 5 tones diàries de brossa. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la situació els afecta greument, sobretot els carrers que limiten amb el Vendrell. S'han canviat les localitzacions d'alguns contenidors i aquest cap de setmana canviaran també la circulació d'alguns carrers per dificultar aquesta pràctica.
4: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell, també.
3: L'alcalde de Roda no entén com municipis de segona residència implanten una recollida porta a porta impossible de gestionar pels qui no hi viuen tot l'any. A Calafell estan igual, han penjat pancartes amb el lema "El teu residu, el teu municipi", els carrers que toquen amb el terme del Vendrell.
0: Diumenge s'inaugura la 14a edició de la Biennal de Fotografia Xavier Miseracs, amb 11 exposicions que es podran visitar fins al 18 d'octubre a Palafrugell, al Baix Empordà. Entre les propostes més destacades hi ha un llarg viatge de l'americana Dorothea Lange, amb fotografies capturades durant la Gran Depressió dels Estats Units i que reuneix més de 5.000 imatges conservades a la Biblioteca del Congrés nord-americà. I també hi ha la primera gran retrospectiva a Catalunya del xilè Sergio Larraín, El vagabundo de Valparaíso, que recorre la seva trajectòria a través d'algunes de les imatges més representatives del seu treball a Xile, Bolívia, el Perú i Europa. La directora de la Bienal, Maria Planes, parla de les exposicions de l'Anc i la Raïn, dos dels principals reclams de l'edició.
5: Que consisteixen a mostrar figures de renom internacional. Aquest any tenim l'exposició de Dorothea Lange i tenim l'exposició de Sergio Larraín, la nord-americana Dorothea Lange, una de les fotògrafes amb fotografies molt icòniques de la història de la fotografia, i Sergio Larraín, el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum Photos.
0: Esports. Amb en Roger Arnau.
6: El Barça ha caigut als penals contra el Birmingham al primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat en empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. El central blaugrana, Gerard Martín, ha valorat així el joc de l'equip als micròfons de TV3.
7: Bueno, ens ha costat una mica. També ells tenen més ritme que nosaltres. Estem començant i és normal, però bueno, també crec que hem tingut bastants moments bons. I també som molt joves ara i bueno, també hem d'estar contents amb el que hem fet.
6: Gerard Martín, que ha estat titular, ha parlat també dels objectius de l'equip aquesta temporada.
7: Sí, nosaltres com a objectiu de temporada tenim guanyar-ho tot i tenim l'especial il·lusió en la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
6: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priske, però el Barça ha fet l'1-1 poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdelkarim. Ja la segona part, un altre cop el jove davanter egipci de 18 anys ha fet l'1-2 pel Barça, ha estat al minut 61, però finalment l'exjugador del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una de les imatges del partit ha estat el debut de Adeyemi amb la samarreta del Barça.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ha signat aquest divendres el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges, a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu, aquest dissabte, ja estarà sota les ordres de Hansi Flick a l'estaix d'Anglaterra. I un que arriba, a un altre que se'n va, Marc-André Ter Stegen, ha deixat aquest divendres l'estaix del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter.
8: 3CAT Info.
6: I més actualitat futbolística. Seguim amb el Barça. El primer equip té previst jugar un partit amistós el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat, serà contra un equip local i suposarà un ingrés de 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria, el Barça esperarà uns dies a veure com avança la situació per a partir d'aquí fer l'anunci oficial del partit. I encara en futbol, l'Espanyol per la seva banda es continua preparant també a Anglaterra i aquest dissabte jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de la seva estada. Serà a partir de les 4 de la tarda. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
9: Al final és la pretemporada, és per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
6: Pel que fa als equips catalans de la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 1-0 un partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. I aquest dissabte serà el torn del Girona, que jugarà el 49è trofeu Costa Brava Montilivi contra l'Arsenal de Miquel Arteta. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, confia fer un bon paper contra el vigent campió de la Premier.
10: Està clar que és un gran rival, un dels millors que podíem tenir. Crec que per l'aficionat és maco que pugui venir un rival com l'Arsenal, i per nosaltres també, no? I, bueno, esperem fer un bon partit.
6: I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el dia 21 d'agost, a les 8 del vespre, a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les últimes dues temporades i el Barça ingressarà mig milió d'euros pel traspàs. A París, però, mentrestant, acull la competició de natació artística dels europeus de natació. Aquest divendres, el català Denis González ha quedat a les portes de les medalles de la final masculina de solo tècnic. El nedador de Rubí ha acabat quart. Tampoc han pujat del podi les catalanes Tió i Lilu Lluís a la final femenina del duet tècnic. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora Andrea Fuentes. I en ciclisme, aquest dissabte comença el Tour de França femení amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi. Precisament Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, s'ha convertit en una de les favorites. El Tour començarà demà a Lausana, a Suïssa, i acabarà diumenge a París. També dos apunts de bàsquet. El primer, a la penya, ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. El base del Masnou serà jugador verd i negre aquesta pròxima temporada. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager de l'equip i passarà a ser ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves.
8: 3CAT Info. Són 3:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els migrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una 60 de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. Reintroduirà controls aleatoris tant en ports com a aeroports a passatgers extracomunitaris. Tot mentre Donald Trump ha qualificat l'arribada massiva de migrants d'invasió. A partir d'ara us explicarem que el president Salvador Illa defensa que Catalunya passa per un bon moment, malgrat els problemes que s'han produït a Rodalies i al sector educatiu. És el que es desprèn del balanç del curs polític i dels 2 anys d'investidura que s'han complert aquest divendres. Els socis d'investidura li han demanat més esforços i la resta de l'oposició l'ha acusat de triomfalista. Anèssim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol per la compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny. L'executiu de la comunitat ha acusat l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez. Des de la Moncloa han demanat dimissions. I també us explicarem que ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc causat per les obres de la línia 9 del metro. La fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa seva fins al setembre, com a mínim. I en esports, què destaquem, Roger Arnau?
6: El Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els 2 gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. Per altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bisibu, ha signat el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. En bàsquet, Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de la secció i passarà a ser ambaixador i mentor dels joves jugadors. I a l'Europeu de Natació Artística de París, Iris Tió i Lilu Lluís no han pogut aconseguir medalla a la prova de duet tècnic. També ha quedat a les portes Denis González a la final masculina de solo tècnic.
0: Pel que fa al temps, primer cap de setmana d'agost molt càlid. A Ponent s'arribarà als 38 graus. Matí de dissabte, mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plogim molt local. A la resta farà sol, amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i l'àrea del Massís del Port.
8: 3CAT Info.
0: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han retornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Fons policials de Ceuta eleven la xifra de retornats a 53.000, d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fonts policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua, perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernades.
11: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no van a comprar i ens escrivia així la situació.
12: Pero mira, aquí el problema que és esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
11: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrent, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores?
13: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
11: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
13: Yo quiero hablar con mi madre.
11: ¿Y tu teléfono?
13: La playa.
11: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
0: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta, hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
14: Comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
0: La situació més crítica s'està vivint a Ceuta, però des de dijous al vespre també està tancada la frontera amb l'illa. Aquest divendres a la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, el qual responsabilitzen de la crisi a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, al·legant motius de seguretat. El govern italià reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. Marc Camps.
15: Aquesta mesura, molt criticada per l'oposició del país, entra en vigor aquest dissabte i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. I amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Portugal també estudia augmentar els controls fronterers. I més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
16: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
15: En aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
0: El govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. L'executiu argumenta que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial. Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha portat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest divendres, des de la ciutat autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. El líder de l'executiu ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús, per part de les màfies, de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
17: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues, ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
0: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo serà a la ciutat de Ceuta aquest dissabte per conèixer la situació a la ciutat autònoma. Junts per Catalunya, de la seva banda, vol que el Congrés torni a votar la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Coincidint amb la crisi migratòria a Ceuta, la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueres, ha anunciat aquest divendres a les xarxes que tornaran a registrar la proposició de llei.
18: Es pot seguir sense fer res davant de les imatges que ens arriben des de Ceuta i, per tant, que segueixin creixent els extrems, sobretot l'extrema dreta. O es pot aplicar el mètode de Junts i és que Catalunya tingui el control absolut de la immigració i de les nostres fronteres. Tornem a presentar la llei perquè Catalunya tingui la delegació en matèria d'immigració. Veurem si els partits que tant es queixen i voten a favor o prefereixen seguir en aquest caos.
0: El Congrés va tombar l'any passat la delegació de competències migratòries a la Generalitat amb els vots del PP, Vox i Podem. Fonts de Junts asseguren que la llei es tornarà a votar en les pròximes setmanes. I encara en clau política, us expliquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que Catalunya passa per un bon moment i confia que el país aconseguirà aviat tenir un sistema educatiu i una mobilitat excel·lents. Aquest divendres Illa ha fet balanç del curs polític i dels 2 anys del seu mandat. S'ha mostrat optimista, tot i les crisis recents a Rodalies o en el sector educatiu. Illa ha considerat aconseguida l'estabilitat que buscava i ha tret pit d'haver aprovat els seus primers pressupostos i de la feina feta en habitatge. Pel que fa als problemes de l'educació i els trens, el president de la Generalitat està segur de resoldre'ls, però no ha volgut posar terminis.
19: I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
0: Els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, no han quedat satisfets. La portaveu dels republicans al Parlament, Esther Capella, ha reclamat al govern i al PSOE més esforços per aprovar el nou model de finançament. I la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha demanat a l'executiu que vagi més enllà del que ha fet fins ara.
20: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament, un molt bon acord, però que el PSOE no ha estat sent capaç de transformar-lo en realitat. Al PSOE li falta múscul i el PSC capacitat d'estirar.
21: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
0: Salvador Vergés, de Junts, Lorena Roldán, del PP i Pilar Castillejo, de la CUP, han acusat Illa de no haver fet autocrítica.
22: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
23: Hoy no tocaba hacer propaganda. Hoy tocaba dar explicaciones. Explicaciones, insisto, de esos 2 años destruyendo el futuro.
24: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
0: Des de Vox consideren que l'executiu ha empitjorat tot el que ha tocat. El govern licita les variants d'Olot i les preses. Es preveu que les obres, que tenen un pressupost de 450 milions d'euros, comencin a la primavera de l'any que ve i durin uns 4 anys i mig. La variant, d'11 quilòmetres i un carril per sentit, comptarà amb diversos viaductes i túnels, un de gairebé 3 quilòmetres. També s'ha licitat una altra variant, la de Serós al Segrià. El govern també ha posat a concurs el corredor de bus ràpid entre Blanes i Lloret, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
25: Cada venim millorar aquesta mobilitat complicada de connectivitat també del Maresme amb la Selva Marítima i que va acompanyat també de la licitació de l'estudi informatiu del perllongament de la C32 fins a Lloret.
0: Altres projectes que s'han licitat aquest divendres han estat el que pretén millorar la seguretat de la C-37 entre Manlleu i Torelló, amb l'aplicació a doble carril en alguns trams, o la senyalització de la C-31 al seu pas per Cunit. En total, s'han posat a concurs obres per més de 500 milions d'euros, que són aproximadament un terç de les previstes enguany. L'executiu pretén donar un impuls a la inversió en infraestructures i destinar-hi aquest any més de 1.400 milions d'euros, un 17% més que l'any passat i prop del doble que en els anys anteriors. Més coses. La compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny ha provocat l'enèsim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol. La Comunitat de Madrid acusa l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez, mentre la Moncloa demana dimissions. Madrid, Alba Gil.
1: Mentides i calúmnies, així és com defineix el portaveu del govern madrileny la polèmica per l'àtic de luxe que l'executiu va comprar en secret i que, suposadament, havia de servir com a oficina temporal.
2: Son calumnias que trata de echar la izquierda, la ultraizquierda y el gobierno de Pedro Sánchez para tapar sus propias vergüenzas.
1: Assegura Miguel Ángel García que han actuat amb transparència i que tenen ple suport del Partit Popular, que remet a les explicacions d'Ayuso. A més, aquestes paraules arriben després que s'hagi sumat un nou ingredient a la controvèrsia, i és que el nòvio de la presidenta madrilenya ha posat a la venda per gairebé 1,8 milions d'euros el pis en què vivien fins ara, pròxim al polèmic àtic de Chamberí. Més Madrid ja ha anat a la justícia per un possible delicte de malversació, mentre que la Moncloa exigeix la dimissió d'Ayuso. Sentim el delegat del govern espanyol, Francisco Martín.
3: Ha sido una pillada descomunal. Creo que la señora Díaz Ayuso no debe seguir un minuto más al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid.
1: L'endemà de destapar-se aquest cas, canvi de plans, el govern d'Ayuso ha anunciat que vendrà l'àtic per destinar els diners als afectats pels incendis.
0: A Mallorca, un professor de ball de 25 anys ha ingressat a la presó acusat d'agredir sexualment 5 alumnes seves de l'acadèmia on feia classes a Palma. Les víctimes tenen entre 8 i 12 anys. Els fets que investiga el jutge es remunten al mes de març d'aquest any. Palma, Caterina Carmany.
4: L'agressor gravava les víctimes d'entre 8 i 12 anys mentre els vexava i humiliava. Després ho penjava a internet. Va pujar una trentena de vídeos a l'anomenada xarxa obscura, una base de dades internacional que detecta arxius amb imatges de nins i nines agredits sexualment, va fer l'alerta. I van localitzar el professor de dansa per una samarreta que sortia a un vídeo i que duia una inscripció relacionada amb un grup de ball. A partir d'aquí se l'ha pogut detenir.
8: El temps.
0: Enric Agut.
5: Primer cap de setmana del mes d'agost que ens porta calor. Màximes que novament estaran per sobre dels 30 graus a bona part del país i superant els 35 cap a l'interior o arribant als 35. Manresa pot tocar els 36 i a Ponent les més elevades. Lleida podria arribar als 38, també Balaguer 37, a Tàrrega els 38, Tremp els 38 i algun valor puntualment de 39 és possible. Difícilment s'arribarà als 40. Aquest divendres sí que s'ha arribat als 40 a Solsona, 15è dia aquest any amb alguna temperatura de 40 graus, en aquest cas puntual. A Solsona altres dies han estat més nombrosos els pobles amb 40 graus o poblacions amb aquesta xifra de 40. Matí de cel vetllable a la costa de Tarragona, pot caure alguna cortina de pluja fins a mig matí i a la tarda ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja aquesta tarda de dissabte, la Cerdanya-Berguedà, també el Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. Alguna tempesta pot anar acompanyada de forta intensitat de pluja, també ventades, calamarsa o pedra. Diumenge, al matí, sol, algun núvol costaner, xafogo a la costa, la temperatura alta, novament de dia, pot pujar una mica més la temperatura, especialment en zones de muntanya, i a la tarda, novament, alguns ruixats regaran el Pirineu, Prepirineu, també les muntanyes interior de Tarragona.
8: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro. Aquesta fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa fins al setembre, com a mínim. Es tracta dels veïns de quatre edificis dels carrers Rubinstein i Teodora Lamadrid. La nova incidència els preocupa més, com a la Sara, que encara està desallotjada, i a la Feli, que ja havia tornat al seu pis.
6: Estoy bastante preocupada por la grieta esta nueva más grande que se ha hecho en el parking, que es el que sostiene todo el edificio, y también con la calle Rubinstein, que ha habido el sensor de movimiento detectado.
7: Jo pateixo una mica per la meva seguretat al pis, però no m'han explicat, però m'han respost que no afecta l'estat estructural de l'edifici.
0: L'esquerda va aparèixer dimecres a la nit i suposa un contratemps en els treballs de consolidació. Ramon Ramiret és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
9: Van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat.
0: D'aquí una setmana es complirà un mes de l'aparició del primer esvoranc que va obligar a desallotjar 8 blocs. Des d'aquest divendres, els afectats començaran a rebre els avançaments econòmics per afrontar les despeses extres que han tingut a causa d'aquest incident. La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest divendres un dels assentaments de Montjuïc, situat a la carretera de Miramar, a tocar de la ronda del litoral. L'operatiu ha començat a les 8 del matí i s'ha allargat fins passades les 11. En total, s'han desallotjat 32 persones, totes majors d'edat. L'Ajuntament de Barcelona justifica l'actuació pels problemes de seguretat, salubritat i convivència que s'han detectat a la zona. Sentim Marta Villanueva, regidora de seguretat.
10: Un risc per la seguretat vial, com sabeu, i l'espai ocupat es troba just a l'entrada i a la sortida de la B10. Un segon risc és el de la seguretat ciutadana. Es van registrar 148 incidències vinculades en aquest espai. Aquesta ocupació en aquest espai públic trasbalsava l'activitat diària en funcionament operatiu del Parc de Bombers de Montjuïc.
0: Els serveis municipals també han informat que l'assentament ja han detectat acumulació de residus, consum de drogues i riscos relacionats amb la proximitat de la ronda litoral i del Parc de Bombers de Montjuïc. El president del grup municipal del PP, Daniel Cirera, ha celebrat el desallotjament i ha assegurat que l'assentament degradava l'entorn i generava inseguretat. Manifestació dels veïns de Roda de Barà, al Tarragonès, contra les pantalles acústiques que DIF està instal·lant als laterals de les vies de tren de la costa. Demanen reduir les alçades d'aquestes instal·lacions que generen un greu impacte visual i paisatgístic. Tarragona, Manel Sastre.
12: L'acció de protesta arriba després que el Ministeri rebutgés les al·legacions al projecte i mantingués la construcció de més de 14 quilòmetres de pantalles entre Tarragona i Calafell. Un centenar de veïns s'han concentrat en un dels punts que ja té pantalles de més de 5 metres just a tocar de les cases a Roda. Demanen la revisió del projecte, que s'apliquin mesures menys agressives amb el paisatge i que es desviïn les mercaderies per l'interior. Esther Valls és membre de l'Associació de Veïns Costa Daurada Barà.
13: El que volem és una barrera que té la mateixa eficiència i eficàcia, 1,5 metres, que compleixi la normativa de soroll. El que demanem és que ja es construeixi una via segregada fora de la costa. El que no volem és que es trinxi el nostre territori, que es facin aquests nyaps.
12: Adif justifica l'acció per reduir el soroll provocat per l'increment previst del trànsit ferroviari de mercaderies associat al corredor del Mediterrani. Els convocants denuncien, però, que s'ha incomplert el compromís de revisar el projecte per reduir-ne l'impacte visual. L'ex gestor d'infraestructures ferroviàries ja s'ha compromès a reunir-se amb els alcaldes al setembre per presentar alternatives.
0: L'operació policial contra el tràfic de drogues en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès se salda amb 8 detencions i el desmantellament de 2 plantacions de marihuana. D'aquesta manera, s'ha desarticulat una organització criminal que treballava de forma estable a la zona. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
26: Durant l'operatiu de la Guàrdia Civil que es va dur a terme dimecres, es van fer 8 escorcolls als municipis de Reus, Riudoms, el Catllà, Calafell i Vilaseca, a la demarcació de Tarragona, a més de Vilafranca, del Penedès i Cubelles, a Barcelona. A més de la detenció de 8 persones, entre les quals els màxims responsables de l'organització criminal, també es van intervenir unes 2.000 plantes de marihuana en 2 plantacions indoor, 25.000 euros en efectiu i armes de foc, entre altres coses. Els detinguts, d'entre 29 i 65 anys, se'ls investiga com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i tinença il·lícita d'armes, entre d'altres. Amb aquest operatiu es dona per desmantellada aquesta organització que operava de forma estable a les comarques de Tarragona i Barcelona i que tenia capacitat per produir cànnabis destinat sobretot al mercat il·lícit europeu.
0: A Solsona, aquest divendres s'ha fet un homenatge a la figura de Gaietà Ripoll, un mestre laic que va ser l'última persona executada al món per la Inquisició espanyola. Va morir fa just 200 anys, condemnat per heretge. Lleida, Júlia Albacar.
11: La figura de Gaietà Ripoll torna a Solsona dos segles després de la seva mort, recordat ara amb una placa a l'edifici del teatre. Amb aquestes paraules ho ha afirmat l'alcaldessa de la ciutat, Judit Gisbert, durant l'acte d'homenatge d'este divendres.
14: Gaietà Ripoll torni avui a casa, a la memòria de Solsona, per ocupar el lloc que la història li havia reservat com a guardià de la nostra llibertat més provada, la de pensar per nosaltres mateixos.
11: Que ha recordat que la seva vida s'ha convertit en un símbol de lluita.
14: La seva mort violenta el va convertir en un símbol universal contra el fanatisme i a favor de la llibertat de consciència. En descobrir aquesta placa, no només recuperem una biografia, sinó que reivindiquem el llegat d'un pioner que va obrir camí a l'escola laica als Països Catalans.
11: Ripoll va néixer el 1778 a Solsona. Va lluitar a la Guerra del Francès, on va acabar com a presoner i va conèixer les idees liberals. Quan va tornar a Espanya, durant el trienni liberal, va fundar una escola laica a Russafa, al costat de València, però amb el retorn de Ferran VII i l'absolutisme se'l va perseguir i, finalment, la Inquisició, coneguda llavors com a Juntes de Fe, el va condemnar a mort per heretge.
0: Esports. Amb en Roger Arnau.
15: El Barça s'ha estrenat a la pretemporada contra el Birmingham amb dos gols del jove davanter egipci, Hamza Del Karim. Els blaugrana, finalment, han caigut als penals contra el conjunt anglès després d'haver acabat els 90 minuts de joc amb un empat a dos al marcador. Gerard Martín, defensa del Barça, als micròfons de TV3.
16: No, molt bé, tal com s'ha vist el partit, hem competit molt bé. I bueno, el ritme i el joc són coses que es van agafant amb les pràctiques dels partits i bueno, molt content amb tots.
15: Gerard Martín ha estat titular i té molt clars quins són els objectius d'aquesta temporada.
16: Sí, nosaltres com a objectiu de temporada tenim guanyar-ho tot i tenim l'especial il·lusió en la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
15: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priqué, però el Barça ha fet l'1-1 poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdel Karim. Ja a la segona part, un altre cop, el jove davanter egipci ha fet l'1-2 al minut 61, però finalment l'ex del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una altra de les imatges del partit ha estat el debut de Dayemi amb la samarreta del Barça. I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ha signat aquest divendres el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges a canvi de 8,5 milions d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu, aquest dissabte, ja estarà sota les ordres de Hansi Flick a l'estaig d'Anglaterra. Un que arriba i un altre que se'n va. Marc-André Ter Stegen ha deixat aquest divendres l'estaig del Barça per marxar cedit a l'Ajax. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter. Per cert, encara en clau blaugrana, el president Joan Laporta ha estat donat d'alta aquest divendres de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia. El president, en un comunicat, ha agraït la feina del personal sanitari.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: I l'Espanyol, per la seva banda, es continua preparant també a Anglaterra i aquest dissabte jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de l'estada a Anglaterra. Serà a partir de les 4 de la tarda. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Exposito.
17: Final és la pretemporada. És per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
15: L'Espanyol tornarà cap a casa just després del partit. Els blanquiblaus encara jugaran un últim partit abans de l'inici de la Lliga. Serà el 8 d'agost contra el Covenci. I pel que fa als equips de segona divisió, el Girona jugarà el 49è trofeu Costa Brava a Montilivi contra l'Arsenal de Mikel Arteta. El davanter Cristian Estuani valora així el partit.
18: Mañana, si existe la posibilidad, sería, por supuesto, que una gran chance para poder tener algunos minutos. Sobre todo para volver a reencontrarnos en el estadio con nuestra gente, a recibir a un rival que no siempre tenemos la posibilidad, ¿no?, de jugar contra un gran equipo como es el Arsenal.
15: El Sabadell, per la seva banda, aquest divendres ha guanyat per 1-0 el partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arreguinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el 21 d'agost a les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les dues últimes temporades. I París acull fins dimecres la competició de natació artística dels europeus de natació. Aquest divendres el català Denis González ha quedat a les portes de les medalles a la final masculina de solo tècnic. El nedador de Rubí ha acabat quart. Tampoc han pujat al podi les catalanes Iris Tió i Lilú Lluís a la final femenina de duet tècnica. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalanes i catalans, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: I en ciclisme, aquest dissabte comença el Tour de França femení i ho fa amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi. Precisament Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, s'ha convertit en una de les favorites del triomf final, tot i ser la primera vegada que hi participa. També en bàsquet hem de dir que la penya ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. El base del Masnou jugarà una temporada més a l'equip verdinegre. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser l'ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves. Amb aquest moviment, el Barça i Navarro han acordat una adequació contractual fins al 2029. Acabem amb un apunt per dir que l'internacional futbolista Franco Baresi ha mort, el mític jugador de la dècada dels 80, ha mort, com diem, Baresi als 66 anys. L'exdefensa central no ha superat una operació per extreure-li un nòdul pulmonar.
8: 3CAT Info.

0: Són les 4.
1: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els immigrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una seixantena de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. Reintroduirà controls aleatoris tant en ports com a aeroports a passatgers extracomunitaris. Brussel·les, però, reitera que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent europeu. El govern espanyol rebutja les crítiques dels governs d'extrema dreta i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. Per la seva banda, el PP ha tornat a reclamar a l'executiu que declari a la ciutat autònoma la situació d'interès per a la seguretat nacional. Hamas accepta desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza, però alerta que només ho farà si Israel es retira de la franja. El govern de Netanyahu no ha reaccionat oficialment, però el president nord-americà assegura que els israelians estan molt contents amb l'acord. Baixa lleugerament el risc d'incendi forestal de cara a aquest dissabte, però encara hi haurà 289 municipis en risc molt alt o extrem. Per tot plegat, els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. Estabilitzat l'incendi de la Vall d'Uixó després de cremar més de 9.500 hectàrees. Tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Les autoritats, però, demanen precaució perquè l'incendi continua actiu. Els bombers hi mantindran un dispositiu per evitar revifades. El primer dia d'operació sortida no ha comportat gaires complicacions als aeroports ni tampoc a les carreteres. L'aeroport de Barcelona ha viscut el dia amb més activitat d'aquesta operació, amb més de 1.100 vols. Qui es desplaci amb cotxe haurà de pagar més per la benzina, perquè retalla una part de les ajudes als carburants.
2: Esports. El Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. D'altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bizibu, ha signat ja el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. I en bàsquet, la penya ha fet oficial la renovació de Ricky Rubio per una temporada, mentre el Barça ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser ambaixador i mentor.
1: Pel que fa al temps, primer cap de setmana d'agost molt càlid, a Ponent s'arribarà als 38 graus. Matí de dissabte, mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plugim molt local. A la resta, farà sol, amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i també l'àrea del Massís del Port.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. El ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Fonts policials de Ceuta eleven la xifra de retornats a 53.000, d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fonts policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernadas.
3: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no va anar a comprar i ens escrivia així la situació.
4: Pero mira, aquí el problema que es esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
3: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrents, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores?
0: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
3: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
0: Yo quiero hablar con mi madre.
3: ¿Y tu teléfono?
0: La playa.
3: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
1: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta, hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
5: Como comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
1: La situació més crítica s'està vivint a Ceuta, però des de dijous al vespre també està tancada la frontera amb l'illa. Aquest divendres a la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, el qual responsabilitzen de la crisi a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, al·legant motius de seguretat. El govern italià reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. Marc Camps.
6: Aquesta mesura, molt criticada per l'oposició del país, entra en vigor aquest dissabte i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. I amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Portugal també estudia augmentar els controls fronterers. I més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
7: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
6: En aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
1: El govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. L'executiu argumenta que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial i demana que s'acabi amb el que qualifica de confusió interessada. A més, Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha aportat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest divendres, des de la ciutat autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. El líder de l'executiu ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús per part de les màfies de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
8: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues, ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de màfia que trafican con seres humanos.
1: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo serà a Ceuta aquest dissabte per conèixer la situació a la ciutat autònoma. Vox, allà on té responsabilitats de govern, ha anunciat que tallarà les ajudes a aquelles ONGs que col·laborin o financin el que qualifiquen d'invasió migratòria de Ceuta.
9: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
1: En clau internacional, Hamas ha acceptat desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza, però ho condiciona el fet que Israel es retiri de la franja. El govern de Netanyahu encara no s'ha pronunciat oficialment sobre aquest anunci fet pel president dels Estats Units, però el mateix Trump assegura que els israelians estan molt contents. Jerusalem, Jordi Bresco.
10: El compromís de Hamas per entregar les armes està lligat a una sèrie de gestos per part d'Israel que demostrin que honorarà el pacte. Són aspectes ja acordats l'octubre passat. Aturar els atacs és el principal, però també deixar entrar més ajuda humanitària i retirar les seves tropes a la línia que es va acordar, l'anomenada línia groga. Però es fa difícil pensar que Israel cedirà just ara, quan falten menys de 3 mesos per les eleccions. De moment, Netanyahu no s'ha pronunciat oficialment, però fonts del govern israelià avisen que els seus soldats no es mouran fins que Hamas no es desarmi. L'atzucac, doncs, està servit i deixaria en mala posició Donald Trump, que, malgrat tot, insisteix que l'acord és tot un èxit. Fonts de la Casa Blanca informen que, si no hi ha progrés, la decepció de Trump cap a Netanyahu seria enorme en una relació que ja fa temps que trontolla.
9: 3CAT Info.
1: Al País Valencià, els bombers han estabilitzat l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Vall d'Uixó. Les flames han cremat més de 9.500 hectàrees i es continua demanant molta precaució per evitar possibles revifades. Tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Des de la Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
11: Els bombers refresquen els punts calents per evitar revifades, però han aconseguit estabilitzar el foc que fa una setmana que està actiu. Treballen en un perímetre de 89 quilòmetres i també s'ha permès tornar a casa als prop de 3.000 veïns que encara continuaven desallotjats dels municipis d'Artana i Eslida. Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció.
12: Estabilizado el incendio es que no crece en la superficie, hay todavía puntos calientes. Podemos tener algún rebrote, con lo cual si hay gente circulando por la zona quemada estaría comprometida y eso nos lleva a que afiancemos el perímetro para que esté controlado. Y una vez que la fase siguiente es cuando ya no hay nada caliente en el incendio, se da por extinguido.
11: Es recomanable als veïns que no transitin pel perímetre del foc i que no facin encara activitats a la muntanya. L'Eloi, veí del Font de Guilla, ha dormit 5 nits fora de casa patint per si el foc hi arribava, però finalment s'ha quedat fora del terme.
13: El lloc on estàvem reallotjats, que és a la Vall d'Uixó, veiem el foc de les muntanyes i era com l'hivern i estàvem molt preocupats perquè pensàvem que el foc es anava a arribar a la casa.
11: L'incendi ha cremat gairebé 9.600 hectàrees, el 40% de les quals dins el Parc Natural de la Serra d'Espadà. La Generalitat Valenciana ha activat un paquet d'ajudes de 67 milions d'euros pels veïns afectats i continua oberta la investigació per aclarir l'origen del foc.
1: A Catalunya, el risc d'incendi baixarà lleugerament aquest cap de setmana, però continuarà sent molt alt. Els agents rurals han activat per aquest dissabte el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 200 municipis de 22 comarques. El nivell 4 per perill extrem, al màxim, afectarà 89 municipis de 15 comarques. Per tot plegat, continuaran restringits els accessos a 7 espais naturals. Tot i la previsió de pluja al Pirineu, el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta,

0: per calor nocturna durant les dues properes nits a les comarques de les Terres de l'Ebre i el Baix Camp. D'altra banda, el servei d'emergències ha atès 39 persones amb afectacions relacionades amb la calor en els darrers 3 dies. Més de la meitat han hagut de ser traslladats a un centre sanitari.
1: El temps.
0: Enric Agut.
2: Primer cap de setmana del mes d'agost que ens porta calor. Màximes que, novament, estaran per sobre dels 30 graus a bona part del país i superant els 35 cap a l'interior o arribant als 35. Manresa pot tocar els 36 i a Ponent les més elevades. Lleida podria arribar als 38, també Balaguer 37, a Tàrrega els 38, Tremp els 38 i algun valor puntualment de 39 és possible. Difícilment s'arribarà als 40. Aquest divendres sí que s'ha arribat als 40 a Solsona, 15è dia aquest any amb alguna temperatura de 40 graus, en aquest cas puntual. A Solsona altres dies han estat més nombrosos els pobles amb 40 graus o poblacions amb aquesta xifra de 40. Matí de cel vetllable a la costa de Tarragona, pot caure alguna cortina de pluja fins a mig matí i a la tarda ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja aquesta tarda de dissabte, la Cerdanya-Berguedà, també el Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. Alguna tempesta pot anar acompanyada de forta intensitat de pluja, també ventades, calamarsa o pedra. Diumenge, al matí, sol, algun núvol costaner, xafogo a la costa, la temperatura alta, novament de dia, pot pujar una mica més la temperatura, especialment en zones de muntanya, i a la tarda, novament, alguns ruixats regaran el Pirineu, Prepirineu, també les muntanyes interior de Tarragona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'aeroport de Barcelona ha viscut aquest divendres el dia amb més activitat de l'operació sortida per les vacances d'estiu. Del Prat han sortit o aterrat més de 1.100 vols, però no s'han vist grans cues als taulells de facturació de les companyies, ni tampoc hi ha hagut gaires retards. Aquest dissabte i diumenge també es preveuen un miler d'operacions a la pista. Pel que fa als trens, Renfe ha programat 125.000 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya fins diumenge. I per als que agafen el cotxe, el Servei Català de Trànsit ha previst que 570.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona, una xifra similar a les de qualsevol cap de setmana d'estiu. Però desplaçar-se amb cotxe de combustió és més car que fa un any, sobretot de dièsel, perquè omplir-lo costa de mitjana 16 euros i mig més que fa un any. Moltes benzineres han hagut d'atendre més vehicles en les últimes hores perquè el govern espanyol retira una part de l'ajut al carburant aquest dissabte. L'economia catalana ha mantingut el ritme de creixement durant el segon trimestre de l'any, tot i la represa de les hostilitats de l'Orient Mitjà. Entre abril i juny, el producte interior brut català va augmentar un 0,7% respecte del trimestre anterior i un 3% respecte a un any enrere, segons l'Institut d'Estadística. El creixement de l'economia catalana supera el de l'espanyola, que es va situar en el 2,7% interanual al segon trimestre, i el de l'europea, que va ser de l'1,2% en el mateix període. L'IDESCAT destaca la bona marxa dels grans sectors d'activitat encapçalats per la construcció i els serveis, en especial l'hoteleria i la restauració. La indústria i, sobretot, l'agricultura també creixen, però ho fan amb menys força. L'Euribor tanca el juliol a l'alça i ja està en el nivell més alt des de la tardor del 2024. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables se situa en el 2,85% de mitjana aquest mes. Des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà al febrer ha anat pujant amb més força i ha anat anticipant les pujades de tipus del Banc Central Europeu de resultes de la inflació que pot provocar el conflicte, una tendència que es mantindrà, segons explica el director d'H2B Hipoteca, Eduard Roldós.
3: Els bancs, evidentment, anticipen tot això, amb la qual cosa nosaltres ja estem preveient que aquest final d'any els bancs corregiran a l'alça i les hipoteques que estan oferint ara mateix els tipus d'interès segurament estarem una miqueta més per sobre.
0: Qui hagi de fer ara la revisió anual de la hipoteca pagarà més de quota. Per a un préstec de 170.000 euros a 25 anys, la pujada serà d'uns 65 euros al mes, és a dir, prop d'uns 800 euros l'any. Presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home acusat de matar la seva parella dimarts.

0: març, al districte de Sant Martí de Barcelona. El jutjat de Guàrdia ha rebut aquest divendres el detingut, que està acusat d'un delicte d'homicidi. A més d'enviar-lo a la presó, el magistrat també ha acordat, com a mesures cautelars, la prohibició de comunicació i aproximació respecte als dos fills que tenia la parella i els pares de la víctima. La dona, de 34 anys, va morir presumptament per les ganivetades que li va clavar l'home després d'una discussió davant dels dos fills i d'una parella amiga. L'home, després de cometre el crim, es va fugar, però hores més tard es va entregar a la comissaria. La dona és la quarta víctima per violència masclista a Catalunya aquest any. Els Mossos d'Esquadra han detingut una quarta persona relacionada amb el tiroteig entre dos grups enfrontats que va tenir lloc el 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. El detingut, un home de 46 anys, es va presentar voluntàriament a la comissaria dies després del dispositiu desplegat el 14 de juliol, en què la policia ja va detenir tres persones. En la mateixa operació, els Mossos van escorcollar diversos domicilis de Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Terrassa i Maçanet de la Selva. Hi van intervenir 7 armes de foc, entre les quals un subfusell, una escopeta, un revòlver i 4 pistoles. També van trobar munició, una armilla antibales i prop de 40.000 euros en efectiu. Cap dels detinguts tenia llicència d'armes i això fa que els atribueixin un delicte de tinença il·lícita d'armes. El tiroteig no va deixar cap ferit, tot i que, segons la investigació policial, es van arribar a disparar una trentena de trets. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Lloret de Mar. El cos s'ha trobat aquest divendres a la tarda al contenidor d'una urbanització. Girona, Maria Rovira.
1: La Divisió d'Investigació dels Mossos ha fet càrrec del cas per determinar les circumstàncies al que s'investiga com a mort violenta, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Cap a 4:45 de la tarda s'ha rebut l'avís que s'havia trobat el cadàver d'una persona en un contenidor a la urbanització Lloret Blau. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la policia científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents i avançar en la investigació sobre les causes dels fets.
0: L'Ajuntament de Roda de Berà, al Tarragonès, canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar aturar l'anomenat turisme de la brossa, que ha anat a més amb la implantació de la recollida porta a porta a la capital del Baix Penedès. Tarragona, Manel Sastre.
2: En el cas de Roda de Berà, s'han arribat a tenir augments de més de 5 tones diàries de brossa. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la situació els afecta greument, sobretot els carrers que limiten amb el Vendrell. S'han canviat les localitzacions d'alguns contenidors i aquest cap de setmana canviaran també la circulació d'alguns carrers per dificultar aquesta pràctica.
3: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell, també.
2: L'alcalde de Roda no entén com municipis de segona residència implanten una recollida porta a porta impossible de gestionar pels qui no hi viuen tot l'any. A Calafell estan igual, han penjat pancartes amb el lema "El teu residu, el teu municipi", els carrers que toquen amb el terme del Vendrell.
0: Diumenge s'inaugura la 14a edició de la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs, amb 11 exposicions que es podran visitar fins al 18 d'octubre a Palafrugell, al Baix Empordà. Entre les propostes més destacades hi ha un llarg viatge de l'americana Dorothea Lange, amb fotografies capturades durant la Gran Depressió dels Estats Units i que reuneix més de 5.000 imatges conservades a la Biblioteca del Congrés nord-americà. I també hi ha la primera gran retrospectiva a Catalunya del xilè Sergio Larraín, El vagabundo de Valparaíso, que recorre la seva trajectòria a través d'algunes de les imatges més representatives del seu treball a Xile, Bolívia, el Perú i Europa. La directora de la Biennal, Maria Planes, parla de les exposicions de Lang i Larraín, dos dels principals reclams de l'edició.
4: Que consisteixen en mostrar figures de renom internacional. Aquest any tenim l'exposició de Dorothea Lange i tenim l'exposició de Sergio Larraín, la nord-americana Dorothea Lange, una de les fotògrafes amb fotografies molt icòniques de la història de la fotografia, i Sergio Larraín, el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum Photos.
0: Esports. Amb en Roger Arnau.
5: El Barça ha caigut als penals contra el Birmingham al primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat en empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. El central blaugrana, Gerard Martín, ha valorat així el joc de l'equip als micròfons de TV3.
6: Bueno, ens ha costat una mica. També ells tenen més ritme que nosaltres, estem començant. És normal, però bueno, també crec que hem tingut bastants moments bons i també som molt joves ara i bueno, també hem d'estar contents amb el que hem fet.
5: Gerard Martín, que ha estat titular, ha parlat també dels objectius de l'equip aquesta temporada.
6: Sí, nosaltres com a objectiu de temporada tenim guanyar-ho tot i tenim l'especial il·lusió en la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
5: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priske, però el Barça ha fet l'1-1 poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdelkarim. Ja a la segona part, un altre cop el jove davanter egipci de 18 anys ha fet l'1-2 pel Barça, ha estat al minut 61, però finalment l'exjugador del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una de les imatges del partit ha estat el debut de Adeyemi amb la samarreta del Barça.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ha signat aquest divendres el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges, a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu, aquest dissabte, ja estarà sota les ordres de Hansi Flick a l'estaix d'Anglaterra. I un que arriba, a un altre que se'n va, Marc-André Ter Stegen, ha deixat aquest divendres l'estaix del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter.
7: 3CAT Info.
5: I més actualitat futbolística. Seguim amb el Barça. El primer equip té previst jugar un partit amistós el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat, serà contra un equip local i suposarà un ingrés de 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria, el Barça esperarà uns dies a veure com avança la situació per a partir d'aquí fer l'anunci oficial del partit. I encara en futbol, l'Espanyol per la seva banda es continua preparant també Anglaterra i aquest dissabte jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de la seva estada. Serà a partir de les 4 de la tarda. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanc i blau, Edu Expósito.
8: Al final és la pretemporada, és per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
5: Pel que fa als equips catalans de la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 1-0 un partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. I aquest dissabte serà el torn del Girona, que jugarà el 49è trofeu Costa Brava Montilivi contra l'Arsenal de Miquel Arteta. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, confia fer un bon paper contra el vigent campió de la Premier.
9: Està clar que és un gran rival, un dels millors que podíem tenir. Crec que per l'aficionat és maco que pugui venir un rival com l'Arsenal, i per nosaltres també, no? I, bueno, esperem fer un bon partit.
5: I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el dia 21 d'agost, a les 8 del vespre, a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les últimes dues temporades i el Barça ingressarà mig milió d'euros pel traspàs. A París, però, mentrestant, acull la competició de natació artística dels europeus de natació. Aquest divendres, el català Denis González ha quedat a les portes de les medalles de la final masculina de solo tècnic. El nedador de Rubí ha acabat quart. Tampoc han pujat del podi les catalanes Tió i Lilo Lluís a la final femenina del duet tècnic. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora Andrea Fuentes. I en ciclisme, aquest dissabte comença el Tour de França femení amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi. Precisament Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, s'ha convertit en una de les favorites. El Tour començarà demà a Lausana, Suïssa, i acabarà diumenge a París. També dos apunts de bàsquet. El primer, a la Penya, ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. El base del Masnou serà jugador verd i negre aquesta pròxima temporada. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager de l'equip i passarà a ser ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves.
7: 3CAT Info. Són 4:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els migrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una seixantena de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. Reintroduirà controls aleatoris tant en ports com a aeroports a passatgers extracomunitaris. Tot mentre Donald Trump ha qualificat l'arribada massiva de migrants d'invasió. A partir d'ara us explicarem que el president Salvador Illa defensa que Catalunya passa per un bon moment, malgrat els problemes que s'han produït a Rodalies i al sector educatiu. És el que es desprèn del balanç del curs polític i dels 2 anys d'investidura que s'han complert aquest divendres. Els socis d'investidura li han demanat més esforços i la resta de l'oposició l'ha acusat de triomfalista. Enèsim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol per la compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny. L'executiu de la comunitat ha acusat l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez. Des de la Moncloa han demanat dimissions. I també us explicarem que ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc causat per les obres de la línia 9 del metro. La fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa seva fins al setembre, com a mínim. I en esports, què destaquem, Roger Arnau?
5: El Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els 2 gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. Per altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bisibu, ha signat el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. En bàsquet, Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de la secció i passarà a ser ambaixador i mentor dels joves jugadors. I a l'Europeu de Natació Artística de París, Iris Tió i Lilú Lluís no han pogut aconseguir medalla a la prova de duet tècnic. També ha quedat a les portes Denis González a la final masculina de solo tècnic.
0: Pel que fa al temps, primer cap de setmana d'agost molt càlid, a Ponent s'arribarà als 38 graus. Matí de dissabte, mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plogim molt local. A la resta farà sol, amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i l'àrea del Massís del Port.
7: 3CAT Info.
0: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han retornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Fonts policials de Ceuta eleven la xifra de retornats a 53.000, d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fonts policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua, perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
10: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no va anar a comprar i ens escrivia així la situació.
11: Pero mira, aquí el problema que és esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, 2 guardias y dejar la gente entrar.
10: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrents, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores?
12: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
10: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
12: Yo quiero hablar con mi madre.
10: ¿Y tu teléfono?
12: La playa.
10: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
0: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta, hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
13: Comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
0: La situació més crítica s'està vivint a Ceuta, però des de dijous al vespre també està tancada la frontera amb l'illa. Aquest divendres a la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, el qual responsabilitzen de la crisi a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, al·legant motius de seguretat. El govern italià reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. Marc Camps.
14: Aquesta mesura, molt criticada per l'oposició del país, entra en vigor aquest dissabte i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. I amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Portugal també estudia augmentar els controls fronterers. I més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
15: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
14: En aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
0: El govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. L'executiu argumenta que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial. Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha portat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest divendres, des de la ciutat autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. El líder de l'executiu ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús, per part de les màfies, de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
16: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
0: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo serà a la ciutat de Ceuta aquest dissabte per conèixer la situació a la ciutat autònoma. Junts per Catalunya, de la seva banda, vol que el Congrés torni a votar la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Coincidint amb la crisi migratòria a Ceuta, la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueres, ha anunciat aquest divendres a les xarxes que tornaran a registrar la proposició de llei.
17: Es pot seguir sense fer res davant de les imatges que ens arriben des de Ceuta i, per tant, que segueixin creixent els extrems, sobretot l'extrema dreta. O es pot aplicar el mètode de Junts i és que Catalunya tingui el control absolut de la immigració i de les nostres fronteres. Tornem a presentar la llei perquè Catalunya tingui la delegació en matèria d'immigració. Veurem si els partits que tant es queixen i voten a favor o prefereixen seguir en aquest caos.
0: El Congrés va tombar l'any passat la delegació de competències migratòries a la Generalitat amb els vots del PP, Vox i Podem. Fonts de Junts asseguren que la llei es tornarà a votar en les pròximes setmanes. I encara en clau política, us expliquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que Catalunya passa per un bon moment i confia que el país aconseguirà aviat tenir un sistema educatiu i una mobilitat excel·lents. Aquest divendres Illa ha fet balanç del curs polític i dels 2 anys del seu mandat. S'ha mostrat optimista, tot i les crisis recents a Rodalies o en el sector educatiu. Illa ha considerat aconseguida l'estabilitat que buscava i ha tret pit d'haver aprovat els seus primers pressupostos i de la feina feta en habitatge. Pel que fa als problemes de l'educació i els trens, el president de la Generalitat està segur de resoldre'ls, però no ha volgut posar terminis.
18: I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
0: Els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, no han quedat satisfets. La portaveu dels Republicans al Parlament, Esther Capella, ha reclamat al govern i al PSOE més esforços per aprovar el nou model de finançament. I la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha demanat a l'executiu que vagi més enllà del que ha fet fins ara.
19: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament, un molt bon acord, però que el PSOE no ha estat sent capaç de transformar-lo en realitat. Al PSOE li falta múscul i el PSC capacitat d'estirar.
20: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
0: Salvador Vergés, de Junts, Lorena Roldán, del PP i Pilar Castillejo, de la CUP, han acusat Illa de no haver fet autocrítica.
21: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
22: Hoy no tocaba hacer propaganda, hoy tocaba dar explicaciones. Explicaciones, insisto, de esos 2 años destruyendo el futuro.
23: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
0: Des de Vox consideren que l'executiu ha empitjorat tot el que ha tocat. El govern licita les variants d'Olot i les preses. Es preveu que les obres, que tenen un pressupost de 450 milions d'euros, comencin a la primavera de l'any que ve i durin uns 4 anys i mig. La variant, d'11 quilòmetres i un carril per sentit, comptarà amb diversos viaductes i túnels, un de gairebé 3 quilòmetres. També s'ha licitat una altra variant, la de Serós al Segrià. El govern també ha posat a concurs el corredor de bus ràpid entre Blanes i Lloret, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
24: Cada venir millorar aquesta mobilitat complicada de connectivitat també del Maresme amb la Selva Marítima i que va acompanyat també de la licitació de l'estudi informatiu del perllongament de la C32 fins a Lloret.
0: Altres projectes que s'han licitat aquest divendres han estat el que pretén millorar la seguretat de la C37 entre Manlleu i Torelló, amb l'aplicació a doble carril en alguns trams, o la senyalització de la C31 al seu pas per Cunit. En total, s'han posat a concurs obres per més de 500 milions d'euros, que són aproximadament un terç de les previstes enguany. L'executiu pretén donar un impuls a la inversió en infraestructures i destinar-hi aquest any més de 1.400 milions d'euros, un 17% més que l'any passat i prop del doble que en els anys anteriors. Més coses. La compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny ha provocat l'enèsim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol. La Comunitat de Madrid acusa l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez, mentre la Moncloa demana dimissions. Madrid, Alba Gil.
1: mentides i calúmnies, així és com defineix el portaveu del govern madrileny la polèmica per l'àtic de luxe que l'executiu va comprar en secret i que, suposadament, havia de servir com a oficina temporal.
2: Son calumnias que trata de echar la izquierda, la ultraizquierda y el gobierno de Pedro Sánchez para tapar sus propias vergüenzas.
1: Assegura Miguel Ángel García que han actuat amb transparència i que tenen ple suport del Partit Popular, que remet a les explicacions d'Ayuso. A més, aquestes paraules arriben després que s'hagi sumat un nou ingredient a la controvèrsia, i és que el nòvio de la presidenta madrilenya ha posat a la venda per gairebé 1,8 milions d'euros el pis en què vivien fins ara, pròxim al polèmic àtic de Chamberí. Més Madrid ja ha anat a la justícia per un possible delicte de malversació, mentre que la Moncloa exigeix la dimissió d'Ayuso. Sentim el delegat del govern espanyol, Francisco Martín.
3: Ha sido una pillada descomunal. Creo que la señora Díaz Ayuso no debe seguir un minuto más al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid.
1: L'endemà de destapar-se aquest cas, canvi de plans, el govern d'Ayuso ha anunciat que vendrà l'àtic per destinar els diners als afectats pels incendis.
0: A Mallorca, un professor de ball de 25 anys ha ingressat a la presó acusat d'agredir sexualment 5 alumnes seves de l'acadèmia on feia classes a Palma. Les víctimes tenen entre 8 i 12 anys. Els fets que investiga el jutge es remunten al mes de març d'aquest any. Palma, Caterina Carmany.
4: L'agressor gravava les víctimes d'entre 8 i 12 anys mentre els vexava i humiliava. Després ho penjava a internet. Va pujar una trentena de vídeos a l'anomenada xarxa obscura, una base de dades internacional que detecta arxius amb imatges de nins i nines agredits sexualment, va fer l'alerta. I van localitzar el professor de dansa per una samarreta que sortia a un vídeo i que duia una inscripció relacionada amb un grup de ball. A partir d'aquí se l'ha pogut detenir.
7: El temps.
0: Enric Agut.
6: Primer cap de setmana del mes d'agost que ens porta calor. Màximes que novament estaran per sobre dels 30 graus a bona part del país i superant els 35 cap a l'interior o arribant als 35. Manresa pot tocar els 36 i a Ponent les més elevades. Lleida podria arribar als 38, també Balaguer 37, a Tàrrega els 38, Tremp els 38 i algun valor puntualment de 39 és possible. Difícilment s'arribarà als 40. Aquest divendres sí que s'ha arribat als 40. A Solsona, 15è dia aquest any amb alguna temperatura de 40 graus, en aquest cas puntual. A Solsona, altres dies han estat més nombrosos els pobles amb 40 graus o poblacions amb aquesta xifra de 40. Matí de cel vetllable a la costa de Tarragona, pot caure alguna cortina de pluja fins a mig matí i a la tarda ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja aquesta tarda de dissabte, la Cerdanya-Berguedà, també el Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. Alguna tempesta pot anar acompanyada de forta intensitat de pluja, també ventades, calamarsa o pedra. Diumenge, al matí, sol, algun núvol costaner, xafogo a la costa, la temperatura alta, novament de dia, pot pujar una mica més la temperatura, especialment en zones de muntanya, i a la tarda, novament, alguns ruixats regaran el Pirineu, Prepirineu, també les muntanyes interior de Tarragona.
7: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro. Aquesta fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa fins al setembre, com a mínim. Es tracta dels veïns de quatre edificis dels carrers Rubinstein i Teodora La Madrid. La nova incidència els preocupa més, com a la Sara, que encara està desallotjada, i a la Feli, que ja havia tornat al seu pis.
25: Estoy bastante preocupada por la grieta esta nueva más grande que se ha hecho en el parking, que es el que sostiene todo el edificio, y también con la calle Rubinstein, que ha habido el sensor de movimiento detectado.
26: Jo pateixo una mica per la meva seguretat al pis, però no m'han explicat, però m'han respost que no afecta l'estat estructural de l'edifici.
0: L'esquerda va aparèixer dimecres a la nit i suposa un contratemps en els treballs de consolidació. Ramon Ramiret és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
27: Van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat.
0: D'aquí una setmana es complirà un mes de l'aparició del primer esvoranc que va obligar a desallotjar 8 blocs. Des d'aquest divendres, els afectats començaran a rebre els avançaments econòmics per afrontar les despeses extres que han tingut a causa d'aquest incident. La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest divendres un dels assentaments de Montjuïc, situat a la carretera de Miramar, a tocar de la Ronda del Litoral. L'operatiu ha començat a les 8 del matí i s'ha allargat fins passades les 11. En total, s'han desallotjat 32 persones, totes majors d'edat. L'Ajuntament de Barcelona justifica l'actuació pels problemes de seguretat, salubritat i convivència que s'han detectat a la zona. Sentim Marta Villanueva, regidora de seguretat.
5: Un risc per la seguretat vial, com sabeu, i l'espai ocupat es troba just a l'entrada i a la sortida de la B10. Un segon risc és el de la seguretat ciutadana. Es van registrar 148 incidències vinculades en aquest espai. Aquesta ocupació en aquest espai públic trasbalsava l'activitat diària en funcionament operatiu del Parc de Bombers de Montjuïc.
0: Els serveis municipals també han informat que l'assentament hi han detectat acumulació de residus, consum de drogues i riscos relacionats amb la proximitat de la Ronda Litoral i del Parc de Bombers de Montjuïc. El president del grup municipal del PP, Daniel Sidera, ha celebrat el desallotjament i ha assegurat que l'assentament degradava l'entorn i generava inseguretat. Manifestació dels veïns de Roda de Barà, al Tarragonès, contra les pantalles acústiques que DIF està instal·lant als laterals de les vies de tren de la costa. Demanen reduir les alçades d'aquestes instal·lacions que generen un greu impacte visual i paisatgístic. Tarragona, Manel Sastre.
8: L'acció de protesta arriba després que el Ministeri rebutgés les al·legacions al projecte i mantingués la construcció de més de 14 quilòmetres de pantalles entre Tarragona i Calafell. Un centenar de veïns s'han concentrat en un dels punts que ja té pantalles de més de 5 metres just a tocar de les cases a Roda. Demanen la revisió del projecte, que s'apliquin mesures menys agressives amb el paisatge i que es desviïn les mercaderies per l'interior. Esther Valls és membre de l'Associació de Veïns Costa Daurada Barà.
9: El que volem és una barrera que té la mateixa eficiència i eficàcia, 1,5 metres, que compleixi la normativa de soroll. El que demanem és que ja es construeixi una via segregada fora de la costa. El que no volem és que es trinxi el nostre territori, que es facin aquests nyaps.
8: Adif justifica l'acció per reduir el soroll provocat per l'increment previst del trànsit ferroviari de mercaderies associat al corredor del Mediterrani. Els convocants denuncien, però, que s'ha incomplert el compromís de revisar el projecte per reduir-ne l'impacte visual. L'ex gestor d'infraestructures ferroviàries ja s'ha compromès a reunir-se amb els alcaldes al setembre per presentar alternatives.
0: L'operació policial contra el tràfic de drogues en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès se salda amb 8 detencions i el desmantellament de 2 plantacions de marihuana. D'aquesta manera, s'ha desarticulat una organització criminal que treballava de forma estable a la zona. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
10: Durant l'operatiu de la Guàrdia Civil que es va dur a terme dimecres, es van fer 8 escorcolls als municipis de Reus, Riudoms, el Catllà, Calafell i Vilaseca, a la demarcació de Tarragona, a més de Vilafranca, del Penedès i Cubelles, a Barcelona. A més de la detenció de 8 persones, entre les quals els màxims responsables de l'organització criminal, també es van intervenir unes 2.000 plantes de marihuana en 2 plantacions indoor, 25.000 euros en efectiu i armes de foc, entre altres coses. Els detinguts, d'entre 29 i 65 anys, se'ls investiga com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i tinença il·lícita d'armes, entre d'altres. Amb aquest operatiu es dona per desmantellada aquesta organització que operava de forma estable a les comarques de Tarragona i Barcelona i que tenia capacitat per produir cànnabis destinat sobretot al mercat il·lícit europeu.
0: A Solsona, aquest divendres, s'ha fet un homenatge a la figura de Gaietà Ripoll, un mestre laic que va ser l'última persona executada al món per la Inquisició espanyola. Va morir fa just 200 anys, condemnat per heretge. Lleida, Júlia Albacar.
11: La figura de Gaietà Ripoll torna a Solsona 2 segles després de la seva mort, recordat ara amb una placa a l'edifici del teatre. Amb aquestes paraules ho ha afirmat l'alcaldessa de la ciutat, Judit Gisbert, durant l'acte d'homenatge d'este divendres.
12: Gaietà Ripoll torni avui a casa, a la memòria de Solsona, per ocupar el lloc que la història li havia reservat com a guardià de la nostra llibertat més provada, la de pensar per nosaltres mateixos.
11: Que ha recordat que la seva vida s'ha convertit en un símbol de lluita.
12: La seva mort violenta el va convertir en un símbol universal contra el fanatisme i a favor de la llibertat de consciència. En descobrir aquesta placa, no només recuperem una biografia, sinó que reivindiquem el llegat d'un pioner que va obrir camí a l'escola laica als Països Catalans.
11: Ripoll va néixer el 1778 a Solsona. Va lluitar a la Guerra del Francès, on va acabar com a presoner i va conèixer les idees liberals. Quan va tornar a Espanya, durant el trienni liberal, va fundar una escola laica a Russafa, al costat de València, però amb el retorn de Ferran VII i l'absolutisme se'l va perseguir i, finalment, la Inquisició, coneguda llavors com a Juntes de Fe, el va condemnar a mort per heretge.
0: Esports. Amb en Roger Arnau.
13: El Barça s'ha estrenat a la pretemporada contra el Birmingham amb dos gols del jove davanter egipci, Hamza Delkarim. Els blaugrana, finalment, han caigut als penals contra el conjunt anglès després d'haver acabat els 90 minuts de joc amb un empat a dos al marcador. Gerard Martín, defensa del Barça, als micròfons de TV3.
14: No, molt bé, tal com s'ha vist el partit, hem competit molt bé. I bueno, el ritme i el joc són coses que es van agafant amb les pràctiques dels partits i bueno, molt content amb tots.
13: Gerard Martín ha estat titular i té molt clars quins són els objectius d'aquesta temporada.
14: Sí, nosaltres com a objectiu de temporada tenim guanyar-ho tot i tenim l'especial il·lusió en la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
13: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priqué, però el Barça ha fet l'1-1 poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdelkarim. Ja a la segona part, un altre cop, el jove davanter egipci ha fet l'1-2 al minut 61, però finalment l'ex del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una altra de les imatges del partit ha estat el debut de Dayemi amb la samarreta del Barça. I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ha signat aquest divendres el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges a canvi de 8,5 milions d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu, aquest dissabte, ja estarà sota les ordres de Hansi Flick a l'estaig d'Anglaterra. Un que arriba i un altre que se'n va. Marc-André Ter Stegen ha deixat aquest divendres l'estaig del Barça per marxar cedit a l'Àjax. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter. Per cert, encara en clau blaugrana, el president Joan Laporta ha estat donat d'alta aquest divendres de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia. El president, en un comunicat, ha agraït la feina del personal sanitari.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: I l'Espanyol, per la seva banda, es continua preparant també a Anglaterra i aquest dissabte jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de l'estada a Anglaterra. Serà a partir de les 4 de la tarda. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
15: Final és la pretemporada. És per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
13: L'Espanyol tornarà cap a casa just després del partit. Els blanquiblaus encara jugaran un últim partit abans de l'inici de la Lliga. Serà el 8 d'agost contra el Covenci. I pel que fa als equips de segona divisió, el Girona jugarà el 49è trofeu Costa Brava a Montilivi contra l'Arsenal de Mikel Arteta. El davanter Cristian Estuani valora així el partit.
16: Mañana, si existe la posibilidad, sería, por supuesto, que una gran chance para poder tener algunos minutos. Sobre todo para volver a reencontrarnos en el estadio con nuestra gente, a recibir a un rival que no siempre tenemos la posibilidad, ¿no?, de jugar contra un gran equipo como es el Arsenal.
13: El Sabadell, per la seva banda, aquest divendres ha guanyat per 1-0 el partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arreguinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el 21 d'agost a les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les dues últimes temporades. I París acull fins dimecres la competició de natació artística dels europeus de natació. Aquest divendres el català Denis González ha quedat a les portes de les medalles a la final masculina de solo tècnic. El nedador de Rubí ha acabat quart. Tampoc han pujat al podi les catalanes Iris Tió i Lilú Lluís a la final femenina de duet tècnica. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalanes i catalans, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: I en ciclisme, aquest dissabte comença el Tour de França femení i ho fa amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi. Precisament, Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, s'ha convertit en una de les favorites del triomf final, tot i ser la primera vegada que hi participa. També en bàsquet hem de dir que la penya ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. El base del Masnou jugarà una temporada més a l'equip verdinegre. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser l'ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves. Amb aquest moviment, el Barça i Navarro han acordat una adequació contractual fins al 2029. Acabem amb un apunt per dir que l'internacional futbolista Franco Baresi ha mort, el mític jugador de la dècada dels 80, ha mort, com diem, Baresi als 66 anys. L'exdefensa central no ha superat una operació per extreure-li un nòdul pulmonar.
7: 3CAT Info. Tresca Info.

0: Són les 5. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els immigrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una seixantena de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. Reintroduirà controls aleatoris tant en ports com a aeroports a passatgers extracomunitaris. Brussel·les, però, reitera que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent europeu. El govern espanyol rebutja les crítiques dels governs d'extrema dreta i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. Per la seva banda, el PP ha tornat a reclamar a l'executiu que declari a la ciutat autònoma la situació d'interès per a la seguretat nacional. Hamas accepta desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza, però alerta que només ho farà si Israel es retira de la franja. El govern de Netanyahu no ha reaccionat oficialment, però el president nord-americà assegura que els israelians estan molt contents amb l'acord. Baixa lleugerament el risc d'incendi forestal de cara a aquest dissabte, però encara hi haurà 289 municipis en risc molt alt o extrem. Per tot plegat, els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. Estabilitzat l'incendi de la Vall d'Uixó després de cremar més de 9.500 hectàrees. Tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Les autoritats, però, demanen precaució perquè l'incendi continua actiu. Els bombers hi mantindran un dispositiu per evitar revifades. El primer dia d'operació sortida no ha comportat gaires complicacions als aeroports ni tampoc a les carreteres. L'aeroport de Barcelona ha viscut el dia amb més activitat d'aquesta operació, amb més de 1.100 vols. Qui es desplaci amb cotxe haurà de pagar més per la benzina, perquè retalla una part de les ajudes als carburants.
1: Esports. El Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. D'altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bizibu, ha signat ja el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. I en bàsquet, la penya ha fet oficial la renovació de Ricky Rubio per una temporada, mentre el Barça ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser ambaixador i mentor.
0: Pel que fa al temps, primer cap de setmana d'agost molt càlid, a Ponent s'arribarà als 38 graus. Matí de dissabte, mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plogim molt local. A la resta farà sol, amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i també l'àrea del Massís del Port.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Fonts policials de Ceuta eleven la xifra de retornats a 53.000, d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fonts policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernades.
3: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no van a comprar i ens escrivia així la situació.
4: Pero mira, aquí el problema que es esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
3: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrents, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà.
2: Sois menores?
5: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
3: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
5: Yo quiero hablar mi madre.
2: ¿Y tu teléfono?
5: La playa.
3: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat, ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
0: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta, hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
6: Como comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
0: La situació més crítica s'està vivint a Ceuta, però des de dijous al vespre també està tancada la frontera amb l'illa. Aquest divendres de la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, el qual responsabilitzen de la crisi a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, al·legant motius de seguretat. El govern italià reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. Marc Camps.
7: Aquesta mesura, molt criticada per l'oposició del país, entra en vigor aquest dissabte i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. I amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Portugal també estudia augmentar els controls fronterers. I més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
8: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
7: En aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
0: El govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. L'executiu argumenta que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial i demana que s'acabi amb el que qualifica de confusió interessada. A més, Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha aportat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest divendres, des de la ciutat autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. El líder de l'executiu ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús per part de les màfies de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
9: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
0: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo serà a Ceuta aquest dissabte per conèixer la situació a la ciutat autònoma. Vox, allà on té responsabilitats de govern, ha anunciat que tallarà les ajudes a aquelles ONGs que col·laborin o financin el que qualifiquen d'invasió migratòria de Ceuta.
10: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: En clau internacional, Hamas ha acceptat desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza, però ho condiciona al fet que Israel es retiri de la franja. El govern de Netanyahu encara no s'ha pronunciat oficialment sobre aquest anunci fet pel president dels Estats Units, però el mateix Trump assegura que els israelians estan molt contents. Jerusalem, Jordi Bresco.
11: El compromís de Hamas per entregar les armes està lligat a una sèrie de gestos per part d'Israel que demostrin que honorarà el pacte. Són aspectes ja acordats l'octubre passat. Aturar els atacs és el principal, però també deixar entrar més ajuda humanitària i retirar les seves tropes a la línia que es va acordar, l'anomenada línia groga. Però es fa difícil pensar que Israel cedirà just ara, quan falten menys de 3 mesos per les eleccions. De moment, Netanyahu no s'ha pronunciat oficialment, però fonts del govern israelià avisen que els seus soldats no es mouran fins que Hamas no es desarmi. L'atzucac, doncs, està servit i deixaria en mala posició Donald Trump, que, malgrat tot, insisteix que l'acord és tot un èxit. Fonts de la Casa Blanca informen que, si no hi ha progrés, la decepció de Trump cap a Netanyahu seria enorme en una relació que ja fa temps que trontolla.
10: 3CAT Info.
0: Al País Valencià, els bombers han estabilitzat l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Vall d'Uixó. Les flames han cremat més de 9.500 hectàrees i es continua demanant molta precaució per evitar possibles revifades. Tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Des de la Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
12: Els bombers refresquen els punts calents per evitar revifades, però han aconseguit estabilitzar el foc que fa una setmana que està actiu. Treballen en un perímetre de 89 quilòmetres i també s'ha permès tornar a casa als prop de 3.000 veïns que encara continuaven desallotjats dels municipis d'Artana i Eslida. Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció.
13: Estabilizado el incendio es que no crece en la superficie, hay todavía puntos calientes, podemos tener algún rebrote. Por lo cual, si hay gente circulando por la zona quemada, estaría comprometida y eso nos lleva a que afiancemos el perímetro para que esté controlado. Y una vez que la fase siguiente es cuando ya no hay nada caliente en el incendio, se da por extinguido.
12: Es recomanable a los veïns que no transitin pel perímetre del foc i que no facin encara activitats a la muntanya. L'Eloi, veí del Font de Guilla, ha dormit 5 nits fora de casa patint per si el foc hi arribava, però finalment s'ha quedat fora del terme.
14: El lloc on estàvem reallotjats, que és a la Vall d'Uixó, veiem el foc de les muntanyes i era com l'hivern i estàvem molt preocupats perquè pensàvem que el foc es anava a arribar a la casa.
12: L'incendi ha cremat gairebé 9.600 hectàrees, el 40% de les quals dins el Parc Natural de la Serra d'Espadà. La Generalitat Valenciana ha activat un paquet d'ajudes de 67 milions d'euros pels veïns afectats i continua oberta la investigació per aclarir l'origen del foc.
0: A Catalunya, el risc d'incendi baixarà lleugerament aquest cap de setmana, però continuarà sent molt alt. Els agents rurals han activat per aquest dissabte el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 200 municipis de 22 comarques. El nivell 4 per perill extrem, al màxim, afectarà 89 municipis de 15 comarques. Per tot plegat, continuaran restringits els accessos a 7 espais naturals. Tot i la previsió de pluja al Pirineu, el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta, avisa que hi ha risc en molt bona part del territori.
15: cap de setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, d'aquesta zona de Prepirineu, Pirineu, i si s'estenen una mica més o no. Però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies. És possible que baixi una mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta, aquesta més interior, continuarem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
0: Protecció Civil ha desactivat l'alerta PROCICAT per calor intensa durant el dia, però manté els avisos per...

0: 36, i a Ponent les més elevades. Lleida podria arribar als 38, també Balaguer 37, Tàrrega els 38, Tremp els 38, i algun valor puntualment de 39 és possible. Difícilment s'arribarà als 40. Aquest divendres sí que s'ha arribat als 40. A Solsona, 15è dia aquest any, amb alguna temperatura de 40 graus, en aquest cas puntual. A Solsona, altres dies han estat més nombrosos els pobles amb 40 graus o poblacions amb aquesta xifra de 40. Matí de cel vetllable a la costa de Tarragona, pot caure alguna cortina de pluja fins a mig matí, i a la tarda ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja aquesta tarda de dissabte, la Cerdanya-Berguedà, també el Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. Alguna tempesta pot anar acompanyada de forta intensitat de pluja, també ventades, calamarsa o pedra. Diumenge, matí, sol, algun núvol costaner, xafogo a la costa, la temperatura alta, novament de dia, pot pujar una mica més la temperatura, especialment en zones de muntanya, i a la tarda, novament, alguns ruixats regaran el Pirineu, Prepirineu, també les muntanyes interior de Tarragona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'aeroport de Barcelona ha viscut aquest divendres el dia amb més activitat de l'operació sortida per les vacances d'estiu. Del Prat han sortit o aterrat més de 1.100 vols, però no s'han vist grans cues als taulells de facturació de les companyies, ni tampoc hi ha hagut gaires retards. Aquest dissabte i diumenge també es preveuen un miler d'operacions a la pista. Pel que fa als trens, Renfe ha programat 125.000 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya fins diumenge. I per als que agafen el cotxe, el Servei Català de Trànsit ha previst que 570.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona, una xifra similar a les de qualsevol cap de setmana d'estiu. Però desplaçar-se amb cotxe de combustió és més car que fa un any, sobretot de dièsel, perquè omplir-lo costa de mitjana 16 euros i mig més que fa un any. Moltes benzineres han hagut d'atendre més vehicles en les últimes hores, perquè el govern espanyol retira una part de l'ajut al carburant aquest dissabte. L'economia catalana ha mantingut el ritme de creixement durant el segon trimestre de l'any, tot i la represa de les hostilitats de l'Orient Mitjà. Entre abril i juny, el producte interior brut català va augmentar un 0,7% respecte del trimestre anterior i un 3% respecte a un any enrere, segons l'Institut d'Estadística. El creixement de l'economia catalana supera el de l'espanyola, que es va situar en el 2,7% interanual al segon trimestre, i el de l'europea, que va ser de l'1,2% en el mateix període. L'IDESCAT destaca la bona marxa dels grans sectors d'activitat encapçalats per la construcció i els serveis, en especial l'hoteleria i la restauració. La indústria i sobretot l'agricultura també creixen, però ho fan amb menys força. L'Euribor tanca el juliol a l'alça i ja està en el nivell més alt des de la tardor del 2024. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables se situa en el 2,85% de mitjana aquest mes. Des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà al febrer ha anat pujant amb més força i ha anat anticipant les pujades de tipus del Banc Central Europeu de resultes de la inflació que pot provocar el conflicte, una tendència que es mantindrà, segons explica el director d'H2B Hipoteca, Eduard Roldós.
3: Els bancs, evidentment, anticipen tot això, amb el qual nosaltres ja estem preveient que aquest final d'any els bancs corregiran a l'alça i les hipoteques que estan oferint ara mateix els tipus d'interès segurament estarem una miqueta més per sobre.
2: Qui hagi de fer ara la revisió anual de la hipoteca pagarà més de quota. Per un préstec de 170.000 euros a 25 anys, la pujada serà d'uns 65 euros al mes, és a dir, prop d'uns 800 euros l'any. Presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home acusat de matar la seva parella dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona. El jutjat de guàrdia ha rebut aquest divendres el detingut que està acusat d'un delicte d'homicidi. A més d'enviar-lo a la presó, el magistrat també ha acordat com a mesures cautelars la prohibició de comunicació i aproximació respecte als dos fills que tenia la parella i els pares de la víctima. La dona, de 34 anys, va morir presumptament per les ganivetades que li va clavar l'home de després d'una discussió davant dels dos fills i d'una parella amiga. L'home, després de cometre el crim, es va fugar, però hores més tard es va entregar a la comissaria.

0: La dona és la quarta víctima per violència masclista a Catalunya aquest any. Els Mossos d'Esquadra han detingut una quarta persona relacionada amb el tiroteig entre dos grups enfrontats que va tenir lloc el 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. El detingut, un home de 46 anys, es va presentar voluntàriament a la comissaria dies després del dispositiu desplegat el 14 de juliol, en què la policia ja va detenir tres persones. En la mateixa operació, els Mossos van escorcollar diversos domicilis de Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Terrassa i Maçanet de la Selva. Hi van intervenir 7 armes de foc, entre les quals un subfusell, una escopeta, un revòlver i 4 pistoles. També van trobar munició, una armilla antibales i prop de 40.000 euros en efectiu. Cap dels detinguts tenia llicència d'armes i això fa que els atribueixin un delicte de tinença il·lícita d'armes. El tiroteig no va deixar cap ferit, tot i que, segons la investigació policial, es van arribar a disparar una trentena de trets. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Lloret de Mar. El cos s'ha trobat aquest divendres a la tarda al contenidor d'una urbanització. Girona, Maria Rovira.
1: La Divisió d'Investigació dels Mossos ha fet càrrec del cas per determinar les circumstàncies en què s'investiga com a mort violenta, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Cap a 4:45 de la tarda s'ha rebut l'avís que s'havia trobat el cadàver d'una persona en un contenidor a la urbanització Lloret Blau. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents i avançar en la investigació sobre les causes dels fets.
0: L'Ajuntament de Roda de Berà, al Tarragonès, canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar aturar l'anomenat turisme de la brossa, que ha anat a més amb la implantació de la recollida porta a porta a la capital del Baix Penedès. Tarragona, Manel Sastre.
2: En el cas de Roda de Berà, s'han arribat a tenir augments de més de 5 tones diàries de brossa. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la situació els afecta greument, sobretot els carrers que limiten amb el Vendrell. S'han canviat les localitzacions d'alguns contenidors i aquest cap de setmana canviaran també la circulació d'alguns carrers per dificultar aquesta pràctica.
3: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell, també.
2: L'alcalde de Roda no entén com municipis de segona residència implanten una recollida porta a porta impossible de gestionar pels qui no hi viuen tot l'any. A Calafell estan igual, han penjat pancartes amb el lema "El teu residu, el teu municipi", els carrers que toquen amb el terme del Vendrell.
0: Diumenge s'inaugura la 14a edició de la Bienal de Fotografia Xavier Miseracs, amb 11 exposicions que es podran visitar fins al 18 d'octubre a Palafrugell, al Baix Empordà. Entre les propostes més destacades hi ha un llarg viatge de l'americana Dorothea Lange, amb fotografies capturades durant la Gran Depressió dels Estats Units i que reuneix més de 5.000 imatges conservades a la Biblioteca del Congrés nord-americà. I també hi ha la primera gran retrospectiva a Catalunya del xilè Sergio Larraín, El vagabundo de Valparaíso, que recorre la seva trajectòria a través d'algunes de les imatges més representatives del seu treball a Xile, Bolívia, el Perú i Europa. La directora de la Bienal, Maria Planes, parla de les exposicions de Lang i la Rain, dos dels principals reclams de l'edició.
4: Que consisteixen a mostrar figures de renom internacional. Aquest any tenim l'exposició de Dorothea Lange i tenim l'exposició de Sergio Larraín, la nord-americana Dorothea Lange, una de les fotògrafes amb fotografies molt icòniques de la història de la fotografia, i Sergio Larraín, el primer llatinoamericà que va forma part de l'agència Magnum Photos.
0: Esports. Amb en Roger Arnau.
5: El Barça ha caigut als penals contra el Birmingham al primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat en empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. El central blaugrana, Gerard Martín, ha valorat així el joc de l'equip als micròfons de TV3.
6: Bueno, ens ha costat una mica, també ells tenen més ritme que nosaltres, estem començant, i és normal, però bueno, també crec que hem tingut bastants moments bons, i també som molt joves ara, i bueno, també hem d'estar contents amb el que hem fet.
5: Gerard Martín, que ha estat titular, ha parlat també dels objectius de l'equip aquesta temporada.
6: Sí, nosaltres com a objectiu de temporada tenim guanyar-ho tot, i tenim l'especial il·lusió en en la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
5: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priske, però el Barça ha fet l'1-1 poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdelkarim. Ja la segona part, un altre cop el jove davanter egipci de 18 anys ha fet l'1-2 pel Barça, ha estat al minut 61, però finalment l'exjugador del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una de les imatges del partit ha estat el debut de Adeyemi amb la samarreta del Barça.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ha signat aquest divendres el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga de 18 anys arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu aquest dissabte ja estarà sota les ordres de Hansi Flick a l'estatge d'Anglaterra. I un que arriba a un altre que se'n va. Marc-André Ter Stegen ha deixat aquest divendres l'estatge del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter.
7: 3CAT Info.
5: I més actualitat futbolística. Seguim amb el Barça. El primer equip té previst jugar un partit amistós el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat, serà contra un equip local i suposarà un ingrés de 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria, el Barça esperarà uns dies a veure com avança la situació per a partir d'aquí fer l'anunci oficial del partit. I encara en futbol, l'Espanyol per la seva banda es continua preparant també a Anglaterra i aquest dissabte jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de la seva estada. Serà a partir de les 4 de la tarda. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
8: Al final és la pretemporada, és per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
5: Pel que fa als equips catalans de la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 1-0 un partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. I aquest dissabte serà el torn del Girona, que jugarà el 49è trofeu Costa Brava Montilivi contra l'Arsenal de Mikel Arteta. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, confia fer un bon paper contra el vigent campió de la Premier.
9: Està clar que és un gran rival, un dels millors que podíem tenir. Crec que per l'aficionat és maco que pugui venir un rival com l'Arsenal, i per nosaltres també, no? I, bueno, esperem fer un bon partit.
5: I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el dia 21 d'agost, a les 8 del vespre, a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les últimes dues temporades i el Barça ingressarà mig milió d'euros pel traspàs. A París, però, mentrestant, acull la competició de natació artística dels europeus de natació. Aquest divendres, el català Denis González ha quedat a les portes de les medalles de la final masculina de solo tècnic. El nadador de Rubí ha acabat quart. Tampoc han pujat del podi les catalanes Tió i Lilo Lluís a la final femenina del duet tècnic. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora Andrea Fuentes. I en ciclisme, aquest dissabte comença el Tour de França femení amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi. Precisament Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, s'ha convertit en una de les favorites. El Tour començarà demà a Lausana, a Suïssa, i acabarà diumenge a París. També dos apunts de bàsquet. El primer a la penya ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. El base del Masnou serà jugador verd i negre aquesta pròxima temporada. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager de l'equip i passarà a ser ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves.
7: 3CAT Info. Són 5:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els migrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una 60 de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. Reintroduirà controls aleatoris tant en ports com a aeroports a passatgers extracomunitaris. Tot mentre Donald Trump ha qualificat l'arribada massiva de migrants d'invasió. A partir d'ara us explicarem que el president Salvador Illa defensa que Catalunya passa per un bon moment, malgrat els problemes que s'han produït a Rodalies i al sector educatiu. És el que es desprèn del balanç del curs polític i dels dos anys d'investidura que s'han complert aquest divendres. Els socis d'investidura li han demanat més esforços i la resta de l'oposició l'ha acusat de triomfalista. Anèssim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol per la compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny. L'executiu de la comunitat ha acusat l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez. Des de la Moncloa han demanat dimissions. I també us explicarem que ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc causat per les obres de la línia 9 del metro. La fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa seva fins al setembre, com a mínim. I en esports, què destaquem, Roger Arnau?
5: El Barça cau als penals contra el Birmingham al primer partit amistós oficial de la pretemporada. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. Per altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bisibu, ha signat el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. En bàsquet, Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de la secció i passarà a ser ambaixador i mentor dels joves jugadors. I a l'Europeu de Natació Artística de París, Iris Tió i Lilú Lluís no han pogut aconseguir medalla a la prova de duet tècnic. També ha quedat a les portes Denis González a la final masculina de solo tècnic.
0: Pel que fa al temps, primer cap de setmana d'agost molt càlid, a Ponent s'arribarà als 38 graus. Matí de dissabte, mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plugim molt local. A la resta farà sol, amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i l'àrea del Massís del Port.
7: 3CAT Info.
0: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han retornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Fons policials de Ceuta eleven la xifra de retornats a 53.000, d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fons policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua, perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
10: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no van a comprar i ens escrivia així la situació.
11: Pero mira, aquí el problema que es esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
10: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrents, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà.
12: Sois menores?
13: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
10: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
13: Yo quiero hablar mi madre.
12: ¿Y tu teléfono?
13: La playa.
10: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
0: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta, hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
14: Como comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
0: La situació més crítica s'està vivint a Ceuta, però des de dijous al vespre també està tancada la frontera amb Melilla. Aquest divendres a la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, el qual responsabilitzen de la crisi a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, al·legant motius de seguretat. El govern italià reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. Marc Camps.
15: Aquesta mesura, molt criticada per l'oposició del país, entra en vigor aquest dissabte i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. I amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Portugal també estudia augmentar els controls fronterers. I més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
16: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
15: En aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
0: El govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. L'executiu argumenta que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial. Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha portat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest divendres, des de la ciutat autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. El líder de l'executiu ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús, per part de les màfies, de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
17: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
0: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo serà a la ciutat de Ceuta aquest dissabte per conèixer la situació a la ciutat autònoma. Junts per Catalunya, de la seva banda, vol que el Congrés torni a votar la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Coincidint amb la crisi migratòria a Ceuta, la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueres, ha anunciat aquest divendres a les xarxes que tornaran a registrar la proposició de llei.
18: Es pot seguir sense fer res davant de les imatges que ens arriben des de Ceuta i, per tant, que segueixin creixent els extrems, sobretot l'extrema dreta. O es pot aplicar el mètode de Junts i és que Catalunya tingui el control absolut de la immigració i de les nostres fronteres. Tornem a presentar la llei perquè Catalunya tingui la delegació en matèria d'immigració. Veurem si els partits que tant es queixen i voten a favor o prefereixen seguir en aquest caos.
0: El Congrés va tombar l'any passat la delegació de competències migratòries a la Generalitat amb els vots del PP, Vox i Podem. Fonts de Junts asseguren que la llei es tornarà a votar en les pròximes setmanes. I encara en clau política us expliquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que Catalunya passa per un bon moment i confia que el país aconseguirà aviat tenir un sistema educatiu i una mobilitat excel·lents. Aquest divendres Illa ha fet balanç del curs polític i dels dos anys del seu mandat. S'ha mostrat optimista, tot i les crisis recents a Rodalies o en el sector educatiu. Illa ha considerat aconseguida l'estabilitat que buscava i ha tret pit d'haver aprovat els seus primers pressupostos i de la feina feta en habitatge. Pel que fa als problemes de l'educació i els trens, el president de la Generalitat està segur de resoldre'ls, però no ha volgut posar terminis.
19: I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
0: Els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, no han quedat satisfets. La portaveu dels republicans al Parlament, Esther Capella, ha reclamat al govern i al PSOE més esforços per aprovar el nou model de finançament. I la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha demanat a l'executiu que vagi més enllà del que ha fet fins ara.
20: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament, un molt bon acord, però que el PSOE no ha estat sent capaç de transformar-lo en realitat. Al PSOE li falta múscul i el PSC capacitat d'estirar.
21: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
0: Salvador Vergés, de Junts, Lorena Roldán, del PP i Pilar Castillejo, de la CUP, han acusat Illa de no haver fet autocrítica.
22: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
23: Hoy no tocaba hacer propaganda. Hoy tocaba dar explicaciones. Explicaciones, insisto, de esos dos años destruyendo el futuro.
24: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
0: Des de Vox consideren que l'executiu ha empitjorat tot el que ha tocat. El govern licita les variants d'Olot i les preses. Es preveu que les obres, que tenen un pressupost de 450 milions d'euros, comencin a la primavera de l'any que ve i durin uns 4 anys i mig. La variant, d'11 quilòmetres i un carril per sentit, comptarà amb diversos viaductes i túnels, un de gairebé 3 quilòmetres. També s'ha licitat una altra variant, la de Serós, al Segrià. El govern també ha posat a concurs el corredor de bus ràpid entre Blanes i Lloret, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
25: Cada venim millorar aquesta mobilitat complicada de connectivitat també del Maresme amb la Selva Marítima i que va acompanyat també de la licitació de l'estudi informatiu del perllongament de la C32 fins a Lloret.
0: Altres projectes que s'han licitat aquest divendres han estat el que pretén millorar la seguretat de la C-37 entre Manlleu i Torelló, amb l'aplicació a doble carril en alguns trams, o la senyalització de la C-31 al seu pas per Cunit. En total, s'han posat a concurs obres per més de 500 milions d'euros, que són aproximadament un terç de les previstes enguany. L'executiu pretén donar un impuls a la inversió en infraestructures i destinar-hi aquest any més de 1.400 milions d'euros, un 17% més que l'any passat i prop del doble que en els anys anteriors. Més coses. La compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny ha provocat l'enèsim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol. La Comunitat de Madrid acusa l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez, mentre la Moncloa demana dimissions. Madrid, Alba Gil.
26: Mentides i calúmnies, així és com defineix el portaveu del govern madrileny la polèmica per l'àtic de luxe que l'executiu va comprar en secret i que, suposadament, havia de servir com a oficina temporal.
27: Son calumnias que trata de echar la izquierda, la ultraizquierda y el gobierno de Pedro Sánchez para tapar sus propias vergüenzas.
26: Assegura Miguel Ángel García que han actuat amb transparència i que tenen el ple suport del Partit Popular, que remet a les explicacions d'Ayuso. A més, aquestes paraules arriben després que s'hagi sumat un nou ingredient a la controvèrsia, i és que el nòvio de la presidenta madrilenya ha posat a la venda per gairebé 1,8 milions d'euros el pis en què vivien fins ara, pròxim al polèmic àtic de Chamberí. Més Madrid ja ha anat a la justícia per un possible delicte de malversació, mentre que la Moncloa exigeix la dimissió d'Ayuso. Sentim el delegat del govern espanyol, Francisco Martín.
1: Ha sido una pillada descomunal. Creo que la señora Díaz Ayuso no debe seguir un minuto más al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid.
26: L'endemà de destapar-se aquest cas, canvi de plans, el govern d'Ayuso ha anunciat que vendrà l'àtic per destinar els diners als afectats pels incendis.
0: A Mallorca, un professor de ball de 25 anys ha ingressat a la presó acusat d'agredir sexualment 5 alumnes seves de l'acadèmia on feia classes a Palma. Les víctimes tenen entre 8 i 12 anys. Els fets que investiga el jutge es remunten al mes de març d'aquest any. Palma, Caterina Carmany.
2: L'agressor gravava les víctimes d'entre 8 i 12 anys mentre els vexava i humiliava. Després ho penjava a internet. Va pujar una trentena de vídeos a l'anomenada xarxa obscura, una base de dades internacional que detecta arxius amb imatges de nins i nines agredits sexualment, va fer l'alerta. I van localitzar el professor de dansa per una samarreta que sortia a un vídeo i que duia una inscripció relacionada amb un grup de ball. A partir d'aquí se l'ha pogut detenir.
7: El temps.
0: Enric Agut.
3: Primer cap de setmana del mes d'agost que ens porta calor. Màximes que novament estaran per sobre dels 30 graus a bona part del país i superant els 35 cap a l'interior o arribant als 35. Manresa pot tocar els 36 i a Ponent les més elevades. Lleida podria arribar als 38, també Balaguer els 37, a Tàrrega els 38, Tremp els 38 i algun valor puntualment de 39 és possible. Difícilment s'arribarà als 40. Aquest divendres sí que s'ha arribat als 40. A Solsona, 15è dia aquest any amb alguna temperatura de 40 graus, en aquest cas puntual. A Solsona, altres dies han estat més nombrosos els pobles amb 40 graus o poblacions amb aquesta xifra de 40. Matí de cel vetllable a la costa de Tarragona, pot caure alguna cortina de pluja fins a mig matí i a la tarda ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja aquesta tarda de dissabte, la Cerdanya-Berguedà, també el Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. Alguna tempesta pot anar acompanyada de forta intensitat de pluja, també ventades, calamarsa o pedra. Diumenge, matí, sol, algun núvol costaner, xafogo a la costa, la temperatura alta, novament de dia, pot pujar una mica més la temperatura, especialment en zones de muntanya, i a la tarda, novament, alguns ruixats regaran el Pirineu, Prepirineu, també les muntanyes interior de Tarragona.
7: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro. Aquesta fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa fins al setembre, com a mínim. Es tracta dels veïns de quatre edificis dels carrers Rubinstein i Teodora La Madrid. La nova incidència els preocupa més, com a la Sara, que encara està desallotjada, i a la Feli, que ja havia tornat al seu pis.
4: Estoy bastante preocupada por la grieta esta nueva más grande que se ha hecho en el parking, que es el que sostiene todo el edificio, y también con la calle Rubinstein, que ha habido el sensor de movimiento detectado.
5: Jo pateixo una mica per la meva seguretat al pis, però no m'han explicat, però m'han respost que no afecta l'estat estructural de l'edifici.
0: L'esquerda va aparèixer dimecres a la nit i suposa un contratemps en els treballs de consolidació. Ramon Ramiret és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
6: Van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat.
0: D'aquí una setmana es complirà un mes de l'aparició del primer esvoranc que va obligar a desallotjar 8 blocs. Des d'aquest divendres els afectats començaran a rebre els avançaments econòmics per afrontar les despeses extres que han tingut a causa d'aquest incident. La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest divendres un dels assentaments de Montjuïc, situat a la carretera de Miramar, a tocar de la Ronda del Litoral. L'operatiu ha començat a les 8 del matí i s'ha allargat fins passades les 11. En total, s'han desallotjat 32 persones, totes majors d'edat. L'Ajuntament de Barcelona justifica l'actuació pels problemes de seguretat, salubritat i convivència que s'han detectat a la zona. Sentim Marta Villanueva, regidora de seguretat.
8: Un risc per la seguretat vial, com sabeu, i l'espai ocupat es troba just a l'entrada i a la sortida de la B10. Un segon risc és el de la seguretat ciutadana. Es van registrar 148 incidències vinculades en aquest espai. Aquesta ocupació en aquest espai públic trasbalsava l'activitat diària en funcionament operatiu del Parc de Bombers de Montjuïc.
0: Els serveis municipals també han informat que l'assentament ja han detectat acumulació de residus, consum de drogues i riscos relacionats amb la proximitat de la Ronda Litoral i del Parc de Bombers de Montjuïc. El president del grup municipal del PP, Daniel Cirera, ha celebrat el desallotjament i ha assegurat que l'assentament degradava l'entorn i generava inseguretat. Manifestació dels veïns de Roda de Barà, al Tarragonès, contra les pantalles acústiques que DIF està instal·lant als laterals de les vies de tren de la costa. Demanen reduir les alçades d'aquestes instal·lacions que generen un greu impacte visual i paisatgístic. Tarragona, Manel Sastre.
9: L'acció de protesta arriba després que el Ministeri rebutgés les al·legacions al projecte i mantingués la construcció de més de 14 quilòmetres de pantalles entre Tarragona i Calafell. Un centenar de veïns s'han concentrat en un dels punts que ja té pantalles de més de 5 metres just a tocar de les cases a Roda. Demanen la revisió del projecte, que s'apliquin mesures menys agressives amb el paisatge i que es desviïn les mercaderies per l'interior. Esther Valls és membre de l'Associació de Veïns Costa Daurada Barà.
10: El que volem és una barrera que té la mateixa eficiència i eficàcia, 1,5 metres, que compleixi la normativa de soroll. El que demanem és que ja es construeixi una via segregada fora de la costa. El que no volem és que es trinxi el nostre territori, que es facin aquests nyaps.
9: Adif justifica l'acció per reduir el soroll provocat per l'increment previst del trànsit ferroviari de mercaderies associat al corredor del Mediterrani. Els convocants denuncien, però, que s'ha incomplert el compromís de revisar el projecte per reduir-ne l'impacte visual. L'exgestor d'infraestructures ferroviàries ja s'ha compromès a reunir-se amb els alcaldes al setembre per presentar alternatives.
0: L'operació policial contra el tràfic de drogues en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès se salda amb 8 detencions i el desmantellament de 2 plantacions de marihuana. D'aquesta manera, s'ha desarticulat una organització criminal que treballava de forma estable a la zona. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
11: Durant l'operatiu de la Guàrdia Civil que es va dur a terme dimecres, es van fer 8 escorcolls als municipis de Reus, Riudoms, el Catllà, Calafell i Vilaseca, a la demarcació de Tarragona, a més de Vilafranca, del Penedès i Cubelles, a Barcelona. A més de la detenció de 8 persones, entre les quals els màxims responsables de l'organització criminal, també es van intervenir unes 2.000 plantes de marihuana en 2 plantacions indoor, 25.000 euros en efectiu i armes de foc, entre altres coses. Els detinguts, d'entre 29 i 65 anys, se'ls investiga com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i tinença il·lícita d'armes, entre d'altres. Amb aquest operatiu es dona per desmantellada aquesta organització que operava de forma estable a les comarques de Tarragona i Barcelona i que tenia capacitat per produir cànnabis destinat sobretot al mercat il·lícit europeu.
0: A Solsona, aquest divendres, s'ha fet un homenatge a la figura de Gaietà Ripoll, un mestre laic que va ser l'última persona executada al món per la Inquisició espanyola. Va morir fa just 200 anys, condemnat per heretge. Lleida, Júlia Albacar.
12: La figura de Gaietà Ripoll torna a Solsona 2 segles després de la seva mort, recordat ara amb una placa a l'edifici del teatre. Amb aquestes paraules ho ha afirmat l'alcaldessa de la ciutat, Judit Gisbert, durant l'acte d'homenatge d'este divendres.
13: Gaietà Ripoll torni avui a casa, a la memòria de Solsona, per ocupar el lloc que la història li havia reservat com a guardià de la nostra llibertat més provada, la de pensar per nosaltres mateixos.
12: Que ha recordat que la seva vida s'ha convertit en un símbol de lluita.
13: La seva mort violenta el va convertir en un símbol universal contra el fanatisme i a favor de la llibertat de consciència. En descobrir aquesta placa, no només recuperem una biografia, sinó que reivindiquem el llegat d'un pioner que va obrir camí a l'escola laica als Països Catalans.
12: Ripoll va néixer el 1778 a Solsona. Va lluitar a la Guerra del Francès, on va acabar com a presoner i va conèixer les idees liberals. Quan va tornar a Espanya, durant el trienni liberal, va fundar una escola laica a Russafa, al costat de València, però amb el retorn de Ferran VII i l'absolutisme se'l va perseguir i, finalment, la Inquisició, coneguda llavors com a Juntes de Fe, el va condemnar a mort per heretge.
7: Esports.
0: Amb en Roger Arnau.
14: El Barça s'ha estrenat a la pretemporada contra el Birmingham amb dos gols del jove davanter egipci Hamza Delkarim. Els blaugrana finalment han caigut als penals contra el conjunt anglès després d'haver acabat els 90 minuts de joc amb un empat a dos al marcador. Gerard Martín, defensa del Barça, als micròfons de TV3.
15: No, molt bé, tal com s'ha vist el partit, hem competit molt bé i bueno, el ritme i el joc són coses que es van agafant amb les pràctiques dels partits i bueno, molt content amb tots.
14: Gerard Martín ha estat titular i té molts clars quins són els objectius d'aquesta temporada.
15: Sí, nosaltres com a objectiu de temporada tenim guanyar-ho tot i tenim l'especial il·lusió en la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
14: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priquer, però el Barça ha fet l'1-1 poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdelkarim. Ja a la segona part, un altre cop, el jove davanter egipci ha fet l'1-2 al minut 61, però finalment l'ex del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una altra de les imatges del partit ha estat el debut de Dayemi amb la samarreta del Barça. I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ha signat aquest divendres el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu, aquest dissabte, ja estarà sota les ordres de Hansi Flick a l'estaig d'Anglaterra. Un que arriba i un altre que se'n va. Marc-André Ter Stegen ha deixat aquest divendres l'estaig del Barça per marxar cedit a l'Ajax. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter. Per cert, encara en clau blaugrana, el president Joan Laporta ha estat donat d'alta aquest divendres de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia. El president, en un comunicat, ha agraït la feina del personal sanitari.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: I l'Espanyol, per la seva banda, es continua preparant també a Anglaterra i aquest dissabte jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de l'estada a Anglaterra. Serà a partir de les 4 de la tarda. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
16: Final és la pretemporada. És per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
14: L'Espanyol tornarà cap a casa just després del partit. Els blanquiblaus encara jugaran un últim partit abans de l'inici de la Lliga. Serà el 8 d'agost contra el Covenci. I pel que fa als equips de segona divisió, el Girona jugarà el 49è trofeu Costa Brava a Montilivi contra l'Arsenal de Mikel Arteta. El davanter Cristian Estuani valora així el partit.
17: Mañana, si existe la posibilidad, sería, por supuesto, que una gran chance para poder tener algunos minutos, sobre todo para volver a reencontrarnos en el estadio con nuestra gente, a recibir a un rival que bueno, que no siempre tenemos la posibilidad, ¿no?, de jugar contra un gran equipo como es el Arsenal.
14: El Sabadell, per la seva banda, aquest divendres ha guanyat per 1-0 el partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el 21 d'agost a les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les dues últimes temporades. I París acull fins dimecres la competició de natació artística dels europeus de natació. Aquest divendres el català Denis González ha quedat a les portes de les medalles a la final masculina de solo tècnic. El nedador de Rubí ha acabat quart. Tampoc han pujat al podi les catalanes Iris Tió i Lilú Lluís a la final femenina de duet tècnica. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalanes i catalans, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: I en ciclisme, aquest dissabte comença el Tour de França femení i ho fa amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi. Precisament Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, s'ha convertit en una de les favorites del triomf final, tot i ser la primera vegada que hi participa. També en bàsquet hem de dir que primer la penya ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. El base del Masnou jugarà una temporada més a l'equip verdinegre. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser l'ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves. Amb aquest moviment, el Barça i Navarro han acordat una adequació contractual fins al 2029. Acabem amb un apunt per dir que l'internacional futbolista Franco Baresi ha mort, el mític jugador de la dècada dels 80, ha mort, com diem, Baresi als 66 anys. L'exdefensa central no ha superat una operació per extreure-li un nòdul pulmonar.
7: 3CAT Info.

0: Són les 6. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els immigrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una seixantena de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. Reintroduirà controls aleatoris tant en ports com a aeroports a passatgers extracomunitaris. Brussel·les, però, reitera que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent europeu. El govern espanyol rebutja les crítiques dels governs d'extrema dreta i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. Per la seva banda, el PP ha tornat a reclamar a l'executiu que declari a la ciutat autònoma la situació d'interès per a la seguretat nacional. Hamas accepta desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza, però alerta que només ho farà si Israel es retira de la franja. El govern de Netanyahu no ha reaccionat oficialment, però el president nord-americà assegura que els israelians estan molt contents amb l'acord. Baixa lleugerament el risc d'incendi forestal de cara a aquest dissabte, però encara hi haurà 289 municipis en risc molt alt o extrem. Per tot plegat, els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. Ha estabilitzat l'incendi de la Vall d'Uixó després de cremar més de 9.500 hectàrees. Tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Les autoritats, però, demanen precaució perquè l'incendi continua actiu. Els bombers hi mantindran un dispositiu per evitar revifades. El primer dia d'operació sortida no ha comportat gaires complicacions als aeroports ni tampoc a les carreteres. L'aeroport de Barcelona ha viscut el dia amb més activitat d'aquesta operació, amb més de 1.100 vols. Qui es desplaci amb cotxe haurà de pagar més per la benzina, perquè retalla una part de les ajudes als carburants.
1: Esports. El Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. D'altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bizibu, ha signat ja el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. I en bàsquet, la penya ha fet oficial la renovació de Ricky Rubio per una temporada, mentre el Barça ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser ambaixador i mentor.
0: Pel que fa al temps, primer cap de setmana d'agost molt càlid, a Ponent s'arribarà als 38 graus. Matí de dissabte, mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plugim molt local. A la resta farà sol, amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i també l'àrea del Massís del Port.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Fonts policials de Ceuta eleven la xifra de retornats a 53.000, d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fonts policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernades.
3: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no va anar a comprar i ens descrivia així la situació.
4: Pero mira, aquí el problema que és esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
3: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrents, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores?
2: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
3: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
2: Yo quiero hablar con mi madre.
3: ¿Y tu teléfono?
2: La playa.
3: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
0: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta, hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
5: Como comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
0: La situació més crítica s'està vivint a Ceuta, però des de dijous al vespre també està tancada la frontera amb l'illa. Aquest divendres de la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, el qual responsabilitzen de la crisi a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, al·legant motius de seguretat. El govern italià reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. Marc Camps.
6: Aquesta mesura, molt criticada per l'oposició del país, entra en vigor aquest dissabte i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. I amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Portugal també estudia augmentar els controls fronterers. I més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
7: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
6: En aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
0: El govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. L'executiu argumenta que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial i demana que s'acabi amb el que qualifica de confusió interessada. A més, Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha aportat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest divendres, des de la ciutat autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. El líder de l'executiu ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús per part de les màfies de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
8: esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
0: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo serà a Ceuta aquest dissabte per conèixer la situació a la ciutat autònoma. Vox, allà on té responsabilitats de govern, ha anunciat que tallarà les ajudes a aquelles ONGs que col·laborin o financin el que qualifiquen d'invasió migratòria de Ceuta.
9: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: En clau internacional, Hamas ha acceptat desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza, però ho condiciona el fet que Israel es retiri de la franja. El govern de Netanyahu encara no s'ha pronunciat oficialment sobre aquest anunci fet pel president dels Estats Units, però el mateix Trump assegura que els israelians estan molt contents. Jerusalem, Jordi Bresco.
10: El compromís de Hamas per entregar les armes està lligat a una sèrie de gestos per part d'Israel que demostrin que honorarà el pacte. Són aspectes ja acordats l'octubre passat. Aturar els atacs és el principal, però també deixar entrar més ajuda humanitària i retirar les seves tropes a la línia que es va acordar, l'anomenada línia groga. Però es fa difícil pensar que Israel cedirà just ara, quan falten menys de 3 mesos per les eleccions. De moment, Netanyahu no s'ha pronunciat oficialment, però fonts del govern israelià avisen que els seus soldats no es mouran fins que Hamas no es desarmi. L'Azukak, doncs, està servit i deixaria en mala posició Donald Trump, que, malgrat tot, insisteix que l'acord és tot un èxit. Fonts de la Casa Blanca informen que, si no hi ha progrés, la decepció de Trump cap a Netanyahu seria enorme en una relació que ja fa temps que trontolla.
9: 3CAT Info.
0: Al País Valencià, els bombers han estabilitzat l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Vall d'Uixó. Les flames han cremat més de 9.500 hectàrees i es continua demanant molta precaució per evitar possibles revifades. Tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Des de la Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
11: Els bombers refresquen els punts calents per evitar revifades, però han aconseguit estabilitzar el foc que fa una setmana que està actiu. Treballen en un perímetre de 89 quilòmetres i també s'ha permès tornar a casa als prop de 3.000 veïns que encara continuaven desallotjats dels municipis d'Artana i Eslida. Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció.
12: Estabilizado el incendio es que no crece la superficie, hay todavía puntos calientes, podemos tener algún rebrote. Por lo cual, si hay gente circulando por la zona quemada, estaría comprometida. Y eso nos lleva a que afiancemos el perímetro para que esté controlado. Y una vez que la fase siguiente es cuando ya no hay nada caliente en el incendio, se da por extinguido.
11: Es recomanable a los veïns que no transitin pel perímetre del foc i que no facin encara activitats a la muntanya. L'Eloi, veí del Font de Guilla, ha dormit 5 nits fora de casa patint per si el foc hi arribava, però finalment s'ha quedat fora del terme.
13: El lloc on estàvem reallotjats, que és a la Vall d'Uixó, veiem el foc de les muntanyes i era com l'hivern i estàvem molt preocupats perquè pensàvem que el foc es anava a arribar a la casa.
11: L'incendi ha cremat gairebé 9.600 hectàrees, el 40% de les quals dins el Parc Natural de la Serra d'Espadà. La Generalitat Valenciana ha activat un paquet d'ajudes de 67 milions d'euros pels veïns afectats i continua oberta la investigació per aclarir l'origen del foc.
0: A Catalunya, el risc d'incendi baixarà lleugerament aquest cap de setmana, però continuarà sent molt alt. Els agents rurals han activat per aquest dissabte el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 200 municipis de 22 comarques. El nivell 4 per perill extrem, al màxim, afectarà 89 municipis de 15 comarques. Per tot plegat, continuaran restringits els accessos a 7 espais naturals. Tot i la previsió de pluja al Pirineu, el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta, avisa que hi ha risc en molt bona part del territori.
14: cap de setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, d'aquesta zona de Prepirineu, Pirineu, i si s'estenen una mica més o no. Però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies. És possible que baixi una mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta d'aquesta més interior continuarem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
0: Protecció Civil ha desactivat l'alerta Procicat per calor intensa durant el dia, però manté els avisos per calor nocturna durant les dues properes nits a les comarques de les Terres de l'Ebre i el Baix Camp. D'altra banda, el Servei d'Emergències ha atès 39 persones amb afectacions relacionades amb la calor en els darrers 3 dies. Més de la meitat han hagut de ser traslladats a un centre sanitari.
9: El temps.
0: Enric Agut.
15: Primer cap de setmana del mes d'agost que ens porta calor. Màximes que, novament, estaran per sobre dels 30 graus a bona part del país i superant els 35 cap a l'interior o arribant als 35, Manresa.

0: Tina de pluja fins a mig matí i a la tarda ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja aquesta tarda de dissabte, la Cerdanya-Berguedà, també el Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. Alguna tempesta pot anar acompanyada de forta intensitat de pluja, també ventades, calamarsa o pedra. Diumenge, al matí, sol, algun núvol costaner, xafogo a la costa, la temperatura alta, novament de dia, pot pujar una mica més la temperatura, especialment en zones de muntanya, i a la tarda, novament, alguns ruixats regaran el Pirineu, Prepirineu, també les muntanyes interior de Tarragona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'aeroport de Barcelona ha viscut aquest divendres el dia amb més activitat de l'operació sortida per les vacances d'estiu. Del Prat han sortit o aterrat més de 1.100 vols, però no s'han vist grans cues als taulells de facturació de les companyies, ni tampoc hi ha hagut gaires retards. Aquest dissabte i diumenge també es preveuen un miler d'operacions a la pista. Pel que fa als trens, Renfe ha programat 125.000 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya fins diumenge. I per als que agafen el cotxe, el Servei Català de Trànsit ha previst que 570.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona, una xifra similar a les de qualsevol cap de setmana d'estiu. Però desplaçar-se amb cotxe de combustió és més car que fa un any, sobretot de dièsel, perquè omplir-lo costa de mitjana 16,5 € més que fa un any. Moltes benzineres han hagut d'atendre més vehicles en les últimes hores perquè el govern espanyol retira una part de l'ajut al carburant aquest dissabte. L'economia catalana ha mantingut el ritme de creixement durant el segon trimestre de l'any, tot i la represa de les hostilitats de l'Orient Mitjà. Entre abril i juny, el producte interior brut català va augmentar un 0,7% respecte del trimestre anterior i un 3% respecte a un any enrere, segons l'Institut d'Estadística. El creixement de l'economia catalana supera el de l'espanyola, que es va situar en el 2,7% interanual al segon trimestre, i el de l'europea, que va ser de l'1,2% en el mateix període. L'IDESCAT destaca la bona marxa dels grans sectors d'activitat encapçalats per la construcció i els serveis, en especial l'hoteleria i la restauració. La indústria i, sobretot, l'agricultura també creixen, però ho fan amb menys força. L'Euribor tanca el juliol a l'alça i ja està en el nivell més alt des de la tardor del 2024. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables se situa en el 2,85% de mitjana aquest mes. Des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà al febrer ha anat pujant amb més força i ha anat anticipant les pujades de tipus del Banc Central Europeu de resultes de la inflació que pot provocar el conflicte, una tendència que es mantindrà, segons explica el director d'H2B Hipoteca, Eduard Roldós.
3: Els bancs, evidentment, anticipen tot això, amb la qual nosaltres ja estem preveient que aquest final d'any els bancs corregiran a l'alça i les hipoteques que estan oferint ara mateix els tipus d'interès segurament estarem una miqueta més per sobre.
2: Qui hagi de fer ara la revisió anual de la hipoteca pagarà més de quota. Per un préstec de 170.000 euros a 25 anys, la pujada serà d'uns 65 euros al mes, és a dir, prop d'uns 800 euros l'any. Presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home acusat de matar la seva parella dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona. El jutjat de Guàrdia ha rebut aquest divendres el detingut que està acusat d'un delicte d'homicidi. A més d'enviar-lo a la presó, el magistrat també ha acordat com a mesures cautelars la prohibició de comunicació i aproximació respecte als dos fills que tenia la parella i els pares de la víctima. La dona, de 34 anys, va morir presumptament per les ganivetades que li va clavar l'home de després d'una discussió davant dels dos fills i d'una parella amiga. L'home, després de cometre el crim, es va fugar, però hores més tard es va entregar a la comissaria. La dona és la quarta víctima per violència masclista a Catalunya aquest any. Els Mossos d'Esquadra han detingut una quarta persona relacionada amb el tiroteig entre dos grups enfrontats que va tenir lloc el 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. El detingut, un home de 46 anys, es va presentar voluntàriament a la comissaria dies després del dispositiu desplegat el 14 de juliol, en què la policia ja va detenir tres persones. En la mateixa operació, els Mossos van escorcollar diversos domicilis de Sant Adrià

0: de Besòs, Barcelona, Terrassa i Maçanet de la Selva. Hi van intervenir 7 armes de foc, entre les quals un subfusell, una escopeta, un revòlver i 4 pistoles. També van trobar munició, una armilla antibales i prop de 40.000 euros en efectiu. Cap dels detinguts tenia llicència d'armes i això fa que els atribueixin un delicte de tinença il·lícita d'armes. El tiroteig no va deixar cap ferit, tot i que, segons la investigació policial, es van arribar a disparar una trentena de trets. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Lloret de Mar. El cos s'ha trobat aquest divendres a la tarda al contenidor d'una urbanització. Girona, Maria Rovira.
1: La Divisió d'Investigació dels Mossos ha fet càrrec del cas per determinar les circumstàncies al que s'investiga com a mort violenta, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Cap a 4:45 de la tarda s'ha rebut l'avís que s'havia trobat el cadàver d'una persona en un contenidor a la urbanització Lloret Blau. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la policia científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents i avançar en la investigació sobre les causes dels fets.
0: L'Ajuntament de Roda de Berà, al Tarragonès, canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar aturar l'anomenat turisme de la brossa, que ha anat a més amb la implantació de la recollida porta a porta a la capital del Baix Penedès. Tarragona, Manel Sastre.
2: En el cas de Roda de Berà s'han arribat a tenir augments de més de 5 tones diàries de brossa. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la situació els afecta greument, sobretot els carrers que limiten amb el Vendrell. S'han canviat les localitzacions d'alguns contenidors i aquest cap de setmana canviaran també la circulació d'alguns carrers per dificultar aquesta pràctica.
3: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell, també.
2: L'alcalde de Roda no entén com municipis de segona residència implanten una recollida porta a porta impossible de gestionar pels qui no hi viuen tot l'any. A Calafell estan igual, han penjat pancartes amb el lema "El teu residu, el teu municipi", els carrers que toquen amb el terme del Vendrell.
0: Diumenge s'inaugura la 14a edició de la Bienal de Fotografia Xavier Miseracs, amb 11 exposicions que es podran visitar fins al 18 d'octubre a Palafrugell, al Baix Empordà. Entre les propostes més destacades hi ha un llarg viatge de l'americana Dorothea Lange, amb fotografies capturades durant la Gran Depressió dels Estats Units i que reuneix més de 5.000 imatges conservades a la Biblioteca del Congrés nord-americà. I també hi ha la primera gran retrospectiva a Catalunya del xilè Sergio Larraín, El vagabundo de Valparaíso, que recorre la seva trajectòria a través d'algunes de les imatges més representatives del seu treball a Xile, Bolívia, el Perú i Europa. La directora de la Bienal, Maria Planes, parla de les exposicions de Lang i Larraín, dos dels principals reclams de l'edició.
4: Que consisteixen a mostrar figures de renom internacional. Aquest any tenim l'exposició de Dorothea Lange i tenim l'exposició de Sergio Larraín, la nord-americana Dorothea Lange, una de les fotògrafes amb fotografies molt icòniques de la història de la fotografia, i Sergio Larraín, el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum Photos.
0: Esports. Amb en Roger Arnau.
5: El Barça ha caigut als penals contra el Birmingham al primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat en empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. El central blaugrana, Gerard Martín, ha valorat així el joc de l'equip als micròfons de TV3.
6: Bueno, ens ha costat una mica, també ells tenen més ritme que nosaltres, estem començant, és normal, però bueno, també crec que hem tingut bastants moments bons, també som molt joves ara i bueno, també hem d'estar contents amb el que hem fet.
5: Gerard Martín, que ha estat titular, ha parlat també dels objectius de l'equip aquesta temporada.
6: Sí, nosaltres com a objectiu de temporada tenim guanyar-ho tot i tenim l'especial il·lusió a la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
5: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priske, però el Barça ha fet l'1-1 poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdelkarim. Ja a la segona part, un altre cop el jove davanter egipci de 18 anys ha fet l'1-2 pel Barça, ha estat al minut 61, però finalment l'exjugador del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una de les imatges del partit ha estat el debut de Adeyemi amb la samarreta del Barça.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ha signat aquest divendres el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga de 18 anys arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu aquest dissabte ja estarà sota les ordres de Hansi Flick a l'estaig d'Anglaterra. I un que arriba a un altre que se'n va. Marc-André Ter Stegen ha deixat aquest divendres l'estaig del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter.
7: 3CAT Info.
5: I més actualitat futbolística. Seguim amb el Barça. El primer equip té previst jugar un partit amistós el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat, serà contra un equip local i suposarà un ingrés de 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria, el Barça esperarà uns dies a veure com avança la situació per a partir d'aquí fer l'anunci oficial del partit. I encara en futbol, l'Espanyol per la seva banda es continua preparant també a Anglaterra i aquest dissabte jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de la seva estada. Serà a partir de les 4 de la tarda. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
8: Al final la pretemporada és per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
5: Pel que fa als equips catalans de la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 1-0 un partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. I aquest dissabte serà el torn del Girona, que jugarà el 49è trofeu Costa Brava Montilivi contra l'Arsenal de Miquel Arteta. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, confia fer un bon paper contra el vigent campió de la Premier.
9: Està clar que és un gran rival, un dels millors que podíem tenir. Crec que per l'aficionat és maco que pugui venir un rival com l'Arsenal, i per nosaltres també, no? I, bueno, esperem fer un bon partit.
5: I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el dia 21 d'agost, a les 8 del vespre, a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les últimes dues temporades i el Barça ingressarà mig milió d'euros pel traspàs. A París, però, mentrestant, acull la competició de natació artística dels europeus de natació. Aquest divendres, el català Denis González ha quedat a les portes de les medalles de la final masculina de solo tècnic. El nedador de Rubí ha acabat quart. Tampoc han pujat del podi les catalanes Tió i Lilo Lluís a la final femenina del duet tècnic. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora Andrea Fuentes. I en ciclisme, aquest dissabte comença el Tour de França femení amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi. Precisament Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, s'ha convertit en una de les favorites. El Tour començarà demà a Lausana, a Suïssa, i acabarà diumenge a París. També dos apunts de bàsquet. El primer, a la penya, ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. El base del Masnou serà jugador verd i negre aquesta pròxima temporada. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager de l'equip i passarà a ser ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves.
7: 3CAT Info. Són 6:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els migrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una seixantena de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. Reintroduirà controls aleatoris tant en ports com aeroports a passatgers extracomunitaris. Tot mentre Donald Trump ha qualificat l'arribada massiva de migrants d'invasió. A partir d'ara us explicarem que el president Salvador Illa defensa que Catalunya passa per un bon moment, malgrat els problemes que s'han produït a Rodalies i al sector educatiu. És el que es desprèn del balanç del curs polític i dels dos anys d'investidura que s'han complert aquest divendres. Els socis d'investidura li han demanat més esforços i la resta de l'oposició l'ha acusat de triomfalista. Anèssim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol per la compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny. L'executiu de la comunitat ha acusat l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez. Des de la Moncloa han demanat dimissions. I també us explicarem que ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc causat per les obres de la línia 9 del metro. La fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa seva fins al setembre, com a mínim. I en esports, què destaquem, Roger Arnau?
5: El Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. Per altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bisibu, ha signat el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. En bàsquet, Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de la secció i passarà a ser ambaixador i mentor dels joves jugadors. I a l'Europeu de Natació Artística de París, Iris Tió i Lilú Lluís no han pogut aconseguir medalla a la prova de duet tècnic. També ha quedat a les portes Denis González a la final masculina de solo tècnic.
0: Pel que fa al temps, primer cap de setmana d'agost molt càlid, a Ponent s'arribarà als 38 graus, matí de dissabte mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plogim molt local. A la resta farà sol, amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i l'àrea del Massís del Port.
7: 3CAT Info.
0: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han retornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Fons policials de Ceuta eleven la xifra de retornats a 53.000, d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fons policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua, perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernadas.
10: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no va anar a comprar i ens escrivia així la situació.
11: Pero mira, aquí el problema que es esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
10: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrents, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores?
12: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
10: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
12: Yo quiero hablar con mi madre.
10: ¿Y tu teléfono?
12: La playa.
10: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
0: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta, hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
13: Comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
0: La situació més crítica s'està vivint a Ceuta, però des de dijous al vespre també està tancada la frontera amb l'illa. Aquest divendres a la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, el qual responsabilitzen de la crisi a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, al·legant motius de seguretat. El govern italià reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. Marc Camps.
14: Aquesta mesura, molt criticada per l'oposició del país, entra en vigor aquest dissabte i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. I amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Portugal també estudia augmentar els controls fronterers. I més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
15: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
14: En aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
0: El govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. L'executiu argumenta que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial. Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha portat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest divendres, des de la ciutat autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. El líder de l'executiu ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús, per part de les màfies, de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
16: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
0: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo serà a la ciutat de Ceuta aquest dissabte per conèixer la situació a la ciutat autònoma. Junts per Catalunya, de la seva banda, vol que el Congrés torni a votar la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Coincidint amb la crisi migratòria a Ceuta, la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueres, ha anunciat aquest divendres a les xarxes que tornaran a registrar la proposició de llei.
17: Es pot seguir sense fer res davant de les imatges que ens arriben des de Ceuta i, per tant, que segueixin creixent els extrems, sobretot l'extrema dreta. O es pot aplicar el mètode de Junts i és que Catalunya tingui el control absolut de la immigració i de les nostres fronteres. Tornem a presentar la llei perquè Catalunya tingui la delegació en matèria d'immigració. Veurem si els partits que tant es queixen i voten a favor o prefereixen seguir en aquest caos.
0: El Congrés va tombar l'any passat la delegació de competències migratòries a la Generalitat amb els vots del PP, Vox i Podem. Fonts de Junts asseguren que la llei es tornarà a votar en les pròximes setmanes. I encara en clau política, us expliquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que Catalunya passa per un bon moment i confia que el país aconseguirà aviat tenir un sistema educatiu i una mobilitat excel·lents. Aquest divendres Illa ha fet balanç del curs polític i dels 2 anys del seu mandat. S'ha mostrat optimista, tot i les crisis recents a Rodalies o en el sector educatiu. Illa ha considerat aconseguida l'estabilitat que buscava i ha tret pit d'haver aprovat els seus primers pressupostos i de la feina feta en habitatge. Pel que fa als problemes de l'educació i els trens, el president de la Generalitat està segur de resoldre'ls, però no ha volgut posar terminis.
18: I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
0: Els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, no han quedat satisfets. La portaveu dels Republicans al Parlament, Esther Capella, ha reclamat al govern i al PSOE més esforços per aprovar el nou model de finançament. I la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha demanat a l'executiu que vagi més enllà del que ha fet fins ara.
19: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament, un molt bon acord, però que el PSOE no ha estat sent capaç de transformar-lo en realitat. Al PSOE li falta múscul i el PSC capacitat d'estirar.
20: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
0: Salvador Vergés, de Junts, Lorena Roldán, del PP, i Pilar Castillejo, de la CUP, han acusat Illa de no haver fet autocrítica.
21: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
22: Hoy no tocaba hacer propaganda, hoy tocaba dar explicaciones, explicaciones, insisto, de esos 2 años destruyendo el futuro.
23: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
0: Des de Vox consideren que l'executiu ha empitjorat tot el que ha tocat. El govern licita les variants d'Olot i les preses. Es preveu que les obres, que tenen un pressupost de 450 milions d'euros, comencin a la primavera de l'any que ve i durin uns 4 anys i mig. La variant, d'11 quilòmetres i un carril per sentit, comptarà amb diversos viaductes i túnels, un de gairebé 3 quilòmetres. També s'ha licitat una altra variant, la de Serós al Segrià. El govern també ha posat a concurs el corredor de bus ràpid entre Blanes i Lloret, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
24: Cada venim millorar aquesta mobilitat complicada de connectivitat també del Maresme amb la Selva Marítima i que va acompanyat també de la licitació de l'estudi informatiu del perllongament de la C32 fins a Lloret.
0: Altres projectes que s'han licitat aquest divendres han estat el que pretén millorar la seguretat de la C37 entre Manlleu i Torelló, amb l'aplicació a doble carril en alguns trams, o la senyalització de la C31 al seu pas per Cunit. En total, s'han posat a concurs obres per més de 500 milions d'euros, que són aproximadament un terç de les previstes enguany. L'executiu pretén donar un impuls a la inversió en infraestructures i destinar-hi aquest any més de 1.400 milions d'euros, un 17% més que l'any passat i prop del doble que en els anys anteriors. Més coses. La compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny ha provocat l'enèsim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol. La Comunitat de Madrid acusa l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez, mentre la Moncloa demana dimissions. Madrid, Alba Gil.
25: Mentides i calúmnies, així és com defineix el portaveu del govern madrileny la polèmica per l'àtic de luxe que l'executiu va comprar en secret i que, suposadament, havia de servir com a oficina temporal.
26: Son calumnias que trata de echar la izquierda, la ultraizquierda y el gobierno de Pedro Sánchez para tapar sus propias vergüenzas.
25: Assegura Miguel Ángel García que han actuat amb transparència i que tenen ple suport del Partit Popular, que remet a les explicacions d'Ayuso. A més, aquestes paraules arriben després que s'hagi sumat un nou ingredient a la controvèrsia, i és que el nòvio de la presidenta madrilenya ha posat a la venda per gairebé 1,8 milions d'euros el pis en què vivien fins ara, pròxim al polèmic àtic de Chamberí. Més Madrid ja ha anat a la justícia per un possible delicte de malversació, mentre que la Moncloa exigeix la dimissió d'Ayuso. Sentim el delegat del govern espanyol, Francisco Martín.
27: Ha sido una pillada descomunal. Creo que la señora Díaz Ayuso no debe seguir un minuto más al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid.
25: L'endemà de destapar-se aquest cas, canvi de plans, el govern d'Ayuso ha anunciat que vendrà l'àtic per destinar els diners als afectats pels incendis.
0: A Mallorca, un professor de Vall de 25 anys ha ingressat a la presó acusat d'agredir sexualment 5 alumnes seves de l'acadèmia on feia classes a Palma. Les víctimes tenen entre 8 i 12 anys. Els fets que investiga el jutge es remunten al mes de març d'aquest any. Palma, Caterina Carmany.
1: L'agressor gravava les víctimes d'entre 8 i 12 anys mentre els vexava i humiliava. Després ho penjava a internet. Va pujar una trentena de vídeos a l'anomenada xarxa obscura, una base de dades internacional que detecta arxius amb imatges de nins i nines agredits sexualment, va fer l'alerta. I van localitzar el professor de dansa per una samarreta que sortia a un vídeo i que duia una inscripció relacionada amb un grup de ball. A partir d'aquí se l'ha pogut detenir.
7: El temps.
0: Enric Agut.
2: Primer cap de setmana del mes d'agost que ens porta calor. Màximes que novament estaran per sobre dels 30 graus a bona part del país i superant els 35 cap a l'interior o arribant als 35. Manresa pot tocar els 36 i a Ponent les més elevades. Lleida podria arribar als 38, també Balaguer els 37, a Tàrrega els 38, Tremp els 38 i algun valor puntualment de 39. És possible, difícilment s'arribarà als 40. Aquest divendres sí que s'ha arribat als 40. A Solsona, 15è dia aquest any amb alguna temperatura de 40 graus, en aquest cas puntual. A Solsona, altres dies han estat més nombrosos els pobles amb 40 graus o poblacions amb aquesta xifra de 40. Matí de cel vetllable a la costa de Tarragona, pot caure alguna cortina de pluja fins a mig matí i a la tarda ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja aquesta tarda de dissabte, la Cerdanya-Berguedà, també el Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. Alguna tempesta pot anar acompanyada de forta intensitat de pluja, també ventades, calamarsa o pedra. Diumenge, al matí, sol, algun núvol costaner, xafogo a la costa, la temperatura alta, novament de dia, pot pujar una mica més la temperatura, especialment en zones de muntanya, i a la tarda, novament, alguns ruixats regaran el Pirineu, Prepirineu, també les muntanyes interior de Tarragona.
7: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro. Aquesta fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa fins al setembre, com a mínim. Es tracta dels veïns de quatre edificis dels carrers Rubinstein i Teodora La Madrid. La nova incidència els preocupa més, com a la Sara, que encara està desallotjada, i a la Feli, que ja havia tornat al seu pis.
3: Estoy bastante preocupada por la grieta esta nueva más grande que se ha hecho en el parking, que es el que sostiene todo el edificio, y también con la calle Rubinstein, que ha habido el sensor de movimiento detectado.
4: Jo pateixo una mica per la meva seguretat al pis, però no m'han explicat, però m'han respost que no afecta l'estat estructural de l'edifici.
0: L'esquerda va aparèixer dimecres a la nit i suposa un contratemps en els treballs de consolidació. Ramon Ramiret és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
5: Van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat.
0: D'aquí una setmana es complirà un mes de l'aparició del primer esvoranc que va obligar a desallotjar 8 blocs. Des d'aquest divendres, els afectats començaran a rebre els avançaments econòmics per afrontar les despeses extres que han tingut a causa d'aquest incident. La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest divendres un dels assentaments de Montjuïc, situat a la carretera de Miramar, a tocar de la Ronda del Litoral. L'operatiu ha començat a les 8 del matí i s'ha allargat fins passades les 11. En total, s'han desallotjat 32 persones, totes majors d'edat. L'Ajuntament de Barcelona justifica l'actuació pels problemes de seguretat, salubritat i convivència que s'han detectat a la zona. Sentim Marta Villanueva, regidora de seguretat.
6: Un risc per la seguretat vial, com sabeu, i l'espai ocupat es troba just a l'entrada i a la sortida de la B10. Un segon risc és el de la seguretat ciutadana. Es van registrar 148 incidències vinculades en aquest espai. Aquesta ocupació en aquest espai públic trasbalsava l'activitat diària en funcionament operatiu del Parc de Bombers de Montjuïc.
0: Els serveis municipals també han informat que a l'assentament hi han detectat acumulació de residus, consum de drogues i riscos relacionats amb la proximitat de la Ronda Litoral i del Parc de Bombers de Montjuïc. El president del grup municipal del PP, Daniel Sidera, ha celebrat el desallotjament i ha assegurat que l'assentament degradava l'entorn i generava inseguretat. Manifestació dels veïns de Roda de Barà, al Tarragonès, contra les pantalles acústiques que DIF està instal·lant als laterals de les vies de tren de la costa. Demanen reduir les alçades d'aquestes instal·lacions que generen un greu impacte visual i paisatgístic. Tarragona, Manel Sastre.
8: L'acció de protesta arriba després que el Ministeri rebutgés les al·legacions al projecte i mantingués la construcció de més de 14 quilòmetres de pantalles entre Tarragona i Calafell. Un centenar de veïns s'han concentrat en un dels punts que ja té pantalles de més de 5 metres just a tocar de les cases a Roda. Demanen la revisió del projecte, que s'apliquin mesures menys agressives amb el paisatge i que es desviïn les mercaderies per l'interior. Esther Valls és membre de l'Associació de Veïns Costa Daurada Barà.
9: El que volem és una barrera que té la mateixa eficiència i eficàcia, 1,5 metres, que compleixi la normativa de soroll. El que demanem és que ja es construeixi una via segregada fora de la costa. El que no volem és que es trinxi el nostre territori, que es facin aquests nyaps.
8: Adif justifica l'acció per reduir el soroll provocat per l'increment previst del trànsit ferroviari de mercaderies associat al corredor del Mediterrani. Els convocants denuncien, però, que s'ha incomplert el compromís de revisar el projecte per reduir-ne l'impacte visual. L'ex gestor d'infraestructures ferroviàries ja s'ha compromès a reunir-se amb els alcaldes al setembre per presentar alternatives.
0: L'operació policial contra el tràfic de drogues en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès se salda amb 8 detencions i el desmantellament de 2 plantacions de marihuana. D'aquesta manera, s'ha desarticulat una organització criminal que treballava de forma estable a la zona. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
10: Durant l'operatiu de la Guàrdia Civil que es va dur a terme dimecres, es van fer 8 escorcolls als municipis de Reus, Riudoms, el Catllà, Calafell i Vilaseca, a la demarcació de Tarragona, a més de Vilafranca, del Penedès i Cubelles, a Barcelona. A més de la detenció de 8 persones, entre les quals els màxims responsables de l'organització criminal, també es van intervenir unes 2.000 plantes de marihuana en 2 plantacions indoor, 25.000 euros en efectiu i armes de foc, entre altres coses. Els detinguts, d'entre 29 i 65 anys, se'ls investiga com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i tinença il·lícita d'armes, entre d'altres. Amb aquest operatiu es dona per desmantellada aquesta organització que operava de forma estable a les comarques de Tarragona i Barcelona i que tenia capacitat per produir cànnabis destinat sobretot al mercat il·lícit europeu.
0: A Solsona, aquest divendres, s'ha fet un homenatge a la figura de Gaietà Ripoll, un mestre laic que va ser l'última persona executada al món per la Inquisició espanyola. Va morir fa just 200 anys, condemnat per heretge. Lleida, Júlia Albacar.
11: La figura de Gaietà Ripoll torna a Solsona 2 segles després de la seva mort, recordat ara amb una placa a l'edifici del teatre. Amb aquestes paraules ho ha afirmat l'alcaldessa de la ciutat, Judit Gisbert, durant l'acte d'homenatge d'este divendres.
12: Gaietà Ripoll torni avui a casa, a la memòria de Solsona, per ocupar el lloc que la història li havia reservat com a guardià de la nostra llibertat més provada, la de pensar per nosaltres mateixos.
11: Que ha recordat que la seva vida s'ha convertit en un símbol de lluita.
12: La seva mort violenta el va convertir en un símbol universal contra el fanatisme i a favor de la llibertat de consciència. En descobrir aquesta placa, no només recuperem una biografia, sinó que reivindiquem el llegat d'un pioner que va obrir camí a l'escola laica als Països Catalans.
11: Ripoll va néixer el 1778 a Solsona. Va lluitar a la Guerra del Francès, on va acabar com a presoner i va conèixer les idees liberals. Quan va tornar a Espanya, durant el trienni liberal, va fundar una escola laica a Russafa, al costat de València, però amb el retorn de Ferran VII i l'absolutisme se'l va perseguir i, finalment, la Inquisició, coneguda llavors com a Juntes de Fe, el va condemnar a mort per heretge.
0: Esports. Amb en Roger Arnau.
13: El Barça s'ha estrenat a la pretemporada contra el Birmingham amb 2 gols del jove davanter egipci Hamza Del Karim. Els blaugrana finalment han caigut als penals contra el conjunt anglès després d'haver acabat els 90 minuts de joc amb un empat a 2 al marcador. Gerard Martín, defensa del Barça, als micròfons de TV3.
14: No, molt bé, tal com s'ha vist el partit, hem competit molt bé. I bueno, el ritme i el joc són coses que es van agafant amb les pràctiques dels partits i bueno, molt content amb tots.
13: Gerard Martín ha estat titular i té molts clars quins són els objectius d'aquesta temporada.
14: Sí, nosaltres com a objectiu de temporada tenim guanyar-ho tot i tenim l'especial il·lusió en la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
13: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priqué, però el Barça ha fet l'1-1 poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdelkarim. Ja a la segona part, un altre cop, el jove davanter egipci ha fet l'1-2 al minut 61, però finalment l'ex del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una altra de les imatges del partit ha estat el debut de Dayemi amb la samarreta del Barça. I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ha signat aquest divendres el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges a canvi de 8,5 milions d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu, aquest dissabte, ja estarà sota les ordres de Hansi Flick a l'estaig d'Anglaterra. Un que arriba i un altre que se'n va. Marc-André Ter Stegen ha deixat aquest divendres l'estaig del Barça per marxar cedit a l'Ajax. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter. Per cert, encara en clau blaugrana, el president Joan Laporta ha estat donat d'alta aquest divendres de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia. El president, en un comunicat, ha agraït la feina del personal sanitari.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: I l'Espanyol, per la seva banda, es continua preparant també a Anglaterra i aquest dissabte jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de l'estada a Anglaterra. Serà a partir de les 4 de la tarda. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
15: Final és la pretemporada. És per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
13: L'Espanyol tornarà cap a casa just després del partit. Els blanquiblaus encara jugaran un últim partit abans de l'inici de la Lliga. Serà el 8 d'agost contra el Covenci. I pel que fa als equips de segona divisió, el Girona jugarà el 49è trofeu Costa Brava a Montilivi contra l'Arsenal de Mikel Arteta. El davanter Cristian Estuani valora així el partit.
16: Mañana, si existe la posibilidad, sería, por supuesto, que una gran chance para poder tener algunos minutos, sobre todo para volver a reencontrarnos en el estadio con nuestra gente, a recibir a un rival que no siempre tenemos la posibilidad, ¿no?, de jugar contra un gran equipo como es el Arsenal.
13: El Sabadell, per la seva banda, aquest divendres ha guanyat per 1-0 el partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arreguinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el 21 d'agost a les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Julia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les dues últimes temporades. I París acull fins dimecres la competició de natació artística dels europeus de natació. Aquest divendres el català Denis González ha quedat a les portes de les medalles a la final masculina de solo tècnic. El nedador de Rubí ha acabat quart. Tampoc han pujat al podi les catalanes Iris Tió i Lilú Lluís a la final femenina de duet tècnica. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalanes i catalans, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: I en ciclisme, aquest dissabte comença el Tour de França femení i ho fa amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi. Precisament Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, s'ha convertit en una de les favorites del triomf final, tot i ser la primera vegada que hi participa. També en bàsquet hem de dir que la penya ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. El base del Masnou jugarà una temporada més a l'equip verdinegre. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser l'ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves. Amb aquest moviment, el Barça i Navarro han acordat una adequació contractual fins al 2029. Acabem amb un apunt per dir que l'internacional futbolista Franco Baresi ha mort, el mític jugador de la dècada dels 80, ha mort, com diem, Baresi als 66 anys. L'exdefensa central no ha superat una operació per extreure-li un nòdul pulmonar.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Són les 7. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els immigrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una seixantena de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. Reintroduirà controls aleatoris tant en ports com a aeroports a passatgers extracomunitaris. Brussel·les, però, reitera que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent europeu. El govern espanyol rebutja les crítiques dels governs d'extrema dreta i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. Per la seva banda, el PP ha tornat a reclamar a l'executiu que declari a la ciutat autònoma la situació d'interès per a la seguretat nacional. Hamas accepta desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza, però alerta que només ho farà si Israel es retira de la franja. El govern de Netanyahu no ha reaccionat oficialment, però el president nord-americà assegura que els israelians estan molt contents amb l'acord. Baixa lleugerament el risc d'incendi forestal de cara a aquest dissabte, però encara hi haurà 289 municipis en risc molt alt o extrem. Per tot plegat, els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. Estabilitzar l'incendi de la Vall d'Uixó després de cremar més de 9.500 hectàrees. Tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Les autoritats, però, demanen precaució perquè l'incendi continua actiu. Els bombers hi mantindran un dispositiu per evitar revifades. El primer dia d'operació sortida no ha comportat gaires complicacions als aeroports ni tampoc a les carreteres. L'aeroport de Barcelona ha viscut el dia amb més activitat d'aquesta operació, amb més de 1.100 vols. Qui es desplaci amb cotxe haurà de pagar més per la benzina, perquè retalla una part de les ajudes als carburants.
1: Esports. El Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. D'altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bizibu, ha signat ja el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. I en bàsquet, la penya ha fet oficial la renovació de Ricky Rubio per una temporada, mentre el Barça ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser ambaixador i mentor.
0: Pel que fa al temps, primer cap de setmana d'agost molt càlid, a Ponent s'arribarà als 38 graus. Matí de dissabte, mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plugim molt local. A la resta farà sol, amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i també l'àrea del Massís del Port.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Fonts policials de Ceuta eleven la xifra de retornats a 53.000, d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fonts policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernadas.
3: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no va anar a comprar i ens escrivia així la situació.
4: Pero mira, aquí el problema que es esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
3: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrents, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà.
2: Sois menores?
5: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
3: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
5: Yo quiero hablar con mi madre.
2: ¿Y tu teléfono?
5: La playa.
3: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat, ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
0: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta, hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
6: Comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
0: La situació més crítica s'està vivint a Ceuta, però des de dijous al vespre també està tancada la frontera amb l'illa. Aquest divendres a la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, el qual responsabilitzen de la crisi a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, al·legant motius de seguretat. El govern italià reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. Marc Camps.
7: Aquesta mesura, molt criticada per l'oposició del país, entra en vigor aquest dissabte i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. I amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Portugal també estudia augmentar els controls fronterers. I més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
8: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones. I el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
7: En aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
0: El govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. L'executiu argumenta que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial i demana que s'acabi amb el que qualifica de confusió interessada. A més, Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha aportat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest divendres, des de la ciutat autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. El líder de l'executiu ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús per part de les màfies de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
9: esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
0: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo serà a Ceuta aquest dissabte per conèixer la situació a la ciutat autònoma. Vox, allà on té responsabilitats de govern, ha anunciat que tallarà les ajudes a aquelles ONGs que col·laborin o financin el que qualifiquen d'invasió migratòria de Ceuta.
10: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: En clau internacional, Hamas ha acceptat desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza, però ho condiciona al fet que Israel es retiri de la franja. El govern de Netanyahu encara no s'ha pronunciat oficialment sobre aquest anunci fet pel president dels Estats Units, però el mateix Trump assegura que els israelians estan molt contents. Jerusalem, Jordi Bresco.
11: El compromís de Hamas per entregar les armes està lligat a una sèrie de gestos per part d'Israel que demostrin que honorarà el pacte. Són aspectes ja acordats l'octubre passat. Aturar els atacs és el principal, però també deixar entrar més ajuda humanitària i retirar les seves tropes a la línia que es va acordar, l'anomenada línia groga. Però es fa difícil pensar que Israel cedirà just ara, quan falten menys de 3 mesos per les eleccions. De moment, Netanyahu no s'ha pronunciat oficialment, però fonts del govern israelià avisen que els seus soldats no es mouran fins que Hamas no es desarmi. L'atzucac, doncs, està servit i deixaria en mala posició Donald Trump, que, malgrat tot, insisteix que l'acord és tot un èxit. Fonts de la Casa Blanca informen que, si no hi ha progrés, la decepció de Trump cap a Netanyahu seria enorme en una relació que ja fa temps que trontolla.
10: 3CAT Info.
0: Al País Valencià, els bombers han estabilitzat l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Vall d'Uixó. Les flames han cremat més de 9.500 hectàrees i es continua demanant molta precaució per evitar possibles revifades. Tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Des de la Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
12: Els bombers refresquen els punts calents per evitar revifades, però han aconseguit estabilitzar el foc que fa una setmana que està actiu. Treballen en un perímetre de 89 quilòmetres i també s'ha permès tornar a casa als prop de 3.000 veïns que encara continuaven desallotjats dels municipis d'Artana i Eslida. Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció.
13: Estabilizado el incendio es que no crece en la superficie, hay todavía puntos calientes, podemos tener algún rebrote, por lo cual si hay gente circulando por la zona quemada estaría comprometida y eso nos lleva a que afiancemos el perímetro para que esté controlado. Y una vez que la fase siguiente es cuando ya no hay nada caliente en el incendio, se da por extinguido.
12: Es recomana als veïns que no transitin pel perímetre del foc i que no facin encara activitats a la muntanya. L'Eloi, veí del Font de Guilla, ha dormit 5 nits fora de casa patint per si el foc hi arribava, però finalment s'ha quedat fora del terme.
14: El lloc on estàvem reallotjats, que és a la Vall d'Uixó, veiem el foc de les muntanyes i era com l'hivern i estàvem molt preocupats perquè pensàvem que el foc anava a arribar a la casa.
12: L'incendi ha cremat gairebé 9.600 hectàrees, el 40% de les quals dins el Parc Natural de la Serra d'Espadà. La Generalitat Valenciana ha activat un paquet d'ajudes de 67 milions d'euros pels veïns afectats i continua oberta la investigació per aclarir l'origen del foc.
0: A Catalunya, el risc d'incendi baixarà lleugerament aquest cap de setmana, però continuarà sent molt alt. Els agents rurals han activat per aquest dissabte el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 200 municipis de 22 comarques. El nivell 4 per perill extrem, al màxim, afectarà 89 municipis de 15 comarques. Per tot plegat, continuaran restringits els accessos a 7 espais naturals. Tot i la previsió de pluja al Pirineu, el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta, avisa que hi ha risc en molt bona part del territori.
15: cap de setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, aquesta zona de Prepirineu, Pirineu, i si s'estenen una mica més o no. Però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies. És possible que baixi una mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta, aquesta més interior, continuarem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
0: Protecció Civil ha desactivat l'alerta Procicat per calor intensa durant el dia, però manté els avisos per calor nocturna durant les dues properes nits a les comarques de les Terres de l'Ebre i el Baix Camp. D'altra banda, el Servei d'Emergències ha atès 39 persones amb afectacions relacionades amb la calor en els darrers 3 dies. Més de la meitat han hagut de ser traslladats a un centre sanitari.
10: El temps.
0: Enric Agut.
16: Primer cap de setmana del mes d'agost que ens porta calor. Màximes que, novament, estaran per sobre dels 30 graus a bona part del país i superant els 35 cap a l'interior o arribant als 35. Manresa pot tocar els 36 i a Ponent les més elevades. Lleida podria arribar als 38, també Balaguer els 37, a Tàrrega els 38, Tremp els 38 i algun valor puntualment de 39 és possible. Difícilment s'arribarà als 40. Aquest divendres sí que s'ha arribat als 40. A Solsona, 15è dia aquest any amb alguna temperatura de 40 graus, en aquest cas puntual. A Solsona, altres dies han estat més nombrosos els pobles amb 40 graus o poblacions amb aquesta xifra de 40. Matí de cel vetllable a la costa de Tarragona, pot caure alguna curta

0: de Tarragona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'aeroport de Barcelona ha viscut aquest divendres el dia amb més activitat de l'operació sortida per les vacances d'estiu. Del Prat han sortit o aterrat més de 1.100 vols, però no s'han vist grans cues als taulells de facturació de les companyies, ni tampoc hi ha hagut gaires retards. Aquest dissabte i diumenge també es preveuen un miler d'operacions a la pista. Pel que fa als trens, Renfe ha programat 125.000 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya fins diumenge. I per als que agafen el cotxe, el Servei Català de Trànsit ha previst que 570.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona, una xifra similar a les de qualsevol cap de setmana d'estiu. Però desplaçar-se amb cotxe de combustió és més car que fa un any, sobretot de dièsel, perquè omplir-lo costa de mitjana 16,5 euros més que fa un any. Moltes benzineres han hagut d'atendre més vehicles en les últimes hores perquè el govern espanyol retira una part de l'ajut al carburant aquest dissabte. L'economia catalana ha mantingut el ritme de creixement durant el segon trimestre de l'any, tot i la represa de les hostilitats de l'Orient Mitjà. Entre abril i juny, el producte interior brut català va augmentar un 0,7% respecte del trimestre anterior i un 3% respecte a un any enrere, segons l'Institut d'Estadística. El creixement de l'economia catalana supera el de l'espanyola, que es va situar en el 2,7% interanual al segon trimestre, i el de l'europea, que va ser de l'1,2% en el mateix període. L'IDESCAT destaca la bona marxa dels grans sectors d'activitat encapçalats per la construcció i els serveis, en especial l'hoteleria i la restauració. La indústria i, sobretot, l'agricultura també creixen, però ho fan amb menys força. L'Euribor tanca el juliol a l'alça i ja està en el nivell més alt des de la tardor del 2024. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables se situa en el 2,85% de mitjana aquest mes. Des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà al febrer, ha anat pujant amb més força i ha anat anticipant les pujades de tipus del Banc Central Europeu de resultes de la inflació que pot provocar el conflicte, una tendència que es mantindrà, segons explica el director d'H2B Hipoteca, Eduard Roldós.
3: Els bancs, evidentment, anticipen tot això, amb el qual nosaltres ja estem preveient que aquest final d'any els bancs corregiran a l'alça i les hipoteques que estan oferint ara mateix els tipus d'interès segurament estarem una miqueta més per sobre.
2: Qui hagi de fer ara la revisió anual de la hipoteca pagarà més de quota. Per a un préstec de 170.000 euros a 25 anys, la pujada serà d'uns 65 euros al mes, és a dir, prop d'uns 800 euros l'any. Presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home acusat de matar la seva parella dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona. El jutjat de guàrdia ha rebut aquest divendres el detingut que està acusat d'un delicte d'homicidi. A més d'enviar-lo a la presó, el magistrat també ha acordat com a mesures cautelars la prohibició de comunicació i aproximació respecte als dos fills que tenia la parella i els pares de la víctima. La dona, de 34 anys, va morir presumptament per les ganivetades que li va clavar l'home després d'una discussió davant dels dos fills i d'una parella amiga. L'home, després de cometre el crim, es va fugar, però hores més tard es va entregar a la comissaria. La dona és la quarta víctima per violència masclista a Catalunya aquest any. Els Mossos d'Esquadra han detingut una quarta persona relacionada amb el tiroteig entre dos grups enfrontats que va tenir lloc el 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. El detingut, un home de 46 anys, es va presentar voluntàriament a la comissaria dies després del dispositiu desplegat el 14 de juliol, en què la policia ja va detenir tres persones. En la mateixa operació, els Mossos van escorcollar diversos domicilis de Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Terrassa i Maçanet de la Selva. Hi van intervenir 7 armes de foc, entre les quals un subfusell, una escopeta, un revòlver i 4 pistoles. També van trobar munició, una armilla antibales i prop de 40.000 euros en efectiu. Cap dels detinguts tenia llicència d'armes i això fa que els atribueixin un delicte de tinença il·lícita d'armes. El tiroteig no va deixar cap ferit, tot i que, segons la investigació policial, es van arribar a disparar una trentena de trets. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Lloret de Mar. El cos s'ha trobat aquest divendres a

0: la tarda al contenidor d'una urbanització. Girona, Maria Rovira.
1: La Divisió d'Investigació dels Mossos ha fet càrrec del cas per determinar les circumstàncies en què s'investiga com a mort violenta, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Cap a 4:45 de la tarda s'ha rebut l'avís que s'havia trobat el cadàver d'una persona en un contenidor a la urbanització Lloret Blau. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la policia científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents i avançar en la investigació sobre les causes dels fets.
0: L'Ajuntament de Roda de Berà, al Tarragonès, canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar aturar l'anomenat turisme de la brossa, que ha anat a més amb la implantació de la recollida porta a porta a la capital del Baix Penedès. Tarragona, Manel Sastre.
2: En el cas de Roda de Berà s'han arribat a tenir augments de més de 5 tones diàries de brossa. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la situació els afecta greument, sobretot els carrers que limiten amb el Vendrell. S'han canviat les localitzacions d'alguns contenidors i aquest cap de setmana canviaran també la circulació d'alguns carrers per dificultar aquesta pràctica.
3: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell, també.
2: L'alcalde de Roda no entén com municipis de segona residència implanten una recollida porta a porta impossible de gestionar pels qui no hi viuen tot l'any. A Calafell estan igual, han penjat pancartes amb el lema "El teu residu, el teu municipi", els carrers que toquen amb el terme del Vendrell.
0: Diumenge s'inaugura la 14a edició de la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs, amb 11 exposicions que es podran visitar fins al 18 d'octubre a Palafrugell, al Baix Empordà. Entre les propostes més destacades hi ha un llarg viatge de l'americana Dorothea Lange, amb fotografies capturades durant la Gran Depressió dels Estats Units i que reuneix més de 5.000 imatges conservades a la Biblioteca del Congrés nord-americà. I també hi ha la primera gran retrospectiva a Catalunya del xilè Sergio Larraín, El vagabundo de Valparaíso, que recorre la seva trajectòria a través d'algunes de les imatges més representatives del seu treball a Xile, Bolívia, el Perú i Europa. La directora de la Biennal, Maria Planes, parla de les exposicions de Lang i Larraín, dos dels principals reclams de l'edició.
4: Que consisteixen a mostrar figures de renom internacional. Aquest any tenim l'exposició de Dorothea Lange i tenim l'exposició de Sergio Larraín, la nord-americana Dorothea Lange, una de les fotògrafes amb fotografies molt icòniques de la història de la fotografia, i Sergio Larraín, el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum Photos.
0: Esports. Amb en Roger Arnau.
5: El Barça ha caigut als penals contra el Birmingham al primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat en empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. El central blaugrana, Gerard Martín, ha valorat així el joc de l'equip als micròfons de TV3.
6: Bueno, ens ha costat una mica, també ells tenen més ritme que nosaltres, estem començant, és normal, però bueno, també crec que hem tingut bastants moments bons, també som molt joves ara i bueno, també hem d'estar contents amb el que hem fet.
5: Gerard Martín, que ha estat titular, ha parlat també dels objectius de l'equip aquesta temporada.
6: Sí, nosaltres com a objectiu de temporada tenim guanyar-ho tot i tenim l'especial il·lusió a la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
5: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priske, però el Barça ha fet l'1-1 poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdelkarim. Ja a la segona part, un altre cop el jove davanter egipci de 18 anys ha fet l'1-2 pel Barça, ha estat al minut 61, però finalment l'exjugador del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una de les imatges del partit ha estat el debut de Adeyemi amb la samarreta del Barça.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ha signat aquest divendres el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga de 18 anys arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu aquest dissabte ja estarà sota les ordres de Hansi Flick a l'estaix d'Anglaterra. I un que arriba a un altre que se'n va, Marc-André Ter Stegen, ha deixat aquest divendres l'estaix del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter.
7: 3CAT Info.
5: I més actualitat futbolística. Seguim amb el Barça. El primer equip té previst jugar un partit amistós el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El contracte ja està tancat i signat, serà contra un equip local i suposarà un ingrés de 4 milions d'euros pel club blaugrana. Ara bé, a causa de la crisi migratòria, el Barça esperarà uns dies a veure com avança la situació per a partir d'aquí fer l'anunci oficial del partit. I encara en futbol, l'Espanyol per la seva banda es continua preparant també a Anglaterra i aquest dissabte jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de la seva estada. Serà a partir de les 4 de la tarda. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
8: Al final de la pretemporada és per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada és molt, ens ve molt bé.
5: Pel que fa als equips catalans de la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 1-0 un partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. I aquest dissabte serà el torn del Girona, que jugarà el 49è trofeu Costa Brava Montilivi contra l'Arsenal de Miquel Arteta. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, confia fer un bon paper contra el vigent campió de la Premier.
9: Està clar que és un gran rival, un dels millors que podíem tenir. Crec que per l'aficionat és maco que pugui venir un rival com l'Arsenal, i per nosaltres també, no? I, bueno, esperem fer un bon partit.
5: I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el dia 21 d'agost, a les 8 del vespre, a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les últimes dues temporades i el Barça ingressarà mig milió d'euros pel traspàs. A París, però, mentrestant, acull la competició de natació artística dels europeus de natació. Aquest divendres, el català Denis González ha quedat a les portes de les medalles de la final masculina de solo tècnic. El nedador de Rubí ha acabat quart. Tampoc han pujat del podi les catalanes Tió i Lilo Lluís a la final femenina del duet tècnic. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora Andrea Fuentes. I en ciclisme, aquest dissabte comença el Tour de França femení amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi. Precisament Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, s'ha convertit en una de les favorites. El Tour començarà demà a Lausana, a Suïssa, i acabarà diumenge a París. També dos apunts de bàsquet. El primer, a la penya, ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. El base del Masnou serà jugador verd i negre aquesta pròxima temporada. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager de l'equip i passarà a ser ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves.
7: 3CAT Info. Són 8:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que gairebé tots els migrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Han mort una 60 de migrants, segons fonts policials. Itàlia anuncia la suspensió temporal del Tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. Reintroduirà controls aleatoris tant en ports com a aeroports a passatgers extracomunitaris. Tot mentre Donald Trump ha qualificat l'arribada massiva de migrants d'invasió. A partir d'ara us explicarem que el president Salvador Illa defensa que Catalunya passa per un bon moment, malgrat els problemes que s'han produït a Rodalies i al sector educatiu. És el que es desprèn del balanç del curs polític i dels 2 anys d'investidura que s'han complert aquest divendres. Els socis d'investidura li han demanat més esforços i la resta de l'oposició l'ha acusat de triomfalista. Anèssim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol per la compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny. L'executiu de la comunitat ha acusat l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez. Des de la Moncloa han demanat dimissions. I també us explicarem que ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet a Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc causat per les obres de la línia 9 del metro. La fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa seva fins al setembre, com a mínim. I en esports, què destaquem, Roger Arnau?
5: El Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter Hamza Abdelkarim. Per altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bisibu, ha signat el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. En bàsquet, Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de la secció i passarà a ser ambaixador i mentor dels joves jugadors. I a l'Europeu de Natació Artística de París, Iris Tió i Lilú Lluís no han pogut aconseguir medalla a la prova de duet tècnic. També ha quedat a les portes Denis González a la final masculina de solo tècnic.
0: Pel que fa al temps, primer cap de setmana d'agost molt càlid, a Ponent s'arribarà als 38 graus. Matí de dissabte mig ennuvolat a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb algun plugim molt local. A la resta farà sol, amb alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, al Prepirineu i l'àrea del Massís del Port.
7: 3CAT Info.
0: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han retornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que el govern espanyol calcula que han creuat la frontera. Fons policials de Ceuta eleven la xifra de retornats a 53.000, d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57, segons fons policials. Mentrestant, als carrers de Ceuta, milers de joves busquen menjar i aigua, perquè bona part dels comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
10: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no van a comprar i ens escrivia així la situació.
11: Pero mira, aquí el problema que es esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
10: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrents, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores?
12: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
10: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
12: Yo quiero hablar mi madre.
10: ¿Y tu teléfono?
12: La playa.
10: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
0: Entre els milers de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta, hi ha molts menors no acompanyats. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha recalcat que els centres d'acollida de la ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president ceutí ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
13: Comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
0: La situació més crítica s'està vivint a Ceuta, però des de dijous al vespre també està tancada la frontera amb l'illa. Aquest divendres a la tarda s'havia de reobrir, però un nou intent d'entrada de persones des del Marroc ha obligat a suspendre la reobertura. Això afecta milers de viatgers que estan bloquejats coincidint amb l'operació Pas de l'Estret. Melilla ha preparat un poliesportiu perquè hi puguin passar la nit. Ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol, el qual responsabilitzen de la crisi a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, al·legant motius de seguretat. El govern italià reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. Marc Camps.
14: Aquesta mesura, molt criticada per l'oposició del país, entra en vigor aquest dissabte i està previst que s'allargui durant un mes. La Comissió Europea ha recordat que els estats membres només poden implementar controls com a últim recurs i que abans ho han de justificar davant les institucions comunitàries. I amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França reforçarà la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. Portugal també estudia augmentar els controls fronterers. I més enllà d'Europa, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. A més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
15: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
14: En aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
0: El govern espanyol rebutja les crítiques i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. L'executiu argumenta que no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla a la península sense identificar-se en un control policial. Pedro Sánchez ha afirmat a X que no és temps de dividir i ha portat dades per transmetre que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. El president espanyol ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest divendres, des de la ciutat autònoma, Sánchez ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. El líder de l'executiu ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat directament amb l'ús, per part de les màfies, de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
16: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
0: Per la seva banda, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat també ha exigit que es garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants que han accedit irregularment a Ceuta, la reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo serà a la ciutat de Ceuta aquest dissabte per conèixer la situació a la ciutat autònoma. Junts per Catalunya, de la seva banda, vol que el Congrés torni a votar la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Coincidint amb la crisi migratòria a Ceuta, la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueres, ha anunciat aquest divendres a les xarxes que tornaran a registrar la proposició de llei.
17: Es pot seguir sense fer res davant de les imatges que ens arriben des de Ceuta i, per tant, que segueixin creixent els extrems, sobretot l'extrema dreta. O es pot aplicar el mètode de Junts i és que Catalunya tingui el control absolut de la immigració i de les nostres fronteres. Tornem a presentar la llei perquè Catalunya tingui la delegació en matèria d'immigració. Veurem si els partits que tant es queixen i voten a favor o prefereixen seguir en aquest caos.
0: El Congrés va tombar l'any passat la delegació de competències migratòries a la Generalitat amb els vots del PP, Vox i Podem. Fonts de Junts asseguren que la llei es tornarà a votar en les pròximes setmanes. I encara en clau política, us expliquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que Catalunya passa per un bon moment i confia que el país aconseguirà aviat tenir un sistema educatiu i una mobilitat excel·lents. Aquest divendres Illa ha fet balanç del curs polític i dels 2 anys del seu mandat. S'ha mostrat optimista, tot i les crisis recents a Rodalies o en el sector educatiu. Illa ha considerat aconseguida l'estabilitat que buscava i ha tret pit d'haver aprovat els seus primers pressupostos i de la feina feta en habitatge. Pel que fa als problemes de l'educació i els trens, el president de la Generalitat està segur de resoldre'ls, però no ha volgut posar terminis.
18: I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
0: Els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, no han quedat satisfets. La portaveu dels Republicans al Parlament, Esther Capella, ha reclamat al govern i al PSOE més esforços per aprovar el nou model de finançament. I la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha demanat a l'executiu que vagi més enllà del que ha fet fins ara.
19: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament, un molt bon acord, però que el PSOE no ha estat sent capaç de transformar-lo en realitat. Al PSOE li falta múscul i el PSC capacitat d'estirar.
20: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
0: Salvador Vergés, de Junts, Lorena Roldán, del PP, i Pilar Castillejo, de la CUP, han acusat Illa de no haver fet autocrítica.
21: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
22: Hoy no tocaba hacer propaganda. Hoy tocaba dar explicaciones. Explicaciones, insisto, de esos dos años destruyendo el futuro.
23: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
0: Des de Vox consideren que l'executiu ha empitjorat tot el que ha tocat. El govern licita les variants d'Olot i les preses. Es preveu que les obres, que tenen un pressupost de 450 milions d'euros, comencin a la primavera de l'any que ve i durin uns 4 anys i mig. La variant, d'11 quilòmetres i un carril per sentit, comptarà amb diversos viaductes i túnels, un de gairebé 3 quilòmetres. També s'ha licitat una altra variant, la de Serós al Segrià. El govern també ha posat a concurs el corredor de bus ràpid entre Blanes i Lloret, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
24: Cada venim millorar aquesta mobilitat complicada de connectivitat també del Maresme amb la Selva Marítima i que va acompanyat també de la licitació de l'estudi informatiu del perllongament de la C32 fins a Lloret.
0: Altres projectes que s'han licitat aquest divendres han estat el que pretén millorar la seguretat de la C37 entre Manlleu i Torelló, amb l'aplicació a doble carril en alguns trams, o la senyalització de la C31 al seu pas per Cunit. En total, s'han posat a concurs obres per més de 500 milions d'euros, que són aproximadament un terç de les previstes enguany. L'executiu pretén donar un impuls a la inversió en infraestructures i destinar-hi aquest any més de 1.400 milions d'euros, un 17% més que l'any passat i prop del doble que en els anys anteriors. Més coses. La compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny ha provocat l'enèsim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol. La Comunitat de Madrid acusa l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez, mentre la Moncloa demana dimissions. Madrid, Alba Gil.
25: Mentides i calúmnies, així és com defineix el portaveu del govern madrileny la polèmica per l'àtic de luxe que l'executiu va comprar en secret i que, suposadament, havia de servir com a oficina temporal.
26: Son calumnias que trata de echar la izquierda, la ultraizquierda y el gobierno de Pedro Sánchez para tapar sus propias vergüenzas.
25: Assegura Miguel Ángel García que han actuat amb transparència i que tenen el ple suport del Partit Popular, que remet a les explicacions d'Ayuso. A més, aquestes paraules arriben després que s'hagi sumat un nou ingredient a la controvèrsia, i és que el nòvio de la presidenta madrilenya ha posat a la venda per gairebé 1,8 milions d'euros el pis en què vivien fins ara, pròxim al polèmic àtic de Chamberí. Més Madrid ja ha anat a la justícia per un possible delicte de malversació, mentre que la Moncloa exigeix la dimissió d'Ayuso. Sentim el delegat del govern espanyol, Francisco Martín.
27: Ha sido una pillada descomunal. Creo que la señora Díaz Ayuso no debe seguir un minuto más al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid.
25: L'endemà de destapar-se aquest cas, canvi de plans, el govern d'Ayuso ha anunciat que vendrà l'àtic per destinar els diners als afectats pels incendis.
0: A Mallorca, un professor de ball de 25 anys ha ingressat a la presó acusat d'agredir sexualment 5 alumnes seves de l'acadèmia on feia classes a Palma. Les víctimes tenen entre 8 i 12 anys. Els fets que investiga el jutge es remunten al mes de març d'aquest any. Palma, Caterina Carmany.
28: L'agressor gravava les víctimes d'entre 8 i 12 anys mentre els vexava i humiliava. Després ho penjava a internet. Va pujar una trentena de vídeos a l'anomenada xarxa obscura, una base de dades internacional que detecta arxius amb imatges de nins i nines agredits sexualment, va fer l'alerta. I van localitzar el professor de dansa per una samarreta que sortia a un vídeo i que duia una inscripció relacionada amb un grup de ball. A partir d'aquí se l'ha pogut detenir.
7: El temps.
0: Enric Agut.
1: Primer cap de setmana del mes d'agost que ens porta calor. Màximes que novament estaran per sobre dels 30 graus a bona part del país i superant els 35 cap a l'interior o arribant als 35. Manresa pot tocar els 36 i a Ponent les més elevades. Lleida podria arribar als 38, també Balaguer els 37, a Tàrrega els 38, Tremp els 38 i algun valor puntualment de 39 és possible. Difícilment s'arribarà als 40. Aquest divendres sí que s'ha arribat als 40. A Solsona, 15è dia aquest any amb alguna temperatura de 40 graus, en aquest cas puntual. A Solsona, altres dies han estat més nombrosos els pobles amb 40 graus o poblacions amb aquesta xifra de 40. Matí de cel vetllable a la costa de Tarragona, pot caure alguna cortina de pluja fins a mig matí i a la tarda ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Algunes comarques estan sota avís d'intensitat de pluja aquesta tarda de dissabte, la Cerdanya-Berguedà, també el Lluçanès, Osona, Ripollès i la Garrotxa. Alguna tempesta pot anar acompanyada de forta intensitat de pluja, també ventades, calamarsa o pedra. Diumenge, matí, sol, algun núvol costaner, xafogo a la costa, la temperatura alta, novament de dia, pot pujar una mica més la temperatura, especialment en zones de muntanya, i a la tarda, novament, alguns ruixats regaran el Pirineu, Prepirineu, també les muntanyes interior de Tarragona.
7: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro. Aquesta fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa fins al setembre, com a mínim. Es tracta dels veïns de quatre edificis dels carrers Rubinstein i Teodora La Madrid. La nova incidència els preocupa més, com a la Sara, que encara està desallotjada, i a la Feli, que ja havia tornat al seu pis.
2: Estoy bastante preocupada por la grieta esta nueva más grande que se ha hecho en el parking, que es el que sostiene todo el edificio, y también con la calle Rubinstein, que ha habido el sensor de movimiento detectado.
3: Jo pateixo una mica per la meva seguretat al pis, però no m'han explicat, però m'han respost que no afecta l'estat estructural de l'edifici.
0: L'esquerda va aparèixer dimecres a la nit i suposa un contratemps en els treballs de consolidació. Ramon Ramiret és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
4: Van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat.
0: D'aquí una setmana es complirà un mes de l'aparició del primer esvoranc que va obligar a desallotjar 8 blocs. Des d'aquest divendres, els afectats començaran a rebre els avançaments econòmics per afrontar les despeses extres que han tingut a causa d'aquest incident. La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest divendres un dels assentaments de Montjuïc, situat a la carretera de Miramar, a tocar de la Ronda del Litoral. L'operatiu ha començat a les 8 del matí i s'ha allargat fins passades les 11. En total, s'han desallotjat 32 persones, totes majors d'edat. L'Ajuntament de Barcelona justifica l'actuació pels problemes de seguretat, salubritat i convivència que s'han detectat a la zona. Sentim Marta Villanueva, regidora de seguretat.
5: Un risc per la seguretat vial, com sabeu, i l'espai ocupat es troba just a l'entrada i a la sortida de la B10. Un segon risc és el de la seguretat ciutadana. Es van registrar 148 incidències vinculades en aquest espai. Aquesta ocupació en aquest espai públic trasbalsava l'activitat diària en funcionament operatiu del Parc de Bombers de Montjuïc.
0: Els serveis municipals també han informat que l'assentament ja han detectat acumulació de residus, consum de drogues i riscos relacionats amb la proximitat de la Ronda Litoral i del Parc de Bombers de Montjuïc. El president del grup municipal del PP, Daniel Cirera, ha celebrat el desallotjament i ha assegurat que l'assentament degradava l'entorn i generava inseguretat. Manifestació dels veïns de Roda de Barà, al Tarragonès, contra les pantalles acústiques que DIF està instal·lant als laterals de les vies de tren de la costa. Demanen reduir les alçades d'aquestes instal·lacions que generen un greu impacte visual i paisatgístic. Tarragona, Manel Sastre.
6: L'acció de protesta arriba després que el Ministeri rebutgés les al·legacions al projecte i mantingués la construcció de més de 14 quilòmetres de pantalles entre Tarragona i Calafell. Un centenar de veïns s'han concentrat en un dels punts que ja té pantalles de més de 5 metres just a tocar de les cases a Roda. Demanen la revisió del projecte, que s'apliquin mesures menys agressives amb el paisatge i que es desviïn les mercaderies per l'interior. Esther Valls és membre de l'Associació de Veïns Costa Daurada Barà.
8: El que volem és una barrera que té la mateixa eficiència i eficàcia, un metre i mig, que compleixi la normativa de soroll. El que demanem és que ja es construeixi una via segregada, fora de la costa. El que no volem és que es trinxi el nostre territori, que es facin aquests nyaps.
6: Adif justifica l'acció per reduir el soroll provocat per l'increment previst del trànsit ferroviari de mercaderies associat al corredor del Mediterrani. Els convocants denuncien, però, que s'ha incomplert el compromís de revisar el projecte per reduir-ne l'impacte visual. L'ens gestor d'infraestructures ferroviàries ja s'ha compromès a reunir-se amb els alcaldes al setembre per presentar alternatives.
0: L'operació policial contra el tràfic de drogues en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès se salda amb 8 detencions i el desmantellament de 2 plantacions de marihuana. D'aquesta manera, s'ha desarticulat una organització criminal que treballava de forma estable a la zona. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
9: Durant l'operatiu de la Guàrdia Civil que es va dur a terme dimecres, es van fer 8 escorcolls als municipis de Reus, Riudoms, el Catllà, Calafell i Vilaseca, a la demarcació de Tarragona, a més de Vilafranca, del Penedès i Cubelles, a Barcelona. A més de la detenció de 8 persones, entre les quals els màxims responsables de l'organització criminal, també es van intervenir unes 2.000 plantes de marihuana en 2 plantacions indoor, 25.000 euros en efectiu i armes de foc, entre altres coses. Els detinguts, d'entre 29 i 65 anys, se'ls investiga com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i tinença il·lícita d'armes, entre d'altres. Amb aquest operatiu es dona per desmantellada aquesta organització que operava de forma estable a les comarques de Tarragona i Barcelona i que tenia capacitat per produir cànnabis destinat sobretot al mercat il·lícit europeu.
0: A Solsona, aquest divendres s'ha fet un homenatge a la figura de Gaietà Ripoll, un mestre laic que va ser l'última persona executada al món per la Inquisició espanyola. Va morir fa just 200 anys, condemnat per heretge. Lleida, Júlia Albacar.
10: La figura de Gaietà Ripoll torna a Solsona 2 segles després de la seva mort, recordat ara amb una placa a l'edifici del teatre. Amb aquestes paraules ho ha afirmat l'alcaldessa de la ciutat, Judit Gisbert, durant l'acte d'homenatge d'este divendres.
11: Gaietà Ripoll torni avui a casa, a la memòria de Solsona, per ocupar el lloc que la història li havia reservat com a guardià de la nostra llibertat més provada, la de pensar per nosaltres mateixos.
10: Que ha recordat que la seva vida s'ha convertit en un símbol de lluita.
11: La seva mort violenta el va convertir en un símbol universal contra el fanatisme i a favor de la llibertat de consciència. En descobrir aquesta placa, no només recuperem una biografia, sinó que reivindiquem el llegat d'un pioner que va obrir camí a l'escola laica als Països Catalans.
10: Ripoll va néixer el 1778 a Solsona. Va lluitar a la Guerra del Francès, on va acabar com a presoner i va conèixer les idees liberals. Quan va tornar a Espanya, durant el trienni liberal, va fundar una escola laica a Russafa, al costat de València, però amb el retorn de Ferran VII i l'absolutisme se'l va perseguir i, finalment, la Inquisició, coneguda llavors com a Juntes de Fe, el va condemnar a mort per heretge.
0: Esports. Amb en Roger Arnau.
12: El Barça s'ha estrenat a la pretemporada contra el Birmingham amb 2 gols del jove davanter egipci Hamza Delkarim. Els blaugrana finalment han caigut als penals contra el conjunt anglès després d'haver acabat els 90 minuts de joc amb un empat a 2 al marcador. Gerard Martín, defensa del Barça, als micròfons de TV3.
13: No, molt bé, tal com s'ha vist el partit, hem competit molt bé i bueno, el ritme i el joc són coses que es van agafant amb les pràctiques dels partits i bueno, molt content amb tots.
12: Gerard Martín ha estat titular i té molt clars quins són els objectius d'aquesta temporada.
13: Sí, nosaltres com a objectiu de temporada tenim guanyar-ho tot i tenim l'especial il·lusió en la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
12: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priqué, però el Barça ha fet l'1-1 poc abans del descans amb un penal que ha transformat Abdelkarim. Ja a la segona part, un altre cop, el jove davanter egipci ha fet l'1-2 al minut 61, però finalment l'ex del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 pel Birmingham al minut 69. Una altra de les imatges del partit ha estat el debut de Dayemi amb la samarreta del Barça. I encara sobre el Barça, Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ha signat aquest divendres el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. Bisibu, aquest dissabte, ja estarà sota les ordres de Hansi Flick a l'estaix d'Anglaterra. Un que arriba i un altre que se'n va. Marc-André Ter Stegen ha deixat aquest divendres l'estaix del Barça per marxar cedit a l'Àjax. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter. Per cert, encara en clau blaugrana, el president Joan Laporta ha estat donat d'alta aquest divendres de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia. El president, en un comunicat, ha agraït la feina del personal sanitari.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I l'Espanyol, per la seva banda, es continua preparant també Anglaterra i aquest dissabte jugarà contra el Middlesbrough, el segon amistós de l'estada a Anglaterra. Serà a partir de les 4 de la tarda. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
14: Final és la pretemporada. És per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
12: L'Espanyol tornarà cap a casa just després del partit. Els blanquiblaus encara jugaran un últim partit abans de l'inici de la Lliga. Serà el 8 d'agost contra el Covenci. I pel que fa als equips de segona divisió, el Girona jugarà el 49è trofeu Costa Brava a Montilivi contra l'Arsenal de Mikel Arteta. El davanter Cristian Estuani valora així el partit.
15: Mañana, si existe la posibilidad, sería, por supuesto, que una gran chance para poder tener algunos minutos, sobre todo para volver a reencontrarnos en el estadio con nuestra gente, a recibir a un rival que no siempre tenemos la posibilidad, ¿no?, de jugar contra un gran equipo como es el Arsenal.
12: El Sabadell, per la seva banda, aquest divendres ha guanyat per 1-0 el partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part. I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper. El partit serà el 21 d'agost a les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff. D'altra banda, el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. La jove migcampista ha jugat cedida a la Roma les dues últimes temporades. I París acull fins dimecres la competició de natació artística dels europeus de natació. Aquest divendres el català Denis González ha quedat a les portes de les medalles a la final masculina de solo tècnic. El nedador de Rubí ha acabat quart. Tampoc han pujat al podi les catalanes Iris Tió i Lilú Lluís a la final femenina de duet tècnica. Han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalanes i catalans, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I en ciclisme, aquest dissabte comença el Tour de França femení i ho fa amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi. Precisament Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, s'ha convertit en una de les favorites del triomf final, tot i ser la primera vegada que hi participa. També en bàsquet hem de dir que la penya ha anunciat de manera oficial la renovació de Ricky Rubio. El base del Masnou jugarà una temporada més a l'equip verdinegre. Mentrestant, el Barça de bàsquet ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixarà de ser el mànager general de l'equip i passarà a ser l'ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves. Amb aquest moviment, el Barça i Navarro han acordat una adequació contractual fins al 2029. Acabem amb un apunt per dir que l'internacional futbolista Franco Baresi ha mort, el mític jugador de la dècada dels 80, ha mort, com diem, Baresi als 66 anys. L'exdefensa central no ha superat una operació per extreure-li un nòdul pulmonar.
7: 3CAT Info.
0: Bon dia, són les 8.

0: Ceuta es desperta enmig d'un clima d'agitació social pels milers de persones que han passat la nit als carrers mal dormint i buscant menjar i aigua. El govern espanyol assegura que la majoria de migrants arribats a Ceuta ja han retornat al Marroc, uns 48.000 dels 50.000 que es calcula que han creuat aquesta frontera. Una situació que ha deixat una seixantena de morts. Aquest matí seran a Ceuta el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. Els populars han fet seu aquestes últimes hores el discurs de la ultradreta europea, que parla d'una invasió i demanen una reforma de la llei d'estrangeria. Des de Ceuta, el president de la comunitat denuncia que els centres d'acollida estan sobrepassats i que no poden acollir més menors no acompanyats. Itàlia, mentrestant, suspèn a partir d'avui el tractat de Schengen amb Espanya i reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran, per això, passatgers extracomunitaris. França també reforça els controls a la frontera. El ministre d'Exteriors del govern espanyol, José Manuel Álvarez, diu que la integritat de l'espai Schengen, però, està garantida. Aquí a casa nostra, Protecció Civil ha activat en prealerta el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes avui al Pirineu i al Prepirineu. Tot i això, el risc d'incendis continua sent molt important a la meitat oest del país i es mantenen les restriccions d'accés a 7 espais naturals. Protecció Civil fa una crida a la prudència i a la responsabilitat a les zones de bany davant les altes temperatures i el fet que molta gent comença avui les vacances. Des que va començar aquesta campanya de bany a mitjans de juny, ja han mort 29 persones ofegades a Catalunya. Ingressa a la presó un professor de ball de 25 anys de Mallorca, acusat d'agredir sexualment 5 alumnes seves d'entre 8 i 12 anys de l'acadèmia on feia classes a Palma. Segons la investigació de la policia, l'home gravava les agressions sexuals i després difonia les imatges per diferents xarxes d'internet. I aquest mes d'agost arrenca amb bones perspectives per al sector turístic, tot i aquesta calor intensa que tenim que tira enrere alguns visitants. La guerra a l'Orient Mitjà i també l'eclipsi del 12 d'agost han disparat les reserves. Avui, que és el primer dia d'agost, com diem, els carburants s'encareixen perquè decau part del descompte que aplica el govern espanyol des que va començar la guerra a l'Iran.
1: Esports. El Barça cau als penals contra el Birmingham al primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts de joc han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter egipci Hamza Abdelkarim. I el president de la FIFA, Gianni Infantino, ha anunciat que renuncia al projecte de crear una filial encarregada de comercialitzar la Copa del Món. La decisió arriba després de la dimissió de Carlos Cordeiro, un dels principals assessors d'Infantino, i la proposta de boicot per part de la UEFA. I el nou fitxatge del Barça, l'extrem belga Jesse Bisibu, s'incorpora avui a les ordres de Hansi Flick a Anglaterra. Ahir va signar el contracte com a nou jugador del club.
0: I tindrem un inici d'agost ben càlid, moltíssima calor a les comarques de Ponent, on s'arribarà als 38 graus. L'ambient molt humit a prop de la costa. Matí mig ennuvolat a la costa de Tarragona i a la tarda tindrem ruixats al Terç Nord i al Massís del Port.
2: 3CAT Info.
0: Ara passant 4 minuts de les 8 del matí, benvinguts, us acompanya Sara Riera.
2: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Doncs som-hi. Ceuta es lleva enmig d'un clima d'agitació social pels milers de persones que han passat aquesta nit als carrers mal dormint i buscant menjar i aigua. El govern espanyol ha assegurat que la gran majoria de migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han retornat al Marroc. Estem parlant d'uns 48.000 dels 50.000 que es calcula que han creuat la frontera. És una crisi que ja ha deixat una seixantena de morts. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernadas. Bon dia.
3: Bon dia, Sara. Doncs mira, com esteu sentint, l'entrada sobtada de milers de migrants aquí a Ceuta i en poques hores ha posat en peu de guerra alguns dels barris perifèrics de la ciutat. Som als barris La Reina i Los Rosales. El terra estava ple d'escombraries i molts carrers tallats al pas amb tanques de plàstic custodiades pels veïns. La gent gran està tancada a casa i alguns joves porten la cara tapada, una armilla reflectant i un pal de golf o un bat de fusta a les mans. S'organitzen en torns de vigilància per no deixar el carrer descobert i no em deixen fer-los fotos. La noia que porta la veu cantant en aquest barri, espanyola d'origen marroquí i amb tres fills, puntualitza que els pals no són per fer mal.
4: Para que no entren a nuestros portones, para que no entren a nuestras casas, para que no rompan nuestros negocios. Los tenemos no para pegar, para disuadir.
3: Al seu costat, la Rosalía resumeix l'estat d'ànim d'aquest barri.
5: Estamos cansados, no nos abren los negocios, no salimos con miedos a las calles, nuestros niños están llenos de sangre porque se tienen que defender, nos están pegando, nos están tirando piedras, nos insultan, estamos cansados, la verdad.
3: Al carrer on som, en realitat m'expliquen que era un riu de migrants que es colaven a botigues i cases particulars, uns incidents que acaben circulant molt ràpid a les xarxes i creant molts comentaris d'odi i que han anat documentant mitjans locals com el Faro de Ceuta. En aquell moment, quan parlàvem amb els veïns, uns migrants van intentar acostar-se a les tanques i es va activar l'alarma mentre tres camions militars baixaven pel carrer a tota velocitat.
0: Doncs gràcies, Cèlia Sarnades. Parlem d'aquí una estona. Fins ara.
3: Fins ara.
0: Doncs això és el que està passant ara mateix sobre el terreny, aquestes primeres hores des que s'aixeca un dia en què el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjarà aquest matí a la ciutat autònoma per analitzar aquesta situació sobre el terreny, com està fent la Cèlia. També hi anirà avui el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. Ell ahir va tornar a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat va exigir que es garanteixi el retorn al Marroc de tots els immigrants que han accedit irregularment aquests últims dies a Ceuta. També va demanar la reforma de la llei d'estrangeria i que s'assumissin responsabilitats polítiques. El PP ha fet seu el discurs de l'extrema dreta internacional que es tracta d'una invasió i ahir ja va registrar al Congrés una petició perquè Sánchez doni explicacions. Com que la major part d'aquests migrants que estan arribant a Espanya són menors no acompanyats, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, s'ha queixat aquestes últimes hores que els centres d'acollida de la ciutat tenen una sobreocupació que ja del 2.400%. Per tant, diu, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president de Ceuta ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
6: Yo, pero lo tenéis que echar para el lado. Para tener un ejemplo. Anda que los militares también.
0: Ahir el president espanyol Pedro Sánchez en un missatge a X va explicar amb dades que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. Va fer servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble de migrants irregulars que Espanya. Aquestes imatges de la crisi migratòria han desencadenat una onada de crítiques de la dreta i l'extrema dreta europees contra el govern de Pedro Sánchez, a què responsabilitzen de la crisi migratòria a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, una mesura que entrarà en vigor avui i que reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha criticat en un missatge a la xarxa social X aquesta confusió interessada, diu, al voltant de la seguretat de l'espai Schengen i ha destacat que la seva integritat està absolutament garantida. A França, el nombre de gendarmes i policies desplegats, també com a reforç a la frontera franco-espanyola, es multiplicarà avui per 5, segons va anunciar ahir el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez.
7: Tenim controls a la frontera franco-espanyola, estan operatius. De fet, s'han reforçat els darrers mesos. Per tant, òbviament, en prendrem mesures si hi ha cap moviment cap al territori nacional. I en qualsevol cas, és evident que intensificarem els controls fronterers.
0: Des de Brussel·les reiteren que no s'ha detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent europeu, però la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha qualificat la situació d'inacceptable i ha demanat devolucions ràpides. Més enllà d'Europa, Washington Washington també ha acusat Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
8: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
0: I en aquest context també Rússia ha qualificat la situació de col·lapse de la política migratòria a la Unió Europea.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passant 10 minuts a les 8 aquí a Catalunya, després d'uns dies de moltíssima calor, Protecció Civil ha activat ara en prealerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes avui al Pirineu i al Prepirineu, sobretot a les comarques de la Cerdanya, el Solsonès i la Garrotxa. Tot i això, tot i que plogui, el risc d'incendis continua sent molt important a la meitat oest del país. Ho ha explicat el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta.
9: Aquesta setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, aquesta zona de Prepirineu, Pirineu, però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies, de perill d'incendi.
0: Avui hi ha, de fet, 200 municipis d'una vintena de comarques amb aquest perill molt alt d'incendis i 89 poblacions que estan en risc extrem. Són pobles i ciutats, sobretot, com dèiem, del Pallars Jussà, la Noguera, el Solsonès, el Priorat, l'Alt Camp i el Baix Camp, i continuem tenint també restriccions d'accés a 7 espais naturals. Això pel que fa al Principat. Al País Valencià aquesta nit ja han pogut dormir a casa seva tots els veïns que van desallotjar arran de l'incendi de la Vall d'Uixó. Des de dissabte passat ha cremat unes 9.500 hectàrees. Aquest foc està estabilitzat, no hi ha flama, però els bombers continuen remullant el terreny. El govern valencià demana que ningú s'acosti a la part cremada perquè encara hi ha efectius treballant per mirar de controlar i extingir tot aquest incendi. I avui que molta gent comença les vacances, Protecció Civil fa una crida a la prudència i a la responsabilitat també a l'hora de banyar-se davant les altes temperatures que estan fent que les zones de bany siguin doncs molt més concorregudes i que hi hagi forts accidents cada dia. Des que va començar aquesta campanya de bany, el 15 de juny, ja han mort 29 persones i 55 han resultat ferides de diversa consideració en espais de bany de tot el país. 15 de les víctimes han mort a les platges, 9 a les piscines i també 5 persones en aigües interiors. L'any passat, en aquestes dates, el balanç era de 22 banyistes morts. Protecció Civil de la Generalitat demana, per tant, banyar-se només en llocs que estiguin habilitats, a respectar les restriccions en zones de roques o corrents i també recomana a banyar-se preferentment en àmbits amb presència de socorristes.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Mallorca, un professor de ball de 25 anys ha ingressat a la presó acusat d'agredir sexualment 5 alumnes seves de l'acadèmia on feia classes a Palma. Les víctimes tenen entre 8 i 12 anys. Els fets que ha investigat el jutge es remunten al març. Anem doncs a Palma. Caterina Carmany.
10: L'agressor gravava les víctimes d'entre 8 i 12 anys mentre els vexava i humiliava. Després o penjava a internet. Va pujar una trentena de vídeos a l'anomenada xarxa obscura, una base de dades internacional que detecta arxius amb imatges de nins i nines agredits sexualment, va fer l'alerta. I van localitzar el professor de dansa per una samarreta que sortia a un vídeo i que duia una inscripció relacionada amb un grup de ball. A partir d'aquí se l'ha pogut detenir.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
11: El dia ha començat tranquil, però amb alguns núvols baixos en algunes contrades que s'anien fonent la majoria. Una nit que ha estat tòrrida novament cap a la costa central, també al nord de la costa de Tarragona, amb valors per damunt dels 25 graus. A Barcelona, Sitges, també Tarragona, en alguns barris 25, també de mínima. A Figueres i a l'interior també valors al voltant dels 19, 20, 21, 22, 23, per exemple, 23 de mínima. A Igualada, Torrelavit o també en alguns barris de Lleida. Els valors més frescos, al Pirineu, al voltant dels 12-13 graus, per exemple, a la Cerdanya, o també cap a l'Alta Ribagorça. Ve un matí tranquil i a la tarda sí que creixeran nublades del Pirineu i del Prepirineu i al massís del Port, dels Ports, on poden caure alguns ruixats, i cap a l'àrea del Pirineu, Prepirineu Oriental, aquí sí que hi ha més risc d'algun ruixat fort, hi ha un avís d'intensitat de pluja en 30 minuts poden caure més de 20 litres, és un perill moderat 2 sobre 6, i que afecta la Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, Osona, el Lluçanès i també el Berguedà, amb alguna tempesta, localment calamarsa o fins i tot pedra. Vents més aviat fluixos, una mica de marinada al centre del dia, que es pot reactivar, i la temperatura diurna bastant similar. Avui les xifres més altes poden arribar als 38 o 39, difícilment s'arribarà als 40, i sí que vam tenir 40 graus a Solsona, avui les més altes al voltant dels 38, molt aïlladament 39, cap a Ponent, Conca de Tremp, Lleida pot arribar als 38, també Tàrrega, a la costa valors al voltant dels 30, 31, 32, i amb molta sensació d'aixafogó.

0: Ara passa un minut d'un quart de nou. El sector turístic preveu un nou agost amb hotels plens i molta reserva d'última hora per la crisi a l'Orient Mitjà. Restauradors i hotelers admeten, però, que les onades de calor que estem tenint comencen a perjudicar alguns destins. En canvi, veuen amb optimisme l'eclipsi del 12 d'agost. Els hotels esperen, doncs, batre rècords, superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que l'aixafogó, com diem, ja està tenint un cert impacte perquè els visitants prioritzen zones menys caloroses o fora del pic de l'estiu. Lluís Danel Dorca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
1: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havíem trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguer, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona, vol dir que, bé, sembla que també anirà bé com cada any, i ja està, esperem que remeti una mica la calor.
0: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació gràcies a l'eclipsi. A Lleida les previsions també són molt bones. En aquest cas creix el turisme per fer

0: Recorden que aquests últims anys s'ha desestacionalitzat bastant la temporada i que al setembre també tenen molts clients. I com que avui és el primer dia de vacances per a moltíssima gent, és dia d'operació sortida. Avui i demà hi ha previstos, atenció, més de 1.000 vols diaris a l'aeroport de Barcelona. Ahir va ser el dia amb més activitat d'aquest estiu i van haver 1.100 operacions. En canvi, a les carreteres, el Servei Català de Trànsit preveu que durant aquest matí sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, que és una xifra, de fet, similar a la de qualsevol cap de setmana d'estiu. Ara bé, a partir d'avui, omplir el dipòsit del cotxe, això sí, serà més car. Avui decau part del descompte que ha aplicat fins ara el govern espanyol des que va començar la guerra al Pròxim Orient, i de mitjana els carburants s'encariran, atenció, 6 cèntims al litre. Si ho comparem amb l'estiu passat, ara omplir un dipòsit d'un vehicle mitjà de dièsel, per exemple, costa 16,5 euros més, i de gasolina uns 7 euros més. Al setembre, la bonificació del govern espanyol als carburants tornarà a disminuir i està previst que ja acabi del tot a l'octubre.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Obrim ara el focus, situem-nos a Ucraïna. Almenys 9 persones hi han mort aquesta matinada a la capital, a Kiev, per un atac de Rússia. Segons el govern ucraïnès, diversos míssils balístics han impactat contra alguns edificis residencials d'aquesta ciutat. També han provocat una trentena de ferits. El president Volodymyr Zelensky fa temps que demana sistemes de defensa per fer front justament a aquest tipus d'atacs, com ara poder produir míssils Patriot per interceptar els projectils russos. A l'última reunió de l'OTAN, Donald Trump va anunciar que cediria a Kiev aquesta tecnologia per produir-los, però aquesta setmana s'ha fet enrere. I el mateix president dels Estats Units i Hamas estan pendents ara de la resposta oficial d'Israel al compromís de l'organització palestina de desarmar-se com a part del pla de pau a Gaza. Els islamistes ho condicionen al fet que els israelians abandonin la franja, però fons del govern de Netanyahu pretenen que primer sigui Hamas qui abandoni les armes. Aquesta nova fase del pla de Trump és una prova afegida en les complicades relacions ja entre el president nord-americà i el primer ministre israelià a 3 mesos de les eleccions a Israel. Anem ara a Jerusalem. Jordi Brascó.
2: El pas endavant en la situació a la franja depèn encara de molts condicionants. Hamas diu que no entregarà les armes si no hi ha abans una sèrie de gestos per part d'Israel. El principal d'ells, cessar els atacs, però també retirar les tropes de moment fins a la línia groga acordada a l'octubre. Es fa difícil pensar, però, que Netanyahu farà concessions a menys de 3 mesos de les eleccions generals. Fons governamentals, de fet, avisen que cap soldat es mourà de lloc fins que Hamas no es desarmi completament. Així doncs, es dibuixa encara una situació de bloqueig a la franja, i això que Donald Trump insisteix que totes les parts estan contentes i que l'acord és un èxit. Això sí, fons de la Casa Blanca avisen que la decepció amb Netanyahu, si no s'aconsegueixen progressos, seria enorme.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Bona nit, Roses! Com esteu?
0: Doncs això, Roses, allà més de 2.500 persones han ballat aquesta nit a la Ciutadella al ritme de les cançons de Blaumut, Ramon Mirabet i els Amics de les Arts, en un triple concert que han batejat com el del so d'una generació. És la primera vegada que aquestes tres bandes actuen plegades. I ha anat a Roses, en Fèlix Martín.
3: Bona nit, Roses!
4: Ramon Mirabet ha engegat la festa a les 9 del vespre, quan encara no era fosc, i amb la gent encara arribant a l'esplanada del davant l'escenari. I entre cançó i cançó ha recordat que aquest és el festival Sons del Món de l'Empordà.
5: Mireu, a mi m'ha agradat molt viatjar, a tots ens agrada viatjar, però tots estarem d'acord, tots i totes estarem d'acord, que ja podem anar a qualsevol lloc del món, que això que tenim aquí és únic. Cuidem-lo, cuidem-lo. Cuidem aquest espai sense incendis.
4: I s'ha guanyat de seguida gent com la Roser.
6: Personalment, el que més m'agrada potser és Ramon Mirabet, per el seu tarannà i perquè està molt vinculat a l'Empordà, també.

0: plata.
1: Després ha estat el torn de Blaumut i els Amics de les Arts, els grups preferits de dues germanes.
2: La Neus i l'Alba, venim d'Igualada, i jo vinc a veure els Amics de les Arts especialment perquè fa 20 anys que els segueixo. Jo vinc

0: veure més especialment a Blaumut perquè m'agraden més, que els Amics de la Salsa està molt bé, però m'agrada molt Blaumut, m'acompanyen molt.
1: I a la mitjanit, a la Ciutadella ha començat a sonar Ja no ens passa, i això vol dir que arrencava el tercer dels concerts. Segurament el més esperat i el més públic, el dels Amics de les Arts. No hi ha faltat el moment reivindicatiu.
2: És important que festivals com aquest, Prats, que ens fan ser un país més normal, que demà també tenen un concert amb gossos, la Xambusto, gent que porta molts anys, programin música en català, perquè només ens tenim a nosaltres.
1: Al final del concert, 4 hores i mitja després de començar, Miravet ha pujat de nou a l'escenari a cantar les dues últimes cançons amb els Amics de les Arts, Louisiana i Jean-Luc. Un bon fi de festa, batejada com la del so d'una generació, amb la gent cantant i ballant en una agradable nit d'estiu a tocar de la Badia de Roses.
3: Això a Roses, i mentrestant Cambrils, al Baix Camp, tindrà avui música i espectacle de la Ludwig Band.

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: El grup d'Espolla hi presenta Pel barri es comenta el seu quart disc d'estudi, un àlbum de 13 cançons que suposen un punt d'inflexió per a la formació, amb una etapa més madura, amb més sons i una mirada més urbana. Les lletres de les cançons i la força del directe els ha consolidat com un dels grups més destacats de l'escena catalana actual. Aquest concert de la Ludwig Band és al Parc del Pescador de Cambrils i comença a les 10 del vespre. És un concert emmarcat dins el Festival Internacional de Música de Cambrils, el principal esdeveniment cultural de l'estiu a la Costa Daurada.

0: Esports.
1: Doncs sí, esports, canviem de registre. Oriol Corral, bon dia.
2: Bon dia. El Barça s'ha estrenat a la pretemporada contra el Birmingham amb dos gols del davanter egipci de 18 anys, Hafsa Abdelkarim. L'equip de Hansi Flick ha empatat a 2 i finalment ha caigut als penals contra el conjunt de la segona divisió anglesa. El mateix Flick valora positivament el rendiment de l'equip i dels futbolistes més joves.
3: We have a young team here and
4: hem jugat amb un equip molt jove. El que he vist avui és el mateix que he vist als entrenaments. Potser en algunes situacions ens ha faltat jugar amb més confiança amb la pilota i jugar més entre línies. Això a la primera part ho hem trobat a faltar i hem comès algunes errades en construcció. Però estic content amb el meu equip.
3: My coaches are happy with this performance.
2: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priske, però el Barça ha fet l'1-1 a poc abans del descans amb un penal que ha provocat i transformat a Hafsa Abdelkarim. Ja a la segona part, de nou el jove davanter egipci ha fet l'1-2 després d'un mal refús del porter del Birmingham, però l'ex del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 definitiu pel Birmingham al minut 69. Una de les altres notícies destacades del partit ha estat el debut de Adeyemi amb la samarreta blaugrana. Gerard Martín, que ha estat titular, ha explicat que l'equip vol guanyar-ho tot aquesta temporada. Ho diu als micròfons de TV3.
5: Sí, nosaltres com a objectiu de temporada tenim guanyar-ho tot i tenim l'especial il·lusió en la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
2: I continuem amb el Barça perquè Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, s'incorpora avui a les ordres de Hansi Flick a Anglaterra. Ahir va signar el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. El president de la FIFA, Gianni Infantino, ha anunciat que renuncia al projecte de crear una filial encarregada de comercialitzar la Copa del Món. El projecte, anomenat FIFA Forward Enterprise, no tirarà endavant. La FIFA ho anuncia després de l'allau de crítiques de confederacions i governs. La més sonada va ser la de la UEFA, que havia anunciat un boicot al Mundial si la creació de la filial tirava endavant. A més, la decisió arriba poques hores després de la dimissió de Carlos Cordeiro, un dels principals assessors d'Infantino, contrari a aquesta proposta. Seguim amb futbol. L'Espanyol, per la seva banda, juga avui el segon amistós de la seva estada a Anglaterra contra el Middlesbrough de la segona divisió. Serà a partir de les 4 de la tarda en directe per Esport 3. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
6: Al final és la pretemporada. És per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar, i res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
2: L'Espanyol tornarà cap a casa després d'aquest partit. També juga avui al Girona i ho farà contra un dels millors equips d'Europa. A les 8 del vespre, també en directe per Esport 3, Girona-Arsenal a Montilivi. És la 49a edició del trofeu Costa Brava. Sentim el davanter i capità del Girona, Cristian Estuani.
7: Mañana, si existe la posibilidad, sería, por supuesto, que una gran chance para poder tener algunos minutos, sobre todo para volver a reencontrarnos en el estadio con nuestra gente, a recibir a un rival que no siempre tenemos la posibilidad, ¿no?, de jugar contra un gran equipo como es el Arsenal.
2: El Sabadell, per la seva banda, ha guanyat per 1-0 un partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera meitat.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper, i el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. Tenim en marxa l'europeu de natació artística que es disputa a París. El català Denis González ha quedat a les portes de les medalles de la final masculina de solo tècnic. El nadador de Rubí ha quedat quart. Tampoc han pujat al podi les catalanes Tió i Lilú Lluís. A la final femenina de duet tècnic han acabat en la 8a posició. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes. I en aquests europeus de natació, per cert, tornen a comptar amb la participació 4 anys després de Rússia, un dels països més guardonats d'aquesta competició. La World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nadadors russos i bielorussos per la invasió d'Ucraïna.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que Ceuta es desperta avui enmig d'un clima d'agitació social pels milers de persones que han passat encara aquesta nit als carrers mal dormint i buscant menjar i aigua. El govern assegura, però, que la majoria d'aquests migrants que van arribar a Ceuta han tornat al Marroc. Parla d'uns 48.000 dels 50.000 que es calcula que han creuat la frontera. Aquest matí seran a Ceuta el ministre de l'Interior i el líder del Partit Popular, un PP que ha fet seu el discurs de la ultradreta europea que parla d'una invasió i demana una reforma de la llei d'estrangeria. Aquí a Catalunya estem pendents de Protecció Civil, activat en prealerta el Pla Inuncat davant la previsió de temperatures fortes avui, sobretot al Pirineu i al Prepirineu. Tot i això, tot i aquestes tempestes previstes, el risc d'incendis continua sent atenció molt important a la meitat oest del país i es mantenen les restriccions d'accés a 7 espais naturals. Des d'ara i fins a les 9 també us parlarem que aquests últims dies s'ha fet viral una imatge de la Terra, no com estem acostumats a veure l'esfèrica, sinó abonyegada com una esfera totalment boteruda. És una imatge que ha generat la NASA i que molta gent l'està difonent dient que és la imatge real i més acurada de la Terra. Ara us explicarem si això és veritat o no. I passarem pel Japó, perquè allà descansar és notícia, i dormir 5 hores també és motiu de celebració, si més no, per la primera ministra Sanae Takaichi. Fa uns dies ella mateixa explicava a les xarxes socials que porta mesos dormint entre 0 i 3 hores i que per fi n'havia pogut dormir 5 de seguides. Una confessió que en molts països estaria despertant ja preocupació.
1: Esports. El Barça cau als penals contra el Birmingham en el primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter egipci Hamza Abdelkarim.
0: I pel que fa als esports, pel que fa al temps, aquest inici d'agost serà també molt càlid, tindrem moltíssima calor a les comarques de Ponent, sobretot allà arribaran avui els 38 graus. L'ambient serà molt humit a prop de la costa. Al matí mig ennuvolat també a Tarragona i a la tarda ruixats al terç nord del país i al massís del Port. Ara passen 2 minuts de 9:15. Ceuta, us dèiem, es lleva enmig d'un clima d'agitació social pels milers de persones que han passat aquesta nit als carrers mal dormint i buscant menjar i aigua. El govern espanyol assegura que la gran majoria de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000, diuen, dels 50.000 que es calcula que han creuat la frontera. És una crisi que ha deixat de moment una 60 de morts. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades, bon dia.
2: Bon dia. L'entrada sobtada de milers de migrants a la ciutat de Ceuta i en poques hores ha posat en peu de guerra alguns barris perifèrics d'aquesta ciutat. De fet, en concret hem visitat els barris de la Reina i Los Rosales. En aquest barri, el terra està ple d'escombraries i molts carrers tallats al pas amb tanques de plàstic custodiades pels veïns. La gent gran està tancada a casa i alguns joves porten la cara tapada, una armilla reflectant i un pal de golf o un bat de fusta a les mans. S'organitzen en torns de vigilància per no deixar el carrer descobert i no em deixen fer-los fotos. La noia, que portava la veu cantant, una espanyola d'origen marroquí i mare de 3 fills, puntualitzava que els pals no són per fer mal.
3: Para que no entren a nuestros portones, para que no entren a nuestras casas, para que no rompan nuestros negocios. Los tenemos no para pegar, para disuadir.
2: Al seu costat, la Rosalía resumía així l'estat d'ànim del barri.
4: Estamos cansados, no nos abren los negocios, no salimos con miedos a las calles, nuestros niños están llenos de sangre porque se tienen que defender, nos están pegando, nos están tirando piedras, nos insultan. Estamos cansados, la verdad.
2: Al carrer on som explicant que era un riu de migrants que es colaven a botigues i cases particulars, uns incidents que circulen molt ràpid a les xarxes, que generen comentaris d'odi i que han anat documentant mitjans locals com el Faro de Ceuta. En aquell moment, quan parlàvem amb els veïns, uns migrants van intentar acostar-se a les tanques i es va activar l'alarma mentre 3 camions militars baixaven pel carrer.
5: Però lo tenia que echar,
2: Aquests veïns, irritats, exaltats, es queixen que tots els esforços de la policia i de l'exèrcit s'han concentrat al centre de Ceuta per netejar-la i que aquí estan deixats de la mà de Déu. Hem de tenir en compte que aquesta ciutat autònoma té una població de 80.000 persones i que els migrants que han entrat en dos dies són més de 40.000. Els vigilants dels carrers, per tant, es posen bàsicament custodiant l'entrada de les seves vivendes, porten dos dies sense dormir, amb ànim exaltat i sense menjar perquè a Ceuta han tancat les últimes hores tots els comerços. És la mateixa situació que també viuen els migrants, que s'acumulen encara a platges, parcs, boscos i carrers de Ceuta, sense menjar i aprofitant l'aigua de les dutxes de les platges. El Ministeri assegura que més de 30.000 ja han tornat al Marroc, però n'hi ha molts esperant. Esperant no se sap què, perquè hem comprovat que el CETI, el Centre d'Internament de Migrants, que està a una banda separat del centre de Ceuta, està col·lapsat. Ningú els diu res, els migrants. Molts són subsaharians que dormitegen pel terra al voltant de l'edifici, esperant, com deien, no se sap què, perquè de moment aquí no hi ha arribat la Creu Roja ni altres organitzacions humanitàries.
0: Doncs gràcies, Cèlia Cernadas. Bon dia, fins ara.
2: Bon dia.
0: Doncs veurem què és el que diu aquesta situació el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que aquesta ciutat, aquest matí ha de visitar la ciutat de Ceuta per mirar d'analitzar sobre el terreny què és el que està passant, què passa amb aquesta gent que espera, deia la Cèlia, no se sap què. També hi anirà el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. Ella hi va tornar a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat va exigir, a més, que es garanteixi el retorn al Marroc de tots els immigrants que han accedit irregularment a la ciutat aquestes últimes hores i dies. La reforma de la llei d'estrangeria també la vol i que s'assumeixin responsabilitats polítiques. El PP, de fet, ha fet seu el discurs de l'extrema dreta internacional que es tracta d'una invasió i ahir ja va registrar al Congrés una petició perquè Sánchez doni explicacions. Com que part de tots aquests migrants que han arribat són menors no acompanyats, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, s'ha queixat aquestes últimes hores també que els centres d'acollida de la ciutat, ho deia ara la Cèlia, tenen una sobreocupació, ell deia, del 2.400%, i per tant Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president de Ceuta ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat doncs, que comenci el repartiment dels joves cap a altres comunitats autònomes.
5: Como comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
0: Doncs ara ho dèiem, aquestes imatges d'aquesta crisi han desencadenat una onada de crítiques, tant de la dreta com de l'extrema dreta europees, contra el govern de Pedro Sánchez, a qui responsabilitzen de tot el que està passant a Ceuta. A Itàlia, per exemple, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol. És una mesura que entra en vigor avui i que reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, criticava en un missatge ahir a la xarxa social X aquesta confusió interessada, deia, al voltant de la seguretat de l'espai Schengen i destacava que la seva integritat està absolutament garantida. De tota manera, a França, allà, el nombre de policies i gendarmes desplegats com a reforç a la frontera franco-espanyola també es multiplica avui per 5, segons va anunciar el mateix ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez.
6: Tenim controls a la frontera franco-espanyola, estan operatius. De fet, s'han reforçat els darrers mesos. Per tant, òbviament, en prendrem mesures si hi ha cap moviment cap al territori nacional. I en qualsevol cas, és evident que intensificarem els controls fronterers.
0: Com dèiem, tot l'espectre de la dreta i l'extrema dreta del món pràcticament s'està referint a aquesta qüestió. També ho va fer ahir Donald Trump, assegurant que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions allà d'aquí a dos anys.
7: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
0: I Rússia també, que ha qualificat aquesta situació de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Després d'aquests dies de calor intensa, avui encara tenim calor molt intensa, però Protecció Civil ha activat en prealerta el pla Inuncat davant la previsió de temperatures fortes avui al Pirineu i al Prepirineu, sobretot a la Cerdanya, el Solsonès i la Garrotxa. Tot i això, el risc d'incendis continua sent molt important a la meitat oest del país. Ho ha explicat el sotsinspector del cos d'Agents Rurals, Josep Vilalta.
9: Cap de setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, aquesta zona de Prepirineu, Pirineu, però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies, de perill d'incendi.
0: Avui hi ha, de fet, 200 municipis d'una vintena de comarques en perill molt alt d'incendis i 89 poblacions de 15 comarques on el perill és extrem. Continuen tancats també 7 espais naturals de Catalunya. Un dels principals motius és que venim de setmanes de moltíssima calor i de molt poca pluja. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest mes de juliol ha estat el més càlid i, atenció, un dels més secs des del 1950. Hi ha hagut 3 episodis de calor amb molt pocs dies de treva entre ells. A més, tot i que encara estem a principis d'agost, ja estem a punt de superar el rècord anual de dies en què s'han registrat més de 40 graus en algun punt del país. A Barcelona, per exemple, s'ha igualat el rècord de nits tòrrides que es va assolir l'any passat, que van ser 36. Pel que fa a les pluges, durant les últimes 4 setmanes, la meitat de les estacions del Meteocat han recollit menys d'un mil·límetre de pluja. Això vol dir pràcticament gens. Moltes han registrat el juliol, per tant, més sec de la seva sèrie històrica. El dèficit ha estat especialment important al Pirineu i al Prepirineu, on els mesos d'estiu solen ser els més plujosos per les típiques tempestes de la tarda.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Doncs continuem parlant d'incendis. El de la Vall d'Uixó, que ja està estabilitzat al País Valencià, també l'incendi que hi ha hagut a Madrid, a Àvila, i el de la Gironda, al sud-oest de França, han deixat una gran concentració de fum i també d'aerosols que és visible, atenció, des de l'espai. L'Agència Espacial Europea ha difós una imatge captada el 26 de juliol que mostra una gran taca vermellosa sobre la península, les Illes Balears i el sud-oest de França. És un registre que permet seguir l'evolució dels incendis gairebé en temps real. Precisament aquesta setmana ha visitat Barcelona Pablo Álvarez, un dels 5 astronautes espanyols seleccionats per l'Agència Espacial Europea, i ha demanat que s'aprofitin aquestes dades dels satèl·lits per millorar la predicció i la prevenció dels incendis.
10: Desde la estación espacial puedes ver perfectamente también esas columnas de humo. Esa perspectiva también es muy importante, pero a nivel científico, ¿no?, de cara a tratar de prevenirlos, o sea, mejorar qué hacemos, ¿no?, de cara a la prevención de fuegos en el futuro, los datos que podemos dar desde el espacio van a ser críticos y están ahí. Creo que se pueden usar de una forma mucho más efectiva, de hecho.
0: Álvarez, que després de Pedro Duque serà el segon astronauta espanyol a viatjar a l'Estació Espacial Internacional, aposta per una democratització d'aquestes dades que s'obtenen des de l'espai. Destaca el creixement del sector espacial català i el paper cada cop més rellevant, diu, de Catalunya dins l'ecosistema espacial europeu. I encara relacionat amb tot el tema de l'espai, en els últims dies s'ha fet viral una imatge, potser l'heu vista, de la Terra, però no com estem acostumats a veure, l'esfèrica, sinó una Terra abunyegada, com si fos una esfera totalment boteruda. Doncs bé, és una imatge que ha generat la NASA i molta gent l'està difonent, dient que és la imatge real i més acurada de la Terra. Però això no és cert. Ens ho explica el responsable de verificació de 3CAT Info, Carlos Baraibar.
11: Aquesta imatge rep el nom de geoide i, efectivament, l'ha elaborat la NASA, però no mostra com és de veritat la Terra, sinó que és una projecció teòrica de com afecta la gravetat a les diverses parts del planeta, segons la seva composició geològica. Ho explicava el físic Miquel Sureda al Matí de Catalunya Ràdio.
12: La gravetat de la Terra no és homogènia. I això té a veure amb la forma de la Terra, però també té a veure amb la densitat. Depèn del material que hi ha geològic a sota nostra, la gravetat serà més gran o més petita, perquè la gravetat depèn del que ens està traient. Per tant, la gravetat sí que realment és diferent en diferents parts de la Terra. Aleshores, si tu fas un dibuix d'aquesta gravetat, en lloc de sortir d'una esfera, que voldria dir que és uniforme, doncs en surten aquestes coses.
11: En aquest geoide, a més, aquests efectes de la gravetat s'han exagerat i multiplicat per 10.000 per fer-los visibles en un gràfic. Per tant, i tot i les irregularitats de la superfície de la Terra, el nostre planeta continua sent una esfera lleugerament aplanada pels pols i no una patata còsmica plena de bonys.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
13: Matí ben tranquil, tot i que tenim alguns núvols baixos en algunes contrades, per exemple, en punts de les comarques de Tarragona, també en alguns indrets de les de Barcelona, però en general matí quedarà assolellat. A la tarda sí que el temps es mostrarà més insegur, com ahir al Pirineu, Prepirineu, amb algun ruixet, alguna tempesta, i també cap a l'àrea interior de Tarragona, interior de les Terres de l'Ebre, entre la Terra Alta, Baix Ebre, alguna nuvolada pot descarregar algun ruixat. Algunes comarques estan sota avís per intensitat de pluja, en 30 minuts poden caure més de 20 litres, i això és més probable cap a l'àrea de la Cerdanya, també en Ripollès, Garrotxa, Osona, Lluçanès i a la Berguedà. Aquestes comarques estan sota avís, un perill moderat, el groc, 2 sobre 6, aquesta tarda. Pot caure alguna tempesta, localment acompanyada de calamarsa o de pedra. I pel que fa a les temperatures màximes, força similars a les d'ahir. Ahir es va arribar als 40 graus a Solsona. Avui, en principi, les màximes més elevades quedarien a voltant dels 38, 37, 38 i molt aïlladament 39. Lleida pot arribar als 38, també Tàrrega, Tremp, al voltant dels 36, Tortosa. Al Pirineu, les xifres més altes podrien tocar els 35, Sort, o també Ripoll, la Seu d'Urgell, i a la costa al voltant dels 30, 31, 32, i amb una sensació d'humitat marcada que farà que la temperatura de sensació sigui de 37, 38 o 39 graus en alguns moments. Demà diumenge, un dia força similar, la temperatura diurna podria pujar un grau, en general a l'interior i al Pirineu, i a la tarda tindrem ruixats algunes tempestes al Pirineu, també a l'àrea novament del massís dels Ports, a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tant avui com demà, el cel estarà una mica tèrbol en algunes zones per la pols en suspensió d'origen saharià.
14: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passant 2 minuts a 3:15. Atenció amb això. Al Japó, descansar és notícia i dormir 5 hores també és motiu de celebració. Si més no, per la primera ministra d'aquest país, Sanae Takaichi. Fa uns dies, ella mateixa explicava a les xarxes socials que porta mesos dormint entre 0 i 3 hores i que per fi n'havia pogut dormir 5 de seguides. Una confessió que en molts països doncs despertaria preocupació. El Japó, en canvi, encaixa amb una idea molt arrelada, que és desviure per la feina. Ignasi Abad.
15: La cultura de l'esforç i la dedicació gairebé absoluta a la feina és inherent a la història del Japó, especialment després de la Segona Guerra Mundial, com explica l'expert en política japonesa Lluc Vidal, director del Grau de Relacions Internacionals de la UOC.
16: Aquesta cultura de l'esforç, d'aixecar el país, de les seves cendres en les que es va quedar després de la Segona Guerra Mundial, això ha tingut una sèrie de conseqüències. La primera és l'enorme estrès. Fins i tot hi ha un concepte que és karoshi, que és mort per excés de treball. Després també no ha permès que la dona entrés en el món laboral durant molt de temps.
15: De fet, el missatge que intenta promoure la primera ministra Takaichi de treballar, treballar i treballar no cal en les noves generacions.
16: Una part molt important de la població, especialment dones, no creuen que per a res això sigui un model a seguir. Busquen el contrari, busquen dormir més, treballar menys i tenir més oci. De fet, va en contra, jo diria, dels propis plans del govern, que el seu propi Ministeri de Sanitat diu que s'ha de dormir un mínim, recomana dormir un mínim de 6 hores.
15: El Japó també ha ocupat titulars de premsa la decisió de Shoko Kawata, alcaldessa de Yawata, ciutat de 70.000 habitants, que és el primer càrrec electe a agafar-se una baixa de maternitat, un cas insòlid que il·lustra el dèficit de dones en política.
16: Les dones ocupen només una petita fracció dels escons polítics. Aproximadament a la cambra baixa acostumen a tenir representació entre el 10 i el 15%. Això també aplica a les alcaldesses. N'hi ha bastant poques. És veritat que n'hi ha una que és molt coneguda, que és l'alcaldessa de Tòquio, però es troben poc en la situació de tenir un fill i haver-se de demanar la baixa per maternitat.
15: Tot i rebre el suport dels seus conciutadans, l'alcaldessa més jove del Japó, elegit amb 33 anys, ha rebut molts atacs per agafar-se la baixa de maternitat i diuen no complir amb les seves obligacions, unes crítiques que no estanyen en un país que ocupa el lloc 118 en igualtat de gènere.

0: Recollir la memòria de les mestres que van fer escola als pobles del Pirineu és l'objectiu de Veus de Mestres, un projecte que entrevista les docents que fa dècades van arribar molt joves a les escoles rurals de Catalunya. Els enregistraments preserven la seva experiència i també la memòria d'una època de grans canvis al territori. La Pobla de Segur, Pau Rovira.
1: La iniciativa va néixer el 2025 impulsada pel Museu Hidroelèctric de Cabdella. Fins ara s'han enregistrat ja 8 mestres entre la Vall Fosca i la Pobla de Segur i la previsió és ampliar el projecte als pròxims anys. Moltes, com l'Angelina Gomà, van arribar al Pirineu amb només 18 o 19 anys.
2: Però aquí a Catalunya sabíem que el primer destí, la primera plaça era el Pirineu. Això ja era una cosa que ja era sabuda del tot. Jo em sembla que, degut a això, si érem 80 noies a estudiar, que vam acabar magisteri, doncs potser vam fer oposicions, no crec que arribéssim a 10. Perquè hi havia el pensament de que ui, que anar al Pirineu, als papes no els agradava gaire això.
1: Així ho recorda Dolors Gavàs.
3: Jo la relació amb la gent del poble la recordo a tots els tres pobles molt maca. La recordo molt maca. La gent acollia, la gent quan mataven el porc i portaven una bona ofrena, la gent, tu dies, em fa falta això, algú t'ho portava, et portaven la llenya de l'escola puntualment, almenys jo no vaig bé mai de demanar, mira que se'ns acaba la llenya.
1: A través dels seus records també recupera la vida quotidiana dels pobles, Lourdes Carrasquer.
4: Y hay una cosa que yo siempre he dicho. Eran gente que tenían mucha dignidad. Muchos no habían salido nunca. Algunas personas mayores habían llegado a Pobla de Segur o con alguna Barcelona, pero ese saber estar, ese silencio, ese respeto, esa escucha, esa aceptación, es que ellos eran uno con el paisaje.
1: A les escoles rurals, però, també obligaven les mestres a adaptar-se a una realitat molt diferent. La feina, recorda Hortènsia Illa, anava sovint més enllà de l'ensenyament.
5: Llavors va vindre a veure un pastor d'una casa i em va dir si fes classe la nit jo vindria perquè ara he d'anar a la mili i m'he donat vergonya que no sé llegir ni escriure. I si fes classe, i sí, llavors dic, bueno, pues sí.
1: Les entrevistes també recullen els orígens i les motivacions personals de les mestres. També la diversitat de procedències dels docents destinats aquí al Pirineu. Els records no només són acadèmics, també hi ha espai per als moments compartits amb els infants. És la Pilar Rius.
6: I jo era molt menuda i molt poc valenta. Sempre feia patates i trumfes. I aleshores n'hi havia un espai que al peu sencer no t'hi cabia i tenies que anar de puntes a puntes així. I jo sempre era de les patates i trumfes.
1: Les entrevistes completes es conservaran als arxius per a futures investigacions, mentre que una versió resumida es presentarà públicament. El projecte continuarà el 2027 i el 2028 amb l'objectiu d'arribar a una trentena de mestres enregistrades per seguir preservant la memòria de l'escola rural del Pirineu, que pot ajudar també a reflexionar sobre l'educació actual.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El cicle La Pedra Parla torna a omplir de música un any més al monestir de Vallbona de les Monges a l'Urgell. Seran tres concerts en diferents espais d'un dels pocs cenobis catalans on encara viu una comunitat de monges. Lleida, Julià Albacar.
8: Els concerts començaran este vespre amb una doble sessió al claustre del monestir. Primer amb Regards, de Baca Messian, un programa encarregat expressament per al festival del pianista Marc Heredia, un recorregut per tres segles de música europea. I més tard es recuperarà la poesia i la música del segle d'or amb el conjunt Quinta Essència. Demà a l'església del monestir, les quatre estacions de Vivaldi amb els matisos que introduirà la violinista Lina Turbonet. Jordi Domènech és el director del festival i remarca la singularitat del cicle.
9: No és ni un cicle de música antiga ni és un cicle de música religiosa. A mi el que m'agrada molt és de sorprendre a la gent, que la gent tingui la confiança de que vindrà el cap de setmana allà a passar el cap de setmana a Vallbona amb tres concerts d'alta qualitat artística.
8: Que també ha explicat què suposa programar en un monestir on encara hi viu una comunitat de religioses.
9: Per un cantó és un privilegi de poder muntar concerts en un espai així. Per l'altre cantó sí que és, a vegades, és una miqueta difícil perquè els espais tenen les seves particularitats i la comunitat té els seus horaris que intentem interferir el mínim possible.
8: El festival celebra aquest any la seva 11a edició.
7: Esports.
0: amb l'Oriol Corral.
10: El Barça s'ha estrenat a la pretemporada contra el Birmingham anglès amb dos gols del davanter egipci de 18 anys, Hamza Abdelkarim. L'equip de Hansi Flick va empatar a dos i finalment va caure als penals contra el conjunt de la segona divisió anglesa. Abdelkarim està content d'ajudar l'equip.
11: És molt important, sobretot perquè he pogut ajudar l'equip i l'important ha estat l'esforç de l'equip. Espero poder ajudar l'equip a aconseguir els màxims títols possibles.
10: El Birmingham es va avançar al minut 31 de la primera part, però el Barça va fer l'1-1 poc abans del descans amb un penal que va provocar i transformar Abdelkarim. Ja a la segona part, de nou el jove davanter egipci va fer l'1-2 després d'un mal refús del porter del Birmingham, però l'ex del Girona, John Solís, va marcar el 2-2 definitiu al minut 69. Una de les altres notícies destacades del partit és el debut de Karim Adeyemi amb la samarreta del Barça. L'entrenador blaugrana Hansi Flick creu que té marge de millora.
12: Many things are not so good, so...
13: Algunes coses no les ha fet bé. Crec que té més potencial per ensenyar, però és normal. Als entrenaments l'he vist molt millor amb la seva velocitat i la seva qualitat per finalitzar. Té molt potencial i crec que ens donarà molt.
10: Avui s'incorporarà Deco a l'expedició blaugrana. I qui també s'incorpora en aquest cas a les ordres de Hansi Flick és Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana. Ahir va signar el contracte com a nou jugador del club, extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. El president de la FIFA, Gianni Infantino, ha anunciat que renuncia al projecte de crear una filial encarregada de comercialitzar la Copa del Món. El projecte, anomenat FIFA Forward Enterprise, no tirarà endavant. La FIFA ho anuncia després de l'allau de crítiques de confederacions i governs. La més sonada va ser la de la UEFA, que havia anunciat un boicot al Mundial si la creació de la filial tirava endavant. A més, la decisió arriba poques hores després de la dimissió de Carlos Cordeiro, un dels principals assessors d'Infantino, contrari a aquesta proposta. L'Espanyol, per la seva banda, juga avui el segon amistós de la seva estada a Anglaterra contra el Middlesbrough de la segona divisió. Serà a partir de les 4 de la tarda, en directe per Esport 3. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
14: I bé, rodant, al final ja portem uns quants partits i mica en mica agafant sensacions. Al final queden ara dos partits i comença la Lliga. Motivats, perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició i esperant també que vinguin més companys.
10: L'Espanyol tornarà cap a casa després del partit, els de Manolo González, però encara jugaran un últim partit abans de l'inici de la Lliga. Serà el 8 d'agost contra el Coventry de Frank Lampard, també a Anglaterra. Avui també juga el Girona i ho farà contra un dels millors equips d'Europa. A les 8 del vespre, també en directe per Esport 3, Girona-Arsenal a Montilivi. És la 49a edició del trofeu Costa Brava. Sentim el davanter Cristian Estuani, que ha renovat aquesta setmana amb el conjunt gironí.
15: Bueno, significa mucho más que un contrato, ¿no? Poder estar aquí, poder ayudar al equipo tanto dentro como fuera. Yo creo que, bueno, en mi caso, desde el primer momento, mi intención estaba muy clara, que era continuar. Me veía personalmente que todavía tenía fútbol para dar y creo que todavía tengo algunos goles guardados por ahí, así que ojalá que puedan llegar pronto.
10: El Sabadell, per la seva banda, ha guanyat per 1-0, un partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera part.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: I encara en futbol, dues novetats del Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper, divendres 21 d'agost al Johan Cruyff. I la blaugrana Julia Dragoni marxa traspassada al Chelsea. Ha jugat a Roma cedida les últimes dues temporades i el Barça ingressarà uns 500.000 euros pel traspàs. I en marxa tenim l'europeu de natació artística, que es disputa a París. El català Denis González s'ha quedat a les portes de les medalles de la final masculina de solo tècnic acabat en quarta posició. Tampoc han pogut pujar al podi les catalanes Iris Tió i Lilú Luis. A la final femenina de duet tècnica han acabat vuitenes. En total, la selecció espanyola, per cert, compta amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora Andrea Fuentes. I avui, en ciclisme, comença el Tour de França femení amb dues ciclistes catalanes, Paula Blasi i Mireia Benito. El Tour començarà a 2:15 a Lausana, a Suïssa, i s'acabarà diumenge, dia 9 d'agost, a París.
0: Bon dia, són les 9.
7: A Catalunya Ràdio, tot es pot parlar, amb Núria Pujades i Domènec Subirà.
0: És dissabte 1 d'agost. Bon dia, Domènec.
16: Bon dia, Núria.
0: I per molts, dia d'inici de vacances, dia de molta activitat a l'aeroport del Prat i a les carreteres, però avui, al Tot es pot parlar, posarem el focus també en els que no poden fer vacances, perquè no tothom pot permetre's ja no només viatjar, sinó simplement descansar. Segons dades de l'IDESCAT, un de cada tres catalans no es pot permetre una setmana de descans a l'any fora de casa. I això afecta especialment els autònoms. En parlarem a partir de les 10 amb diversos testimonis. En un dia en què encara mirem a Ceuta, però sobretot a Europa, perquè ara la crisi ja és política.
17: Comprendrà, evidentment, des mesures si devia haver des moviments vers el territori.
16: França ha reforçat la frontera i Itàlia ha gesticulat suspenent l'espai Schengen amb Espanya. Un gest que ha fet enfadar el president espanyol Pedro Sánchez, que en les últimes hores recordava a cop de piulada que l'entrada més gran de migrants a l'espai Schengen ha estat justament des de territori italià.
0: De seguida anem a Ceuta amb l'enviada especial de Catalunya Ràdio, la Cèlia Sarnades, i també li preguntarem a la Gemma Pinyol Jiménez, professora de la UPF i experta en polítiques migratòries, sobre aquesta suspensió temporal de l'espai Schengen per part d'Itàlia i de com ens pot afectar si agafem un vol a aquest país.
16: I avui aquí també estarem molt pendents de la pluja que ha d'arribar i també del risc d'incendis, que encara no baixa. A la Vall d'Uixó ja s'ha estabilitzat el foc que cremava des de la setmana passada i a Catalunya hi ha gairebé 200 municipis en perill molt alt i a una norantena de poblacions el perill és extrem.
0: I als esports tindrem l'última hora sobre la renúncia del president de la FIFA, Gianni Infantino, al projecte de crear una filial encarregada de comercialitzar el Mundial. Ho ha anunciat després de l'allau de crítiques a la proposta.
16: De seguida us ampliarem totes aquestes informacions, però abans hem volgut saber de què s'ha parlat aquesta setmana a la cafeteria del Centre de Natació Mataró, una setmana en què justament en aquesta ciutat s'ha celebrat la Festa de les Santes.
18: Aquí hi ha molta barreja de gent, perquè tenim la gent del club que ve a esmorzar quan surten o fan esport, i la gent que ve de fora que venen a esmorzar tipus forquilla, callos, peus de porc, pernil... Avui, bueno, aquesta setmana ha sigut 100% de les Santes. Aquí a Mataró, el tema del pàrquing, la grua, el típic que es veu per aquí. Ara que hi ha molta gent que el dia després dels focs ja marxen tots, això és el típic que es parla, que parla tothom. I és veritat que la gent quan diuen, no, quan van els focs marxarem, i marxen. Després del dia 27 ja fa una baixada i ja es nota moltíssim. Nosaltres tancarem a les 7 de la tarda, perquè a la tarda aquí ja queda poqueta gent. Aquí la gent vol prendre el sol, ben torradets i vinga, a passejar la tarda a la Riera.
19: I escolta'm, a part de les Santes, algun tema d'actualitat, la calor...
18: No, el que parlen molt són dels focs, de l'amic Sánchez també parlen molt, vale, dels rotllos patateros que té, però bueno, tinguis en compte que ve molta gent gran també al dematí, vale, que aquests són monotemes. Vale, sí. Economia, xoriços i garroba, el germà, la prima, la germana i tots.
19: Doncs res, que vagi molt bé, acabeu l'estiu molt bé la temporada. Perfecte,
18: gràcies.
19: I bones vacances.
18: Sí, merci. No en farem, no en farem. Farem jornada reduïda.
0: Un moment ara per la previsió del temps, per saber què ens depara aquest primer cap de setmana d'agost. Enric Agut, molt bon dia.
20: Hola, bon dia.
0: Veig que no marxes de vacances.
20: No, encara no. Mira, ho faré després de l'eclipsi. L'eclipsi marcarà el futur.
0: Molt bé, molt bé. Estàs a punt per l'eclipsi?
20: I tant, sí, sí, hi ha moltes ganes, hem crescat. Sí, sí,
0: doncs
20: sí,
0: va,
20: sí,
0: sí. Aquest primer cap...
20: De veure'l al 100%.
0: Ah, sí?
20: Tinc ganes de veure'l al 100%, sí.
0: Sí, aniràs a un punt que puguis veure'l al 100%, eh?
20: Sí, sí, sí, sí, aniré a un poble de les Garrigues, ja el tinc localitzat.
0: Molt bé, veig que no el dius perquè no hi anem tots, que no ens trobem tots allà a veure l'eclipsi al 100%.
20: No, no, llibertat absoluta, eh?
0: I tant, i tant.
20: Exacte, si m'ho preguntes, et contesto.
0: Va, Enric, sí, a veure, què ens depara aquest primer cap de setmana d'agost? Perquè crec que han d'arribar pluges, també, no? Sobretot cap al Pirineu.
20: A veure, de moment al matí molt tranquil, hi ha núvols baixos que ara estan fent, doncs, tapen una mica el cel a comarques de Tarragona, a la costa, més aviat del litoral tarragoní, i també zones de Barcelona, però són com boires altes i moltes s'acabaran fonent a mesura que el sol vagi guanyant alçada. Recollint el que comentava, sí que a la tarda pot caure algun ruixat al Pirineu, Prepirineu, i zones del nord de la Catalunya central, hi ha un avís d'intensitat de pluja, les típiques tempestes d'estiu, de tarda, que ja són una mica més intenses, és un perill moderat, 2 sobre 6, el color groc, és a dir, no estem parlant d'avisos taronges o vermells. En tot cas, pot caure alguna tempesta i en acompanyada de fortes ràfegues de vent i de fenòmens com calamar o de pedra. Les comarques avisades van des de el sector de la Cerdanya fins a la Garrotxa, passant també per Osona, Berguedà i el Lluçanès. També algun ruixat al massís del Port i la temperatura alta, tot i que baixa una mica respecte a la d'ahir en algunes contrades, algun grau. Ahir es van assolir 40 graus a Solsona, va ser la més alta del país, va ser el 15è dia aquest any en algun lloc o altre que s'arriba als 40 graus, un juliol molt calorós, i demà el panorama serà doncs, força similar, la temperatura sí que podria tornar a pujar algun grau en alguns sectors.
0: Molt bé, Enric.
20: Ha acabat el mes de juliol amb molta calor i amb rècords, com ja sabeu. Lleida ha sigut el juliol més calorós en els últims 86 anys, o el Fabra, des que va començar la sèrie el 1914, aquí a Barcelona, el Fabra, doncs també el juliol més calorós.
0: Que sí, ho hem patit, ho hem patit. Molt bé, Enric, doncs no sé si demà et torno a saludar, o
20: sí,
0: si et desitjo un bon eclipsi. Vale, doncs va,
20: no,
0: ho farem
20: no,
0: demà. Molt bé, gràcies. Vinga, gràcies, ja. Enric. 9:05.
7: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
2: Gracias, gracias.
21: Esto lo que estamos haciendo no es nada bueno ni nada divertido. Es más, o sea, está aquí la gente muriendo, que aún no ha venido, que no venga, que no lo haga.
22: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
23: Más de 4 horas.
24: Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
25: La situación que vive en Ceuta es absolutamente insostenible.
26: No se puede esperar a que colapse todo el sistema.
27: ¡Viva España!
24: Lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena.
28: Esto no es una entrada sin más, que se va a cumplir la legalidad, de efectivamente cumpliendo la propia sentencia del Tribunal Supremo.
29: Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea.
30: On prendra évidemment des mesures s'il devait y avoir des mouvements vers le territoire national. Et en tout cas, on renforcera évidemment le contrôle à la frontière.
31: You know, I saw Spain. It looks like an invasion of a country.
32: ¡Viva España! ¡Hasta luego, Marruecos! ¡Viva España!
0: La crisi de Ceuta ja és una crisi política a Europa. A partir d'avui, Itàlia suspèn el tractat de Schengen de lliure circulació de persones amb Espanya per la crisi migratòria. A la pràctica, això vol dir que des d'avui hi ha més controls a les fronteres de ports i aeroports, especialment per les persones extracomunitàries que arribin a Itàlia des d'Espanya. França també ha reforçat els controls fronterers, tot i que París admet que és una mesura d'anticipació perquè a hores d'ara no hi ha cap flux extraordinari de persones migrants que surtin de la península per anar cap a Europa.
16: Des de Brussel·les reiteren que no s'ha detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França també reforçarà els controls a les fronteres amb més policies i vigilància aèria. Més enllà d'Europa, els Estats Units, Donald Trump ha acusat Pedro Sánchez d'impulsar mesures per afavorir l'arribada de migrants. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha contraatacat aquesta ofensiva amb dades de Frontex i diu, en un missatge a la xarxa social X, que justament Itàlia és el país de tota la Unió Europea que rep més migrants irregulars. En els últims 5 anys, gairebé 500.000, mentre que Espanya ocupa el quart lloc amb 230.000 darrere dels Balcans i de Grècia.
0: Sánchez també recorda que no és possible traslladar-se de Ceuta a Melilla fins a la península sense identificar-se en un control policial d'un port o d'un aeroport i demana que s'acabi amb el que qualifica de confusió interessada. Amb tot, ahir el president espanyol va desvincular la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i la va relacionar directament amb l'ús per part de les màfies de la sentència del Suprem que prohibeix les devolucions en calent.
24: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues, ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
16: Avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, serà a Ceuta i també visitarà la ciutat autònoma, el cap de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo. De tot plegat, en volem parlar ara amb la professora Gemma Pinyol Jiménez, politòloga i investigadora en polítiques migratòries de la Universitat Pompeu Fabra. Gemma Pinyol Jiménez, bon dia.
1: Hola, bon dia.
16: Gemma, a què atribueix vostè la suspensió del Tractat de Schengen per part d'Itàlia? És una sobreactuació? És gesticulació? Té fonament?
1: Mira, jo personalment crec que, sobretot la reacció que estem veient a la notificació que ha fet Itàlia, em fa por que haguem entrat en un moment on el que fem és polaritzar Schengen, és a dir, utilitzar el fenomen migratori per atacar un dels pilars claus de la construcció europea, que de fet respon bastant a les voluntats de l'extrema dreta que sempre havia sigut atacar el projecte europeu. Amb la immigració, que en aquest cas, en parlarem, però vull dir, no és tant una qüestió d'immigració, sinó de control de fronteres, han trobat l'excusa per fer-ho.
16: Parlant del que és i del significat que té l'espai Schengen, si ara agafem un avió per anar a Itàlia avui, que doncs, molta gent doncs, està planificant viatges, què ens podem trobar? Més controls a l'aeroport? Això seria lo normal o pot haver-hi mesures addicionals? Ciutadans comunitaris, tindrem algun problema?
1: En realitat, i això estaria bé que també ho comentéssim, Itàlia ja té Schengen suspès. El té suspès des de principis d'any i serà tal perquè té un temor fundat de les entrades per la ruta dels Balcans, que li diuen ells. Fins i tot Itàlia va suspendre durant un parell de dies Schengen per un festival musical a una vall d'aquestes perdudes a les muntanyes alpines. El que vull dir amb això és que suspendre Schengen no és una cosa que sigui especialment novedosa i que el que és novedor, diguem-ne, és com se l'ha tractat. Què els hi passarà a les persones? Pot passar, i com que a Itàlia no tenim frontera terrestre, que si arribes per port o per aeroport, puguis trobar un control d'identificació a la porta de sortida, una cosa que moltes persones que han viatjat segurament han vist alguna vegada. Però aquest control no afecta només a les persones espanyoles o a les persones que són extracomunitàries, afecta a tothom, perquè com distingeixes una persona és gràcies a la seva identificació, no?
16: Clar.
1: Què vull dir amb això? Que qui patirà també això seran les persones italianes que tornen a casa.
16: Clar.
1: Perquè també seran sotmeses al mateix control. Sí, la suspensió de Schengen, en realitat, és una cosa que ens complica la vida a tots una mica, no?
16: I... Digui.
1: No, perdó, simplement és dir que jo crec que aquí l'ús ha sigut més que l'ús real de la tecnicitat de Schengen, ha sigut el discurs que ha acompanyat a Meloni.
16: Clar, és que, de fet, l'espai Schengen, si no recordo malament, s'ha suspès també en altres ocasions. Recordo França, per exemple, adduint motius de seguretat davant de possibles terrorismes, doncs que també deia suspenem l'espai Schengen, no? Potser passa més freqüentment, vostè mateix ara ho diu, que Itàlia ja el té suspès des de fa temps, i en canvi ahir semblava que era la gran novetat, no? Això passa més freqüent del que ens sembla, aquesta suspensió que al final es tradueix en reforçar els controls, com està explicant?
1: Sí, jo crec que la gent hauria d'acostumar-se a mirar una pàgina web, que és simplement una cosa friqui, però que és interessant, que és, es posen, no li diem suspensió, la comissió li diu l'aixecament temporal dels controls, retorn temporal, perdó, dels controls fronteris, i en aquests moments tenim 8 països de la Unió Europea que els tenen, que tenen suspès Schengen, entre altres França i Alemanya.
16: Clar, clar.
1: La qüestió és fins a quin punt es vol utilitzar. Jo sempre poso, i em perdonaràs, l'exemple d'Estrasburg, que és una ciutat francesa que comparteix tramvia amb una ciutat alemanya. Schengen permet a la policia alemana parar a qualsevol persona que estigui en aquest tramvia cada vegada que el tramvia creua la frontera. Si no ho fan, és per una qüestió de recursos i d'ús del sentit comú, no? Això és el que permet Schengen, que depèn d'aquesta suspensió. Vull dir que depèn de la situació, puguis establir o no certs mecanismes de major control.
16: Mm-hmm. Avui llegim al diari El País que la crisi de Ceuta ha agafat el govern espanyol per sorpresa, diuen, i asseguren que si haguessin tingut informació no haurien entrat aquestes 50.000 persones. Què ha fallat aquí? Els serveis d'intel·ligència espanyols, la relació amb el Marroc, com s'explica aquesta sorpresa?
1: Jo crec que ha fallat una mica tot. 50.000 persones que, a més, no venien de la zona de fronteres, sinó que algunes d'elles expliquen que havien caminat 500 quilòmetres. Això vol dir que, de manera activa o passiva, les autoritats marroquins sabien i tenien informació d'això, i la pregunta seria per què no en tenia informació altres espais, no, d'intel·ligència. És evident que això no és una qüestió migratòria, és una qüestió de control de fronteres i és una qüestió de demostració de força de Marroc per dir que si volen, poden, que és el que van fer que van fer ahir, bueno, aquests dies passats a Ceuta.
16: Tornem a estar una mica davant d'aquest argument latent, no?, que ningú s'atreveix a, diguéssim, doncs a dir-ho molt clarament, però és un argument latent d'utilitzar la migració com a arma política de pressió.
1: És evident que això és una cosa que Marroc ha fet moltes vegades, però també és evident que a mesura que els països europeus ens posem cada cop més nerviosos quan parlem d'immigració, normalitzem cada cop situacions més vulnerables, els països de l'entorn més avantatges hi veuen. És a dir, ho comentava, això ja fa temps, ho va comentar en el seu moment un ministre rus que va dir els europeus al final els hi espanta més que els hi han vist quatre persones a la frontera que els hi tallis el gas. Això és un missatge que m'ha enviat el món i el món en pren nota, òbviament. Per tant, desestabilitzar els països de la Unió Europea a través dels fluxos migratoris, amb un discurs, a més, dins els països de la Unió, molt crític amb la immigració, per culpa precisament d'aquestes polítiques, diguem-ne que genera una fórmula gairebé màgica perquè sigui fàcil crear estrès a les fronteres a través de la immigració i que això tingui una rèplica molt ràpida a tots els mitjans i a totes les persones de la ciutadania del territori europeu, vaja.
16: Vostè ha insistit sovint que el debat s'hauria de centrar més en el disseny de polítiques públiques proactives i aquí ens trobem amb el procés de regularització d'immigrants que ha endegat el govern de Pedro Sánchez. Creu que ha estat una bona mesura?
1: Jo crec que la regularització era una mesura que en una societat democràtica era necessària perquè no es pot sobreviure assumint que tens part de la teva població treballant de manera abusada i explotada. També crec que una... Per mi, vaja, una regularització és la tirita d'una solució que s'ha de posar en un marc canviant del sistema, perquè si no tornarem a tenir la necessitat de regularitzar en el curt termini. En el cas d'Espanya i en la Unió Europea en general, i sé que aquests dies dir-ho va en contra de tot el sentit comú que pugui pensar la gent, no tenim un problema d'entrades irregulars. Les persones entren regularment, però es queden irregularment quan se'ls caduquen els seus visats de turista. Si volem lluitar contra la irregularitat, l'esforç no l'hem de posar només a la frontera, sinó que l'hem de posar en altres mecanismes. I això és el que fa 20 anys que diem i fa 20 anys que no es fa.
16: I aquesta nova mesura ja per acabar, que s'instal·laran boies a les platges de Ceuta per impedir l'entrada de més persones, creu que això pot ser eficaç? Justament vostè que deia que el problema o la solució no està a la frontera.
1: No, això serà una mesura, diguem-ne, puntual, per resoldre el problema que ha generat la sentència del Tribunal Suprem. La sentència del Tribunal Suprem, que jo sincerament no crec que tingui l'impacte que se li està dient i que està dient al govern, però sí que és veritat que...
16: No creu que hagi tingut aquest impacte d'efecte crida?
1: No, el que sí crec és que la falta d'informació fa que aquesta sentència algú la pugui utilitzar per donar un missatge falsari, no? Mm-hmm. Però mai sabrem si té molt d'impacte. Jo això de les màfies sempre ho poso sota sospita perquè crec que hi ha actors directes més clarament implicats, no? Mm-hmm. Però en qualsevol cas, de la sentència el que indicava és que no es poden fer devolucions en calent a l'aigua. Devolucions en calent és un fenomen que nosaltres havíem considerat que no es podia fer fins que la legislació espanyola i l'europea ho va acceptar, que vol dir tornar immediatament a les persones sense ni pensar ni preguntar-los si necessiten protecció internacional o res. Uh-huh. La sentència del Suprem diu això a l'aigua no es pot fer perquè no hi ha cap mecanisme, diguem-ne, de creuament d'una frontera establerta. Llavors, si posen les boies, el que estan dient és això és una frontera establerta, per tant, si ho creus, sí ho podrem fer. Clar, és clar. Tan senzill com això. I m'agradaria també apuntar simplement que les persones que entraven per

0: espanyol, que ja la majoria, segons les autoritats espanyoles, la majoria dels que van creuar ja tornen a ser a l'altra banda de la frontera. Doncs Gemma Pinyol Jiménez, moltes gràcies. Recordem, és politòloga, investigadora en polítiques migratòries de la UPF. Gràcies per haver-nos atès. Bon dia.
1: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: I quan passen 3 minuts d'un quart de 10 del matí, anem ara cap a Ceuta, perquè la nit a la ciutat autònoma ha transcorregut amb normalitat. Tot segons el govern espanyol, les entrades de migrants s'han aturat íntegrament i han continuat les sortides cap al Marroc sense incidents destacables. Fins ara han tornat ja cap al Marroc unes 69.000 persones, segons fonts policials. Cap a les 8 del matí ha començat la instal·lació de les barreres de contenció a l'Espigó del Tarajal. Recordem que aquesta crisi ja ha deixat una 60 de morts. Anem cap a Ceuta, com dèiem, enviada especial Cèlia Sarnades. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Cèlia, com s'ha llevat Ceuta i quina és la situació a aquesta hora?
3: A veure, han començat, com dèieu, a prendre mesures de contenció en frontera al mar, com comentàvem la Gemma, a l'origen d'aquesta entrada sobtada de milers d'immigrants ha estat, sobretot, la possibilitat de poder entrar per mar sense que ningú t'aturés. Per tant, a Ceuta es lleva avui amb aquesta instal·lació de boies que pretén ser un mecanisme de contenció o de dissuasió al mar perquè entrin els migrants, però hi ha molts altres punts importants a tenir en compte en la radiografia de migració que viu avui Ceuta. I és que, a veure, a dins de ciutat hi ha una sensació d'agitació social. La situació ha estat excepcional, sobretot entre dijous al vespre i ahir. Hi ha agitació social perquè els comerços, totes les botigues, tots els bars, totes les cafeteries han estat tancats des de dijous al vespre. La gent local tampoc no ha pogut sortir a comprar, ni tampoc els immigrants, uns i altres sense menjar, aprofitant l'aigua de les dutxes a les platges, a les cases el que tenien guardat al rebost. Per tant, això ha provocat molta tensió i veurem com serà avui si les botigues tornen a obrir. En tot cas, la radiografia de la migració a Ceuta, com deia, són molts punts. És les botigues del centre, és el pas fronterer del Tarajal, on efectivament sembla que ja no entra ningú i jo he pogut comprovar ja des d'ahir la nit que estan sortint centenars de migrants en direcció al Marroc. De fet, ahir a la nit tard vaig veure un soldat en àrab des d'un vehicle militar amb un altaveu indicant el camí a tots els joves que volien tornar cap al Marroc. L'altre punt de la radiografia és el CETI, el Centre d'Internament de Migrants. És un centre on ara mateix ja no està molt clar, però està aproximadament quadriplicant la seva capacitat, que era de 500 places, i al voltant hi ha centenars de migrants encara al carrer, enmig dels boscos, dormint al matalassos bruts, dormint al terra, com poden. A les platges hi ha encara també molts migrants esperant, no se sap què exactament, i al centre també. Per tant, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha fet un tuit aquest matí dient que gairebé tots els migrants que van entrar a Ceuta ja han marxat, però, com dic, encara n'hi ha. I volia que sentíssiu la veu de Mohamed, que és un noi sudanès, perquè hem parlat sobretot els que han arribat al gruix, són joves marroquins, però ahir al vespre vaig veure també molts subsaharians, sobretot al voltant del CETI i a les platges que van des del centre fins al CETI. Són nois subsaharians que a vegades fa 2 anys que estan viatjant per intentar arribar aquí i que venen d'entorns de conflicte armat, com seria el Sudan, a diferència del Marroc. Per tant, estaria bé, m'agradaria que escoltéssiu el Mohamed, que planteja una pregunta que ningú ara està responent, i és: què fem nosaltres? Nosaltres no marxarem, venim de molt lluny. Considerem, a més, que som refugiats. Per tant, què ens passarà? El sentim.
4: Hem fugit de la guerra. El Sudan no és segur. Necessitem pau. Vam marxar del Sudan, després a Líbia, després a Algèria i al Marroc. I ara som aquí. Necessitem ajuda. Si no trobem res, ens quedarem aquí. Tots ens quedarem aquí. Portem aquí 2 o 3 dies sense menjar. Això no està bé. Per quina raó ho fan? No entenem res. Així que ens quedem aquí.
2: Cèlia, per què ha passat això? Què t'expliquen els migrants que has pogut parlar?
3: Sí, no, volia afegir que una anomalia que jo he vist, a diferència d'altres experiències, que altres cobertures migratòries, és que tots aquests migrants que són al carrer no han rebut cap tipus d'assistència humanitària, és a dir, no han rebut menjar, però tampoc mantes per dormir, és a dir, una situació que sembla una mica un llim, no? Els deixem aquí i a veure què passa. Jo també, exacte, he estat preguntant aquests dies molt per què heu vingut ara, i el que m'han explicat la majoria és que dins del Marroc va córrer com la pólvora que la porta fronterera entre el Marroc i Espanya estava literalment oberta, que no hi havia cap tipus d'impediment per creuar-la. Les famílies es trucaven les unes a les altres, es va disparar aquesta alarma, va córrer molt ràpid i va ser quan molts joves, molts de Casablanca, de Rabat, és a dir, no d'aquí al costat, van anar com van poder, la majoria caminant, perquè m'expliquen

0: que no hi havia autobusos, ni taxis, ni res per transportar-se, van arribar a Fnidek, que és aquesta ciutat que està, aquest poble de costa, que està just a l'altra banda del Tarajal, i allà van saltar i es van posar a nedar. Primer caminaven fins a l'espigó del Tarajal, i quan arriben a l'espigó i a la tanca que arriba l'aigua, doncs el que fan és superar l'espigó nedant. I també expliquen que la policia marroquina no es va posar cap impediment per fer-ho. Per això, aquí ja entren temes geopolítics en joc, com ara comentàveu, com pot ser si el Marroc per alguna cosa està molesta amb Espanya, el fet que Donald Trump, que és aliat estret del Marroc, estigui en canvi enfrontat al govern de Pedro Sánchez, Marroc i Algèria estan enfrontats i Pedro Sánchez va a Algèria fa pocs dies, és a dir, hi ha un conglomerat de causes que acaben afectant la situació migratòria i que acaben afectant tant els migrants, que són persones molt fràgils, com la població local.
1: Cèlia, gràcies. Seguirem pendents de tot el que passi a Ceuta. I de seguida seguim amb més temes. Anem ara amb l'operació sortida després d'aquesta petita pausa.
2: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
5: Ofertes límit al Corte Inglés. 15% addicional en electrodomèstics de marques com AEG, Samsung, Haier, Dyson, Rumba i Taurus. Són les ofertes límit. Només 4 dies. Del 30 de juliol al 2 d'agost. A la botiga web i app del Corte Inglés.
6: Si vols ser la compra, ve a Carrefour.
7: Tingues claríssim el que vols menjar amb el 3x2 en la tonyina clara amb oli d'oliva Carrefour Clàssic, pack de 8. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 10 d'agost.
8: Hola, surto tard. Passa tu pel súper del Corte Inglés a fer la compra. Porta Ariel i perfumadors Lenor en Stop Avals, que tenen un 70% de descompte en la segona unitat i es poden combinar. I també protector solar, que tots els solars d'Elial tenen un 70% de descompte en la segona unitat i també es poden combinar. Ho aprofitem, no?
9: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
10: A la botiga web i app.
11: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
12: Et veig una mica inquiet aquests dies.
13: Ara qui viu com solíem viure?
11: Perquè tot un món s'acaba.
13: La casa, el servei.
12: Quants en veus fora, doncs?
13: Uns quants.
12: Ai, senyor.
11: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
15: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
14: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
15: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
16: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
17: Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
1: Falten 4 minuts per 2:15 i tot i que ja fa molt temps que la mobilitat a l'estiu no es redueix només a l'1 d'agost, és veritat que avui hi ha molta gent que comença vacances i les xifres ho corroboren. A l'aeroport del Prat, avui i demà hi ha previstos més de 1.000 vols diaris.
18: Pues ahora vamos a viajar a Ecuador. Sí, de vacaciones con la familia.
19: Sí, avui marxem a la Xina durant uns 15 dies. Bueno, com no sol venir molt, doncs estic veient una mica més ple del que tocaria, però bueno.
20: He sido llegar y hemos dicho... Uau, que és demasiada gent, no és normal.
21: I és que ahir va ser el dia amb més activitat d'aquest estiu, amb 1.100 operacions. I a les carreteres, el Servei Català de Trànsit preveu que durant aquest matí surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 570.000 vehicles, una xifra similar a la de qualsevol cap de setmana d'estiu. Però atenció, perquè a partir d'avui omplir el dipòsit del cotxe serà més car.
1: Aquest dissabte decau part del descompte que aplica el govern espanyol des de l'inici de la guerra a l'Iran. Malgrat aquest descompte, els carburants són força més cars que fa un any. Omplir un dipòsit mitjà de dièsel costa 16 euros i mig més que fa un any. I moltes benzineres han hagut d'atendre més vehicles en les últimes hores perquè el govern retira, com dèiem, aquesta part de l'ajut al carburant.
21: Per tant, si avui comenceu vacances, precaució a la carretera i també al mar. Protecció Civil fa una crida a la responsabilitat a l'hora de banyar-se davant les altes temperatures perquè des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny, ja han mort 29 persones. 55 han resultat ferides de diversa consideració en espais també de bany de Catalunya. 15 de les víctimes, recordem-ho això, han mort a les platges, 9 a les piscines i 5 en aigües interiors. L'any passat, en aquestes dates, el balanç era de 22 banyistes morts i 33 ferits.
1: Malgrat tot, el sector turístic preveu un nou agost amb hotels plens i molta reserva d'última hora per la crisi a l'Orient Mitjà. Restauradors i hotelers admeten, però, que les onades de calor comencen a perjudicar alguns destins. En canvi, veuen amb optimisme l'eclipsi del 12 d'agost. Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que l'aixafogó ja està tenint cert impacte, perquè els visitants prioritzen zones menys caloroses i fora del pic de l'estiu. Lluís Manel Dorca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
0: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havíem trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguent, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona, vol dir que bé, sembla que també anirà bé com cada any, i ja està, esperem que remeti una mica la calor.
21: Des de la sectorial de turisme de la patronal Pimec, Daniel Braser creu que les previsions són molt bones, en part per l'alça dels preus dels combustibles que afavoreixen el turisme de proximitat.
10: La gent al final el que mira és la seguretat a l'hora de no només on es desplaça, sinó quin desplaçament ha de fer. Els preus del carburant pel tema de la crisi del Golf s'ha disparat, amb la qual els bitllets també es disparen i molta gent el que busca és la seguretat o, des del punt de vista econòmic, no fer tanta despesa i centrar-se més a llocs propers.
21: La situació d'incertesa també afecta els apartaments turístics, que noten més reserves d'última hora. Marianne Muro és la directora general d'Apertur.
22: És un client que ve de vacances, no és un client que ve per alguna cosa concreta. El mercat de proximitat com a Europa, en principi, no variarà. El que tenim que veure és què passarà amb el mercat americà i amb el mercat asiàtic.
21: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació gràcies a l'eclipsi. I a Lleida les previsions també són molt bones. Pel que fa als càmpings, preveuen una ocupació del voltant del 85% i recorden que els últims anys s'ha desestacionalitzat la temporada i al setembre també tenen molts clients.
1: A partir de les 10 posarem el focus en els qui no poden fer vacances, perquè no tothom pot descansar, no tothom pot viatjar, i en parlarem amb dos testimonis, la Maria i l'Uliana, i també amb la presidenta del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, que ens acompanyarà aquí a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio, i aquí aprofitarem també per preguntar pel posicionament del col·legi sobre el cas Endic i la suposada teràpia de confrontació que es van sotmetre pare i fill a proposta de la seva terapeuta. Li preguntarem a partir de les 10 a la presidenta del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. I atenció si aquest cap de setmana aneu al medi natural, perquè tot i que Protecció Civil ha activat en prealerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes avui al Pirineu i Prepirineu, es manté encara molt elevat el risc d'incendi, ho ha explicat el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta.
23: Aquest cap de setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, d'aquesta zona de Prepirineu, Pirineu, però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies, de perill d'incendi.
21: Avui hi ha 200 municipis d'una vintena de comarques en perill molt alt d'incendis i 89 poblacions de 15 comarques on el perill és extrem. Són pobles i ciutats, sobretot, del Pallars Jussà, la Noguera, el Solsonès, el Priorat, l'Alt Camp i el Baix Camp. A més, es mantenen les restriccions d'accés a 7 espais naturals: el Montmell Marmellà, el Montsant, Prades, la Baronia de Rialp, el Montsec de Rubiers, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada.
1: Mentrestant, al País Valencià, aquesta nit ja han pogut dormir a casa seva tots els veïns desallotjats per l'incendi de la Vall d'Uixó després que el foc s'hagi donat per estabilitzat. Des de dissabte passat ha cremat, atenció, unes 9.500 hectàrees. Des de la Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
24: Els bombers refresquen els punts calents per evitar revifades, però han aconseguit estabilitzar el foc que fa una setmana que està actiu. Treballen en un perímetre de 89 quilòmetres i també s'ha permès tornar a casa als prop de 3.000 veïns que encara continuaven desallotjats dels municipis d'Artana i Eslida. Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció.
25: Estabilizado el incendio es que no crece en la superficie, hay todavía puntos calientes, podemos tener algún rebrote y eso nos lleva a que afiancemos el perímetro para que esté controlado.
24: Es recomanable veïns que no transitin pel perímetre del foc i que no facin encara activitats a la muntanya. L'incendi ha cremat gairebé 9.600 hectàrees, el 40% de les quals dins el Parc Natural de la Serra d'Espadà. La Generalitat Valenciana ha activat un paquet d'ajudes de 67 milions d'euros pels veïns afectats i continua oberta la investigació per aclarir l'origen del foc.
21: La gran onada d'incendis, amb el de la Vall d'Uixó, que ho sentíem ara, el País Valencià, el de Madrid i Àvila i el de la Gironda Francesa, han deixat una gran concentració de fum i aerosols visibles des de l'espai. Hi ha una imatge molt curiosa que va captar l'Agència Espacial Europea el 26 de juliol, fa tan sols una setmana, que mostra una taca vermellosa sobre la península, les Balears i el sud-oest de França. Un registre que permet seguir l'evolució dels incendis gairebé en temps real.
1: Un dels 5 astronautes espanyols seleccionats per l'Agència Europea, Pablo Álvarez, ha visitat aquesta setmana Barcelona i demana aprofitar les dades dels satèl·lits per millorar la predicció i la prevenció dels incendis. Cèlia Forment, bon dia.
3: Bon dia. A partir de l'estiu del 2027, l'Agència Espacial Europea preveu posar en marxa una constel·lació de satèl·lits que permetrà seguir els focs les 24 hores del dia, fins i tot amb núvols o mal temps. L'objectiu és reduir de dies a només 5 hores el temps entre la detecció d'un incendi i la presa de decisions.
4: Des de l'estació espacial puedes ver perfectamente también esas columnas de humo. Esa perspectiva también es muy importante, pero a nivel científico, ¿no?, de cara a tratar de prevenirlo, o sea, mejorar qué hacemos, ¿no?, de cara a la prevención de fuegos en el futuro, los datos que podemos desde el espacio van a ser críticos y están ahí. Creo que se pueden usar de una forma mucho más efectiva, de hecho.
3: I és que Álvarez, que després de Pedro Duque serà el segon astronauta espanyol a viatjar a l'Estació Espacial Internacional, aposta per una democratització de les dades que s'obtenen des de l'espai.
4: Estamos viviendo una revolución en cuanto al acceso al espacio, que ya abaratan mucho los costes. Hay mucha gente que todavía trata el espacio como si fuera un lujo, cuando es infraestructura básica y la estamos usando día a día cada vez que cogemos el coche con los servicios de navegación.
1: La conversa íntegra amb l'astronauta Pablo Álvarez, el segon espanyol que viatjarà a l'Estació Espacial Internacional després de Pedro Duque, es pot escoltar a la web de 3Cat Info.
2: Catalunya Ràdio, tot es pot parlar.
5: Catalunya Ràdio.
2: Som 3Cat.
5: L'estiu ets tu i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
7: 29.108-29108 de la sèrie número 19019.
6: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: Passen 5 minuts de 9:45. Balanç optimista del curs polític i de l'Equador, també de la legislatura, és el que ha fet en les últimes hores el president de la Generalitat, Salvador Illa, malgrat l'escàndol per les proves PISA dels últims dies. Illa promet arribar fins al final per saber què va passar amb aquest error, que farà impossible, recordem-ho, comparar resultats amb altres anys i territoris. I també ha inclòs en el paquet de millores la mobilitat, perquè, malgrat que no hi ha posat terminis.
1: I dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents. I no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
2: Illa ha tret pit d'haver aprovat els primers pressupostos i ha posat el nou model de finançament com una prioritat del seu mandat. De fet, la portaveu dels republicans al Parlament, Esther Capella, ha reclamat al govern i al PSOE més esforços per aprovar el nou model de finançament i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha demanat a l'executiu que vagi més enllà del que ha fet fins ara.
3: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament, un molt bon acord, però que el PSOE no ha estat sent capaç de transformar-lo en realitat. Al PSOE li falta múscul i al PSC capacitat d'estirar.
4: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
2: Des de l'oposició, Salvador Vergés de Junts, Lorena Roldán del PP i Pilar Castillejo de la CUP han acusat Illa de no haver fet autocrítica.
0: I la compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern madrileny ha provocat l'enèsim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol. La Comunitat de Madrid acusa l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez i la Moncloa demana dimissions. Madrid, Alba Gil, bon dia.
5: Bon dia. Mentides i calúmnies, així és com defineix el portaveu del govern madrileny la polèmica per l'àtic de luxe que l'executiu va comprar en secret i que suposadament havia de servir com a oficina temporal.
6: Son calumnias que trata de echar la izquierda, la ultraizquierda y el gobierno de Pedro Sánchez para tapar sus propias vergüenzas.
5: Assegura Miguel Ángel García que han actuat amb transparència i que tenen ple suport del Partit Popular, que remet a les explicacions d'Ayuso. A més, aquestes paraules arriben després que s'hagi sumat un nou ingredient a la controvèrsia, i és que el nòvio de la presidenta madrilenya ha posat a la venda per gairebé 1,8 milions d'euros el pis en què vivien fins ara, pròxim al polèmic àtic de Chamberí. Més Madrid ja ha anat a la justícia per un possible delicte de malversació, mentre que la Moncloa exigeix la dimissió d'Ayuso. Sentim el delegat del govern espanyol, Francisco Martín.
7: Ha sido una pillada descomunal. Creo que la señora Díaz Ayuso no debe seguir un minuto más al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid.
5: L'endemà de destapar-se aquest cas, canvi de plans, el govern d'Ayuso ha anunciat que vendrà l'àtic per destinar els diners als afectats pels incendis.
0: I en clau internacional, a Ucraïna, almenys 9 persones han mort aquesta matinada a la capital, Kiev, per un atac rus. 4 eren nens. L'atac també ha deixat una trentena de ferits i una vintena han hagut de ser hospitalitzats. Segons el govern ucraïnès, diversos míssils balístics i drons han impactat contra blocs de pisos, un centre educatiu i altres edificis de la ciutat.
2: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky fa temps que demana sistemes de defensa per fer front a aquest tipus d'atacs, com ara poder produir míssils Patriot per interceptar els projectils russos. A l'última reunió de l'OTAN, Donald Trump va anunciar que cediria a Kiev la tecnologia per produir-los, però aquesta setmana s'ha fet enrere.
0: I al barri del Putxet, el malson dels veïns afectats per les esquerdes provocades per les obres de la línia 9 del metro no s'acaba. Ara ha aparegut una nova esquerda al soterrani d'un dels edificis desallotjats. Per tant, el 40% dels veïns no podran tornar a casa fins al setembre com a mínim. Ramon Ramírez és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
8: Van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat.
2: Hi ha quatre edificis afectats dels carrers Rubinstein i Teodoro a la Madrid. Els veïns estan amoïnats.
9: Estoy bastante preocupada por la grieta esta nueva más grande que se ha hecho en el parking, que és el que sostiene tot l'edificio.
10: Jo pateixo una mica per la meva seguretat al pis, però no m'han explicat, però m'han respost que no afecta l'estat estructural de l'edifici.
2: Ahir, els veïns desallotjats van començar a rebre avançaments econòmics per afrontar les despeses extres que els ha comportat aquest esboranc.
11: Tot es pot parlar amb Núria Pujades i Domènec Subirà. Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
13: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, no t'hi fiquis i fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.

0: I en plana cultural, el festival grec abaixa el taló amb la prestigiosa companyia xinesa Tao Dance Theatre, que estrena a l'estat les seves coreografies numèriques 16 i 17. Es tracta d'unes peces que es basen en l'abstracció i la tècnica del moviment del cos sense cap narrativa. Marta Vives.
1: Bon dia. La Tao Dance Theatre prometia als espectadors una experiència sensorial i així ha estat amb el seu espectacle hipnòtic de cossos, creant moviments ondulants i precisos i convertint-se en una única força d'una bellesa extraordinària. Aquest era el punt de partida del coreògraf de la companyia Tao Ye, que ho explicava d'aquesta manera.
2: Perquè tots tenim un cos, tots tenim cos. Per tant, tota la meva obra es concentra en el cos i vull que el cos sigui un element que interconnecti amb tots els llenguatges.
1: I sobre l'escenari, dues coreografies de títol numèric ben diferents entre elles, una experiència fascinant d'una companyia que va revolucionar el llenguatge de la dansa el 2008 i que ara és una de les més cobejades arreu del món. Precisament, la dansa ha estat especialment destacada en aquesta edició del grec, que ha constatat el gran nivell que viu aquesta disciplina a tot el món i de la qual el grec n'ha estat el millor parador.
3: Un any d'estí pel pont de la Puríssima, creuem l'Atlàntic, anem als Estats Units.
0: I més de 2.500 persones han ballat aquesta nit a la Ciutadella de Roses a l'Alt Empordà al ritme de les cançons de Blaumut, Ramon Mirabet i Els Amics de les Arts, en un triple concert que han batejat com el so d'una generació. És la primera vegada que les tres bandes han actuat plegades. Des de Roses, Fèlix Martín, bon dia.
4: Hola, bon dia. Han estat tres concerts en un. Ramon Mirabet ha engegat la festa a les 9 del vespre, quan encara no era fosc, i amb la gent encara arribant a l'esplanada del davant de l'escenari. Després ha estat el torn de Blaumut i, finalment, a la mitjanit, ha començat a sonar Ja no ens passa, i això vol dir que arrencava el tercer dels concerts, segurament el més esperat i més públic, el dels Amics de les Arts, que estan fent gira de 20 anys. No hi ha faltat el moment reivindicatiu.
5: És important que festivals com aquest, Tracks, que ens fan ser un país més normal, que demà també tenen un concert amb gossos, l'Axan Busto, gent que porta molts anys, programin música en català. Perquè, al final de tot, només ens tenim a nosaltres.
4: I al final del concert, 4 hores i mitja després de començar, Mirabet ha pujat de nou a l'escenari a cantar les dues últimes cançons. Ho ha fet amb els Amics de les Arts, Louisiana i Jean-Luc. Un bon fi de festa, batejada com la del so d'una generació, amb la gent cantant i ballant en una agradable nit d'estiu a tocar de la Badia de Roses.
0: Vinga, anem als esports. Ja tenim aquí l'Oriol Corral, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
0: El Barça s'ha estrenat a la pretemporada contra el Birmingham, el partit es va acabar amb empat a 2 i l'equip de Hansi Flick va perdre els penals. Els dos gols del Barça els va fer el davanter egipci de 18 anys. Ui, ja m'has posat aquí un nom que és complicat per mi, que jo no sóc gaire seguidora del Barça. A veure, Hamza Abdelkarim.
6: Exacte, Vinga. És un dels noms de la pretemporada, el de Hamza Abdelkarim. La temporada passada va jugar al juvenil, no va arribar ni a debutar amb el filial, i tot i això va anar al Mundial amb l'Egipte i es va convertir en el jugador més jove en jugar amb el seu país. Abdelkarim vol continuar creixent al Barça.
7: Hi ha un gran ambient per créixer i espero créixer aquí. He de somiar en gran.
8: Of course you have to dream big.
6: El Birmingham es va avançar al minut 31 de la primera part, però el Barça va fer l'empat a un poc abans del descans, amb un penal que va provocar i transformar el mateix Abdelkarim. Ja a la segona part, de nou el jove davanter egipci va fer l'1-2, després d'un mal refús del porter, però l'ex del Girona, John Solís, va anotar el 2-2 definitiu al minut 69. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, valora positivament el rendiment de l'equip i dels futbolistes més joves.
9: We have a young team here and
10: hem jugat amb un equip molt jove. El que he vist avui és el mateix que he vist als entrenaments. Potser en algunes situacions ens ha faltat jugar amb més confiança amb la pilota, jugar més entre línies. Això a la primera part ho hem trobat a faltar i hem comès algunes errades en construcció. Però estic content amb el meu equip.
8: My coaches are happy with this performance.
6: Una de les altres notícies destacades del partit és el debut de Karim Adeyemi amb la samarreta del Barça.
11: I encara en l'àmbit blaugrana, avui s'incorpora a les ordres de Hansi Flick el nou fitxatge Jesse Bisibu.
6: Sí, s'incorpora avui. Ahir va signar el contracte com a nou jugador del club. Bisibu és un extrem belga de 18 anys, arriba procedent del Bruges belga a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda.
0: I per la seva banda, l'Espanyol juga avui el segon amistós de la seva estada a Anglaterra.
6: A partir de les 4 de la tarda en directe per Esport 3, Espanyol Middlesbrough, després d'empatar 2 a l'equip de Manolo González amb el Burnley dimecres. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
12: Al final és la pretemporada, és per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
6: L'Espanyol viatjarà cap a Barcelona després del partit.
11: Avui també juga el Girona al Trofeu Costa Brava i enguany contra un dels millors equips d'Europa, l'Arsenal de Mikel Arteta.
6: Contra el campió de la Premier League anglesa i el subcampió d'Europa, l'Arsenal, serà a les 8 del vespre, també en directe per Esport 3. Per cert, l'altre equip andorrà de la segona divisió, el Sabadell, va guanyar ahir per 1-0 contra l'Inter Escaldes Andorra.
0: I Oriol, atenció, perquè el president de la FIFA, Gianni Infantino, ha anunciat que renuncia al projecte de crear una filial encarregada de comercialitzar el Mundial. Ho ha anunciat després de l'allau de crítiques a la proposta.
6: La crítica més sonada va ser la de la UEFA, la Confederació Europea, que havia anunciat un boicot al Mundial si la creació de la filial tirava endavant. La Confederació Asiàtica i la CONCACAF, que representa Amèrica del Nord, Amèrica Central i el Carib, també s'hi van mostrar en contra. A més, la decisió arriba poques hores després de la dimissió de Carlos Cordeiro, que és un dels principals assessors d'Infantino, contrari a aquesta proposta, també. Recordem que la proposta d'Infantino era crear una societat filial per vendre els drets comercials, sobretot del Mundial, a inversors externs. La FIFA, de fet, ja havia assegurat que preveia que fos Thrive Eternal, la societat del gendre de Donald Trump, qui liderés el grup d'inversors d'aquesta nova empresa, i, a més, havia donat un termini de 53 dies a les 211 federacions que formen la FIFA per donar suport a aquesta iniciativa a canvi de subvencions de fins a 40 milions d'euros. La majoria de federacions s'hi han oposat per la manca de transparència en el procés i pel fet de traspassar part de la FIFA a mans de capital privat.
0: Gràcies, Oriol. I ara anem a l'agenda. Però abans de l'agenda, també, que ja m'ho descuidava, les portades dels diaris. Avui el repassem amb la Gemma Bonet, com sempre. Bon dia, Gemma.
13: Hola, què tal? Bon dia.
0: I també amb la Maria Guixà. Bon dia, Maria.
13: Què tal? Bon dia.
0: I ben tornada.
13: Moltes gràcies.
0: Gemma, va, comencem. Portades.
13: Les portades avui són monotema. Pràcticament tots els diaris obren amb Ceuta, tot i que no destaquen la suspensió de l'espai Schengen unilateralment per part d'Itàlia. El País destaca, per exemple, en portada la sorpresa del govern espanyol per aquest salt massiu a Ceuta. L'Ara o El Periódico posen l'accent en el retorn de bona part dels migrants al Marroc després del salt. En canvi, d'altres destaquen la vessant més política dels fets. La Vanguardia titula que l'assalt migratori enfronta Sánchez amb els socis europeus. I l'ABC diu que clamen contra Sánchez. I El Mundo, en el mateix sentit, titula que Europa es revolta contra Sánchez per posar en perill les seves fronteres.
0: I Gemma, què t'ha cridat l'atenció?
13: Doncs precisament aquest article del País en què relata els dies previs a la crisi de Ceuta. Ras i curt, el govern espanyol admet que no la va veure venir. Segons fonts de l'executiu, és una evidència que no tenien informació. El cap de setmana passat, tots els esforços de diversos ministeris estaven a Àvila i Madrid amb els grans incendis. I segons El País, no van prestar atenció als senyals d'alerta que va fer el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, ni tampoc els primers informes de la Guàrdia Civil que ja ho apuntaven. La setmana passada ja hi havia també altres informes que deien que els intents d'entrada entre el 13 i el 26 de juliol havien pujat a 1.300.
0: I Gemma, avui a l'Ara el Toni Rodon es pregunta qui són els votants que abandonen Junts.
13: El politòleg explica amb gràfics què farien en cas de noves eleccions els votants que van votar Junts el 2024. Algunes conclusions: el perfil de votant de Junts puigdemontista es quedaria en bona part a Junts. En canvi, hi ha altres perfils que s'allunyen cap a Aliança Catalana. Per exemple, un 40% dels votants que Rodon descriu com el perfil més liberal, i també ja ho diu un 48% dels votants que prioritzen la qüestió migratòria.
11: Maria, a tu t'ha tocat fer un repàs de la premsa internacional. Què diuen a fora avui?
14: Doncs mira, d'entrada, aquesta entrada massiva d'immigrants a Ceuta també és tema, òbviament, de portada a molts diaris europeus.
11: A Itàlia, per exemple, ja que ha sigut protagonista de tot el debat, què hi diuen?
14: Mira, rotatius com l'Estampa, el Corriere Corriere de la Sera o La República plantegen l'incident com un problema europeu. L'Estampa, per exemple, l'editorial, entra a buscar-ne les causes i recorda que l'any 2021, quan Madrid va acollir un líder saharaui, també es va donar un cas similar, el Marroc va deixar entrar aleshores 10.000 migrants. Ara aquesta nova entrada arriba després d'una visita de Pedro Sánchez a Algèria.
11: I la resta de la premsa europea també es fixa en Ceuta?
14: Sí, la majoria. Per exemple, el Regne Unit, el Financial Times, ho titula per la condemna de Pedro Sánchez quan qualifica l'entrada d'immigrants d'atac a la integritat territorial espanyola. No s'està tampoc de destacar que els líders de la dreta aprofiten l'oportunitat i cita també Donald Trump i la francesa Marine Le Pen. A França, per exemple, Le Parisien titula en portada que Espanya està sota pressió de l'onada migratòria i a Le Figaro és tota Europa qui està en xoc, diu, per aquest fet. Ara bé, les portades de la premsa francesa destaquen també els plans per la recuperació, ja ho sabeu, de les regions afectades, sobretot pels focs a la Gironda i als Landes.
11: Només un últim cop d'ull, és portada també Ceuta a la premsa dels Estats Units?
14: Sí, almenys el Washington Post i el New York Times, on el tema és la foto de portada amb els titulars que destaquen la reacció indignada de la resta d'Europa.
0: Gemma, i amb quines reflexions t'has quedat avui?
13: Doncs, per exemple, amb la de Sergi Pàmies a La Vanguardia, que titula la seva columna Diccionari Incompetent. Bàsicament critica que el llenguatge polític en les crisis s'imposa com un recurs més anestèsic que quirúrgic. Sigui quina sigui la crisi, l'escàndol o l'accident, i sigui quina sigui la ideologia. Els esvorancs de Vallbona o de Montcada o l'escàndol de les proves PISA. La retòrica oficial, diu l'autor, continua sent decebedora. No és, diu, un vici exclusiu d'un partit, sinó un recurs estratègic per guanyar temps amb expressions com estudiarem el cas o crearem una comissió.
11: I a tu, Maria, què t'ha creat l'atenció en el teu repàs? Quines curiositats t'has trobat?
14: Doncs mira, per exemple, sobretot els embolics de Donald Trump amb edificis institucionals. Mira, anem a pams. Per exemple, al New York Times hi llegim que les obres per reconstruir la sala de ball i el búnquer a la Casa Blanca avancen de pressa, segurament per evitar els processos pendents que qüestionen la possible o no legalitat d'aquest projecte. Mentrestant, el Washington Post també es fixa en el cas de l'estany reflectant del Memorial Lincoln. Trump va dir que uns vàndals l'havien fet malbé i va acusar específicament un antic esportista olímpic. Ara la Fiscalia contradiu el president i diu que això va ser culpa dels constructors.
11: Sí, que Trump és notícia a fora i a casa, sempre m'ha embolicat.
14: Sí, i per exemple, al The Guardian també ens hem fixat que expliquen que Singapur ha prohibit l'entrada al país al grup britànic Massive Attack després d'un concert on van desplegar una bandera palestina. El govern de l'estat ciutat és conegut justament per les seves dures lleis sobre la llibertat d'expressió i sobre el dret de reunió i prohibeix mostrar banderes o símbols nacionals sense permís. Ara, ni el grup hi podrà tornar a actuar, ni tampoc els seus membres, per tant, podran entrar a Singapur.
0: Molt bé, Maria, gràcies. I anem ara a l'agenda. Fight!

0: veig que hem fet un salt enrere, Gemma.
1: Quin clàssic,
0: avui.
1: Això? Doncs
0: sí,
1: mira,
0: de fa molts anys, eh? No et sabia dir ara quin, però...
1: Comencem, doncs, per Sergio Dalma. El Garraf, amb una batalla entre Sitges i Vilanova, en aquesta comarca. A Sitges, Sergio Dalma, al Festival Terramar, on diumenge també hi actua Joan Dausà amb tot el peix, totes les entrades venudes. La

0: Gemma, i per què anem a Vilanova?
1: Doncs a la capital del Garraf, allà és festa major i avui hi ha dia de castellera. A la nit, a la façana marítima, es projectarà un espectacle de drons, una de les novetats de la festa d'aquest any. I també, evidentment, hi haurà concerts.
2: Tot va fatal, coloms i fanals. Veig els teus ullets per tota la ciutat. Joder, va fatal.
1: Són Gavina MP3, o també hi haurà Jaramago dins la festa major de les entitats. Demà, diumenge, a la plaça del Port, Alfred García.
3: Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau. Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau.
1: O, per exemple, si voleu més música, però en aquest cas a les comarques tarragonines, el cartell de la garbinada pop de Falset avui fa molt de goig.
4: Ai, ai, ai, quin goig que fa.
1: Doble programació amb Joan Miquel Oliver i aquests que sentim, els Damper Albo. Atenció, perquè avui i demà s'acaba també el Dansàneu, el Festival de Cultures dels Pirineus. Concert de l'Elèctrica d'Arma i també un espectacle teatral amb les actrius Sílvia Bel i Neus Borrell, el Dansàneu, interpretant Medea d'Eurípides. I és demà diumenge quan podreu sentir Obeses, aquests que sentim de fons, en l'espectacle de clausura de dansa amb la Benidera.
5: Obeses, boníssim.
1: Exacte,
5: sí. M'encanta. Gemma, hi ha algun altre festival que no sigui estrictament musical, va.
1: I tant, te'n diré un parell més.
6: El meu nou xicot és molt alt, té massa panxa i poca patilla.
1: El Riures, el Festival d'Humor de Calonge i Sant Antoni, i també, per exemple, un altre, la del Maresme, de la meva comarca, el Sambi Fest a Sant Vicenç de Montalt. Això ja és un altre ritme, eh? Més caribeny, si tu vols.
5: Home, però està molt bé, no? A mi m'agrada.
0: La teva comarca, eh?
1: Clar, clar, havia de posar la falca.
5: Puja, puja, Albert, a veure què es trobarà la Gemma.
1: Això a prop del mar, ve de gust, no?
5: Home, i tant.
0: Però demà a les 6 aquí, eh?
1: Això sí, no faltaria Domènech. Estem parlant d'un festival de concerts, però també de gastronomia, d'activitats familiars, amb la música de Clarence Baker Band, Jessamí Boada, o les que sentim, les Caramba.
5: Hi ha alguna proposta més, Gemma, per acabar?
1: Doncs va, us en recordarem que demà, dia 2 d'agost, és primer diumenge de mes, i teniu accés gratuït a molts museus a Catalunya. Una bona excusa, per tant, per repescar exposicions i fugir una estona amb aire condicionat de la calorada.
5: Sí, perquè el cocteleo està bé, però anar una mica als museus també està bé.
1: També, ah, també. Hem de combinar també amb la cultura.
0: Cultura de tot tipus, diversa i rica.
5: Molt bé. Gràcies, Gemma.
1: Fins ara.
7: Le gusta el cocteleo. Allá le gusta el cocteleo.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
10: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
11: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
10: Denuncien l'accés de burocràcia...
8: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
12: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
8: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
10: I a casa nostra tornen a sortir...
8: I de la resta del món.
10: Pendents de la cimera internacional...
8: Faci el temps que faci.
13: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
8: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.
14: Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
15: AP7, la narcopista.
16: Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna al seu moment.
8: L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tot Europa.
17: Continuï tot recte 30 minuts.
15: AP7, la narcopista.
18: Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
8: AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí.
15: Aquest dissabte a les 2 del migdia. Catalunya Ràdio.
19: Tenim un cap de setmana increïble per davant, tí! Amb el solet, els amics...
14: I no t'oblidis que aquest cap de setmana la nectarina d'Aldi està només un 99 al quilo, un 28% menys.
19: Crec que aquest serà el millor cap de setmana de la meva vida.
14: Aldi.
19: Que costa comprar bé.
9: Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fin arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys. Especial Eclipsi Solar Total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres 12 d'agost.
20: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. 6 búrguers de pollastre sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent Marsella de 66 rentades sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl, val la pena.

0: Són les 10, com sempre, hora per actualitzar-nos avui amb la Sara Riera. Sara, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I molt pendents de Ceuta perquè les entrades de migrants s'han aturat íntegrament, segons el govern espanyol, i han continuat les sortides cap al Marroc.
1: La policia parla ara de 69.000 persones que haurien tornat cap al Marroc aquestes últimes hores perquè també recull tots els migrants que van entrar a Ceuta abans de l'arribada massiva. A aquesta hora ja es compten 67 persones mortes. Cap a les 8 d'aquest matí ha començat la instal·lació de les barreres de contenció a l'espigó del Tarajal. Allà hi tenim l'enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades. Bon dia.
2: Bon dia. Al mar del Tarajal es comencen a instal·lar boies per frenar l'entrada de migrants nedant, mentre centenars d'ells tornen ja al Marroc a peu, animats pels soldats espanyols desplegats al centre de Ceuta. Segons el Ministeri d'Exteriors, gairebé tots els migrants han marxat ja d'aquesta ciutat de 80.000 persones, però les platges, places i boscos encara en queden. Molts són subsaharians que esperen alguna resposta, dormint al terra i sense cap tipus d'ajuda humanitària. Els locals de Ceuta estan molt irritats després d'hores amb les botigues tancades i friccions de convivència a barris com La Reina. Cèlia Sarnades, Catalunya Ràdio, Ceuta.
1: I a aquesta hora, a les 10, arriba a Ceuta el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per analitzar aquesta situació sobre el terreny. També aquest matí anirà a la ciutat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha fet el seu discurs, ha fet seu el discurs de l'extrema dreta internacional, que assegura que és una invasió el que ha passat i exigeix al govern espanyol la reforma de la llei d'estrangeria. Mentre el president de Ceuta alerta que els centres d'acollida estan sobrepassats i que no poden acollir més menors no acompanyats. Des del Ministeri d'Afers Exteriors asseguren que la integritat de l'espai Schengen està garantida i demanen posar fi al que anomenen confusió interessada. Doncs bé, a tot aquest panorama, els experts apunten al risc que l'extrema dreta instrumentalitzi políticament tot el que està passant. Gemma Pinyol Jiménez, politòloga i investigadora en polítiques migratòries de la Pompeu Fabra, considera que utilitzar el fenomen migratori és terreny adobat per dinamitzar el projecte europeu. Ho acaba de dir, el Tot es pot parlar.
3: Em fa por que haguem entrat en un moment on el que fem és polaritzar Schengen, és a dir, utilitzar el fenomen migratori per atacar un dels pilars claus de la construcció europea, que de fet respon bastant a les voluntats de l'extrema dreta que sempre havia sigut atacar el projecte europeu.
1: Aquí a Catalunya aquest mes de juliol la tensió ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Ho ha constatat el Servei Meteorològic de Catalunya, que remarca els tres episodis de calor que hem tingut en molt pocs dies de treva entre ells. A més, no som ni a la meitat de l'estiu i ja estem a punt de superar el rècord anual de dies en què s'han registrat més de 40 graus en algun punt del país. Pel que fa a la pluja, doncs durant les últimes 4 setmanes, la meitat de les estacions del Meteocat han recollit, atenció, menys d'un mil·lilitre de precipitació. Això vol dir pràcticament res. I moltes han registrat també el juliol més sec de la seva sèrie històrica. Avui, però, atenció, s'anuncien canvis. Protecció Civil ha activat en prealerta el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes al Pirineu i al Prepirineu. I si obrim el focus a Ucraïna, almenys 9 persones han mort aquesta matinada a la capital per un atac rus. 4 eren nens. Aquest atac també ha deixat una trentena de ferits i una vintena han hagut de ser hospitalitzats. El govern d'Ucraïna diu que Rússia els ha atacat amb 185 drons i 35 míssils. Volodymyr Zelensky assegura que els seus sistemes de defensa només n'han pogut interceptar un. Els projectils han impactat de nit contra blocs de pisos, un centre educatiu i altres edificis de la ciutat. I a aquesta hora també hem sabut que un terratrèmol de magnitud 4,7 va sacsejar ahir al vespre a la zona de Nàpols i va deixar almenys una vintena de ferits lleus i nombrosos danys materials. És un sisme que es va registrar a Pozzuoli, això és als Camps Flagreus, i es va notar, com diem, a Nàpols i a diversos municipis d'aquesta província. I finalment, en esports, us expliquem que ahir el Barça va caure als penals contra el Birmingham en el primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. El partit va acabar amb empat a 2 als 90 minuts per reglamentaris i després els dos gols del Barça els va fer el jove davanter egipci Hamza Abdelkarim. Per cert, el nou fitxatge del Barça, l'extrem belga de 18 anys, Sebisubu, s'incorpora avui a les ordres de Hansi Flick a Anglaterra. I una darrera notícia d'esports també d'aquestes últimes hores, el president de la FIFA, Gianni Infantino, ha anunciat que renuncia, finalment, al projecte de crear aquesta filial encarregada de comercialitzar la Copa del Món, una iniciativa que havia generat fortes crítiques dins i fora de l'organisme.
4: A Catalunya Ràdio, Tot es pot parlar, amb Domènec Subirà i Núria Pujades.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: Ofertes límit al Corte Inglés. Fins a un 50% de descompte en mobles de jardí. 50% en una selecció de models de matalassos de les principals marques i fins a un 30% en una selecció de sofàs i butaques. Són les ofertes límit. Només 4 dies. Del 30 de juliol al 2 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
7: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
8: Hola, que m'he arribat al súper del Corte Inglés a fer la compra. Porto maduixes per les postres, que la tarrina de 500 grams té un 50% de descompte en la segona unitat. I també uns sobres d'encevall ibèric tallat, 50% raça ibèrica sota albos. Tan bo! I si te n'emportes 3, la unitat surt només a 5,50 euros. I els podem combinar com vulguem? Genial, no?
9: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
10: Oh, capità, el meu capità!
11: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
12: Ja no sé què em passa.
11: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
13: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
11: Aquest estiu, els dissabtes a la nit, històries de sempre i per sempre.
14: Això sona brillant.
11: Nit d'Oscars. I aquesta nit, el color porpra.

Posem el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana. Tot es pot parlar amb Domènec Subirà i Núria Pujades.

0: Primer cap de setmana d'agost, i tot i que fa temps que ja s'ha desdibuixat aquella frontera de les grans operacions sortides d'estiu, sí que és cert que, i ho hem explicat a l'informatiu, sí que és cert que és un cap de setmana de molt moviment a les carreteres i a l'aeroport també moltíssims catalans que marxen de vacances. I pot semblar que tots els catalans fan el mateix, però no és cert. També hi ha moltíssimes persones que no poden permetre's descansar, ni molt menys viatjar.
1: I no ho diem nosaltres. Segons l'IDESCAT, un de cada tres catalans no es pot permetre una setmana de descans a l'any fora de casa. I això afecta especialment els autònoms. Gairebé un terç només poden fer entre una i dues setmanes de vacances l'any i sovint sense desconnexió real. D'això volem parlar avui, de les persones que no poden fer vacances, i una persona que posa cara a aquesta realitat que ara comentàvem, la realitat dels autònoms, és la Maria Serra, que ens acompanya avui aquí a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio. Bon dia, Maria.
2: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
1: A tu per venir. Tu tens 24 anys, ets autònoma i combines diverses feines també amb el projecte de final de màster. Per què no podràs fer vacances aquest estiu?
2: Perquè si no m'ho paguen o no m'ajuden, no puc sortir de la roda infinita que suposa ser jove precària a Barcelona i haver de pagar factures de lloguer i de menjar cada vegada més altes. Per tant, a dia d'avui facturo el mínim, realment, o sigui, com vaig començar a ser autònoma al gener, i no em puc permetre ni aquest any ni fins on veig a la vista a parar una setmana o com parar i ja està, no? O sigui, desconnectar és una cosa que ara mateix no està en el meu llindar de possibilitats econòmiques.
1: I aquesta és la situació que tens aquest any, però, per exemple, l'any passat vas poder fer vacances a l'estiu?
2: No.
1: Tampoc.
2: Perquè, clar, es parla molt dels autònoms, però jo crec que és un problema bastant generalitzat. Jo l'any passat vaig començar un contracte que havia de ser un any, però com que em van posar en període de prova, em van fer dos contractes de 6 mesos i em van separar les vacances. Per tant, vaig començar el Nadal. El Nadal no vaig fer vacances perquè no n'havia produït, no? I a l'estiu em van deixar agafar 3 o 4 dies sueltos perquè els havia de liquidar. Però no vaig fer vacances com a tal i vaig treballar l'agost passat també. Cosa que també m'ha passat anys anteriors, perquè si ets jove i vius a Barcelona i has d'estudiar, fas coses d'hostaleria o cuidar nens o qualsevol cosa per sobreviure com a estudiant econòmicament. Per tant, vacances com a tal jo fa molts anys que l'estiu no faig. Treballes els estius per poder sobreviure durant l'any.
1: Clar, perquè ara també deies, no? Una cosa és fer vacances, l'altra cosa és desconnectar. No és exactament sempre el mateix. Tu pots estar descansant, però no desconnectant del tot de la teva feina, i més tu, si ets autònom, entenc que aquesta desconnexió real també és complicada de fer. No sé si tens algun dia de dir necessito parar, i encara que no estigui produint i fent la meva feina, també, no?, que estigui desconnectant realment. Això t'ho pots permetre?
2: Intento buscar moments en el meu dia a dia, sigui amb família, sigui amb amics, sigui militant, que és una cosa que forma molt part de mi, que no siguin productius. O sigui, el que jo crec que són vacances és deixar de produir. Uh-huh. És poder com produir per tu mateixa en lloc de per un sistema, no?, que treu energia i diners. Llavors, poder produir per mi mateixa són coses que intento en el meu dia a dia. És veritat que el que vindria a ser com viatjar una setmana, o sigui, com són vacances molt allunyades de la meva realitat, el que sí que intento a vegades és anar al poble a treballar, a anar a altres llocs a treballar, a la cafeteria del costat, i és una pseudo canvia de rutina que a vegades es pot mitja semblar descansar, tot i que no ho sigui.
1: Clar, perquè entenc que pots teletreballar amb el teu tipus de feina.
2: Sí, no, o sigui, podria teletreballar, o sigui, em dedico a la comunicació, podria teletreballar alguns dies, però hi ha altres que he de cobrir coses com in situ, llavors, com que tampoc és molt prevé. No és, o sigui, és una mica com també les notícies, no? O sigui, jo faig comunicació de contingut polític, llavors, si m'he de desplaçar perquè hi ha una manifestació, m'he de desplaçar perquè hi ha una manifestació, i no sempre ho pots preveure, per tant, com agafar una setmana i dir aquesta setmana no sóc a Barcelona, te l'estàs jugant una mica.
1: Perquè segur que has sentit alguns comentaris de vegades, no?, de dir, ostres, per què no marxes a teletreballar a la platja que ja sembla que estiguis desconnectant,
2: sí,
1: i sembla que estiguis
2: molt
1: mig de vacances, i no és així. Perquè
2: segueixes
1: estàs
2: produint.
1: Clar,
2: o sigui,
1: exacte.
2: Mentre tinguis un ordinador davant, un Excel, o una edició o un vídeo, i estiguis produint i estiguis contestant correus, no són vacances.
1: Perquè en aquest comentari t'hi has trobat, entenc.
2: Moltíssim. O sigui, el, bueno, però teletreballes. És com, bueno, el teletreballar realment és estar al meu pis sense aire condicionat 36 graus, és poc més, o sigui, no és tan glamurós com sembla. Si no et pots permetre anar a la platja 3 dies a teletreballar a la costa.
1: Perquè tu has estudiat també, si no tinc mal entès, relacions internacionals, has fet un màster de comunicació social, ara estàs també amb el treball de final de màster, amb tota aquesta feina que ara ens comentaves. És a dir, tot i tenir una bona formació, Tu creus que hi ha risc de que aquesta situació de precarietat, de, avui parlem de no poder descansar, no, de no poder fer vacances, que diu molta gent, especialment la gent més jove, es cronifiqui?
2: És absolutament crònica. O sigui, les meves companyes de carrera estan igual o més precaritzades que jo, però a escoles d'anglès o a altres llocs. I simplement, si els lloguers i el preu està com està i nosaltres seguim cobrant els sous d'entrada precaris perquè no tenim experiència, les possibilitats de viure una vida més o menys dignes són a l'abast de molt pocs, realment.
1: No ets optimista en aquest sentit?
2: Bueno, crec que fan falta reformes molt grans i que fa falta que ens organitzem entre totes per aconseguir més drets. De per si, amb les formacions que tinguem o els màsters que tinguem, crec que no ens ho donaran.

0: Anem a conèixer altres casos, perquè la realitat de no poder fer vacances també afecta moltes famílies monoparentals. A Catalunya n'hi ha més de 420.000. La taxa de risc de pobresa i d'exclusió social d'aquestes famílies és del 53%, molt per sobre de la taxa de risc de les famílies de dos progenitors, que és d'un 28%. Aquest és el cas de l'Olesya Gul, que és d'Ucraïna, que treballa en una pastisseria i és mare monoparental d'una nena de 8 anys. Olesya, bon dia.
1: Hola,
0: bons
1: dies.
0: Com estàs?
1: Bien, gràcies.
0: Tu fa 2 anys i mig que ets a Catalunya, tens una nena de 8 anys, treballes en una pastisseria a jornada completa. Ara tens 15 dies de vacances, però no marxes. Per què?
1: Sí, es imposible. Porque normalmente los niños están en casa. Yo estoy trabajando y la niña tiene vacaciones. Sí. Entonces yo trabajo ahora en verano para las colonias. Voy a decir así. Entonces, cuando hay días de vacanzas, yo, al vez de gastar dinero, yo ahorro dinero. Estoy en casa con la niña para que no vaya a colonias para ahorrar este dinero.
0: Claro.
1: Algo así. Entonces, vacances es un poco al revés.
0: Clar, però la teva filla, la Melody, si no ho tinc mal entès, ha anat al casal al mes de juliol. A l'agost, però, no hi ha casal. I tu, si et toca treballar a l'agost, una part de l'agost, perquè tindràs vacances 15 dies, però una part de l'agost et toca treballar, com ho fas?
1: Sí, busco una canguro. Uh-huh. Entonces está una señora o alguien con la niña.
0: Clar, tu ets d'Ucraïna, aquí sí. Tens família, tens algú que et pugui ajudar?
1: No tenemos nada. No hemos venido con planificación, ¿no? Somos refugiadas. Entonces es como todo improvisar, sobrevivir.
0: Durant l'any vas a una associació de famílies monomarentals, no?
1: Sí.
0: La Melody allà juga amb altres nens, tu mentrestant pots fer tallers de psicologia o de ioga. Tenir una mica de temps per tu, no? Entenc que és un espai que et busques per tu, sí?
1: Sí, sí, me ha encantado. De principio yo pensaba mirar... Yo vivía en una... Cuando he venido en Barcelona he vivido en una habitación con la niña y entonces tenía que buscar otro sitio para vivir y quería encontrar una mamá con los niños, uh-huh. Era súper difícil, es imposible encontrar, no hay una app para las mamás ayudar. Entonces he encontrado esta asociación y de verdad que te conectan con la gente, te ayudan, es como, no sé, puedes hacer talleres estos, que es
0: Però aquests tallers, aquests tallers són gratuïts, són per tothom?
1: Són gratuïts, són de... viene gente voluntària i són professionals, de verdad. I jo he hecho un coaching, uh-huh. No sé, un mentor, no sé, muchas cosas.
0: Una tutoria, una mentoria.
1: Sí.
0: És espai. I mentrestant aquí la Melody, això sí, també té contacte
1: con
0: amb
1: los
0: altres
1: niños.
0: Nens.
1: Sí, hay muchos juguetes, tratan muy bien los niños, está muy bien. Por eso estas asociaciones están un poco ayudando, sí.

0: I avui també ens acompanya la Dolors Líria, que és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Molt bon dia i gràcies per ser aquí.
1: Bon dia, gràcies per convidar-me.
0: Hem sentit els testimonis de la Maria i de l'Olèsia. Què t'han semblat?
1: Bueno, que realment hi ha moltes realitats, no? I que algunes d'elles són molt difícils de gestionar, no? Quan parlem o quan a vegades ens pregunteu quins consells per les vacances, per descansar... Bueno, hi ha situacions realment de molta dificultat on donar aquests consells podrien ser fins i tot rebuts d'una manera ofensiva, perquè cadascú ha de buscar-se la vida per poder sobreviure i per poder tirar endavant el dia a dia, no? Però sí que és veritat que en qualsevol cas, doncs, malgrat que cadascú té la seva situació, hem de trobar maneres de poder cuidar la nostra salut, no? Fins i tot perquè quan estàs en una situació de supervivència, si no et cuides la teva salut, encara compromets més aquesta supervivència.
0: Anem una mica a l'origen. Per què és important fer vacances? Per què és important descansar cos i, sobretot,

0: del curs polític, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va fer unes declaracions que van ser polèmiques i és probable que ara aquí, en aquest context, les recordeu.
1: Y si ustedes pueden descansar algunas semanas, les felicito. Y los que no pueden descansar, pues que sepan que las vacaciones están sobrevaloradas.
0: Després va sortir del pas dient que era una broma. El problema és que sembla que en alguns casos, en alguns contextos, comencem a normalitzar aquest fet de no fer vacances, no, Dolors? Això
2: sí,
0: pot arribar a ser perillós, no?
2: En alguns contextos estan infravalorades, no? Tenim normalitzat que no passa res si no les fem, o que podem...
0: És al revés del que deia Feijóo.
2: Exacte, no? I la veritat és que com qualsevol... Si fins i tot ho pensem amb les màquines, no? Si una màquina la tens en funcionament constant, al final peta, no? Uh-huh. I en canvi, a vegades, ens costa més pensar que si nosaltres no descansem i no reparem, també patem.
3: De fet, en aquest sentit que ara dèieu de normalitzar el fet de no fer vacances, justament aquests dies la primera ministra del Japó també crea polèmica en publicar un tuit presumint que dormia entre 0 i 3 hores i presumint, no?, de que treballar al màxim possible doncs és millor. El Japó és veritat que també és una altra societat, no?, diferent a aquesta, però en aquest sentit de normalitzar el fet de ser gairebé com màquines, com ara deies, Dolors.
2: Sí, efectivament. És una altra cultura. Evidentment, aquí no tenim una cultura que no normalitza tant no dormir només 3 hores, però sí que és veritat que, en qualsevol cas, moltes vegades no ens n'adonem de que no ens donem el permís per descansar el que necessitem. Que no sempre passa només per les vacances, eh? O sigui, no hem d'esperar a que arribin les vacances per reparar. Hem de buscar, com deia també la companya, moments en el dia a dia, no?, i buscar de manera creativa com descomprimir, no?, la pressió i el desgast propi de treballar.
0: Tu ets experta en psicologia de les organitzacions i del treball. Fer vacances hauria de considerar-se, lligant-ho amb el que deies abans, no?, més part de la feina. O sigui, no deixa de ser també un mecanisme per després seguir produint, si és que podem parlar en aquests termes, no? Recarregues les piles per després produir bé, que és el que se't demana a la feina, no? Vull dir, potser aquest concepte s'hauria d'entendre així,
2: bueno,
0: també.
2: De fet, les vacances, si parlem d'una feina, diguem, que funciona d'una manera legal, les vacances formen part de la feina, no? Tenim dret a uns dies de vacances, estan dintre i estan considerades part de la feina, no? I a vegades... Sí, evidentment, si hi ha situacions precaritzades o no regulars, doncs no es produeix, però a vegades també som nosaltres que ens costa donar-nos permís per poder-les fer.
3: De seguida, Maria Olesia, si li volia també preguntar alguna cosa, aprofitant que tenim aquí la Dolors, però et volia preguntar, Dolors, dels casos que hem sentit ara, no?, justament el de la Maria i de l'Olesia, quins efectes pot tenir en la seva salut el fet de no poder descansar, per exemple, aquest estiu?
2: El no reparar, el no descansar, fa que el cos estigui més tensionat i, per tant, doncs hi ha sintomatologia, pot aparèixer sintomatologia més física, contractures, mal de cap, problemes gastrointestinals, etc. I després, evidentment, també hi ha una part més psicològica, no?, d'irascibilitat o de tristesa, o fins i tot si això es manté molt en el temps, perquè, a veure, no fer vacances un estiu no està bé, però si és un estiu, encara ho podem aguantar.
3: La qüestió és si és continuat, no? Com, per exemple, la Maria ja n'acumula més d'un.
0: Dos estius, no?
2: Exacte. Per tant, és qüestió de pensar que en algun moment, o sigui, no és sostenible, per tant, en algun moment hem de parar o hem de buscar maneres de que el nostre cos pugui reparar el desgast.
4: Jo et preguntaria com ho faig amb l'enveja que em causen les instastories constants de la gent que sí que té vacances.
3: Ui, el o sigui, món de l'Instagram, clar, aquí hi ha una altra...
4: M'estic una persona amb molta ràbia dins i no vull ser-ho.
2: Bueno, això no ajuda gaire, no? L'exposició constant a les xarxes, no?, de les coses que cadascú fa, que moltes vegades també és un aparador, no?
3: Igual i és una part molt petita, penja... probablement, de les vacances,
2: exacte,
3: no? Que és un aparador molt bonic, però les vacances consten de moltes altres coses, també, que exacte, segurament veiem només aquella petita fracció de segon d'aquella fotografia, però que la resta de les vacances no són tan idíl·liques com potser
2: exactament
3: sembla.
2: Exactament. Bueno, res no és tan idíl·lic, no?, com surt a les xarxes.
3: Exacte.
2: Al final hi ha cares bé, no?, en tot el que es publica.
0: Clar, el que deia ara la Maria, no sé si podem dir que té a veure una mica amb la salut mental. Ella diu, m'estic carregant de ràbia, no? No sé si Maria, Olesia, això que deia ara ella, no?, de l'afectació del no fer vacances a la salut. Vosaltres ho noteu, sigui amb cansament físic, sigui amb cansament mental, emocional, també moments doncs, de tristesa, moments de una mica de decaïment, probablement, i cansament físic, això també. Suposo, com ho viviu, això?
5: Sí, un cansancio físico, ¿no?, pero mentalmente, moralmente,
0: sí.
5: Es como te encuentras un como ha dicho María, mira,

0: otros y te sientes como un fracaso, no sé, como te bajan mucho los todos tus sueños y todo está como muy abajo. Y esto es lo que he dicho, vacaciones se hace sensación al revés. No descansas, no estás feliz, al revés. Estás como muy no hecho, que cómo puedo hacerlo, y moralmente esto baja mucho.
1: Clar, i en el teu cas, particularment, que comentàvem que tens una filla, en parleu d'això? En parles amb ella?
0: Sí, ella quiere vacances, claro. Bueno, la llevo a la playa y tal. Igual los niños no lo notan mucho, pero claro, a ella le afecta mi estado.
1: I tu, Maria? Aquesta afectació.
2: Jo he vingut aquí amb crosses.
1: Vaja.
2: Perquè m'he fet una... O sigui, com l'última setmana he passat un esguinç i un otitis. O sigui, clar, realment arriba un punt que sí que estàs cansat i que et poses malalt, que era esta altra cosa. Baixa laboral tampoc arribo a tenir, o sigui, existeix, però no, si no facturo no cobro.
3: No pels autònoms.
2: No pels autònoms. Per tant, realment sí que és una mica com estat de supervivència de... Per una part, estàs malalta però has de treballar i per l'altra, com més malalta estiguis, hi ha l'ansietat que no podràs treballar, per tant no podràs cobrar factures. És una mica dur. També voldria dir que a mi em fa patir que jo dono la imatge que dona la ministra de Japó cap a fora. O sigui, a mi em fa patir que la gent pensi que jo estic glorificant treballar massa, perquè clar, xarxa se'n veu sempre activa. I he de tant en tant sortir i dir, en plan, ei, no, estic malalta, estic cansada, no voldria estar així, és per necessitat, no perquè estigui intentant glorificar que treballeu tots el que treballo jo.
3: O sigui, t'has com de justificar perquè la gent no es pensi, a través de les xarxes també, que treballes massa.
2: Clar, que a mi la gent em veu pel carrer i em diu, ei, tia, ets com molt workaholic, no? Rai, com sempre estàs activa, sempre estàs a tot arreu, i és com, sí, però com que consti que no tècnicament per gust. O sigui, que consti que no vull... O sigui, no vull imposar un estàndard que, mira, els altres m'agradaria que no tinguessin. O sigui, jo voldria que la gent al meu voltant sí que descansés. Llavors, una mica com estic donant un estàndard que jo no voldria tenir.
3: Dolors.
4: Sí, no és que escoltava les companyes, no? I parlàvem de sentiment de fracàs, de quina imatge estic donant, si la gent es pensa que sóc workaholic, no? I pensava que és important també posar sobre la taula que la salut professional no depèn només del factor individual, que cadascú evidentment té una responsabilitat, però que aquí hi ha una responsabilitat compartida també entre les organitzacions en les que es treballa i també les polítiques de treball i les polítiques socials, perquè no tot passa per lo que fa l'individu dintre la feina, no?
3: Molt interessants el cas de la Maria Serra, l'Olesia, i estem amb el tema avui de persones que no poden fer vacances. Ens acompanya també la Dolors Llíria, presidenta del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Hem de fer una petita pausa, no us acomiado encara, de seguida reprenem el tema. Fins ara.
5: A Catalunya Ràdio, tot es pot parlar. Amb Domènec Subirà i Núria Pujades. Encara que ho vegis diferent, tot es pot parlar.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: S'apagaren tantes veus.
8: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és...
9: Quan el cel es torna negre.
5: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
9: Els veïns desemparats.
5: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
8: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
10: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
11: Quan Àtila i els uns van irrompre...
12: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
10: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
12: Una hora d'història que us captivarà.

0: I és que abans d'acomiadar-nos volíem parlar amb la Dolors perquè li voldríem preguntar per la investigació que ha obert el Col·legi de Psicòlegs sobre la pràctica professional de la terapeuta de la família Andic, Julia Lunderwald, arran de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, un cas doncs, de sobres conegut. Va caure per un barranc durant una excursió amb el seu fill Jonathan. Aquesta excursió, però, podria haver format part d'una presumpta teràpia de confrontació organitzada justament per aquesta terapeuta. Dolors, en quin punt es troba aquesta investigació que heu obert vosaltres al col·legi?
1: Bé, doncs, de moment, la informació que tenim és la que ens esteu facilitant als mitjans de comunicació i en relació al sumari, i en aquests moments estem, doncs, hem obert aquesta investigació, estem buscant dades per corroborar si aquesta persona és psicòloga o no. No està col·legiada al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, no ens consta tampoc com a col·legiada d'Espanya, però no sabem si és psicòloga o no ho és, no? I és una diferència substancial, perquè si fos psicòloga estaríem parlant en el cas de que es demostrin totes aquestes informacions que estan sortint d'un doncs, possible cas de deontològic, i en el cas de que no ho sigui doncs podríem estar davant d'un cas d'intrusisme.
0: De fet, com a part d'aquesta investigació, el col·legi ha sol·licitat al jutjat poder accedir al sumari per tenir tota la informació sobre aquesta suposada teràpia. No sé si us han respost...
1: Sí, no els hem demanat accedir al sumari, els hem demanat que si en algun moment troben que hi ha indicis d'intrusisme ens ho facin saber.
0: Dins el sumari,
1: sí.
0: Clar.
1: Sí, entenem que deuen estar molt enfeinats perquè el cas és molt complex, clar, i molt mediàtic, clar, no? Però si ens poden ajudar, doncs ho agrairem.
0: La resposta, clar, ha estat afirmativa? Sí?
1: O sigui, de moment encara no tenim la resposta.
0: No us han dit res.
1: Fa pocs dies que ho hem enviat.
0: Com deies, la Julia Lunderwald no consta en cap col·legi professional de psicòlegs, tampoc en cap col·legi professional de metges de l'estat espanyol. En qualsevol cas, la suposada teràpia de confrontació coll-bató, com a teràpia,
1: és que com a teràpia no existeix això. O sigui,
0: no.
1: És, evidentment que els psicoterapeutes confrontem els nostres pacients amb les seves contradiccions, amb les coses que van explicant els seus relats, però no és que existeixi com a tal una teràpia de confrontació. Com es descriu que els fets que es descriuen no corresponen a cap mena d'abordatge psicoterapèutic. S'ha parlat de si era psicoanalista o terapeuta de família, ni la psicoanàlisi ni la teràpia familiar consisteix en res de lo que descriuen aquests fets.
2: És que es parla sempre de terapeuta, no?, en aquest cas. Hem utilitzat la paraula terapeuta, no?
1: Sí.
2: No psicòloga, no... Vostè, com a psicòloga col·legiada, acreditada i presidenta del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, què va pensar quan va veure... Com va assabentar-se d'aquest tipus de teràpia?
1: Bueno, el que vaig pensar és que és molt preocupant, no?, el fet de que la població, a vegades, la ciutadania, no tingui la consciència suficient de la importància de demanar ajuda a un professional de la psicologia que estigui col·legiat o col·legiada, que això és la garantia de bona atenció, no?, perquè som professionals que estem, que reunim la titulació i també els requisits legals per poder... i competencials per poder atendre les persones amb garanties. Per tant, això aprofito per animar a les persones que necessitin ajuda psicològica que ho facin. Poden buscar el nostre directori del nostre web, on estan totes les persones han hagut d'acreditar la seva titulació i la seva capacitació.
0: El fet que casos com aquest saltin als mitjans, estem dient que és un cas molt mediàtic, ajuda a entendre, però, o ajuda a legitimar aquesta necessitat de professionals acreditats.
1: Doncs esperem que sí. Malauradament, tant de bo que no hagués passat això, però realment esperem que almenys serveixi per prendre aquesta consciència, no?, de la importància que té buscar professionals acreditats.
2: I per concloure, Dolors, el que deies, si la investigació que heu obert des del col·legi conclou que sí, és un cas d'intrusisme, la via penal és la via que seguirà el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya?
1: És l'única via que es pot fer servir en aquests casos, sí.
2: Per tant, presentareu una denúncia per la via penal.
1: Si tenim els elements suficients, ho farem.
2: Calcules quan els podeu tenir? Algun calendari? No.
1: Malauradament no, perquè no depèn de nosaltres, no? Nosaltres estem fent tot el possible, però és veritat que no depèn de nosaltres tenir aquests elements.
0: No sé si és... Clar, ens estem centrant molt en aquest cas, no? Però ara dèiem, no? Com doncs aquesta exposició en els mitjans pot ajudar a entendre a molta gent que cal acudir a professionals acreditats. Potser hi ha més casos d'intrusisme dels que nosaltres coneixem?
1: Hi ha moltíssims casos d'intrusisme.
0: Sí?
1: És un problema de salut pública, això, Perquè, evidentment, ningú es planteja fer-se una operació amb algú que no sigui cirurgià. no? Però, en canvi, tots els temes que tenen a veure amb la salut mental, doncs hi ha moltes persones que no tenen l'acreditació, la titulació per poder-ho fer, i això és un problema per la salut pública.
2: Però probablement tots aquests casos d'intrusisme que dius més freqüents del que ens pot semblar la població general no són tan mediàtics com aquest.
1: No, i segurament la majoria d'ells la persona no posa davant d'un precipici al client o al pacient. No?
0: Clar, clar.
1: Però igualment és un risc, eh? S'ha de tenir molt en compte, això.
2: I tant. Amb la Dolors Líria, degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, que ens ha acompanyat per parlar doncs, del tema de les persones que no poden fer vacances, però hem aprofitat el Tot es pot parlar per preguntar-li també sobre aquesta investigació que ha obert el Col·legi Oficial de Psicologia sobre la terapeuta de la família Andic. Dolors, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres.
2: I també a la Maria Serra i a l'Olèsia Gull, dos testimonis que aquest estiu, doncs, malauradament, no podran fer vacances, però desitjo que pugueu descansar el màxim que pugueu algun dels dies, o almenys desconnectar. No?
0: Sí, que trobeu algun petit espai, això que dèieu, d'algun taller o alguna sortida.
2: Que segons la Dolors és molt important descansar cos i sobretot descansar la ment. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
3: A vosaltres.
0: Bon dia.
3: Gràcies.

0: Va, una petita pausa i de seguida tornem.
1: Tot es pot parlar amb Núria Pujades i Domènec Subirà.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Aquest estiu gaudeix del patrimoni cultural arreu de Catalunya, tant si estàs de vacances com de cap de setmana o t'has quedat a casa. Tens més de 100 propostes. Festivals, visites guiades, lleure en família, gastronomia, rutes espectaculars... Entra a patrimoni.gencat.cat/estiu i tria. A l'estiu, passeja, escolta i tasta el patrimoni cultural de Catalunya.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
0: Passen 5 minuts de 11:15 i a aquesta hora anem cap a Madrid. Alba Gil, bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Perquè el president del govern espanyol acaba d'enviar una carta a Brussel·les per queixar-se de l'actitud d'alguns països europeus per la crisi de Ceuta. Pedro Sánchez demana, Alba, una reunió urgent de tots els ministres d'Interior de la Unió Europea.
4: Exacte, l'ha adreçat a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, el president del Consell Europeu, Antonio Costa, i el primer ministre d'Irlanda, Michel Martin, que és qui té la presidència del Consell de la Unió Europea. Un text en què Sánchez acusa, com deies, a diversos governs europeus d'atacar Espanya, una actitud, diu, impulsada per prejudicis, notícies falses, ignorància o interès polític. Sánchez considera que les reaccions d'alguns països europeus han estat egoistes, polaritzadores, diu, i contràries al dret, i sol·licita a Brussel·les que convoqui de manera extraordinària una reunió d'urgència per videoconferència amb tots els ministres de l'Interior amb l'objectiu de consensuar una resposta comuna.
0: Molt bé, Alba, doncs qualsevol última hora, qualsevol novetat, micròfons oberts i connectem amb tu de nou.
4: Perfecte.
0: Gràcies.
4: Molt bon dia.

0: I últim dissabte en què viatgem a algun dels destins on treballen els corresponsals de Catalunya Ràdio. Avui acabem aquesta ruta a Jerusalem amb el Jordi Brascó. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Jordi, avui anem forts amb música electrònica perquè és un so molt habitual a la zona on vius.
1: Doncs sí, aquesta és la música que sona molt sovint fins a altes hores de la matinada al barri on visc, Musrara, que és a tocar de la ciutat vella de Jerusalem. Un barri que cada dia que passa té més presència de jueus ultraortodoxos que són autèntics apassionats per la música electrònica i en concret del psytrance. El so repetitiu els porta a un estat pràcticament hipnòtic que els acosta a Déu. Just darrere de casa meva hi ha una yeshivà amb uns altaveus d'última generació que, quan sonen a tot drap, no deixen dormir ningú. I no importa que el país sencer estigui amb l'ai al cor per la possible arribada de míssils. De fet, la guerra amb l'Iran va coincidir amb el Purim, el carnaval jueu, i els ultraortodoxos van fer la seva festa grossa com si res. Encara recordo com un matí amb mal de cap vaig mirar per la finestra cap al pati de la yeshivà i se'm va parar el cor. Hi havia un home penjat, com si això fos el Far West i haguessin executat algú a la forca. Tot formava part de la tradició. Resulta que era un ninot.

0: Falten 6 minuts per 3 quarts d'11 del matí i ara és moment de la Plana Cultural amb la Marta Romagosa.
1: A Catalunya Ràdio, tot es pot parlar. Amb Domènec Subirà i Núria Pujades.

0: Marta Romagosa, bon dia.
1: Bon dia, com esteu? Escolta'm, que ja som a l'agost.
2: Ai, sí.
1: I he pensat que ara ja que ja fa uns dies que mestres i professors estan de vacances, ja fa uns quants dies, que els podria recomanar que no es perdin dues obres de teatre.
0: Mestres i professors, per això aquesta música dels anys 80, d'un institut, amb aquell grup d'alumnes que els tancaven i els castigaven a conviure tot un cap de setmana tancats.
1: No, però això no vull que passi, eh?
0: No, dues obres de teatre, de profes i mestres.
1: Una que es pot veure fins al 9 d'agost, es va estrenar a la Villarroel amb gran èxit, i ara es representa el Goya. És Una bufetada de temps, de Marta Butxaca. Una comèdia, atenció, que retrata amb molt sentit de l'humor i amb molta ironia com n'és de difícil educar una criatura. Jo crec que és ideal, com deia, per docents, per pares postmoderns, avis i àvies que no toleren res, i sobretot aquells mestres i professors que veuen d'on van coixos els nous models educatius. Una obra per riure, però alhora, com diu l'autora del text, per reflexionar.
3: L'obra parla d'això. Com ens educaven a nosaltres, com han educat els nostres avis, com nosaltres eduquem els nostres fills. Jo crec que la gent sortirà, bueno, amb aquesta idea, que és el que jo penso que fem el que podem a l'hora d'educar, que no hi ha una educació més bona que l'altra. Jo, doncs, alguna vegada crides als nens. Jo ja sé que no es pot cridar, però hi ha vegades que som humans i fas el que pots. I llavors jo crec que hi ha coses de l'educació nova que estan molt bé, però també li trobo les mancances, evidentment.
1: Clar, fas el que pots, no?
0: Sí, vaja, ja veig que amb aquest títol Una bufetada de temps, o sigui, estàs recomanant als pares que bufetada...
1: No, justament. Aquí hi ha uns avis, que són la Montse Guallar i el Ramon Madaula, que són, de fet, els avis de la criatura, i és ell, l'avi, en Madaula, l'autor, precisament, de la bufetada que genera tot aquest conflicte. I una de les actrius que sortia al primer repartiment, perquè ja he dit que ara és la segona vegada que reposa, la Sara Diego, interpreta ara mateix un altre personatge, de fet, fa d'una altra mare, en el segon muntatge que avui us voldria recomanar. És Primera llei de Newton, Deu Manzanares, a la Villarroel, un espectacle que es pregunta si és lícit, aquesta és una altra qüestió, fer trampes quan el sistema és injust. Aquí ja no som a l'escola amb un nen que ha rebut una bufetada, sinó que som en un institut, ara es diu d'alta complexitat, però que és un institut que ha estat allò guardonat pel seu projecte educatiu. I resulta que un conflicte amb un alumne que ara ja se sap que ha copiat sempre en els exàmens d'una assignatura, doncs això ho capgira absolutament tot. De veritat que hi ha moments que voldries aturar l'obra per apuntar, això em passa a vegades i llavors després no m'entenc la lletra, per apuntar-te segons quines frases que no oblidaràs més. Però no ho he fet, perquè després ja et dic, no entenc res del que escric.

0: Ai, aquest canvi no me l'esperava, ara. Marta, em diràs que has anat a veure David Bisbal o que hi aniràs?
1: No, precisament em quedarem les ganes de veure dimecres 12 d'agost el concert del cantant d'Almeria al Festival de la Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols. És una actuació prevista a partir de les 11 de la nit, però voleu saber un secret?
0: Home, sempre.
2: Home, sí.
1: Que jo hi aniria a partir de 2:15 del vespre, si pogués.
2: A Portaferrada.
1: Sí, per escoltar aquesta veu.

0: qui és?
1: L'Ernest Prana. Jo li dic, amb permís, ho sento molt, ara algú s'enfadarà, però m'és igual, el nou Joan Dausà.
2: Ja l'hem batejat.
1: Jo l'he batejat així. Simpàtic, entranyable, que fa bona música, unes lletres, uns lírics, que diuen ara els adolescents, molt interessants, que diuen moltes coses, és molt viscut. I després del Prana, també serà talonera del Bisbal, de fet, surten junts, la Mariona Escoda. Ara enteneu perquè em sap greu perdre-m'ho, oi?
2: Clar,
1: enteneu,
0: sí, sí, sí, sí.

0: Aviam, canviem de registre i dius, Marta, que abans que arribi tota la voràgina del setembre, estaria bé de començar a planificar, anar a veure altres muntatges que són més petits i que no surten tant els titulars teatrals, però que sovint són igual d'interessants o fins i tot més.
1: Exacte, sí, sí. Apunteu-vos-ho, va. El Maldà de Barcelona, aquest petit teatre, que sembla que sigui un menjador gran, però que és preciós,
0: perquè
1: ho tens tot tan a prop, s'hi pot tornar a veure a partir del 2 de setembre una obra que es diu Consulta familiar. És una comèdia sobre, clar, relacions familiars i desig femení, i he volgut que la seva directora ens ho expliqués. És l'Alma Collado.
2: I en aquesta obra parlem sobre una consulta familiar, en concret sobre el cas de la Sílvia, que és una noia que va a teràpia parlant amb la Laia, la seva terapeuta, i li explica que té una molt mala relació amb la seva mare i que a través d'aquesta relació doncs, té una vida molt desgraciada. A partir d'un tercer personatge, la Fina, que té l'edat que podrien tenir les nostres mares, descobreix una nova manera de veure el món, de veure la sexualitat, de veure la joventut i trenca alguns dels seus prejudicis. I a través d'aquesta nova visió pot, d'alguna manera, intentar fer les paus amb la seva pròpia mare.
1: Jo encara no l'he vista perquè s'ha fet tres dies dins del Grec, just abans de que s'acabés el juliol, però estic convençuda que és un espectacle dels que hi entres i fins i tot t'hi pots sentir connectada. I, a més, l'Alba ens ha dit que té certa inspiració, perquè la música de fons que sentíem ara, de Pedro Almodóvar.
2: Crec que és una obra que pot connectar amb diferents generacions. A part, també ens hem volgut inspirar molt en les obres de Pedro Almodóvar i en algunes de les seves pel·lis, així que crec que també pot ser estèticament superbonica. Per tant, vull animar a totes les famílies a venir, a riure i passar una bona estona i després a poder parlar sense filtres d'alguns temes que potser no ens hem atrevit a parlar.
3: Ja que estem parlant de coses familiars, dius que també ens proposes una exposició de fotografies, d'aquelles que molta gent tenim en el nostre nucli més pròxim, o sigui que són fotografies de records, fotografies que, de la família, del dia a dia.
1: Del dia a dia. De fet, són imatges analògiques que, per cert, s'estan tornant a posar de moda.
3: Sí,
1: hi ha molta gent que fa fotos amb rotllet i que les va a revelar i s'espera uns dies.
0: Tot torna.
3: Era una cosa minoritària, però és veritat que jo he notat el meu entorn.
1: Cada vegada hi ha més gent que ho fa, sí. Doncs aquesta és una mostra d'un fotògraf antiquari i col·leccionista que es diu Jordi Barón, que es pot veure al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Allà hi trobareu més de 300 imatges que van des de l'any 1945 fins fa 4 dies, l'any 2000, que són anònimes i que pertanyen a diversos arxius que ell ha anat trobant i guardant.
0: Trobant a on?
1: Mira, doncs, als Encants, a botigues de vell, a fires de fotografia, i en una altra vegada es passa això. Habitatges que es buiden i hi ha gent que deixa les coses pel carrer.
0: Ai, sí.
1: Fotos incloses.
0: Això mai ho he entès, jo, perquè és tota la teva intimitat.
1: I sobretot de Barcelona i altres municipis de l'entorn. Són fotos que expliquen això, la vida quotidiana al segle XX, ja des de festes de carnaval, viatges, suburbis, rituals pietosos fins i tot, alguns retrats que estan dedicats i tu no saps ni d'on ve ni on va, fins i tot hi ha nus, allò, alguna persona despullada, o escenes d'aquelles robades que dius, aquesta ningú sap que li estan fent la foto.
3: És una memòria col·lectiva,
1: Sí, totalment. Sí, sí, sí. El Jordi Barón, que és qui ho ha trobat, ho ha guardat i ho ha ordenat.
4: La història de la fotografia és un 1% fotografia de fotògrafs o gent, artistes, no? I un 99% és fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia que és la més corrent?
1: Clar, en contrast amb aquesta sobreabundància d'imatges d'ara mateix, no? Aquesta mostra que es titula Portes endins als arxius dels altres recupera un temps en què, això que dèiem, fotografia era un gest excepcional, no? Anem a cal retratista,
3: exacte. Sí, sí.
1: No, com ara que mirem poc i fem moltes fotos, que després no mirem, no?
3: Sí, només o fem pengem. Més fotos que mirar.
1: Això sí, les pengem a les xarxes perquè les vegin els altres.

0: Les fotos que recuperen que no moren mai, com els rockers, i per això acabo la secció amb Miguel Ríos, que actua el 18 d'agost al Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell.
1: T'ho perdràs o no?
0: No!
1: Ah, qui va?
0: Sí.
1: Perdré.
0: Perquè fa temps que vaig comprar les entrades i espero que serà, per cert, el meu darrer dia de vacances, que cantaré a cor que vols les cançons de Miguel Ríos i que després torné a treballar per preparar la nova temporada de la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio.
2: Mira, és el seu...
0: És la meva cirereta.
2: Està parlant del seu últim dia de vacances, l'últim dia de feina, almenys de feina amb nosaltres.
0: Aquest és amb vosaltres, però de les meves vacances acabaran el 19,
2: exacte.
0: Per tant...
1: Vigila la veu, si crides gaire.
0: És veritat.
1: Que llavors hauràs de tornar a la ràdio, Marta.
0: No, no, no, gengibre i cantar fluixet.
2: I banys de mar.
0: Va, que descanseu, també. Molt bones vacances.
1: Igualment.
2: Igualment.
1: Adéu, Marta.

0: Doncs va el ritme de Miguel Ríos quan passen 6 minuts de 3 quarts d'11 del matí. Anem a saludar a l'equip viari, la Carmina Malagarriga. Bon dia, Carmina.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Perquè avui és 1 d'agost, dia d'operació sortida, tot i que ja no és aquella operació sortida de fa temps, no? Ara cada cap de setmana hi ha molt de moviment. Però com estan les carreteres a aquesta hora?
1: Jo diria que una operació sortida bastant graonada, pel que tenim entès. Ahir a la tarda ja va passar, que tampoc no era tot el que s'esperava, tot i que el Servei Català de Trànsit ja havia informat doncs, que seria com un cap de setmana habitual. I això és el que passa també aquest dissabte al matí, tot i això. Hi ha punts de retenció importants a la P7, a Freginals i també de Castellbisbal a Gelida, tot això en sentit sud, i a la mateixa P7 a Montmeló i a la Roca del Vallès en sentit nord. També hi ha retencions a l'N2 a Tordera en sentit nord, a la C32 a Cabrera de Mar, Palafolls i Tordera en sentit nord i a l'altre tram de la C32 a Sant Boi de Llobregat en sentit sud. Mentre que a la C25 també destaquem que hi ha hagut un accident entre Vic i Gurb en sentit est cap a Girona. Aquests són els punts de retenció més importants ara per ara en aquest matí de dissabte.
2: Mira, Carmina, ara has dit allò d'accident, t'ho anava a comentar, per això bàsicament els problemes són per retencions, pel flux de trànsit no hi ha hagut, però, més accidents a lamentar que aquest que comentaves, no?
1: No. Estic mirant tota l'estona a veure si hi ha cap accident. Només és aquest de la C25, l'altre és circulació per congestió, perquè la P7 és difícil de fer enquivir tots els cotxes que van sortint.
0: I la P7 no falla mai, Carmina? Tu que això ho segueixes de prop?
1: No, sóc una gran amiga de la P7, ja m'he convertit en una amiga íntima d'aquesta via, perquè és que surt sempre.
2: Doncs escolteu, és que és una cosa a tenir en compte avui, i des d'aquí aprofitem per fer aquest recordatori que sempre és important fer-lo. Avui que hi ha molta gent mobilitzant-se, avui que hi ha molta gent circulant, molta atenció a les carreteres, que les ganes de fer vacances i les ganes d'arribar a la destinació no us facin oblidar que s'ha d'anar molt en compte sempre conduint.
1: Sí, sobretot quan ja portes gent o família o amics amb tu, no?
0: Home, això ja per descomptat, Carmina.
1: Sí.
0: Molt bé, gràcies, Carmina Malagarriga, equip viari.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: I als que ens esteu escoltant, moltíssima precaució a la carretera.
3: A Catalunya Ràdio, tot es pot parlar, amb Domènec Subirà i Núria Pujades.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Una cigarreta. O un bosc cremant. Una barbacoa. O les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku.
5: Oh, Mordoku!
6: Bon dia!
7: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
8: Que bé! Ja. Sembla que a partir tot torna a ser com abans.
6: Tranquils, que no ens avorrirem.
7: La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3CAT i el dilluns a la nit a TV3. La casa nostra.
1: Catalunya Ràdio.
9: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
10: Aquest agost torna a Cancún al Teatre Gaudí. Una comèdia de Jordi Galceran amb David Olivares, Gemma Dausedas, Cristina Brondo i Màrius Hernández. Dues parelles amigues en un resort, els efectes del cava i un secret revelat. Aquest és el punt de partida d'una nit esbojarrada que ho canviarà tot. Més informació a teatregaudibarcelona.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
9: Linkat.
11: La 34a Schubertíada omple Vilabertran, Vilajuïga i Pals de música, emoció i bellesa del 13 al 30 d'agost. Comparteix la proximitat del Lied, l'energia de la música de cambra i l'encant d'uns espais únics. Amb artistes excepcionals i moments inoblidables, la Schubertíada torna a ser una cita destacada de l'estiu. Més informació a schubertíada.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
9: Linkat. A Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.

0: Amb els Mishima encarem aquesta recta final del Tot es pot parlar, un programa que avui hem fet possible, bàsicament com tots aquests caps de setmana de juliol, a la tècnica l'Albert Hoder, a la producció Aina Grau, Elisenda Sort i Ricard Garcia, a la coordinació d'informatius Joan Trias i Gemma Bonet, a la redacció Núria Hart, Montse Barcón, Pilar de Pedro, Gerard López, Marta Vallès i tota la redacció d'informatius, i al control central també indispensable en Víctor Rodríguez. A partir d'ara, a les 11, seguiu tota l'actualitat en antena conjunta a Catalunya a Ràdio i a 3Cat Info. Però de sobte el sol per fora un gran núvol i la tarda esclata com si fos.
1: Però abans, tanquem el programa amb la reflexió final, com fem sempre avui amb la del sociòleg Jordi Mir, que s'ha volgut fixar en la crisi de l'educació a Catalunya. Nosaltres, però, hi tornem demà, puntuals a les 9. Bon dissabte.
2: Quan semblava que l'estiu havia esborrat de l'actualitat periodística tota notícia escolar, ha arribat el problema amb les proves de l'informe PISA. Problemes obvis. Durant el curs també hem parlat de problemes força obvis que ens haurien de posar d'acord. Falten recursos i això dificulta poder educar. Però no parlem, o ho fem molt poc, que gairebé 500.000 d'infants i adolescents viuen en situació de pobresa i exclusió social a Catalunya. Gairebé 500.000. I això té múltiples afectacions. El 23 de setembre hi haurà vaga del sector educatiu a la Catalunya Central per aturar el desnonament del bloc 8 de Manresa, un edifici del fons Cerberus ocupat per la PAC Bages, on hi viuen infants. Tampoc parlem, o ho fem molt poc, de com hem d'educar la nostra joventut. L'humanista Michel de Montaigne, al segle XVI, seguint els ensenyaments clàssics, ja ens deia que la canalla no eren recipients que calia omplir. Són focs que cal encendre. Això no ho hauríem de perdre mai de vista, principalment quan hi ha qui diu que tot és a internet i que ja tenim les intel·ligències artificials. Cal que eduquem per tal que tota la nostra canalla, també aquest gairebé 500.000 que pateix pobresa, tinguin les capacitats per pensar amb el propi cap i actuar amb llibertat. L'estiu pot ser un bon moment per pensar-hi.

0: Repassem algunes de les notícies més importants a aquesta hora en aquesta emissió conjunta de 3Cat Info i Catalunya Ràdio. Les entrades de migrants a Ceuta s'han aturat del tot, segons el govern espanyol, i han continuat les sortides cap al Marroc. La policia parla de 69.000 persones que haurien tornat cap al seu país. La crisi ja ha deixat, però, 67 víctimes mortals. També comença la instal·lació de les barreres de contenció a l'espigó del Tarajal. El president espanyol Pedro Sánchez envia una carta a les màximes autoritats europees per queixar-se de l'actitud d'alguns països europeus pel que fa a aquesta crisi migratòria. També demana una reunió dels ministres de l'Interior de la Unió Europea. Avui visiten Ceuta el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. El juliol d'aquest any ha sigut el més càlid i un dels més secs des del 1950, segons el balanç del Meteocat. L'inici de l'estiu també deixa rècords de nits tòrrides. Avui Protecció Civil activa en prealerta el Pla Inuncat davant de la previsió de tempestes fortes al Pirineu i al Prepirineu. El risc d'incendis continua sent molt alt a la meitat oest del país. Protecció Civil fa una crida a la prudència i a la responsabilitat a les zones de bany davant de les altes temperatures i el fet que molta gent avui comença les vacances. Des que va començar la campanya de bany, el 15 de juny, ja han mort 29 persones ofegades a Catalunya. Un mes d'agost que arrenca amb bones perspectives pel sector turístic, tot i la calor intensa que tira enrere alguns visitants, la guerra a l'Orient Mitjà i l'eclipsi del dia 12 han disparat les reserves. Avui, primer dia d'agost, els carburants s'encareixen perquè decau part del descompte que aplica el govern espanyol des que va començar la guerra a l'Iran. A Ucraïna, un atac rus avui de matinada ha deixat com a mínim 9 persones mortes a la capital, Kiev. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, torna a demanar ajuda internacional per produir míssils Patriot i poder abatre els projectils russos. Avui n'han rebut una trentena, només n'han pogut desactivar un. El Festival Grec de Barcelona tanca l'edició d'aquest any amb la prestigiosa companyia xinesa Tao Dance Theater, que ha estrenat a l'Estat les seves coreografies numèriques 16 i 17, unes peces que es basen en l'abstracció i en la tècnica del moviment del cos, sense cap fil argumental, cap narrativa.
1: Esports.
2: El Barça s'entrena aquest matí després de l'estrena a la pretemporada contra el Birmingham. El partit va acabar amb empat a 2 i l'equip de Hansi Flick va perdre els penals. Els dos gols del Barça els va fer Hamza Abdelkarim. El president de la FIFA, Gianni Infantino, renuncia al projecte de crear una filial encarregada de comercialitzar la Copa del Món. La decisió arriba després de la dimissió de Carlos Cordeiro, un dels principals assessors d'Infantino, i la proposta de boicot per part de la UEFA. I l'Espanyol tanca avui la seva estada a Anglaterra amb un partit contra el Middlesbrough de la segona divisió. Serà a les 4 de la tarda, en directe per Esport 3. També avui, Girona-Arsenal, a les 8 del vespre, i també en directe per Esport 3.
0: És dissabte 1 d'agost de 2026, comencem més amb molta calor a les comarques de Ponent, on avui es pot tornar a arribar als 38 graus i ambient molt humit a prop de la costa. Matí mig ennuvolat a la costa de Tarragona i a la tarda ruixats del Terç Nord i al massís del Port.
1: 3Cat Info.
0: Passen poc més de 4 minuts de les 11 del matí, us està parlant Jaume Brufau. Les entrades d'immigrants a Ceuta s'han aturat del tot, segons el govern espanyol. I han continuat les sortides cap al Marroc. La policia parla de 69.000 persones que haurien tornat cap al seu país aquestes últimes hores, perquè també recull tots els migrants que van entrar a Ceuta abans de l'arribada massiva. Ja hi ha 67 persones mortes. Cap a les 8 del matí també ha començat la instal·lació de les barreres de contenció a l'espigó del Tarajal. N'estem fent el seguiment d'aquesta crisi migratòria amb l'enviada especial de 3Cat Info a Ceuta, Cèlia Cernades.
3: Al punt fronterer del Tarajal, a Ceuta, es comencen a instal·lar les boies de contenció perquè no entrin més migrants nedant i molts ja circulen en sentit contrari caminant per tornar al seu país. Ahir la nit, soldats espanyols amb altaveus indicaven en àrab el camí de tornada als joves. Ceuta ha viscut hores de molta agitació social amb tots els comerços tancats. Els migrants no poden comprar menjar, utilitzen l'aigua de les platges i la població local tampoc no pot abastir-se. L'entrada sobtada de 50.000 persones en una ciutat de 80.000 ha provocat molta tensió en alguns barris perifèrics, com el de la Reina. Joves amb pals de golf i bastons de fusta custodiaven tanques de plàstic per tancar l'accés als carrers dels migrants. La portaveu dels veïns, una jove d'origen marroquí i mare de tres fills, explica el perquè d'aquests pals.
4: Tu hacías así y no veías la carretera. Tú hacías así y no veías la carretera. Esto sí, en el centro se han encargado súper rápido de vaciarlo. Se ha vuelto a llenar, se ha vuelto a llenar, la verdad. Pero siempre hay policía nacional circulando. Siempre hay ejército circulando. Hay de todo y nosotros aquí solos, desamparados, ¿qué hacemos?
3: Francisco, que treballa de taxista, argumenta que els veïns no volen violència. Volen que els migrants marxin perquè n'estan cansats.
5: Sí, m'han pedido tabaco. Que no había un cartón de tabaco y no le doy tabaco. Me piden agua, no le doy. Me piden cargar el móvil, no le doy. Me piden conexión de wifi, no le doy. Si le damos, no se van nunca. El Pedro Sánchez lo ha invitado a venir con las leyes que han puesto y nosotros, amablemente, la gente de Ceuta, lo vamos a invitar a salir.
3: A poca distància, el CETI, el Centre d'Acolliment Temporal de Migrants, continua col·lapsat amb desenes de persones a l'exterior, sense cap tipus d'ajuda humanitària i amb el cap ple de preguntes. Els marroquins estan marxant, sí, però què passarà amb ells, amb els subsaharians? Aquest noi es diu Mohamed i és del Sudan.
6: Hem fugit de la guerra. El Sudan no és segur. Necessitem pau. Vam marxar del Sudan, després a Líbia, després a Algèria i al Marroc. I ara som aquí. Necessitem ajuda. Si no trobem res, ens quedarem aquí. Tots ens quedarem aquí. Portem aquí dos o tres dies sense menjar. Això no està bé. Per quina raó ho fan? No entenem res. Així que ens quedem aquí.
3: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha fet un tuit garantint que gairebé tots els migrants que van entrar a Ceuta ja han marxat. Però en queden. I els que queden expliquen que van venir perquè el Marroc va córrer com la pólvora, que les portes a la frontera estaven literalment obertes i que per això molts van fer centenars de quilòmetres caminant per arribar al Tarajal i que ningú els va posar cap impediment pel camí.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha enviat una carta a Brussel·les per queixar-se sobre l'actitud d'alguns països europeus sobre aquesta crisi. També demana una reunió dels ministres de l'Interior de la Unió Europea. Sánchez defensa la política migratòria espanyola i recorda que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. Madrid ara, Alba Gil.
7: En una carta que ha adreçat a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, el president del Consell Europeu, Antonio Costa, i el primer ministre d'Irlanda, Michel Martin, que té la presidència del Consell de la Unió Europea, Sánchez acusa diversos governs europeus d'atacar Espanya. Una actitud, diu, impulsada per prejudicis, notícies falses, ignorància o fins i tot interès polític. El president espanyol considera que les reaccions d'alguns països europeus han estat egoistes, polaritzadores i contràries al dret de l'humanitat i a l'europeu, i insisteix que no són de sentit comú, perquè Ceuta, recorda, no forma part de l'espai Schengen, perquè ja gairebé no queden migrants irregulars pendents de ser retornats i perquè Espanya és una de les fronteres exteriors, recalca, menys permeables a la Unió Europea. Per tot plegat, Sánchez sol·licita a Brussel·les que convoqui de manera extraordinària una reunió d'urgència per videoconferència amb els ministres de l'Interior amb l'objectiu de consensuar una resposta comuna.
0: Els experts apunten al risc que l'extrema dreta pugui instrumentalitzar políticament aquesta situació. Gemma Pinyol Jiménez, politòloga i investigadora en polítiques migratòries de la Universitat Pompeu Fabra, considera que el fenomen migratori és terreny adobat per dinamitar el projecte unitari europeu. N'ha parlat al Tot es pot parlar, d'aquesta emissora.
8: Em fa por que haguem entrat en un moment on el que fem és polaritzar Schengen, és a dir, utilitzar el fenomen migratori per atacar un dels pilars claus de la construcció europea, que de fet respon bastant a les voluntats de l'extrema dreta que sempre havia sigut atacar el projecte europeu.
0: També assegura que aquesta arribada massiva de migrants no és una qüestió migratòria, sinó una qüestió de control de fronteres i de demostració de força.
8: Jo crec que ha fallat una mica tot. 50.000 persones que, a més, no venien de la zona de frontera, sinó que algunes d'elles expliquen que havien caminat 500 quilòmetres. Això vol dir que, de manera activa o passiva, les autoritats marroquins sabien i tenien informació d'això. I la pregunta seria per què no en tenia informació altres espais, no, d'intel·ligència.
0: El govern italià ha suspès temporalment l'acord Schengen amb l'estat espanyol i ha reintroduït els controls aleatoris en ports i aeroports. França també ha multiplicat per 5 la presència policial a la frontera franco-espanyola i Portugal també està reforçant el control de la frontera marítima amb Espanya al litoral de l'Algarve.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Aquest mes de juliol ha sigut el més càlid i un dels més secs des de l'any 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis de calor amb molts pocs dies de treva entre ells. I a més, tot i que encara estem a començaments de mes, tot just el comencem avui, ja estem a punt de superar el rècord anual de dies en què s'han registrat més de 40 graus en diversos punts del país. I en un observatori de Barcelona ja s'ha igualat el rècord de nits tòrrides que es va assolir l'any passat, 36. Pel que fa a les precipitacions, durant les últimes 4 setmanes, la meitat de les estacions del Meteocat han recollit menys d'un mil·límetre de pluja, és a dir, pràcticament gens, i moltes han registrat el juliol més sec de tota la seva sèrie històrica. El dèficit ha estat especialment important al Pirineu i al Prepirineu, on els mesos d'estiu solen ser els més plujosos per les típiques tempestes de tarda, però per avui s'anuncien canvis. Protecció Civil ha activat en prealerta el pla Inuncat davant de la previsió de tempestes fortes al Pirineu i al Prepirineu, sobretot a la Cerdanya, el Solsonès i la Garrotxa. Tot i així, el risc d'incendis continua sent molt important a la meitat oest del país, com ha explicat el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta.
9: Aquest cap de setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, d'aquesta zona de Prepirineu, Pirineu, però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies, de perill d'incendi.
0: Avui hi ha 200 municipis d'una vintena de comarques amb perill molt alt d'incendi i 89 poblacions de 15 comarques on el perill hi és extrem. Són pobles i ciutats, sobretot del Pallars Jussà, la Noguera, el Solsonès, el Priorat, l'Alt Camp i el Baix Camp. A més, es mantenen les restriccions d'accés als 7 espais naturals. Al País Valencià aquesta nit ja han pogut dormir a casa seva tots els veïns desallotjats pel gran incendi de la Vall d'Uixó. Des de dissabte passat ha cremat unes 9.500 hectàrees. Gairebé 4.000 d'aquestes hectàrees formen part del Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ara el foc està estabilitzat des d'ahir, no hi ha flama, però els bombers continuen remullant el terreny. El govern valencià demana que ningú s'acosti a la part cremada perquè encara hi ha efectius treballant per controlar i extingir del tot aquest foc. I avui que molta gent comença vacances, Protecció Civil fa una crida a la prudència i a la responsabilitat a l'hora de banyar-se davant de les altes temperatures que fan que les zones de bany siguin molt més concorregudes i que hi hagi força accidents gairebé cada dia. Des que vam començar la campanya de bany aquest any, el dia 15 de juny, ja han mort 29 persones ofegades en algun punt de platges o bases o rius o piscines a Catalunya i 55 han quedat ferides de diversa consideració en aquests espais de bany. 15 de les víctimes han mort a les platges, 9 en piscines i 5 en aigües interiors. L'any passat, en aquestes dates, el balanç era de 22 banyistes morts i 33 persones ferides. Protecció Civil de la Generalitat demana banyar-se només en llocs habilitats, respectar les restriccions en zones de roques o corrents i també recomana banyar-se preferentment en àmbits amb presència de socorristes. A Ucraïna, com a mínim, 9 persones han mort aquesta matinada a la capital, Kiev, per un atac rus. 4 eren infants. L'atac també ha deixat una trentena de persones ferides i una vintena que han hagut de ser hospitalitzades. Segons el govern, Rússia els ha atacat amb 185 drons i 35 míssils, 27 balístics. El president del país, Volodymyr Zelensky, assegura que els seus sistemes de defensa només n'han pogut interceptar un. Els projectils han impactat de nit contra blocs de pisos, contra un centre educatiu i d'altres edificis. El govern d'Ucraïna fa temps que demana sistemes de defensa per fer front a aquest tipus d'atacs, com per exemple poder produir míssils Patriot per interceptar els míssils balístics russos. A l'última reunió de l'OTAN, Donald Trump va anunciar que cediria a Kiev la tecnologia per fabricar-los, però aquesta setmana s'ha acabat fent enrere. Un Donald Trump i Hamas que estan pendents de la resposta oficial d'Israel al compromís de l'organització palestina de desarmar-se com a part del Pla de Pau de Gaza. Els islamistes ho condicionen, però, el fet que els israelians abandonin la franja, tot i que fons del govern de Benjamin Netanyahu pretenen que primer sigui Hamas qui abandoni les armes. Una nova fase del pla de pau de l'administració nord-americana, que és una prova afegida a les complicades relacions entre el president nord-americà i el primer ministre israelià tot just 3 mesos de les eleccions que s'han de fer a Israel. Jerusalem, corresponsal Jordi Brescó.
10: El pas endavant en la situació a la franja depèn encara de molts condicionants. Hamas diu que no entregarà les armes si no hi ha abans una sèrie de gestos per part d'Israel. El principal d'ells, cessar els atacs, però també retirar les tropes de moment fins a la línia groga acordada a l'octubre. Es fa difícil pensar, però, que Netanyahu farà concessions en menys de 3 mesos de les eleccions generals. Fons governamentals, de fet, avisen que cap soldat es mourà de lloc fins que Hamas no es desplaça desarmi completament. Així doncs, es dibuixa encara una situació de bloqueig a la franja, i això que Donald Trump insisteix que totes les parts estan contentes i que l'acord és un èxit. Això sí, fons de la Casa Blanca avisen que la decepció amb Netanyahu, si no s'aconsegueixen progressos, seria enorme.
1: Catalunya Ràdio i 3CAT Info en emissió conjunta.
0: És un quart d'onze. Un quart de dotze, àrea de servei, trànsit i temps. Equip viari primer. Carmina Malagarriga, bon dia.
11: Bon dia, Jaume. Situació ja molt més atapeïda a aquesta hora. Començarem parlant de la P7. A la P7, a Freginals, s'està retirant un vehicle. Hi ha un carril tallat i 11 quilòmetres de retencions en sentit sud cap al País Valencià. També en sentit sud, a la P7, hi ha retencions de Castellbisbal a Gelida i també a Vilafranca del Penedès. En sentit nord, la P7 presenta retencions de Montmeló fins pràcticament a Llinars del Vallès, però també a Salt i a la Jonquera. I, finalment, també assenyalem a la P7 i a retencions a Fogars de la Selva, on un vehicle avariat talla un carril. Això pel que fa a aquesta via, però en tenim d'altres. Hi ha retencions a l'N2 a Tordera, en sentit nord, a la C32, a Cabrera de Mar, Palafolls i Tordera, en sentit nord, i a Sant Boi de Llobregat i a Sitges, en sentit sud. A la C60 hi ha retencions a Argentona, en sentit sud, per enllaçar amb la C32, i a la Roca del Vallès, per enllaçar amb la P7. A la C25 hi ha hagut un accident entre Vic i Gurb en sentit est cap a Girona. A la C35 retencions a Llagostera cap a l'enllaç amb la C65 i a la C65 en aquest mateix punt cap als nuclis de la Vall d'Aro. A l'N145 a les Valls de Valira cap a Andorra, a la 2 a Jorba en sentit oest cap a Cervera hi ha un carril tallat per obres. A la C55 a Castellgalí en sentit nord cap a Manresa, a la P2 a l'Espluga de Francolí en sentit est cap a Montblanc i a l'N240 a Montblanc en sentit nord cap a la C14. Finalment, també a l'àrea de Barcelona, la C58, des de Nou Barris en sentit nord. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
11: Bon dia.
1: El temps.
0: La previsió és de l'Enric Agut.
12: Matí de sol a molts indrets, però encara tenim alguns núvols baixos en alguns sectors de la costa de Tarragona i també en punts de les comarques de Barcelona que fan la guitza als banyistes que hagin anat a primera hora a la platja. Però bé, s'anien trencant la majoria. Quedarà un migdia assolellat, però a la tarda tindrem alguns ruixats i tempestes al terç nord del Pirineu i algunes comarques estan sota vist d'intensitat de pluja. A mitja hora poden caure més de 20 litres i això és més probable que passi a les comarques avisades, que són la Cerdanya, Berguedà, Lluçanès, també l'àrea d'Osona, el Ripollès i la Garrotxa. És un perill moderat, 2 sobre 6. Una tempesta pot anar acompanyada de banda de ventades, també de calamarsa o de pedra. També algun ruixat s'escaparà per àrees de la Terra Alta i també interior del Baix Ebre o del Montsià. La temperatura, molt semblant a la d'ahir, però avui és molt possible que no s'arribi als 40 graus. Ahir es va arribar als 40 graus a Solsona. Doncs avui moltes xifres de 36, 37, 38 cap a l'interior, a Ponent, a l'ambient xafogós a la costa, i demà diumenge la temperatura diurna sé que pot pujar algun grau més i tindrem sol al matí, algun núvol costaner, i a la tarda novament

0: dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
1: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de remuntar...
0: Denuncien l'excés de burocràcia...
2: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
3: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
2: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
0: I a casa nostra tornen a sortir al carrer...
2: I de la resta del món.
0: Pendents de la cimera internacional...
2: Faci el temps que faci.
4: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
2: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Conta.
5: El sector turístic preveu un nou agost amb hotels plens i molta reserva d'última hora per la crisi a l'Orient Mitjà. Restauradors i hotelers admeten que les onades de calor comencen a perjudicar alguns destins. En canvi, veuen amb optimisme l'eclipsi del dia 12 d'agost. Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que l'aixafogor ja està tenint un cert impacte, perquè els visitants prioritzen zones menys caloroses o fora del pic de l'estiu. Lluís Manel Dorca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
6: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havia trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguent, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona, vol dir que bé, sembla que també anirà bé com cada any, i ja està, esperem que remeti una mica la calor.
5: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació, gràcies a l'eclipsi. I a Lleida les previsions també són molt bones. En aquest cas creix també el turisme per fer activitats aquàtiques, segons el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre.
7: Especial singularitat del sector del turisme actiu, que estan notant, detectant un increment d'un 20% de la demanda respecte a l'any anterior, sobretot en les activitats d'aigua. Pensem que estem patint un estiu molt calorós i això convida a gaudir de les activitats d'aigua i a més tenim molta aigua. Aquesta temporada de neu ha generat molts bons ruixos de neu, el desglaç ha generat que els rius vagin molt ben nutrits, els embassaments estan plens a bassa.
5: Pel que fa als càmpings, preveuen una ocupació del voltant del 85% i recorden que els últims anys s'ha desestacionalitzat la temporada i al setembre també tenen molts clients. Aquest primer dia de vacances per a molta gent, operació sortida, molt de moviment al Prat, avui i demà hi ha previstos més de 1.000 vols diaris. Ahir ja va ser un dia amb el de més activitat d'aquest estiu, van fer més de 1.100 operacions. El Servei Català de Trànsit preveu que avui al matí, sortint de l'àrea metropolitana de Barcelona, uns 570.000 vehicles, una xifra similar a la de qualsevol cap de setmana festiu. Però a partir d'avui, omplir els dipòsits surt més car, i és que decau part del descompte que aplica el govern espanyol des del començament de la guerra a l'Iran, i de mitjana els carburants s'encariran 6 cèntims al litre. Si ho comparem amb l'estiu passat, omplir un dipòsit d'un vehicle mitjà de dièsel costa 16 euros i mig més, els de gasolina uns 7 euros més. Al setembre la bonificació del govern espanyol als carburants tornarà a disminuir i està previst que s'acabi del tot a partir del mes d'octubre. Un terratrèmol de magnitud 4,7 va sacsejar ahir al vespre a la zona de Nàpols i va deixar 21 persones ferides, dues d'elles greus, i molts danys materials. El sisme es va registrar a Pozzuoli, als Camps Flexireus, i es va notar a Nàpols i a diversos municipis de la província. És el terratrèmol més fort registrat a la zona en els últims 40 anys, un moviment que va provocar l'esfondrament de part de la façana d'un edifici i caigudes de cornises al municipi mateix de Pozzuoli i al barri napolità de Bagnoli, a més de talls de llum i bloqueig de diversos ascensors. També es van suspendre temporalment dues línies ferroviàries per revisar-ne les infraestructures. L'Ajuntament de la localitat afectada ha activat el Centre d'Operacions Municipals per coordinar totes les activitats de vigilància i assistència a la població.

0: El festival grec acaba de ser el teló amb la prestigiosa companyia xinesa Tao Dance Theater, estrenat a l'estat les seves coreografies numèriques 16 i 17, basades en una abstracció de la narrativa i amb la tècnica del moviment del cos, sense cap fil argumental. La Marta Vives ho ha vist.
1: La Tao Dance Theater prometia als espectadors una experiència sensorial i l'hem tinguda. Amb el seu espectacle hipnòtic de cossos que creen moviments ondulants i precisos i que es converteixen en una única força d'una bellesa extraordinària. Aquest era el punt de partida del coreògraf de la companyia Tao Ye, que ho explicava d'aquesta manera.
2: Perquè tots tenim un cos, tots tenim cos. Per tant, tota la meva obra es concentra en el cos i vull que el cos sigui un element que interconnecti amb tots els llenguatges.
1: I damunt l'escenari, dues coreografies amb títol numèric. A 16, els ballarins estan connectats en una seqüència lineal que projecten ones d'energia ondulant.

Van a 17 pren com a punt de partida els sons i la música dels mateixos intèrprets que donen forma als moviments des del terra dels ballarins. Una experiència fascinant, la d'aquesta companyia xinesa que va revolucionar el llenguatge de la dansa el 2008 i que ara és una de les més cobejades arreu del món. Ha estat l'espectacle final sota quatre gotes mal comptades que han caigut a Montjuïc d'una edició del Grec en què la dansa ha estat especialment destacada en quantitat i qualitat i que ha permès constatar el gran nivell que viu aquesta disciplina a tot el món i de la que el Grec n'ha estat el millor aparador.

0: 5 minuts i seran 11:45. I en aquesta emissió conjunta 3KT Info i Catalunya Ràdio...
1: Esports.
0: Oriol Corral, bon dia.
2: Bon dia. El Barça s'entrena aquest matí després de l'estrena a la pretemporada contra el Birmingham. El partit va acabar amb empat a 2 i l'equip de Hansi Flick va perdre els penals. Els dos gols del Barça els va fer el davanter egipci de 18 anys, Hamza Abdelkarim, el jove atacant blaugrana. Va arribar al Barça el mes de febrer i va jugar la temporada passada amb el juvenil. Tot i això, va disputar 4 partits al Mundial amb la selecció d'Egipte. Abdelkarim vol continuar creixent al Barça.
3: Hi ha un gran ambient per créixer i espero créixer aquí. He de somiar en gran.
2: Després del partit, l'entrenador blaugrana Hansi Flick també va lloar el davanter egipci.
4: Crec que és molt humil i té un bon caràcter. La seva mentalitat és sempre bona, dona el millor i té potencial. Com a davanter has de ser allà. Si hi ha una ocasió o situació dins l'àrea, hi has de ser, i ell ho ha demostrat. El partit d'avui li donarà molta confiança per les pròximes setmanes.
2: El Birmingham es va avançar al marcador a la primera part, però el Barça va fer l'1-1 poc abans del descans de penal. Ja a la segona meitat, de nou, el jove davanter egipci va fer l'1-2, però l'ex del Girona, John Solís, va marcar el 2-2 definitiu. Una de les altres notícies destacades d'aquest partit és el debut de Karim Adeyemi amb la samarreta del Barça.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I acabem amb Barça perquè Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, s'incorpora avui a les ordres de Hansi Flick. Ahir va signar el contracte com a nou jugador blaugrana. És un extrem belga de 18 anys que arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una futura venda. El president de la FIFA, Gianni Infantino, ha anunciat que renuncia al projecte de crear una filial encarregada de comercialitzar la Copa del Món. El projecte, anomenat FIFA Forward Enterprise, no tirarà endavant. La FIFA ho anuncia després de l'allau de crítiques de confederacions i governs. La més sonada va ser la de la UEFA, que havia anunciat un boicot al Mundial si la creació de la filial tirava endavant. A més, la decisió arriba poques hores després de la dimissió de Carlos Cordeiro, que era un dels principals assessors d'Infantino i contrari a aquesta proposta. L'Espanyol juga avui el segon amistós de la seva estada a Anglaterra contra el Middlesbrough, de la segona divisió. Serà a partir de les 4 de la tarda, en directe per Esport 3. Sobre aquesta pretemporada a terres angleses ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
5: Al final és la pretemporada, és per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar, i res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta, i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
2: L'Espanyol tornarà cap a casa després del partit. Els blanquiblaus encara jugaran un últim partit abans de l'inici de la Lliga. Serà el 8 d'agost contra el Coventry, també a Anglaterra. Avui també juga el Girona i ho fa contra un dels millors equips d'Europa. A les 8 del vespre, també en directe per Esport 3, Girona-Arsenal a Montilivi. És la 49a edició del trofeu Costa Brava. Sentim el davanter Cristian Estuani, que ha renovat aquesta setmana amb el conjunt gironí.
6: Bueno, significa mucho más que un contrato, ¿no? Poder estar aquí, poder ayudar al equipo tanto dentro como fuera. Yo creo que, bueno, en mi caso, desde el primer momento, mi intención estaba muy clara, que era continuar. Me veía personalmente que todavía tenía fútbol para dar y creo que todavía tengo algunos goles guardados por ahí, así que ojalá que puedan llegar pronto.
2: El Real Madrid també juga avui contra la Fiorentina a les 6, a Àustria.
1: 3CAT Info.
2: I tenim en marxa l'europeu de natació artística que es disputa a París. Fa una estona ha acabat la prova preliminar de solo lliure femení i la catalana Iris Tió ha acabat en segona posició. La final serà dilluns a les 9 del matí. I Iris Tió es juga avui dues medalles. La primera, amb Denis González, disputaran la final de duet mixta lliure a partir de les 4 de la tarda. Just després començarà la final de duet lliure. Repetirà Iris Tió fent parella amb la també catalana Lilú Lluís.

0: Bon dia, són 2:45 a aquesta hora en aquesta emissió conjunta de 3Cat Info i Catalunya Ràdio. Estem destacant que les entrades de migrants a Ceuta s'han aturat íntegrament i han continuat les sortides cap al Marroc, segons el govern espanyol, unes 69.000 persones. Una crisi migratòria que ha provocat 67 víctimes mortals. Avui al matí seran a Ceuta tant el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, com el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. Els populars fan seu el discurs de la ultradreta europea, que parla d'una invasió i demanen una reforma de la llei d'estrangeria. El juliol, que tot just acabem de tancar, ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950, segons el balanç que fa el Meteocat. L'inici d'estiu també deixa rècords de nits tòrrides. Protecció Civil activa per avui, amb prealerta, el Pla Inuncat, davant de la previsió de tempestes fortes al Pirineu i al Prepirineu. El risc d'incendis continua sent molt alt a la meitat oest del país. Durant els pròxims minuts també explicarem que els grans focs que hem patit aquestes setmanes han deixat una gran concentració de fum i aerosols que s'han pogut veure des de l'espai. L'Agència Espacial Europea n'ha fet el seguiment. I el cicle La Pedra Parle torna a omplir de música el monestir de Vallbona de les Monges, a l'Urgell. S'han programat 3 concerts en diferents espais, un dels pocs monestirs catalans on encara hi viu una comunitat de monges. I en esports a aquesta hora, Oriol Corral, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què destaques?
1: Destaquem que el Barça s'entrena aquest matí després de l'estrena la pretemporada contra el Birmingham. Aquest partit va acabar amb empat a 2, 2 gols d'Abdel Karim i l'equip de Flick va perdre els penals.
0: Dissabte 1 d'agost, començament d'agost ben càlid, molta calor a les comarques de Ponent, on avui arribarem als 38 graus, i ambient molt humit a prop de la costa. Matí mig ennuvolat a la costa de Tarragona i a la tarda ruixats al Terç Nord i també al Massís del Port. Les entrades de migrants a Ceuta s'han parat del tot, segons afirma el govern espanyol, i han continuat les sortides cap al Marroc. La policia parla de 69.000 persones que ja haurien anat tornant cap als seus països aquestes últimes hores, tot i que també recull tots els migrants que van entrar a Ceuta abans de l'arribada massiva. Ja hi ha 67 persones mortes cap a les 8 del matí. Començava, a més, la instal·lació de les barreres de contenció a l'espigó del Tarajal. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernades.
2: Al punt fronterer del Tarajal, a Ceuta, es comencen a instal·lar les boies de contenció perquè no entrin més migrants nedant i molts ja circulen en sentit contrari caminant per tornar al seu país. Ahir la nit, soldats espanyols amb altaveus indicaven en àrab el camí de tornada als joves. Ceuta ha viscut hores de molta agitació social amb tots els comerços tancats. Els migrants no poden comprar menjar, utilitzen l'aigua de les platges i la població local tampoc no pot abastir-se. L'entrada sobtada de 50.000 persones en una ciutat de 80.000 ha provocat molta tensió en alguns barris perifèrics, com el de la Reina. Joves amb pals de golf i bastons de fusta custodiaven tanques de plàstic per tancar l'accés als carrers dels migrants. La portaveu dels veïns, una jove d'origen marroquí i mare de 3 fills, explica el perquè d'aquests pals.
3: Tu hacías así y no veías la carretera. Tú hacías así y no veías la carretera. Esto sí, en el centro se han encargado súper rápido de vaciarlo. Se ha vuelto a llenar, la verdad. Pero siempre hay policía nacional circulando. Siempre hay ejército circulando. Hay de todo y nosotros aquí solos, desamparados, ¿qué hacemos?
2: Francisco, que treballa de taxista, argumenta que els veïns no volen violència. Volen que els migrants marxin perquè n'estan cansats.
4: Sí, me han pedido tabaco. Que no había un cartón de tabaco y no le doy tabaco. Me piden agua, no le doy. Me piden cargar el móvil, no le doy. Me piden conexión de wifi, no le doy. Si le damos, no se van nunca. El Pedro Sánchez lo ha invitado a venir con las leyes que han puesto y nosotros, amablemente, la gente de Ceuta, lo vamos a invitar a salir.
2: A poca distància, el CETI, el Centre d'Acolliment Temporal de Migrants, continua col·lapsat amb desenes de persones a l'exterior, sense cap tipus d'ajuda humanitària i amb el cap ple de preguntes. Els marroquins estan marxant, sí, però què passarà amb ells, amb els subsaharians? Aquest noi es diu Mohamed i és del Sudan.
5: Hem fugit de la guerra. El Sudan no és segur. Necessitem pau. Vam marxar del Sudan, després a Líbia, després a Algèria i al Marroc. I ara som aquí. Necessitem ajuda. Si no trobem res, ens quedarem aquí. Tots ens quedarem aquí. Portem aquí 2 o 3 dies sense menjar. Això no està bé. Per quina raó ho fan? No entenem res, així que ens quedem aquí.
2: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha fet un tuit garantint que gairebé tots els migrants que van entrar a Ceuta ja han marxat. Però en queden. I els que queden expliquen que van venir perquè el Marroc va córrer com la pólvora, que les portes a la frontera estaven literalment obertes i que per això molts van fer centenars de quilòmetres caminant per arribar al Tarajal i que ningú els va posar cap impediment pel camí.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha enviat una carta a Brussel·les per queixar-se sobre l'actitud d'alguns països europeus sobre aquesta crisi migratòria. També demana una reunió dels ministres de l'Interior de la Unió Europea. Sánchez defensa la política migratòria espanyola i recorda que hi ha altres països i regions europees que afirma reben més immigració irregular que Espanya. Madrid, Alba Gil.
6: En una carta que ha adreçat a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, el president del Consell Europeu, Antonio Costa, i el primer ministre d'Irlanda, Michel Martin, que té la presidència del Consell de la Unió Europea, Sánchez acusa diversos governs europeus d'atacar Espanya. Una actitud, diu, impulsada per prejudicis, notícies falses, ignorància o fins i tot interès polític. El president espanyol considera que les reaccions d'alguns països europeus han estat egoistes, polaritzadores i contràries al dret a l'humanitari i a l'europeu. I insisteix que no són de sentit comú perquè Ceuta, recorda, no forma part de l'espai Schengen, perquè ja gairebé no queden migrants irregulars pendents de ser retornats i perquè Espanya és una de les fronteres exteriors, recalca, menys permeables a la Unió Europea. Per tot plegat, Sánchez sol·licita a Brussel·les que convoqui de manera extraordinària una reunió d'urgència per videoconferència amb els ministres de l'Interior amb l'objectiu de consensuar una resposta comuna.
0: Els experts apunten al risc que hi ha que l'extrema dreta pugui instrumentalitzar políticament situacions com la que s'està vivint a Ceuta. Gemma Pinyol Jiménez, politòloga i investigadora en polítiques migratòries de la Universitat Pompeu Fabra, considera que el fenomen migratori és terreny adobat per dinamitar el projecte unitari europeu. N'ha parlat avui al matí al programa Tot es pot parlar, aquesta emissora.
7: Em fa por que haguem entrat en un moment on el que fem és polaritzar Schengen, és a dir, utilitzar el fenomen migratori per atacar un dels pilars claus de la construcció europea, que de fet respon bastant a les voluntats de l'extrema dreta que sempre havia sigut atacar el projecte europeu.
0: També ha assegurat que aquesta arribada massiva de persones no és una qüestió migratòria, sinó una qüestió de control de fronteres i de demostració de força.
7: Jo crec que ha fallat una mica tot. 50.000 persones que a més no venien de la zona de frontera, sinó que algunes d'elles expliquen que havien caminat 500 quilòmetres. Això vol dir que, de manera activa o passiva, les autoritats marroquins sabien i tenien informació d'això, i la pregunta seria per què només, no perquè no en tenia informació altres espais, no, d'intel·ligència.
0: El govern italià ha suspès temporalment l'acord Schengen amb l'estat espanyol i ha reintroduït els controls aleatoris en ports i aeroports. França també ha multiplicat per 5 la presència policial a la frontera franco-espanyola i Portugal també està reforçant el control de la frontera marítima a Espanya amb el litoral de l'Algarve. 12:30.
8: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
0: Aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Hi ha hagut 3 episodis de calor amb molt pocs dies de treva entre ells. Pràcticament no ha plogut i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, l'Observatori Fabra i el de l'Ebre han registrat el juliol més càlid de la seva història i pràcticament la meitat de dies del mes de juliol, en algun punt del país, s'han superat els 40 graus. Ho ha explicat aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
9: Comencem a tenir aquestes superacions de 40 de manera habituals, tant al juny com al juliol i en els mesos d'agost i fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta al rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
0: A més, en una estació meteorològica de Barcelona, per exemple, s'ha igualat ja el rècord de nits tòrrides que va assolir l'any passat, 36. Pel que fa a les precipitacions, les últimes 4 setmanes, la meitat de les estacions del Meteocat han recollit menys d'un litre de pluja, és a dir, pràcticament gens. El dèficit ha estat especialment important al Pirineu i al Prepirineu, on els mesos d'estiu solen ser els més plujosos per les típiques tempestes que hi ha a les tardes.
9: En aquest indret, quan les mitjanes climàtiques s'haurien d'acostar cap als 100 litres, en alguns punts tenim valors com a molt de 20-30 en alguns llocs. És un dèficit molt important. És a dir, a les àrees de Catalunya on habitualment el mes de juliol hauria de ser un mes regat i plujós, resulta que ha estat en el pluja.
0: Però per avui s'anuncien canvis. Protecció Civil ha activat amb prealerta el pla Inuncat davant de la previsió de tempestes fortes que hi pugui haver al Pirineu i al Prepirineu, sobretot a la Cerdanya, el Solsonès i la Garrotxa. Tot i així, les d'incendis continua sent molt important a la meitat oest del país. Avui tenim 200 municipis d'una vintena de comarques en perill molt alt i 89 poblacions de 15 comarques on el perill és extrem, és el més alt. Són pobles i situats també al Pallars Jussà, la Noguera, el Solsonès, el Priorat, l'Alt Camp i el Baix Camp, i es mantenen les restriccions d'accés a 7 espais naturals. Des d'aquesta nit que els bombers treballen a l'extinció d'un foc a Vilaller, a l'Alta Ribagorça, cremen una zona de difícil accés, vegetació molt densa i amb molt de sotabosc, i treballen una desena de dotacions, però durant el dia es prioritzen els mitjans aeris perquè és un terreny inestable i arriscat per la feina que fan els efectius terrestres. Setmanes amb incendis molt importants, molt greus, com el de la Vall d'Uixó, el País Valencià, el de Madrid i Àvila, o el de la Gironda Francesa, que a més han deixat una gran concentració de fum i aerosols visible des de l'espai. L'Agència Espacial Europea ha difós una imatge captada el 26 de juliol que mostra una gran taca vermellosa sobre la península, les Balears i el sud-oest de França. Un registre que permet seguir l'evolució dels incendis gairebé en temps real. Un dels 5 astronautes espanyols seleccionats per l'ESA, Pablo Álvarez, ha visitat aquesta setmana Barcelona i destaca el potencial d'aquestes dades per millorar la predicció i la prevenció dels focs. Després de Pedro Duque, serà el segon astronauta espanyol a viatjar a l'Estació Espacial Internacional. És una informació que ha elaborat Cèlia Forment.
10: Desde la Estación Espacial NASA, ¿cuál va a ser la participación europea en las futuras misiones Artemis y cuál va a ser nuestro papel? Y ahora mismo es el cuarto miembro que más dinero invierte en la agencia espacial y espero que algún día tengamos una oportunidad de ver un español en la Luna.
11: Sobre Mart, en canvi, és molt més prudent i insisteix que primer cal tornar a la Lluna.
10: Mart es tremendamente complicado. El récord de vivir en espacio son 432 días. Para ir a Marte necesitamos una misión de unos 950 días. En una misión tan larga, además de la radiación, perderíamos muchísima masa muscular y masa ósea. El reto a nivel tecnológico es enorme y tenemos mucho que aprender. Creo realmente que Marte será responsabilidad de otra generación de astronautas.
11: L'astronauta també ha destacat el creixement del sector espacial català, amb startups que situen Catalunya en una posició cada cop més rellevant dins l'ecosistema espacial europeu.
10: La Agencia Espacial Europea tiene una incubadora de empresas también, Open Cosmos, Pangea con el Aerospike, que es un motor súper revolucionario de cohetes, y luego hay empresas más consolidadas también que tienen mucho peso a nivel europeo, como puede ser Airbus, otras empresas más específicas del sector espacial, como puede ser Sener. Me parece que está creciendo mucho el sector aquí en Cataluña.
8: Trescat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: En punt, 3:15.

0: Trànsit i temps. Comencem amb la connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
1: Bon dia, Jaume. Comencem parlant de retencions a la P7. Continua aquestes retencions encara fraginals. S'està retirant un vehicle. Hi ha un carril tallat i 8 quilòmetres de retencions en sentit sud cap al País Valencià. També en sentit sud hi ha retencions de Castellbisbal a Gelida, a Vilafranca del Penedès i al Perelló. En sentit nord, i les retencions les trobem de Montmeló fins pràcticament a Llinars del Vallès, també a Salt i a Hostalric, també a Fogars de la Selva, on hi ha un vehicle variat que talla un carril. A banda d'això, hi ha retencions a l'N2 a Tordera, en sentit nord a la C32 a Cabrera de Mar, Palafolls i Tordera, en sentit nord a Sitges, en sentit sud, a la C60 a Argentona, en sentit sud, per enllaçar amb la C32, i també a la C60 a la Roca del Vallès per enllaçar amb la P7. A la C25, un accident entre Vic i Gurb provoca retencions en sentit est, cap a Girona. A la C35 a Llagostera, cap a l'enllaç amb la C65, i a la C65, en aquest punt, cap als nuclis de la Vall d'Aro. A l'N145 a les Valls de Valira, cap a Andorra, a la 2 a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera, hi ha un carril tallat per obres. A la C55 a Castellgalí, en sentit nord, cap a Manresa. A la P2 a l'Espluga de Francolí, en sentit est, cap a Montblanc. A l'N240 a Montblanc, en sentit nord, cap a la C14. I finalment també a la C33 a Barcelona, en sentit nord, cap a Mollet del Vallès. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
1: Bon dia.
0: El temps. Enric Agut.
2: Matí tranquil, matí estable, després d'una nit que ha estat xafogosa i tòrrida novament en alguns sectors de la costa. Barcelona, la mínima està de 26, com Tarragona, 27 a Sitges o 25 a Figueres. Matí de sol, amb alguns núvols baixos en alguns indrets de les comarques de Barcelona, també de la costa tarragonina. La majoria s'anirà en fonent i s'espera una tarda de sol en molts indrets, però al terç nord creixeran nuvolades i poden caure alguns ruixats localment forts. Ruixats poden caure al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central, i algunes comarques estan sota avís per intensitat de pluja. Això pot passar a la Cerdanya, també estan avisades al Berguedà, al Ripollès, la Garrotxa, també l'àrea del Lluçanès i Osona. A mitja hora poden caure més de 20 litres, tempestes i fins i tot calamarsades o pedregades. També algun ruixat a l'interior de les Terres de l'Ebre. Ja avui, novament, un dia calorós, amb màximes que poden arribar fins als 38 graus, per exemple, al Segrià, en zones de les Garrigues, també de l'Urgell, Pla d'Urgell, a la Noguera, o també al Pallars Jussà. A la costa, ambient ben enganxós, humit, amb màximes de 30, 31 o 32 graus.

0: Recollir la memòria dels mestres que van fer a escola als pobles del Pirineu. Aquest és l'objectiu de Veus de Mestres, un projecte que entrevista les docents que fa dècades van arribar molt joves a les escoles rurals. Els enregistraments preserven la seva experiència i també la memòria d'una època de grans canvis al territori. La Pobla de Segur, Pau Rovira.
1: La iniciativa va néixer el 2025 impulsada pel Museu Hidroelèctric de Cabdella. Fins ara s'han enregistrat ja 8 mestres entre la Vall Fosca i la Pobla de Segur i la previsió és ampliar el projecte als pròxims anys. Moltes, com l'Angelina Gomà, van arribar al Pirineu amb només 18 o 19 anys.
2: Però aquí a Catalunya sabíem que el primer destí, la primera plaça era el Pirineu. Això ja era una cosa que ja era sabuda del tot. Jo em sembla que, degut a això, si érem 80 noies a estudiar, que vam acabar magisteri, doncs potser vam fer oposicions, no crec que arribéssim a 10. Perquè hi havia el pensament de que, ui, que anar al Pirineu, als papes no els agradava gaire això.
1: Així ho recorda Dolors Gavàs.
3: Jo la relació amb la gent del poble la recordo a tots els tres pobles molt maca. La recordo molt maca. La gent acollia, la gent quan mataven el porc i portaven una bona ofrena, la gent, tu dies, em fa falta això, algú t'ho portava, et portaven la llenya de l'escola puntualment, almenys jo no vaig bé mai de demanar, mira que se'ns acaba la llenya.
1: A través dels seus records també es recupera la vida quotidiana dels pobles, Lourdes Carrasquer.
4: Y hay una cosa que yo siempre he dicho, eran gente que tenían mucha dignidad. Muchos no habían salido nunca. Algunas personas mayores habían llegado a Pobla de Segur o alguna Barcelona, pero ese saber estar, ese silencio, ese respeto, esa escucha, esa aceptación, es que ellos eran uno con el paisaje.
1: A les escoles rurals, però, també obligaven les mestres a adaptar-se a una realitat molt diferent. La feina, recorda Hortènsia Illa, anava sovint més enllà de l'ensenyament.
5: Llavors va vindre a veure un pastor de la meva casa i em va dir si fes classe la nit jo vindria perquè ara he d'anar a la mili i m'he donat vergonya que no sé llegir ni escriure. I si fes classe, i sí, llavors li dic, bueno, pues sí.
1: Les entrevistes també recullen els orígens i les motivacions personals de les mestres. També la diversitat de procedències dels docents destinats aquí al Pirineu. Els records no només són acadèmics, també hi ha espai per als moments compartits amb els infants. És la Pilar Rius.
6: I jo, que era molt menuda i molt poc valenta, sempre feia patates i trumfes. I aleshores n'hi havia un espai que el peu sencer no hi cabia i tenies que anar de puntes a puntes així. I jo sempre era de les patates i trumfes.
1: Les entrevistes completes es conservaran als arxius per a futures investigacions, mentre que una versió resumida es presentarà públicament. El projecte continuarà el 2027 i el 2028 amb l'objectiu d'arribar a una trentena de mestres enregistrades per seguir preservant la memòria de l'escola rural del Pirineu, que pot ajudar també a reflexionar sobre l'educació actual.

0: El cicle La Pedra Parle torna a omplir de música una vegada més al monestir de Vallbona de les Monges, a l'Urgell. Tres concerts programats en diferents espais d'un dels pocs cenobis catalans on encara hi viu una comunitat de monges. Lleida, Júlia Albacar.
1: Els concerts començaran este vespre amb una doble sessió al claustre del monestir. Primer amb Regards, de Baca Messian, un programa encarregat expressament per al festival del pianista Marc Heredia, un recorregut per tres segles de música europea. I més tard es recuperarà la poesia i la música del segle d'or amb el conjunt Quinta Essència. Demà a l'església del monestir, les quatre estacions de Vivaldi, amb els matisos que introduirà la violinista Lina Turbonet. Jordi Domènech és el director del festival i remarca la singularitat del cicle.
2: No és ni un cicle de música antiga ni és un cicle de música religiosa. A mi el que m'agrada molt és de sorprendre a la gent, que la gent tingui la confiança de que vindrà el cap de setmana allà a passar el cap de setmana a Vallbona amb tres concerts d'alta qualitat artística.
1: Que també ha explicat què suposa programar en un monestir on encara hi viu una comunitat de religioses.
2: Per un cantó és un privilegi de poder muntar concerts en un espai així. Per l'altre cantó sí que és, a vegades, és una miqueta difícil perquè els espais tenen les seves particularitats i la comunitat té els seus horaris que intentem interferir el mínim possible.
1: El festival celebra aquest any la seva 11a edició.
0: I aquesta nit a Vilada, al Berguedà.
3: Se moren les plantes, no puc fer-hi res.
0: Jaume Pla, Masoni i Actué.
3: Molt que la regui.
0: L'Empordanès fa el concert dins dels Nits dels Pins, amb un referent dels festivals de petit format en entorns naturals que combina la presència d'artistes reconeguts amb d'altres de més emergents.
3: Se moren les plantes.
0: Masoni repassarà els temes més destacats de la seva dilatada trajectòria musical, centrant-se però especialment en Banderes per Daltònics, el seu últim disc. És el seu 11è àlbum, continuador d'una trajectòria que ha donat temes emblemàtics com No tinc temps, Eufòria, Ei, que surt el sol o La promesa.
3: Em posen a prova perquè saben com sóc.
0: El concert de Masoni es fa al Parc dels Pins del Metge. Comença a les 10 de la nit ahir, en aquest mateix recinte ja hi va actuar el duet Alosa. Divendres vinent ho farà Joan Miquel Oliver i el dia 14, Remei de Cala Fresca.

0: el nom. Poc més de 5 minuts i seran les 12 del migdia. Esteu escoltant aquesta emissió conjunta a 3Cat Info i Catalunya Ràdio.
1: Esports.
0: Amb l'Oriol. Oriol Corral, bon dia.
2: Bon dia. El Barça s'entrena ara mateix en una sessió de recuperació. Ho fa després de l'estrena a la pretemporada contra el Birmingham. El partit va acabar amb empat a 2 i l'equip de Hansi Flick va perdre a la tanda de penals. Els dos gols blaugranes els va fer el davanter egipci de 18 anys, Hamza Abdelkarim. El jove atacant blaugrana va fitxar pel Barça el mes de febrer i va jugar la temporada passada amb l'equip juvenil. Tot i això, va disputar 4 partits al Mundial d'aquest estiu amb Egipte. Abdelkarim vol ajudar l'equip.
3: Really important.
4: És molt important, sobretot perquè he pogut ajudar l'equip i l'important ha estat l'esforç de l'equip. Espero poder ajudar l'equip a aconseguir els màxims títols possibles.
3: Win as much titles as we can.
2: També ha parlat d'ell l'entrenador blaugrana, Hansi Flick, i l'ha lloat.
5: I think he's very humble and he's,
6: crec que és molt humil i té un bon caràcter. La seva mentalitat és sempre bona, dona el millor i té potencial. Com a davanter has de ser allà. Si hi ha una ocasió o situació dins l'àrea, hi has de ser, i ell ho ha demostrat. El partit d'avui li donarà molta confiança per les pròximes setmanes.
2: Una de les altres notícies destacades del partit d'ahir va ser el debut de Karim Adeyemi amb la samarreta del Barça.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I s'incorpora Jesse Bisibu al fitxatge del Barça, l'últim fitxatge. Arriba a les ordres de Hansi Flick després de signar ahir el contracte com a jugador del club. L'extrem belga de 18 anys arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. L'Espanyol, per la seva banda, juga avui el segon amistós de l'estada a Anglaterra contra el Middlesbrough de la segona divisió. Serà a partir de les 4 de la tarda en directe per Esport 3. Un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito, valora l'estat de l'equip.
7: I bé, rodant, al final ja portem uns quants partits i mica en mica agafant sensacions. Al final queden ara 2 partits i comença la Lliga. Motivats, perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició i esperant també que vinguin més companys.
2: L'Espanyol tornarà cap a Barcelona després del partit. Els de Manolo González encara jugaran un últim match abans de l'inici de la Lliga. Serà el 8 d'agost contra el Coventry, també a Anglaterra. I avui també juga el Girona i ho fa contra un dels millors equips d'Europa, contra l'Arsenal de Mikel Arteta a Montilivi. Serà a les 8 del vespre, també en directe per Esport 3. Es tracta de la 49a edició del trofeu Costa Brava. Sentim el davanter Cristian Estuani, que ha renovat aquesta setmana amb el conjunt gironí i que arranca la seva desena temporada a Girona.
8: Bueno, significa mucho más que un contrato, ¿no? Poder estar aquí, poder ayudar al equipo tanto dentro como fuera. Yo creo que, bueno, en mi caso, desde el primer momento, mi intención estaba muy clara, que era continuar. Veía personalmente que todavía tenía fútbol para dar y creo que todavía tengo algunos goles guardados por ahí, así que ojalá que puedan llegar pronto.
1: 3Cat Info.
2: El president de la FIFA, Gianni Infantino, ha anunciat que renuncia al projecte de crear una filial encarregada de comercialitzar la Copa del Món. El projecte no tirarà endavant. La FIFA ho anuncia després de l'allau de crítiques. La més sonada ha estat la de la UEFA, que havia acordat un boicot al Mundial si el projecte tirava endavant. A més, la decisió d'Infantino arriba poques hores després de la dimissió de Carlos Cordeiro, un dels principals assessors del president de la FIFA i contrari a aquesta proposta. Tenim en marxa l'Europeu de Natació Artística, que es disputa a París. Fa una estona ha acabat la prova preliminar de solo lliure femení. La catalana Iris Tió ha acabat en segona posició. La final serà dilluns a les 9 del matí. Iris Tió es juga avui 2 medalles. La primera, juntament amb Denis González, que disputaran la final de duet mixta lliure a partir de les 4 de la tarda. Just després començarà la final de duet lliure, on repetirà Iris Tió, això sí, ara fent parella, amb la també catalana Lilú Lluís. en uns europeus de natació que tornen a comptar amb la participació 4 anys després de Rússia, un dels països més guardonats de la competició. La World Aquatics, que és la federació internacional, ha decidit aixecar totes les sancions contra nedadors russos o bielorussos per la invasió d'Ucraïna.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I acabem explicant que avui comença el Tour de França femení amb dues ciclistes catalanes, Paula Blasi i Mireia Benito.
1: Trescat Info.

0: Pedro Sánchez envia una carta a les màximes autoritats europees per queixar-se de l'actitud d'alguns països europeus en la crisi de Ceuta. El ministre Marlaska parla d'egoisme i mala fe d'alguns socis comunitaris mentre que elogia la cooperació del Marroc a l'hora de retornar els migrants. Les entrades de migrants a Ceuta s'han aturat del tot, segons el govern espanyol, i han continuat les sortides cap al Marroc. La policia parla de 69.000 persones que haurien tornat cap a aquest país del nord d'Àfrica. La crisi ja ha deixat 67 morts. També ha començat la instal·lació de les barreres de contenció a l'espigó del Tarajal. El juliol del 2026 ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950, segons el balanç del Meteocat. L'inici d'estiu també deixa rècords de nits tòrrides. Avui Protecció Civil ha activat en prealerta el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes al Pirineu i al Prepirineu. Tot i així, el risc d'incendis continua sent molt alt a la meitat oest del país. Protecció Civil fa una crida a la prudència i a la responsabilitat a les zones de bany davant les altes temperatures i el fet que molta gent comença avui les vacances. Des que va començar la campanya de bany el 15 de juny, ja han mort 29 persones ofegades a Catalunya. El mes d'agost arrenca amb bones perspectives pel sector turístic. Tot i la calor intensa que tira enrere alguns visitants, la guerra a l'Orient Mitjà i l'eclipsi del 12 d'agost han disparat les reserves. Avui, primer dia d'agost, els carburants s'encareixen perquè decau part del descompte que aplica el govern espanyol des de l'inici de la guerra a l'Iran. A Ucraïna, un atac rus aquesta matinada ha deixat almenys 9 persones mortes a la capital, Kiev. Volodymyr Zelensky torna a demanar ajuda internacional per produir míssils Patriot i poder abatre els projectils russos. Avui n'han rebut una trentena i només n'han pogut desactivar un. I Lacs amb Busto i Gossos tornaran a compartir escenari 20 anys després. Serà avui a la nit al recinte de la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà, en el marc del Festival Sons del Món, en l'únic concert que Gossos farà aquest estiu.
1: Esports.
0: El Barça s'entrena aquest matí després de l'estrena a la pretemporada contra el Birmingham. El partit va acabar amb empat a 2 i l'equip de Hansi Flick va perdre els penals. Els dos gols del Barça els va fer el davanter egipci de 18 anys, Hamza Abdelkarim. El president de la FIFA, Gianni Infantino, renuncia al projecte de crear una filial encarregada de comercialitzar la Copa del Món. La decisió arriba després de la dimissió de Carlos Cordeiro, un dels principals assessors d'Infantino, i la proposta de boicot per part de la UEFA. L'Espanyol tanca avui la seva estada a Anglaterra amb un partit contra el Middlesbrough de la segona divisió anglesa. Serà a les 4 de la tarda en directe per Esport 3. També avui Girona-Arsenal, el trofeu Costa Brava a les 8 del vespre i també es podrà seguir en directe per Esport 3. I pel que fa al temps, dia ben càlid, molta calor a les comarques de Ponent, on s'arribarà als 38 graus i ambient molt humit a prop de la costa. A la tarda, ruixats de distribució irregular al terç nord, sovint amb tempesta i localment amb calamarsa o pedra. També s'escaparan alguns xàfecs cap als massís dels ports.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 12. Bon dia, us informa Montse Garcia.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El president espanyol Pedro Sánchez ha enviat una carta a la presidenta de la Comissió Europea i al president del Consell Europeu expressant la seva preocupació per la reacció que alguns governs europeus han mostrat amb la crisi de Ceuta. El ministre de l'Interior espanyol, Fernando Grande Marlaska, denuncia que hi ha països com Itàlia que han actuat de mala fe.
2: Ese egoísmo, esa falta de asunción de los valores de la Unión Europea es lo que ha determinado que el presidente del gobierno solicite ese consejo extraordinario high. Porque aquí ya estamos hablando de mala fe.
0: Des de Ceuta, Marlaska ha avisat que ningú que entri de manera irregular té cap possibilitat de quedar-se a Espanya. Ha tret pit d'haver retornat al Marroc gairebé tots els migrants que han entrat per la ciutat autònoma durant els últims dies i ha elogiat el paper del Marroc en aquesta crisi.
2: Esa cooperació ha permitido revertir la situación en 24 horas. Marruecos no es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España. es un socio absolutamente fiable.
0: Una crisi que ja ha deixat 67 persones mortes en l'intent d'entrar a Ceuta. La policia parla de 69.000 persones que ja haurien tornat cap al Marroc, perquè també recull tots els migrants que van entrar a Ceuta abans de l'arribada massiva. De fet, a primera hora del matí, el govern espanyol ha començat a instal·lar barreres de contenció a l'espigó de la platja del Tarajal de Ceuta. I els experts apunten al risc que l'extrema dreta instrumentalitzi políticament situacions com la de Ceuta. Gemma Pinyol Jiménez, politòloga investigadora en polítiques migratòries de la Universitat Pompeu Fabra, considera que el fenomen migratori és terreny adobat per dinamitar el projecte unitari europeu. Són declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
3: Em fa por que haguem entrat en un moment on el que fem és polaritzar Schengen, és a dir, utilitzar el fenomen migratori per atacar un dels pilars claus de la construcció europea, que de fet respon bastant a les voluntats de l'extrema dreta que sempre havia sigut atacar el projecte europeu.
0: Pinyol Jiménez també assegura que aquesta arribada massiva de migrants no és una qüestió migratòria, sinó una qüestió de control de fronteres i de demostració de força.
3: Jo crec que ha fallat una mica tot. 50.000 persones que a més no venien de la zona de fronteres, sinó que algunes d'elles expliquen que havien caminat 500 quilòmetres. Això vol dir que, de manera activa o passiva, les autoritats marroquins sabien i tenien informació d'això. I la pregunta seria per què no en tenia informació altres espais, no?, d'intel·ligència.
0: Recordem que el govern italià ha suspès temporalment l'acord Schengen amb l'estat espanyol i ha reintroduït els controls aleatoris en ports i aeroports. França també ha multiplicat per 5 la presència policial a la frontera franco-espanyola i Portugal també està reforçant el control de la frontera marítima amb Espanya al litoral de l'Algarve.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Doncs en aquest moment, com us dèiem, estem en disposició d'anar cap al Tarajal, a la platja del Tarajal a Ceuta, on hi ha la nostra companya Cèlia Cernadas. Cèlia, bon dia.
4: Bon dia, doncs sí, ara fem aquesta connexió des del Tarajal. Hem tingut alguns problemes de connectivitat perquè hi ha molta gent aquí. Aquest és el punt fronterer entre Espanya i el Marroc a través de l'espigó del Tarajal. És un espigó, un tram de platja que corre paral·lel a la costa al mar, amb tanques que prohibeixen, diguem, l'accés al mar, i des d'aquest matí el Ministeri de l'Interior ha col·locat una àmplia tanca de boies que va fins a sota, diguem, a la terra, sota el mar, per establir una nova frontera física en aquest punt de la península, en aquest cas a Ceuta, que impedeixi que els immigrants puguin nedar des del Marroc a Espanya sense pràcticament cap impediment, com passava fins ara. La veritat és que aquest és un punt on hi ha un flux constant de migrants marroquins que estan tornant cap a Espanya. De fet, hi ha un desplegament de soldats militars que els combina a agafar el camí cap a la frontera, o els obliga, o els crida, és igual. Hi ha la fila no paren d'haver. Són tots són nois joves que creuen aquest punt fronterer controlat per l'exèrcit i la Guàrdia Civil per passar automàticament al Marroc. I a pocs metres, a l'altra banda, veiem la tanca corresponent al Marroc, amb molta gent mirant cap aquí, cap a Espanya, i la platja de l'Efnidec, que és des d'on van sortir nedant la majoria dels aproximadament 50.000 migrants que han arribat a Ceuta aquests últims dies. Aquest balanç, a part de humanitari, perquè molts migrants han passat dies sense menjar, sense aigua, encara en queden molts al centre de Ceuta, molts subsaharians, no marroquins. A part, el balanç de morts no para de pujar. Avui s'han trobat 7 cadàvers més, la Guàrdia Civil, que és la que fa bona part de les feines de rescat, 7 cadàvers més aquí a les aigües del Tarajal. Són gairebé un centenar de morts en aquests 3-4 últims dies, i això ha col·lapsat, no només estan col·lapsats els centres d'atenció als migrants, on s'han col·lapsat, sinó també els centres funeraris. Només hi ha un forense a Ceuta, 3 neveres per cadàvers, i per tant ara s'estan esperant reforços de la península per poder doncs tractar, identificar i tractar els cadàvers que s'han trobat al mar. Per tant, ara ja és moment una mica d'anar fent balanç del que ha estat aquests 3-4 dies d'intensa, d'una situació migratòria excepcional a Ceuta. Hem de recordar que l'únic antecedent similar que s'ha produït en la història recent va ser el març del 2021, quan un desacord geopolític i polític entre Marroc i Espanya va forçar l'entrada de més de 2.000 migrants al maig del 2021, però aquest cop han estat al voltant de 50.000. Aquests 50.000 van entrar sobretot el dijous i eren aquí ahir també. Han provocat moltíssimes friccions amb la població local, que està molt cansada i molt farta que aquestes crisis siguin recurrents, diuen, que denuncien que alguns migrants els han robat, els han atacat, és a dir, hi ha hagut molts moments d'atenció aquests dies aquí a Ceuta. No s'ha acabat, hi ha migrants, com dic, subsaharians a dins, a les platges, tot al voltant del CETI, el Centre d'Acolliment Temporal de Migrants, continua amb molta gent pels carrers, a les muntanyes, amagades entre els arbres, dormint amb matalassos bruts, però sí que és veritat que el flux de migrants marroquins que tornen és constant i que no se'n veu cap entrar de nou cap a Ceuta.
0: Doncs, Cèlia Cernadas, moltes gràcies per aquesta última hora des de la platja del Tarajal a Ceuta. Bon dia.
1: 3CAT Info.
0: Tres minuts i arribarem a un quart d'una del migdia. Aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des de 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut tres episodis de calor amb molt pocs dies de treva. Entre ells, pràcticament no ha plogut. I aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, l'Observatori Fabra i el de l'Ebre han registrat el juliol més càlid de la seva història i pràcticament la meitat de dies del mes de juliol en algun punt del país s'han superat els 40 graus de temperatura. Ho ha explicat aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
5: Comencem a tenir aquestes superacions de 40 de manera habituals, tant el juny com el juliol i en els mesos d'agost. I fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta al rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
0: A més, en una estació meteorològica de Barcelona, per exemple, ja s'ha igualat el rècord de nits tòrrides que va assolir l'any passat, 36. Pel que fa a les precipitacions, durant les últimes 4 setmanes, la meitat de les estacions del Meteocat han recollit menys d'un litre de pluja, és a dir, pràcticament gens. El dèficit ha estat especialment important al Pirineu i al Prepirineu, on els mesos d'estiu solen ser els més plujosos per les típiques tempestes de tarda.
5: En aquest indret, quan les mitjanes climàtiques s'haurien d'acostar cap als 100 litres, en alguns punts tenim valors com a molt de 20-30 en alguns llocs. És un dèficit molt important. És a dir, a les àrees de Catalunya on habitualment el mes de juliol hauria de ser un mes regat i plujós, resulta que ha estat que no ha pogut.
0: Avui, però, s'anuncien canvis. Protecció Civil ha activat en prealerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes al Pirineu i al Prepirineu, sobretot a la Cerdanya, el Solsonès i la Garrotxa. Tot i així, el risc d'incendis continua sent molt important a la meitat oest del país. Hi ha 200 municipis d'una vintena de comarques en perill molt alt i 89 poblacions de 15 comarques on el perill és extrem. Són pobles i ciutats, sobretot del Pallars Jussà, la Noguera, el Solsonès, el Priorat, l'Alt Camp i el Baix Camp. A més, es mantenen les restriccions d'accés a 7 espais naturals. Des d'aquesta nit, els bombers treballen en l'extinció d'un foc a Vilaller, a l'Alta Ribagorça. Crema en una zona de difícil accés, vegetació molt densa i amb molt sotabosc. Hi treballen una desena de dotacions, però durant el dia es prioritzen els mitjans aeris perquè és un terreny inestable i arriscat pels efectius terrestres. I avui que molta gent comença les vacances, Protecció Civil fa una crida a la prudència i a la responsabilitat a l'hora de banyar-se davant les altes temperatures que estan fent que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi força accidents cada dia. Des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny, ja han mort 29 persones i 55 han resultat ferides de diversa consideració en espais de bany de Catalunya. 15 de les víctimes han mort a les platges, 9 a les piscines i 5 en aigües interiors. L'any passat, en aquestes dates, el balanç era de 22 banyistes morts i 33 ferits. Protecció Civil de la Generalitat demana banyar-se només en llocs habilitats, respectar les restriccions en zones de roques o corrents i també recomana banyar-se preferentment en àmbits amb presència de socorristes. Hem arribat a un quart d'una. Connectem amb l'equip viari de Catalunya Informació per saber si hi ha problemes a aquesta hora per circular per carreteres i autopistes del país. Carmina Malagarriga, bon dia.
6: Bon dia. Sí que n'hi ha de problemes i començarem parlant de l'AP7. A l'AP7 hi ha retencions de Montmeló a Granollers, de Sant Celoni a Hostalric, a Salt i a la Jonquera en sentit nord i també a Fogars de la Selva en sentit sud per l'avaria d'un vehicle. Pel que fa al tram sud de l'AP7 hi ha retencions de Castellbisbal a Subirats, a Roda de Barà i també a l'Ametlla de Mar en sentit sud. A la C32 retencions al Masnou, Cabrera de Mar, Palafolls i Tordera en sentit nord i a Sitges en sentit sud. A l'N340 a les Cases del Canal, Perelló, el Vendrell i Vallirana, tot això en sentit sud. També a l'N2, entre Tordera i Maçanet de la Selva en sentit nord, a la Jonquera en sentit nord, cap al Pertús, a la C60 a Argentona en sentit sud, per enllaç amb la C32. A la C35 a Llagostera, cap a l'enllaç amb la C65, i a la C65 cap a la Vall d'Aro. A la C55 a Castellgalí en sentit nord, a la C16 a Berga en sentit nord, a la N145 a les Valls de Valira, cap a Andorra, a la C58 ja a l'àrea de Barcelona, a Torre Baró, cap al nus de la Trinitat i, finalment, a Barcelona, a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
7: Matí de sol a molts indrets, però encara tenim alguns núvols baixos en alguns sectors de la costa de Tarragona i també en punts de les comarques de Barcelona que fan la guitza als banyistes que hagin anat a primera hora a la platja. Però bé, s'anien trencant la majoria. Quedarà un migdia assolellat, però a la tarda tindrem alguns ruixats i tempestes al terç nord del Pirineu i algunes comarques estan sota vist d'intensitat de pluja. A mitja hora poden caure més de 20 litres i això és més probable que passi a les comarques avisades, que són la Cerdanya, Berguedà, Lluçanès, també l'àrea d'Osona, el Ripollès i la Garrotxa. És un perill moderat, 2 sobre 6. Alguna tempesta pot anar acompanyada de banda de ventades, també de calamarsa o de pedra. També algun ruixat s'escaparà per àrees de la Terra Alta i també interior del Baix Ebre o del Montsià. La temperatura, molt semblant a la d'ahir, però avui és molt possible que no s'arribi als 40 graus. Ahir es va arribar als 40 graus a Solsona. Doncs avui moltes xifres de 36, 37, 38 cap a l'interior, a Ponent, a l'ambient xafogós a la costa, i demà diumenge la temperatura diurna sí que pot pujar algun grau més i tindrem sol al matí, algun núvol costaner, i a la tarda, novament, algun ruixat al Pirineu, Prepirineu i també cap a l'àrea del Massís dels Ports.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: El sector turístic preveu un nou agost amb hotels plens i molta reserva d'última hora per la crisi a l'Orient Mitjà. Restauradors i hotelers admeten, però, que les onades de calor comencen a perjudicar alguns destins. En canvi, veuen amb optimisme l'eclipsi del 12 d'agost. Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que l'aixafogó ja està tenint un cert impacte, perquè els visitants prioritzen zones menys caloroses o fora del pic de l'estiu. Lluís Manel Dorca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
8: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havíem trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguer, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona, vol dir que bé, sembla que també anirà bé com cada any, i ja està, esperem que remeti una mica la calor.
0: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació gràcies a l'eclipsi. I a Lleida les previsions també són molt bones. I en aquest cas creix també el turisme per fer activitats aquàtiques, segons el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre.
9: Especial singularitat del sector del turisme actiu, que està en

0: Pel que fa als càmpings, preveuen una ocupació del voltant del 85% i recorden que els últims anys s'ha desestacionalitzat la temporada i al setembre també tenen molts clients. I nou accident laboral mortal a Catalunya. I des que va començar l'any ja en portem una seixantena. Ahir al vespre un home de 65 anys va morir després de caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i efectius del sistema d'emergències mèdiques que van atendre la víctima al lloc del sinistre, però que no van poder salvar-li la vida. Els agents han posat els fets en coneixement del jutjat i del Departament d'Empresa i de Treball.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Ucraïna, almenys 9 persones han mort aquesta matinada a la capital Kiev per un atac rus. Segons el govern ucraïnès, diversos míssils balístics han impactat contra alguns edificis residencials de la ciutat. També han provocat una trentena de ferits. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, fa temps que demana sistemes de defensa per fer front a aquest tipus d'atacs, com ara poder produir míssils Patriot per interceptar els projectils russos. A l'última reunió de l'OTAN, Donald Trump va anunciar que cediria a Kiev la tecnologia per produir-los, però aquesta setmana s'ha fet enrere.
2: Bona nit, Roses! Com esteu?
0: Més de 2.500 persones han ballat aquesta nit a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà, al ritme de les cançons de Blaumut, Ramon Mirabet i els Amics de les Arts, en un triple concert que han batejat com el del so d'una generació. És la primera vegada que les tres bandes han actuat plegades. Roses, Fèlix Martín.
2: Bona nit, Roses!
3: Ramon Mirabet ha engegat la festa a les 9 del vespre quan encara no era fosc i amb la gent encara arribant a l'esplanada del davant l'escenari. I entre cançó i cançó ha recordat que aquest és el festival Sons del Món de l'Empordà.
4: Mira, mireu, a mi m'ha agradat molt viatjar, a tots ens agrada viatjar, però tots estarem d'acord, tots i totes estarem d'acord, que ja podem anar a qualsevol lloc del món, que això que tenim aquí és únic. Cuidem-lo, cuidem-lo. Cuidem aquest espai sense incendis.
3: I s'ha guanyat de seguida gent com la Roser.
5: Personalment, el que més m'agrada potser és Ramon Mirabet, per el seu tarannà i perquè està molt vinculat a l'Empordà, també.

0: planta.
1: Després ha estat el torn de Blaumut i els Amics de les Arts, els grups preferits de dues germanes.
2: La Neus i l'Alba, venim d'Igualada, i jo vinc a veure els Amics de les Arts especialment perquè fa 20 anys que els segueixo.
3: Jo vinc a veure més especialment a Blaumut perquè m'agraden més, que els Amics de les Arts està molt bé, però m'agrada molt Blaumut, m'acompanyen molt.
1: I a la mitjanit, a la Ciutadella, ha començat a sonar Ja no ens passa. I això vol dir que arrencava el tercer dels concerts. Segurament el més esperat i el més públic, el dels Amics de les Arts. No hi ha faltat el moment reivindicatiu.
4: És important que festivals com aquest, Prats, que ens fan ser un país més normal, que demà també tenen un concert amb gossos, l'Axan Busto, gent que porta molts anys, programin música en català, perquè només ens tenim a nosaltres.
1: Al final del concert, 4 hores i mitja després de començar, Miravet ha pujat de nou a l'escenari a cantar les dues últimes cançons amb els Amics de les Arts, Louisiana i Jean-Luc. Un bon fi de festa, batejada com la del so d'una generació, amb la gent cantant i ballant en una agradable nit d'estiu a tocar de la Badia de Roses.
5: Esports. Oriol Corral, bon dia.
6: Bon dia. El Barça s'entrena aquest matí en una sessió de recuperació en marxa ara mateix, després de l'estrena a la pretemporada contra el Birmingham. El partit disputat ahir a la nit va acabar amb empat a 2, amb 2 gols de Hamza Abdelkarim, el davanter egipci de 18 anys. El Barça va acabar perdent a la tanda de penals. El jove atacant blaugrana, Abdelkarim, va fitxar pel Barça el mes de febrer i va jugar la temporada passada amb el juvenil. Tot i això, va disputar 4 partits al Mundial amb Egipte. Ara, doblet amb el primer equip, Abdelkarim,

0: vol ajudar l'equip.
1: Really important,
2: és molt important, sobretot perquè he pogut ajudar l'equip i l'important ha estat l'esforç de l'equip. Espero poder ajudar l'equip a aconseguir els màxims títols possibles.
1: As much titles as we can.
0: L'entrenador del Barça, Hansi Flick, també ha parlat molt bé del davanter egipci.
3: Crec que és molt humil i té un bon caràcter. La seva mentalitat és sempre bona, dona el millor i té potencial. Com a davanter has de ser allà. Si hi ha una ocasió o situació dins l'àrea, hi has de ser, i ell ho ha demostrat. El partit d'avui li donarà molta confiança per les pròximes setmanes.
0: I avui s'incorpora a les ordres de Hansi Flick Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana. Ahir va signar el contracte com a nou jugador del club. És un extrem belga de 18 anys, arriba procedent del Bruges, a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. La UEFA ha emès un comunicat mostrant-se satisfeta amb la decisió d'Infantino, el president de la FIFA, de renunciar al projecte de crear una filial per comercialitzar la Copa del Món. A més, la Unió d'Associacions Europees de Futbol afirma que Infantino ha perdut la seva confiança i també la de molts altres membres de la FIFA. El comunicat titlla la proposta de la FIFA de pla secret amb calendaris exprés, trebat per gent desconeguda i amb un benefici dubtós per l'esport. També diuen que dissenyen un pla que garanteixi que això no es torni a repetir.
4: 3Cat Info.
0: L'Espanyol, per la seva banda, juga avui el segon amistós de l'estada d'Anglaterra contra el Middlesbrough. Serà a partir de les 4 de la tarda en directe per Esport 3. Un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito, valora l'estat de l'equip.
5: I bé, rodant, al final ja portem uns quants partits i mica en mica agafant sensacions. Al final queden ara dos partits i comença la Lliga. Motivats, perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició, i esperant també que vinguin més companys.
0: L'Espanyol tornarà cap a casa després del partit. Els blanquiblaus encara jugaran un últim maig després de l'inici de la Lliga. Serà el 8 d'agost contra el Coventry, també a Anglaterra.
4: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Avui també juga el Girona i ho farà contra un dels millors equips d'Europa. A les 8 del vespre, també en directe per Esport 3, Girona-Arsenal a Montilivi. És la 49a edició del trofeu Costa Brava, enguany contra el campió de la Premier League anglesa i subcampió d'Europa. Sentim el davanter Christian Estuani, que ha renovat aquesta setmana amb el conjunt gironí.
6: Bueno, significa mucho más que un contrato, ¿no? Poder estar aquí, poder ayudar al equipo tanto dentro como fuera. Yo creo que, bueno, en mi caso, desde el primer momento, mi intención estaba muy clara, que era continuar. Me veía personalmente que todavía tenía fútbol para dar y creo que todavía tengo algunos goles guardados por ahí, así que ojalá que puedan llegar pronto.
0: També juga avui el Real Madrid contra la Fiorentina a les 6 de la tarda a Àustria. L'argentí Franco Mastantuono no ha viatjat pendent de tancar la seva sortida en format de sessió. I en ciclisme, a 2:15 comença el Tour de França femení amb dues ciclistes catalanes, Paula Blasi i Mireia Benito, que va passar pel Tot Costa.
7: Primeres etapes sempre són nervioses perquè tot està en joc, no? Tots els mallots estan en joc, llavors tothom es vol emportar una part del pastís, així que, bueno, imagino que seran nervioses, però, bueno, un reconeixement del final de la primera etapa i serà, jo crec, una etapa molt interessant de veure, molt, molt explosiva.
0: D'altra banda, Paula Blasi, la ciclista d'Esplugues del Llobregat, és una de les favorites al triomf, tot i ser la primera vegada que hi participa. El Tour comença a Lausana, a Suïssa, i acabarà el diumenge, dia 9 d'agost, a París. I tenim en marxa l'Europeu de Natació Artística, que es disputa a París també. Aquest matí, a la prova preliminar de solo lliure femení, la catalana Iris Tió ha acabat en segona posició. La final d'aquesta prova serà dilluns a les 9. Iris Tió es juga avui dues medalles. La primera, amb Denis González, disputaran la final de duet mixta lliure a partir de les 4 de la tarda, i just després començarà la final de duet lliure, on repetirà Iris Tió fent parella amb la també catalana Lilu Lluís. uns europeus de natació en els que ha tornat Rússia i també Bielorússia després de les sancions.

0: Dos quarts d'una, informacions destacades. A aquesta hora, Pedro Sánchez, el president espanyol, envia una carta a les màximes autoritats europees per queixar-se de l'actitud d'alguns països europeus en la crisi de Ceuta. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, parla d'egoisme i mala fe d'alguns socis comunitaris, mentre que elogia la cooperació del Marroc a l'hora de retornar als migrants. Les entrades de migrants a Ceuta, això sí, s'han aturat del tot, segons el govern espanyol, i han continuat les sortides cap al Marroc. La policia parla de 69.000 persones que haurien tornat cap al Marroc. La crisi ja ha deixat 67 morts. També ha començat la instal·lació de les barreres de contenció a l'espigó del Tarajal. I el juliol del 2026 ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950, segons el balanç del Meteocat. L'inici de l'estiu també deixa rècords de nits tòrrides. Avui, Protecció Civil ha activat en prealerta el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes al Pirineu i al Prepirineu. Tot i així, el risc d'incendis continua sent molt alt a la meitat oest del país. A partir d'ara parlarem de la gran concentració de fum i aerosols que han deixat els incendis de la Vall d'Uixó, el País Valencià, el de Madrid i d'Àvila i el de la Gironda Francesa, i que és visible des de l'espai. L'Agència Espacial Europea ha difós una imatge captada el 26 de juliol que mostra una gran taca vermellosa sobre la península, les Balears i el sud-oest de França. I a partir de 3:15 repassarem l'agenda castellera per aquest cap de setmana amb en Josep Admirall i en David Prats.
1: Esports.
0: Oriol Corral, què ens destaques a aquesta hora? Bon dia.
2: Doncs destaquem que el Barça s'està entrenant a Birmingham després de l'estrena amb l'empat a 2 contra l'equip anglès i que avui juga l'Espanyol contra el Middlesbrough a les 4 de la tarda i el Girona contra l'Arsenal a les 8 del vespre.
0: I el temps, dia ben càlid, molta calor a les comarques de Ponent, on s'arribarà als 38 graus i ambient molt humit a prop de la costa. A la tarda, ruixats de distribució irregular al terç nord, sovint amb tempesta i localment amb calamarsa o pedra. També s'escaparan alguns xàfecs cap al massís dels ports. Ara passen gairebé 3 minuts de 1:15 del migdia.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: El president espanyol Pedro Sánchez ha enviat una carta a la presidenta de la Comissió Europea i al president del Consell Europeu expressant la seva preocupació per la reacció que alguns governs europeus han mostrat amb la crisi de Ceuta. El ministre de l'Interior espanyol, Fernando Grande Marlaska, denuncia que hi ha països com Itàlia que han actuat de mala fe.
3: Ese egoísmo, esa falta de asunción de los valores de la Unión Europea es lo que ha determinado que el presidente del gobierno solicite ese Consejo Extraordinario High. Porque aquí ya estamos hablando de mala fe.
0: Des de Ceuta, Marlaska ha avisat que ningú que entri de manera irregular té cap possibilitat de quedar-se a Espanya. Ha tret pit d'haver retornat al Marroc gairebé tots els migrants que han entrat a la ciutat autònoma durant els últims dies i ha elogiat el paper del Marroc en aquesta crisi.
3: Esa cooperación ha permitido revertir la situación en 24 horas. Marruecos no es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España. Es un socio absolutamente fiable.
0: Una crisi que ja ha deixat 67 persones mortes en l'intent d'entrar a Ceuta. La policia parla de 69.000 persones que ja haurien tornat cap al Marroc perquè també recull tots els migrants que van entrar a Ceuta abans de l'arribada massiva. A primera hora del matí, el govern espanyol ha començat a instal·lar barreres de contenció a l'espigó de la platja del Tarajal a Ceuta. Allà hi tenim l'enviada especial de 3Cat Info, Cèlia Cernadas.
4: Aquest és el punt fronterer entre Espanya i el Marroc a través de l'espigó del Tarajal. És un espigó, un tram de platja que corre paral·lel a la costa al mar, amb tanques que prohibeixen, diguem, l'accés al mar, i des d'aquest matí el Ministeri de l'Interior ha col·locat una àmplia tanca de boies que va fins a sota, diguem, a la terra, sota el mar, per establir una nova frontera física en aquest punt de la península, en aquest cas a Ceuta, que impedeixi que els immigrants puguin nedar des del Marroc a Espanya sense pràcticament cap impediment, com passava fins ara. La veritat és que aquest és un punt on hi ha un flux constant de migrants marroquins que estan tornant cap a Espanya. De fet, hi ha un desplegament de soldats militar que els combina a agafar el camí cap a la frontera, o els obliga, o els crida, és igual. Hi ha la fila no paren d'haver, són tots són nois joves que creuen aquest punt fronterer controlat per l'exèrcit i la Guàrdia Civil per passar automàticament al Marroc. I a pocs metres, a l'altra banda, veiem la tanca corresponent al Marroc, amb molta gent mirant cap aquí, cap a Espanya, i la platja de l'Efnidec, que és des d'on van sortir nedant la majoria dels aproximadament 50.000 migrants que han arribat a Ceuta aquests últims dies. Aquest balanç, a part de humanitari, perquè molts migrants han passat dies sense menjar, sense aigua, encara en queden molts al centre de Ceuta, molts subsaharians, no marroquins. A part, el balanç de morts no para de pujar. Avui s'han trobat 7 cadàvers més, la Guàrdia Civil, que és la que fa bona part de les feines de rescat, 7 cadàvers més aquí a les aigües del Tarajal. Són gairebé un centenar de morts en aquests 3-4 últims dies, i això ha col·lapsat, no només estan col·lapsats els centres d'atenció als migrants, on s'han col·lapsat, sinó també els centres funeraris. Només hi ha un forense a Ceuta, 3 neveres per cadàvers, i per tant ara s'estan esperant reforços de la península per poder tractar, identificar i tractar els cadàvers que s'han trobat al mar. Per tant, ara ja és moment una mica d'anar fent balanç del que ha estat aquests 3-4 dies d'intensa, d'una situació migratòria excepcional a Ceuta. Hem de recordar que l'únic antecedent similar que s'ha produït en la història recent va ser el març del 2021, quan un desacord geopolític i polític entre Marroc i Espanya va forçar l'entrada de més de 2.000 migrants al maig del 2021, però aquest cop han estat al voltant de 50.000. Aquests 50.000 van entrar sobretot el dijous i eren aquí ahir també. Han provocat moltíssimes friccions amb la població local, que està molt cansada i molt farta que aquestes crisis siguin recurrents, diuen, que denuncien que alguns migrants els han robat, els han atacat. És a dir, hi ha hagut molts moments de tensió aquests dies aquí a Ceuta. No s'ha acabat. Hi ha migrants, com dic, subsaharians a dins de les platges, tot al voltant del CETI, el Centre d'Acolliment Temporal de Migrants, continua amb molta gent pels carrers, a les muntanyes, amagades entre els arbres, dormint amb matalassos bruts, però sí que és veritat que el flux de migrants marroquins que tornen és constant i que no se'n veu cap entrada nou cap a Ceuta.
0: Doncs gràcies, Cèlia, per aquesta última hora des de Ceuta. I els experts apunten al risc que l'extrema dreta instrumentalitzi políticament situacions com la de Ceuta. Gemma Pinyol Jiménez, politòloga, investigadora en polítiques migratòries de la Universitat Pompeu Fabra, considera que el fenomen migratori és terreny adobat per dinamitar el projecte unitari europeu. Són declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
5: Em fa por que haguem entrat en un moment on el que fem és polaritzar Schengen, és a dir, utilitzar el fenomen migratori per atacar un dels pilars claus de la construcció europea, que de fet respon bastant a les voluntats de l'extrema dreta, que sempre havia sigut atacar el projecte europeu.
0: Pinyol Jiménez també assegura que aquesta arribada massiva de migrants no és una qüestió migratòria, sinó una qüestió de control de fronteres i de demostració de força.
5: Jo crec que ha fallat una mica tot. 50.000 persones que, a més, no venien de la zona de frontera, sinó que algunes d'elles expliquen que havien caminat 500 quilòmetres. Això vol dir que, de manera activa o passiva, les autoritats marroquins sabien i tenien informació d'això, i la pregunta seria per què no en tenia informació altres espais, no, d'intel·ligència.
0: Recordem que el govern italià ha suspès temporalment l'acord Schengen amb l'estat espanyol i ha reintroduït els controls aleatoris en ports i aeroports. França també ha multiplicat per 5 la presència policial a la frontera franco-espanyola. I Portugal també està reforçant el control de la frontera marítima amb Espanya al litoral de l'Algarve. I aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Hi ha hagut 3 episodis de calor amb molt pocs dies de treva, entre ells pràcticament no ha plogut, i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, l'Observatori Fabra i el de l'Ebre han registrat el juliol més càlid de la seva història, i pràcticament la meitat de dies del mes de juliol en algun punt del país s'han superat els 40 graus de temperatura. Ho ha explicat aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
6: Comencem a tenir aquestes superacions de 40 de manera habituals, tant al juny com al juliol i en els mesos d'agost. I fins a final d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta al rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
0: A més, en una estació meteorològica de Barcelona, per exemple, ja s'ha igualat el rècord de nits tòrrides que va assolir l'any passat, 36. Pel que fa a les precipitacions, durant les últimes 4 setmanes, la meitat de les estacions del Meteocat han recollit menys d'un litre de pluja, és a dir, pràcticament gens. El dèficit ha estat especialment important al Pirineu i al Prepirineu, on els mesos d'estiu solen ser els més plujosos per les típiques tempestes de tarda.
6: En aquest indret, quan les mitjanes climàtiques s'haurien d'acostar cap als 100 litres en alguns punts, tenim valors, com a molt, de 20-30 en alguns llocs. És un dèficit molt important. És a dir, a les àrees de Catalunya on habitualment el mes de juliol hauria de ser un mes regat i plujós, resulta que ha estat que no ha pogut.
0: Avui, però, s'anuncien canvis. Protecció Civil ha activat en prealerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes al Pirineu i al Prepirineu, sobretot a la Cerdanya, el Solsonès i la Garrotxa. Tot i així, el risc d'incendis continua sent molt important a la meitat oest del país. Hi ha 200 municipis d'una 20ena de comarques en perill molt alt i 89 poblacions de 15 comarques on el perill és extrem. Són pobles i ciutats, sobretot del Pallars Jussà, la Noguera, el Solsonès, el Priorat, l'Alt Camp i el Baix Camp. A més, es mantenen les restriccions d'accés a 7 espais naturals. Des d'aquesta nit, els bombers treballen en l'extinció d'un foc a Vilaller, a l'Alta Ribagorça, cremen una zona de difícil accés, vegetació molt densa i amb molt sotabosc, i treballen una 10ena de dotacions, però durant el dia es prioritzen els mitjans aeris perquè és un terreny inestable i arriscat pels efectius terrestres. 3 minuts i arribarem a 3:15. Els incendis de la Vall d'Uixó, el País Valencià, el de Madrid i Àvila i el de la Gironda Francesa han deixat una gran concentració de fum i aerosols visibles des de l'espai. L'Agència Espacial Europea ha difós una imatge captada el 26 de juliol que mostra una gran taca vermellosa sobre la península, les Balears i el sud-oest de França. Un registre que permet seguir l'evolució dels incendis gairebé en temps real. Un dels 5 astronautes espanyols seleccionats per l'ESA, Pablo Álvarez, ha visitat aquesta setmana Barcelona i destaca el potencial d'aquestes dades per millorar la predicció i la prevenció d'incendis. Després de Pedro Duque, serà el 2n astronauta espanyol a viatjar a l'Estació Espacial Internacional. Cèlia Forment.
7: Desde la estación espacial puedes ver perfectamente también esas columnas de humo. Esa perspectiva también es muy importante, pero a nivel científico, ¿no? De cara a tratar de prevenirlos y a mejorar qué hacemos, ¿no? De cara a la prevención de fuegos en el futuro, los datos que podemos dar desde el espacio van a ser críticos. Y están ahí. Creo que se pueden usar de una forma mucho más efectiva, de hecho.
8: L'astronauta de l'Agència Espacial Europea ho té clar. Cal aprofitar les dades que ja existeixen per prevenir incendis i altres amenaces naturals. A partir de l'estiu del 2027, l'Agència Espacial Europea posarà en marxa el projecte PIROSAR, que permetrà seguir l'evolució dels focs les 24 hores del dia mitjançant una constel·lació de satèl·lits, fins i tot amb núvols o mal temps. L'objectiu és reduir el temps d'espera entre la detecció d'un incendi i la presa de decisions. Ara cal que passin dies i amb aquest projecte es podrà fer en només de 3 a 6 hores. I és que Álvarez constata una democratització de l'espai.
7: Estamos viviendo una revolución en cuanto al acceso al espacio, que ya abarata mucho los costes. Hay mucha gente que todavía trata el espacio como si fuera un lujo cuando es infraestructura básica y la estamos usando día a día cada vez que cogemos el coche con los servicios de navegación, nuestros satélites de observación de la Tierra que te permiten monitorizar la biomassa, la humedad del suelo, però també detectar possibles amenaces naturals.
8: Però la feina de l'astronauta va molt més enllà de l'observació de la Terra. Forma part de la primera promoció d'astronautes de carrera de l'ESA en 13 anys, seleccionat entre més de 22.500 candidats de tota Europa. I ja mira cap a la Lluna.
7: Ahora mismo estamos negociando con la NASA cuál va a ser la participación europea en las futuras misiones Artemis y cuál va a ser nuestro papel. Y España ahora mismo es el 4º miembro que más dinero invierte en la agencia espacial y espero que algun dia tengamos una oportunitat de veure un espanyol en la Luna.
8: Sobre Mart, en canvi, és molt més prudent i insisteix que primer cal tornar a la Lluna.
7: Mart és tremendament complicat. El rècord de viure en l'espai són 432 dies. Para ir a Marte necesitamos una missió de unos 950 dies. En una missió tan larga, además de la radiació, perderíamos muchísima massa muscular i massa òssea. El reto a nivell tecnològic és enorme i tenemos mucho que aprender. Creo realmente que Marte será responsabilidad de otra generación de astronautas.
8: L'astronauta també ha destacat el creixement del sector espacial català, amb startups que situen Catalunya en una posició cada cop més rellevant dins l'ecosistema espacial europeu.
7: La Agencia Espacial Europea tiene una incubadora de empresas también, Open Cosmos, Pangea con el Aerospike, que es un motor súper revolucionario de cohetes, y luego hay empresas más consolidadas también que tienen mucho peso a nivel europeo, como puede ser Airbus, otras empresas más específicas del sector espacial, como puede ser Sener. Me parece que está creciendo mucho el sector aquí en Cataluña.
0: El temps. Abans del temps, cop d'ull a la situació del trànsit. Avui, dia 1 d'agost, primer dissabte del mes d'agost, sapiguem si hi ha problemes a aquesta hora. Carmina Malagarriga, bon dia.
9: Bon dia, Montse. El que hi ha és molta mobilitat. Ja parlem de retencions a la P7, de Montmeló a Granollers, també a Llinars del Vallès i de Sant Celoni a Hostalric, també a Salt i a la Jonquera, tot això en sentit nord. Bé, pel que fa al tram sud de la P7, hi ha retencions al Papiol, a Martorell, a Roda de Barà i l'Ametlla de Mar i l'Ampolla, tot això en sentit sud. A la C32 hi ha retencions al Masnou, Cabrera de Mar, Palafolls i Tordera en sentit nord i a Sitges sentit sud. A l'N340 a l'Ametlla de Mar i al Vendrell en sentit sud. A l'N2 entre Tordera i Maçanet de la Selva en sentit nord i també a la Jonquera en sentit nord cap al Pertús. A la C60 a Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C32. A la C35 a Llagostera cap a l'enllaç amb la C65 i un cop a la C65 retencions cap a la Vall d'Aro. A la C16 a Berga, en sentit nord, a l'N145, a les Valls de Valira, cap a Andorra. A la 2, a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera, hi ha un carril tallat per obres. A la P2, a l'Espluga de Francolí, en sentit est, cap a Montblanc. I a l'N240, a Montblanc, en sentit sud, cap a Valls. A la B20, a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat. A la C58, a Torre Baró, cap al nus de la Trinitat, també. I a Barcelona, a la Ronda de Dalt, a l'altura del Vall d'Hebron, en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: I afegirem nosaltres que fins al 31 de juliol 80 persones han perdut la vida a les carreteres, un 9% menys que l'any passat. El Servei Català de Trànsit afegeix en el seu balanç sobre la sinistralitat que el col·lectiu de motoristes és el que registra més morts, amb un total de 32. Les vies amb més mortalitat són l'AP7 i l'A2 i els tipus d'accident més freqüents han estat les sortides de via, amb 24 casos, i els xocs frontals també amb 24. En comparació amb el 2019, any de referència pel compliment d'objectius de reducció, s'han registrat 21 víctimes mortals menys, fet que representa una reducció del 21%. Amb l'increment de la mobilitat durant aquesta època, el Servei Català de Trànsit fa una crida a extremar al màxim la prudència en la conducció i apel·la a la corresponsabilitat de tots els usuaris per tal de contenir la sinistralitat mortal a les carreteres. Ara sí, Crònica del temps amb l'Enric Agut.
10: Matí tranquil, matí estable, després una nit que ha estat xafogosa i tòrrida novament en alguns sectors de la costa. Barcelona la mínima està de 26, com Tarragona 27 a Sitges o 25 a Figueres. Matí de sol amb alguns núvols baixos en alguns indrets de les comarques de Barcelona, també de la costa tarragonina. La majoria s'anirà en fonent i s'espera una tarda de sol en molts indrets, però al terç nord creixeran nuvolades i poden caure alguns ruixats localment forts. Ruixats poden caure al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central, i algunes comarques estan sota avís per intensitat de pluja. Això pot passar a la Cerdanya, també estan avisades al Berguedà, al Ripollès, la Garrotxa, també l'àrea del Lluçanès i Osona. A mitja hora poden caure més de mil·límetres, tempestes i fins i tot calamarsades o pedregades. També algun ruixat a l'interior de les Terres de l'Ebre. Ja avui, novament, un dia calorós, amb màximes que poden arribar fins als 38 graus, per exemple, al Segrià, en zones de les Garrigues, també de l'Urgell, Pla d'Urgell, a la Noguera o també al Pallars Jussà. A la costa, també ben enganxós, humit, amb màximes de 30, 31 o 32 graus.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Doncs ara fem un repàs a l'agenda castellera d'aquest cap de setmana amb en Josep Almirall i en David Prats.
12: Aguanta'm bé, per la feina aquí dalt.
13: L'agenda del 3 Rondes, el cap de setmana casteller de 3CAT Info.
14: Arriba la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú amb la previsió de veure-hi el primer castell de Déu de la temporada. La Diada Castellera de les Neus començarà aquest dissabte a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila de la capital del Garraf. La colla local, els Bordegassos de Vilanova, actuaran acompanyats dels castellers de Vilafranca, la colla jove, Xiquets de Tarragona i els nens del Vendrell.
15: Dissabte hi ha més diades de nivell, com la de Màrtirs Street de Vilafranca del Penedès. A la Vall del Castell, a quarts de vuit, hi actuen els Xicots de Vilafranca, acompanyats de la colla jove, Xiquets de Valls i els castellers de Barcelona.
14: A la plaça de l'Església Vella de Vilaseca, a les 7, hi actuen els Xiquets locals al costat de la colla vella dels Xiquets de Valls i els Xiquets de Tarragona. I a la plaça Major de la Fatarella, a les 5, hi actuaran els castellers de Sant Pere i Sant Pau.
15: I dissabte també hi ha castells a la urbanització de la Mora de Tarragona. A dos quarts de set hi podreu veure els nois de la Torre i els castellers d'Altafulla. I a Andorra la Vella, a les 5, a la plaça Príncep Batllong, hi actuen els castellers d'Andorra, els Xiquets del Serrallo i els Bous de la Bisbal.
14: Diumenge, dos quarts de set, a la plaça dels Arbres de Vila-rodona, diada de Festa Major, amb la colla vella dels Xiquets de Valls.
15: Diumenge, dos quarts de set, al carrer Nou dels Pallaresos, hi actuen els castellers de Sant Pere i Sant Pau, acompanyats dels nois de la Torre i els Xiquets de Cambrils. A quarts de 12 del migdia, a Sort, hi haurà els castellers del Pallars i els Margeners de Guissona, que actuaran al Riuet. I finalment, a Vacarisses, diada de Festa Major a les 7 de la tarda a la plaça Major, amb la colla castellera local i els Xicuelos i Xicueles del Delta.
14: La informació castellera del cap de setmana la podreu seguir diumenge de 21 a 22 hores a l'informatiu casteller 3 Rondes de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
11: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Barcelona es consolida com a capital LGTBIQ+, amb una nova edició del festival del Circuit Festival, que espera atreure unes 60.000 persones amb una programació focalitzada en la música electrònica en diferents espais de la ciutat i l'àrea metropolitana. La 17a edició del festival, que es fa des d'avui fins al 9 d'agost, concentra més de 50 artistes d'una vintena de països i incorpora per primera vegada figures destacades de les escenes queer, underground i del techno berlinès. Destaca la presència d'Anne Lewis, Nina Flowers o Joshua Ruiz, juntament amb DJs i productors com Tom Stefan, David Tort o Pagano. Escenaris com Razzmatazz, Fira Gran Via o el Parc Aquàtic Illa Fantasia són alguns dels punts importants del festival, que continua reivindicant-se com a espai de trobada per la comunitat LGTBIQ+, posant l'accent en la diversitat, la inclusió i la llibertat d'expressió. En l'edició d'aquest any, el 70% del públic es preveu que sigui estranger, amb els Estats Units, França i Austràlia com a principals països de procedència. I Cambrils, al Baix Camp, vibra avui amb la música i l'espectacle de la Ludwig Bank.
16: Com et dius?
17: Em dic Xavier.
16: I què veus?
17: Ginebra amb Coca-Cola.
16: Això...
0: El grup d'Espolla hi presenta Pel Barri es comenta el seu quart disc d'estudi, un àlbum de 13 cançons que suposen un punt d'inflexió per la formació, amb una etapa més madura, amb més sons i una mirada més urbana. Les lletres de les cançons i la força del directe els ha consolidat com un dels grups més destacats de l'escena catalana actual. El concert de la Ludwig Band és al Parc del Pescador de Cambrils i comença a les 10 del vespre. És un concert emmarcat dins el Festival Internacional de Música de Cambrils, el principal esdeveniment cultural de l'estiu a la Costa Daurada. 6 minuts i la una.
11: Esports.
0: Oriol Corral, bon dia.
2: Bon dia. El Barça s'entrena aquest matí, ara mateix, en una sessió de recuperació després de l'estrena de la pretemporada contra el Birmingham. El partit va acabar amb empat a 2 i l'equip de Hansi Flick va perdre els penals. Els dos gols del Barça els va fer el davanter egipci de 18 anys, Hamza Abdelkarim. Abdelkarim diu que vol créixer al Barça. Sentirem ara el davanter del Barça.
18: It's a nice,
19: hi ha un gran ambient per créixer i espero créixer aquí. He de somiar en gran.
18: Of course you have to dream big.
2: Una de les altres notícies destacades del partit és el debut d'Adeyemi amb la samarreta blaugrana. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, creu que encara té marge de millora.
18: Many things are...
20: Algunes coses no les ha fet bé. Crec que té més potencial per ensenyar, però és normal. Els entrenaments l'he vist molt millor amb la seva velocitat i la seva qualitat per finalitzar. Té molt potencial i crec que ens donarà molt.
2: Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, ja és a Anglaterra amb els seus companys. Ahir va signar el contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. La UEFA ha emès un comunicat mostrant-se satisfeta amb la decisió d'Infantino de renunciar al projecte de crear una filial per comercialitzar la Copa del Món. A més, la Unió d'Associacions Europees de Futbol afirmen que Infantino ha perdut la seva confiança i també la de molts altres membres de la FIFA. El comunicat titlla la proposta de la FIFA de pla secret, amb calendaris express, tramat per gent desconeguda i amb un benefici dubtós per l'esport. També dissenyen un pla que garanteixi que no es torni a repetir, segons informa la UEFA.
11: 3Cat Info.
2: L'Espanyol, per la seva banda, juga avui el segon amistós de la seva estada a Anglaterra contra el Middlesbrough. Serà a partir de les 4 de la tarda, en directe per Esport 3. Un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito, parla de l'exigència d'aquesta estada.
21: Al final és la pretemporada, és per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
2: L'Espanyol volarà cap a Barcelona quan acabi el partit. Els blanquiblaus encara jugaran un últim partit de preparació abans de la Lliga el 8 d'agost contra el Coventry, també a Anglaterra.
11: 3Cat Info.
2: Avui també juga el Girona i ho farà contra un dels millors equips d'Europa, l'Arsenal de Mikel Arteta. Serà a les 8 del vespre, també en directe per Esport 3. El partit es jugarà a Montilivi, en la que és la 49a edició del trofeu Costa Brava. Quique Álvarez, entrenador del Girona, està satisfet amb l'estat de l'equip.
22: El més important és que estic content amb com estan entrenant els jugadors, amb el dia a dia, amb com m'he trobat a la plantilla després d'un, pues bueno, d'una situació difícil, i com està anant.
2: El Real Madrid també juga avui contra la Fiorentina a les 6, el partit es jugarà a Àustria i sense l'argentí Franco Mastantuono, que no ha viatjat pendent de tancar la seva sortida en format de sessió. En ciclisme, avui a 2:15 comença el Tour de França femení amb dues ciclistes catalanes, Paula Blasi i Mireia Benito. Mireia Benito va passar pel Tot Costa, la sentim.
23: Primeres etapes sempre són nervioses perquè tot està en joc, no? Tots els mallots estan en joc, llavors tothom es vol emportar una part del pastís, així que, bueno, imagino que seran nervioses, però, bueno, reconeixement del final de la primera etapa. I serà, jo crec, una etapa molt interessant de veure, molt, molt explosiva.
2: L'altra ciclista catalana, Paula Blasi, d'Esplugues de Llobregat, és una de les favorites al triomf, tot i ser la primera vegada que hi participa. El Tour comença a Lausana, a Suïssa, i s'acabarà diumenge, dia 9 d'agost, a París. I també tenim en marxa l'Europeu de Natació Artística, que es disputa també a París. Aquest matí, a la prova preliminar de solo lliure femení, la catalana Iris Tió ha acabat en segona posició. La final d'aquesta prova serà dilluns a les 9 del matí. Iris Tió, que juga avui dues medalles. La primera, amb Denis González. Disputaran la final de duet mixta lliure a partir de les 4 de la tarda. I tot just després, quan acabi aquesta prova, es disputarà la final de duet lliure, repetirà Iris Tió, en aquest cas fent parella amb la també catalana Lilú Lluís.
1: Trescat Info.

0: Les entrades d'emigrants a Ceuta s'aturen del tot, segons afirma el govern espanyol, i continuen les sortides cap als seus països d'origen. La policia parla de 69.000 persones, una crisi que deixa 67 víctimes mortals. Una crisi migratòria que arriba a les taules de les autoritats europees. Una vintena de països, liderats per Itàlia i Alemanya, reclamen una reunió extraordinària dels ministres de l'Interior. Pedro Sánchez ha enviat una carta per queixar-se de l'actitud d'alguns socis comunitaris que la Moncloa titlla d'egoistes. El juliol d'aquest any ha sigut el més càlid i un dels més secs des del 1950, segons el balanç que en fa el Meteocat. El començament de l'estiu també deixa rècords de nits tòrrides. Avui, Protecció Civil ha activat amb prealerta el Pla Inuncat davant de la previsió de tempestes fortes al Pirineu i al Prepirineu. Tot i així, el risc d'incendis continua sent molt alt a la meitat oest del país. Protecció Civil fa una crida a la prudència i a la responsabilitat en les zones de bany davant de les altes temperatures que continuem tenint i el fet que molta gent avui comença vacances. Des que va començar la campanya de bany, el 15 de juny, ja han mort 29 persones ofegades a Catalunya. Un mes d'agost que arrenca amb bones perspectives pel sector turístic. Tot i la calor intensa que tira enrere alguns visitants, la guerra a l'Orient Mitjà i l'eclipsi del 12 d'agost disparen les reserves. Avui, primer dia de post, els carburants s'encareixen perquè decau part del descompte que aplica el govern espanyol des que va començar la guerra a l'Iran. A Ucraïna, un atac rus avui de matinada ha deixat com a mínim 9 persones mortes a la capital, Kiev. El president ucraïnès torna a demanar ajuda internacional per produir míssils Patriot i poder abatre els projectils russos. El Festival Grec, a Barcelona, tanca edició amb la prestigiosa companyia xinesa Tao Dance Theater, que ha estrenat a l'estat espanyol les seves coreografies numèriques 16 i 17, unes peces que es basen en l'abstracció i la tècnica del moviment del cos sense cap narrativa.
1: Esports.
0: El Barça s'entrena aquest matí després de l'estrena a la pretemporada contra el Birmingham, un partit que va acabar amb empat a 2 i l'equip de Hansi Flick que va perdre els penals. Els dos gols del Barça els va fer el davanter egipci de 18 anys, Hamza Abdelkarim. La UEFA afirma que Infantino ha perdut la seva confiança i també la de molts altres membres de la FIFA. A més, un comunicat mostrant-se satisfet amb la decisió del president de la FIFA de renunciar al projecte de crear una filial per comercialitzar la Copa del Món. L'Espanyol tanca avui la seva estada a Anglaterra amb un partit contra el Middlesbrough. Serà a les 4 de la tarda en directe per Esport 3. I també avui Girona-Arsenal al Trofeu Costa Brava a les 8 del vespre. També el podreu seguir en directe a Esport 3. Començaments d'agost, vent càlid, molta calor a les comarques de Ponent, s'arribarà novament als 38 graus i ambient humit a prop de la costa. Matí mig ennuvolat a la costa de Tarragona i a la tarda ruixats al Terç Nord i al Massís del Port.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts i mig de la una del migdia. Us parla Jaume Brufau. El president espanyol Pedro Sánchez ha enviat una carta a la presidenta de la Comissió Europea i al president del Consell Europeu expressant la seva preocupació per la reacció que alguns governs europeus han mostrat amb la crisi migratòria d'aquests dies a Ceuta. El ministre de l'Interior espanyol, Fernando Grande Marlaska, ha denunciat que hi ha països, com Itàlia, afirma, que han actuat de mala fe.
2: Ese egoísmo, esa falta de asunción de los valores de la Unión Europea es lo que ha determinado que el presidente del gobierno solicite ese consejo extraordinario high. Porque aquí ya estamos hablando de mala fe.
0: Des de Ceuta, Grande Marlaska ha avisat que ningú que entri de manera irregular té cap possibilitat de quedar-se a Espanya. Ha tret pit d'haver retornat al Marroc gairebé tots els migrants que han entrat a la ciutat autònoma durant els últims dies i ha elogiat el paper del Marroc en aquesta crisi.
2: Esa cooperación ha permitido revertir la situación en 24 horas. Marruecos no es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España. Es un socio absolutamente fiable.
0: Una crisi que ja ha deixat 67 persones mortes a l'intent d'entrar a Ceuta. La policia parla de 69.000 persones que ja haurien tornat cap als seus països, perquè també recull tots els migrants que van entrar a Ceuta abans de l'arribada massiva d'aquesta setmana. A primera hora del matí, el govern espanyol ha començat a instal·lar les barreres de contenció a l'espigó de la platja del Tarajal. Allà hi tenim l'enviada especial de Tresca Tinfo, Cèlia Cernades.
3: Aquest és el punt fronterer entre Espanya i el Marroc a través de l'espigó del Tarajal. És un espigó, un tram de platja que corre paral·lel a la costa al mar, amb tanques que prohibeixen, diguem, l'accés al mar, i des d'aquest matí el Ministeri de l'Interior ha col·locat una àmplia tanca de boies que va fins a sota, diguem, a la terra, sota el mar, per establir una nova frontera física en aquest punt de la península, en aquest cas a Ceuta, que impedeixi que els immigrants puguin nedar des del Marroc a Espanya sense pràcticament cap impediment, com passava fins ara. La veritat és que aquest és un punt on hi ha un flux constant de migrants marroquins que estan tornant cap a Espanya. De fet, hi ha un desplegament de soldats militar que els combina a agafar el camí cap a la frontera, o els obliga, o els crida, és igual. Hi ha la fila no paren d'haver, són tots són nois joves que creuen aquest punt fronterer controlat per l'exèrcit i la Guàrdia Civil per passar automàticament al Marroc. I a pocs metres, a l'altra banda, veiem la tanca corresponent al Marroc, amb molta gent mirant cap aquí, cap a Espanya, i la platja de l'Efnidec, que és des d'on van sortir nedant la majoria dels aproximadament 50.000 migrants que han arribat a Ceuta aquests últims dies. Aquest balanç, a part de humanitari, perquè molts migrants han passat dies sense menjar, sense aigua, encara en queden molts al centre de Ceuta, molts subsaharians, no marroquins. A part, el balanç de morts no para de pujar. Avui s'han trobat 7 cadàvers més, la Guàrdia Civil, que és la que fa bona part de les feines de rescat, 7 cadàvers més aquí a les aigües del Tarajal. Són gairebé un centenar de morts en aquests 3-4 últims dies, i això ha col·lapsat, no només estan col·lapsats els centres d'atenció als migrants, on s'han col·lapsat, sinó també els centres funeraris. Només hi ha un forense a Ceuta, 3 neveres per cadàvers, i per tant ara s'estan esperant reforços de la península per poder tractar, identificar i tractar els cadàvers que s'han trobat al mar. Per tant, ara ja és moment una mica d'anar fent balanç del que ha estat aquests 3-4 dies d'intensa, d'una situació migratòria excepcional a Ceuta. Hem de recordar que l'únic antecedent similar que s'ha produït en la història recent va ser el març del 2021, quan un desacord geopolític i polític entre Marroc i Espanya va forçar l'entrada de més de 2.000 migrants al maig del 2021, però aquest cop han estat al voltant de 50.000. Aquests 50.000 van entrar sobretot el dijous i eren aquí ahir també. Han provocat moltíssimes friccions amb la població local, que està molt cansada i molt farta que aquestes crisis siguin recurrents, diuen, que denuncien que alguns migrants els han robat, els han atacat, és a dir, hi ha hagut molts moments d'atenció aquests dies aquí a Ceuta. No s'ha acabat, hi ha migrants, com dic, subsaharians a dins, a les platges, tot al voltant del CETI, el Centre d'Acolliment Temporal de Migrants, continua amb molta gent pels carrers, a les muntanyes, amagades entre els arbres, dormint amb matalassos bruts, però sí que és veritat que el flux de migrants marroquins que tornen és constant i que no se'n veu cap entrar de nou cap a Ceuta.
0: Els experts apunten al risc que l'extrema dreta instrumentalitzi políticament aquesta crisi. Gemma Pinyol Jiménez, politòloga i investigadora en polítiques migratòries de la Universitat Pompeu Fabra, considera que el fenomen migratori és terreny adobat per dinamitar el projecte unitari europeu. Són declaracions que ha fet al programa Tot es pot parlar d'aquesta emissora.
4: Em fa por que haguem entrat en un moment on el que fem és polaritzar Schengen, és a dir, utilitzar el fenomen migratori per atacar un dels pilars claus de la construcció europea, que de fet respon bastant a les voluntats de l'extrema dreta que sempre havia sigut atacar el projecte europeu.
0: També ha assegurat que aquesta arribada massiva d'immigrants no és una qüestió migratòria, sinó una qüestió de control de fronteres i de demostració de força.
4: Jo crec que ha fallat una mica tot. 50.000 persones que, a més, no venien de la zona de frontera, sinó que algunes d'elles expliquen que havien caminat 500 quilòmetres. Això vol dir que, de manera activa o passiva, les autoritats marroquins sabien i tenien informació d'això. I la pregunta seria perquè no en tenia informació altres espais, no, d'intel·ligència.
0: El govern italià ha suspès temporalment l'acord Schengen amb l'estat espanyol i ha reintroduït els controls aleatoris en ports i aeroports. França també ha multiplicat per 5 la presència policial a la frontera franco-espanyola i Portugal també està reforçant el control de la frontera marítima amb Espanya al litoral de l'Algarve.
1: Trescat Info.
0: Poc més de 4 minuts i serà un quart de dues. Aquest juliol que tot just acabem de tancar ha sigut el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis de calor amb molt pocs dies de treva, entre ells pràcticament no ha plogut. I aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. L'Observatori Fabra i el de l'Ebre han registrat el juliol més càlid de la seva història i pràcticament la meitat de dies del mes de juliol, en algun punt del país, s'han superat els 40 graus. Ho ha explicat aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
5: Comencem a tenir aquestes superacions de 40 de manera habitual, tant al juny com al juliol i en els mesos d'agost. I fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta al rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
0: En una estació meteorològica de Barcelona s'ha igualat ja el rècord de nits tòrrides que vam tenir l'any passat, 36. Pel que fa a les pluges, les últimes 4 setmanes la meitat de les estacions del Meteocat han recollit menys d'un litre de pluja, pràcticament gens. El dèficit ha estat especialment important al Pirineu i al Prepirineu, on els mesos d'estiu solen ser els més plujosos per les típiques tempestes de tarda.
5: En aquest indret, quan les mitjanes climàtiques s'haurien d'acostar cap als 100 litres en alguns punts, tenim valors com a molt de 20-30 en alguns llocs. És un dèficit molt important. És a dir, a les àrees de Catalunya on habitualment el mes de juliol hauria de ser un mes regat i plujós, resulta que ha estat que no ha pogut.
0: Protecció Civil ha activat per avui la prealerta del Pla Inuncat davant de la previsió de tempestes fortes al Pirineu i al Prepirineu, sobretot a la Cerdanya, el Solsonès i la Garrotxa, però el risc d'incendis continua sent molt important a la meitat oest del país. Hi ha 200 municipis d'una vintena de comarques amb perill molt alt i 89 poblacions de 15 comarques on el perill hi és extrem. Són pobles i ciutats, sobretot del Pallars Jussà, la Noguera, el Solsonès, el Priorat, l'Alt Camp i el Baix Camp. I a més a més es mantenen les restriccions d'accés a 7 espais naturals. Protecció Civil fa també una crida a la prudència i a la responsabilitat a l'hora de banyar-se davant de les altes temperatures, perquè des que va començar la campanya de bany, el 15 de juny, ja han mort 29 persones i 55 han resultat ferides de diversa consideració en espais de bany a Catalunya. 15 de les víctimes han perdut la vida en platges, 9 a les piscines i 5 en aigües interiors. L'any passat, en aquestes dates, el balanç era de 22 banyistes morts i 33 persones ferides. Dies, doncs, de molta mobilitat, vacances per a molta gent. El sector turístic preveu un agost amb hotels plens i moltes reserves d'última hora per la crisi a l'Orient Mitjà. Restauradors i hotelers admeten, però, que les onades de calor comencen a perjudicar alguns destins i, en canvi, veuen amb optimisme l'eclipsi previst pel pròxim dia 12. Els hotels esperen batre rècords, superar el nivell de reserves de l'estiu passat, per bé que la xafogó ja està tenint un cert impacte, segons ha apuntat Lluís Manel Dorca, que és el propietari de l'Hostal Estrella de Rupit.
6: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havia trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguent, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona, vol dir que, bé, sembla que també anirà bé com cada any, i ja està, esperem que remeti una mica la calor.
0: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació, sobretot per l'eclipsi. I a Lleida les previsions també són molt bones. En aquest cas creix també el turisme per fer activitats aquàtiques, segons el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre.
7: Especial singularitat del sector del turisme actiu, que estan detectant un increment d'un 20% de la demanda respecte a l'any anterior, sobretot en les activitats d'aigua. Pensem que estem patint un estiu molt calorós i això convida a gaudir de les activitats d'aigua i, a més, tenim molta aigua. Aquesta temporada de neu ha generat molts bons ruixos de neu, el desglaç ha generat que els rius vagin molt ben nutrits, els embassaments estan plens a bassa.
0: Pel que fa als càmpings, preveuen una ocupació al voltant del 85% i recorden que els últims anys s'ha desestacionalitzat la temporada i al setembre també tenen molts clients. Tot això en aquest 1 d'agost, primer de vacances per moltes persones, al Prat molta mobilitat i moltes operacions previstes, ahir en van fer 1.100, avui també en tenen 1.000 programades. A les carreteres el Servei Català de Trànsit apuntava que durant avui al matí migdia anirien sortint de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 570.000 vehicles, de seguida farem atenció al trànsit aquesta hora des de l'equip viari en una mobilitat per les carreteres que també veu com avui, a partir d'avui, omplir els dipòsits és més car perquè decau part del descompte que aplica el govern espanyol des que va començar la guerra a l'Iran i de mitjana els carburants s'encareixen 6 cèntims al litre. Si ho comparem amb l'estiu passat, ara omplir un dipòsit d'un vehicle mitjà a dièsel costa 16,5 € més i de gasolina uns 7 euros més. Al setembre, la bonificació del govern espanyol als carburants tornarà a baixar i està previst que l'octubre desapareixi del tot. Un minut per damunt d'un quart de dues. Trànsit, des de l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
8: Bon dia, Jaume. Aquesta hora continuen les retencions, especialment a la P7. Comencem parlant, doncs, d'aquesta via. A la P7 hi ha retencions al Perelló, Vilaseca, Roda de Barà, en sentit sud, i, a més, hi ha hagut un accident entre Sant Cugat del Vallès i Castellbisbal en sentit sud, que fa que hi hagi un carril tallat. A la P7 també retencions de Montmeló a Vilanova del Vallès, també a la Roca, Sant Celoni, Hostalric i la Jonquera, en sentit nord. Retencions també a la C32 a Cabrera de Mar, Palafolls i Tordera en sentit nord. A l'N2 entre Tordera i Maçanet de la Selva en sentit nord. A la C16 a Berga en sentit nord. A l'N340 al Vendrell en sentit sud. A la P2 a l'Espluga de Francolí en sentit est cap a Montblanc per un accident. I a l'N240 a Montblanc en sentit sud cap a Valls. També a la 2 a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera, per les obres. A la C65 a Llagostera, cap a la Vall d'Aro. I finalment, també ja a l'àrea de Barcelona, tant a la C33 com a la C58, a l'altura de Torre Baró, cap al nus de la Trinitat. De moment és tot, més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
8: Bon dia.
1: El temps.
0: Enric Agut.
9: Matí de sol a molts indrets, però encara tenim alguns núvols baixos en alguns sectors de la costa de Tarragona i també en punts de les comarques de Barcelona que fan la guitza als banyistes que hagin anat a primera hora a la platja. Però bé, s'anien trencant la majoria. Quedarà un migdia assolellat, però a la tarda tindrem alguns ruixats i tempestes al terç nord del Pirineu i algunes comarques estan sota vist d'intensitat de pluja. A mitja hora poden caure més de 20 litres i això és més probable que passi a les comarques avisades, que són la Cerdanya, Berguedà, Lluçanès, també l'àrea d'Osona, el Ripollès i la Garrotxa. És un perill moderat, 2/6. Alguna tempesta pot anar acompanyada de banda de ventades, també de calamarsa o de pedra. També algun ruixat s'escaparà per àrees de la Terra Alta i també interior del Baix Ebre o del Montsià. La temperatura, molt semblant a la d'ahir, però avui és molt possible que no s'arribi als 40 graus. Ahir es va arribar als 40 graus a Solsona. Doncs avui moltes xifres de 36, 37, 38 cap a l'interior, a Ponent, a l'ambient xafogós a la costa, i demà diumenge la temperatura diurna sí que pot pujar algun grau més i tindrem sol al matí, algun núvol costaner, i a la tarda, novament, algun ruixat al Pirineu, Prepirineu i també cap a l'àrea del Massís dels Ports.
1: Tresca Info. Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys. Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres 12 d'agost.
0: A Ucraïna, com a mínim 9 persones han mort aquesta matinada a la capital, Kiev, per un atac rus. 4 eren infants. L'atac també ha deixat una trentena de ferits i una vintena han hagut de ser hospitalitzats. Segons el govern ucraïnès, Rússia els ha atacat amb 185 drons i 35 míssils. 27 eren balístics. I el president del país, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que els seus sistemes de defensa només n'han pogut interceptar un. Els projectils han impactat de nit contra blocs de pis

0: Units serà considerat un objectiu i ha advertit que podria quedar atrapat en el conflicte. Les declaracions que ha fet han arribat després que Donald Trump amenacés l'Iran amb atacar-lo. Mitjans nord-americans també han informat que Washington estudia una nova cambra d'un objectiu i ha advertit que podria quedar atrapat en el conflicte. Les declaracions que ha fet han arribat després que Donald Trump amenacés l'Iran amb atacar-lo. Mitjans nord-americans també han informat que Washington estudia una nova campanya de bombardejos massius a l'Alt Empordà. Els serveis d'emergència han hagut d'evacuar 9 persones, de les quals han resultat ferides, han estat lleu i han estat hospitalitzades. En aquests moments, la fuita que prové d'una vàlvula de seguretat que es troba al terrat de les instal·lacions s'ha reduït considerablement i els bombers revisen la zona de màquines com a mesura preventiva.
1: 3CAT Info.
0: I el Festival Grec de Barcelona ha baixat el teló amb la prestigiosa companyia xinesa Tao Dance Teatre, que ha presentat a l'estat les seves coreografies numèriques 16 i 17, Marta Vives.
2: La Tao Dance Teatre prometia als espectadors una experiència sensorial i l'hem tinguda. Amb el seu espectacle hipnòtic de cossos que creen moviments ondulants i precisos i que es converteixen en una única força d'una bellesa extraordinària. Aquest era el punt de partida del coreògraf de la companyia Tao Ye, que ho explicava d'aquesta manera.
3: Perquè tots tenim un cos. Tots tenim cos. Per tant, tota la meva obra es concentra en el cos i vull que el cos sigui un element que interconnecti amb tots els llenguatges.
2: I damunt l'escenari, dues coreografies amb títol numèric. A 16, els ballarins estan connectats en una seqüència lineal que projecten ones d'energia ondulant. A 17, pren com a punt de partida els sons i la música dels mateixos intèrprets que donen forma els moviments des del terra dels ballarins. Una experiència fascinant, la d'aquesta companyia xinesa que va revolucionar el llenguatge de la dansa el 2008 i que ara és una de les més cobejades arreu del món. Ha estat l'espectacle final sota quatre gotes mal comptades que han caigut a Montjuïc d'una edició del Grec en què la dansa ha estat especialment destacada en quantitat i qualitat i que ha permès constatar el gran nivell que viu aquesta disciplina a tot el món i de la que el Grec n'ha estat el millor aparador.
4: Per la feina, ja!
1: L'agenda del 3 Rondes. El cap de setmana casteller de 3CAT Info.
5: Arriba la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú amb la previsió de veure-hi el primer castell de Déu de la temporada. La Diada Castellera de les Neus començarà aquest dissabte a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila de la capital del Garraf. La colla local, els Bordegassos de Vilanova, actuaran acompanyats dels castellers de Vilafranca, la colla jove, Xiquets de Tarragona i els nens al Vendrell.
6: Dissabte hi ha més diades de nivell, com la de Màrtirs Street de Vilafranca del Penedès. A la Vall del Castell, a quarts de vuit, hi actuen els Xicots de Vilafranca, acompanyats de la colla jove Xiquets de Valls i els castellers de Barcelona.
5: A la plaça de l'Església Vella de Vilaseca, a les 7, hi actuen els Xiquets locals al costat de la colla vella dels Xiquets de Valls i els Xiquets de Tarragona. I a la plaça Major de la Fatarella, a les 5, hi actuaran els castellers de Sant Pere i Sant Pau.
6: I dissabte també hi ha castells a la urbanització de la Mora de Tarragona. A 6:45 hi podreu veure els nois de la Torre i els castellers d'Altafulla. I Andorra la Vella, a les 5, a la plaça Príncep Batllong, hi actuen els castellers d'Andorra, els Xiquets del Serrallo i els Bous de la Bisbal.
5: Diumenge, 6:45, a la plaça dels Arbres de Vilarrodona, diada de Festa Major, amb la colla vella dels Xiquets de Valls.
6: Diumenge, 6:45, al carrer Nou dels Pallaresos, hi actuen els castellers de Sant Pere i Sant Pau, acompanyats dels nois de la Torre i els Xiquets de Cambrils. A 12:15 del migdia, a Sort, hi haurà els castellers del Pallars i els Margeners de Guissona, que actuaran al Riuet. I finalment, a Vacarisses, diada de Festa Major, a les 7 de la tarda, a la plaça Major, amb la colla castellera local i els Xicuelos i Xicueles del Delta.
5: La informació castellera del cap de setmana la podreu seguir diumenge de 21 a 22 hores a l'informatiu casteller 3 Rondes de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
0: 4 minuts i mig i seran 2:15. Oriol Corral, bon dia.
7: Bon dia.
0: Ara a punt amb l'Oriol.
1: Esports.
7: El Barça s'entrena aquest matí en una sessió de recuperació després de l'estrena a la pretemporada contra el Birmingham. El partit va acabar amb empat a 2 i l'equip de Hansi Flick va perdre els penals. Els dos gols del Barça els va fer el davanter egipci de 18 anys, Hamza Abdelkarim.

0: Jove atacant blaugrana, va fitxar pel Barça el mes de febrer i va jugar la temporada passada amb el juvenil culer. Tot i això, va disputar 4 partits al Mundial amb la selecció d'Egipte. Abdelkarim vol créixer al Barça.
1: Hi ha un gran ambient per créixer i espero créixer aquí. He de somiar en gran.
2: Of course you have to dream big.
0: Hansi Flick, entrenador blaugrana, també ha parlat del davanter d'Egipte i l'ha lloat.
3: Crec que és molt humil i té un bon caràcter. La seva mentalitat és sempre bona, dona el millor i té potencial. Com a davanter has de ser allà. Si hi ha una ocasió o situació dins l'àrea, hi has de ser, i ell ho ha demostrat. El partit d'avui li donarà molta confiança per les pròximes setmanes.
0: Una de les altres notícies destacades del partit és el debut de Karim Adeyemi amb la samarreta del Barça. I Jesse Bisibu, el nou fitxatge blaugrana, ja és a Anglaterra amb els seus companys. Ahir va signar el contracte com a nou jugador del club, extrem belga de 18 anys, que arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. La UEFA afirma que, com molts altres membres de la FIFA, ha perdut la confiança en Infantino. Ha emès un comunicat en què es mostra satisfet amb la decisió del president de la Federació Internacional de renunciar al projecte de crear una filial per comercialitzar la Copa del Món. El comunicat de la UEFA titlla la proposta d'Infantino de pla secret amb calendaris express, tramat per gent desconeguda i amb un benefici dubtós per l'esport. També dissenyen un pla que garanteixi que no es torni a repetir.
4: 3Cat Info.
0: L'Espanyol, per la seva banda, juga avui el segon amistós de la seva estada a Anglaterra contra el Middlesbrough de la segona divisió. Serà a partir de les 4 de la tarda, en directe per Sport 3. Edu Expósito, un dels capitans de l'equip blanquiblau, parla del seu futur al club amb molta calma.
5: Jo estic molt tranquil, jo estic aquí. Sé que això anirà sortint sempre, però quan acabi el mercat me preguntareu si està ja tot fet, si no, si em quedaré. Estic molt tranquil. Jo estic molt centrat aquí, entre el migcampista que està sent aquestes temporades i hi ha molta il·lusió d'aquesta nova temporada.
0: L'Espanyol tornarà a casa després del partit. Avui també juga el Girona i ho farà contra un dels millors equips d'Europa a les 8 del vespre, també en directe per Esport 3, Girona-Arsenal a Montilivi. És la 49a edició del trofeu Costa Brava. Quique Álvarez, entrenador de l'equip gironí, està tranquil, però reconeix que encara es pot moure la plantilla.
6: Tots els entrenadors ens agradaria tenir la plantilla tancada avui, sense saber que ens tocaran res els últims 15 dies aquests maleïts, que ens fan por a tots, no? Perquè bueno, ja sabem com és, i més quan un equip està segona amb bons jugadors. Però no, el neguit no existeix, perquè jo des del primer moment sé la situació en què estàvem, que pot passar, que ara mateix tenim molts jugadors i bons, i ojalà es quedessin tots, però sé que pot passar que no sigui així i que a partir d'aquest moviments es pot moure a la plantilla.
0: En ciclisme, avui a un quart de tres, comença el Tour de França femení amb dues ciclistes catalanes, Paula Blasi i Mireia Benito. El Tour comença a Lausana, a Suïssa, i s'acabarà el diumenge, dia 9 d'agost, a París. I tenim en marxa l'Europeu de Natació Artística, que també es disputa a París. Aquest matí, a la prova preliminar de solo lliure femení, la catalana Iris Tió ha acabat en segona posició.

0: 3CAT Info.
1: Bon dia, són 2:45. A aquesta hora destaquem que Pedro Sánchez ha enviat una carta a les màximes autoritats europees per queixar-se de l'actitud que han tingut alguns països europeus a la crisi migratòria viscuda a Ceuta. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, parla d'egoisme i de mala fe d'alguns socis comunitaris, mentre que elogia la cooperació del Marroc a l'hora de retornar totes aquestes persones als seus països. Una vintena de països liderats per Itàlia i Alemanya han reclamat una reunió extraordinària dels ministres de l'Interior per analitzar aquesta crisi. Sánchez ha fet aquest posicionament després també de viure a les últimes hores el retorn i la instal·lació de topalls perquè no hi pugui entrar més gent. El juliol d'aquest any ha sigut el més càlid i un dels més secs que hem tingut des del 1950, segons el balanç que en fa el Meteocat. L'inici d'estiu també ha deixat rècords de nits tòrrides. Avui, Protecció Civil ha activat en prealerta el pla Inuncat davant de la previsió de tempestes fortes al Pirineu i Prepirineu, però no podem abaixar la guàrdia perquè el risc d'incendis continua sent molt alt a la meitat oest del país. Des d'ara fins arriba a les dues, farem atenció al fet que els últims dies s'ha fet viral una imatge de la Terra abonyegada. És una imatge que ha generat la NASA i que molta gent ha difós dient que és la imatge real i més acurada del nostre planeta. Però no és veritat, com ha constatat el responsable de verificació de 3CAT Info, Carlos Baraiber. I parlarem del projecte Veus de Mestres, que recull la memòria de les 200 que van arribar molt joves, ara fa anys, als pobles del Pirineu. I ara esports, aquesta hora, Oriol Corral, bon dia.
2: Bon dia.
1: Què destaques, Oriol?
2: Destaquem que el Barça s'entrena després de l'empat a 2 i la derrota dels penals contra el Birmingham i que la UEFA afirma que, com molts altres membres de la FIFA, ha perdut la confiança en Infantino. Això després que el president de la FIFA renunciés al projecte de crear una filial per comercialitzar el Mundial.
1: Primer dissabte i dia d'aquest mes d'agost 2026, vent càlid, molta calor a les comarques de Ponent, on tornen a arribar avui els 38 graus i ambient molt humit prop de la costa. Migdia mitja ennuvolat a la costa de Tarragona i a la tarda ruixats al Terç Nord i al Massís del Port. El president espanyol ha enviat una carta a la presidenta de la Comissió Europea i al president del Consell Europeu expressant la seva preocupació per la reacció que alguns governs europeus han mostrat a la crisi migratòria aquests dies viscuda a Ceuta. El ministre de l'Interior espanyol, Fernando Grande Marlaska, ha denunciat que hi ha països, com Itàlia ha dit, que han actuat de mala fe.
3: Ese egoísmo, esa falta de asunción de los valores de la Unión Europea es lo que ha determinado que el presidente del gobierno solicite ese consejo extraordinario High. Porque aquí ya estamos hablando de mala fe.
1: Des de Ceuta, Grande Marlaska ha avisat que ningú que entri de manera irregular té cap possibilitat de quedar-se a Espanya. Ha tret pit d'haver retornat al Marroc gairebé a tots els migrants que han entrat a la ciutat autònoma durant els últims dies i ha elogiat el paper del Marroc en tota aquesta crisi.
3: Esa cooperación ha permitido revertir la situación en 24 horas. Marruecos no es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España. Es un socio absolutamente fiable.
1: Una crisi que ja ha deixat 67 persones mortes a l'intent d'entrar a Ceuta. La policia parla de 69.000 persones que ja haurien tornat cap al Marroc, perquè també recull tots els migrants que van entrar a Ceuta abans d'aquesta arribada massiva que avui s'ha aturat. El govern espanyol ha començat, a més, a instal·lar barreres de contenció a l'Espigó, a la platja del Tarajal de Ceuta. Ho estem seguint amb una de les periodistes de 3CAT Info, Cèlia Cernades.
4: Aquest és el punt fronterer entre Espanya i el Marroc a través de l'Espigó del Tarajal. És un espigó, un tram de platja que corre paral·lel a la costa al mar, amb tanques que prohibeixen, diguem, l'accés al mar, i des d'aquest matí el Ministeri de l'Interior ha col·locat una àmplia tanca de boies que va fins a sota, diguem, a la terra, sota el mar, per establir una nova frontera física en aquest punt de la península, en aquest cas a Ceuta, que impedeixi que els immigrants puguin nedar des del Marroc a Espanya sense pràcticament cap impediment, com passava fins ara. La veritat és que aquest és un punt on Hi ha un flux constant de migrants marroquins que estan tornant cap a Espanya. De fet, hi ha un desplegament de soldats militar que els combina a agafar el camí cap a la frontera, o els obliga, o els crida, és igual. Hi ha la fila no paren d'haver, són tots són nois joves que creuen aquest punt fronterer controlat per l'exèrcit i la Guàrdia Civil per passar automàticament al Marroc. I a pocs metres, a l'altra banda, veiem la tanca corresponent al Marroc, amb molta gent mirant cap aquí, cap a Espanya, i la platja de l'Efnidec, que és des d'on van sortir nedant la majoria dels aproximadament 50.000 migrants que han arribat a Ceuta aquests últims dies. Aquest balanç, a part de humanitari, perquè molts migrants han passat dies sense menjar, sense aigua, encara en queden molts al centre de Ceuta, molts subsaharians, no marroquins. A part, el balanç de morts no para de pujar. Avui s'han trobat 7 cadàvers més, la Guàrdia Civil, que és la que fa bona part de les feines de rescat, 7 cadàvers més aquí a les aigües del Tarajal. Són gairebé un centenar de morts en aquests 3-4 últims dies, i això ha col·lapsat, no només estan col·lapsats els centres d'atenció als migrants, on s'han col·lapsat, sinó també els centres funeraris. Només hi ha un forense a Ceuta, 3 neveres per cadàvers, i per tant ara s'estan esperant reforços de la península per poder tractar, identificar i tractar els cadàvers que s'han trobat al mar. Per tant, ara ja és moment una mica d'anar fent balanç del que ha estat aquests 3-4 dies d'intensa, d'una situació migratòria excepcional a Ceuta. Hem de recordar que l'únic antecedent similar que s'ha produït en la història recent va ser el març del 2021, quan un desacord geopolític i polític entre Marroc i Espanya va forçar l'entrada de més de 2.000 migrants al maig del 2021, però aquest cop han estat al voltant de 50.000. Aquests 50.000 van entrar sobretot el dijous i eren aquí ahir també. Han provocat moltíssimes friccions amb la població local, que està molt cansada i molt farta que aquestes crisis siguin recurrents, diuen, que denuncien que alguns migrants els han robat, els han atacat. És a dir, hi ha hagut molts moments d'atenció aquests dies aquí a Ceuta. No s'ha acabat. Hi ha migrants, com dic, subsaharians a dins, a les platges, tot al voltant del CETI, el Centre d'Acolliment Temporal de Migrants, continua amb molta gent pels carrers, a les muntanyes, amagades entre els arbres, dormint en matalassos bruts, però sí que és veritat que el flux de migrants marroquins que tornen és constant i que no se'n veu cap entrar de nou cap a Ceuta.
1: Dos coses i mitja, dues.
0: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
1: Aquest juliol que tot just acabem de deixar enrere ha sigut el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis de calor amb molt pocs dies de treva entre ells. Pràcticament no ha plogut i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, l'Observatori Fabra i el de l'Ebre han registrat el juliol més càlid de la seva història i pràcticament la meitat de dies del mes de juliol, en algun punt del país, s'han superat els 40 graus. Ho ha explicat aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
5: Comencem a tenir aquestes superacions de 40 de manera habitual, tant al juny com al juliol i en els mesos d'agost i fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta al rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
1: I en una estació meteorològica de Barcelona s'ha igualat el rècord de nits tòrrides que vam assolir l'any passat, 36. Pel que fa a les precipitacions, durant les últimes 4 setmanes, la meitat de les estacions del Meteocat han recollit menys d'un litre de pluja, pràcticament gens. Un dèficit que ha estat especialment important al Pirineu i al Prepirineu, on els mesos d'estiu acostumen a tenir més pluja, sobretot per les típiques tempestes de tarda.
5: En aquest indret, quan les mitjanes climàtiques s'haurien d'acostar cap als 100 litres en alguns punts, tenim valors com a molt de 20-30 en alguns llocs. És un dèficit molt important. És a dir, a les àrees de Catalunya on habitualment el mes de juliol hauria de ser un mes regat i plujós, resulta que ha estat que no ha pogut.
1: Per avui, però, s'anuncien canvis. Protecció Civil ha activat en prealerta el pla Inuncat davant de la previsió de tempestes fortes al Pirineu i al Prepirineu, sobretot a la Cerdanya, el Solsonès i la Garrotxa. Tot i així, el risc d'incendis continua sent molt important a la meitat oest del país. Hi ha 200 municipis d'una vintena de comarques amb perill molt alt i 89 poblacions de 15 comarques amb el perill extrem. Són pobles i ciutats, sobretot del Pallars Jussà, la Noguera, el Solsonès, el Priorat, l'Alt Camp i el Baix Camp, i a més es mantenen les restriccions a l'accés de 7 espais naturals. Des d'aquesta nit que els bombers treballen a l'extinció d'un foc a Vilaller, a l'Alta Ribagorça, cremen una zona de difícil accés, vegetació molt densa i amb molt sotabosc, i treballen una desena de dotacions, però durant el dia es prioritzen sobretot els mitjans aeris perquè és un terreny inabastable i molt arriscat per la feina que fan els efectius terrestres.
0: 3CAT Info.
1: Els últims dies s'ha fet viral una imatge de la Terra, però no com estem acostumats a veure-la esfèrica, sinó més aviat abonyegada, com una esfera totalment boteruda. És una imatge que ha generat la NASA i que molta gent ha difós dient que és la imatge real i més acurada de la Terra, i això no és cert. Ens ho explica el responsable de verificació de 3CAT Info, Carlos Baraibar.
6: Aquesta imatge rep el nom de geoide i, efectivament, l'ha elaborat la NASA, però no mostra com és de veritat la Terra, sinó que és una projecció teòrica de com afecta la gravetat a les diverses parts del planeta, segons la seva composició geològica. Ho explicava el físic Miquel Sureda al Matí de Catalunya Ràdio.
7: La gravetat de la Terra no és homogènia. I això té a veure amb la forma de la Terra, però també té a veure amb la densitat. Depèn del material que hi ha geològic a sota nostra, la gravetat serà més gran o més petita, perquè la gravetat depèn del que ens està traient. Per tant, la gravetat sí que realment és diferent en diferents parts de la Terra. Aleshores, si tu fas un dibuix d'aquesta gravetat, en lloc de sortir d'una esfera, que voldria dir que és uniforme, doncs en surten aquestes coses.
6: En aquest geoide, a més, aquests efectes de la gravetat s'han exagerat i multiplicat per 10.000 per fer-los visibles en un gràfic. Per tant, i tot i les irregularitats de la superfície de la Terra, el nostre planeta continua sent una esfera lleugerament aplanada pels pols i no una patata còsmica plena de bonys.
1: Recollir la memòria de les mestres que van fer escola als pobles del Pirineu. Aquest és l'objectiu de Veus de Mestres, un projecte que entrevista les docents que ara fa dècades van arribar, molt joves, a les escoles rurals. Els enregistraments que s'han fet preserven la seva experiència i també la memòria d'una època de grans canvis al territori. La Pobla de Segur, Pau Rovira.
8: La iniciativa va néixer el 2025 impulsada pel Museu Hidroelèctric de Cabdella. Fins ara s'han enregistrat ja 8 mestres entre la Vall Fosca i la Pobla de Segur, i la previsió és ampliar el projecte als pròxims anys. Moltes, com l'Angelina Gomà, van arribar al Pirineu amb només 18 o 19 anys.
9: Però aquí a Catalunya sabíem que el primer destí, la primera plaça, era el Pirineu. Això ja era una cosa que ja era sabuda del tot. Jo em sembla que, degut a això, si érem 80 noies a estudiar, que vam acabar magisteri, doncs potser vam fer oposicions, no crec que arribéssim a 10. Perquè hi havia el pensament de que, ui, que anar al Pirineu, als papes no els agradava gaire això.
1: Així ho recorda Dolors Gavàs.
10: Jo la relació amb la gent del poble la recordo a tots els tres pobles molt maca. La recordo molt maca. La gent acollia, la gent quan mataven el porc i portaven una bona ofrena, la gent, tu dies, em fa falta això, algú t'ho portava, et portaven la llenya de l'escola puntualment, almenys jo no vaig bé mai de demanar, mira que se'ns acaba la llenya.
1: A través dels seus records també es recupera la vida quotidiana dels pobles, Lourdes Carrasquer.
11: Y hay una cosa que yo siempre he dicho, eran gente que tenían mucha dignidad. Muchos no habían salido nunca, algunas personas mayores habían llegado a Pobla de Segur, o alguna Barcelona, pero ese saber estar, ese silencio, ese respeto, esa escucha, esa aceptación, es que ellos eran uno con el paisaje.
1: A les escoles rurals, però, també obligaven les mestres a adaptar-se a una realitat molt diferent. La feina, recorda Hortènsia Illa, anava sovint més enllà de l'ensenyament.
12: Llavors va vindre a veure un pastor d'on anava a casa i em va dir si fes classe la nit jo vindria, perquè ara he d'anar a la mili i em dóna vergonya que no sé llegir ni escriure. I si fes classe, i sí, llavors li dic, bueno, pues sí.
1: Les entrevistes també recullen els orígens i les motivacions personals de les mestres. També la diversitat de procedències dels docents destinats aquí al Pirineu.
8: Els records no només són acadèmics, també hi ha espai per als moments compartits amb els infants. És la Pilar Rius.
13: I jo era molt menuda i molt poc valenta. Sempre feia patates i trumfes. I aleshores n'hi havia un espai que el peu sencer no hi cabia i tenies que anar de puntes a puntes així. I jo sempre era de les patates i trumfes.
8: Les entrevistes completes es conservaran als arxius per a futures investigacions, mentre que una versió resumida es presentarà públicament. El projecte continuarà el 2027 i el 2028 amb l'objectiu d'arribar a una trentena de mestres enregistrades per seguir preservant la memòria de l'escola rural del Pirineu, que pot ajudar també a reflexionar sobre l'educació actual.
0: Trescat Info.
1: Fins al dia 31 de juliol, 80 persones han perdut la vida en algun accident a les carreteres catalanes, un 9% menys que l'any passat. El Servei Català de Trànsit afegeix en el seu balanç sobre la sinistralitat que el col·lectiu de motoristes és el que registra més morts, amb un total de 32. Les vies amb més mortalitat són la P7 i la 2, i els tipus d'accidents més freqüents han sigut les sortides de via, amb 24 casos, i els xocs frontals, també amb 24 casos. En comparació amb el 2019, any de referència per al compliment d'objectius de reducció, s'han registrat 21 víctimes mortals menys, fet que representa una reducció del 21%. Amb l'increment de la mobilitat durant aquesta època, el Servei Català de Trànsit fa una crida a extremar al màxim la prudència en la conducció i apel·la a la corresponsabilitat de tots els usuaris per tal de contenir la sinistralitat mortal a les carreteres. Que ara centren precisament la nostra atenció. Trànsit a aquesta hora des de l'equip viari. Bon dia, Carmina Malagarriga.
14: Bon dia, Jaume. I a més continuen havent-hi accidents com aquest. Hi ha hagut un accident a la P7 entre Sant Cugat del Vallès i Castellbisbal en sentit sud. Hi ha gairebé 6 quilòmetres de retencions i un carril tallat. També hi ha retencions a la P7 en sentit sud al Perelló. Al tram nord de la P7, un accident talla un carril a l'altura de Salt en sentit nord. També en sentit nord, retencions a la Roca del Vallès i Llinars, de Sant Celoni a Fogars de la Selva i també a la Jonquera. A l'N2, retencions entre Tordera i Maçanet de la Selva en sentit nord i a la Jonquera en sentit nord, també cap al Pertús. A la C32 a Montgat, Cabrera de Mar i Palafolls en sentit nord. A la C60 a Argentona en sentit sud, per enllaçar amb la C32. A la P2, a l'Espluga de Francolí, per un accident en sentit est cap a Montblanc. A l'N240 a Montblanc, en sentit sud cap a Valls. A la C31 a Vilanova i la Geltrú, en sentit sud. A la 2 a Jorba, en sentit oest cap a Cervera. Hi ha un carril tallat per obres. A la C16 a Berga, en sentit nord. I també a l'N260 a Llançà, en sentit nord. Finalment, tant a la C58 com a la C33 hi ha retencions a l'entrada a Barcelona. I afegim que a la línia R3 no circulen trens entre les estacions de la Garriga i Vic per una incidència a la infraestructura. S'ha establert un servei per carretera. Això és tot des de l'equip viari.
1: Gràcies, Carmina. Bon dia.
14: Bon dia.
0: El temps.
1: Enric Acut.
15: Matí tranquil, matí estable, després d'una nit que ha estat xafogosa i tòrrida novament en alguns sectors de la costa. Barcelona, la mínima està de 26, com Tarragona, 27 a Sitges o 25 a Figueres. Matí de sol, amb alguns núvols baixos en alguns indrets de les comarques de Barcelona, també de la costa tarragonina. La majoria s'anirà en fonent i s'espera una tarda de sol a molts indrets, però al terç nord creixeran nuvolades i poden caure alguns ruixats. Localment forts, ruixats poden caure al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central, i algunes comarques estan sota avís per intensitat de pluja. Això pot passar a la Cerdanya, també estan avisades al Berguedà, al Ripollès, la Garrotxa, també l'àrea del Lluçanès i Osona. A mitja hora poden caure més de mil·límetres, tempestes i fins i tot clamarsades o pedregades. També algun ruixat a l'interior de les Terres de l'Ebre. Ja avui, novament, un dia calorós, amb màximes que poden arribar fins als 38 graus, per exemple, als Segrià, zones de les Garrigues, també de l'Urgell, Pla d'Urgell, a la Noguera o també al Pallars Jussà. A la costa, ambient ben enganxós, humit, amb màximes de 30, 31 o 32 graus.

0: El cicle La Pedra Parle torna a omplir de música una vegada més al monestir de Vallbona de les Monges, a l'Urgell. Tres concerts programats en diferents espais d'un dels pocs cenobis catalans on encara hi viu una comunitat de monges. Lleida, Júlia Albacar.
1: Els concerts començaran este vespre amb una doble sessió al claustre del monestir. Primer amb Regards, de Baca Messian, un programa encarregat expressament per al festival del pianista Marc Heredia, un recorregut per tres segles de música europea. I més tard es recuperarà la poesia i la música del segle d'or amb el conjunt Quinta Essència. Demà a l'església del monestir, les quatre estacions de Vivaldi, amb els matisos que introduirà la violinista Lina Turbonet. Jordi Domènech és el director del festival i remarca la singularitat del cicle.
2: No és ni un cicle de música antiga, ni és un cicle de música religiosa. A mi el que m'agrada molt és de sorprendre a la gent, que la gent tingui la confiança de que vindrà el cap de setmana allà a passar el cap de setmana a Vallbona amb tres concerts d'alta qualitat artística,
1: que també ha explicat què suposa programar en un monestir on encara hi viu una comunitat de religioses.
2: Per un cantó és un privilegi de poder muntar concerts en un espai així. Per l'altre cantó sí que és, a vegades, és una miqueta difícil perquè els espais tenen les seves particularitats i la comunitat té els seus horaris que intentem interferir el mínim possible.
1: El festival celebra aquest any la seva 11a edició.

0: I avui Cambrils al Baix Camp vibre amb la música i l'espectacle que sempre ofereix damunt l'escenari la Ludwig Band.
1: Si t'he vist, lo de més que importa.
0: Els d'Espolla hi presenten Pel barri es comenta. El seu quart disc d'estudi, un àlbum de 13 cançons que suposen un punt d'inflexió per la formació, amb una etapa més madura, amb més sons i amb una mirada més urbana, amb lletres de les cançons i força del directe que els caracteritzen i que els han consolidat com un dels grups més destacats de la nostra escena actual. El concert avui al Parc del Pescador de Cambrils a partir de les 10 de la nit. Un concert emmarcat dins del Festival Internacional de Música de Cambrils, que és el principal esdeveniment cultural de l'estiu a la Costa Daurada. I a la mateixa hora, però a la localitat bergadana de Vilada... Jaume Pla, Masoni. Actua el cicle de concerts Nits als Pins a la població amb un dels referents als festivals de petit format.
2: Quan els teus sentiments es confonen amb els meus,
0: Masoni repassarà els temes més destacats de la seva carrera, centrant-se, sobretot, però, en Banderes per Daltònics, que és el seu últim treball. El seu 11è àlbum, continuador d'una trajectòria que ha donat temes emblemàtics com Eufòria, No tinc temps, Ei que surt el sol o La promesa.

0: poc més de 5 minuts i mig i seran les dues al migdia.
1: Esports.
0: Oriol Corral, bon dia.
2: Bon dia. El Barça s'ha entrenat aquest matí en sessió de recuperació després de l'estrenar la pretemporada contra el Birmingham. El partit contra l'equip de la segona divisió anglesa va acabar amb empat a 2 i els de Flick van perdre els penals. Els dos gols del Barça els va fer el davanter egipci de 18 anys, Hafsa Abdelkarim. El jove atacant blaugrana va fitxar pel Barça el mes de gener i va jugar la temporada passada amb el juvenil. Tot i això, va disputar 4 partits al Mundial amb Egipte. Abdelkarim diu que vol ajudar l'equip.
3: Hi ha un gran ambient per créixer i espero créixer aquí. He de somiar en gran.
4: Of course you have to dream big.
2: Una de les altres notícies destacades del partit és el debut de Karim Adeyemi, el futbolista fitxat del Dortmund, amb la samarreta del Barça. L'entrenador blaugrana, Hansi Flick, creu que encara té marge de millora.
5: Algunes coses no les ha fet bé. Crec que té més potencial per ensenyar, però és normal. Als entrenaments l'he vist molt millor amb la seva velocitat i la seva qualitat per finalitzar. Té molt potencial i crec que ens donarà molt.
2: D'altra banda, Jesse Bisibu, el nou fitxatge del Barça, ja és a Anglaterra amb els seus companys. Ahir va signar el contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. La UEFA afirma que, com molts altres membres de la FIFA, ha perdut la confiança en Gianni Infantino. Ha emès un comunicat en què es mostra satisfeta amb la decisió del president de la Federació Internacional de renunciar al projecte de crear una filial per comercialitzar la Copa del Món. Però el comunicat titlla la proposta de la FIFA de pla secret amb calendaris express, tramat per gent desconeguda i amb un benefici dubtós per l'esport. També dissenyen un pla que garanteixi que això no es torni a repetir.
1: 3CAT Info.
2: L'Espanyol, per la seva banda, juga avui el segon amistós de la seva estada a Anglaterra contra el Middlesbrough de la segona divisió. Serà a partir de les 4 de la tarda en directe per Esport 3. Un dels capitans de l'equip, Edu Expósito, valora l'exigència d'aquesta estada a Anglaterra.
6: Al final és la pretemporada, és per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar. I res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
2: L'Espanyol tornarà cap a casa després del partit. Els blanquiblaus encara jugaran una última prova abans de l'inici de la Lliga. Serà el 8 d'agost contra el Coventry, també a Anglaterra. Avui juga també el Girona, la 49a edició del Trofeu Costa Brava. Ho fa contra l'Arsenal, campió de la Premier League i subcampió d'Europa. Serà a les 8 del vespre, també en directe per Esport 3. És la 49a edició, com dèiem, i Quique Álvarez, qui, entrenador del Girona, està satisfet amb l'equip.
7: Tots els entrenadors ens agradaria tenir la plantilla tancada avui, sense saber que ens tocaran res els últims 15 dies, aquests maleïts, que ens fan por a tots, no? Perquè bueno, ja sabem com és, i més quan un equip està segona amb bons jugadors. Però no, el neguit no existeix, perquè jo des del primer moment sé la situació en què estàvem, que pot passar, que ara mateix tenim molts jugadors i bons, i ojalà es quedessin tots, però sé que pot passar que no sigui així, i que a partir d'aquest aquests moviments es pot moure a la plantilla.
2: També avui, Real Madrid-Fiorentina a les 6 a Àustria, sense l'argentí Franco Mastantuono, el jugador del Real Madrid que no ha viatjat, pendent de tancar la seva sortida en format de sessió.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En ciclisme, avui a un quart de 3 comença el Tour de França femení amb dues ciclistes catalanes, Paula Blasi i Mireia Benito, que va passar pel tot costa.
8: Vinc aquí amb moltíssimes ganes. Crec que tenim un equip molt fort, ja ho van demostrar l'any passat, que podrem estar allà davant batallant, així que bé, serà un honor formar part de tot això i poder posar doncs, el meu granet de sorra.
2: D'altra banda, Paula Blasi, la ciclista d'Esplugues del Llobregat, és una de les favorites al triomf, tot i ser la primera vegada que hi participa. El Tour comença a Lausana, a Suïssa, i s'acabarà el diumenge dia 9 d'agost a París. I tenim en marxa l'Europeu de Natació Artística, que es disputa a París. Aquest matí, a la prova preliminar de solo lliure femení, la catalana Iris Tió ha acabat en segona posició. La final d'aquesta prova serà dilluns a les 9 del matí. I Iris Tió es juga avui dues medalles. La primera, amb Denis González, disputaran la final de duet mixta lliure a partir de les 4 de la tarda i just després començarà a la final de duet lliure, on repetirà Iris Tió, en aquest cas fent parella amb la també catalana Lilú Lluís.
1: Catalunya Ràdio.
9: Milers d'immigrants se'n tornen al Marroc després de dies a Ceuta sense trobar menjar ni aigua. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Sara Riera.
9: La policia parla de 69.000 persones que han tornat al Marroc en poques hores. Seria gairebé tothom que dijous va entrar en massa a Ceuta i moltes altres persones que ja hi havien arribat abans. Al contrari, molt probablement del que s'havien imaginat, s'han trobat amb comerços i veïns que els han tancat literalment la porta als nassos i amb uns centres d'acollida col·lapsadíssims. I no oblidem que 67 persones han mort al mar intentant arribar-hi. Enviada especial a la platja del Tarajal, Cèlia Cernades.
10: Bon dia. La fotografia d'avui és la dels milers de marroquins que en un èxode imparable i invers estan tornant cap al Marroc. El punt fronterer del Tarajal, aquí on soc, està custodiat per l'exèrcit. De fons, les platges del Marroc i enmig del mar, la tanca marítima de boies que ha instal·lat avui el Ministeri de l'Interior per frenar les entrades nedant.
9: I Pedro Sánchez s'hi ha tornat després de la reacció ahir dels governs conservadors que van criticar durament la seva política migratòria. Avui el president del govern espanyol s'ha erigit com el garant dels valors europeus i ha enviat una carta a la presidenta de la Comissió Europea demanant una reunió urgent de la Unió. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior espanyol, llançava aquest dard directe contra Itàlia.
11: Ese egoísmo, esa falta de asunción de los valores de la Unión Europea es lo que ha determinado que el presidente del gobierno solicite ese consejo extraordinario High. Porque aquí ya estamos hablando de mala fe.
9: Doncs bé, això també ha portat cua. De seguida ho ampliem en un Catalunya migdia en què també ens preguntarem qui treu rèdit polític d'aquesta situació. Sembla que una mica tothom. A Catalunya, atenció, perquè hem tingut el juliol més càlid i un dels més secs des del 1950. El Servei Meteorològic ha fet balanç i ha detectat diversos registres extraordinaris. Anna Rius, cap de l'equip de serveis climàtics.
12: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta el rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus.
9: Per tant, molta prudència, perquè el risc d'incendis és altíssim encara, tot i que avui pot ploure fort en alguns punts de Catalunya. Ara ens ho detalla l'Enric Agut. I precisament aquesta calor tan intensa ha fet que molta gent canviï ara el seu destí de vacances o opti directament per viatjar fora del pic de l'estiu. Lluís Manel Dorca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
13: Aquest any podem notar el tema de la calor cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havia trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguer, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona.
9: Això per qui pot marxar de vacances, perquè una tercera part dels catalans no s'ho poden permetre. Ara hi entrarem també. El dia que la guerra ucraïna ens deixa una desena de persones mortes, la meitat criatures en una nova onada d'atacs russos contra habitatges i escoles. 20 anys després, dues de les bandes més icòniques del pop-rock català, l'Exambusto i aquests que sentiu gossos, tornaran a compartir escenari. Serà a Roses, al festival Sons del Món. Avui també estem molt pendents de les carreteres perquè, com dèiem, molta gent se'n va de vacances. Com estan les coses ara mateix, Carmina Malagarriga?
14: Bon dia, Sara. Doncs la P7 continua amb força problemes. De Sant Cugat del Vallès a Castellbisbal en sentit sud hi ha hagut un accident i hi ha gairebé 6 quilòmetres de retencions i un carril tallat. També en sentit sud, retencions al Perelló, al tram nord de la P7, un accident talla un carril a l'altura de Salt en sentit nord. A la P2, un camió ha perdut la càrrega a Montblanc en sentit Tarragona i provoca retencions de 4 quilòmetres. I afegirem que la línia R3 no circulen trens entre les estacions de la Garriga i Vic per una incidència a la infraestructura. S'ha establert servei per carretera. Fins aquí la informació viària.
15: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
9: I el temps, Enric Agut, aquesta calor que no se'n va, eh? Bon dia.
16: Hola, bon dia. Doncs no se'n va. Sí que avui hem perdut algun grau, però igualment es poden assolir xifres de 38 a les zones més escalfades cap a Ponent. Ara mateix ja s'arriba als 36 a Vinebre, Benissanet, també 35 a Cabanes, a l'Alt Empordà, o gairebé 35 a la Seu d'Urgell. I atenció aquesta tarda, perquè hi haurà ruixats al terç nord, sovint amb tempesta, i localment forts, poden anar acompanyats a calamarsa o pedra, cap al Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya central. Algunes comarques estan amb un avís d'intensitat i de precipitació de nivell 3, el taronja. Això passa, per exemple, al Ripollès, Garrotxa, Osona o al Lluçanès. També tenim un avís d'intensitat de pluja a comarques de les Terres de l'Ebre, en concret a la Terra Alta, Baix Ebre i Montsià. Les tempestes que es formin cap al sistema ibèric hi podrien arribar cap a aquesta tarda o al tard. I com comentaves, calor, molta xafogó a prop del mar i demà diumenge tindrem un matí de sol, algun núvol costaner, la tarda es pot repetir algun ruixat, però més local a l'àmbit del Pirineu i del Prepirineu, i la temperatura podria, el que perdem avui, demà podem recuperar, i al Pla de Lleida es podrien apropar novament als 40 graus.
9: Quan faltin 5 minuts per arribar a 2:15, arribaran els esports amb el Marc Andrés. I avui amb quins continguts?
17: Doncs parlarem força de futbol, perquè ahir va jugar el Barça, el seu primer amistós de pretemporada com a tal. Avui juga l'Espanyol, també el Girona, també el Sabadell. I també tindrem actualització de la proposta de la FIFA de privatitzar una mica el que vindria a ser el Mundial. També comença el Tour de França femení i seguirem molt atents a l'Europeu de Natació Artística de París, on Iris Tió té una nova oportunitat de medalla.
9: Les 2:06. Doncs vinga, som-hi. Ceuta va recuperant el fons, el pols després de 48 hores d'agitació social per l'arribada massiva de migrants. La majoria ja han estat retornats cap al Marroc. La policia parla de 69.000 persones que haurien abandonat Ceuta. Aquesta crisi ha deixat almenys 67 morts, segons el darrer balanç del govern espanyol, però podrien ser molts més. Un executiu, l'espanyol, que ha tret pit d'aquesta gestió feta i d'haver revertit la crisi en 24 hores. Aquest matí ha començat a instal·lar barreres de contenció a l'espigó de la platja del Tarajal. Allà hi tenim la nostra enviada especial, Cèlia Sarnades. Bon dia.
18: Bon dia. Xancletes, cadires de càmping, samarretes. La filera interminable de joves marroquins que tornen avui al seu país va deixant enrere el rastre físic d'aquests 3 dies de situació excepcional en la història migratòria de Ceuta.
19: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Sí.
18: Els crits de visca a Espanya de fa uns dies s'han transformat avui en crits de visca al Marroc i Marroc bonic. Alguns desfilen encara reclamant, sisplau, una ampolla d'aigua, després de més d'un dia de comerços i súpers tancats a Cali Cantó i cap tipus d'ajuda humanitària visible. Aquest noi, el Walid, ens explicava que no vol marxar al Marroc, que, de fet, aquests dies per això no l'ha ajudat ningú, fins que un soldat l'ha interromput.
20: Yes, yes.
18: You want to?
20: No. I'm not going to Morocco. Wallah. ولكن كيفاش people سبسا زيرو. Help زيرو. في اخر.
18: Where in Morocco? City.
20: Tanger. Yes.
18: Zid. L'exèrcit, doncs, vigila aquest retorn dels marroquins, que ja són milers els que han tornat al Marroc, al seu país d'origen, però a Ceuta encara queden migrants. Són molts africans subsaharians a les platges pròximes al CETI, al centre d'internament d'estrangers, i pels boscos i muntanyes del darrere, dormint al terra o amb matalassos bruts. Han estat uns dies de molta agitació social, amb veïns tancant els carrers dels seus barris i organitzant guàrdies de vigilància armats amb pals fins i tot hi ha hagut un apunyalat i sobretot la indignació de molts locals que se senten impotents. Per cert que avui s'han rescatat 7 cadàvers més d'ofegats, són gairebé un centenar en l'última setmana amb un únic forense a Ceuta. Per reforçar la seguretat aquí al punt fronterer del Tarajal, on s'aixequen els murs de contenció, el Ministeri de l'Interior ha instal·lat avui una tanca marítima de boies de 500 metres per impedir que tornin a entrar migrants nedant en massa.
9: Doncs aquesta crisi de Ceuta ja ha aterrat a la taula de les màximes autoritats europees. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, defensa que cal reforçar més el control de les fronteres. Ho ha dit després d'un matí frenètic de peticions creuades. D'una banda, una vintena de països europeus, liderats per Itàlia i Alemanya, han reclamat una reunió extraordinària dels ministres de l'Interior i, de l'altra, el govern espanyol, que s'ha queixat per carta de l'actitud d'aquests socis comunitaris, com per exemple la italiana Meloni, que qualifiquen d'egoista. Anem a Madrid, ens ho explica l'Alba Gil. Bon dia.
0: Molt bon dia, Sara. Una carta contundent en què Pedro Sánchez deixa clar el seu malestar per la reacció d'alguns governs europeus davant aquesta crisi migratòria a Ceuta. Els acusa d'atacar Espanya i d'haver tingut una reacció egoista i polaritzadora. Considera que l'actitud que han mostrat és injusta i es basa en prejudicis, notícies falses, ignorància o fins i tot interès polític. També el recorda que Ceuta no forma part de l'espai Schengen i que Espanya rep menys migrants sense papers que altres estats membres com Itàlia. Per tot plegat, Sánchez demana al Consell Europeu una reunió d'urgència amb els ministres de l'Interior que serveixi per consensuar una resposta comuna a aquesta crisi. L'encarregat de posar-hi veu ha estat el ministre Fernando Grande Marlaska des de Ceuta.
11: Ese egoísmo, esa falta de asunción de los valores de la Unión Europea es lo que ha determinado que el presidente del gobierno solicite ese consejo extraordinario JAI. Porque aquí ya estamos hablando de mala fe.
0: Marlaska ha insistit en la tesi de les màfies, a les quals la Moncloa responsabilitza del que ha passat i ha tancat files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i destaca que sense la seva col·laboració no hauria estat possible revertir aquesta situació en només 24 hores.
9: Doncs el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, diu que no es creu que el govern espanyol no sabés de feia dies que hi hauria aquesta entrada massiva de migrants. N'ha parlat a Ceuta.
21: Ayer el presidente del gobierno dijo que la había cogido por sorpresa. Yo no me lo creo. No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 personas.
9: Fernando Grande Marlaska afirmava que el govern no tenia cap coneixement previ ni que hi havia cap informe dels serveis secrets que hagués alertat a tots plegats d'aquesta entrada massiva d'immigrants a Ceuta. I com dèiem, s'han tancat doncs, o s'han mitigat una mica els fluxos en algunes fronteres a França, per exemple, a la Catalunya Nord. La policia ha reforçat avui especialment els controls fronterers i ha posat drons, avions i centenes d'agents. Al Voló, Berta Artigas Fontàs.
22: A la zona fronterera entre la Jonquera i el Voló, on l'autopista AP7 connecta amb França, aquest matí s'han creat cues llargues de cotxes, la majoria de persones que se n'anaven de vacances, com és habitual el primer cap de setmana d'agost. No pels controls anunciats per les autoritats franceses, que han sigut ocasionals a cotxes, camions i autobusos. Al peatge del Voló tampoc es veia un nombre més gran d'agents del que és habitual. La majoria de viatgers desconeixien la decisió de les autoritats franceses. Així ens ho han explicat.
23: És lo que hay. No tenemos prisa, no tenemos nada que esconder, somos legales 100%, así que, repito, me parece muy bien.
24: No había escuchado nada de la frontera, sabía que nos íbamos a encontrar jaleo, pero no sabía nada de lo de la frontera, la primera noticia que tengo.
22: Són declaracions recollides a una gasolinera de la Jonquera. Recordem que les autoritats franceses van detallar que reforçarien la seguretat a les fronteres per la crisi humanitària a Ceuta.
9: Doncs bé, al Catalunya Mitjà ens hem volgut preguntar avui qui treu rèdit polític d'aquesta situació i sembla que tothom una mica, Maria Guixà?
25: Sí, perquè la figura del migrant és moneda de canvi fàcil, sobretot si és una arribada massiva d'aquestes persones, perquè s'escapa ja de la qüestió pròpiament migratòria per transformar-se en una qüestió més de control de fronteres i de demostració de força. Sentim Gemma Pinyol Jiménez, politòloga investigadora en polítiques migratòries de la Universitat Pompeu Fabra, i també Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions al CIDOP.
26: Utilitzar el fenomen migratori per atacar un dels pilars claus de la construcció europea, que de fet respon bastant a les voluntats de l'extrema dreta que sempre havia sigut atacar el projecte europeu.
27: S'instrumentalitzen pels dos costats, pel costat del govern marroquí per pressionar el govern espanyol, perquè de nou, si no, no s'explicarien més de 50.000 entrades, i s'instrumentalitza molt directament per part de l'extrema dreta i més enllà per imposar un relat d'invasió, d'allau, de falta de control que porta a tota una sèrie de mesures i discursos clarament no només xenòfobs, sinó clarament il·liberals.
9: Un minut i arribarem a un quart de tres. Situem-nos ara a casa nostra. Aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut tres episodis llargs de calor. Pràcticament no ha plogut, ja ho sabeu, i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris, Laia Framis.
1: Per exemple, la meitat de dies del mes de juliol en algun punt del país es van superar els 40 graus de temperatura. Ho ha explicat aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
12: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta el rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
1: A més, hi ha una estació al barri de les Corts de Barcelona on l'últim mes només hi ha hagut 5 nits amb mínimes per sota dels 25 graus. I no només això, perquè durant el juliol pràcticament, com deies, no ha plogut, la meitat de les estacions del Meteo que han recollit menys d'un litre de pluja. Avui, però, atenció que s'anuncien canvis. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta al Pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes al Pirineu, al Prepirineu i a les Terres de l'Ebre.
9: Doncs, tot i aquesta pluja que abans ens explicava també l'Enric Agut, el risc d'incendis continua sent molt important a la meitat oest del país. De fet, el rastre de fum dels grans incendis d'aquests dies és visible des de l'espai exterior. Per això, l'Agència Espacial Europea posarà en marxa l'any que ve diversos satèl·lits que permetran obtenir dades en temps real sobre els focs forestals. Això serà clau per atacar-los i també per prevenir-los. La Cèlia Forment n'ha parlat amb Pablo Álvarez. Ell és un astronauta espanyol seleccionat per anar a l'Estació Espacial Internacional. Cèlia Forment.
2: Bon dia. A partir de l'estiu del 2027, l'Agència Espacial Europea preveu posar en marxa una constel·lació de satèl·lits que permetrà seguir els focs les 24 hores, fins i tot amb núvols o mal temps. L'objectiu és reduir de dies a només 5 hores el temps entre la detecció d'un incendi i la presa de decisions.
3: Des de l'estació espacial puedes ver perfectamente también esas columnas de humo. Esa perspectiva también es muy importante, pero a nivel científico, ¿no?, de cara a tratar de prevenirlos y a mejorar qué hacemos, ¿no?, de cara a la prevención de fuegos en el futuro, los datos que podemos dar desde el espacio van a ser críticos. Se pueden usar de una forma mucho más efectiva, de hecho.
2: Y es que Álvarez aposta per una democratització de les dades que s'obtenen des de l'espai.
3: Hay mucha gente que todavía trata el espacio como si fuera un lujo cuando es infraestructura básica y la estamos usando día a día cada vez que cogemos el coche con los servicios de navegación, otros satélites de observación de la Tierra que te permiten monitorizar la biomasa, la humedad del suelo, pero también detectar posibles amenazas naturales.
2: En una conversa extensa amb Catalunya Ràdio, l'astronauta ha dit que veu possible que un espanyol pugui trepitjar la Lluna aquesta dècada i també destaca el paper cada cop més rellevant de Catalunya dins l'ecosistema espacial europeu.
9: Doncs ara que parlàvem d'aquests incendis i de la seva importància de poder-los detectar també des de fora de la Terra, aquestes altes temperatures han fet i també afecta a la gent que fa vacances perquè canvien el seu destí per aquest motiu. Hi ha zones, òbviament, que en surten perjudicades, però també hi ha alguns destins, com per exemple els que cauen en la franja on es podrà veure l'eclipsi del 12 d'agost, que aquest any doncs, es veuran beneficiats. Montse Garcia.
4: Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que els visitants prioritzen zones menys caloroses o opten per viatjar fora del pic de l'estiu. Lluís Manuel Dorca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
5: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havíem trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguer, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona.
4: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació gràcies a l'eclipsi. I a Lleida les previsions també són molt bones. Sentim el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre.
6: Especial singularitat del sector del turisme actiu, que estan notant, detectant un increment d'un 20% de la demanda respecte a l'any anterior, sobretot en les activitats d'aigua. Pensem que estem patint un estiu molt calorós i això convida a gaudir de les activitats d'aigua i a més tenim molta aigua.
4: Pel que fa als càmpings, preveuen una ocupació al voltant del 85% i recorden que els últims anys s'ha desestacionalitzat la temporada i al setembre també tenen molts clients.
9: Doncs bé, no tothom pot fer vacances, eh? Encara que tingui feina, segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es poden permetre una setmana de descans fora de casa. És el cas, per exemple, de la Maria Serra, és una autònoma de 24 anys, i també el de l'Olesia Gul, una refugiada ucraïnesa que viu sola a Barcelona amb la seva filla.
7: Si ets jove i vius a Barcelona i has d'estudiar, fas coses d'hostaleria o cuidar nens. Per tant, vacances com a tal, jo fa molts anys que l'estiu no faig. Treballes els estius per poder sobreviure durant l'any.
8: Mires a altres i te sientes com un fracàs. No descanses, no estàs feliç, al revés. Estàs com muy no hecho i moralment esto baja mucho.
9: Obrim ara el focus a Ucraïna. Almenys 9 persones han mort aquesta matinada aquí fent una nova onada d'atacs russos. Entre les víctimes hi ha 4 menors. El bombardeig també ha causat una trentena de ferits, una vintena dels quals han estat hospitalitzats. Quim Codines.
10: Segons les autoritats ucraïneses, Rússia ha llançat contra el país 185 drons i 35 missils, 27 dels quals eren balístics. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha denunciat que les defenses antiaèries només han pogut interceptar-ne un. Els atacs s'han fet durant la nit i han afectat diversos punts de la capital, entre els quals hi ha blocs de pisos, un centre educatiu i altres edificis. Zelensky ha anunciat a través d'X que, com a resposta als atacs russos, l'exèrcit ucraïnès ha bombardejat un vaixell de càrrega i 3 refineries de petroli russes. Tot plegat després d'un mes de juliol en què Rússia va disparar un nombre rècord de míssils contra Ucraïna, segons una anàlisi de l'agència France Press. Davant d'aquesta situació, el govern ucraïnès continua reclamant més sistemes de defensa aèria per poder-se protegir dels atacs russos. En l'última cimera de l'OTAN, Donald Trump va anunciar que els Estats Units facilitarien a Ucraïna la tecnologia necessària per fabricar míssils Patriot, que serveixen per aturar els projectils balístics. Però en aquesta mateixa setmana, el president dels Estats Units ha fet marxa enrere en aquest compromís.
9: Anys després, dues de les bandes més icòniques del pop-rock català, l'Exambusto i aquests que sonen Gossos, tornaran a compartir escenari. I a més, en l'únic concert que Gossos fa aquest estiu. Serà aquesta nit al recinte de la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà, en el marc del Festival Sons del Món. Això després de l'èxit d'ahir a la nit d'un altre concert multitudinari que va reunir per primera vegada els Amics de les Arts, Blaumut i Raimon Mirabet. Anem a Roses, doncs, Fèlix Martín.
13: Serà l'únic concert que Gossos fa aquest any després.

0: Gran Busto, que va ser un grup amb el que vam compartir llargues gires, amistat i demés. Vam mirar les agendes i màgicament aquest dia quadrava i ens vam llançar a la piscina.
1: Volen que sigui una nit tan memorable com a mínim com la que ja es va viure també ahir amb el concert compartit que van fer a la mateixa Ciutadella de Roses Ramon Mirabet, Blaumut i els Amics de les Arts, que es va batejar com el so d'una generació. Ahir va plegar més de 2.500 persones, avui se'n preveuen més de 4.500.
2: El Festival Grec abaixa el taló amb la prestigiosa companyia xinesa Tao Dance Theatre, que ha estrenat a l'Estat les seves coreografies numèriques 16 i 17. Es tracta d'unes peces que es basen en l'abstracció i la tècnica del moviment del cos sense cap narrativa. Marta Vives.
3: La Tao Dance Theatre prometia als espectadors una experiència sensorial i així ha estat, amb el seu espectacle hipnòtic de cossos que creen moviments ondulants i que es converteixen en una única força d'una bellesa extraordinària. Aquest era el punt de partida del coreògraf de la companyia Tao Ye, que ho explicava d'aquesta manera.
4: Perquè tots tenim un cos, tots tenim cos. Per tant, tota la meva obra es concentra en el cos i vull que el cos sigui un element que interconnecti amb tots els llenguatges.
3: I sobre l'escenari, dues coreografies amb títol numèric i ben diferents una de l'altra, a 16 els ballarins connectats en una seqüència lineal per projectar ones d'energia ondulant. A 17, el diàleg entre dos llenguatges, el dels sons i la música i el dels moviments, tots dels mateixos intèrprets. Aquest està l'espectacle final d'una edició del Grec en què la dansa ha estat especialment destacada en quantitat i en qualitat i que ha constatat el gran nivell que viu aquesta disciplina a tot el món i de la que el Grec n'ha estat el millor aparador.

0: Catalunya migdia.
1: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
2: Oh, capità, el meu capità.
3: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
4: Ja no sé què em passa.
3: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
5: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
3: Aquest estiu, els dissabtes a la nit, històries de sempre i per sempre.
6: Això sona brillant.
3: Nit d'Oscars. I aquesta nit, el color porpra.
7: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
8: La cinta de Möbius.
7: I revela com funcionen les ones electromagnètiques lluminoses.
8: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
7: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
8: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
9: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.

0: I ja som en temps d'esports. Marc Andrés, avui Barça, eh?
1: Sí, perquè el Barça s'entrena aquest matí en una sessió de recuperació després de l'estrena a la pretemporada contra el Birmingham, un partit que va seguir l'enviat especial de Catalunya Ràdio, aquesta gira del Barça a Anglaterra, el Ramon Salmurri. Hola, Salmo, bon dia.
2: Va ser un empat a dos en un partit discret del Barça, que això sí, ens deixa algunes lliçons. La primera, que dèiem, i necessita encara temps. I la segona, que Bardaggi té la porta oberta a sortir. Va ser l'únic futbolista del primer equip que va jugar només la segona meitat. Tot i que queda clar també que ell es vol reivindicar i va fer un molt bon partit. Héctor Fort va jugar de central i poca estona, i el Barça té en els joves un tresor capaç de competir quan Sant Andreu's colla amb un equip dissenyat per ser la Premier, com és aquest Birmingham, amb un camp ple i una canalla plantant cara. Guille Fernández, Orián Goren, Jordi Pasquer, Òscar Gistau o, sobretot, Hamza Abdelkarim, futbolista juvenil que porta tot just pocs mesos a Barcelona i que ahir, en el seu primer partit amb el primer equip del Barça, va fer dos gols.
3: Hi ha un gran ambient per créixer i espero créixer aquí. He de somiar en gran.
4: Of course you have to dream big.
2: Avui el Barça té sessió de recuperació a l'espera d'escoltar Jesse Bisibu, nou fitxatge del club blaugrana, arriba del Bruges, a canvi de 8 milions i mig d'euros.

0: euros, tot i que el club belga conserva un 20% d'una futura venda. Avui, si tot va bé, el podrem escoltar.
1: Gràcies, Salmo. Mentrestant, avui juguen els altres tres equips catalans de primera i segona divisió. Començant per primera, l'Espanyol disputa el seu segon amistós de la seva estada a Anglaterra. Serà contra el Middlesbrough a partir de les 4 de la tarda i en directe per Esport 3. Edu Expósito, un dels capitans de l'equip blanquiblau, parla amb molta calma del seu futur al club.
2: Jo estic molt tranquil, jo estic aquí. Sé que això anirà sortint sempre, però quan acabi el mercat me preguntareu si està ja tot fet, si no, si en quedaré, si... Estic molt tranquil. Jo estic molt centrat aquí, entre el migcampista que està sent aquestes temporades i hi ha molta il·lusió d'aquesta nova temporada.
1: Pel que fa a la primera divisió, també hem de fer un altre petit apunt, en aquest cas de mercat, perquè destaquem que avui el Leipzig ha tingut un amistós i no ha comptat amb Yann Diomandé, cosa que ha fet que la premsa alemanya doni per fet ja la marxa del jugador Diomandé de l'Iborià al Real Madrid. Baixant a la segona divisió, també juga el Girona avui amb la disputa de la 49a edició del trofeu Costa Brava. Serà a les 8 del vespre, també en directe per Esport 3, a Montilivi i contra l'Arsenal, el vigent campió de la Premier i sots campió d'Europa. De la pretemporada en parla el tècnic gironí Quique Álvarez.
3: Les sensacions és que, pues, que són bones, que el grup s'està recuperant, que hi ha il·lusió, hi ha ganes i bueno, això és el que em deixa que cada dia és un entreno bo i estem pel bon camí.
1: I també juga el Sabadell a les 8 del vespre al CAR de Sant Cugat contra l'Andorra, un rival de la categoria. Els vallesans també van tenir a més un amistós ahir contra l'Inter Escaldes, que van guanyar per 1-0. I per cert, en futbol de casa nostra, ahir cap al vespre el Barça femení va confirmar el Brighton anglès com a rival del trofeu Joan Gamper, que es jugarà divendres 21 d'agost a les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff. I per tancar el bloc futbolístic, la FIFA ha retirat la proposta de comercialitzar esdeveniments, de crear aquesta petita filial per privatitzar esdeveniments com el Mundial, aquesta matinada. Però hores després la UEFA ha emès un comunicat afirmant haver perdut la confiança en Gianni Infantino. El comunicat titlla la proposta de la FIFA de pla secret amb calendari express, tramat per gent desconeguda i amb un benefici dubtós per l'esport. També dissenyen un pla que garanteixi que no es torni a repetir. Parlem ara de ciclisme perquè ja tenim en marxa, o d'aquí pocs minuts tindrem en marxa, la primera etapa del Tour de França femení i el tindrem amb dues ciclistes catalanes, Paula Blasi i Mireia Benito. Una ronda francesa on Blasi, d'Esplugues de Llobregat, és una de les favorites al triomf, tot i ser la primera vegada que hi participa. De moment, com dèiem, aquesta primera etapa és a punt de començar i es celebrarà íntegrament a Lausana, a Suïssa, 138 quilòmetres, força plans, amb tres ports de tercera categoria i un de quarta. Aquest Tour femení, per cert, s'acabarà diumenge 9 d'agost a París. Més coses perquè tenim en marxa l'Europeu de Natació Artística que es disputa a París. Aquest matí, a la prova preliminar de solo lliure femení, la catalana Iris Tió ha acabat en segona posició. La final serà dilluns a les 9 del matí. Iris Tió, per cert, que avui juga dues medalles. La primera amb Denis González, a partir de les 4, que disputaran la final del duet mixta lliure. Com dèiem, a partir de les 4 i just després començarà la final del duet lliure, una mica abans de les 5 de la tarda, on repetirà Iris Tió fent parella amb la també catalana Lilú Lluís. Ahir, Denis González va acabar quarta a la final de solo tècnic, mentre el duet tècnic d'Iris Tió i Lilú Lluís va acabar vuitè. I en bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de Timmy Allen.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 3:15. Ceuta va recuperant el pols després d'hores agitades per l'arribada massiva de migrants. La majoria ja han estat retornats cap al Marroc. La policia parla de 69.000 persones que haurien abandonat Ceuta. Aquesta crisi deixa almenys 67 morts, segons el darrer balanç del govern espanyol, però podrien ser molts més. L'executiu espanyol ha instal·lat barreres de contenció a l'espigó de la platja del Tarajal. El president espanyol Pedro Sánchez ha enviat una carta a les màximes autoritats europees en què es queixa de l'actitud d'alguns estats europeus per la crisi de Ceuta. La Comissió Europea reclama més control de les fronteres i una vintena de països reclamen una reunió extraordinària dels ministres de l'Interior. També destaquem aquesta hora que el mes de juliol ha estat el més càlid des del 1950 i un dels més secs. Ho conclou l'últim balanç del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest estiu ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus, un menys que en tot l'any passat. Des d'ara fins a arribar al punt de les 3 de la tarda, us explicarem també que l'ambaixada nord-americana a Israel avisa els ciutadans nord-americans que viuen a l'Orient Mitjà d'una possible escalada imprevista a la regió. En un missatge de l'ambaixada, a través del seu compte d'X, els insta a considerar la possibilitat de marxar de la zona i estar preparats per cancel·lacions de vols i tancaments de l'espai aeri. I comencen les actuacions per reduir la sobrepoblació de conills a la plana de Lleida per evitar danys als camps de cultiu. El Departament d'Agricultura posa en marxa les accions promeses a les entitats agràries que, ara per ara, mantenen desconvocades les mobilitzacions previstes per aquest cap de setmana. També amb el Marc Andrés busquem el titular esportiu. Marc, que destaquem aquesta hora. Bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs avui és un dia ple de futbol. Ahir va jugar el Barça, empat a 2 i derrota als penals contra el Birmingham. Avui juga l'Espanyol, també juga el Girona i el Sabadell. I ara mateix també estarem molt atents a l'esport en directe perquè és a punt de començar la primera etapa del Tour femení amb ciclistes catalanes com Paula Blasi o Mireia Benito.
1: En un dissabte molt calorós a les comarques de Ponent, on s'arribarà als 38 graus i ambient molt humit a prop de la costa. A la tarda, ruixats de distribució irregular al terç nord, sovint amb tempesta i localment amb calamarsa o pedra. També s'escaparan alguns xàfecs cap al massís dels ports. Passen 3 minuts de 3:15. Ceuta va recuperant el pols després de 48 hores d'agitació social per l'arribada massiva de migrants. La majoria ja han estat retornats cap al Marroc. La policia parla de 69.000 persones que haurien abandonat Ceuta. Aquesta crisi deixa almenys 67 morts, segons l'últim balanç del govern espanyol, però podrien ser molts més. Un executiu espanyol que ha tret pit de la gestió feta i d'haver revertit la crisi en 24 hores. Aquest matí ha començat a instal·lar barreres de contenció a l'espigó de la platja del Tarajal. Ho estem seguint tot plegat amb l'enviada especial a la zona, en aquest cas a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Xancletes, cadires de càmping, samarretes. La filera interminable de joves marroquins que tornen avui al seu país va deixant enrere el rastre físic d'aquests 3 dies de situació excepcional en la història migratòria de Ceuta.
4: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Sí.
3: Els crits de visca a Espanya de fa uns dies s'han transformat avui en crits de visca al Marroc i Marroc bonic. Alguns desfilen encara reclamant, sisplau, una ampolla d'aigua, després de més d'un dia de comerços i súpers tancats i cap tipus d'ajuda humanitària visible. Aquest noi, el Walid, ens explicava que no vol marxar al Marroc, que, de fet, aquests dies per això no l'ha ajudat ningú, fins que un soldat l'ha interromput.
5: Yes, yes.
6: You want to?
5: No. I'm not going to Morocco. Wallah. Walakin كيف شو people سبسا zero. Help zero. في آخر.
6: Where in Morocco? City.
5: Tanger.
6: Tanger.
5: Yes.
6: Zid.
3: L'exèrcit, doncs, vigila aquest retorn dels marroquins, que ja són milers els que han tornat al Marroc, al seu país d'origen, però a Ceuta encara queden migrants. Són molts africans subsaharians a les platges pròximes al CETI, al Centre d'Internament d'Estrangers, i pels boscos i muntanyes del darrere, dormint al terra o amb matalassos bruts. Han estat uns dies de molta agitació social, amb veïns tancant els carrers dels seus barris i organitzant guàrdies de vigilància armats amb pals. Fins i tot hi ha hagut un apunyalat i, sobretot, la indignació de molts locals que se senten impotents. dolents. Per cert que avui s'han rescatat 7 cadàvers més d'ofegats, són gairebé un centenar en l'última setmana amb un únic forense a Ceuta. Per reforçar la seguretat aquí al punt fronterer del Tarajal, on s'aixequen els murs de contenció, el Ministeri de l'Interior ha instal·lat avui una tanca marítima de boies de 500 metres per impedir que tornin a entrar migrants nedant en massa.
1: Aquesta crisi de Ceuta ja ha aterrat a la taula de les màximes autoritats europees. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, defensa que cal reforçar més el control de les fronteres, ho ha dit després d'un matí frenètic de peticions creuades. D'una banda, una vintena de països europeus, liderats per Itàlia i Alemanya, reclamen una reunió extraordinària dels ministres de l'Interior. I de l'altra, el govern espanyol es queixa per carta de l'actitud d'alguns socis comunitaris, com la italiana Giorgia Meloni, que Madrid Alba Gil qualifiquen d'egoista.
0: Una carta contundent en què Pedro Sánchez deixa clar el seu malestar per la reacció d'alguns governs europeus davant la crisi migratòria a Ceuta. Els acusa d'atacar Espanya i d'haver tingut una reacció egoista i polaritzadora. Considera que l'actitud que han mostrat és injusta i es basa en prejudicis, notícies falses, ignorància o interès polític. També el recorda que Ceuta no forma part de l'espai Schengen i que Espanya rep menys migrants sense papers que altres estats membres, com Itàlia. Per tot plegat, Pedro Sánchez demana al Consell Europeu una reunió d'urgència amb els ministres de l'Interior que serveixi per consensuar una resposta comuna a aquesta crisi. L'encarregat de posar-hi veu ha estat el ministre Fernando Grande Marlaska des de Ceuta.
7: Ese egoísmo, esa falta de asunción de los valores de la Unión Europea es lo que ha determinado que el presidente del gobierno solicite ese Consejo Extraordinario High. Porque aquí ya estamos hablando de mala fe.
0: Marlaska ha insistit en la tesi de les màfies, a les quals la Moncloa responsabilitza del que ha passat i ha tancat files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i destaca que sense la seva col·laboració no hauria estat possible revertir aquesta situació en només 24 hores.
1: D'altra banda, els experts apunten al risc que l'extrema dreta instrumentalitzi políticament situacions com la de Ceuta. Gemma Pinyol Jiménez, politòloga i investigadora en polítiques migratòries de la Universitat Pompeu Fabra, considera que el fenomen migratori és terreny adobat per dinamitar el projecte unitari europeu. Són declaracions al programa Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
8: Em fa por que haguem entrat en un moment on el que fem és polaritzar Schengen, és a dir, utilitzar el fenomen migratori per atacar un dels pilars claus de la construcció europea, que de fet respon bastant a les voluntats de l'extrema dreta que sempre havia sigut atacar el projecte europeu.
1: Pinyol Jiménez també assegura que aquesta arribada massiva de migrants no és una qüestió migratòria, sinó una qüestió de control de fronteres i de demostració de força. Per Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, el perill és que els migrants puguin convertir-se en moneda de canvi per qualsevol opció política. Ho ha dit aquí a 3Cat Info.
9: S'instrumentalitzen pels dos costats, pel costat del govern marroquí, per pressionar el govern espanyol, i s'instrumentalitza molt directament per part de l'extrema dreta i més enllà per imposar un relat d'invasió, d'allau, de falta de control que porta a tota una sèrie de mesures i discursos clarament no només xenòfobs, sinó clarament il·liberals.
1: 6 minuts i 3 quarts de 3.
10: 3Cat Info.
1: Aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis llargs de calor, pràcticament no ha plogut, i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, la meitat de dies del mes de juliol, en algun punt del país, es van superar els 40 graus de temperatura. Ho ha explicat aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
11: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta al rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
1: A més, hi ha una estació al barri de les Corts de Barcelona on l'últim mes només hi ha hagut 5 nits amb mínimes per sota dels 25 graus i durant el juliol pràcticament no ha plogut. La meitat de les estacions del Meteocat han recollit menys d'un litre de pluja. I Protecció Civil demana prudència a les platges, piscines i rius perquè aquest estiu ja han mort d'ofegades a Catalunya 29 persones. 15 es banyaven al mar, 9 en piscines i 5 en aigües interiors. També han resultat ferides 55 persones. L'any passat, en aquestes dates, el balanç era de 22 banyistes morts i 33 de ferits.
10: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: En plan internacional, us expliquem que l'ambaixada nord-americana a Israel ha avisat els nord-americans que viuen a l'Orient Mitjà d'una possible escalada imprevista a la regió. En un missatge de l'ambaixada a través del seu compte d'X, els insta a considerar la possibilitat de marxar de la zona a causa de la guerra a l'Iran. En tot cas, recomana als ciutadans nord-americans extremar les precaucions i estar preparats per cancel·lacions de vols i també per tancaments de l'espai aeri. El règim dels ayatolàs, en les últimes hores, ha acusat els Estats Units d'atiar la tensió i ha amenaçat amb represàlies contra qualsevol país que doni suport a Washington. Mitjans nord-americans també informen que Trump estudia una nova campanya de bombardejos massius contra l'Iran, especialment en infraestructures energètiques, tot i que el president encara no n'hauria autoritzat l'inici. Potser heu vist els darrers dies una imatge de la Terra, però no com estem acostumats a veure-la, esfèrica, sinó abunyegada, com una esfera totalment boteruda. És una imatge que ha generat la NASA i molta gent l'ha difós dient que és la imatge real i més acurada de la Terra. Però això no és cert. Ens ho explica amb aquest reportatge el responsable de verificació de 3CAT Info, Carlos Baraibar.
12: La imatge, efectivament, l'ha feta i distribuïda la NASA i s'anomena geoide. Però no és la imatge real de la Terra. El nostre planeta no és tan boterut i abunyegat. El que mostra aquest geoide és una projecció teòrica de com afecta la gravetat en diverses parts del planeta segons la seva composició geològica. Ho explicava el físic Miquel Soré del Matí de Catalunya Ràdio.
13: La gravetat de la Terra no és homogènia. I això té a veure amb la forma de la Terra, però també té a veure amb la densitat. Depèn del material que hi ha geològic a sota nostra, la gravetat serà més gran o més petita, perquè la gravetat depèn del que ens està traient. Per tant, la gravetat sí que realment és diferent en diferents parts de la Terra. Aleshores, si tu fas un dibuix d'aquesta gravetat, en lloc de sortir d'una esfera, que voldria dir que és uniforme, doncs en surten aquestes coses.
12: En aquest geoide, a més, aquests efectes de la gravetat s'han exagerat i multiplicat per fins a 10.000 per fer-los més visibles en un dibuix. Per tant, tot i les irregularitats de la seva superfície, la Terra continua sent una esfera lleugerament aplanada als pols, com ens van explicar a l'escola, i no una patata còsmica plena de bonys.
1: Al Japó, les poques hores de descans diari que té la primera ministra d'aquest país, Sanae Takaichi, genera un intens debat al país asiàtic. Diu que dorm entre 0 i 3 hores al dia, que al cap de setmana se'l passa llegint documents oficials i que en el poc temps que li sobra planxa i fa neteja a casa. Ignasi Abad.
14: Les sorprenents declaracions de la primera ministra Takaichi s'expliquen per la particular cultura japonesa del treball, en la qual la dedicació a la feina és sagrada. L'expert en política japonesa Lluc Vidal, director del grau de Relacions Internacionals de la UOC, creu que la líder del Partit Liberal vol demostrar que treballa més que ningú, encara que sigui a costa de dormir poc o gens.
15: Això és molt difícil de creure. Si hi hagués aquí un metge, segurament hagués dit que hi hagués mort de dormir 0 hores, però s'entén que ella el que vol dir és que està dormint molt poques hores. Diu que dedica, a part, el cap de setmana o els dies festius a llegir documents oficials. Per tant, ella el que pretén és donar un exemple a les noves generacions de bona forma de treballar.
14: Vidal alerta que el missatge neotradicionalista de Takaichi cala cada vegada menys a les noves generacions de japonesos.
15: Amb aquesta cultura de l'esforç, d'aixecar el país, de les seves cendres en les que es va quedar després de la Segona Guerra Mundial, això ha tingut una sèrie de conseqüències. La primera és l'enorme estrès. Fins i tot hi ha un concepte que és karoshi, que és mort per excés de treball. Després també no ha permès que la dona entrés en el món laboral durant molt de temps.
14: La presència de les dones en política al Japó és d'entre un 10 i un 15%, i quan hi entren és després de l'edat fèrtil. L'excepció és l'alcaldessa més jove del país, Shoko Kawata, de 35 anys. Governa Yawata, una ciutat de 70.000 habitants, i és el primer càrrec electe que s'agafa una baixa per maternitat, cosa que li ha reportat dures crítiques, especialment d'homes.
10: 3CAT Info.
1: I comencen les actuacions per reduir la sobrepoblació de conills a la plana de Lleida per evitar danys als camps de cultiu. El Departament d'Agricultura posa en marxa les accions promeses a les entitats agràries que ara per ara mantenen desconvocades les mobilitzacions previstes per aquest cap de setmana al Vemor.
16: Les actuacions per intensificar el control poblacional de conills s'han començat a desplegar al municipi de Verdú, a la comarca de l'Urgell, una de les zones més tensionades per la presència d'aquest animal a la plana de Lleida. Durant uns 15 dies s'han organitzat organitzat una cinquantena de batudes, segons el director dels serveis territorials del Departament d'Agricultura, Lleida, Jaume Feixa.
17: Són 30 recorreguts amb pick-up, vale? Pick-up i armes al damunt, i 24, i si podem, incrementarem, a white nocturns en punt fix. Hem agafat les zones que ens han declarat danys i en les que sabem que hi ha més dany de conill, i aquestes zones les farem, diguem, a peu, fix amb trípode i també arma de foc feta per tècnics especialistes.
16: Posteriorment també es preveuen actuacions a la comarca del Segrià, concretament als municipis d'Aspa i Alfés.
1: Tu que ets 3:15 de la tarda.
18: Tarda en segure.
1: El temps. Ara sí, a punt la previsió meteorològica amb l'Enric Agut.
18: Aquesta tarda ens portarà alguns ruixats, algunes tempestes que poden ser fortes, poden caure alguns aiguats a comarques del Pirineu, Prepirineu, Oriental, sobretot, en àrees com la Cerdanya, el Berguedà, també Ripollès, Lluçanès, Osona i la Garrotxa. En aquestes quatre comarques el perill és més alt, és un perill alt d'alguns ruixats forts, però també s'hi suma el Pla de l'Estany i l'Alt Empordà. Sovint amb tempesta i localment en calamarsa o pedra. També hi ha avís d'intensitat de precipitació a les Terres de l'Ebre, des de la Terra Alta passant pel Baix Ebre i el Montsià. També aquí es poden formar alguns nuclis convectius i descarregar alguna tempesta. La resta, doncs, o farà sol o el cel quedarà mig ennuvolat. També algun ruixat més puntual pot presentar-se a altres zones del Pirineu. Així doncs, pendents aquesta tarda d'aquestes pluges que poden ser intenses, amb aquest perill al nord del país, i que en alguns casos és un perill alt. La temperatura alta, avui alguns valors propers als 38 graus, on pugin més cap a Ponent. Xifres que ja han superat els 35, per exemple, a Terres de l'Ebre, a Benissanet, a Vinebre, o també s'han aprovat els 35 a Cabanes o a la Seu d'Urgell, un dia calorós i amb molta humitat, especialment a prop del mar, on la sensació és de xafogó. Demà diumenge, matí tranquil, de sol, alguns intervals de núvols, costaners, i a la tarda es podria repetir algun ruixat al Pirineu, Prepirineu, en aquesta ocasió també cap a l'Alt Pirineu i al massís del Port. En principi no serien tan extensos o forts com els d'avui.
10: A 3CAT Info,
19: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
10: insostenibles.
20: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
10: El retrat d'un planeta en crisi.
21: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
22: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
10: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
1: 3CAT Info. Ara falten 12 minuts per arribar a les 3 de la tarda. El restaurant Noma de Copenhagen, declarat 5 vegades el millor establiment gastronòmic del món, amb 3 estrelles Michelin, reobre les portes després de 3 anys tancat arran d'un escàndol pel maltractament dels treballadors. El seu fundador i xef estrella, René Redzepi, va haver de dimitir per assetjament físic i psicològic al personal enmig d'un clima d'exigència abusiva. Ara el restaurant Noma comença una nova etapa a la capital danesa sota el comandament del xef Pablo Soto, amb un menú de 600 euros per persona, begudes a banda, i això sí, amb uns protocols de treball que garanteixin el benestar dels empleats. Recollir la memòria de les mestres que van fer l'escola als pobles del Pirineu. Aquest és l'objectiu de Veus de Mestres, un projecte que entrevista les docents que fa dècades van arribar molt joves a les escoles rurals. Els enregistraments preserven la seva experiència i també la memòria d'una època de grans canvis al territori. Anem a la Pobla de Segur, Pau Rovira.
23: La iniciativa va néixer el 2025 impulsada pel Museu Hidroelèctric de Cabdella. Fins ara s'han enregistrat ja 8 mestres entre la Vall Fosca i la Pobla de Segur, i la previsió és ampliar el projecte als pròxims anys. Moltes, com l'Angelina Gomà, van arribar al Pirineu amb només 18 o 19 anys.
24: Però aquí a Catalunya sabíem que el primer destí, la primera plaça era el Pirineu. Això ja era una cosa que ja era sabuda del tot. Jo em sembla que, degut a això, si érem 80 noies a estudiar, que vam acabar magisteri, doncs potser vam fer oposicions, no crec que arribéssim a 10. perquè hi havia el pensament de que ui, que anar al Pirineu, als papes no els agradava gaire això.
23: Així ho recorda Dolors Gavàs.
2: Jo la relació amb la gent del poble la recordo a tots els tres pobles molt maca. La recordo molt maca. La gent acollia, la gent quan mataven el porc i portaven una bona ofrena, la gent, tu dies, em fa falta això, algú t'ho portava, et portaven la llenya de l'escola puntualment, almenys jo no vaig bé mai de demanar, mira que se'ns acaba la llenya.
23: A través dels seus records també es recupera la vida quotidiana dels pobles, Lourdes Carrasquer.
3: Y hay una cosa que yo siempre he dicho, eran gente que tenían mucha dignidad. Muchos no habían salido nunca. Algunas personas mayores habían llegado a Pobla de Segur o alguna Barcelona, pero ese saber estar, ese silencio, ese respeto, esa escucha, esa aceptación, es que ellos eran uno con el paisaje.
23: A les escoles rurals, però, també obligaven les mestres a adaptar-se a una realitat molt diferent. La feina, recorda Hortènsia Illa, anava sovint més enllà de l'ensenyament.
4: Llavors va vindre a veure un pastor d'una casa i em va dir si fes classe la nit jo vindria perquè ara he d'anar a la mili i me'n dóna vergonya que no sé llegir ni escriure. I si fes classe, i sí, llavors li dic, bueno, pues sí.
23: Les entrevistes també recullen els orígens i les motivacions personals de les mestres. També la diversitat de procedències dels docents destinats aquí al Pirineu. Els records no només són acadèmics, també hi ha espai per als moments compartits amb els infants. És la Pilar Rius.
5: I jo, que era molt menuda i molt poc valenta, sempre feia patates i trumfes. I aleshores n'hi havia un espai que el peu sencer no hi cabia i tenies que anar de puntes a puntes així. I jo sempre era de les patates i trumfes.
23: Les entrevistes completes es conservaran als arxius per a futures investigacions, mentre que una versió resumida es presentarà públicament. El projecte continuarà al 2027 i el 2028 amb l'objectiu d'arribar a una trentena de mestres enregistrades per seguir preservant la memòria de l'escola rural del Pirineu, que pot ajudar també a reflexionar sobre l'educació actual.
6: Trescat Info.
25: Te lo vas a perder.
26: Sí, esto es el búnker, ¿no?
27: Soy Bebo.
26: Lola.
27: Andy, la absoluta reina del búnker.
28: La pel·lícula Fuego, el debut de la directora Estel Díaz, s'estrena aquest cap de setmana a l'Atlàntida Film Fest de Palma. És una cinta que es podrà veure a finals d'agost als cinemes, una història d'amistat juvenil que enllaça dansa i culpa. Palma, Caterina Carmany.
29: Tot canvia per la Lola quan el seu germà mor i ella entra al seu món de ball, amb un secret que ho mou tot. Sentim la directora de Fuego, Estel Díaz.
30: A la pel·lícula, els personatges guarden aquest secret compartit, sobretot per por, sentiment de culpa, un penediment perquè se senten responsables del que li va passar al Nico. No són capaços d'enfrontar-se al que va passar perquè requereix un procés emocional que és el que fan al llarg de la pel·lícula.
29: Pel·lícula comercial, però que intenta fomentar l'associacionisme i els valors de grup, a la vegada que vol remoure l'espectador i presentar la dansa com una cura.
28: El cicle La Pedra Parla omple de música un cop més el monestir de Vallbona de les Monges, a l'Urgell. Seran tres concerts en diferents espais d'un dels pocs cenobis catalans on encara viu una comunitat de monges. Lleida, Júlia Albacar.
31: Els concerts començaran este vespre amb una doble sessió al claustre del monestir amb el pianista Marc Heredia i més tard amb el conjunt Quinta Essència. Demà a l'església, les quatre estacions de Vivaldi amb la violinista Lina Turbonet. El director del festival, Jordi Domènech, ha explicat què suposa programar en un monestir on encara hi viu una comunitat de religioses.
32: Per un cantó és un privilegi de poder muntar concerts en un espai així. Per l'altre cantó sí que és, a vegades és una miqueta difícil perquè els espais tenen les seves particularitats i la comunitat té els seus horaris que intentem interferir el mínim possible.
31: El festival celebra aquest any la seva 11a edició.
28: Vilaplana, al Baix Camp, acull aquesta tarda la 18a edició del Mozart. El festival busca el diàleg i la reflexió entre diferents disciplines artístiques com la música, la dansa i l'escultura, Eloi Dost.
33: L'elevat risc d'incendi ha fet que el Mozart enguany no es pugui celebrar a la muntanya de la Mussara, el seu hàbitat natural, i finalment s'ha traslladat a Vilaplana. Mercè Mariner, directora artística del Mozart, explica al voltant de quin concepte girarà el festival.
34: Vulnerabilitat. Vulnerabilitat com a algú molt humà,
0: i que no podem treure'ns de sobre, som éssers vulnerables. El que passa que volem fer d'aquesta vulnerabilitat la possibilitat de crear i la possibilitat de parlar a través d'ella.
33: El Parc de la Riba acollirà a partir de les 7 de la tarda música de Xavier Montsalvatge a càrrec de Bruno Anguera, lectures de la novel·la Les dones i les ombres d'Isabel Olesti i la presentació de l'obra Petjades damunt del cingle de l'escultor local Salvador Joan Pere.
28: I ara tanquem informatiu. Fins a les 3.
10: Esports.
28: Amb el Marc Andrés. Bona tarda, Marc.
6: Bona tarda, Esport en directe. Comencem amb Esport en directe perquè ja tenim en marxa la primera etapa del Tour femení, una ronda francesa on, recordem, hi participen dues ciclistes catalanes, Paula Blasi i Mireia Benito. En Blasi, per cert, d'Esplugues de Llobregat, sent una de les favorites al triomf, tot i ser la primera vegada que participa a la ronda francesa. De moment, com dèiem, acaba de començar aquesta primera etapa que s'està celebrant íntegrament a Lausana, a Suïssa. 138 quilòmetres força plans amb tres ports de tercera categoria i final a un port de quarta categoria. Ara mateix tenim un grup de quatre ciclistes escapades a 35 segons del gran grup, però encara queda tot el gruix de l'etapa perquè encara queden, de fet, només s'han recorregut 12 quilòmetres d'aquesta etapa. Aquest Tour femení s'acabarà diumenge vinent, dia 9 d'agost, a París.
10: 3CAT Info.
6: Parlem ara de futbol, perquè avui tenim molta activitat pel que fa als equips catalans. A les 4 de la tarda juga l'Espanyol, el seu segon amistós de la seva estada a Anglaterra. Serà contra el Middlesbrough, en un partit que es podrà seguir per Esport 3. Edu Expósito, un dels capitans de l'equip blanc i blau, parla del seu futur en el club, això sí, amb molta calma.
7: Jo estic molt tranquil, jo estic aquí, sé que això anirà sortint sempre, però quan acabi el mercat me preguntareu si està ja tot fet, si no, si em quedaré, si... Estic molt tranquil, jo estic molt centrat aquí, en el migcampista que està sent aquestes temporades i hi ha molta il·lusió d'aquesta nova temporada.
6: També en clau primera, avui el Leipzig ha tingut un amistós i no ha comptat amb Jan Diomandé, cosa que ha fet que la premsa alemanya donés per feta la seva marxa al Real Madrid. Un Madrid que avui té un amistós al camp de la Fiorentina i on no hi ha viatjat Franco Mastantuono, que en principi haurà de sortir cedit. De la segona divisió, avui juga el Girona amb la disputa de la 49a edició del trofeu Costa Brava. Serà a les 8 del vespre i també s'emetrà en directe per Esport 3 a Montilivi contra l'Arsenal, el campió de la Premier. De la pretemporada que està fent l'equip n'ha parlat el tècnic Quique Álvarez.
8: Les sensacions és que, pues, que són bones, que el grup s'està recuperant, que... Hi ha il·lusió, hi ha ganes i bueno, això és el que em deixa que cada dia és un entreno bo i estem pel bon camí.
6: Una plantilla, per cert, que estarà capitanejada per Cristian Estuani una temporada més.
9: Bueno, significa mucho más que un contrato, ¿no? Poder estar aquí, poder ayudar al equipo tanto dentro como fuera. Yo creo que, bueno, en mi caso, desde el primer momento... mi intención estaba muy clara, que era continuar. Me veía personalmente que todavía tenía fútbol para dar y creo que todavía tengo algunos goles guardados por ahí, así que ojalá que puedan llegar pronto.
6: I també juga el Sabadell avui a les 8 del vespre contra l'Andorra, al CAR de Sant Cugat. Els vallesans, per cert, també van jugar ahir contra l'Interescaldes, en un partit que van imposar-se per 1-0. De la seva banda, qui també va jugar ahir va ser el Barça, el seu primer amistós oficial de la pretemporada. Va ser Anglaterra, al camp del Birmingham, en un enfrontament que va acabar amb empat a 2 i que els blaugranes van acabar perdent els penals. Els dos gols del Barça els va fer l'egipci Hamza Abdelkarim.
11: Really important.
12: És molt important, sobretot perquè he pogut ajudar l'equip i l'important ha estat l'esforç de l'equip. Espero poder ajudar l'equip a aconseguir els màxims títols possibles.
6: El davanter de 18 anys també va deixar molt bones sensacions a l'entrenador blaugrana, Hansi Flick.
13: Crec que és molt humil i té un bon caràcter. La seva mentalitat és sempre bona, dona el millor i té potencial. Com a davanter has de ser allà. Si hi ha una ocasió o situació dins l'àrea, hi has de ser, i ell ho ha demostrat. El partit d'avui li donarà molta confiança per les pròximes setmanes.
6: Avui el Barça, per cert, és sessió de recuperació a l'espera de poder escoltar el nou fitxatge, Jesse Bisibu, el futbolista belga que va aterrar a Anglaterra per unir-se a l'Estaix. I per tancar el bloc futbolístic, la FIFA ha retirat retirat la seva proposta de crear una empresa privada per comercialitzar esdeveniments com el Mundial aquesta matinada. Però hores després la UEFA ha emès un comunicat afirmant haver perdut la confiança en Gianni Infantino. I acabarem amb l'europeu de natació artística que s'està celebrant a París, perquè aquesta tarda Iris Tió juga dues medalles. La primera a la final de duet mix lliure amb Denis González i després amb Lilú Lluís a la final de duet lliure.
10: 3CAT Info.
1: Bona tarda a les 3.

0: Ceuta va recuperant mica en mica la normalitat després d'hores molt convulses per l'arribada massiva de migrants aquesta setmana. La majoria, però, ja han estat retornats als seus països. La policia parla de 69.000 persones que haurien abandonat Ceuta. Una crisi migratòria, però, que ha deixat com a mínim 67 víctimes mortals, segons l'últim balanç del govern espanyol, però en podrien ser moltes més. L'executiu de Pedro Sánchez que instal·la barreres de contenció a l'Espigó a la platja del Tarajal. Un Pedro Sánchez que ja ha enviat una carta a les màximes autoritats europees en què es queixa de l'actitud que han tingut alguns estats europeus per aquesta qüestió. La Comissió Europea reclama més control de les fronteres i una vintena de països demanen una reunió extraordinària dels ministres de l'Interior. Des de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo exigeix explicacions al president espanyol. Aquest mes de juliol, que tot just acabem de tancar, ha sigut el més càlid des del 1950 i un dels més secs. Ho conclou l'últim balanç que ha fet el Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest estiu ja hem tingut 15 dies amb temperatures per damunt dels 40 graus, un menys que en tot l'any passat. Tot i aquesta calor intensa, comencem el mes d'agost amb bones perspectives pel que fa a l'ocupació turística. Les altes temperatures sí que tenen enrere alguns visitants, però l'eclipsi del dia 12 dispara moltes reserves. Segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es podran permetre fer ni una setmana de vacances encara que tinguin feina. 10 persones mortes avui de matinada a Kiev en una nova onada d'atacs russos. 4 eren infants. L'atac també ha deixat una trentena de persones ferides i una vintena que han hagut de ser hospitalitzades. Segons les autoritats ucraïneses, Rússia ha llançat contra el país 185 drons i 35 míssils, 27 dels quals eren balístics. La cineasta Estel Díaz presenta la seva òpera prima aquest cap de setmana a l'Atlàntida Film Fest de Palma. És un drama juvenil que retrata el sentiment de culpa d'un grup de joves que guarden un secret. Gossos i l'Exambusto compartiran escenari avui a la nit al Festival Sons del Món a Roses. És un concert que hem batejat junts de nou després de 20 anys. Això després de l'èxit d'ahir a la nit d'un altre concert multitudinari que va reunir per primera vegada els Amics de les Arts, Blau Mut i Ramon Mirabet.
1: Esports.
2: L'Espanyol tanca avui la seva estada a Anglaterra amb un partit contra el Middlesbrough. Serà a les 4 de la tarda en directe per Esport 3. També avui Girona, Arsenal i Sabadell, Andorra, tots dos a les 8 del vespre. Esport en directe, tenim en marxa la primera etapa del Tour de França femení, 138 quilòmetres amb recorregut a Lausana, a Suïssa, amb les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito. Encara queda molta etapa, 121 quilòmetres per la meta. I a les 4 de la tarda, final de duet mix lliure d'Iris Tió i Denis González de l'Europeu de Natació Artística de París. Més tard, Tió farà duet amb Lilú Lluís per participar a la final del duet lliure.
0: Molta calor a les comarques de Ponent. Avui tornen a arribar als 38 graus i ambient molt humit a prop de la costa. Aquesta tarda, ruixats de distribució irregular, al terç nord, sovint amb tempesta i localment amb calamarsa o pedra. També s'escaparan alguns xàfecs cap al massís dels ports.
1: 3CAT Info.
0: Ara passem poc més de 4 minuts de les 3, us parla Jaume Brufau. Ceuta va recuperant el pols després de 48 hores d'agitació social per l'arribada massiva de migrants aquesta setmana. La majoria ja han estat retornats cap al Marroc. La policia parla de 69.000 persones que haurien abandonat Ceuta. Una crisi migratòria que ha deixat com a mínim 67 víctimes mortals, segons l'últim balanç del govern espanyol, però en podrien ser moltes més. Un executiu que treu pit de la gestió feta i d'haver revertit la crisi en 24 hores avui al matí ha començat a instal·lar-se al punt de barrera de contenció a l'Espigó de la platja del Tarajal, on hi ha l'enviada especial de 3CAT Info, Cèlia Cernades.
3: Xancletes, cadires de càmping, samarretes. La filera interminable de joves marroquins que tornen avui al seu país va deixant enrere el rastre físic d'aquests 3 dies de situació excepcional en la història migratòria de Ceuta.
4: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Oh, sí.
3: Els crits de visca a Espanya de fa uns dies s'han transformat avui en crits de visca al Marroc i Marroc bonic. Alguns desfilen encara reclamant, sisplau, una ampolla d'aigua, després de més d'un dia de comerços i súpers tancats i cap tipus d'ajuda humanitària visible. Aquest noi, el Walid, ens explicava que no vol marxar al Marroc, que, de fet, aquests dies per això no l'ha ajudat ningú, fins que un soldat l'ha interromput.
5: Yes, yes.
6: You want to?
5: No. I not... عيناس كون تو ماروك والله ولكن كيفاش بيبول سبسا زيرو هالب زيرو في اخر
6: وين ماروكو سيتي
5: تينجر يس
6: زيد
3: L'exèrcit, doncs, vigila aquest retorn dels marroquins, que ja són milers els que han tornat al Marroc, el seu país d'origen, però a Ceuta encara queden migrants. Són molts africans subsaharians a les platges pròximes al CETI, el centre d'internament d'estrangers, i pels boscos i muntanyes del darrere, dormint al terra o amb matalassos bruts. Han estat uns dies de molta agitació social, amb veïns tancant els carrers dels seus barris i organitzant guàrdies de vigilància armats amb pals. Fins i tot hi ha hagut un apunyalat i, sobretot, la indignació de molts locals que se senten impotents. Per cert que avui s'han rescatat 7 cadàvers més d'ofegats, són gairebé un centenar en l'última setmana amb un únic forense a Ceuta. Per reforçar la seguretat aquí al punt fronterer del Tarajal, on s'aixequen els murs de contenció, el Ministeri de l'Interior ha instal·lat avui una tanca marítima de boies de 500 metres per impedir que tornin a entrar migrants nedant en massa.
0: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, defensa que cal reforçar més el control de les fronteres. Ho ha dit després d'un matí frenètic de peticions creuades. D'una banda, una vintena de països europeus, liderats per Itàlia i Alemanya, reclamen una reunió extraordinària dels ministres de l'Interior. I de l'altra, el govern espanyol es queixa per carta de l'actitud que han tingut alguns socis comunitaris, com l'italià executiu de Giorgia Meloni, que han qualificat d'egoista. Madrid ara, Alba Gil.
7: Una carta contundent en què Pedro Sánchez deixa clar el seu malestar per la reacció d'alguns governs europeus davant la crisi migratòria a Ceuta. Els acusa d'atacar Espanya i d'haver tingut una reacció egoista i polaritzadora. Considera que l'actitud que han mostrat és injusta i es basa en prejudicis, notícies falses, ignorància o interès polític. També el recorda que Ceuta no forma part de l'espai Schengen i que Espanya rep menys migrants sense papers que altres estats membres, com Itàlia. Per tot plegat, Pedro Sánchez demana al Consell Europeu una reunió d'urgència amb els ministres de l'Interior que serveixi per consensuar una resposta comuna a aquesta crisi. L'encarregat de posar-hi veu ha estat el ministre Fernando Grande Marlaska des de Ceuta.
8: Ese egoísmo, esa falta de asunción de los valores de la Unión Europea es lo que ha determinado que el presidente del gobierno solicite ese consejo extraordinario high. Porque aquí ya estamos hablando de mala fe.
7: Marlaska ha insistit en la tesi de les màfies, a les quals la Moncloa responsabilitza del que ha passat i ha tancat files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i destaca que sense la seva col·laboració no hauria estat possible revertir aquesta situació en només 24 hores.
0: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que no es creu que el govern espanyol no sabés de feia dies que hi hauria aquesta entrada massiva de migrants. Des de Ceuta, Núñez Feijóo ha exigit a Pedro Sánchez que doni explicacions.
9: Ayer el presidente del gobierno dijo que la había cogido por sorpresa. Yo no me lo creo. No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 personas.
0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha afirmat que el govern no tenia cap coneixement previ d'aquesta acció ni hi havia cap informe dels serveis secrets que hi hauria aquesta entrada massiva des del Marroc. I els experts apunten al risc que l'extrema dreta instrumentalitzi políticament situacions com aquesta. Gemma Pinyol Jiménez, politòloga i investigadora en polítiques migratòries de la Universitat Pompeu Fabra, considera que el fenomen migratori és terreny adobat per dinamitar el projecte unitari europeu. Són declaracions que ha fet al programa Tot es pot parlar d'aquesta emissora.
10: Em fa por que haguem entrat en un moment on el que fem és polaritzar Schengen, és a dir, utilitzar el fenomen migratori per atacar un dels pilars claus de la construcció europea, que de fet respon bastant a les voluntats de l'extrema dreta que sempre havia sigut atacar el projecte europeu.
0: També assegura que aquesta arribada massiva de migrants no és una qüestió migratòria, sinó una qüestió de control de fronteres i de demostració de força. Per Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, el perill és que els migrants puguin convertir-se en moneda de canvi per qualsevol opció política. Són declaracions a 3CAT Info.
11: S'instrumentalitzen pels dos costats, pel costat del govern marroquí, per pressionar el govern espanyol, i s'instrumentalitza molt directament per part de l'extrema dreta i més enllà per imposar un relat d'invasió, d'allau, de falta de control que porta a tota una sèrie de mesures i discursos clarament no només xenòfobs, sinó clarament il·liberals.
0: Poc més de 4 minuts i serà un quart de 4.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest juliol, que tot just acabem de tancar, ha sigut el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis llargs de calor, pràcticament no ha plogut, i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, la meitat de dies del juliol, en algun punt del país, es van superar els 40 graus. Ens ho ha explicat a aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
12: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta al rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
0: Hi ha una estació al barri de les Corts de Barcelona on l'últim mes només hi ha hagut 5 nits amb mínimes per sota dels 25 graus i durant el juliol pràcticament no ha plogut tampoc. La meitat de les estacions del Meteocat han recollit menys d'un litre de pluja, pràcticament res. Protecció Civil demana molta prudència aquests dies a platges, piscines i rius perquè aquest estiu ja han mort ofegades a Catalunya 29 persones. 15 van perdre la vida quan es banyaven al mar, 9 quan ho feien en piscines i 5 quan eren en aigües interiors. També han resultat ferides 55 persones. L'any passat, en aquestes dates, el balanç era de 22 banyistes morts i 33 persones ferides. Molta atenció, doncs, perquè aquests dies molta gent comença vacances. Hi ha zones que surten perjudicades d'aquestes calorades que estem tenint, però també hi ha alguns destins, com els que cauen a la franja, on es podrà veure l'eclipsi el pròxim dia 12, que aquest any es veuen beneficiats. Els hotels esperen poder batre rècords i superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que els visitants prioritzen zones menys caloroses o opten per viatjar fora del pic de l'estiu. Lluís Manel, d'Orca, és propietari de l'hostal Estrella, a Rupit.
13: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havíem trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguer, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona.
0: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació, sobretot per l'eclipsi. A Lleida les previsions també són molt bones. Podem escoltar el director del Patronat de Turisme a Lleida, Juli Alegre.
14: Especial singularitat del sector del turisme actiu, que estan notant, detectant un increment d'un 20% de la demanda respecte a l'any anterior, sobretot en les activitats d'aigua. Pensem que estem patint un estiu molt calorós i això convida a gaudir de les activitats d'aigua i, a més, tenim molta aigua.
0: Pel que fa als càmpings, preveuen una ocupació del voltant del 85% i recorden que els últims anys s'ha desestacionalitzat la temporada i al setembre també tenen molts clients. Però no tothom podrà fer vacances encara que tingui feina. Segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es pot permetre una setmana de descans fora de casa. Una situació força habitual, per exemple, en el cas dels treballadors autònoms o de famílies monoparentals. Avui, al Tot es pot parlar, en aquesta emissora, han parlat d'aquesta situació la Maria Serra, una estudiant i autònoma de 24 anys, i l'Olesia Gull, una refugiada ucraïnesa que viu sola a Barcelona amb la seva filla.
15: Si ets jove i vius a Barcelona i has d'estudiar, fas coses d'hostaleria o cuidar nens. Per tant, vacances com a tal, jo fa molts anys que l'estiu no faig. Treballes els estius per poder sobreviure durant l'any.
16: Miras a otros y te sientes como un fracaso. No descansas, no estás feliz, al revés. Estás como muy no hecho y moralmente esto baja mucho.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Gairebé és un quart de quatre.
1: El temps.
0: Enric Agut.
17: Aquesta tarda ens portarà alguns ruixats, algunes tempestes que poden ser fortes. Poden caure alguns aiguats a comarques del Pirineu i Prepirineu Oriental, sobretot en àrees com la Cerdanya, el Berguedà, també Ripollès Lluçanès, Osona i la Garrotxa, en aquestes quatre comarques el perill és més alt, és un perill alt d'alguns ruixats forts, però també s'hi suma el Pla de l'Estany i l'Alt Empordà. Sovint amb tempesta i localment en calamars o pedra. També hi ha avís d'intensitat de precipitació a les Terres de l'Ebre, des de la Terra Alta passant pel Baix Ebre i el Montsià. També aquí es poden formar alguns nuclis convectius i descarregar alguna tempesta. La resta, doncs, o farà sol o el cel quedarà mig ennuvolat. També algun ruixat més puntual pot presentar-se a altres zones del Pirineu. Així doncs, pendents aquesta tarda d'aquestes pluges que poden ser intenses amb aquest perill al nord del país i que en alguns casos és un perill alt. La temperatura alta, avui alguns valors propers als 38 graus on pugin més cap a Ponent. Xifres que ja han superat els 35, per exemple, a Terres de l'Ebre, a Benissanet, a Vinebre, o també s'han aprovat els 35 a Cabanes o a la Seu d'Urgell. Un dia calorós i amb molta humitat, especialment a prop del mar, on la sensació és de xafogó. Demà diumenge, matí tranquil, de sol, alguns intervals de núvols, costaners, i a la tarda es podria repetir algun ruixat al Pirineu, Prepirineu, en aquesta ocasió també cap a l'Alt Pirineu i al Massís del Port. En principi no serien tan extensos o forts com els d'avui.
1: A 3CAT Info,
18: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: insostenibles.
19: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
20: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara, mai en la vida.
21: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: A Ucraïna, com a mínim 10 persones han mort entre aquesta matinada i avui al matí a Kiev en una nova onada d'atacs russos. Entre les víctimes hi ha, com a mínim, 4 menors. El bombardeig també ha causat una trentena de ferits, una vintena dels quals han hagut de ser hospitalitzats. Segons les autoritats ucraïneses, Rússia ha llançat contra el país 185 drons i 35 míssils, 27 dels quals eren balístics. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha denunciat que les defenses antiaèries només han pogut interceptar-ne un. Els atacs s'han fet durant la nit i han afectat diversos punts de la capital, entre els quals blocs de pisos, un centre educatiu i altres edificis. Zelensky ha anunciat a través d'X que, com a resposta a aquests atacs, l'exèrcit ucraïnès ha bombardejat un vaixell de càrrega i 3 refineries de petroli russes. Tot plegat després d'un mes de juliol en què Rússia va disparar un nombre rècord de míssils contra Ucraïna, segons una anàlisi de l'agència de notícies France Press. Davant d'aquesta situació, el govern ucraïnès continua reclamant més sistemes de defensa aèria per protegir-se dels atacs russos. A l'última cimera de l'OTAN, Donald Trump va anunciar que els Estats Units facilitarien a Ucraïna la tecnologia necessària per fabricar míssils Patriot, que serveixen per parar els projectils balístics, però aquesta mateixa setmana el president nord-americà ha fet marxa enrere en aquest compromís. I l'ambaixada dels Estats Units a Israel ha avisat als nord-americans que viuen a l'Orient Mitjà d'una possible escalada imprevista a la regió. En un missatge de l'ambaixada a través del seu compte d'X, els ha instat a considerar la possibilitat de marxar de la zona a causa de la guerra a l'Iran. En tot cas, recomana als ciutadans estatunidencs extremar les precaucions i estar preparats per cancel·lacions de vols i tancament de l'espai aeri. El règim dels ayatolàs, a les últimes hores, ha acusat els Estats Units d'atiar la tensió i amenaçat amb represàlies contra qualsevol país que doni suport a Washington. Mitjans de comunicació nord-americans també han informat que Donald Trump estudia una nova campanya de bombardejos massius contra l'Iran, especialment en infraestructures energètiques, tot i que el president encara no n'hauria autoritzat l'inici.
1: 3CAT Info.
0: A Nàpols, un terratrèmol de magnitud 4,7 va deixar ahir 21 persones ferides, 2 de greus i nombrosos danys materials. El sisme es va registrar a Puzzuoli, als camps Fleixereus, i va notar-se a Nàpols i també a diversos municipis de la província. Es tracta del terratrèmol més fort registrat en la zona en els últims 40 anys. Un moviment que va esfondrar part de la façana d'un edifici i que va provocar la caiguda de cornises al municipi de Puzzuoli i al barri napolità de Bagnoli, a més de provocar talls de llum i el bloqueig de diversos ascensors. També es van suspendre temporalment 2 línies ferroviàries per revisar-ne les infraestructures. L'Ajuntament de Puzzuoli ha activat el Centre d'Operacions Municipals per coordinar totes les activitats de vigilància i assistència a la població. I comencen les actuacions per reduir la sobrepoblació de conills a la Plana de Lleida. Es vol evitar, sobretot, danys als camps de cultiu. El Departament d'Agricultura ha posat en marxa les accions promeses a les entitats agràries que ara per ara mantenen desconvocades les mobilitzacions previstes per aquest cap de setmana a Lleida, al Vamor.
2: Les actuacions per intensificar el control poblacional de conills s'han començat a desplegar al municipi de Verdú, a la comarca de l'Urgell, una de les zones més tensionades per la presència d'aquest animal a la plana de Lleida. Durant uns 15 dies s'han organitzat una cinquantena de batudes, segons el director dels serveis territorials del Departament d'Agricultura a Lleida, Jaume Feixa.
4: Són 30 recorreguts amb pick-up, vale? Pick-up i armes al damunt, i 24, i si podem incrementarem a white nocturns en punt fix. Hem agafat les zones que ens han declarat danys i en les que sabem que hi ha més dany de conill, i aquestes zones les farem, diguem, a peu, fix amb trípode i també arma de foc feta per tècnics especialistes.
2: Posteriorment també es preveuen actuacions a la comarca del

0: Carmen Jaume.
1: Tot canvia per la Lola quan el seu germà mor i ella entra al seu món de ball amb un secret que ho mou tot. Sentim la directora de A Fuego, Estel Díaz.
2: A la pel·lícula els personatges guarden aquest secret compartit sobretot per por, sentiment de culpa, un penediment perquè se senten responsables del que li va passar al Nico. No són capaços d'enfrontar-se al que va passar perquè requereix un procés emocional que és el que fan al llarg de la pel·lícula.
1: Pel·lícula comercial, però que intenta fomentar l'associacionisme i els valors de grup, a la vegada que vol remoure l'espectador i presentar la dansa com una cura.

0: 20 anys després d'haver estat protagonistes, dues de les bandes més icòniques del pop-rock català, L'Exambusto i Gossos, tornaran a compartir avui escenari. I a més ho faran en l'únic concert que Gossos fa en tot aquest estiu. La cita, aquesta nit, al recinte de la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà, en el marc del festival Sons del Món. I això després de l'èxit ja i la nit d'un altre concert multitudinari també en aquest mateix espai que va reunir per primera vegada els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet. Roses, Fèlix Martín.
1: La d'avui serà una nit per escoltar himnes que ja formen part de la banda sonora del país, com Més que la meva sang, Corren, Res tornarà a ser igual o Llença't. Serà l'únic concert que Gossos fa aquest any després de la seva gira de comiat el 2024 i també el del retrobament amb L'Exambusto, que celebren 40 anys de trajectòria. Es dona la circumstància que la banda liderada per Pemi Fortuny va ser la que va apadrinar Gossos en els seus inicis. Els fa molta il·lusió, ha dit el líder de Gossos, Nacho Terrés.
2: Va arribar la proposta: escolta, us agradaria rememorar una nit com aquelles que veu viure doncs, fa tants anys amb els L'Exambusto, que va ser un grup amb el que vam compartir llargues gires, amistat i demés. També el fet de que haguin tornat ells els últims anys, no?, amb el Pemi, amb tot plegat, no sé, ha sigut com molt maco també viure-ho nosaltres des de fora. I va ser com, va, a tots ens va bé. Vam mirar les agendes i màgicament aquest dia quadrava i ens vam llançar a la piscina.
1: Volen que sigui una nit tan memorable com a mínim com la que ja es va viure també ahir amb el concert compartit que van fer a la mateixa Ciutadella de Roses, Ramon Mirabet, Blaumut i els Amics de les Arts, que es va batejar com el so d'una generació. Ahir va plegar més de 2.500 persones, avui se'n preveuen més de 4.500. Imatges que no se'n van.
0: 5 minuts i seran 3:45.
3: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
4: Bona tarda, esport en directe. Tenim en marxa la primera etapa del Tour de França femení amb dues ciclistes catalanes, Paula Blasi i Mireia Benito, a més de la neerlandesa nascuda o amb molta experiència de bici d'Aulot, Laura Molinar. Blasi, per cert, d'Esplugues del Llobregat, compta com una de les favorites al triomf, tot i ser la primera vegada que participa en la ronda francesa. De moment, com dèiem, tenim en marxa aquesta primera etapa que s'està disputant íntegrament a Lausana, a Suïssa, 138 quilòmetres força plans, amb tres ports de tercera categoria i un de quarta. Ara mateix encara queda el gran gruix de l'etapa, queden més de 100 quilòmetres i tenim un grup de quatre ciclistes escapades a més de 4 minuts del gran grup. Aquest Tour femení, recordem-ho, s'acabarà diumenge vinent, dia 9 d'agost, a París.
3: 3CAT Info.
4: Parlem ara de futbol, perquè avui tenim molta activitat pel que fa als equips catalans. Començant per la primera divisió, tenim amistós de l'Espanyol, el seu segon amistós de la seva estada a Anglaterra. Serà contra el Middlesbrough, en un partit que es podrà seguir per Esport 3. Edu Expósito, un dels capitans de l'equip, a Blanc i Blau, parla del seu futur amb molta calma.
5: Jo estic molt tranquil, jo estic aquí. Sé que això anirà sortint sempre, però quan acabi el mercat me preguntareu si està ja tot fet, si no, si em quedaré, si... Estic molt tranquil. Jo estic molt centrat aquí, entre el migcampista que he estat sent aquestes temporades i hi ha molta il·lusió d'aquesta nova temporada.
4: Un Espanyol que, per cert, ja ha anunciat el seu 11 per aquest partit. Sortirà amb Dimitrovic, El Hilali, Timera, Riedel, Hinojo, Pol Lozano, Moscardo,

0: Javier Hernández, Dolan, Marcos i Quique García. També en clau primera, avui el Leipzig ha tingut un amistós i no ha comptat amb Yann Diomandé, cosa que ha fet que la premsa alemanya doni per feta ja la marxa del jugador al Real Madrid. Un Madrid que té avui un amistós al camp de la Fiorentina on no ha viatjat Mastantuono, que en principi haurà de sortir cedit. A la segona divisió avui juga el Girona amb la disputa de la quarantena de la 49a edició del Trofeu Costa Brava. Serà a les 8 del vespre, també en directe per Esport 3, a Montilivi contra l'Arsenal, el campió de la Premier i subcampió d'Europa. De la pretemporada en parla el tècnic Quique Álvarez.
1: Les sensacions és que, pues, que són bones, que el grup s'està recuperant, que hi ha il·lusió, hi ha ganes i bueno, això és el que em deixa que cada dia és un entreno bo i estem pel bon camí.
0: La plantilla estarà capitanejada per Cristian Estuani una temporada més.
2: Bueno, significa mucho más que un contrato, ¿no? Poder estar aquí, poder ayudar al equipo tanto dentro como fuera. Yo creo que bueno, en mi caso desde el primer momento mi intención estaba muy clara, que era continuar. Me veía personalmente que todavía tenía fútbol para dar y creo que todavía tengo algunos goles guardados por ahí, así que ojalá que puedan llegar pronto.
0: I el Sabadell juga també avui a les 8 contra l'Andorra al CAR de Sant Cugat. Els vallesans també van tenir una amistosa ahir contra l'Inter Escaldes, que van guanyar per 1-0. Per la seva banda, el Barça va jugar ahir el seu primer amistós de manera oficial de la pretemporada. Va ser a Anglaterra, al camp del Birmingham, en un enfrontament que va acabar amb empat a 2 i que els blaugranes van acabar perdent els penals. Els dos gols del Barça els va fer l'egipci Hamza Abdelkarim.
3: Really important.
4: És molt important, sobretot perquè he pogut ajudar l'equip i l'important ha estat l'esforç de l'equip. Espero poder ajudar l'equip a aconseguir els màxims títols possibles.
3: Win as much titles as we can.
0: El davanter de 18 anys també va deixar molt bones sensacions a l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
5: Crec que és molt humil i té un bon caràcter. La seva mentalitat és sempre bona, dona el millor i té potencial. Com a davanter has de ser allà. Si hi ha una ocasió o situació dins l'àrea, hi has de ser, i ell ho ha demostrat. El partit d'avui li donarà molta confiança per les pròximes setmanes.
0: El duel d'ahir contra el Birmingham també va servir per veure els primers minuts de Karim Adeyemi, de qui també en va parlar Hansi Flick.
3: Many things were not so good, so...
5: Algunes coses no les ha fet bé. Crec que té més potencial per ensenyar, però és normal. Als entrenaments l'he vist molt millor amb la seva velocitat i la seva qualitat per finalitzar. Té molt potencial i crec que ens donarà molt.
3: Can give us a lot.
0: Avui el Barça té sessió de recuperació a l'espera d'escoltar el nou fitxatge Jesse Bisibu, el futbolista belga que va aterrar a Anglaterra per unir-se a l'estatge. I acabarem amb l'europeu de natació artística disputa a París, perquè Iris Tió a partir de les 4 juga la primera de les dues medalles. A les 4, final de duet mix lliure que disputarà amb Denis González, i una mica més tard Tió repetirà fent parella amb la catalana Lilú Lluís a la final de duet lliure. Mentrestant, en bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'alè pivot nord-americà Timmy Allen.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 3:45 i a aquesta hora destaquem que la majoria de migrants que han arribat aquesta setmana de forma irregular a Ceuta ja han estat retornats cap al Marroc. Una crisi migratòria que ha deixat com a mínim 67 morts, segons l'últim balanç del govern espanyol. Pedro Sánchez ha enviat una carta a les màximes autoritats europees en què es queixa de l'actitud d'alguns estats europeus en aquesta qüestió. La Comissió Europea reclama més control de les fronteres i una vintena de països demanen una reunió extraordinària dels ministres de l'Interior. El mes de juliol d'aquest any ha sigut el més càlid des del 1950 i un dels més secs. Ho conclou l'últim balanç del Servei Meteorològic de Catalunya. Un estiu en què ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per damunt dels 40 graus, un menys que en tot l'any passat. Des d'ara fins a les 4, entre altres qüestions, també us explicarem que els grans focs que hem patit aquestes setmanes han deixat una gran concentració de fum i aerosols que s'han pogut veure des de l'espai. L'Agència Espacial Europea n'ha fet el seguiment. I Vilaplana, al Baix Camp, acull avui a la tarda la 18a edició del Mussart. El festival busca el diàleg i la reflexió entre diferents disciplines artístiques, com la música, la dansa i l'escultura. Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques en esports, Marc?
2: Ara mateix tenim en directe la primera etapa del Tour de França femení, on hi tenim les catalanes Paula Blas i Mireia Benito, un recorregut de 138 quilòmetres a Lausana, a Suïssa. Ara mateix encara faltant, però, més de 100 quilòmetres per la meta. De la seva banda, l'Espanyol tanca la seva estada a Anglaterra amb un partit contra el Middlesbrough a les 4 de la tarda, per tant, d'aquí poc menys de mitja hora. Un partit que es podrà veure en directe per Esport 3.
1: Tarda de molta calor, sobretot a les comarques de Ponent, es torna a arribar avui als 38 graus i ambient molt humit a prop de la costa. Ruixats de distribució irregular al terç nord, sovint amb tempesta, i localment amb calamarsa o pedra, i també alguns xàfecs cap al massís dels Ports. Ceuta va recuperant el pols després de 48 hores d'agitació social per l'arribada massiva de migrants. La majoria ja han estat retornats cap al Marroc. La policia parla de 69.000 persones que haurien abandonat Ceuta. Una crisi que deixa com a mínim 67 persones mortes, segons l'últim balanç del govern espanyol, però que podrien ser-ne moltes més. Un executiu, el de Pedro Sánchez, que trau pit de la gestió feta i d'haver revertit la crisi en 24 hores. Avui al matí han començat a instal·lar barreres de contenció a l'espigó de la platja del Tarajal. Enviada especial de 3CAT Info a Ceuta, Cèlia Cernades.
3: Xancletes, cadires de càmping, samarretes. La filera interminable de joves marroquins que tornen avui al seu país va deixant enrere el rastre físic d'aquests 3 dies de situació excepcional en la història migratòria de Ceuta.
4: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Oh, sí.
3: Els crits de visca a Espanya de fa uns dies s'han transformat avui en crits de visca al Marroc i Marroc bonic. Alguns desfilen encara reclamant, sisplau, una ampolla d'aigua, després de més d'un dia de comerços i súpers tancats i cap tipus d'ajuda humanitària visible. Aquest noi, el Walid, ens explicava que no vol marxar al Marroc, que de fet, aquests dies per això no l'ha ajudat ningú, fins que un soldat l'ha interromput.
5: Yes, yes.
6: You want to?
5: No. I'm not going to Morocco. والله ولكن كيفاش بيبول سبسا زيرو هالب زيرو في اخر
6: وير ان موروكو سيتي
5: تينجر يس
3: زيد. L'exèrcit doncs vigila aquest retorn dels marroquins, que ja són milers els que han tornat al Marroc, al seu país d'origen, però a Ceuta encara queden migrants. Són molts africans subsaharians a les platges pròximes al Seti, al centre d'internament d'estrangers, i pels boscos i muntanyes del darrere, dormint al terra o amb matalassos bruts. Han estat uns dies de molta agitació social, amb veïns tancant els carrers dels seus barris i organitzant guàrdies de vigilància armats amb pals. Fins i tot hi ha hagut un apunyalat i sobretot la indignació de molts locals que se senten impotents. Per cert que avui s'han rescatat 7 cadàvers més d'ofegats, són gairebé un centenar en l'última setmana amb un únic forense a Ceuta. Per reforçar la seguretat aquí al punt fronterer del Tarajal, on s'aixequen els murs de contenció, el Ministeri de l'Interior ha instal·lat avui una tanca marítima de boies de 500 metres per impedir que tornin a entrar migrants nedant en massa.
1: Una crisi que ja ha aterrat a la taula de les màximes autoritats europees. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, defensa que cal reforçar més el control de les fronteres. Ho ha dit després d'un matí frenètic de peticions creuades. D'una banda, una vintena de països europeus, liderats per Itàlia i Alemanya, que reclamen una reunió extraordinària dels ministres de l'Interior. I de l'altra, el govern espanyol que es queixa, per carta, de l'actitud d'alguns socis comunitaris, com la italiana Meloni, que han qualificat d'egoista. Madrid ara, Alba Gil.
0: Una carta contundent en què Pedro Sánchez deixa clar el seu malestar per la reacció d'alguns governs europeus davant la crisi migratòria a Ceuta. Els acusa d'atacar Espanya i d'haver tingut una reacció egoista i polaritzadora. Considera que l'actitud que han mostrat és injusta i es basa en prejudicis, notícies falses, ignorància o interès polític. També el recorda que Ceuta no forma part de l'espai Schengen i que Espanya rep menys migrants sense papers que altres estats membres, com Itàlia. Per tot plegat, Pedro Sánchez demana al Consell Europeu una reunió d'urgència amb els ministres de l'Interior que serveixi per consensuar una resposta comuna a aquesta crisi. L'encarregat de posar-hi veu ha estat el ministre Fernando Grande Marlaska des de Ceuta.
7: Ese egoísmo, esa falta de asunción de los valores de la Unión Europea es lo que ha determinado que el presidente del gobierno solicite ese Consejo Extraordinario High. Porque aquí ya estamos hablando de mala fe.
0: Marlaska ha insistit en la tesi de les màfies, a les quals la Moncloa responsabilitza del que ha passat i ha tancat files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i destaca que sense la seva col·laboració no hauria estat possible revertir aquesta situació en només 24 hores.
1: I la policia francesa ha reforçat avui els controls fronterers amb drons, avions i centenars d'agents més. Al voló, Berta Artigas Fontàs.
8: A la zona fronterera entre la Jonquera i el Voló, on l'autopista AP7 connecta amb França, aquest matí s'han creat cues llargues de cotxes, la majoria de persones que se n'anaven de vacances, com és habitual el primer cap de setmana d'agost. No pels controls anunciats per les autoritats franceses, que han sigut ocasionals a cotxes, camions i autobusos. Al peatge del Voló tampoc es veia un nombre més gran d'agents del que és habitual. La majoria de viatgers desconeixien la decisió de les autoritats franceses. Així ens ho han explicat.
9: Es lo que hay, no tenemos prisa, no tenemos nada que esconder, somos legales 100%, así que, repito, me parece muy bien.
10: No había escuchado nada de la frontera, sabía que nos íbamos a encontrar jaleo, pero no sabía nada de lo de la frontera, la primera noticia que tengo.
8: Són declaracions recollides a una gasolinera de la Jonquera. Recordem que les autoritats franceses van detallar que reforçarien la seguretat a les fronteres per la crisi humanitària a Ceuta.
1: I el bisbe Xavier Gómez, responsable de migracions a la Conferència Episcopal Tarraconense, ha denunciat la utilització política d'aquesta crisi. En una carta que ha enviat a la resta de bisbes catalans i a la qual ha tingut accés aquesta emissora, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat critica que alguns polítics vulguin treure benefici electoral del que ha qualificat com a drama humà.
11: Cal preguntar-nos honestament a qui pot beneficiar aquesta situació. No beneficia les persones que s'han llançat al mar. Pot beneficiar, en canvi, els qui utilitzen la mobilitat humana com a instrument de pressió política, els qui volen tensar relacions diplomàtiques, els qui juguen amb la por social o els qui converteixen el sofriment aliè i la por en rèdit electoral.
1: I assegura que no és creïble atribuir aquesta entrada massiva de persones a la sentència del Tribunal Suprem ni a la regularització d'immigrants a Espanya.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest juliol, que tot just hem deixat enrere, ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis llargs de calor, pràcticament no ha plogut, i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, la meitat dels dies del mes de juliol, en algun punt del país, es van superar els 40 graus. Ho ha explicat aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
13: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta al rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
1: Hi ha una estació al barri de les Corts a Barcelona on l'últim mes només hi ha hagut 5 nits amb mínimes per sota dels 25 graus. Pel que fa a la pluja, la meitat de les estacions del Meteocat durant el juliol han recollit menys d'un litre de pluja, és a dir, gairebé res. Els incendis, els grans incendis que hem patit aquestes setmanes a la Vall d'Uixó, al País Valencià, el de Madrid i Àvila i el de la Gironda Francesa han deixat una gran concentració de fum i aerosols visible des de l'espai. L'Agència Espacial Europea ha difós una imatge captada el 26 de juliol que mostra una gran taca vermellosa sobre la península, les Balears i el sud-oest de França, un registre que permet seguir l'evolució dels incendis gairebé en temps real. Un dels 5 astronautes espanyols seleccionats per l'ESA, Pablo Álvarez, ha visitat aquesta setmana Barcelona i ha destacat el potencial d'aquestes dades per millorar la predicció i la prevenció dels incendis. Després de Pedro Duque, serà el segon astronauta espanyol a viatjar a l'Estació Espacial Internacional i la Cèlia Forment fa un recull de les principals apreciacions que ha fet.
14: Desde la estación espacial puedes ver perfectamente también esas columnas de humo. Esa perspectiva también es muy importante, pero a nivel científico, ¿no? De cara a tratar de prevenirlos, o sea, mejorar qué hacemos, ¿no? De cara a la prevención de fuegos en el futuro, los datos que podemos dar desde el espacio van a ser críticos. Y están ahí. Creo que se pueden usar de una forma mucho más efectiva, de hecho.
0: L'astronauta de l'Agència Espacial Europea ho té clar. Cal aprofitar les dades que ja existeixen per prevenir incendis i altres amenaces naturals. A partir de l'estiu del 2027, l'Agència Espacial Europea posarà en marxa el projecte PIROSAR, que permetrà seguir l'evolució dels focs les 24 hores del dia mitjançant una constel·lació de satèl·lits, fins i tot amb núvols o mal temps. L'objectiu és reduir el temps d'espera entre la detecció d'un incendi i la presa de decisions. Ara cal que passin dies i amb aquest projecte es podrà fer en només de 3 a 6 hores. I és que Álvarez constata una democratització de l'espai.
14: Estamos viviendo una revolución en cuanto al acceso al espacio, que ya abaratan mucho los costes. Hay mucha gente que todavía trata el espacio como si fuera un lujo cuando es infraestructura básica y la estamos usando día a día cada vez que cogemos el coche con los servicios de navegación, los satélites de observación de la Tierra que te permiten monitorizar la biomassa, la humedad del suelo, però també detectar possibles amenaces naturals.
0: Però la feina de l'astronauta va molt més enllà de l'observació de la Terra. Forma part de la primera promoció d'astronautes de carrera de l'ESA en 13 anys, seleccionat entre més de 22.500 candidats de tota Europa. I ja mira cap a la Lluna.
14: Ahora mismo estamos negociando con la NASA cuál va a ser la participación europea en las futuras misiones Artemis y cuál va a ser nuestro papel. Y España ahora mismo es el cuarto miembro que más dinero invierte en la agencia espacial y espero que algún día tengamos una oportunidad de ver un español en la Luna.
0: Sobre Mart, en canvi, és molt més prudent i insisteix que primer cal tornar a la Lluna.
14: Mart és tremendament complicat. El rècord de viure en l'espai són 432 dies. Per anar a Mart necessitem una missió d'uns 950 dies. En una missió tan llarga, a més de la radiació, perderíem moltíssima massa muscular i massa òssea. El reto a nivell tecnològic és enorme i tenim molt que aprendre. Creo realment que Mart pues, serà responsabilitat d'altra generació d'astronautes.
0: L'astronauta també ha destacat el creixement del sector espacial català amb startups que situen Catalunya en una posició cada cop més rellevant dins l'ecosistema espacial europeu.
14: L'Agència Espacial Europea té una incubadora d'empreses també, Open Cosmos, Pangea con el Aerospike, que és un motor super revolucionari de cohetes, i després bueno, hi ha empreses més consolidades també que tenen mucho peso a nivell europeu, com pot ser Airbus, altres empreses més específiques del sector espacial, com pot ser Sener. Me parece que està creciendo mucho el sector aquí en Catalunya.
12: Trescat Info.
1: Fins al dia 31 de juliol, 80 persones han perdut la vida en algun accident a les carreteres catalanes, un 9% menys que l'any passat. El Servei Català de Trànsit afegeix el seu balanç sobre aquesta sinistralitat que el col·lectiu de motoristes és el que registra més morts, amb un total de 32. Les vies amb més mortalitat són la P7 i la 2, i els tipus d'accidents més freqüents, les sortides de via, amb 24 casos, i els xocs frontals, també, amb 24 casos. En comparació amb el 2019, any de referència per al compliment d'objectius de reducció, s'han registrat 21 víctimes mortals menys, fet que representa una reducció del 21%. Amb l'increment de la mobilitat durant aquesta època, el Servei Català de Trànsit fa una crida a extremar al màxim la prudència en la conducció i apel·la a la corresponsabilitat de tots els usuaris per tal de contenir la sinistralitat mortal a les carreteres.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: En punt, 3:15.
12: El temps.
1: Enric Agut.
15: Tarda insegura i inestable, tenim un avís d'intensitat de precipitació, que en algunes comarques és un perill alt, 3 sobre 6 al Taronja. Estem parlant del Ripollès, Garrotxa, Osona o també el Lluçanès. També tenim un perill moderat a la Cerdanya-Berguedà, Pla de l'Estany-Garrotxa i a les Terres de l'Ebre, entre la Terra Alta, Montsià i Baix Ebre, també pot caure algun ruixat. Algunes de les tempestes poden anar acompanyades, lògicament, de ventades, en alguns casos també, per això, de calamarsa o de pedra. I la temperatura alta, avui no s'assoliran els 40 graus que ahir es van assolir, per exemple, a Solsona, però sí que ens aproparem als 37 o 38, on s'enfilin més. Demà, diumenge, la temperatura podria remuntar a algun grau i a ponent, en alguna raconada entre el Segrià, Noguera, Urgell, algun valor podria apropar-se als 40 graus. Demà a la tarda, novament, algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu i també l'àrea del Massís dels Ports.
16: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
17: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
16: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
18: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.

0: Recollir la memòria de les mestres que van fer escola als pobles del Pirineu. Aquest és l'objectiu de Veus de Mestres, un projecte que entrevista les docents que ara fa dècades van arribar, la majoria molt joves, a les escoles rurals. Els enregistraments preserven la seva experiència, però també la memòria d'una època de grans canvis al territori. La Pobla de Segur, Pau Rovira.
1: La iniciativa va néixer el 2025 impulsada pel Museu Hidroelèctric de Cabdella. Fins ara s'han enregistrat ja 8 mestres entre la Vall Fosca i la Pobla de Segur i la previsió és ampliar el projecte als pròxims anys. Moltes, com l'Angelina Gomà, van arribar al Pirineu amb només 18 o 19 anys.
2: Però aquí a Catalunya sabíem que el primer destí, la primera plaça era el Pirineu. Això ja era una cosa que ja era sabuda del tot. Jo em sembla que, degut a això, si érem 80 noies a estudiar, que vam acabar magisteri, doncs potser vam fer oposicions, no crec que arribéssim a 10. Perquè hi havia el pensament de que, ui, que anar al Pirineu, als papes no els agradava gaire això.
1: Així ho recorda Dolors Gavàs.
3: Jo la relació amb la gent del poble la recordo a tots els tres pobles molt maca. La recordo molt maca. La gent acollia, la gent quan mataven el porc i portaven una bona ofrena, la gent, tu dies, em fa falta això, algú t'ho portava, et portaven la llenya de l'escola puntualment, almenys jo no vaig dir mai de demanar, mira que se'ns acaba la llenya.
1: A través dels seus records també es recupera la vida quotidiana dels pobles, Lourdes Carrasquer.
4: Y hay una cosa que yo siempre he dicho, eran gente que tenían mucha dignidad. Muchos no habían salido nunca. Algunas personas mayores habían llegado a Pobla de Segur o alguna Barcelona, pero ese saber estar, ese silencio, ese respeto, esa escucha, esa aceptación, es que ellos eran uno con el paisaje.
1: A les escoles rurals, però, també obligaven les mestres a adaptar-se a una realitat molt diferent. La feina, recorda Hortènsia Illa, anava sovint més enllà de l'ensenyament.
5: Llavors va vindre a veure un pastor, donava a casa, i em va dir si fes classe la nit jo vindria, perquè ara he d'anar a la mili, i em dóna vergonya que no sé llegir ni escriure. I si fes classe, i sí, llavors li dic, bueno, pues sí.
1: Les entrevistes també recullen els orígens i les motivacions personals de les mestres. També la diversitat de procedències dels docents destinats aquí al Pirineu. Els records no només són acadèmics, també hi ha espai per als moments compartits amb els infants. És la Pilar Rius.
6: I jo, que era molt menuda i molt poc valenta, sempre feia patates i trumfes. I aleshores n'hi havia un espai que el peu sencer no t'hi cabia i tenies que anar de puntes a puntes així. I jo sempre era de les patates i trumfes.
1: Les entrevistes completes es conservaran als arxius per a futures investigacions, mentre que una versió resumida es presentarà públicament. El projecte continuarà el 2027 i el 2028 amb l'objectiu d'arribar a una trentena de mestres enregistrades per seguir preservant la memòria de l'escola rural del Pirineu, que pot ajudar també a reflexionar sobre l'educació actual.
0: Vilaplana, al Baix Camp, acull avui a la tarda la 18a edició del Mussart, el festival que busca el diàleg i la reflexió entre diferents disciplines artístiques com la música, l'escultura o la dansa. Vilaplana, Eloi Tost.
7: L'elevat risc d'incendi ha fet que el Mussart enguany no es pugui celebrar a la muntanya de la Mussara, el seu hàbitat natural, i finalment s'ha traslladat a Vilaplana. Mercè Mariner, directora artística del Mussart, explica al voltant de quin concepte girarà el festival.
8: Vulnerabilitat. Vulnerabilitat com algo molt humà, i que no podem treure'ns de sobre, som éssers vulnerables. El que passa que volem fer d'aquesta vulnerabilitat la possibilitat de crear i la possibilitat de parlar a través d'ella.
7: El Parc de la Riba acollirà a partir de les 7 de la tarda música de Xavier Montsalvatge a càrrec de Bruno Anguera, lectures de la novel·la Les dones i les ombres d'Isabel Olesti i la presentació de l'obra Petjades damunt del cingle de l'escultor local Salvador Joan Pere.

0: Jaume Pla, Masoni.
1: Per això no passarà més. Ha arribat l'hora que s'acabi aquest vudú persistent que no em deixava respirar.
0: Avui actua a la localitat bergadana de Vilada.
1: Penses que ho tens controlat, no hi ha dimoni que trastoqui.
0: L'empordanès actua al cicle de concerts Nits als Pins, tot un referent als festivals de petit format en entorns naturals que combina la presència d'artistes reconeguts amb d'altres de més emergents. Masoni repassarà els temes més destacats de la seva carrera, centrant-se però sobretot en el seu darrer àlbum, Banderes per Daltònics. És el seu 11è treball, continuador d'una trajectòria que ha donat temes emblemàtics durant tots aquests anys de carrera, com Eufòria, Ei, que sortí el sol, No tinc temps o La promesa.
1: Perdut en això nostre que s'ha fos. Ja no miren les cares.
0: El concert de Masoni es fa al Parc dels Pins del Metge i comença a les 10 de la nit. Ahir, en aquest mateix recinte, va actuar el duet Alosa. Divendres vinent ho farà Joan Miquel Oliver. I el dia 14 serà el torn de Remei de Cala Fresca. I també a les 10 de la nit, però a Cambrils,

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: Concert de la Ludwig Van. Els d'Espolla hi presenten Pel barri es comente, el seu quart disc d'estudi. Un àlbum de 13 cançons que suposen un punt d'inflexió per la formació en una etapa, diuen ells mateixos, més madura, amb més sons i amb una mirada més urbana. Sí.

Però les seves lletres, amb les seves cançons tan peculiars, la força del directe que tenen, els han consolidat com un dels grups més destacats de la nostra escena actual. El concert al Parc del Pescador de Cambrils i també comença, com dèiem, a les 10 de la nit. Concert emmarcat dins el Festival Internacional de Música de Cambrils, que és el principal esdeveniment cultural de l'estiu a la Costa Daurada.

0: 6 minuts i seran les 4 de la tarda.
1: Esports.
0: Una actualitat que recollim i ampliem amb els arguments que ens presenta a Marc Andrés. Marc, bona tarda.
2: Bona tarda, Esport en directe. Ara, a partir de les 4, d'aquí uns 5 minutets i mig, comença el partit de l'Espanyol, el seu segon amistós de la seva estada a Anglaterra. Serà contra el Middlesbrough en un partit que es podrà seguir per Esport 3. Edu Expósito, un dels capitans de l'equip blanquiblau, parlava així del seu futur amb molta calma.
3: Jo estic molt tranquil, jo estic aquí. Sé que això anirà sortint sempre, però quan acabi el mercat me preguntareu si està ja tot fet, si no, si em quedaré, si... Estic molt tranquil. Jo estic molt centrat aquí, entre el migcampista que he estat sent aquestes temporades i hi ha molta il·lusió d'aquesta nova temporada.
2: Un Espanyol que, recordem-ho, com hem dit, el partit comença a les 4 de la tarda i repassem ràpidament l'11 que traurà Manolo González per aquest partit. Un Espanyol que jugarà amb Dimitrovic, Omar El Hilali, Timera, Riedel, Hinojo, Pol Lozano, Moscardó, Javi Hernández, Dolan, Marcos i Quique García. També en directe tenim en parxa la primera etapa del Tour de França femení, amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi, amb Blasi d'Esplugues de Llobregat, com una de les favorites per aconseguir el triomf, tot i ser la primera vegada que participa a la ronda francesa. De moment, com dèiem, tenim en marxa aquesta primera etapa que s'està disputant íntegrament a Lausana, a Suïssa, 138 quilòmetres, força plans, amb tres ports de tercera categoria i final en un de quarta. Ara mateix queden uns 88 quilòmetres per la meta i tenim un grup de quatre ciclistes escapades a gairebé 5 minuts del gran grup on, per exemple, s'hi troben aquestes dues ciclistes catalanes. Aquest Tour femení s'acabarà diumenge vinent, 9 d'agost. I ara també, per cert, a les 4 començarà la sessió de tarda de l'Europeu de Natació Artística que es disputa a París. Iris Tió es juga avui dues medalles. La primera a la final de duet mix lliure que es disputarà amb Denis González, que serà la que començarà a les 4. I just després, quan acabi aquesta primera final, Tió repetirà fent parella amb la també catalana Lilu Lluís a la final de duet lliure.
1: 3CAT Info.
2: En clau Barça, Jesse Bisibu ja ha fet les seves primeres declaracions com a futbolista blaugrana. Anem cap a Anglaterra amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio a la gira del Barça, Ramon Salmurri.
4: Jesse Bisibu viu avui el seu primer dia com a jugador del Barça. Avui ha participat de la sessió d'entrenament, recuperació pels que van tenir molta càrrega ahir, i ja ha pogut conversar amb el seu nou entrenador, Hansi Flick.
5: Yeah, I talked with Hansi.
6: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
5: I'm a work hard and be there.
4: Bisibu és un jove jugador de 18 anys que arriba per reforçar l'atac del Barça, estant a cavall entre el primer equip i el filial.
2: El Barça, per cert, recordem que va jugar ahir el seu primer amistós oficial de la pretemporada a Anglaterra, al camp del Birmingham, en un enfrontament que va acabar amb empat a 2 i que els blaugranes van perdre els penals. Els dos gols del Barça els va fer l'egipci Hamza Abdelkarim.
7: Really important.
8: És molt important, sobretot perquè he pogut ajudar l'equip i l'important ha estat l'esforç de l'equip. Espero poder ajudar l'equip a aconseguir els màxims títols possibles.
7: Win as much titles as we can.
2: El davanter de 18 anys també va deixar molt bones sensacions a l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
9: Crec que és molt humil i té un bon caràcter. La seva mentalitat és sempre bona, dona el millor i té potencial. Com a davanter has de ser allà. Si hi ha una ocasió o situació dins l'àrea, hi has de ser, i ell ho ha demostrat. El partit d'avui li donarà molta confiança per les pròximes setmanes.
2: I el duel d'ahir contra el Birmingham també va servir per veure els primers minuts de Karim Adeyemi, de qui també va parlar Hansi Flick.
10: Many things were not so good, so...
9: Algunes coses no les ha fet bé. Crec que té més potencial per ensenyar, però és normal. Als entrenaments l'he vist molt millor amb la seva velocitat i la seva qualitat per finalitzar. Té molt potencial i crec que ens donarà molt.
2: També en clau primera divisió, avui el Leipzig ha tingut un amistós i no ha comptat amb Yandy Omandé, cosa que ha fet que la premsa alemanya doni per fet que la marxa del jugador al Real Madrid és imminent. Un Madrid que avui té un amistós al camp de la Fiorentina. A la segona divisió avui juga el Girona amb la disputa de la 49a edició del Trofeu Costa Brava. Serà a les 8 del vespre, també en directe per Esport 3, a Montilivi contra l'Arsenal, el campió de la Premier. De la pretemporada de l'equip gironí ha parlat el tècnic Quique Álvarez.
11: Les sensacions és que, pues, que són bones, que el grup... s'està recuperant, que hi ha il·lusió, hi ha ganes i bueno, això és el que em deixa que cada dia és un entreno bo i estem pel bon camí.
2: Una plantilla que una temporada més estarà capitanejada per Cristian Estuani.
12: Bueno, significa mucho más que un contrato, ¿no? Poder estar aquí, poder ayudar al equipo tanto dentro como fuera. Yo creo que, bueno, en mi caso, desde el primer momento, mi intención estaba muy clara, que era continuar. Me veía personalmente que todavía tenía fútbol para dar y creo que todavía tengo algunos goles guardados por ahí, así que ojalá que puedan llegar pronto.
2: I també juga el Sabadell a les 8 contra l'Andorra al Car de Sant Cugat. Els vallesans també van tenir un amistós ahir contra l'Interescaldes, que van guanyar per 1-0. I per tancar el bloc futbolístic, la FIFA ha retirat la seva proposta de crear una empresa privada per comercialitzar esdeveniments com el Mundial. Però, hores després, la UEFA ha emès un comunicat afirmant que ha perdut totalment la confiança en el president de la FIFA, Gianni Infantino.
1: Trescat Info.

0: Ceuta va recuperar la normalitat després d'hores agitades per l'arribada massiva de migrants. La majoria ja han estat retornats cap al Marroc. La policia parla de 69.000 persones que haurien abandonat Ceuta. Aquesta crisi deixa almenys 67 morts, segons el darrer balanç del govern espanyol, però podrien ser molts més. L'executiu ha instal·lat barreres de contenció a l'espigó de la platja del Tarajal. Pedro Sánchez ha enviat una carta a les màximes autoritats europees en què es queixa de l'actitud d'alguns estats europeus per la crisi de Ceuta. La Comissió Europea reclama més control de les fronteres i una vintena de països demanen una reunió extraordinària dels ministres de l'Interior. Des de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo exigeix explicacions a Sánchez. El mes de juliol ha estat el més càlid des del 1950 i un dels més secs. Ho conclou l'últim balanç del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest estiu ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus, un menys que en tot l'any passat. Tot i la calor intensa, el mes d'agost comença amb bones perspectives pel que fa a l'ocupació turística. Les altes temperatures tiren enrere alguns visitants, però l'eclipsi del 12 d'agost ha disparat les reserves. Tot i això, segons Idescat, una tercera part dels catalans no es podran permetre fer ni una setmana de vacances encara que tingui feina. Gossos i l'Axel Busto compartiran aquest escenari aquesta nit al Festival Sons del Món de Roses. És un concert conjunt anomenat Junts de Nou després de 20 anys. Això després de l'èxit d'ahir a la nit d'un altre concert multitudinari que va reunir per primera vegada els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet. I la cineasta Estel Díaz presenta la seva òpera prima aquest cap de setmana a l'Atlàntida Film Fest de Palma. Es tracta d'un drama juvenil que retrata el sentiment de culpa d'un grup de joves que guarden un secret.
1: Esports.
2: Acaba de començar el partit de l'Espanyol amb el qual tanca la seva estada a Anglaterra contra el Middlesbrough. Ara mateix, minut 1 i mig. Ara mateix el partit encara està empatat a 0. Un duel que, recordem, es pot seguir en directe per Esport 3. Aquesta tarda a les 8, Girona-Arsenal, Trofeu Costa Brava i Sabadell-Andorra. Més esport en directe perquè tenim en marxa la primera etapa del Tour femení, una etapa a la qual encara li queden més de 80 quilòmetres a Lausana, a Suïssa, amb les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito formant part del gran grup. I també acaba de començar a l'Europeu de Natació Artística de París la final del duet mixt lliure, on hi participaran Iris Tió i Denis González. De moment, nadant els italians els primers a participar.
0: En un dissabte amb molta calor a les comarques de Ponent, on s'arribarà als 38 graus i ambient molt humit a prop de la costa. A la tarda, ruixats de distribució irregular al terç nord, sovint amb tempesta i localment amb calamarsa o pedra. També s'escaparan alguns xàfecs cap al massís dels ports.
1: 3CAT Info.
0: 4 i 4 minuts us acompanya Xavier Palau. Ceuta va recuperant el pols després de 48 hores d'agitació social per l'arribada massiva de migrants. La majoria ja han estat retornats cap al Marroc. La policia parla de 69.000 persones que haurien abandonat Ceuta. Una crisi que deixa almenys 67 morts, segons el darrer balanç del govern espanyol, però podrien ser molts més. Un executiu, l'espanyol, que ha tret pit de la gestió feta i d'haver revertit la crisi en 24 hores. Aquest matí ha començat a instal·lar barreres de contenció a l'espigó de la platja del Tarajal. Enviat especial de 3CAT Info a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Xancletes, cadires de càmping, samarretes. La filera interminable de joves marroquins que tornen avui al seu país va deixant enrere el rastre físic d'aquests 3 dies de situació excepcional en la història migratòria de Ceuta.
4: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Oh, sí.
3: Els crits de visca a Espanya de fa uns dies s'han transformat avui en crits de visca al Marroc i Marroc bonic. Alguns desfilen encara reclamant, sisplau, una ampolla d'aigua, després de més d'un dia de comerços i súpers tancats i cap tipus d'ajuda humanitària visible. Aquest noi, el Walid, ens explicava que no vol marxar al Marroc, que de fet, aquests dies per això no l'ha ajudat ningú, fins que un soldat l'ha interromput.
5: Yes, yes.
6: You want to?
5: No. I'm not going to Morocco. كيفاش people سبسا زيرو هلب زيرو في آخر
6: Where in Morocco? City.
5: Tanger.
3: L'exèrcit, doncs, vigila aquest retorn dels marroquins, que ja són milers els que han tornat al Marroc, al seu país d'origen, però a Ceuta encara queden migrants. Són molts africans subsaharians a les platges pròximes al CETI, al Centre d'Internament d'Estrangers, i pels boscos i muntanyes del darrere, dormint al terra o amb matalassos bruts. Han estat uns dies de molta agitació social, amb veïns tancant els carrers dels seus barris i organitzant guàrdies de vigilància armats amb pals. Fins i tot hi ha hagut un apunyalat i sobretot la indignació de molts locals que se senten impotents. Per cert que avui s'han rescatat 7 cadàvers més d'ofegats, són gairebé un centenar en l'última setmana amb un únic forense a Ceuta. Per reforçar la seguretat aquí al punt fronterer del Tarajal, on s'aixequen els murs de contenció, el Ministeri de l'Interior ha instal·lat avui una tanca marítima de boies de 500 metres per impedir que tornin a entrar migrants nedant en massa.
0: Aquesta crisi a Ceuta ja ha aterrat a la taula de les màximes autoritats europees. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, defensa que cal reforçar més el control de les fronteres. Ho ha dit després d'un matí frenètic de peticions creuades. D'una banda, una vintena de països europeus, liderats per Itàlia i Alemanya, reclamen una reunió extraordinària dels ministres de l'Interior. I de l'altra, el govern espanyol s'ha queixat per carta de l'actitud d'alguns socis comunitaris, com la italiana Giorgia Meloni, que qualifiquen d'egoista. Madrid, Alba Gil.
7: Una carta contundent en què Pedro Sánchez deixa clar el seu malestar per la reacció d'alguns governs europeus davant la crisi migratòria a Ceuta. Els acusa d'atacar Espanya i d'haver tingut una reacció egoista i polaritzadora. Considera que l'actitud que han mostrat és injusta i es basa en prejudicis, notícies falses, ignorància o interès polític. També el recorda que Ceuta no forma part de l'espai Schengen i que Espanya rep menys migrants sense papers que altres estats membres, com Itàlia. Per tot plegat, Pedro Sánchez demana al Consell Europeu una reunió d'urgència amb els ministres de l'Interior que serveixi per consensuar una resposta comuna a aquesta crisi. L'encarregat de posar-hi veu ha estat el ministre Fernando Grande Marlaska des de Ceuta.
8: Ese egoísmo, esa falta de asunción de los valores de la Unión Europea es lo que ha determinado que el presidente del gobierno solicite ese consejo extraordinario high. Porque aquí ya estamos hablando de mala fe.
7: Marlaska ha insistit en la tesi de les màfies, a les quals la Moncloa responsabilitza del que ha passat i ha tancat files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i destaca que sense la seva col·laboració no hauria estat possible revertir aquesta situació en només 24 hores.
0: Els experts apunten al risc que l'extrema dreta instrumentalitzi políticament situacions com la de Ceuta. Gemma Pinyol Jiménez, politòloga i investigadora en polítiques migratòries de la Universitat Pompeu Fabra, considera que el fenomen migratori és terreny adobat per dinamitar el projecte unitari europeu. Ho ha dit aquí al programa Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
9: Em fa por que haguem entrat en un moment on el que fem és polaritzar Schengen, és a dir, utilitzar el fenomen migratori per atacar un dels pilars claus de la construcció europea, que de fet respon bastant a les voluntats de l'extrema dreta que sempre havia sigut atacar el projecte europeu.
0: Pinyol Jiménez també assegura que aquesta arribada massiva de migrants no és una qüestió migratòria, sinó una qüestió de control de fronteres i de demostració de força. Per Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, el perill és que els migrants puguin convertir-se en moneda de canvi per qualsevol opció política. Ho ha dit aquí, a 3cat.info.
10: S'instrumentalitzen pels dos costats, pel costat del govern marroquí, per pressionar el govern espanyol, i s'instrumentalitza molt directament per part de l'extrema dreta i més enllà per imposar un relat d'invasió, d'allau, de falta de control que porta a tota una sèrie de mesures i discursos clarament no només xenòfobs, sinó clarament il·liberals.
0: La policia francesa també, en aquest cas, hem de fer referència a aquesta crisi a Ceuta. En aquest cas, en una altra zona del país, la policia francesa, com dèiem, reforça avui els controls fronterers amb drons, avions i centenars d'agents. Anem al Voló, Berta Artigues Fontàs.
11: A la zona fronterera entre la Jonquera i el Voló, on l'autopista AP7 connecta amb França, aquest matí s'han creat cues llargues de cotxes, la majoria de persones que se n'anaven de vacances, com és habitual el primer cap de setmana d'agost. No pels controls anunciats per les autoritats franceses, que han sigut ocasionals a cotxes, camions i autobusos. Al peatge del Voló tampoc es veia un nombre més gran d'agents del que és habitual habitual. La majoria de viatgers desconeixien la decisió de les autoritats franceses. Així ens ho han explicat.
12: És lo que hay. No tenemos prisa, no tenemos nada que esconder. Somos legales 100%, así que... Repito, me parece muy bien.
13: No había escuchado nada de la frontera. Sabía que nos íbamos a encontrar jaleo, pero no sabía nada de lo de la frontera. La primera noticia que tengo.
11: Són declaracions recollides a una gasolinera de la Jonquera. Recordem que les autoritats franceses van detallar que reforçarien la seguretat a les fronteres per la crisi humanitària a Ceuta.
0: I el bisbe Xavier Gómez, responsable de migracions a la Conferència Episcopal Tarraconense, denuncia la utilització política de la crisi migratòria de Ceuta. En una carta que ha enviat a la resta de bisbes catalans i a la qual ha tingut accés aquesta emissora, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat critica que alguns polítics vulguin treure benefici electoral del que qualifica com a drama humà.
14: Cal preguntar-nos honestament a qui pot beneficiar aquesta situació. No beneficia les persones que s'han llançat al mar. Pot beneficiar, en canvi, els qui utilitzen la mobilitat humana com a instrument de pressió política, els qui volen tensar relacions diplomàtiques, els qui juguen amb la por social o els qui converteixen el sofriment en vie i la por en rèdit electoral.
0: El bisbe Xavier Gómez assegura que no és creïble atribuir l'entrada massiva de persones a la sentència del Suprem ni a la regularització d'immigrants a Espanya.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 4 de la tarda i 12 minuts. Aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis llargs de calor. Pràcticament no ha plogut i aquesta combinació deixa alguns registres extraordinaris. Per exemple, la meitat de dies del mes de juliol, en algun punt del país, es van superar els 40 graus de temperatura. Ho ha explicat aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
15: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta el rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
0: A més, hi ha una estació al barri de les Corts de Barcelona on l'últim mes només hi ha hagut 5 nits amb mínimes per sota dels 25 graus i durant el juliol pràcticament no ha plogut. La meitat de les estacions del Meteocat han recollit menys d'un litre de pluja. I Protecció Civil demana prudència a platges, piscines i rius perquè aquest estiu ja han mort ofegades a Catalunya 29 persones. 15 es banyaven al mar, 9 en piscines i 5 en aigües interiors. També han resultat ferides 55 persones. L'any passat, en aquestes dates, el balanç era de 22 banyistes morts i 33 de ferits. Les ambaixades dels Estats Units a l'Orient Mitjà alerten d'una possible escalada imprevista per la guerra a l'Iran. Les delegacions nord-americanes a Jordània, l'Iraq i Israel han difós aquest missatge a través de les seves xarxes socials i han instat els seus ciutadans a considerar la possibilitat de marxar de la zona. A part, també els han recomanat extremar les precaucions i estar preparats per cancel·lacions de vols, tancaments de l'espai aeri i dificultats per desplaçar-se. El règim dels ayatolàs, en les últimes hores, ha acusat els Estats Units d'atiar la tensió i ha amenaçat amb represàlies contra qualsevol país que doni suport a Washington. Mitjans nord-americans també informen que Trump estudia una nova campanya de bombardejos massius contra l'Iran, especialment en infraestructures energètiques, tot i que el president encara no n'hauria autoritzat l'inici. El terratrèmol d'ahir a Nàpols, de magnitud 4,7, ha deixat un total de 26 ferits, 5 dels quals hospitalitzats. Hi ha 300 evacuats i un total de 130 famílies que s'han quedat sense llar. El sisme es va registrar a Pozzuoli, la ciutat més afectada, tot i que també ha causat desperfectes al barri napolità de Bagnoli. Es tracta del terratrèmol més fort dels últims 40 anys en aquesta zona volcànica de la regió de la Campània. Diversos testimonis expliquen com ahir, a 8:15 del vespre, es van sentir una explosió molt forta. Un veí de Pozzuoli es mostra molt crític amb les autoritats.
16: Hi ha el risc que la muntanya continuï caient. És perillós. El que fa ràbia és que aquesta situació ja se sabia que passaria, perquè ja fa un any i mig que hi havia problemes en aquesta muntanya i els hi ha sigut igual.
0: Al llarg de la nit s'han registrat desenes de rèpliques de menys intensitat, una de les quals de magnitud 3,1. De fet, en aquest territori són freqüents els terratrèmols a causa d'un fenomen conegut com a bradicisme, és a dir, l'augment o el descens de l'escorça terrestre per la pressió subterrània. I a Ucraïna, almenys 10 persones han perdut la vida aquesta matinada a Kiev en una nova onada d'atacs russos. Entre les víctimes hi ha 4 menors. El bombardeig també ha causat una trentena de ferits, una vintena dels quals han estat hospitalitzats. Segons les autoritats ucraïneses, Rússia ha llançat contra el país 185 drons i 35 míssils, 27 dels quals eren balístics. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha denunciat que les defenses antiaèries només han pogut interceptar-ne un. Els atacs s'han fet durant la nit i han afectat diversos punts de la capital, entre els quals hi ha blocs de pisos, un centre educatiu i altres edificis. Zelensky ha anunciat a través d'X que, com a resposta als atacs russos, l'exèrcit ucraïnès ha bombardejat un vaixell de càrrega i 3 refineries de petroli russes. Tot plegat després d'un mes de juliol en què Rússia va disparar un nombre rècord de míssils contra Ucraïna, segons una anàlisi de l'agència France Press. Davant d'aquesta situació, el govern ucraïnès continua reclamant més sistemes de defensa aèria per protegir-se dels atacs russos. A l'última cimera de l'OTAN, Donald Trump va anunciar que els Estats Units facilitarien a Ucraïna la tecnologia necessària per fabricar míssils Patriot, que serveixen per aturar els projectils balístics, però aquesta mateixa setmana el president nord-americà ha fet marxa enrere en aquest compromís.
1: El temps.
0: Tocats un quart de 5 de la tarda, a punt la previsió meteorològica amb l'Enric Agut.
17: Tarda insegura i inestable, tenim un avís d'intensitat de precipitació, que en algunes comarques és un perill alt, 3 sobre 6 al Taronja. Estem parlant del Ripollès, Garrotxa, Osona o també el Lluçanès. També tenim un perill moderat a la Cerdanya-Berguedà, Pla de l'Estany-Garrotxa i a les Terres de l'Ebre, entre la Terra Alta, Montsià i Baix Ebre, també pot caure algun ruixat. Algunes de les tempestes poden anar acompanyades, lògicament, de ventades, en alguns casos també per això de calamarsa o de pedra. I la temperatura alta, avui no s'assoliran els 40 graus que ahir es van assolir, per exemple, a Solsona, però sí que ens aproparem als 37 o 38, on s'enfilin més. Demà, diumenge, la temperatura podria remuntar a algun grau i a Ponent, en alguna raconada entre el Segrià, Noguera, Urgell, algun valor podria apropar-se als 40 graus. Demà a la tarda, novament, algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu i també l'àrea del Massís dels Ports.
1: 3K Info. Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 4 de la tarda i 18 minuts. Hem de parlar precisament ara de l'ocupació turística, perquè tot i aquestes altes temperatures que hi ha en aquests moments ha fet que molta gent canviï el seu destí de les vacances. Hi ha zones que en surten perjudicades, però també hi ha alguns destins, com els que cauen en la franja on es podrà veure l'eclipsi del 12 d'agost, que aquest any es veuran beneficiats. Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que els visitants prioritzen zones menys caloroses o opten per viatjar fora del pic de l'estiu. Lluís Manel Dorca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
18: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havia trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguer, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona.
0: I a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació gràcies a l'eclipsi. I a Lleida les previsions també són molt bones. Sentim el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre.
19: Especial singularitat del sector del turisme actiu, que estan notant, detectant un increment d'un 20% de la demanda respecte a l'any anterior, sobretot en les activitats d'aigua. Pensem que estem patint un estiu molt calorós i això convida a gaudir de les activitats d'aigua i, a més, tenim molta aigua.
0: Pel que fa als càmpings, preveuen una ocupació del voltant del 85% i recorden que els últims anys s'ha desestacionalitzat la temporada i al setembre també tenen molts clients. Ara bé, no tothom pot fer vacances, encara que tingui feina. Segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es pot permetre una setmana de descans fora de casa. Una situació força habitual, per exemple, en el cas dels treballadors autònoms i de les famílies monoparentals. Ho han explicat al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio la Maria Serra, una estudiant i autònoma de 24 anys, i l'Olèsia Gull, és una refugiada ucraïnesa que viu sola a Barcelona amb la seva filla.
20: Si ets jove i vius a Barcelona i has d'estudiar, fas coses d'hostaleria o cuidar nens. Per tant, vacances com a tal, jo fa molts anys que l'estiu no faig. Treballes els estius per poder sobreviure durant l'any.
21: Mires a altres i te sientes com un fracàs. No descanses, no estàs feliç, al revés. Estàs com muy no hecho y moralmente esto baja mucho.
0: 20 anys després, dues de les bandes més icòniques del pop-rock català, Laxambusto i Gossos, tornaran a compartir escenari i, a més, l'únic concert que Gossos fa aquest estiu. Serà aquesta nit al recinte de la Ciutadella de Roses, a l'Empordà, en el marc del festival Sons del Món. Això després de l'èxit d'ahir a la nit d'un altre concert multitudinari al mateix espai, que va reunir per primera vegada els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet. Ho vam seguir des de Roses amb el Fèlix Martín.
22: La d'avui serà una nit per escoltar himnes que ja formen part de la banda sonora del país, com Més que la meva sang, Corren, Res tornarà a ser igual o Llença't. Llença't, que ens ara és l'únic, no repartirà. Sento que el cor ja no para de matregar. Serà l'únic concert que Gossos fa aquest any després de la seva gira de comiat el 2024 i també el del retrobament amb Laxambusto, que celebren 40 anys de trajectòria. Es dona la circumstància que la banda liderada per Pemi Fortuny va ser la que va apadrinar Gossos en els seus inicis. Els fa molta il·lusió, ha dit el líder de Gossos, Nacho Terrés.
23: Va arribar la proposta. Escolta, us agradaria rememorar una nit com aquelles que vau viure doncs, fa tants anys amb els Laxambusto, que va ser un grup amb el que vam compartir llargues gires, amistat i demés. També el fet de que haguin tornat ells els últims anys, no? Amb el Pemi, amb tot plegat, no sé. Ha sigut com molt maco també viure-ho nosaltres des de fora. I va ser com, va, a tots ens va bé. Vam mirar les agendes i màgicament aquest dia quadrava i ens vam llançar a la piscina. Oh!

0: L'Atlàntida Film Fest de Palma. Una cinta que es podrà veure a finals d'agost als cinemes i que és una història d'amistat juvenil que enllaça Palma, Caterina Carmany, dansa i culpa.
1: Tot canvia per la Lola quan el seu germà mor i ella entra al seu món de ball amb un secret que ho mou tot. Sentim la directora de A Fuego, Estel Díaz.
2: A la pel·lícula els personatges guarden aquest secret compartit sobretot per por, un sentiment de culpa, un penediment perquè se senten responsables del que li va passar al Nico. No són capaços d'enfrontar-se al que va passar perquè requereix un procés emocional que és el que fan al llarg de la pel·lícula.
1: Pel·lícula comercial, però que intenta fomentar l'associacionisme i els valors de grup, a la vegada que vol remoure l'espectador i presentar la dansa com una cura.
0: Trescat Info. I comencen les actuacions per reduir la sobrepoblació de conills a la plana de Lleida per evitar danys als camps de cultiu. El Departament d'Agricultura posa en marxa les accions promeses a les entitats agràries que, ara per ara, mantenen desconvocades les mobilitzacions previstes per aquest cap de setmana al Vamor.
3: Les actuacions per intensificar el control poblacional de conills s'han començat a desplegar al municipi de Verdú, a la comarca de l'Urgell, una de les zones més tensionades per la presència d'aquest animal a la plana de Lleida. Durant uns 15 dies s'han organitzat una cinquantena de batudes, segons el director dels Serveis Territorials del Departament d'Agricultura a Lleida, Jaume Feixa.
4: Són 30 recorreguts en pick-up, vale? Pick-up i armes al damunt, i 24, i si podem, incrementarem, a white nocturns en punt fix. Hem agafat les zones que ens han declarat danys i en les que sabem que hi ha més dany de conill, i aquestes zones les farem, diguem, a peu, fix amb trípode i també arma de foc feta per tècnics especialistes.
3: Posteriorment també es preveuen actuacions a la comarca del Segrià, concretament als municipis d'Aspa i Alfés.
0: 5 minuts i mig i 5:45.
5: Esports.
0: I amb esport en directe, juga l'Espanyol des de fa una estoneta, ho estem seguint amb l'equip d'esports de Trescat Info. Marc Andrés, bona tarda.
6: Bona tarda, com bé dius, està jugant l'Espanyol contra el Middlesbrough, un partit que l'equip blanquiblau tanca l'estada a Anglaterra i un partit que, recordem, es pot seguir per Esport 3. El duel ara mateix el tenim al minut 24 de joc amb el Middlesbrough, que s'havia avançat al marcador, però fa ben pocs minuts Marcos, avui amb el dorsal 30 a l'esquena, ha empatat amb un bon gol des de fora l'àrea. Com diem, minut 24 de la primera meitat, Middlesbrough 1, Espanyol 1. També en directe tenim en marxa la primera etapa del Tour de França femení, amb dues ciclistes catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi, una Paula Blasi d'Esplugues de Llobregat, que parteix com una de les favorites al triomf, tot i ser la primera vegada que participa a la ronda francesa. Ara mateix, en aquesta primera etapa de 38 quilòmetres força plans, íntegrament a Lausana, a Suïssa. Queden 66 quilòmetres per la meta i tenim un grup de 4 ciclistes escapades a gairebé 6 minuts del gran grup. Aquest Tour femení, recordem-ho, finalitza el dia 9 d'agost a París, diumenge vinent. I ara també tenim en directe la sessió de tarda de l'Europeu de Natació Artística, que s'està disputant a París, on Iris Tió juga avui dues medalles i la primera la tenim a tocar, perquè a la final del duet mix lliure amb Denis González, ara mateix la parella és segona. Només per dues dècimes, la parella Iris Tió i Denis González ha quedat per darrere de la britànica, que ara mateix és la líder, a falta que acabi el seu exercici l'equip rus i també l'equip búlgar. Un equip búlgar que, això sí, té un exercici de dificultat força baixa i en principi no ha de disputar les medalles, però faltarà veure la puntuació de l'equip rus per saber si Iris Tió i Denis González poden ser plata o acabaran sent bronze en aquesta final de duet mix lliure. Una vegada acabi aquesta prova, començarà la final de duet lliure íntegrament femenina, on Tió repetirà fent parella amb la també catalana Lilú Lluís. En aquesta prova, recordem-ho, ahir es va fer la sessió preliminar i Tió i Lluís van acabar en primera posició.
5: Trescat Info.
6: En clau Barça, Jesse Bisibu ja ha fet les seves primeres declaracions com a futbolista blaugrana. Anem cap a Anglaterra amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio a la gira, Ramon Salmurri.
7: Jesse Bissibu és una aposta de futur de Deco. Amb 18 anys, el Barça ha pagat 8 milions i mig d'euros per l'extrem del Bruges. La intenció del club és que aquesta temporada pugui ajudar el primer equip, tot i que la nòmina d'extrems està ocupada. Lamine, Rafinha, Gordon, Adeyemi i a l'espera del que passi amb Roni Bardaggi. Ell, però, diu que només vol ajudar i que està disposat a jugar on calgui. I pels que no el coneguin, deixa clar que la seva referència esportiva és...

0: És un ex del Barça.
1: My favorite player, I'd say Neymar.
2: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
1: That's the reason I started to play football.
0: L'interès del Barça en Visibu engega el novembre del 25, quan Visibu va ser un dels jugadors que van irrompre el Mundial Sub-17 de Qatar amb la selecció de Bèlgica.
3: Gràcies, Salmo. El Barça, que recordem, va jugar ahir el seu primer amistós oficial de la pretemporada. Va ser a Anglaterra, al camp del Birmingham, en un enfrontament que va empatar a 2 i que els blaugranes van perdre al final els penals. Els dos gols del Barça els va fer l'egipci Hamza Abdelkarim.
4: Really important,
5: és molt important, sobretot perquè he pogut ajudar l'equip i l'important ha estat l'esforç de l'equip. Espero poder ajudar l'equip a aconseguir els màxims títols possibles.
3: El davanter de 18 anys també va deixar molt bones sensacions a l'entrenador Hansi Flick.
6: Crec que és molt humil i té un bon caràcter. La seva mentalitat és sempre bona, dona el millor i té potencial. Com a davanter has de ser allà. Si hi ha una ocasió o situació dins l'àrea, hi has de ser, i ell ho ha demostrat. El partit d'avui li donarà molta confiança per les pròximes setmanes.
3: I ara seguim parlant del futbol, però abans tornem a l'Europeu de Natació Artística de París, perquè ja tenim la puntuació de l'equip rus, que és quart. Per tant, ara mateix, Iris Tió i Denis González, que s'endurien la plata en aquesta final de duet mix lliure, a l'espera, evidentment, del que faci l'equip búlgar, però recordem-ho, tornem a repetir, l'equip búlgar té un exercici de dificultat força baixa comparada amb la resta de parelles i, per tant, podríem ja estar assegurant que Iris Tió i Denis González seran plata en aquest duet mix lliure i només per dues dècimes s'han quedat sense l'or en aquesta prova. Ara sí, tornem al futbol, perquè a la segona divisió, en clau segona divisió, avui juga el Girona amb la disputa de la 49a edició del Trofeu Costa Brava. Serà a les 8 del vespre, es podrà seguir en directe per Esport 3 i jugarà el partit a Montilivi contra l'Arsenal, el campió de la Premier. De la pretemporada, de com ha anat, n'ha parlat el tècnic gironí Quique Álvarez.
7: Les sensacions és que, pues, que són bones, que el grup s'està recuperant, que hi ha il·lusió, hi ha ganes i bueno, això és el que em deixa, que cada dia és un entreno bo i estem pel bon camí.
3: El Sabadell, de la seva banda, també juga avui a les 8 contra l'Andorra al CAR de Sant Cugat. Els vallesans, per cert, van jugar ahir també contra l'Inter Escaldes i van acabar guanyant per 1-0. I acabarem amb una notícia de bàsquet, perquè aquest matí el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'aler pivot nord-americà Timmy Allen, de 26 anys.

0: Bona tarda, en punt, 4:45.
1: 3CAT Info.
0: I a aquesta hora us expliquem que Ceuta va recuperant la normalitat després d'hores agitades per l'arribada massiva de migrants. La majoria ja han estat retornats cap al seu país, cap al Marroc. La policia parla de 69.000 persones que haurien abandonat Ceuta. Aquesta crisi deixa almenys 67 morts, tot i que aquesta xifra és un primer balanç, podria ser més alta. I l'executiu espanyol s'ha instal·lat barreres de contenció a l'espigó de la platja del Tarajal. Conseqüències polítiques al voltant d'aquesta crisi. El president espanyol Pedro Sánchez ha enviat una carta a les màximes autoritats europees en què es queixa de l'actitud d'alguns estats europeus per la crisi de Ceuta. La Comissió Europea reclama més control fronterer i una vintena de països demanen també una reunió extraordinària dels ministres de l'Interior. Mentrestant, des de l'oposició, Feijóo exigeix explicacions a Pedro Sánchez. I el mes de juliol ha estat el més càlid des del 1950 i un dels més secs. Ho conclou l'últim balanç del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest estiu ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus, un menys que en tot l'any passat. Més coses en aquesta segona mitja hora. Us explicarem que a les poques hores de descans diari de la primera ministra del Japó, Sanae Takaichi, genera un intens debat al país asiàtic. Diu que dorm entre 0 i 3 hores al dia i que el cap de setmana se'l dedica o se'l passa llegint documents oficials i que en el poc temps que li sobra planxa i fa neteja a casa. I també un apunt gastronòmic perquè el restaurant Noma de Copenhagen, declarat 5 vegades el millor establiment gastronòmic del món amb 3 estrelles Michelin, reobre portes després de 3 anys tancat arran d'un escàndol pel maltractament dels treballadors. També busquem titular esportiu amb novetat d'última hora, Marc.
2: Sí, perquè tenim dues novetats, de fet, una bona i una dolenta, per dir-ho així. La bona, Iris Tió i Denis González han aconseguit la medalla de plata a la final del duet mix lliure. La parella s'ha quedat a només 2 dècimes de punt de la parella britànica i han acabat amb aquesta plata. Un Iris Tió, per cert, que d'aquí uns minuts farà parella amb Lilú Lluís per intentar aconseguir l'or a la final del duet lliure. I d'altra banda, tenim en joc el partit del Middlesbrough contra l'Espanyol, un conjunt blanquiblau que havia aconseguit empatar el partit, però ara fa pocs segons el Middlesbrough s'ha tornat avançant al marcador. Minut 32 de la primera meitat, Middlesbrough 2, Espanyol 1.
0: Amb molta calor a les comarques de Ponent, on s'arribarà als 38 graus i ambient molt humit a prop de la costa. A la tarda, ruixats de distribució irregular al terç nord, sovint amb tempesta i localment amb calamarsa o pedra. També s'escaparan alguns xàfecs cap al massís dels ports. Ceuta va recuperant a poc el pols després de 48 hores d'agitació social per l'arribada massiva de migrants. La majoria ja han estat retornats cap al Marroc. La policia parla de 69.000 persones que haurien abandonat Ceuta. Una crisi que deixa també 67 morts, segons el darrer balanç del govern espanyol, però podria ser molt més elevada aquesta xifra. Un executiu, l'espanyol, que ha tret pit de la gestió feta i d'haver repartit la crisi en 24 hores. Aquest matí ha començat a instal·lar barreres de contenció a l'espigó de la platja del Tarajal. Enviada especial de 3CAT Info, Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Xancletes, cadires de càmping, samarretes. La filera interminable de joves marroquins que tornen avui al seu país va deixant enrere el rastre físic d'aquests 3 dies de situació excepcional en la història migratòria de Ceuta.
4: Oh, Marroco, no treball. No, no, Marroco.
3: Els crits de visca a Espanya de fa uns dies s'han transformat avui en crits de visca al Marroc i Marroc bonic. Alguns desfilen encara reclamant, sisplau, una ampolla d'aigua després de més d'un dia de comerços i súpers tancats i cap tipus d'ajuda humanitària visible. Aquest noi, el Walid, ens explicava que no vol marxar al Marroc, que de fet aquests dies per això no l'ha ajudat ningú fins que un soldat l'ha interromput.
5: Yes, yes.
6: You want to?
5: No, no, no. I'm not going to Morocco. والله ولكن كيفاش people سبسا زيرو هلب زيرو في آخر
1: Where in Morocco? City.
5: Tanger.
3: L'exèrcit, doncs, vigila aquest retorn dels marroquins, que ja són milers els que han tornat al Marroc, al seu país d'origen, però a Ceuta encara queden migrants. Són molts africans subsaharians a les platges pròximes al CETI, el centre d'internament d'estrangers, i pels boscos i muntanyes del darrere, dormint al terra o amb matalassos bruts. Han estat uns dies de molta agitació social, amb veïns tancant els carrers dels seus barris i organitzant guàrdies de vigilància armats amb pals. Fins i tot hi ha hagut un apunyalat i sobretot la indignació de molts locals que se senten impotents. Per cert que avui s'han rescatat 7 cadàvers més d'ofegats, són gairebé un centenar en l'última setmana amb un únic forense a Ceuta. Per reforçar la seguretat aquí al punt fronterer del Tarajal, on s'aixequen els murs de contenció, el Ministeri de l'Interior ha instal·lat avui una tanca marítima de boies de 500 metres per impedir que tornin a entrar migrants nedant en massa.
0: La crisi de Ceuta ja ha aterrat a la taula de les màximes autoritats europees. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, defensa que cal reforçar més el control de les fronteres. Ho ha dit després d'un matí frenètic de peticions creuades. D'una banda, una vintena de països europeus, liderats per Itàlia i Alemanya, reclamen una reunió extraordinària dels ministres de l'Interior. I de l'altra, el govern espanyol s'ha queixat per carta de l'actitud d'alguns socis comunitaris, com la italiana Meloni, que Madrid Alba Gil qualifiquen d'egoista.
6: Una carta contundent en què Pedro Sánchez deixa clar el seu malestar per la reacció d'alguns governs europeus davant la crisi migratòria a Ceuta. Els acusa d'atacar Espanya i d'haver tingut una reacció egoista i polaritzadora. Considera que l'actitud que han mostrat és injusta i es basa en prejudicis, notícies falses, ignorància o interès polític. També el recorda que Ceuta no forma part de l'espai Schengen i que Espanya rep menys migrants sense papers que altres estats membres, com Itàlia. Per tot plegat, Pedro Sánchez demana al Consell Europeu una reunió d'urgència amb els ministres de l'Interior que serveixi per consensuar una resposta comuna a aquesta crisi. L'encarregat de posar-hi veu ha estat el ministre Fernando Grande-Marlaska des de Ceuta.
7: Ese egoísmo, esa falta de asunción de los valores de la Unión Europea es lo que ha determinado que el presidente del gobierno solicite ese Consejo Extraordinario High. Porque aquí ya estamos hablando de mala fe.
6: Marlaska ha insistit en la tesi de les màfies, a les quals la Moncloa responsabilitza del que ha passat i ha tancat files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i destaca que sense la seva col·laboració no hauria estat possible revertir aquesta situació en només 24 hores.
0: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, diu que no es creu que el govern espanyol no sabés de feia dies que hi hauria aquesta entrada massiva de migrants. Des de Ceuta, Feijóo ha exigit a Pedro Sánchez que doni explicacions.
8: Ayer el presidente del gobierno dijo que la había cogido por sorpresa. Yo no me lo creo. No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 personas.
0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmat que el govern no tenia cap coneixement previ ni hi havia cap informe dels serveis secrets que hi hauria aquesta entrada massiva des del Marroc.

0: 3CAT Info.
1: Ara falten 6 minuts per arribar a 3 quarts de 5. Sintonitzeu 3CAT Info. Aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs dels del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis llargs de calor, pràcticament no ha plogut, i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, la meitat de dies del mes de juliol, en algun punt del país, es van superar els 40 graus de temperatura. Ho ha explicat Anna Rius, és la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, en declaracions a aquesta emissora.
2: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta el rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
1: A més, hi ha una estació al barri de les Corts de Barcelona on l'últim mes només hi ha hagut 5 nits amb mínimes per sota dels 25 graus i durant el juliol pràcticament no ha plogut. La meitat de les estacions del Meteocat han recollit menys d'un litre de pluja.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: Potser heu vist els darrers dies una imatge de la Terra, però no com estem acostumats a veure-la, esfèrica, sinó abunyegada, com una esfera totalment boteruda. És una imatge que ha generat la NASA i molta gent l'ha difós dient que és la imatge real i més acurada de la Terra, però això no és cert. Ens ho explica el responsable de verificació de 3CAT Info, Carlos Baraibar.
3: La imatge, efectivament, l'ha feta i distribuïda la NASA i s'anomena geoide. Però no és la imatge real de la Terra. El nostre planeta no és tan boterut i abunyegat. El que mostra aquest geoide és una projecció teòrica de com afecta la gravetat en diverses parts del planeta segons la seva composició geològica. Ho explicava el físic Miquel Soré del Matí de Catalunya Ràdio.
4: La gravetat de la Terra no és homogènia. I això té a veure amb la forma de la Terra, però també té a veure amb la densitat. Depèn del material que hi ha geològic a sota nostra, la gravetat serà més gran o més petita, perquè la gravetat depèn del que ens està traient. Per tant, la gravetat sí que realment és diferent en diferents parts de la Terra. Aleshores, si tu fas un dibuix d'aquesta gravetat, en lloc de sortir d'una esfera, que voldria dir que és uniforme, doncs en surten aquestes coses.
3: En aquest geoide, a més, aquests efectes de la gravetat s'han exagerat i multiplicat per fins a 10.000 per fer-los més visibles en un dibuix. Per tant, tot i les irregularitats de la seva superfície, la Terra continua sent una esfera lleugerament aplanada als pols, com ens van explicar a l'escola, i no una patata còsmica plena de bonys.
1: A Colòmbia hi ha hagut almenys 11 ferits per l'explosió d'un cotxe bomba a la ciutat de Cúcuta, a la frontera amb Veneçuela. L'atemptat ha passat els 6 dies abans de la presa de possessió del president electe, l'ultradretà Abelardo de la Espriella, que s'ha compromès a aplicar una política de mà dura contra els grups violents. El vehicle ha esclatat a prop d'un mercat públic i entre els ferits hi ha 8 policies. Les autoritats locals han ofert una recompensa a qui aprofiti o aporti informació. George Quintero és secretari de Seguretat Pública.
5: La Gobernación de Norte de Santander rechaza contundentemente este acto violento y ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca al esclarecimiento de los hechos violentos que se presentaron en la madrugada del día sábado.
1: A la zona operen diferents guerrilles violentes, entre les quals l'Exèrcit d'Alliberament Nacional i grups dissidents de les FARC. I les poques hores de descans diari de la primera ministra del Japó, Sanae Takaichi, genera un intens debat al país asiàtic. Diu que dorm entre 0 i 3 hores al dia, que el cap de setmana se'l passa llegint documents oficials i que en el poc temps que li queda lliure planxa i fa neteja a casa, Ignasi Abad.
6: Les sorprenents declaracions de la primera ministra Takaichi s'expliquen per la particular cultura japonesa del treball, en la qual la dedicació a la feina és sagrada. L'expert en política japonesa Lluc Vidal, director del grau de Relacions Internacionals de la UOC, creu que la líder del Partit Liberal vol demostrar que treballa més que ningú, encara que sigui a costa de dormir poc o gens.
7: Això és molt difícil de creure. Si hi hagués aquí un metge, segurament hagués dit que hi hagués mort de dormir 0 hores, però s'entén que ella el que vol dir és que està dormint molt poques hores. Diu que dedica a part el cap de setmana o els dies festius a llegir documents oficials. Per tant, ella el que pretén és donar un exemple a les noves generacions de bona forma de treballar.
6: Vidal alerta que el missatge neotradicionalista de Takaichi cala cada vegada menys a les noves generacions de japonesos.
7: Amb aquesta cultura de l'esforç, d'aixecar el país, de les seves cendres en les que es va quedar després de la Segona Guerra Mundial, però això ha tingut una sèrie de conseqüències. La primera és l'enorme estrès, fins i tot hi ha un concepte que és karoshi, que és mort per excés de treball. Després també no ha permès que la dona entrés en el món laboral durant molt de temps.
6: La presència de les dones en política al Japó és d'entre un 10 i un 15%, i quan hi entren és després de l'edat fèrtil. L'excepció és l'alcaldessa més jove del país, Shoko Kawata, de 35 anys. Governa Yawata, una ciutat de 70.000 habitants, i és el primer càrrec electe que s'agafa una baixa per maternitat, cosa que li ha reportat dures crítiques, especialment d'homes.
1: Després que aquesta setmana Òmnium Cultural de Terrassa retirés el Premi Ferran Canyameres de novel·la d'intriga en català a Jordi Soler Comas, al·legant que havia incomplert les bases, Soler es defensa dient que no és veritat el que diu Pagès Editors. En declaracions a aquesta emissora ha dit que no volia publicar en Pagès Editors perquè podria perjudicar la seva carrera com a escriptor.
8: Per diferents motius, a mi Pagès em semblava que era molt mala opció per mi. Havia consultat les xifres de venda dels premis anteriors i havia vist que eren unes xifres molt baixes. I llavors, avui en dia, que els autors estem sotmesos a la dictadura de les vendes, clar, si el teu últim llibre ha venut molt poc, i quan dic molt poc vull dir menys de 100 exemplars, és molt difícil vendre el següent llibre.
1: Soler també ha explicat que mai va actuar a l'esquena d'Òmnium, que va intentar comprar els drets del llibre i que la resposta va ser molt negativa.
8: Quan vaig intentar posar-me en contacte amb ells, em va costar una mica. I al final, quan vaig aconseguir parlar amb algú, aquest algú va ser, bueno, va estar francament hostil, va ser una conversa molt desagradable, em va posar de volta i mitja, i quan jo els vaig dir, escolta'm, si jo truco de bona fe per intentar comprar-vos els drets d'edició, anem a aconseguir un acord que sigui bo per a tothom. No van voler.
1: El jurat va premiar la novel·la Icunde per unanimitat i en va destacar el valor literari. Amb 35 edicions, el Ferran Canyameres és el guardó de novel·la d'intriga més antic del país en el gènere i també el de major dotació econòmica amb 5.500 euros per l'obra guanyadora. I el restaurant Noma de Copenhagen, declarat 5 vegades el millor establiment gastronòmic del món, amb 3 estrelles Michelin, reobre portes després de 3 anys tancat arran d'un escàndol per maltractament dels treballadors. El seu fundador i xef estrella, en René Redzepi, va haver de dimitir per assetjament físic i psicològic al personal enmig d'un clima d'exigència abusiva. Ara el restaurant Noma engega una nova etapa a la capital danesa sota el comandament del xef Pablo Soto, amb un menú de 600 euros per persona, begudes a banda, i això sí, amb uns protocols de treball que garanteixin el benestar dels empleats.
0: El temps.
1: Amb l'Enric Agut.
9: Aquesta tarda ens portarà alguns ruixats, algunes tempestes que poden ser fortes, poden caure alguns aiguats a comarques del Pirineu i Prepirineu, oriental, sobretot, en àrees com la Cerdanya, el Berguedà, també Ripollès, Lluçanès, Osona i la Garrotxa. En aquestes quatre comarques el perill és més alt, és un perill alt d'alguns ruixats forts, però també s'hi suma el Pla de l'Estany i l'Alt Empordà. Sovint amb tempesta i localment en calamarsa o pedra. També hi ha avís d'intensitat de precipitació a les Terres de l'Ebre, des de la Terra Alta passant pel Baix Ebre i el Montsià. També aquí es poden formar alguns nuclis convectius i descarregar alguna tempesta. La resta, doncs, o farà sol o el cel quedarà mig ennuvolat. També algun ruixat més puntual pot presentar-se a altres zones del Pirineu. Així doncs, pendents aquesta tarda d'aquestes pluges que poden ser intenses amb aquest perill al nord del país i que en alguns casos és un perill alt. La temperatura alta, avui alguns valors propers als 38 graus on pugin més cap a Ponent. A xifres que ja han superat els 35, per exemple, a Terres de l'Ebre, a Benissanet, a Vinebre, o també s'han aprovat els 35 a Cabanes o a la Seu d'Urgell. Un dia calorós i amb molta humitat, especialment a prop del mar, on la sensació és de xafogó. Demà diumenge, matí tranquil, de sol, alguns intervals de núvols, costaners, i a la tarda es podria repetir algun ruixat al Pirineu, Prepirineu, en aquesta ocasió també cap a l'Alt Pirineu i al Massís del Port. En principi no serien tan extensos o forts com els d'avui.
10: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
0: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
11: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
0: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
10: Escolteu-nos i fem pinya.
0: Fresca Info.
1: 12 minuts i seran les 5 de la tarda. Els incendis de la Vall d'Uixó, el País Valencià, el de Madrid i Àvila i el de la Gironda Francesa han deixat una gran concentració de fum i aerosols visible des de l'espai. L'Agència Espacial Europea ha difós una imatge captada el 26 de juliol que mostra una gran taca vermellosa sobre la península, les Balears i el sud-oest de França. Un registre que permet seguir l'evolució dels incendis gairebé en temps real. Un dels 5 astronautes espanyols seleccionats per l'ESA, Pablo Álvarez, ha visitat aquesta setmana Barcelona i destaca el potencial d'aquestes dades per millorar la predicció i la prevenció dels incendis. Després de Pedro Duque, serà el segon astronauta espanyol a viatjar a l'Estació Espacial Internacional. Cèlia Forment.
12: Desde la estación espacial puedes ver perfectamente también esas columnas de humo. Esa perspectiva también es muy importante, pero a nivel científico, ¿no? De cara a tratar de prevenirlos y a mejorar qué hacemos, ¿no? De cara a la prevención de fuegos en el futuro, los datos que podemos dar desde el espacio van a ser críticos. Y están ahí. Creo que se pueden usar de una forma mucho más efectiva, de hecho.
13: L'astronauta de l'Agència Espacial Europea ho té clar. Cal aprofitar les dades que ja existeixen per prevenir incendis i altres amenaces naturals. A partir de l'estiu del 2027, l'Agència Espacial Europea posarà en marxa el projecte PIROSAR, que permetrà seguir l'evolució dels focs les 24 hores del dia mitjançant una constel·lació de satèl·lits, fins i tot amb núvols o mal temps. L'objectiu és reduir el temps d'espera entre la detecció d'un incendi i la presa de decisions. Ara cal que passin dies i amb aquest projecte es podrà fer en només de 3 a 6 hores. I és que Álvarez constata una democratització de l'espai.
12: Estamos viviendo una revolución en cuanto al acceso al espacio, que abarata mucho los costes. Hay mucha gente que todavía trata el espacio como si fuera un lujo, cuando es infraestructura básica y la estamos usando día a día cada vez que cogemos el coche con los servicios de navegación, otros satélites de observación de la Tierra que te permiten monitorizar la biomassa, la humedad del suelo, però també detectar possibles amenaces naturals.
13: Però la feina de l'astronauta va molt més enllà de l'observació de la Terra. Forma part de la primera promoció d'astronautes de carrera de l'ESA en 13 anys, seleccionat entre més de 22.500 candidats de tota Europa. I ja mira cap a la Lluna.
12: Ahora mismo estamos negociando con la NASA cuál va a ser la participación europea en las futuras misiones Artemis y cuál va a ser nuestro papel. Y España ahora mismo es el cuarto miembro que más dinero invierte en la agencia espacial y pues espero que algún día tengamos una oportunidad de ver un español en la Luna.
13: Sobre Mart, en canvi, és molt més prudent i insisteix que primer cal tornar a la Lluna.
12: Mart és tremendament complicat. El rècord de vivir en l'espai són 432 dies. Per anar a Mart necessitem una missió d'uns 950 dies. En una missió tan llarga, además de la radiació, perderíem moltíssima massa muscular i massa òssea. El reto a nivell tecnològic és enorme i tenim molt que aprendre. Creo realment que Mart pues, serà responsabilitat d'altra generació d'astronautes.
13: L'astronauta també ha destacat el creixement del sector espacial català amb startups que situen Catalunya en una posició cada cop més rellevant dins l'ecosistema espacial europeu.
12: La Agencia Espacial Europea tiene una incubadora de empresas también, Open Cosmos, Pangea con el Aerospike, que es un motor súper revolucionario de cohetes, y luego bueno, hay empresas más consolidadas también que tienen mucho peso a nivel europeo, como puede ser Airbus, otras empresas más específicas del sector espacial, como puede ser Sener. Me parece que está creciendo mucho el sector aquí en Cataluña.

0: Recollir la memòria de les mestres que van fer escola als pobles del Pirineu. Aquest és l'objectiu de Veus de Mestres, un projecte que entrevista les docents que fa dècades van arribar molt joves a les escoles rurals. Els enregistraments preserven la seva experiència i també la memòria d'una època, la Pobla de Segur, Pau Rovira, de grans canvis al territori.
1: La iniciativa va néixer el 2025 impulsada pel Museu Hidroelèctric de Cabdella. Fins ara s'han enregistrat ja 8 mestres entre la Vall Fosca i la Pobla de Segur i la previsió és ampliar el projecte als pròxims anys. Moltes, com l'Angelina Gomà, van arribar al Pirineu amb només 18 o 19 anys.
2: Però aquí a Catalunya sabíem que el primer destí, la primera plaça, era el Pirineu. Això ja era una cosa que ja era sabuda del tot. Jo em sembla que, degut a això, si érem 80 noies a estudiar, que vam acabar magisteri, doncs potser vam fer oposicions, no crec que arribéssim a 10. Perquè hi havia el pensament de que, ui, que anar al Pirineu, als papes no els agradava gaire això.
1: Així ho recorda Dolors Gavàs.
3: Jo la relació amb la gent del poble la recordo a tots els tres pobles molt maca. La recordo molt maca. La gent acollia, la gent quan mataven el porc i portaven una bona ofrena, la gent, tu dies, em fa falta això, algú t'ho portava, et portaven la llenya de l'escola puntualment, almenys jo no vaig bé mai de demanar, mira que se'ns acaba la llenya.
1: A través dels seus records també es recupera la vida quotidiana dels pobles, Lourdes Carrasqué.
4: Y hay una cosa que yo siempre he dicho, eran gente que tenían mucha dignidad. Muchos no habían salido nunca. Algunas personas mayores habían llegado a la Pobla de Segur o alguna Barcelona, pero ese saber estar, ese silencio, ese respeto, esa escucha, esa aceptación, es que ellos eran uno con el paisaje.
1: A les escoles rurals, però, també obligaven les mestres a adaptar-se a una realitat molt diferent. La feina, recorda Hortènsia Illa, anava sovint més enllà de l'ensenyament.
5: Llavors va vindre a veure un pastor d'una meva casa i em va dir si fes classe a la nit jo vindria, perquè ara he d'anar a la mili i me'n dóna vergonya que no sé llegir ni escriure. I si fes classe, i sí, llavors li dic, bueno, pues sí.
1: Les entrevistes també recullen els orígens i les motivacions personals de les mestres. També la diversitat de procedències dels docents destinats aquí al Pirineu. Els records no només són acadèmics, també hi ha espai per als moments compartits amb els infants. És la Pilar Rius.
6: I jo, que era molt menuda i molt poc valenta, sempre feia patates i trumfes. I aleshores n'hi havia un espai que al peu sencer no t'hi cabia i tenies que anar de puntes a puntes així. I jo sempre era de les patates i trumfes.
1: Les entrevistes completes es conservaran als arxius per a futures investigacions, mentre que una versió resumida es presentarà públicament. El projecte continuarà el 2027 i el 2028 amb l'objectiu d'arribar a una trentena de mestres enregistrades per seguir preservant la memòria de l'escola rural del Pirineu, que pot ajudar també a reflexionar sobre l'educació actual.
0: Esports. Fins a les 5 i arribarem amb la crònica esportiva amb el Marc Andrés. Marc, bona tarda.
7: Bona tarda, esport en directe. Iris Tió i Denis González han aconseguit la medalla de plata a la prova del duet mix lliure a l'Europeu de Natació Artística de París. La parella catalana ha completat un gran exercici i només s'han vist superats per dues dècimes per la parella britànica. Acabada aquesta prova, ara acaba de començar la final del duet lliure, on Iris Tió participarà conjuntament amb Lilú Lluís. Les catalanes, que a la preliminar van ser primeres, seran, per tant, les últimes a nedar en aquesta prova. Més esport en directe perquè al descans tenim el partit entre l'Espanyol i el Middlesbrough, que tanca l'estada d'Anglaterra de l'equip blanquiblau. En un partit que es pot seguir per Esport 3, en aquests moments el partit està empatat. El Middlesbrough s'ha avançat dues vegades, però Marcos primer i després Marcos assistint cap a Tyrese Dolan han acabat empatant el partit, com diem, en aquest 2-2. Quique García, per cert, ha hagut d'esmarxar al quart d'hora de joc per molèsties. I també en directe tenim en marxa la primera etapa del Tour de França femení amb dues ciclistes catalanes, Paula Blasi i Mireia Benito. En Blasi, d'Esplugues de Llobregat, com una de les favorites al triomf, tot i ser la primera vegada que participa en una ronda francesa. Ara mateix, com dèiem, queden aproximadament uns 50 quilòmetres per arribar al final de l'etapa i ara mateix tenim un grup de 4 ciclistes escapades a 1 minut i 25 segons del gran grup on s'hi troben totes dues catalanes, tant Paula Blasi com Mireia Benito. Aquest Tour femení s'acabarà diumenge vinent, el dia 9 d'agost, a París. 3CAT Info. Tornem al futbol perquè en clau catalana avui juga el Girona amb la disputa de la 49a edició del Trofeu Costa Brava. Serà a les 8 del vespre, en directe per Esport 3 a Montilivi i contra l'Arsenal, el campió de la Premier i subcampió de la Champions. De la pretemporada de l'equip gironí en parla el tècnic Quique Álvarez.
8: Les sensacions és que, pues, que són bones, que el grup s'està recuperant, que hi ha il·lusió, hi ha ganes i bueno, això és el que em deixa que cada dia és un entreno bo i estem pel bon camí.
7: Aquesta plantilla, recordem, estarà capitanejada per Cristian Estuani una temporada més.
9: Bueno, significa mucho más que un contrato, ¿no? Poder estar aquí, poder ayudar al equipo tanto dentro como fuera. Yo creo que, bueno, en mi caso, desde el primer momento, mi intención estaba muy clara, que era continuar. Me veía personalmente que todavía tenía fútbol para dar y creo que todavía tengo algunos goles guardados por ahí, así que ojalá que puedan llegar pronto.
7: També jugarà el Sabadell, també a les 8 de la tarda, contra l'Andorra, al CAR de Sant Cugat. Els vallesans, per cert, també van jugar ahir en un amistós contra l'Inter Escaldes, que van guanyar per 1-0. En clau Barça, Jesse Bissibu ja ha fet les seves primeres declaracions com a futbolista blaugrana. El belga de 18 anys va aterrar ahir a Anglaterra i avui ja ha completat la primera sessió d'entrenament amb els seus nous companys. Després, Bissibu ha valorat la figura de Hansi Flick.
10: Yeah, I talked with Hansi.
11: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
10: I'm a work hard and be there.
7: Un Bissibu, per cert, que ha posat de referent seu un exfutbolista del Barça.
10: My favorite player, I'd say Neymar.
11: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
10: That's the reason I started to play football.
7: Un Bissibu que, com dèiem, va aterrar a la nit a Anglaterra i, per tant, no va jugar amb el Barça el primer amistós oficial blaugrana de la pretemporada. Al camp del Birmingham, el Barça va empatar a 2 i després va acabar perdent el duel als penals durant els 90 minuts. Les dues dianes blaugranes les va fer el davanter egipci Hamza Abdelkarim.
12: Really important.
13: És molt important, sobretot perquè he pogut ajudar l'equip i l'important ha estat l'esforç de l'equip. Espero poder ajudar l'equip a aconseguir els màxims títols possibles.
12: Win as much titles as we can.
7: I també en clau primera, avui el Leipzig ha tingut un amistós i no ha comptat amb Yann Diomandé, cosa que ha fet que la premsa alemanya donés per feta la marxa del jugador al Real Madrid. I per tancar el bloc futbolístic, la UEFA ha emès un comunicat afirmant que ha perdut totalment la confiança en el president de la FIFA, Gian Infantino, després de la proposta de crear una empresa privada per comercialitzar esdeveniments com, per exemple, el Mundial de Futbol.
14: Trescat Info.

0: Ceuta va recuperant la normalitat després d'hores agitades per l'arribada massiva de migrants. La majoria ja han estat retornats cap al Marroc. La policia parla de 69.000 persones que haurien abandonat Ceuta. Aquesta crisi ha deixat almenys 67 morts, segons el darrer balanç del govern espanyol, però podrien ser molts més. L'executiu espanyol ha instal·lat barreres de contenció a l'espigó de la platja del Tarajal. El president espanyol Pedro Sánchez ha enviat una carta a les màximes autoritats europees en què s'ha queixat de l'actitud d'alguns estats europeus per la crisi de Ceuta. La Comissió Europea reclama més control de les fronteres i una vintena de països demanen una reunió extraordinària dels ministres de l'Interior. Des de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo exigeix explicacions a Sánchez. Tot i la calor intensa, el mes d'agost comença amb bones perspectives pel que fa a la ocupació turística. Les altes temperatures tiren enrere alguns visitants, però l'eclipsi del 12 d'agost ha disparat les reserves. Tot i això, segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es podran permetre fer ni una setmana de vacances encara que tinguin feina. I el mes de juliol ha estat el més càlid des del 1950 i un dels més secs, ho conclou l'últim balanç del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest estiu ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus, un menys que en tot l'any passat. 10 persones han mort aquesta matinada aquí en una nova onada d'atacs russos. 4 eren nens. L'atac també ha deixat una trentena de ferits i una vintena han hagut de ser hospitalitzats. Segons les autoritats ucraïneses, Rússia ha llançat contra el país 185 drons i 35 míssils, 27 dels quals eren balístics. I la cineasta Estel Díez presenta la seva òpera prima aquest cap de setmana a l'Atlàntida Film Fest de Palma. Es tracta d'un drama juvenil que retrata el sentiment de culpa d'un grup de joves que guarden un secret.
1: Esports.
2: Iris Tió i Denis González han aconseguit la medalla de plata a la prova de duet mix lliure. Ara acaba de començar la final del duet lliure on Iris Tió participarà conjuntament amb Lilú Lluís. Les catalanes seran les últimes en nedar. També en directe tenim en joc, o és a punt de començar la segona part de l'amistós entre l'Espanyol i el Middlesbrough a terres angleses, un enfrontament que està empatat a 2 gràcies als gols blanquiblaus de Marcos i de Dolan. I en directe tenim en marxa la primera etapa del Tour de França femení, en un recorregut complet a Lausana, a Suïssa. Ara mateix queden 45 quilòmetres per la meta i tenim un grup de 4 escapades a 1 minut i 40 segons del gran grup, on hi són les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito.
0: I pel que fa al temps, molta calor a les comarques de Ponent, on s'arribarà als 38 graus i l'ambient molt humit a prop de la costa. A la tarda, ruixats de distribució irregular al terç nord, sovint amb tempesta, i localment amb calamarsa o pedra. També s'escaparan alguns xàfecs cap al massís dels ports.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 5 de la tarda. Ceuta va recuperar el pols després de 48 hores d'agitació social per l'arribada massiva de migrants. La majoria ja han estat retornats cap al Marroc. La policia parla de 69.000 persones que haurien abandonat Ceuta. Aquesta crisi ha deixat almenys 67 morts, segons el darrer balanç del govern espanyol, però podrien ser molts més. Un executiu, l'espanyol, que ha tret pit de la gestió feta i d'haver revertit la crisi en 24 hores. Aquest matí ha començat a instal·lar barreres de contenció a l'espigó de la platja del Tarajal. Enviada especial de 3CAT Info a Ceuta, Cèlia Cernades.
3: Xancletes, cadires de càmping, samarretes. La filera interminable de joves marroquins que tornen avui al seu país va deixant enrere el rastre físic d'aquests 3 dies de situació excepcional en la història migratòria de Ceuta.
4: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Sí.
3: Els crits de visca a Espanya de fa uns dies s'han transformat avui en crits de visca al Marroc i Marroc bonic. Alguns desfilen encara reclamant, sisplau, una ampolla d'aigua, després de més d'un dia de comerços i súpers tancats i cap tipus d'ajuda humanitària visible. Aquest noi, el Walid, ens explicava que no vol marxar al Marroc, que, de fet, aquests dies per això no l'ha ajudat ningú fins que un soldat l'ha interromput.
5: Yes, yes.
6: You want to?
5: No. I'm not going to Morocco. Wallah. ولكن كيفاش people سبسا زيرو. Help زيرو. في آخر.
6: Where in Morocco?
7: Oh,
6: city.
7: Oh.
6: City.
5: Oh, Tanger.
6: Tanger.
5: Yes.
3: L'exèrcit, doncs, vigila aquest retorn dels marroquins, que ja són milers els que han tornat al Marroc, al seu país d'origen, però a Ceuta encara queden migrants. Són molts africans subsaharians a les platges pròximes al CETI, al centre d'internament d'estrangers, i pels boscos i muntanyes del darrere, dormint al terra o amb matalassos bruts. Han estat uns dies de molta agitació social, amb veïns tancant els carrers dels seus barris i organitzant guàrdies de vigilància armats amb pals, fins i tot hi ha hagut un apunyalat i sobretot la indignació de molts locals que se senten impotents. Per cert que avui s'han rescatat 7 cadàvers més d'ofegats, són gairebé un centenar en l'última setmana amb un únic forense a Ceuta. Per reforçar la seguretat aquí al punt fronterer del Tarajal, on s'aixequen els murs de contenció, el Ministeri de l'Interior ha instal·lat avui una tanca marítima de boies de 500 metres per impedir que tornin a entrar migrants nedant en massa.
0: La crisi de Ceuta ja ha aterrat a la taula de les màximes autoritats europees. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, defensa que cal reforçar més el control de les fronteres. Ho ha dit després d'un matí frenètic de peticions creuades. D'una banda, una vintena de països europeus, liderats per Itàlia i Alemanya, reclamen una reunió extraordinària dels ministres de l'Interior. I de l'altra, el govern espanyol s'ha queixat per carta de l'actitud d'alguns socis comunitaris, com ara la italiana Meloni, que qualifiquen d'egoista. Madrid tal Vagil.
8: Una carta contundent en què Pedro Sánchez deixa clar el seu malestar per la reacció d'alguns governs europeus davant la crisi migratòria a Ceuta. Els acusa d'atacar Espanya i d'haver tingut una reacció egoista i polaritzadora. Considera que l'actitud que han mostrat és injusta i es basa en prejudicis, notícies falses, ignorància o interès polític. També el recorda que Ceuta no forma part de l'espai Schengen i que Espanya rep menys migrants sense papers que altres estats membres, com Itàlia. Per tot plegat, Pedro Sánchez demana al Consell Europeu una reunió d'urgència amb els ministres de l'Interior que serveixi per consensuar una resposta comuna a aquesta crisi. L'encarregat de posar-hi veu ha estat el ministre Fernando Grande Marlaska des de Ceuta.
9: Ese egoísmo, esa falta de asunción de los valores de la Unión Europea es lo que ha determinado que el presidente del gobierno solicite ese consejo extraordinario high. Porque aquí ya estamos hablando de mala fe.
8: Marlaska ha insistit en la tesi de les màfies, a les quals la Moncloa responsabilitza del que ha passat i ha tancat files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i destaca que sense la seva col·laboració no hauria estat possible revertir aquesta situació en només 24 hores.
0: Els experts apunten al risc que l'extrema dreta instrumentalitzi políticament situacions com la de Ceuta. Gemma Pinyol Jiménez, politòloga i investigadora en polítiques migratòries de la Universitat Pompeu Fabra, considera que el fenomen migratori és a terreny adobat per dinamitar el projecte unitari europeu. Són declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
10: Em fa por que haguem entrat en un moment on el que fem és polaritzar Schengen, és a dir, utilitzar el fenomen migratori per atacar un dels pilars claus de la construcció europea, que de fet respon bastant a les voluntats de l'extrema dreta que sempre havia sigut atacar el projecte europeu.
0: Pinyol Jiménez també assegura que aquesta arribada massiva de migrants no és una qüestió migratòria, sinó una qüestió de control de fronteres i de demostració de força. Per Blanca Garcés, investigadora de sènior de l'àrea de migracions del CIBOT, el perill és que els migrants puguin convertir-se en moneda de canvi per a qualsevol opció política. Són declaracions a 3CAT.info.
11: S'instrumentalitzen pels dos costats, pel costat del govern marroquí, per pressionar el govern espanyol, i s'instrumentalitza molt directament per part de l'extrema dreta i més enllà per imposar un relat d'invasió, d'allau, de falta de control que porta a tota una sèrie de mesures i discursos clarament no només xenòfobs, sinó clarament il·liberals.
0: I a França la policia també ha reforçat avui els controls fronterers amb drons, avions i centenars d'agents. Ens ho explica des del Voló la Berta Artigas Fontàs.
12: A la zona fronterera entre la Jonquera i el Voló, on l'autopista AP7 connecta amb França, aquest matí s'han creat cues llargues de cotxes, la majoria de persones que se n'anaven de vacances, com és habitual el primer cap de setmana d'agost. No pels controls anunciats per les autoritats franceses, que han sigut ocasionals a cotxes, camions i autobusos. El peatge del Voló tampoc es veia un nombre més gran d'agents del que és habitual. La majoria de viatgers desconeixien la decisió de les autoritats franceses. Així ens ho han explicat.
13: És lo que hay. No tenemos prisa, no tenemos nada que esconder. Somos legales 100%, así que
6: Repito, me parece muy bien.
7: No había escuchado nada de la frontera. Sabía que nos íbamos a encontrar jaleo, pero no sabía nada de lo de la frontera. La primera notícia que tengo.
12: Són declaracions recollides a una gasolinera de la Jonquera. Recordem que les autoritats franceses van detallar que reforçarien la seguretat a les fronteres per la crisi humanitària a Ceuta.
0: I qui també ha dit la seva és el bisbe Xavier Gómez, responsable de migracions de la Conferència Episcopal Tarraconense, que denuncia la utilització política de la crisi migratòria de Ceuta. En una carta que ha enviat a la resta de bisbes catalans i a la qual ha tingut accés aquesta emissora, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat critica que alguns polítics vulguin treure benefici electoral del que qualifica com a drama humà.
13: Cal preguntar-nos honestament a qui pot beneficiar aquesta situació. No beneficia les persones que s'han llançat al mar. Pot beneficiar, en canvi, els qui utilitzen la mobilitat humana com a instrument de pressió política, els qui volen tensar relacions diplomàtiques, els qui juguen amb la por social o els qui converteixen el sofriment aliè i la por en rèdit electoral.
0: El bisbe Xavier Gómez assegura que no és creïble atribuir l'entrada massiva de persones a la sentència del Suprem ni tampoc a la regularització d'immigrants a Espanya. Més qüestions. Aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut tres episodis llargs de calor. Pràcticament no ha plogut i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, la meitat de dies del mes de juliol en algun punt del país es van superar els 40 graus de temperatura. Ho ha explicat a aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
14: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta el rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
0: A més, hi ha una estació al barri de les Corts de Barcelona on l'últim mes només hi ha hagut 5 nits amb mínimes per sota dels 25 graus i durant el juliol pràcticament no ha plogut. La meitat de les estacions del Meteocat han recollit menys d'un litre de pluja. Per tot plegat, Protecció Civil demana prudència a platges, piscines i rius perquè aquest estiu ja han mort ofegades a Catalunya 29 persones. 15 es banyaven al mar, 9 en piscines i 5 en aigües interiors. També han resultat ferides 55 persones. L'any passat, en aquestes dates, el balanç era de 22 banyistes morts i 33 de ferits.
1: 3CAT Info.
0: Precisament aquestes altes temperatures han fet que molta gent canviï el seu destí de vacances. Hi ha zones que en surten perjudicades, però també hi ha alguns destins, com els que cauen en la franja, on es podrà veure l'eclipsi el 12 d'agost, que aquest any es veuran beneficiats. Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que els visitants prioritzen zones menys caloroses o opten per viatjar fora del pic de l'estiu. Lluís Manel Dorca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
15: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havíem trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguent, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona.
0: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació gràcies a l'eclipsi, i a Lleida les previsions també són molt bones. Sentim el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre.
16: Especial singularitat té el sector del turisme actiu, que estan notant, detectant un increment d'un 20% de la demanda respecte a l'any anterior, sobretot en les activitats d'aigua. Pensem que estem patint un estiu molt calorós i això convida a gaudir de les activitats d'aigua i, a més, tenim molta aigua.
0: Pel que fa als càmpings, preveuen una ocupació del voltant del 85% i recorden que els últims anys s'ha desestacionalitzat la temporada i al setembre també tenen molts clients. Ara bé, no tothom pot fer vacances, encara que tinguin feina. Segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es pot permetre una setmana de descans fora de casa. Una situació força habitual, per exemple, en el cas dels treballadors autònoms i de les famílies monoparentals. Ho han explicat al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio la Maria Serra, una estudiant i autònoma de 24 anys, i l'Olesia Gul, una refugiada ucraïnesa que viu sola a Barcelona amb la seva filla.
17: Si ets jove i vius a Barcelona i has d'estudiar, fas coses d'hostaleria o cuidar nens. Per tant, vacances com a tal, jo fa molts anys que l'estiu no faig. Treballes els estius per poder sobreviure durant l'any.
18: Mires a otros y te sientes como un fracaso. No descansas, no estás feliz, al revés. Estás como muy no hecho y moralmente esto baja mucho.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: És un quart de sis.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
6: Dia de sol, dia de calor, també núvols baixos al litoral i prelitoral, sobretot a Tarragona i Barcelona. N'hi ha alguns en aquest sector on no acaben doncs, d'esqueixar-se, de marxar. Però, per altra banda, des de fa un parell d'hores tenim tempestes aïllades al Pirineu. Localment són fortes, o fins i tot molt fortes, al nord del Ripollès, límit amb el Conflent, s'acosten a l'Alta Garrotxa, a l'extrem nord d'aquesta comarca, i podrien entrar cap a la capçalera de la Muga, la zona més interior de l'Alt Empordà, zones com la Vajol o Maçanet de Cabrenys. Per tant, pendents d'aquestes tronades que poden deixar pedra o calamar-se, 10, 20, 30 litres per metre quadrat en poca estona. Ja tenim registres de 13 litres als Angles, al Capcí, o 8 litres a Ger, a la Cerdanya. Al voltant d'un litre també hi ha hagut algun ruixat a les Terres de l'Ebre, per exemple, a tocar de Tortosa. I, per tant, es manté aquest avís del Meteocat de pluja forta, més de 20 litres en 30 minuts al Ripollès, a la Cerdanya, nord del Berguedà, Lluçanès, nord d'Osona, Garrotxa, potser la zona interior de l'Alt Empordà, i algun xàfec fort també a la Terra Alta, al Baix Ebre i al Montsià. La propera nit tornarà a ser càlida o una mica més. Tenim avís de calor nocturna, també, ho indica el Meteocat, al litoral i prelitoral sud, Terres de l'Ebre, valors mínims que potser no baixen de 25, 26 o 27. Demà un dia de sol, a la tarda algun ruixat, tant als ports com sobretot al Pirineu, però amb menys intensitat que les d'aquesta tarda.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El terratrèmol d'ahir a Nàpols de magnitud 4,7 ha deixat un total de 26 ferits, 5 dels quals hospitalitzats. Hi ha 300 evacuats i un total de 130 famílies que s'han quedat sense casa. El sisme es va registrar a Pozzuoli, la ciutat més afectada, tot i que també ha causat desperfectes al barri napolità de Bagnoli. Es tracta del terratrèmol més fort dels últims 40 anys en aquesta zona volcànica de la regió de la Campània. Diversos testimonis expliquen com ahir a 7:45 del vespre es va sentir una explosió molt forta. Un veí de Pozzuoli es mostra molt crític amb les autoritats.
19: Hi ha el risc que la muntanya continuï caient. És perillós. El que fa ràbia és que aquesta situació ja se sabia que passaria, perquè ja fa un any i mig que hi havia problemes en aquesta muntanya i els hi ha sigut igual.
0: Al llarg de la nit s'han registrat desenes de rèpliques de menys intensitat, una de les quals de magnitud 3,1. De fet, en aquest territori són freqüents els terratrèmols a causa d'un fenomen conegut com a bradicisme, és a dir, l'augment o el descens de l'escorça terrestre per la pressió subterrània.
1: 3CAT Info.
0: A Ucraïna, almenys 10 persones han mort aquesta matinada a Kiev en una nova onada d'atacs russos. Entre les víctimes hi ha 4 menors. El bombardeig també ha causat una trentena de ferits, una vintena dels quals han estat hospitalitzats. Segons les autoritats ucraïneses, Rússia ha llançat contra el país 185 drons i 35 míssils. 27 d'ells eren balístics. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha denunciat que les defenses antiaèries només han pogut interceptar-ne un. Els atacs s'han fet durant la nit i han afectat diversos punts de la capital, entre els quals hi ha blocs de pisos, un centre educatiu i també altres edificis. Zelensky ha anunciat a través de la xarxa social X que, com a resposta als atacs russos, l'exèrcit ucraïnès ha bombardejat un vaixell de càrrega i 3 refineries de petroli russes. Tot plegat després d'un mes de juliol en què Rússia va disparar un nombre rècord de míssils contra Ucraïna, segons una anàlisi de l'agència France Press. Davant aquesta situació, el govern ucraïnès continua reclamant més sistemes de defensa aèria per protegir-se dels atacs russos. En l'última cimera de l'OTAN, Donald Trump va anunciar que els Estats Units facilitarien a Ucraïna la tecnologia necessària per fabricar míssils Patriot que serveixen per aturar els projectils balístics, però aquesta mateixa setmana el president dels Estats Units ha fet marxa enrere en aquest compromís. I les ambaixades dels Estats Units a l'Orient Mitjà alerten d'una possible escalada imprevista per la guerra a l'Iran. Les delegacions nord-americanes han difós aquest missatge a través de les seves xarxes socials i han instat els seus ciutadans a considerar la possibilitat de marxar de la zona. A part, també els han recomanat extremar les precaucions i estar preparats per a cancel·lacions de vols, tancaments de l'espai aeri i dificultats per desplaçar-se. El règim dels ayatolàs en les últimes hores han acusat els Estats Units d'atiar la tensió i ha amenaçat amb represàlies contra qualsevol país que doni suport a Washington. Mitjans nord-americans també han informat que Trump estudia una nova campanya de bombardejos massius contra l'Iran, especialment en infraestructures energètiques, tot i que el president encara no n'hauria autoritzat l'inici. I anem cap a Colòmbia, on hi ha hagut almenys 11 ferits per l'explosió d'un cotxe bomba a la ciutat de Cúcuta, a la frontera amb Veneçuela. L'atemptat ha passat 6 dies abans de la presa de possessió del president electe, l'ultradretà Abelardo de la Espirella, que s'ha compromès a aplicar una política de mà dura contra els grups violents. El vehicle ha esclatat a prop d'un mercat públic entre els ferits i hi havia 8 policies. Les autoritats locals han ofert una recompensa a qui aporti informació. George Quintero es secretari de Seguretat Pública.
20: La Gobernación de Norte de Santander rechaza contundentemente este acto violento y ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca al esclarecimiento de los hechos violentos que se presentaron en la madrugada del día sábado.
0: A la zona operen diferents guerrilles violentes, entre les quals l'Exèrcit d'Alliberament Nacional i grups dissidents de les FARC. I potser haureu vist els últims dies una imatge de la Terra, però no com estem acostumats a veure-la, esfèrica, sinó abonyegada, com una esfera totalment boteruda. És una imatge que ha generat la NASA i molta gent l'ha difós dient que és la imatge real i més acurada de la Terra, però això no és cert. Ens ho explica el responsable de verificació de 3CAT Info, Carlos Baraybar.
21: La imatge, efectivament, l'ha feta i distribuïda la NASA i s'anomena geoide. Però no és la imatge real de la Terra. El nostre planeta no és tan boterut i abonyegat. El que mostra aquest geoide és una projecció teòrica de com afecta la gravetat.
22: Te lo vas a perder.
23: Tot canvia.
0: I la pel·lícula A Fuego, del debut de la directora Estelle Díaz, s'estrena aquest cap de setmana a l'Atlàntida Film Fest de Palma. La cinta, que es podrà veure a finals d'agost als cinemes, és una història d'amistat juvenil que enllaça

0: el Nico no són capaços d'enfrontar-se al que va passar, perquè requereix un procés emocional que és el que fan al llarg de la pel·lícula.
1: Pel·lícula comercial, però que intenta fomentar l'associacionisme i els valors de grup, a la vegada que vol remoure l'espectador i presentar la dansa com una cura.
2: Trescat Info.

0: L'última estrena de l'edició d'aquest any del Festival Grec de Barcelona és a càrrec de la prestigiosa companyia xinesa Tao Dance Theater i ha presentat en primícia a l'Estat les seves coreografies numèriques 16 i 17, dues peces que es basen en l'abstracció i la tècnica del moviment del cos. Marta Vives.
1: La Tao Dance Theater prometia als espectadors una experiència sensorial i així ha estat, amb el seu espectacle hipnòtic de cossos que creen moviments ondulants i que es converteixen en una única força d'una bellesa extraordinària. Aquest era el punt de partida del coreògraf de la companyia Tao Ye, que ho explicava d'aquesta manera.
2: Perquè tots tenim un cos, tots tenim cos. Per tant, tota la meva obra es concentra en el cos i vull que el cos sigui un element que interconnecti amb tots els llenguatges.
1: I sobre l'escenari, dues coreografies amb títol numèric i ben diferents una de l'altra, a 16 els ballarins connectats en una seqüència lineal per projectar ones d'energia ondulant. A 17, el diàleg entre dos llenguatges, el dels sons i la música i el dels moviments, tots dels mateixos intèrprets. Aquest està l'espectacle final d'una edició del Grec en què la dansa ha estat especialment destacada en quantitat i en qualitat i que ha constatat el gran nivell que viu aquesta disciplina a tot el món i de la que el Grec n'ha estat el millor aparador.

0: Esports.
1: Amb Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda, Esport en directe. Iris Thió busca la seva segona medalla de la tarda a la final del duet lliure, una Iris Thió que participarà conjuntament amb Lilú Lluís en aquesta prova de l'Europeu de Natació Artística de París. Les catalanes, això sí, seran les últimes en nedar. Queden encara unes 5 parelles abans de que nedin les dues catalanes. I dèiem això, de que Iris Thió pot aconseguir la seva segona medalla de la tarda, perquè juntament amb Denis González, el duet català ha aconseguit la medalla de plata al duet mixt lliure. La parella ha completat un gran exercici i només s'han vist superats per 2 dècimes per la parella britànica. També en Esport en directe tenim en joc la segona part de l'Espanyol Middlesbrough, que tanca l'estat d'Anglaterra de l'equip blanquiblau. En un partit que es pot seguir per Esport 3, en aquests moments el duel està empatat a 3 al minut 67 de partit. Marcos Idolan a la primera part i Javi Hernández a la segona han fet els gols de l'equip de Manolo González. D'altra banda, la mala notícia és que Quique García ha hagut de marxar al quart d'hora de joc per molèsties. I també en directe tenim en marxa la primera etapa del Tour de França femení amb 2 ciclistes catalanes, Paula Blasi i Mireia Benito, amb Blasi sent una de les favorites al triomf, tot i ser la primera vegada que hi participa. De moment, com dèiem, aquesta etapa està en marxa, queden 32 quilòmetres perquè finalitzi aquesta etapa, que està tenint lloc íntegrament a Lausana, a Suïssa, i tenim una ciclista escapada, Nicola Noskova, de la República Txeca. Una Nicola Noskova que s'ha escapat a falta de només un port de quarta categoria per escalar i que està a 1 minut i 52 segons del gran grup, on s'hi troben totes dues, tant Paula Blasi com Mireia Benito. Aquest Tour femení comença avui, com hem dit, amb la primera etapa i acaba diumenge vinent, el dia 9 d'agost, a París.
0: 3Cat Info.
2: Tornem al futbol perquè en clau catalana avui juga el Girona amb la disputa de la 49a edició del Trofeu Costa Brava. Serà a les 8 del vespre, en directe per Esport 3, a Montilivi i contra l'Arsenal, el campió de la Premier. De la pretemporada en parla el tècnic Quique Álvarez.
3: El més important és que estic content amb com estan entrenant els jugadors, amb el dia a dia, amb com m'he trobat a la plantilla després d'un, pues bueno, d'una situació difícil. I com està anant?
2: Una plantilla que estarà capitanejada per Cristian Estuani una temporada més.
4: Bueno, con el club lo que puedo decir es agradecimiento porque no es la primera vez que nos toca afrontar una renovación. Es un respeto mutuo porque son muchos.

0: Muchos años, muchos momentos que hemos vivido juntos y que dentro de todo lo que ha pasado, que han sido muchas cosas buenas, cosas difíciles, momentos a disfrutar para todos, pero también momentos en los que había que dar un paso al frente y decir que realmente quería estar aquí y yo siempre lo he demostrado.
1: També jugarà el Sabadell a les 8 del vespre contra l'Andorra al CAR de Sant Cugat. Els vallesans també van tenir un amistós ahir contra l'Inter Escaldes, que van guanyar per 1-0. En clau Barça, Jesse Bissibu ja ha fet les seves primeres declaracions com a futbolista blaugrana. El belga de 18 anys va aterrar a Anglaterra i avui ja ha completat la primera sessió d'entrenament amb els seus nous companys. Després, Bissibu ha posat de referent i d'ídol un exfutbolista del Barça.
2: My favorite player, I'd say Neymar.
3: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
2: That's the reason I started to play football.
1: Un Bissibu que, com dèiem, va aterrar ja la nit a Anglaterra i, per tant, no va jugar amb el Barça, el primer amistós oficial blaugrana de la pretemporada. Al camp del Birmingham, el Barça va empatar 2 i després va acabar perdent el duel als penals. Durant els 90 minuts, les dues dianes blaugranes les va fer el davanter egipci Hamza Abdelkarim.
4: Hi ha un gran ambient per créixer i espero créixer aquí. He de somiar en gran.
2: Of course, you have to dream big.
1: També en clau primera avui el Leipzig ha tingut un amistós i no ha comptat amb Yann Diomandé, cosa que ha fet que la premsa alemanya donés per feta la marxa del jugador al Real Madrid. Això el dia que la FIFA ha retirat la proposta de crear una empresa privada per comercialitzar esdeveniments com el Mundial, però hores després la UEFA ha emès un comunicat afirmant que ha perdut la confiança total en Gianni Infantino. I un últim apunt de futbol, perquè d'aquí una mitja hora, a les 6 de la tarda, el Badalona Women juga el seu primer amistós de pretemporada. Serà a l'estadi municipal de Peralada contra el Montpeller, i el Badalona Women jugarà amb Maria Valenzuela, Nerea Carmona, Irina Uribe, Sheila Guijarro, Maria Llompart, Laura Raquena, Itzi Pinillos, Celia Barclé, Lucía Martínez, Cristina Cubedo i Isa Hoekstra.

0: Bona tarda, són 6:15. Fins ara us hem explicat que Ceuta va recuperant la normalitat després d'hores intenses per l'arribada massiva de migrants. La gran majoria de tots ells ja han tornat cap al Marroc. La policia parla de 69.000 persones que haurien abandonat Ceuta. Una crisi que ha deixat almenys 67 persones mortes, segons el govern espanyol, però que podrien ser molts més. L'executiu espanyol ha instal·lat barreres de contenció a l'espigó de la platja del Tajal. Precisament també hem explicat que el president espanyol, Pedro Sánchez, ha enviat una carta a les màximes autoritats europees en què s'ha queixat de l'actitud d'alguns estats europeus per la crisi de Ceuta. La Comissió Europea reclama més control de les fronteres i una vintena de països demanen una reunió extraordinària dels ministres de l'Interior. Des de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo diu que no es creu a Sánchez i li demana explicacions. I el mes de juliol ha estat el més càlid des del 1950 i un dels més secs. Això segons l'últim balanç del Servei Meteorològic de Catalunya, que afegeix que només aquest estiu ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus, un dia menys que en tot l'any passat. I al llarg de la propera mitja hora també us explicarem que diversos satèl·lits de l'Agència Espacial Europea podran obtenir a partir de l'any que ve dades en temps real de possibles grans incendis, unes dades que permetran prendre decisions més ràpides per atacar els focs i fins i tot prevenir-los. I acabarem explicant que l'Axambusto i Gossos tornaran a compartir escenari 20 anys després. Serà avui a la nit al recinte de la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà, en el marc del Festival Sons del Món, en l'únic concert que Gossos farà aquest estiu. Esports, Marc Andrés.
1: Ara mateix tenim en directe diferents punts d'interès. Per exemple, minut 73 de partit a Anglaterra, Middlesbrough 3, Espanyol 3. D'altra banda, Iris Tió i Lilú Lluís buscaran una nova medalla, en aquest cas per Iris Tió, després que Iris Tió i Denis González aconseguissin la medalla de plata. Ara mateix s'està fent la prova del duet lliure, on Iris Tió i Lilú Lluís seran les últimes a nedar. I també tenim, en els últims 27 quilòmetres, la primera etapa del Tour de França femení amb la catalana Paula Blasi i Mireia Benito.
0: I el temps, molta calor a les comarques de Ponent, on s'arribarà a 38 graus i també ambient molt humit prop de la costa. A la tarda, ruixats de distribució irregular al terç nord, sovint amb tempesta i localment amb calamarsa o pedra. També s'escaparan alguns xàfecs cap al massís dels ports. Ceuta va recuperant el pols després de 48 hores d'agitació social per l'arribada massiva de migrants. La majoria ja han estat retornats cap al Marroc. La policia parla de 69.000 persones que haurien abandonat Ceuta. Aquesta crisi ha deixat almenys 67 persones mortes, segons el darrer balanç del govern espanyol, però podrien ser-ne molts més. Un executiu, l'espanyol, que ha tret pit de la gestió feta i d'haver revertit la crisi en 24 hores. Aquest matí ha començat a instal·lar barreres de contenció a les de la platja del Tarajal. Enviada especial de 3Cat Info a Ceuta, Cèlia Sarnades.
2: Xancletes, cadires de càmping, samarretes. La filera interminable de joves marroquins que tornen avui al seu país va deixant enrere el rastre físic d'aquests 3 dies de situació excepcional en la història migratòria de Ceuta.
3: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Oh, sí.
2: Els crits de visca a Espanya de fa uns dies s'han transformat avui en crits de visca al Marroc i Marroc bonic. Alguns desfilen encara reclamant, sisplau, una ampolla d'aigua, després de més d'un dia de comerços i súpers tancats i cap tipus d'ajuda humanitària visible. Aquest noi, el Walid, ens explicava que no vol marxar al Marroc, que de fet, aquests dies per això no l'ha ajudat ningú, fins que un soldat l'ha interromput.
4: Yes, yes.
5: You want to?
4: No. I'm not going to Morocco. Wallah. Walakin kifesha people sibsa zero. Help zero. Fi akhir.
5: Where in Morocco? City.
4: Tanger.
5: Tanger.
4: Yes.
5: Zid.
2: L'exèrcit, doncs, vigila aquest retorn dels marroquins, que ja són milers els que han tornat al Marroc, al seu país d'origen, però a Ceuta encara queden migrants. Són molts africans subsaharians a les platges pròximes al CETI, al Centre d'Internament d'Estrangers, i pels boscos i muntanyes del darrere, dormint al terra o amb matalassos bruts. Han estat uns dies de molta agitació social, amb veïns tancant els carrers dels seus barris i organitzant guàrdies de vigilància armats amb municipals, fins i tot hi ha hagut un apunyalat i sobretot la indignació de molts locals que se senten impotents. Per cert que avui s'han rescatat 7 cadàvers més d'ofegats, són gairebé un centenar en l'última setmana amb un únic forense a Ceuta. Per reforçar la seguretat aquí al punt fronterer del Tarajal, on s'aixequen els murs de contenció, el Ministeri de l'Interior ha instal·lat avui una tanca marítima de boies de 500 metres per impedir que tornin a entrar migrants nedant en massa.
0: La crisi de Ceuta ja ha aterrat a la taula de les màximes autoritats europees. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, defensa que cal reforçar més el control de les fronteres. Ho ha dit després d'un matí frenètic de peticions creuades. D'una banda, una vintena de països europeus, liderats per Itàlia i Alemanya, reclamen una reunió extraordinària dels ministres de l'Interior. I de l'altra, el govern espanyol s'ha queixat per carta de l'actitud d'alguns socis comunitaris, com la italiana Meloni, que qualifiquen d'egoista. Ens ho explica des de Madrid l'Alba Gil.
6: Una carta contundent en què Pedro Sánchez deixa clar el seu malestar per la reacció d'alguns governs europeus davant la crisi migratòria a Ceuta. Els acusa d'atacar Espanya i d'haver tingut una reacció egoista i polaritzadora. Considera que l'actitud que han mostrat és injusta i es basa en prejudicis, notícies falses, ignorància o interès polític. També el recorda que Ceuta no forma part de l'espai Schengen i que Espanya rep menys migrants sense papers que altres estats membres, com Itàlia. Per tot plegat, Pedro Sánchez demana al Consell Europeu una reunió d'urgència amb els ministres de l'Interior que serveixi per consensuar una resposta comuna a aquesta crisi. L'encarregat de posar-hi veu ha estat el ministre Fernando Grande Marlaska des de Ceuta.
7: Ese egoísmo, esa falta de asunción de los valores de la Unión Europea es lo que ha determinado que el presidente del gobierno solicite ese consejo extraordinario high. Porque aquí ya estamos hablando de mala fe.
6: Marlaska ha insistit en la tesi de les màfies, a les quals la Moncloa responsabilitza del que ha passat i ha tancat files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i destaca que sense la seva col·laboració no hauria estat possible revertir aquesta situació en només 24 hores.
0: Ara bé, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, diu que no es creu que el govern espanyol no sabés de feia dies que hi hauria aquesta entrada massiva de migrants. Des de Ceuta, Feijóo ha exigit a Sánchez que doni explicacions.
8: Ayer el presidente del gobierno dijo que la había cogido por sorpresa. Yo no me lo creo. No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 personas.
0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha afirmat que el govern no tenia cap coneixement previ ni hi havia cap informe dels serveis secrets que hi hauria aquesta entrada massiva des del Marroc. Aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis llargs de calor, pràcticament no ha plogut, i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris, com ara que la meitat de dies del mes de juliol, en algun punt del país, es van superar els 40 graus de temperatura. Ho ha explicat en aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
9: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta el rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
0: A més, hi ha una estació al barri de les Corts de Barcelona on l'últim mes només hi ha hagut 5 nits amb mínimes per sota dels 25 graus i durant el juliol pràcticament no ha plogut. La meitat de les estacions del Meteocat han recollit menys d'un litre de pluja. Precisament per això, 200 municipis d'una vintena de comarques estan avui en perill molt alt d'incendi forestal i 89 en risc extrem. Són pobles i ciutats, sobretot del Pallars Jussà, la Noguera, el Solsonès, el Priorat, l'Alt Camp i el Baix Camp. A més, es mantenen les restriccions d'accés a 7 espais naturals, el Montmell Marmellà, la Serra de Montsant, Prades, la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i també la Ribera Salada. Els incendis de la Vall d'Uixó, al País Valencià, el de Madrid i Àvila i el de la Gironda Francesa han deixat una gran concentració de fum i aerosols visible des de l'espai. L'Agència Espacial Europea ha difós una imatge captada el 26 de juliol que mostra una gran taca vermellosa sobre la península, les Balears i el sud-oest de França. Un registre que permet seguir l'evolució dels incendis gairebé en temps real. Un dels 5 astronautes espanyols seleccionats per l'ESA, Pablo Álvarez, ha visitat aquesta setmana Barcelona i ha destacat el potencial d'aquestes dades per millorar la predicció i la prevenció dels incendis. Després de Pedro Duque, serà el segon astronauta espanyol a viatjar a l'Estació Espacial Internacional. Ens ho explica la Cèlia Forment.
10: Desde la estación espacial puedes ver perfectamente también esas columnas de humo. Esa perspectiva también es muy importante, pero a nivel científico, ¿no? De cara a tratar de prevenirlo, o sea, mejorar qué hacemos, ¿no? De cara a la prevención de fuegos en el futuro, los datos que podemos dar desde el espacio van a ser críticos. Y están ahí. Creo que se pueden usar de una forma mucho más efectiva, de hecho.
0: L'astronauta de l'Agència Espacial Europea ho té clar. Cal aprofitar les dades que ja existeixen per prevenir incendis i altres amenaces naturals. A partir de l'estiu del 2027, l'Agència Espacial Europea posarà en marxa el projecte PIROSAR, que permetrà seguir l'evolució dels focs les 24 hores del dia mitjançant una constel·lació de satèl·lits, fins i tot amb núvols o mal temps. L'objectiu és reduir el temps d'espera entre la detecció d'un incendi i la presa de decisions. Ara cal que passin dies i amb aquest projecte es podrà fer en només de 3 a 6 hores. I és que Álvarez constata una democratització de l'espai.
10: Estamos viviendo una revolución en cuanto al acceso al espacio, que abarata mucho los costes. Hay mucha gente que todavía trata el espacio como si fuera un lujo, cuando es infraestructura básica y la estamos usando día a día cada vez que cogemos el coche con los servicios de navegación, los satélites de observación de la Tierra que te permiten monitorizar la biomasa, la humedad del suelo, pero también detectar posibles amenazas naturales.
0: Però la feina de l'astronauta va molt més enllà de l'observació de la Terra. Forma part de la primera promoció d'astronautes de carrera de l'ESA en 13 anys, seleccionat entre més de 22.500 candidats de tota Europa. I ja mira cap a la Lluna.
10: Ahora mismo estamos negociando con la NASA cuál va a ser la participación europea en las futuras misiones Artemis y cuál va a ser nuestro papel. Y España ahora mismo es el cuarto miembro que más dinero invierte en la agencia espacial y espero que algún día tengamos una oportunidad de ver un español en la Luna.
0: Sobre Mart, en canvi, és molt més prudent i insisteix que primer cal tornar a la Lluna.
10: Mart és tremendamente complicado. El récord de vivir en el espacio son 432 días. Para ir a Marte necesitamos una misión de unos 950 días. En una misión tan larga, además de la radiación, perderíamos muchísima masa muscular y masa ósea. El reto a nivel tecnológico es enorme y tenemos mucho que aprender. Creo realmente que Marte será responsabilidad de otra generación de astronautas.
0: L'astronauta també ha destacat el creixement del sector espacial català, amb startups que situen Catalunya en una posició cada cop més rellevant dins l'ecosistema espacial europeu.
10: La Agencia Espacial Europea tiene una incubadora de empresas también, Open Cosmos, Pangea con el Aerospike, que es un motor súper revolucionario de cohetes, y luego hay empresas más consolidadas también que tienen mucho peso a nivel europeo, como puede ser Airbus, otras empresas más específicas del sector espacial, como puede ser Sener. Me parece que está creciendo mucho el sector aquí en Cataluña.
11: Trescat Info. Trescat Info.

0: 20 anys després, dues de les bandes més icòniques del pop-rock català, L'Exembusto i Gossos, tornaran a compartir escenari i, a més, en l'únic concert que Gossos fa aquest estiu. Serà aquesta nit al recinte de la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà, en el marc del Festival Sons del Món. Això després de l'èxit ahir a la nit d'un altre concert multitudinari al mateix espai que va reunir per primera vegada els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet. Roses, Fèlix Martín.
1: La d'avui serà una nit per escoltar himnes que ja formen part de la banda sonora del país, com Més que la meva sang, Corren, Res tornarà a ser igual o Llença't. Serà l'únic concert que Gossos fa aquest any després de la seva gira de comiat el 2024 i també el del retrobament amb L'Exembusto, que celebren 40 anys de trajectòria. Es dona la circumstància que la banda liderada per Pemi Fortuny va ser la que va apadrinar Gossos en els seus inicis. Els fa molta il·lusió, ha dit el líder de Gossos, Nacho Terrés.
2: Va arribar la proposta: escolta, us agradaria rememorar una nit com aquelles que veu viure doncs, fa tants anys amb els L'Exembusto, que va ser un grup amb el qui vam compartir llargues gires, amistat i demés. També el fet de que haguin tornat ells els últims anys, no?, amb el Pemi, amb tot plegat, no sé, ha sigut com molt maco també viure-ho nosaltres des de fora. I va ser com, va, a tots ens va bé. Vam mirar les agendes i màgicament aquest dia quadrava i ens vam llançar a la piscina.
1: Volen que sigui una nit tan memorable com a mínim com la que ja es va viure també ahir amb el concert compartit que van fer a la mateixa Ciutadella de Roses, Ramon Mirabet, Blaumut i els Amics de les Arts, que es va batejar com el so d'una generació. Ahir va plegar més de 2.500 persones, avui se'n preveuen més de 4.500. Imatges que no se'n van.
0: Són 6:45 de la tarda.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
4: Hem començat el mes d'agost, ho hem fet amb molta calor també. La temperatura s'ha enfilat fins als 37-38, per exemple, a Tàrrega, Seròs, Massalió, el Matarranya, 37 a Conca de Dalt, al Pallars Jussà, 37 a Montesquiu, també a Vinebre, 36 a Mieres, a Tremp, a Solsona, Organyà o Lleida. Bé, són notícia també algunes tempestes aïllades al Pirineu, però localment fortes, sobretot a l'extrem nord del Ripollès, a tocar amb el Conflent, extrem nord de l'Alta Garrotxa, es poden dirigir cap a la zona interior i nord de l'Alt Empordà, capçalera de la Muga, i deixar alguna pedregada o calamarsada. En aquests llocs on hi plou, de forma sobtada i forta, la temperatura baixa més de 10 o 12 graus. Llocs on estaven a 27-28 en aquest sector del Pirineu Oriental han baixat a 14 o 15 amb precipitacions que han deixat 8-10 litres a la Cerdanya, 13 litres als Angles, al Capcir. Algun ruixat fort també a les Terres de l'Ebre. Demà un dia de sol i calor, alguns núvols al litoral, cap a la costa de Barcelona i Tarragona, com ha passat avui, però una mica menys. I a la tarda algun ruixat novament al Pirineu, potser cap als ports, però en principi no serien tan forts com els que preveiem per aquesta tarda.
0: Primera diada castellera de l'agost aquesta tarda, la de les neus a Vilanova i la Geltrú. Participen els bordegassos de Vilanova i de colles convidades, els castellers de Vilafranca i la colla jove Xiquets de Tarragona. Anem cap allà. Josep Almirall, bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs efectivament, som a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú. La capital del Garraf és de festa major i aquesta tarda s'hi celebra la Diada Castellera de les Neus. La Diada i la plaça són de gamma extra des del segle passat i des del 2016 és l'escenari on s'hi veu provar el primer castell de 10 de la temporada. L'intenten els castellers de Vilafranca, com deies, una de les colles convidades habitualment, com també la colla jove Xiquets de Tarragona i en aquestes dues últimes edicions els Nens del Vendrell. Totes tres acompanyaran la colla local als bordegassos de Vilanova. David Prats, bona tarda.
6: Bona tarda, xafogosa d'agost, Josep.
5: Calorosa, una diada de les neus, com sempre, xafogosa, un clàssic de l'estiu i una de les diades més importants que dona pas a l'agost casteller.
6: Som en l'escenari de que en els dos últims anys es veu el primer castell de 10 dels castellers de Vilafranca, que em feia referència abans, en aquesta plaça de la Vila de Vilanova, on els verds l'han descarregat aquest colors en quatre ocasions, més dues de carregat.
5: Aquesta temporada també és objectiu dels castellers de Vilafranca, el Castell de Déu. Si et sembla, doncs, comencem repassant els objectius dels verds, que arriben en aquesta plaça en plena forma després d'haver completat el 3 de 9 amb l'agulla, el 4 de 9 amb l'agulla, el 5 de 9, el pilar de 8, la torre de 9 i el 9 de 8, a més dels castells bàsics de 9, i sense haver registrat encara aquesta temporada cap caiguda.
6: Sí, els castellers de Vilafranca que aposten avui aquí a la capital del Garraf amb un programa de 4 castells de gamma extra. El seu castell de sortida, segons ens han anunciat els seus dirigents, serà el 3 de 10, seguidament 4 de 9 amb l'agulla, tercera ronda 5 de 9 i acabarien amb el pilar de 8, un programa de 5 estrelles per la colla dirigida per Àngel Grau.
5: Déu-n'hi-do, doncs, sortiran amb el castell, amb l'estrena del dia, amb el castell, en principi, a priori, de més dificultat, amb aquest castell de 10, el 3 de 10, que aquesta temporada encara no s'ha vist tampoc en cap plaça. L'altra colla de gamma extra, convidada aquí a la Festa Major de Vilanova, la colla jove Xiquets de Tarragona.
6: Els Liles volen ajuntar per primera vegada aquesta temporada el 3 de 9, el 2 de 9 i el 4 de 9, un 2 de 9 que han descarregat en dues ocasions, és el castell de gamma extra. I si tot anés bé, en veuríem una altra, que seria l'estrena del Pilar de 8, que els tarragonins porten assajant fa setmanes i que tenen ganes de completar avui en aquesta Diada de les Neus aquí a Vilanova.
5: Els de la camisa lila, que arriben en un estat de forma bo aquesta temporada, després d'haver completat ja dues vegades el 2 de 9, per tant ja amb gamma extra al Sarró.
6: Sí, recordem, el van descarregar per Sant Joan el 24 de juny i a la Diada del Quadre de Torredembarra del 12 de juliol.
5: L'altra, la tercera colla convidada en aquesta edició són els nens del Vendrell, que repeteixen participació per segon any consecutiu. Els nens del Vendrell que enguany celebren 100 anys. La colla celebra el seu centenari i volen sortir de la capital del Garraf amb alguna novetat, també.
6: Els vendrellencs porten dues setmanes assolint la torre de 7, el 4 de 8 i el 7 de 7, castells que van completar la setmana passada en la Diada de Santana, la seva festa major, però avui volen un pas més. Han treballat el 3 de 8, castell que van carregar a mitjans de maig a Bellvei, i també el 7 de 8, volen fer també el pas a la gamma alta de 8, la colla vendrellenca, on abans d'acabar encara el seu primer tram de temporada, el primer tram de temporada, tindran la setmana que ve la Festa Major de Llorenç del Penedès, però avui a Vilanova podríem veure un o dos passos més en forma d'aquest 3 de 8 o del 7 de 8.
5: La colla del Baix Penedès, liderada per Elisabet Aleu i Pere Rovira, tindrà com a gran objectiu primer, suposo, que completar el 3 de 8, que, com deies, no està encara descarregat, el tenen només encarregat. Qui sí que té ja aquest castell completat és la colla anfitriona, els Bordegassos de Vilanova, que també arriben en aquesta Diada amb més bona forma que l'any passat, amb molts deures fets, segurament en tots els castells que veiem avui ja consolidats a plaça.
6: Els volen ajuntar a la plaça de la Vila, aquest 3 de 8, aquest 4 de 8 i aquesta torre de 7, que han descarregat per separat, però no els han ajuntat en una mateixa actuació. Seria l'objectiu, però tampoc es pot descartar que afrontin la torre de 8 o el 5 de 8 estructures que han estat assajant en aquestes últimes setmanes i que fins i tot, doncs, podríem veure en aquesta Diada de Festa Major.
5: Els Bordegassos han situat dosos tant a la Torre de 8 com al 5 de 8 i és uns castells que van treballant, no sabem si arribaran avui, però segurament sí, per més endavant, el segon tram d'aquesta temporada 2016. La plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú, que es va omplint de mica en mica, falten pocs minuts perquè engegui aquesta Diada, ara d'aquí a pocs segons començaran a fer l'entrada als pilars caminant de les quatre colles i es donarà el tret de sortida a aquesta Diada de les Neus aquí a la capital del Garraf, en aquesta plaça de la Vila que presenta ja més de mitja entrada, podríem dir. De moment això és tot des de Vilanova.
0: Josep, moltes gràcies i bona tarda.
5: Bona tarda.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Vilaplana, al Baix Camp, acull aquesta tarda la 18a edició del Mussart. El festival busca el diàleg i la reflexió entre diferents disciplines artístiques com la música, la dansa i l'escultura. Vilaplana, Eloi Tost.
7: L'elevat risc d'incendi ha fet que el Mussart enguany no es pugui celebrar a la muntanya de la Mussara, al seu hàbitat natural, i finalment s'ha traslladat a Vilaplana. Mercè Mariner, directora artística del Mussart, explica al voltant de quin concepte girarà el festival.
8: Vulnerabilitat. Vulnerabilitat com a algú molt humà, i que no podem treure'ns de sobre. Som éssers vulnerables. El que passa que volem fer d'aquesta vulnerabilitat la possibilitat de crear i la possibilitat de parlar a través d'ella.
7: El Parc de la Riba acollirà a partir de les 7 de la tarda música de Xavier Montsalvatge a càrrec de Bruno Anguera, lectures de la novel·la Les dones i les ombres d'Isabel Olesti i la presentació de l'obra Petjades damunt del cingle de l'escultor local Salvador Joan Pere.

0: Jaume Pla, més conegut pel pseudònim musical Masoni, actua avui a la localitat berguedana de Vilada. El músic empordanès actua en el cicle de concerts Nits als Pins d'aquesta població. És un referent dels festivals de petit format en entorns naturals que combina la presència d'artistes reconeguts amb d'altres més emergents. Masoni repassarà els temes més destacats de la seva carrera, centrant-se especialment en Banderes per Daltònics, el seu últim treball. És el seu 11è àlbum, continuador d'una trajectòria que ha donat temes emblemàtics com No tinc temps, Eufòria, Ei que surt el sol o La promesa.
1: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda. En aquests moments, esport en directe, tenim nedant a la piscina de l'Europeu de Natació Artística de París a Lilú Lluís i a Iris Tió, dues catalanes que estan participant a la prova del duet lliure, en una prova que van quedar primeres a la fase preliminar i ara mateix són les últimes a nedar. Per tant, la puntuació que obtinguin al final d'aquesta actuació, quan obtinguin la puntuació, sabrem a quina posició acaben i si aconsegueixen una medalla o no. De moment, duen un minut del seu número i, per tant, d'aquí uns minuts, abans de les 6 de la tarda, podrem saber quina és la puntuació de Lilú Lluís i d'Iris Tió i saber si s'enduen una medalla o no. Si aconsegueixin una medalla, seria la segona d'Iris Tió en el dia d'avui, que fa una estona ha aconseguit la medalla de plata a la prova de duet mix lliure amb Denis González, en una prova on han completat la parella un gran exercici i només s'han vist superats per dues dècimes pel duet britànic. Ara, de seguida, tornem a l'Europeu de Natació Artística de París per actualitzar com han acabat Lilú Lluís i Iris Tió, però, d'altra banda, acaba de finalitzar el partit amb empat a 3 entre l'Espanyol i el Middlesbrough, el partit que tanca l'estada d'Anglaterra de l'equip blanquiblau. Marcos i Dolan a la primera meitat i Javi Hernández a la segona han fet els gols de l'equip de Manolo González. D'altra banda, Quique García ha hagut de marxar al quart d'hora de joc per molèsties en un Espanyol on els aficionats, per exemple, no han acabat del tot contents amb l'esforç defensiu de l'equip. També en directe tenim en marxa la primera etapa del Tour de França femení amb dues ciclistes catalanes, Paula Blasi i Mireia Benito, amb Blasi d'Esplugues de Llobregat com una de les favorites al triomf, tot i ser la primera vegada que participa en la ronda francesa. Ara mateix queden 9 quilòmetres per la línia de meta. Tenim un grup de 4 ciclistes escapades a 32 segons del gran grup on hi troben, on hi són les dues catalanes, tant Paula Blasi com Mireia Benito. Evidentment, estarem molt atents a com acaba aquesta primera etapa del Tour de França femení, que finalitzarà aquest tour el dia diumenge 9 d'agost a París.
1: 3CAT Info.
2: Seguim molt atents a l'actuació de Lilú Lluís i Iris Tió, però de moment tornem al futbol perquè en clau catalana avui juga el Girona amb la disputada la 49a edició del Trofeu Costa Brava. Serà a les 8 del vespre, també en directe per Esport 3, a Montilivi contra l'Arsenal, el campió de la Premier de la pretemporada. En parla el tècnic Quique Álvarez.
3: El més important és que estic content amb com estan entrant els jugadors, amb el dia a dia, amb com m'he trobat a la plantilla després d'un, pues bueno, d'una situació difícil, i com està anant.
2: Una plantilla que estarà capitanejada per Cristian Estuani una temporada més.
4: Bueno, con el club, lo que puedo decir es agradecimiento porque no es la primera vez que nos toca afrontar una renovación. Un respeto mutuo porque son muchos años, muchos momentos que hemos vivido juntos y que dentro de todo lo que ha pasado, que han sido muchas cosas buenas, cosas difíciles, momentos a disfrutar para todos. Pero también momentos en los que había que dar un paso al frente y decir que realmente quería estar aquí, y yo siempre lo he demostrado.
2: A més del Girona, també jugarà avui a les 8 el Sabadell contra l'Andorra al CAR de Sant Cugat. Els vallesans també van tenir un amistós ahir contra l'Inter Escaldes que van acabar guanyant 1-0. En clau Barça, per cert, Jesse Bissibu ja ha fet les seves primeres declaracions com a futbolista blaugrana. El belga de 18 anys va aterrar a Anglaterra i avui ja ha completat la primera sessió d'entrenament amb els seus nous companys. Per cert, estem a punt de saber la puntuació de Lilú Lluís i Iris Tió, que acaben amb la medalla de plata. La parella catalana ha acabat en segona posició a la prova del duet lliure de l'Europeu de Natació Artística de París i queden, per tant, en segona posició. Havien aconseguit el primer lloc a la fase preliminar, però ara, en favor de la parella grega, han acabat en segona posició. Per tant, avui, dues medalles de plata per Iris Tió, una aconseguida amb Lilú Lluís en aquesta prova del duet lliure i l'altra amb Denis González a la prova del duet mix lliure. Una jornada molt millor que la d'ahir pels interessos dels esportistes catalans, ja que ahir Denis González i Iris Tió, també amb Lilú Lluís, van acabar fora del podi a les dues proves que van participar. I acabarem també parlant d'un partit de futbol que començarà d'aquí breus minuts, perquè a les 6 de la tarda el Badalona Women juga el seu primer amistós de pretemporada. Serà a l'estadi municipal de Peralada contra el Montpeller. Un Badalona Women que sortirà amb Maria Valenzuela, Carmona, Irina Uribe, Shei, Maria Llompart, Laura Requena, Itzi, Celia Barclé, Lucía Martínez, Cristina Cubedo i Isa Hoekstra.
1: Trescat Info.

0: Ceuta va recuperant la normalitat després d'hores agitades per l'arribada massiva de migrants. La majoria ja han estat retornats cap al Marroc. La policia parla de 69.000 persones que haurien abandonat Ceuta. Aquesta crisi deixa almenys 67 morts, segons el darrer balanç del govern espanyol, però podrien ser molts més. L'executiu espanyol ha instal·lat barreres de contenció a l'espigó de la platja del Tarajal. Convocada una reunió extraordinària de ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar la crisi migratòria a Ceuta. Aquest matí ho han reclamat per carta una vintena de països liderats per Itàlia i Alemanya, així com també el govern espanyol. El mes de juliol ha estat el més càlid des del 1950 i un dels més secs. Ho conclou l'últim balanç del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest estiu ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus, un menys que en tot l'any passat. Tot i aquesta calor intensa, el mes d'agost comença amb bones perspectives pel que fa a l'ocupació turística. Les altes temperatures tiren enrere alguns visitants, però l'eclipsi del 12 d'agost dispara les reserves. Tot i això, segons l'Idescat, una tercera part dels catalans no es podran permetre fer ni una setmana de vacances encara que tinguin feina. 10 persones han perdut la vida aquesta matinada aquí en una nova onada d'atacs russos. 4 eren nens. L'atac també deixa una trentena de ferits i una vintena han hagut de ser hospitalitzats. Segons les autoritats ucraïneses, Rússia ha llançat contra el país 185 drons i 35 míssils, 27 dels quals eren balístics. I la cineasta Estel Díaz presenta la seva òpera prima aquest cap de setmana a l'Atlàntida Film Fest de Palma. Es tracta d'un drama juvenil que retrata el sentiment de culpa d'un grup de joves que guarden un secret.
1: Esports.
2: Iris Thió aconsegueix dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Ara fa tot just uns segons que el duet lliure amb Lilú Lluís ha acabat segon a 7 dècimes de la parella grega. Mentrestant, el duet d'Iris Thió i Denis González al mix lliure ha acabat segon també darrere de la parella britànica. Fa pocs minuts també ha acabat el partit amistós entre l'Espanyol i el Middlesbrough, que ha tancat l'estada blanquiblava a Anglaterra. Un enfrontament que ha acabat amb empat a 3. Bon exercici ofensiu dels blanquiblaus, però mancances a l'apartat defensiu. I en directe tenim els últims 4 quilòmetres de la primera etapa del Tour de França femení, una etapa on teníem unes 4 ciclistes escapades, però ara mateix el gran grup ja les ha atrapat. Per tant, esperem un final a l'esprint.
0: I la calor i la xafogó seran les veritables protagonistes d'aquesta primera tarda d'agost, amb màximes d'entre 32 i 38 graus, amb temps variable o inestable al Pirineu i a les Terres de l'Ebre, on s'esperen xàfecs i tempestes. Pot ploure fort al Ripollès, a la Cerdanya i a l'Alta Garrotxa, amb alguna pedregada.
1: 3Cat Info.
0: 6 de la tarda i gairebé 5 minuts us acompanya fins al punt de les 7 Xavier Palau. Ceuta va recuperant el pols després de 48 hores d'agitació social per l'arribada massiva de migrants. La majoria ja han estat retornats cap al seu país, cap al Marroc. La policia parla de 69.000 persones que haurien abandonat Ceuta. Aquesta crisi deixa almenys 67 morts, segons el darrer balanç del govern espanyol, però podrien ser molts més. Un executiu, l'espanyol, que ha tret pit de la gestió feta i d'haver revertit la crisi en només un dia. Aquest matí ha començat a instal·lar barreres de contenció a l'espigó de la platja del Tarajal. Enviada especial de 3Cat Info Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Xancletes, cadires de càmping, samarretes. La filera interminable de joves marroquins que tornen avui al seu país va deixant enrere el rastre físic d'aquests 3 dies de situació excepcional en la història migratòria de Ceuta.
4: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Oh, sí.
3: Els crits de visca a Espanya de fa uns dies s'han transformat avui en crits de visca al Marroc i Marroc bonic. Alguns desfilen encara reclamant, sisplau, una ampolla d'aigua després de més d'un dia de comerços i súpers tancats i cap tipus d'ajuda humanitària visible. Aquest noi, el Walid, ens explicava que no vol marxar al Marroc, que, de fet, aquests dies per això no l'ha ajudat ningú fins que un soldat l'ha interromput.
5: Yes, yes.
6: You want to?
5: No. I'm not going to Morocco. والله ولكن كيفاش people سبسا زيرو هالب زيرو في اخر
6: Where in Morocco?
7: Oh,
6: city,
7: oh.
6: City.
5: Oh, Tanger.
6: Tanger.
5: Yes.
3: L'exèrcit, doncs, vigila aquest retorn dels marroquins, que ja són milers els que han tornat al Marroc, al seu país d'origen, però a Ceuta encara queden migrants. Són molts africans subsaharians a les platges pròximes al CETI, al centre d'internament d'estrangers, i pels boscos i muntanyes del darrere, dormint al terra o amb matalassos bruts. Han estat uns dies de molta agitació social, amb veïns tancant els carrers dels seus barris i organitzant guàrdies de vigilància armats amb pals, fins i tot hi ha hagut un apunyalat i sobretot la indignació de molts locals que se senten impotents. Per cert que avui s'han rescatat 7 cadàvers més d'ofegats, són gairebé un centenar en l'última setmana amb un únic forense a Ceuta. Per reforçar la seguretat aquí al punt fronterer del Tarajal, on s'aixequen els murs de contenció, el Ministeri de l'Interior ha instal·lat avui una tanca marítima de boies de 500 metres per impedir que tornin a entrar migrants nedant en massa.
0: I a Melilla s'ha reobert progressivament l'única frontera que comparteix amb el Marroc per la baixada de la pressió migratòria. Tot i així, 19 persones hi han entrat nedant aquesta nit passada i no se les ha pogut retornar a causa de la sentència del Tribunal Suprem que impedeix expulsions en frontera. Altres migrants, sense quantificar, hi han entrat per via terrestre i els han retornat al Marroc. Tot i així, la delegada del govern espanyol a Melilla, Sabrina Moh, ha justificat la reobertura de la frontera 2 dies després d'haver-la tancat.
8: La presión migratoria ha bajado ahora mismo y eso, pues bueno, ha supuesto que podamos abrir de manera progresiva y gradual y siempre ciñéndonos a esos criterios de seguridad a esta apertura de frontera en ambos sentidos.
0: L'obertura ha permès que hagin pogut començar a passar els centenars de vehicles que havien quedat bloquejats als dos costats de la frontera i que pretenien viatjar de la península al Marroc o a l'inrevés, en el conegut com el Pas de l'Estret. I la Unió Europea ha convocat per dimarts una reunió extraordinària de ministres de l'Interior per abordar la crisi de Ceuta. Es farà per videoconferència, tot després que aquest matí ho reclamessin d'una banda el govern espanyol i de l'altra una vintena de països liderats per Itàlia i Alemanya. L'arribada massiva de persones migrants a la ciutat autònoma espanyola aquesta setmana ha fet aflorar fortes tensions entre dirigents europeus. En una carta, líders de 22 estats, entre els quals Suècia, els Països Baixos o Finlàndia, s'han mostrat crítics amb la regularització recent de més d'un milió de persones migrants a l'estat espanyol, així com amb la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix les devolucions en calent. Consideren que són mesures que han contribuït a l'actual crisi a Ceuta perquè, segons argumenten, afavoreixen l'efecte crida. Hores abans, el president espanyol Pedro Sánchez també havia reclamat una reunió per consensuar una resposta comuna. Sánchez ha aprofitat per criticar l'actitud d'alguns socis comunitaris, com la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Considera que la seva reacció ha estat injusta i basada en perjudicis, notícies falses, ignorància o interès polític. Avui, de fet, Itàlia ha començat a fer controls aleatoris en ports i aeroports a passatgers procedents de l'estat espanyol. Així ho han viscut alguns dels viatgers que han aterrat a Roma.
9: Esperava que sí, però no hem tingut que presentar ninguna documentació. Sí, tot normal.
10: Nada más que vinimos de bajarnos del avión, tuvimos que pasar los DNI. Algunos de nosotros nos hicieron pasar el pasaporte de España. Entonces ya pues, fue una liada.
0: Ahir, Meloni va anunciar la suspensió temporal de l'acord Schengen al·legant motius de seguretat. Els experts apunten al risc que l'extrema dreta instrumentalitzi políticament situacions com les de Ceuta. Gemma Pinyol Jiménez, politòloga investigadora en polítiques migratòries de la Universitat Pompeu Fabra, considera que el fenomen migratori és terreny adobat per dinamitar el projecte unitari europeu. Ho ha dit al programa Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
11: Em fa por que haguem entrat en un moment on el que fem és polaritzar Schengen, és a dir, utilitzar el fenomen migratori per atacar un dels pilars claus de la construcció europea, que de fet respon bastant a les voluntats de l'extrema dreta que sempre havia sigut atacar el projecte europeu.
0: Pinyol Jiménez també assegura que aquesta arribada massiva de migrants no és una qüestió migratòria, sinó una qüestió de control de fronteres i de demostració de força. Per Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, el perill és que els migrants puguin convertir-se en moneda de canvi per qualsevol opció política. Ho ha explicat aquí, a 3Cat Info.
12: S'instrumentalitzen pels dos costats, pel costat del govern marroquí, per pressionar el govern espanyol, i s'instrumentalitza molt directament per part de l'extrema dreta i més enllà per imposar un relat d'invasió, d'allau, de falta de control que porta a tota una sèrie de mesures i discursos clarament no només xenòfobs, sinó clarament il·liberals.
0: I a França, la policia també ha reforçat avui els controls fronterers amb drons, avions i centenars d'agents. Anem al Voló, Verd Artigues Fontàs.
7: A la zona fronterera entre la Jonquera i el Voló, on l'autopista AP7 connecta amb França, aquest matí s'han creat cues llargues de cotxes, la majoria de persones que se n'anaven de vacances, com és habitual el primer cap de setmana d'agost. No pels controls anunciats per les autoritats franceses, que han sigut ocasionals a cotxes, camions i autobusos. Al peatge del Voló tampoc es veia un nombre més gran d'agents del que és habitual. La majoria de viatgers desconeixien la decisió de les autoritats franceses. Així ens ho han explicat.
13: És lo que hay. No tenemos prisa, no tenemos nada que esconder. Somos legales 100%, así que repito, me parece muy bien.
14: No había escuchado nada de la frontera. Sabía que nos íbamos a encontrar jaleo, pero no sabía nada de lo de la frontera. La primera noticia que tengo.
7: Són declaracions recollides a una gasolinera de la Jonquera. Recordem que les autoritats franceses van detallar que reforçarien la seguretat a les fronteres per la crisi humanitària a Ceuta.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passant 11 minuts de les 6 de la tarda, aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis llargs de calor, pràcticament no ha plogut, i aquesta combinació deixa alguns registres extraordinaris. Per exemple, l'Observatori Fabra i el de l'Ebre, dos dels més antics del país, han registrat el juliol més calorós de la seva història. I aquest estiu ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus en algun punt del país, un menys que en tot l'any passat. Ho ha explicat Anna Rius, la cap de l'equip de serveis climàtics de Meteocat, en declaracions a 3CAT Info.
15: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta el rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
0: També fa molta calor a les nits. Hi ha una estació al barri de les Corts de Barcelona on ja s'ha igualat el rècord anual de 36 nits tòrrides que es va assolir l'any passat. I a més, durant el juliol, pràcticament no ha caigut una gota.
15: Ha sigut dels més secs des de 1950. Moltíssimes estacions han recollit menys d'un litre. És un dels mesos que hauria de ser més plujosos a punts del Pirineu, i fins i tot en aquells llocs el dèficit és molt important.
0: Avui Protecció Civil ha activat en alerta el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes al Pirineu, al Prepirineu i a les Terres de l'Ebre. Tot i així, el risc d'incendis continua sent molt important a la meitat oest del país. A més, també es demana prudència a platges, piscines i rius, perquè aquest estiu ja han mort ofegades a Catalunya 29 persones. 15 es banyaven al mar, en piscines 9 persones i 5 en aigües interiors. També han resultat ferides 55 persones. L'any passat, en aquestes dates, el balanç era de 22 banyistes morts i 33 de ferits. Els pompiers d'Aran treballen en dos incendis forestals que afecten prats d'alta muntanya, l'únic al Tuc de Montpius i l'altre al Tuc de Salana. Els dos focs estan controlats, però recomana als ciclistes i excursionistes que no vagin cap a aquestes zones. Hi ha una desena d'efectius dels bombers amb el suport de dos helicòpters. L'origen dels focs podrien ser les tempestes elèctriques d'ahir. Avui, 200 municipis d'una vintena de comarques estan en perill molt alt d'incendi forestal i 89 en risc extrem. Són pobles i ciutats, sobretot, del Pallars Jussà, la Noguera, el Solsonès, el Priorat, l'Alt Camp i el Baix Camp. A més, es mantenen les restriccions d'accés a 7 espais naturals, el Montmell Marmellà, la Serra de Montsant, Prades, la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada.
1: El temps.
0: Amb aquesta notícia hem arribat a un quart de set clavats a 3CAT Info. Obrim àrea de servei a punt la previsió meteorològica amb Dani Ramírez.
16: Dia de sol, dia de calor, també núvols baixos al litoral i prelitoral, sobretot a Tarragona i Barcelona. N'hi ha alguns en aquest sector on no acaben, doncs, d'esqueixar-se, de marxar. Però, per altra banda, des de fa un parell d'hores tenim tempestes aïllades al Pirineu. Localment són fortes, o fins i tot molt fortes, al nord del Ripollès, límit amb el Conflent, s'acosten a l'Alta Garrotxa, a l'extrem nord d'aquesta comarca, i podrien entrar cap a la capçalera de la Muga, la zona més interior de l'Alt Empordà, zones com la Vajol o Maçanet de Cabrenys. Per tant, pendents d'aquestes tornades que poden deixar pedra o calamar-se, 10, 20, 30 litres per metre quadrat en poca estona. Ja tenim registres de 13 litres als Angles, al Capcir, o 8 litres a Ger, a la Cerdanya. Al voltant d'un litre també hi ha hagut algun ruixat a les Terres de l'Ebre, per exemple, a tocar de Tortosa. I, per tant, es manté aquest avís del Meteocat de pluja forta, més de 20 litres en 30 minuts al Ripollès, a la Cerdanya, nord del Berguedà, Lluçanès, nord d'Osona, Garrotxa, potser la zona interior de l'Alt Empordà, i algun xàfec fort també a la Terra Alta, al Baix Ebre i al Montsià. La propera nit tornarà a ser càlida o una mica més. Tenim avís de calor nocturna, també, ho indica el Meteocat, al litoral i prelitoral sud, Terres de l'Ebre, valors mínims que potser no baixen de 25, 26 o 27. Demà un dia de sol, a la tarda algun ruixat, tant als ports com sobretot al Pirineu, però amb menys intensitat que les d'aquesta tarda.
17: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
18: Sigui
17: bon
18: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
17: Denuncien l'accés de burocràcia...
19: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
20: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona ja...
19: Farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
17: I a casa nostra tornen a sortir...
20: Avui a Lleida i de dijous...
19: I de la resta del món.
17: Pendents de la cimera internacional...
19: Faci el temps que faci.
21: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
19: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
0: 3Cat Info. Ara passen 17 minuts de les 6 de la tarda i hem de tornar a parlar de castells perquè està en marxa des de ja fa una estona la Diada Castellera de les Neus de Vilanova i la Geltrú. Amb la participació dels bordegassos de Vilanova i de colles convidades, els castellers de Vilafranca, la colla jove Xiquets de Tarragona i els nens del Vendrell. Ho estem seguint amb l'equip d'altres rondes, com ho fem habitualment, al capdavant amb el Josep Almirall. Josep, bona tarda.
22: Bona tarda, Javi. Just ara comença aquesta Diada de les Neus a Vilanova i la Geltrú obre en plaça els bordegassos de Vilanova amb el 3 de 8, David Prats.
23: És un castell que aquesta temporada han descarregat en 4 ocasions i n'han carregat en una. Veiem ara mateix les quintes d'aquest 3 de 8 dels de la camisa groc terrós que es col·loquen damunt les espatlles dels quarts. S'agafen de braços les quintes col·locades. Els dosos cares sobrepassen l'alçada de terços. També comença a pujar l'aixecadora i l'enxaneta allà damunt la pinya a punt de rebre l'ordre de la tècnica. De moment, bona mida d'aquest 3 de 8 que els bordegassos de Vilanova en aquests primers mesos de temporada han pogut dominar. Els dosos ara que s'agafaran de braços, primer el cavall arrencat, després el de la rengla, s'agafen de braços els dosos, els tenim ja col·locats, l'aixecadora que supera el pis de quins, l'enxaneta que supera el pis de quarts, bon ritme aquest 3 de 8 dels bordegassos de Vilanova, l'entrada de l'aixecadora que llença un peu, l'altre peu, aixecadora col·locada, només queda l'enxaneta que s'encavalqui, que faci les tres passes i pugui carregar el primer castell d'aquesta tarda aquí a la Via de les Neus, 3 de 8 carregat dels bordegassos de Vilanova, de moment el tenen força controlat, potser perd una mica les alçades per dalt, però la sortida de l'enxaneta amb molta tranquil·litat, la sortida de l'aixecadora, també es comencen a fer els dosos, els bordegassos que estan traient el pom de dalt d'aquest 3 de 8 amb molta tranquil·litat. L'estan descarregant els de la camisa groc terrosa, els dosos que ja toquen a la pinya, la sortida de les quintes i els bordegassos de Vilanova que descarregaran per cinquena vegada aquesta temporada el 3 de 8. Bon començament per la colla local, Josep.
22: Un castell que, com deies, no els ha portat massa complicacions. Sí que és cert que potser al final una rengla ha quedat més alta, però vaja, el castell ha estat controlat en tot moment, molt parat, i tenim ja el primer castell de la Diada de Festa Major a Vilanova i la Geltrú, aquest 3 de 8 que acaben de descarregar els bordegassos de Vilanova. Aplaudeix la plaça de la Vila plena de gom a gom en aquesta edició també del 2006. I a partir d'ara, David, més castells en aquesta plaça. Ràpidament, si podem repassar què hi hem de veure, els castellers de Vilafranca surten de 3 a 10.
23: Castellers de Vilafranca que actuaran en última posició, sortiran de 3 a 10. Ara serà el torn dels nens del Vendrell, que en principi obririen plaça amb el 4 de 8, i la colla jove Xiquets de Tarragona, que obriria plaça amb el 3 de 9. Mentrestant, escoltem de fons també les celebracions d'aquest 3 de 8 dels bordegassos de Vilanova. Hi ha 5 de descarregats.
22: Déu-n'hi-do, doncs, la colla de la camisa groc terrós aquesta temporada. L'any passat estrenaven aquí el 3 de 8 en guany i han fet el cinquè castell d'aquesta categoria. De moment això és tot des de la plaça de la Vila de la capital del Garraf.
0: Gràcies, Josep, i companys del Tres Rondes, David Prats, Josep Almirall. Gràcies, bona tarda.
22: Bona tarda. Trescat Info.
0: 6 de la tarda i 20 minuts, arran d'aquestes altes temperatures, ha fet que molta gent canviï el seu destí de les vacances. Hi ha zones que en surten perjudicades, però també hi ha alguns destins, com els que cauen a la franja on es podrà veure l'eclipsi del 12 d'agost, que aquest any es veuran molt beneficiats. Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que els visitants prioritzen zones menys caloroses o opten per viatjar fora del pic de l'estiu. Lluís Manel Dorca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
2: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havíem trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguer, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona.
0: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació gràcies a l'eclipsi. I a Lleida les previsions també són molt bones. Sentim el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre.
4: Especial singularitat del sector del turisme actiu, que estan notant, detectant un increment d'un 20% de la demanda respecte a l'any anterior, sobretot en les activitats d'aigua. Pensem que estem patint un estiu molt calorós i això convida a gaudir de les activitats d'aigua i, a més, tenim molta aigua.
0: Pel que fa als càmpings, preveuen una ocupació del voltant del 85% i recorden que els últims anys s'ha desestacionalitzat la temporada i al setembre també tenen molts clients.
5: 3CAT Info.
0: Ara bé, no tothom pot fer vacances encara que tingui feina. Segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es pot permetre una setmana de descans fora de casa. Una situació força habitual, per exemple, en el cas dels treballadors autònoms i de les famílies monoparentals. Ho han explicat el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la Maria Serra, una estudiant i autònoma de 24 anys, i l'Olesia Gul, és una refugiada ucraïnesa que viu sola a Barcelona amb la seva filla.
6: Si ets jove i vius a Barcelona i has d'estudiar, fas coses d'hostaleria o cuidar nens. Per tant, vacances com a tal, jo fa molts anys que l'estiu no faig. Treballes els estius per poder sobreviure durant l'any.
24: Mires a otros y te sientes como un fracaso. No descansas, no estás feliz, al revés. Estás como muy no hecho y moralmente esto baja mucho.
0: A partir d'aquest dissabte, el preu de la gasolina i del dièsel s'encarirà per a la retirada dels ajuts al preu dels carburants. El combustible, doncs, passarà a costar uns 6 cèntims més per litre. Omplir el dipòsit aquest estiu ja costa de mitjana 16 euros i mig més que l'estiu passat pel dièsel i 7 euros més per la gasolina 95.

0: Quan vaig sentir el dron, ja baixava cap a mi. Vaig veure un flash de llum, em vaig aixecar i vaig veure que tenia ferides als braços i les cames. Rússia ho fa per intimidar-nos i crear pànic.
1: Justament avui, Ucraïna ha bombardejat un vaixell de càrrega i tres refineries de petroli russes. Per la seva banda, Moscou ha atacat dipòsits de combustible al port ucraïnès d'Odessa i un remolcador al port de Mykolaiv. I unes hores abans, almenys una desena de persones han mort a la capital Kiev en una nova onada d'atacs russos amb 185 drons i 35 míssils, 27 dels quals eren balístics. I ara arribarem fins a 6:45.
2: Esports.
1: Amb la crònica del Marc Andrés. Què tal, Marc? Bona tarda.
3: Bona tarda. Iris Thió suma dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Fa pocs minuts, el duet de Thió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes o gairebé 7 dècimes per darrere de la parella grega que s'han dut l'or. Mentrestant, una estona abans, la mateixa Iris Thió i Denis González han estat segons a la prova de duet mixt lliure, en aquest cas a 2 dècimes només de la parella britànica que ha acabat guanyant la prova. D'altra banda, fa escassos minuts ha finalitzat la primera etapa del Tour de França femení, una etapa íntegrament a Lausana, a Suïssa, de 138 quilòmetres. La victòria ha estat a l'esprint per a la neerlandesa Lorena Vives, mentre les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito han aguantat tota l'etapa amb el gran grup. Pel que fa més a la general, Blasi queda a 18 segons de la guanyadora, de moment en 12a posició de la general. Això sí, Blasi vestirà amb el mallot blanc després de que aquesta primera etapa hagi acabat com la millor jove. La segona etapa serà demà, de 148 quilòmetres, entre Egla i Gènova. Etapa força plana, també, amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta. I en futbol ha finalitzat el partit amb empat a 3 entre l'Espanyol i el Middlesbrough, que tanca l'estat d'Anglaterra de l'equip blanquiblau. Marcos i Dolan a la primera meitat i Javi Hernández a la segona han fet els gols de l'equip de Manolo González. D'altra banda, la mala notícia del partit ha estat que Quique García ha hagut de marxar al quart d'hora de joc per molèsties. I mentrestant, en directe, està disputant el seu primer amistós de la pretemporada el Badalona Women. A l'estadi municipal de Peralada, les badalonines s'enfronten al Montpellier francès, això sí, a porta tancada. El partit ha començat a les 6 de la tarda, per tant, encara s'està disputant la primera meitat.
2: 3CAT Info.
3: Seguim parlant de futbol, perquè en clau catalana avui juga el Girona amb la disputa de la 49a edició del Trofeu Costa Brava. Serà a les 8 del vespre, en directe per Esport 3 i a Montilivi, contra l'Arsenal, el campió de la Premier i també subcampió de la Champions aquesta passada temporada. De la pretemporada gironina en parla el seu tècnic, Quique Álvarez.
4: El més important és que estic content amb com estan entrenant els jugadors, amb el dia a dia, amb com m'he trobat a la plantilla després d'una situació difícil i com està anant.
3: Una plantilla que estarà capitanejada una temporada més per un jugador ja mític de l'equip gironí, Cristian Estuani.
5: Bueno, con el club lo que puedo decir es agradecimiento porque no es la primera vez que nos toca afrontar una renovación. Un respeto mutuo porque son muchos años, muchos momentos que hemos vivido juntos y que dentro de todo lo que ha pasado, que han sido muchas cosas buenas, cosas difíciles, momentos a disfrutar para todos, pero también momentos en los que había que dar un paso al frente y decir que realmente quería estar aquí y yo siempre lo he demostrado.
3: Com dèiem, el Girona, el partit del Girona començarà a les 8. També a les 8 del vespre jugarà el Sabadell contra l'Andorra, en aquest cas el CAR de Sant Cugat. Els vallesans van tenir un amistós també ahir, en aquest cas contra l'Inter Escaldes, que van guanyar per 1-0. En clau Barça, Jesse Bissibu ha fet les seves primeres declaracions com a futbolista blaugrana aquesta mateixa tarda. El belga de 18 anys va aterrar ahir a Anglaterra i avui ha completat la seva primera sessió d'entrenament ja vestit de blaugrana i amb els seus nous companys. Després, Bissibu ha valorat la figura de Hansi Flick.
6: Yeah, I talked with Hansi.
7: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
6: I'm a work hard and be there.
3: Un Bissibu, a qui també li han preguntat pel seu referent o pel seu ídol, i qui ha respost ha estat un exfutbolista del Barça.
6: My favorite player, I'd say Neymar.
7: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
6: that's the reason I started to play.

0: futbol.
1: Un bicibuga, com dèiem, va aterrar ahir a la nit a Anglaterra i, per tant, no va jugar amb el Barça el primer amistós oficial blaugrana de la pretemporada. Al camp del Birmingham, el Barça va empatar a 2, després d'aquest empat va acabar perdent el duel a la tanda de penals. Durant aquests 90 minuts, això sí, les dues dianes blaugranes les va fer el davanter egipci Hamza Abdelkarim.
2: Hi ha un gran ambient per créixer i espero créixer aquí. He de somiar en gran.
3: Of course you have to dream big.
1: De Hamza Abdelkarim, aquest davanter de 18 anys, en va parlar el seu entrenador, Hansi Flick.
4: Crec que és molt humil i té un bon caràcter. La seva mentalitat és sempre bona, dona el millor i té potencial. Com a davanter has de ser allà. Si hi ha una ocasió o situació dins l'àrea, hi has de ser, i ell ho ha demostrat. El partit d'avui li donarà molta confiança per les pròximes setmanes.
1: Això el dia que la FIFA ha retirat la seva proposta de crear una empresa privada per comercialitzar esdeveniments com el Mundial. Però hores després, tot i la reculada, la UEFA ha emès un comunicat en què afirma que ha perdut la confiança en Gianni Infantino. El comunicat qualifica la proposta de la FIFA de pla secret amb calendari exprés, tramat per gent desconeguda i amb un benefici dubtós per l'esport.
5: Trescatinfo.
1: I acabarem amb dues notícies de bàsquet. La primera és que el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'aler pivot nord-americà de 26 anys, Timmy Allen, i d'altra banda, la Federació Francesa de Bàsquet ha rebutjat les apel·lacions del Mònaco, cosa que significa que el club monegàs, vigent campió de França i participant de l'Eurolliga, no podrà ser a cap de les dues primeres categories del bàsquet francès.

0: Bona tarda, són 6:45.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I a aquesta hora us hem explicat que Ceuta recupera a poc a poc la normalitat després d'hores agitades per l'arribada massiva de migrants. La majoria ja han estat retornats al seu país, al Marroc. La policia parla de 69.000 persones que haurien abandonat Ceuta. Una crisi que deixa almenys 67 morts, segons el darrer balanç del govern espanyol, una xifra, però, que podria augmentar en les pròximes hores. L'executiu espanyol ha instal·lat barreres de contenció a l'espigó de la platja del Tarajal. Convocada una reunió extraordinària de ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar la crisi migratòria a Ceuta, una reunió que es farà per videoconferència. Aquest matí ho han reclamat per carta una vintena de països liderats per Itàlia i Alemanya, així com també el govern espanyol. I destaquem també que aquest mes de juliol, que hem deixat fa poquet, ha estat el més càlid des del 1950 i un dels més secs. Ho conclou l'últim balanç del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest estiu ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus, un menys que en tot l'any passat. Més qüestions en aquesta segona mitja hora d'informatiu. Us parlarem dels incendis de la Vall d'Uixó, el País Valencià, el de Madrid i Àvila, i el de la Gironda a França, que han deixat una gran concentració de fum i aerosols visible des de l'espai. L'Agència Espacial Europea ha difós una imatge captada el 26 de juliol que mostra una gran taca vermellosa sobre la península, les Balears i el sud-oest de França, un registre que permet seguir l'evolució dels incendis gairebé en temps real. I passarem també per la plana de Lleida perquè comencen les actuacions per reduir la sobrepoblació de conills a aquesta zona per evitar danys als camps de cultiu. El Departament d'Agricultura posa en marxa les accions promeses a les entitats agràries que, ara per ara, mantenen desconvocades les mobilitzacions previstes per aquest cap de setmana. També amb el Marc Andrés busquem el titular esportiu, el més destacat a aquesta hora, Marc.
2: Destaquem que Iris Thió ha sumat dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió i Lilu Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure i abans Thió i Denis González han estat segons també a la prova de duet mixt lliure. D'altra banda, també destaquem l'empat a 3 de l'Espanyol contra el Middlesbrough en l'últim partit de l'estada anglesa dels blanquiblaus i també que la neerlandesa Lorena Vives ha estat la primera guanyadora de la primera etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi du el mallot blanc de la millor jove.
0: I el temps, amb una calor i xafogó que seran les veritables protagonistes d'aquesta primera tarda d'agost, amb màximes d'entre 32 i 38 graus, amb temps variable o inestable al Pirineu i a les Terres de l'Ebre, on s'esperen xàfecs i tempestes. Pot ploure fort al Ripollès, a la Cerdanya i a l'Alta Garrotxa, amb alguna pedregada. El rei d'Espanya, Felip VI, s'ha declarat indignat pels fets ocorreguts a Ceuta i, en menor mesura, també a Melilla. En un comunicat emès per la Casa del Rei, ha dit que l'Estat ha de vetllar per la seguretat de les ciutats autònomes i ha insistit que un episodi així no es pot tornar a repetir. Felip VI també ha subratllat la necessitat de donar més suport tant a Ceuta com a Melilla. D'altra banda, també ha lamentat la mort de desenes de persones durant l'entrada massiva a l'enclavament. I és que aquesta localitat Ceuta va recuperant poc a poc el pols després de 48 hores d'agitació social per l'arribada d'aquesta arribada massiva de migrants. La majoria ja han estat retornats cap al Marroc. La policia parla de 69.000 persones que haurien abandonat Ceuta. Una crisi que deixa almenys 67 morts, segons el darrer balanç del govern espanyol, però aquesta xifra podria ser més alta en les pròximes hores. Un executiu espanyol que ha tret pit de la gestió feta i d'haver revertit la crisi en 24 hores. Aquest matí ha començat a instal·lar barreres de contenció a l'espigó de la platja del Tarajal. Enviada especial de 3CAT Info a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Xancletes, cadires de càmping, samarretes. La filera interminable de joves marroquins que tornen avui al seu país va deixant enrere el rastre físic d'aquests 3 dies de situació excepcional en la història migratòria de Ceuta.
4: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Oh, sí.
3: Els crits de visca a Espanya de fa uns dies s'han transformat avui en crits de visca al Marroc i Marroc bonic. Alguns desfilen encara reclamant, sisplau, una ampolla d'aigua després de més d'un dia de comerços i súpers tancats i cap tipus d'ajuda humanitària visible. Aquest noi, el Walid, ens explicava que no vol marxar al Marroc, que, de fet, aquests dies per això no l'ha ajudat ningú fins que un soldat l'ha interromput.
5: Yes.
6: You want to?
5: No. I not going to Morocco. Wallah. ولكن كيفاش people سبسا زيرو هالب زيرو في آخر.
6: Where in Morocco? City.
5: Tanger.
6: Tanger.
5: Yes.
6: Zid.
3: L'exèrcit, doncs, vigila aquest retorn dels marroquins, que ja són milers els que han tornat al Marroc, al seu país d'origen, però a Ceuta encara queden migrants. Són molts africans subsaharians a les platges pròximes al CETI, al Centre d'Internament d'Estrangers, i pels boscos i muntanyes del darrere, dormint al terra o amb matalassos bruts. Han estat uns dies de molta agitació social, amb veïns tancant els carrers dels seus barris i organitzant guàrdies de vigilància armats amb pals, fins i tot hi ha hagut un apunyalat i sobretot la indignació de molts locals que se senten impotents. Per cert que avui s'han rescatat 7 cadàvers més d'ofegats, són gairebé un centenar en l'última setmana amb un únic forense a Ceuta. Per reforçar la seguretat aquí al punt fronterer del Tarajal, on s'aixequen els murs de contenció, el Ministeri de l'Interior ha instal·lat avui una tanca marítima de boies de 500 metres per impedir que tornin a entrar migrants nedant en massa.
0: L'aparent normalitat també ha tornat a Melilla, que ha reobert progressivament l'única frontera que comparteix amb el Marroc per la baixada de la pressió migratòria. Tot i així, 19 persones ja han entrat nedant aquesta nit passada i no se les ha pogut retornar a causa de la sentència del Tribunal Suprem que impedeix expulsions en frontera. Altres migrants, sense quantificar, ja han entrat per via terrestre i els han retornat al Marroc. Tot i així, la delegada del govern espanyol a Melilla, Sabrina Moh, justifica la reobertura de la frontera dos días después de haberla tancado.
7: La presión migratoria ha bajado ahora mismo y eso, pues bueno, ha supuesto que podamos abrir de manera progresiva y gradual y siempre ciñéndonos a esos criterios de seguridad a esta apertura de frontera en ambos sentidos.
0: Una obertura que ha permès que hagin pogut començar a passar els centenars de vehicles que havien quedat bloquejats als dos costats de la frontera i que pretenien viatjar de la península al Marroc o a l'inrevés, en el conegut com a pas de l'estret. I la Unió Europea mou fitxa i convoca per dimarts una reunió extraordinària de ministres de l'Interior per abordar la crisi de Ceuta. Es farà per videoconferència. Tot després que aquest matí ho reclamessin, d'una banda, el govern espanyol i de l'altra, una vintena de països liderats per Itàlia i Alemanya. L'arribada massiva de persones migrants a la ciutat autònoma espanyola aquesta setmana ha fet aflorar fortes tensions entre dirigents europeus. En una carta, líders de 22 estats, entre els quals Suècia, els Països Baixos o Finlàndia, s'han mostrat crítics amb la regularització recent de més d'un milió de persones migrants a l'estat espanyol, així com amb la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix les devolucions en calent. Consideren que són mesures que han contribuït a l'actual crisi a Ceuta perquè, segons argumenten, afavoreixen l'efecte crida. Hores abans, el president espanyol Pedro Sánchez també havia reclamat una reunió per consensuar una resposta comuna. Sánchez ha aprofitat per criticar l'actitud d'alguns socis comunitaris, com la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, considera que la seva reacció ha estat injusta i basada en prejudicis, notícies falses, ignorància o interès polític. Avui, de fet, Itàlia ha començat a fer controls aleatoris en ports i aeroports a passatgers procedents de l'estat espanyol. Així ho han viscut alguns dels viatgers que han aterrat a Roma.
8: Esperava que sí, però no hem tingut que presentar ninguna documentació. Sí, todo normal.
9: Nada más que vinimos de bajarnos del avión, tuvimos que pasar los DNI. Algunos de nosotros nos hicieron pasar el pasaporte de España. Entonces ya eso fue una liada.
0: Ahir Meloni va anunciar la suspensió temporal de l'acord Schengen al·legant motius de seguretat. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, diu que no es creu que el govern espanyol no sabés de feia dies que hi hauria aquesta entrada massiva de migrants. Des de Ceuta, el president dels Populars ha exigit a Pedro Sánchez que doni explicacions.
10: Ayer el presidente del gobierno dijo que la había cogido por sorpresa. Yo no me lo creo. No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 persones.
0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha afirmat que el govern no tenia cap coneixement previ ni hi havia cap informe dels serveis secrets que hi hauria aquesta entrada massiva des del Marroc. I l'Església també hi ha dit la seva. El bisbe Xavier Gómez, responsable de migracions a la Conferència Episcopal Tarraconense, denuncia la utilització política de la crisi migratòria de Ceuta. En una carta que ha enviat a la resta de bisbes catalans i a la qual ha tingut accés aquesta emissora, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat critica que alguns polítics vulguin treure benefici electoral del que qualifica com a drama humà.
11: Cal preguntar-nos honestament a qui pot beneficiar aquesta situació. No beneficia les persones que s'han llançat al mar. Pot beneficiar, en canvi, els qui utilitzen la mobilitat humana com a instrument de pressió política, els qui volen tensar relacions diplomàtiques, els qui juguen amb la por social o els qui converteixen el sofriment aliè i la por en rèdit electoral.
0: El bisbe Xavier Gómez assegura que no és creïble atribuir l'entrada massiva de persones a la sentència del Suprem ni a la regularització d'immigrants a l'estat espanyol.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: 4 minuts i arribem a 3 quarts de 7 de la tarda. Aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis llargs de calor, pràcticament no ha plogut, i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, l'Observatori Fabra i el de l'Ebre, dos dels més antics del país, han registrat el juliol més calorós de la seva història. I aquest estiu ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus en algun punt del país, un menys que en tot l'any passat. Ho ha explicat Anna Rius, la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat.
12: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta el rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
0: Són declaracions d'Anna Rius. Aquesta casa també fa molt de calor a les nits. Hi ha una estació al barri de les Corts de Barcelona on ja s'ha igualat el rècord anual de 36 nits tòrrides que es va assolir l'any passat. I a més, durant el juliol, pràcticament no ha plogut.
12: Ha sigut dels més secs des de 1950. Moltíssimes estacions han recollit menys d'un litre. És un dels mesos que hauria de ser més plujosos a punts del Pirineu i fins i tot en aquells llocs el dèficit és molt important.
0: Avui Protecció Civil ha activat en alerta el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes al Pirineu, al Prepirineu i a les Terres de l'Ebre. Tot i així, el risc d'incendis continua sent molt important a la meitat oest del país. A més, també es demana prudència a platges, piscines i rius, perquè aquest estiu ja han perdut la vida ofegades a Catalunya 29 persones. 15 es banyaven al mar, 9 en piscines i 5 en aigües interiors. També han resultat ferides 55 persones. L'any passat, en aquestes dates, el balanç era de 22 banyistes morts i 33 de ferits. Comencen les actuacions per reduir la sobrepoblació de conills a la Plana de Lleida per evitar danys als camps de cultiu. El Departament d'Agricultura posa en marxa les accions promeses a les entitats agràries que, ara per ara, mantenen desconvocades les mobilitzacions previstes per aquest cap de setmana al Vemur.
13: Les actuacions per intensificar el control poblacional de conills s'han començat a desplegar al municipi de Verdú, a la comarca de l'Urgell, una de les zones més tensionades per la presència d'aquest animal a la Plana de Lleida. Durant uns 15 dies s'han organitzat una cinquantena de batudes, segons el director dels serveis territorials del Departament d'Agricultura a Lleida, Jaume Feixa.
14: Són 30 recorreguts amb pick-up, vale? Pick-up i armes al damunt, i 24, i si podem, incrementarem, a guides nocturns en punt fix. Hem agafat les zones que ens han declarat danys i en les que sabem que hi ha més dany de conill, i aquestes zones les farem, diguem, a peu, fix amb trípode i també arma de foc feta per tècnics especialistes.
13: Posteriorment també es preveuen actuacions a la comarca del Segrià, concretament als municipis d'Aspa i Alfés.
15: Este es el búnker, ¿no? Soy Bebo, Lola.
0: La pel·lícula Fuego, el debut de la directora Estel Díaz, s'estrena aquest cap de setmana a l'Atlàntida Film Fest de Palma. Una cinta que es podrà veure a finals d'agost als cinemes i que explica una història d'amistat juvenil que enllaça dansa i culpa. Palma, Caterina Carmany.
16: Tot canvia per la Lola quan el seu germà mor i ella entra al seu món de ball amb un secret que ho mou tot. Sentim la directora de Fuego, Estel Díaz.
17: A la pel·lícula els personatges guarden aquest secret compartit, sobretot per por, un sentiment de culpa, un penediment perquè se senten responsables del que li va passar al Nico. No són capaços d'enfrontar-se al que va passar perquè requereix un procés emocional que és el que fan al llarg de la pel·lícula.
16: Pel·lícula comercial, però que intenta fomentar l'associacionisme i els valors de grup, a la vegada que vol remoure l'espectador i presentar la dansa com una cura.
1: El temps.
0: Hem arribat a 3:15 de 3 que t'info, primària de servei, a punt la previsió del temps amb el Dani Ramírez.
18: Dia de sol, dia de calor, també núvols baixos al litoral i prelitoral, sobretot a Tarragona i Barcelona. N'hi ha alguns en aquest sector on no acaben doncs, d'esqueixar-se, de marxar. Però, per altra banda, des de fa un parell d'hores tenim tempestes aïllades al Pirineu. Localment són fortes, o fins i tot molt fortes, al nord del Ripollès, límit amb el Conflent, s'acosten a l'Alta Garrotxa, a l'extrem nord d'aquesta comarca, i podrien entrar cap a la capçalera de la Muga, la zona més interior de l'Alt Empordà, zones com la Vajol o Maçanet de Cabrenys. Per tant, pendents d'aquestes tronades que poden deixar pedra o calamar-se, 10, 20, 30 litres per metre quadrat en poca estona, ja tenim registres de 13 litres als Angles, al Capcir, o 8 litres a Ger, a la Cerdanya. Al voltant d'un litre també hi ha hagut algun ruixat a les Terres de l'Ebre, per exemple, a tocar de Tortosa. I, per tant, es manté aquest avís del Meteocat de pluja forta, més de 20 litres en 30 minuts al Ripollès, a la Cerdanya, nord del Berguedà, Lluçanès, nord d'Osona, Garrotxa, potser la zona interior de l'Alt Empordà, i algun xàfec fort també a la Terra Alta, al Baix Ebre i al Montsià. La propera nit tornarà a ser càlida o una mica més. Tenim avís de calor nocturna, també, ho indica el Meteocat, al litoral i prelitoral sud, Terres de l'Ebre, valors mínims que potser no baixen de 25, 26 o 27. Demà un dia de sol, a la tarda algun ruixat, tant als ports com sobretot al Pirineu, però amb menys intensitat que les d'aquesta tarda.
1: Resca Info.
0: Ara falten 13 minuts per arribar a les 7 de la tarda. A aquesta hora hem de tornar a la capital del Garraf. Hem d'anar a Vilanova i la Geltrú, perquè està en marxa des de ja fa una estona la Diada Castellera de les Neus. Josep Almirall, David Prats, bona tarda de nou.
19: Bona tarda, i connexió a un dels moments més oportuns, segurament el més oportú d'aquesta diada, perquè els castellers de Vilafranca es disposen a provar el 3 de 10 en aquests moments. Són l'última colla que actua després de cada, al final de cada ronda. Gran actuació dels bordegassos, de moment amb el 3 de 8 descarregat, i també de la jove de Tarragona, David Prats, amb el 2 de 9 al castell de sortida dels Liles.
20: Bordegassos que han descarregat el 5-3 de 8 de l'any. La jove de Tarragona, sorprès, sortint de 2 de 9, d'una manera magistral, ha pogut descarregar, és el tercer de l'any, i també destacar el 4 de 8 dels nens del Vendrell, amb molt bones mides i confiança, al 12è de l'any.
19: Els quarts d'aquest 3 de 10 dels castellers de Vilafranca ja són a la seva posició, ara remunten els quins, darrere dels quarts, acaben de situar-se damunt de les espatlles, ara és el moment que han de decidir si validen o no aquest castell. De moment veiem un folre força estàtic, també unes manilles que controlen, i efectivament els castellers de Vilafranca són en gralles, validen l'intent de 3 de 10 a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú, David.
20: Primer intent d'un castell de 10 de la temporada 2026. Arriba avui dissabte 1 d'agost a la plaça de la Vila de Vilanova, la Diada de les Neus. Sisenes col·locades, les setenes que estan pujant, superant ara el pis de 15. Colors de 10, els verds el volen descarregar per tercera vegada les Neus consecutivament. Cinquena en el còmput global. Les setenes que ara arriben en la seva posició. S'agafen de braços, es tanca una mica el castell, però els dosos que ara superaran el pis de les sisenes, la cassoleta que també comença a pujar, l'enxaneta damunt de les manilles a punt de rebre l'ordre de la tècnica. Bon ritme de moment aquest colors de 10 dels castellers de Vilafranca. Els dosos ara que faran la seva entrada, primer el cavall xarrancat, després el de la rengla, a punt d'agafar-se de braços, pateix una mica a nivell de 15, però la cassoleta que avança bon ritme i ja és a dalt, l'enxaneta que continua, pateix el castell, esperona la plaça, la cassoleta col·locada, l'enxaneta que ara superarà el pis de les setenes, a veure si els verds almenys el poden carregar, l'enxaneta que segueix i la tenim ja a l'alçada de dosos, només haurà de llançar i fer les tres passes. Som hiverns que el podeu carregar, 3 de 10, carregat dels castellers de Vilafranca, i ara la sortida amb molta tranquil·litat, a veure si poden aguantar-ho a quins i a quarts, i el folre i les manilles sense patir, els verds que ara estan traient l'enxaneta, tocaria les manilles, també surt la cassoleta, els dosos que estan sortint, els verds que tenen molt a prop aquest 3 de 10, esperon, aplaudeix la plaça, les setenes ho tornaran a fer, 3 anys consecutius descarregant el 3 de 10, surten les setenes, l'aguanten, les sisenes que surten, i ja el tenen, 3 de 10 de sortida a les 10, primer que Castell de Déu de la temporada, els castellers de Vilafranca, que són ara mateix la millor colla del país, un altre cromo, i només estem a un negoc, Josep.
19: Déu-n'hi-do, quin intent de 3 de 10. No ha estat del tot fàcil. Sé que és cert que Folre i Manilles s'ha comportat molt bé, ha treballat amb molta tranquil·litat, han estat molt estàtiques també als quarts, però a partir de quarts el Castell s'ha hagut de treballar, eh? David, els quins han patit més d'una sotregada a mesura que anava pujant el pes dalt del Castell, l'han hagut de treballar, no han estat tranquils gairebé fins que hi han sortit les sisenes, podríem dir, d'aquest Castell. Però molt bé, els castellers de Vilafranca amb molta seguretat, amb autoritat, han pogut completar aquest 3 a 10. Quina gran primera ronda aquí a la Diada de les Neus de Vilanova. Ho celebren els castellers de Vilafranca, ho celebra la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú. Final extraordinari d'aquesta primera ronda amb dos games extres, 2 de 9 de la Jola de Tarragona, 3 de 10 dels castellers de Vilafranca, 3 de 8 dels bordegassos i 4 de 8 dels nens del Vendrell. Això és tot des de la plaça de la Vila de la capital del Garraf.
0: Gràcies, companys. Bona tarda.
19: Bona tarda.
20: Bona tarda.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Recollir la memòria de les mestres que van fer escola als pobles del Pirineu. Aquest és l'objectiu de Veus de Mestres, un projecte que entrevista les docents que fa dècades van arribar molt joves a les escoles rurals. Són uns enregistraments que preserven la seva experiència i també la memòria d'una època de grans canvis al territori. La Pobla de Segur, Pau Rovira.
1: La iniciativa va néixer el 2025 impulsada pel Museu Hidroelèctric de Cabdella. Fins ara s'han enregistrat ja 8 mestres entre la Vall Fosca i la Pobla de Segur i la previsió és ampliar el projecte als pròxims anys. Moltes, com l'Angelina Gomà, van arribar al Pirineu amb només 18 o 19 anys.
2: Però aquí a Catalunya sabíem que el primer destí, la primera plaça era el Pirineu. Això ja era una cosa que ja era sabuda del tot. Jo em sembla que, degut a això, si érem 80 noies a estudiar, que vam acabar magisteri, doncs potser vam fer oposicions, no crec que arribéssim a 10. Perquè hi havia el pensament de que, ui, que anar al Pirineu, als papes no els agradava gaire això.
1: Així ho recorda Dolors Gavàs.
3: Jo la relació amb la gent del poble la recordo a tots els tres pobles molt maca. La recordo molt maca. La gent acollia, la gent quan mataven el porc i portaven una bona ofrena, la gent, tu dies, em fa falta això, algú t'ho portava, et portaven la llenya de l'escola puntualment, almenys jo no vaig bé mai de demanar, mira que se'ns acaba la llenya.
1: A través dels seus records també es recupera la vida quotidiana dels pobles, Lourdes Carrasqué.
4: Y hay una cosa que yo siempre he dicho, eran gente que tenían mucha dignidad. Muchos no habían salido nunca. Algunas personas mayores habían llegado a Pobla de Segur o alguna a Barcelona, pero ese saber estar, ese silencio, ese respeto, esa escucha, esa aceptación, es que ellos eran uno con el paisaje.
1: A les escoles rurals, però, també obligaven les mestres a adaptar-se a una realitat molt diferent. La feina, recorda Hortènsia Illa, anava sovint més enllà de l'ensenyament.
5: Llavors va vindre a veure un pastor d'una meva casa i em va dir si fes classe la nit jo vindria, perquè ara he d'anar a la mili i em dóna vergonya que no sé llegir ni escriure. I si fes classe, i sí, llavors li dic, bueno, pues sí.
1: Les entrevistes també recullen els orígens i les motivacions personals de les mestres. També la diversitat de procedències dels docents destinats aquí al Pirineu. Els records no només són acadèmics, també hi ha espai per als moments compartits amb els infants. És la Pilar Rius.
6: I jo, que era molt menuda i molt poc valenta, sempre feia patates i trumfes. I aleshores n'hi havia un espai que al peu sencer no t'hi cabia i tenies que anar de puntes a puntes així. I jo sempre era de les patates i trumfes.
1: Les entrevistes completes es conservaran als arxius per a futures investigacions, mentre que una versió resumida es presentarà públicament. El projecte continuarà el 2027 i el 2028 amb l'objectiu d'arribar a una trentena de mestres enregistrades per seguir preservant la memòria de l'escola rural del Pirineu, que pot ajudar també a reflexionar sobre l'educació actual.
0: Esports. 5 minuts per arribar a les 7, els tancarem. Arribarem a aquesta hora amb la crònica esportiva. Marc Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Iris Tió. Suma dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Fa una estona ja Tió i Lilou Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, una estona abans, la mateixa Iris Tió i Denis González han estat segons a la prova de duet mix lliure, en aquest cas només a 2 dècimes de la parella britànica. D'altra banda, fa pocs minuts també ha acabat la primera etapa del Tour de França femení, una etapa íntegra a Lausana, a Suïssa, de 138 quilòmetres. La victòria ha estat a l'esprint per a la neerlandesa Lorena Vives i les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito han aguantat durant gairebé tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat, a més, queda a 18 segons de la guanyadora a la general, de moment 12a posició. La segona etapa serà demà de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Etapa força plana, també amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta. I en futbol ha acabat el partit amb empat a 3 entre l'Espanyol i el Middlesbrough, que tanca l'estat d'Anglaterra de l'equip blanquiblau. Marcos Idolan a la primera meitat i Javi Hernández a la segona han fet els gols de l'equip de Manolo González. D'altra banda, la mala notícia del partit és que Quique García ha hagut de marxar al quart d'hora de joc per molèsties. I ara en directe tenim al descans el primer partit, el primer amistós de la pretemporada del Badalona Women. A l'estadi municipal de Peralada, les badalonines s'enfronten al Montpeller a porta tancada. Un equip badaloní, però, que no està tenint un bon partit i està perdent per 0-2. El Montpeller s'ha avançat amb un gol al minut 22 de joc i al minut 30 ha fet el 0-2 de penal.
8: 3Cat Info.
7: I la cita de la tarda serà, o la cita del vespre, serà a Montilivi a les 8 del vespre, perquè el Girona jugarà la 49a edició del Trofeu Costa Brava, com diem, a les 8 del vespre, en directe per Esport 3, Girona-Arsenal, el Girona que rep el campió de la Premier i subcampió d'Europa. De com està anant la pretemporada pel conjunt gironí, n'ha parlat el seu nou tècnic, Quique Álvarez.
9: El més important és que estic content amb com estan entrenant els jugadors, amb el dia a dia, amb com m'he trobat a la plantilla, després d'un... pues bueno, d'una situació difícil, i com està anant.
7: També a les 8 del vespre jugarà el Sabadell contra l'Andorra al Car de Sant Cugat. Els vallesans també van tenir un amistós ahir, en aquest cas contra l'Inter Escaldes, que van guanyar per 1-0. En clau Barça, Jesse Bissibu ja ha fet les seves primeres declaracions com a futbolista blaugrana. El belga de 18 anys va aterrar ahir a Anglaterra, ahir també es va fer oficial el seu fitxatge pel Barça, i avui ja ha completat la primera sessió d'entrenament amb els seus nous companys. Després d'aquesta sessió, Bissibu ha valorat la figura de Hansi Flick.
10: Yeah, I talked with Hansi.
11: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
10: I'm a work hard and be there.
7: Un Bissibu, a qui també li han preguntat per un referent, per un ídol, i ella respost, perdó, ara ho direm, un exfutbolista del Barça.
10: My favorite player, I'd say Neymar.
11: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
10: That's the reason I started to play football.
7: Bissibu, com dèiem, va aterrar a la nit a Anglaterra i, per tant, no va jugar amb el Barça el primer amistós oficial blaugrana de la pretemporada. Al camp del Birmingham, el Barça va empatar a 2 i després va acabar perdent la tanda de penals. Durant els 90 minuts, això sí, les dues dianes blaugranes les va fer el davanter egipci Hamza Abdelkarim.
12: Hi ha un gran ambient per créixer i espero créixer aquí. He de somiar en gran.
13: Of course you have to dream big.
7: El davanter de 18 anys també va deixar molt bones sensacions a l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
14: Crec que és molt humil i té un bon caràcter. La seva mentalitat és sempre bona, dona el millor i té potencial. Com a davanter has de ser allà. Si hi ha una ocasió o situació dins l'àrea, hi has de ser, i ell ho ha demostrat. El partit d'avui li donarà molta confiança per les pròximes setmanes.
7: També en clau primera divisió, avui el Leipzig, volíem dir, ha tingut un amistós i no ha comptat amb Yann Diomandé, cosa que ha fet que la premsa alemanya donés per feta la marxa del jugador, ara sí, al Real Madrid. Això el dia que la FIFA ha retirat la seva proposta de crear una empresa privada per comercialitzar esdeveniments, com ara el Mundial, però hores després la UEFA ha contestat de manera contundent igualment, afirmant en un comunicat que ha perdut la confiança en Gianni Infantino. I acabarem parlant de bàsquet, perquè aquest matí el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'aler pivot nord-americà Timmy Allen, de 26 anys, mentre el Mònaco no podrà participar al Mònaco de bàsquet a les dues primeres categories del bàsquet francès. Un Mònaco que, recordem, tampoc jugarà a l'Eurolliga d'aquest any.
8: 3CAT Info.
15: Bona tarda, són les 7.

0: El rei d'Espanya es declara indignat pels fets ocorreguts a Ceuta i Melilla. En un comunicat a més per la Casa del Rei, afirma que l'Estat ha de vetllar per la seguretat de les ciutats autònomes i insisteix que un episodi així no es pot tornar a repetir. Convocada una reunió extraordinària de ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar la crisi migratòria a Ceuta. Avui al matí ho reclamava per carta a una vintena de països, liderats per Itàlia i Alemanya i també al govern espanyol. Deu persones han mort avui de matinada a Kiev en una nova onada d'atacs russos. Quatre eren infants. L'atac també ha deixat una trentena de ferits i una vintena de persones han hagut de ser hospitalitzades. Segons les autoritats ucraïneses, Rússia ha llançat contra el país 185 drons i 35 míssils, 27 dels quals eren balístics. El mes de juliol, que tot just acabem de tancar, ha sigut el més càlid des del 1950 i un dels més secs. Ho conclou l'últim balanç que ha fet el Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest estiu ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per damunt dels 40 graus, un dia menys que tots els que vam tenir l'any passat. Tot i aquestes calorades, l'agost comença avui amb bones perspectives pel que fa a l'ocupació turística. Les altes temperatures tiren enrere, però, alguns visitants, tot i que l'eclipsi del dia 12 dispara les reserves. Gossos i Lacs en Busto compartiran escenari avui a la nit al Festival Sons del Món, a la Ciutadella de Roses, en un concert anomenat Junts de Nou després de 20 anys, això després de l'èxit d'ahir a la nit, d'un altre concert multitudinari que va aplegar per primera vegada també a Roses, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet.
1: Esports.
2: Iris Thió suma dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure i una estona abans, la mateixa Iris Thió i Denis González han estat segons a la prova de duet mixt. En futbol, empat a 3 de l'Espanyol contra el Middlesbrough, l'últim duel de l'estat d'Anglaterra dels blanquiblaus. D'altra banda, al descans, Badalona Women 0, Montpellier 2 i a les 8, Girona Arsenal en directe per Esport 3 i també a les 8, Sabadell Andorra. I victòria de la neerlandesa Lorena Vives a la primera etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi ha seguit el ritme del gran grup i a la general és a 18 segons de la líder. Això sí, durà el mallot blanc com a millor jove.
0: Tarda amb calor i xafogó, amb màximes entre 32 i 38 graus. Temps variable o inestable al Pirineu i a les Terres de l'Ebre, on s'esperen xàfecs i tempestes. Pot ploure fort al Ripollès, a la Cerdanya i a l'Alta Garrotxa, amb alguna pedregada.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 7 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau. El rei d'Espanya, Felip VI, s'ha declarat indignat pels fets ocorreguts a Ceuta i, en menor mesura, també, pel que ha passat a Melilla. En un comunicat a més per la Casa del Rei, afirma que l'Estat espanyol ha de vetllar per la seguretat de les ciutats autònomes i ha insistit que un episodi així no es pot tornar a repetir. El monarca també subratlla la necessitat de donar més suport tant a Ceuta com a Melilla i també lamenta la mort de desenes de persones, molt joves alguns, durant l'entrada massiva d'aquests dies a l'enclavament. El govern espanyol dona la crisi gairebé per superada i celebra, textualment diu, l'eficàcia amb què han aconseguit revertir la situació en només 24 hores, però en el terreny polític continua la cerca de responsabilitats. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha negat que el CNI, els serveis secrets espanyols, tinguessin constància de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, mentre que des del Partit Popular, Madrid al Vagil, qüestionen que l'executiu no ho sabés des de feia dies.
3: Fernando Grande Marlaska posa el focus en l'evolució de la crisi. Encara no es pot donar per tancada, però ja s'ha revertit, diu, gairebé en la seva totalitat. El govern espanyol manté la tesi de les màfies de tràfic de persones a qui fa responsables de la situació i tanca files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i en destaca la col·laboració. El ministre de l'Interior nega també que poguessin preveure aquesta crisi migratòria perquè els serveis d'intel·ligència no en sabien res.
4: No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente.
3: Des de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo posa en dubte. El líder del PP s'ha desplaçat aquest matí a Ceuta, on ha responsabilitzat d'aquesta crisi l'executiu espanyol. En termes propis de l'extrema dreta, ha titllat els fets d'invasió i d'ocupació premeditada i sense precedents i ha exigit a la Moncloa que doni explicacions.
1: No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 personas. Es imposible.
3: Feijóo ha atribuït la crisi al fracàs de les polítiques migratòries de Sánchez i, sense parar a haver aportat proves, ha insistit que l'entrada massiva de migrants des del Marroc se sabia des de principis de setmana.
0: La Unió Europea ha convocat per dimarts una reunió extraordinària de ministres de l'Interior per abordar la crisi de Ceuta. Es farà per videoconferència, tot després que avui al matí ho reclamessin, d'una banda, el govern espanyol i, de l'altra, una vintena de països liderats per Itàlia i Alemanya. L'arribada massiva de persones migrants a la ciutat autònoma espanyola aquesta setmana ha fet aflorar fortes tensions entre dirigents europeus. En una carta, líders de 22 estats, entre els quals Suècia, els Països Baixos o Finlàndia, s'han mostrat crítics amb la regularització recent de més d'un milió de persones migrants a l'estat espanyol, així com amb la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix les devolucions en calent. Consideren que són mesures que han contribuït a l'actual crisi a Ceuta perquè, segons argumenten, afavoreixen l'efecte crida. Hores abans, el president espanyol Pedro Sánchez havia reclamat una reunió per consensuar una resposta comuna. Sánchez ha aprofitat per criticar l'actitud d'alguns socis comunitaris com la de la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Considera que la seva reacció ha estat injusta i basada en prejudicis, notícies falses, ignorància o interès polític. Avui, de fet, Itàlia ha començat a fer controls aleatoris en ports i aeroports a passatgers procedents de l'estat espanyol. I així ho han viscut algunes d'aquestes persones quan aterraven a Roma.
5: Esperaba que sí, pero no hemos tenido que presentar ninguna documentación. Sí, todo normal.
6: Nada más que vinimos de bajarnos del avión, tuvimos que pasar los DNI. Algunos de nosotros nos hicieron pasar el pasaporte de España. Entonces ya pues, fue una liada.
0: Ahir, Giorgia Meloni anunciava la suspensió temporal de l'acord Schengen al·legant motius de seguretat. I a Ceuta, mica en mica, es va recuperant el pols després de 48 hores d'aquesta agitació social. La majoria de les persones que han entrat aquesta setmana de forma irregular a Ceuta ja han anat retornant, sobretot cap al Marroc. La policia parla de 69.000 persones que haurien abandonat Ceuta. Una crisi que deixa, malauradament, com a mínim, i el balanç encara pot augmentar, 67 persones mortes, segons l'últim balanç del govern espanyol. Un executiu, l'espanyol, que ha trepit de la gestió feta i d'haver revertit aquesta situació en poques hores. Avui al matí començaven a instal·lar barreres de contenció a l'espigó de la platja del Tarajal, on hi ha l'enviada especial de 3Cat Info, Cèlia Cernades.
7: Xancletes, cadires de càmping, samarretes. La filera interminable de joves marroquins que tornen avui al seu país va deixant enrere el rastre físic d'aquests tres dies de situació excepcional en la història migratòria de Ceuta.
8: Oh, Marroco, no treball. No, no, Marroco. Oh, oh, sí.
7: Els crits de visca a Espanya de fa uns dies s'han transformat avui en crits de visca al Marroc i Marroc bonic. Alguns desfilen encara reclamant, sisplau, una ampolla d'aigua, després de més d'un dia de comerços i súpers tancats i cap tipus d'ajuda humanitària visible. Aquest noi, el Walid, ens explicava que no vol marxar al Marroc, que, de fet, aquests dies per això no l'ha ajudat ningú fins que un soldat l'ha interromput.
9: Yes, yes.
10: You want to?
9: No, no, no. I'm not going to Morocco. Voilà. ولكن كيفاش people سبسا زيرو هالب زيرو في اخر
10: وير ان موروكو سيتي
9: تينجر
10: تينجر
9: يس زيد.
7: L'exèrcit doncs vigila aquest retorn dels marroquins, que ja són milers els que han tornat al Marroc, al seu país d'origen, però a Ceuta encara queden migrants. Són molts africans subsaharians a les platges pròximes al CETI, el centre d'internament d'estrangers, i pels boscos i muntanyes del darrere, dormint al terra o amb matalassos bruts. Han estat uns dies de molta agitació social, amb veïns tancant els carrers dels seus barris i organitzant guàrdies de vigilància armats amb pa principals, fins i tot hi ha hagut un apunyalat i sobretot la indignació de molts locals que se senten impotents. Per cert que avui s'han rescatat 7 cadàvers més d'ofegats, són gairebé un centenar en l'última setmana amb un únic forense a Ceuta. Per reforçar la seguretat aquí al punt fronterer del Tarajal, on s'aixequen els murs de contenció, el Ministeri de l'Interior ha instal·lat avui una tanca marítima de boies de 500 metres per impedir que tornin a entrar migrants nedant en massa.
0: Els experts apunten al risc que l'extrema dreta instrumentalitzi políticament situacions com la que s'ha viscut aquests dies a Ceuta. Gemma Pinyol Jiménez, politòloga i investigadora en polítiques migratòries de la Universitat Pompeu Fabra, considera que el fenomen migratori és terreny adobat per dinamitar el projecte unitari europeu. Són declaracions que ha fet avui al matí al programa Tot es pot parlar a aquesta emissora.
11: Em fa por que haguem entrat en un moment on el que fem és polaritzar Schengen, és a dir, utilitzar el fenomen migratori per atacar un dels pilars claus de la construcció europea, que de fet respon bastant a les voluntats de l'extrema dreta que sempre havia sigut atacar el projecte europeu.
0: També ha assegurat que aquesta arribada massiva de migrants no és una qüestió migratòria, diu, sinó una qüestió de control de fronteres i de demostració de força. Per Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, el perill és que els migrants puguin convertir-se en moneda de canvi per qualsevol opció política. Són declaracions a 3CAT Info.
12: S'instrumentalitzen pels dos costats, pel costat del govern marroquí, per pressionar el govern espanyol, i s'instrumentalitza molt directament per part de l'extrema dreta i més enllà, per imposar un relat d'invasió, d'allau, de falta de control, que porta a tota una sèrie de mesures i discursos clarament no només xenòfobs, sinó clarament il·liberals.
0: I Melilla ha reobert progressivament l'única frontera que comparteix amb el Marroc per la baixada de la pressió migratòria. Tot i així, 19 persones ja han entrat nedant aquesta passada nit i no se les ha pogut retornar a causa de la sentència del Tribunal Suprem que impedeix expulsions en frontera a aquelles persones que arribin al territori nedant. D'altres migrants, sense quantificar, ja han entrat per via terrestre i aquests sí que els han retornat al Marroc. Tot i així, la delegada del govern espanyol a Melilla, Sabrina Amó, ha justificat la reobertura de la frontera dos días después de haberla tancat.
13: La presión migratoria ha bajado ahora mismo y eso, pues bueno, ha supuesto que podamos abrir de manera progresiva y gradual y siempre ciñéndonos a esos criterios de seguridad a esta apertura de frontera en ambos sentidos.
0: L'obertura ha permès que hagin pogut començar a passar pels centenars de vehicles que havien quedat bloquejats als dos costats de la frontera i que pretenien viatjar de la península al Marroc o a l'inrevés, en el conegut com a Pas de l'Estret. Rússia ha atacat amb drons 300 benzineres ucraïneses durant els mesos de juny i juliol com a represàlia pels atacs de Kiev contra les refineries russes de petroli, que provoquen desabastiment i cues entre la població. Els atacs de revenja contra les benzineres tallen el subministrament i també provoquen el pànic entre la població civil, com ha explicat aquest policia ucraïnès, víctima d'un d'aquests drons.
14: Quan vaig sentir el dron, ja baixava cap a mi. Vaig veure un flash de llum, em vaig aixecar i vaig veure que tenia ferides als braços i les cames. Rússia ho fa per intimidar-nos i crear pànic.
0: Avui Ucraïna ha bombardejat un vaixell de càrrega i tres refineries de petroli russes. De la seva banda, Moscou ha atacat dipòsits de combustible al port ucraïnès d'Odessa i un remolcador al port de Mykolaiv. I unes hores abans, com a mínim, una desena de persones morien a la capital ucraïnesa en una nova onada d'atacs russos amb 185 drons i 35 míssils, 27 dels quals balístics. Les ambaixades dels Estats Units a l'Orient Mitjà alerten d'una possible escalada imprevista per la guerra a l'Iran. Les delegacions nord-americanes han difós aquest missatge a través de les seves xarxes socials i han instat els seus ciutadans a considerar la possibilitat de marxar de la zona. A part, també els han recomanat extremar les precaucions i estar preparats per cancel·lacions de vols, tancaments de l'espai aeri i dificultats per desplaçar-se. El règim dels ayatolàs a les últimes hores ha acusat els Estats Units d'atiar la tensió i amenaçat amb represàlies contra qualsevol país que doni suport a Washington. Mitjans nord-americans també han informat que Donald Trump estudia una nova campanya de bombardejos massius contra l'Iran, especialment en infraestructures energètiques, tot i que el president encara no n'hauria autoritzat l'inici.
15: 3CAT Info.
0: És un quart de vuit.
15: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: Tenim aquesta tarda, aquest final de tarda i vespre, a Catalunya, un parell de zones amb activitat de pluja, tempestes, llamps i trons, Pirineu Oriental, comarques de Girona i Osona i Lluçanès, i per altra banda les Terres de l'Ebre, que una mica més debilitades, tot i que, per exemple, ben a prop, els ports a Morella hi han caigut 23 litres per metre quadrat. Les del Ripollès han estat intenses, a set cases s'acosten als 50 litres per metre quadrat, a Molló 36 litres, n'han caigut 34, Ribes de Freser, Camprodon 17 litres per metre quadrat, igual que també Tregurà de Dalt, 11, Sant Privat d'Envàs, també ha plogut a la Garrotxa, a Besalú 7 litres, a Olot 4, n'han caigut 5, a Sant Feliu de Pallerols, i per tant la pluja que per fi ha arribat a alguns sectors del Pirineu Oriental com no ho feia els últims 40 o 50 dies. Al sud, les pluges cap a l'Ebre els hi costa superar un litre, dos litres al Baix Ebre. S'aniran diluint aquesta tarda i vespre, aquest final del primer dia del mes d'agost, alguna gota arribant al prelitoral, no hauria de ploure a Girona, cap a la Costa Brava, però sí ho pot fer comarques interiors com la Selva o el Gironès. Demà un dia de sol al matí, alguna boirina, algun banc de boira al Pirineu Oriental, farà sol, núvols baixos a la costa, calor i xafogó. Aquesta nit, avís de calor nocturna, ho adverteix amb un avís al Meteocat, mínimes molt altes, per sobre de 23, 25, 26, a les Terres de l'Ebre i litoral i prelitoral tarragoní, fins i tot tocar del Baix Penedès i Garraf. I demà a la tarda algun ruixat, alguna tempesta, el Pirineu, Prepirineu, sobretot l'oriental, també cap als ports, però serien ruixats més reduïts i no tan forts com els d'avui.
15: 3CAT Info.
17: Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi n'arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida, perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys. Especial eclipsi solar total a Catalunya, a TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres 12 d'agost.
15: 3CAT Info.
0: Els pompiers d'Aran treballen a aquesta hora en dos incendis forestals que afecten prats d'alta muntanya, l'un al Tuc de Montpius i l'altre al Tuc de Salana. Tots dos focs estan controlats, però es recomana als ciclistes i excursionistes que no vagin cap a aquestes zones. Hi ha una desena d'efectius dels bombers que treballen amb el suport de dos helicòpters. L'origen dels focs podrien ser les tempestes elèctriques que van tenir ahir. Aquí, 200 municipis d'una vintena de comarques estan en perill molt alt d'incendi forestal, 89 en risc extrem, que és el més alt. Són pobles i ciutats, sobretot del Pallars Jussà, la Noguera, el Solsonès, el Priorat, l'Alt Camp i el Baix Camp. I a més es mantenen les restriccions d'accés a 7 espais naturals: el Montmell, Marmellà, la Serra de Montsant, Prades, la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Aquest juliol, que tot just acabem de tancar, ha sigut el més càlid que hem tingut i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hem tingut 3 episodis llargs de calor, pràcticament no ha plogut, i aquesta combinació ha deixat anar alguns registres extraordinaris. Per exemple, el que van tenir a l'Observatori Fabra i el que van enregistrar al de l'Ebre, dos dels més antics del país. Han registrat el juliol més calorós de tota la seva història, i aquest estiu ja hem tingut 15 dies amb temperatures per damunt dels 40 graus en alguns punts del país, un menys que en tot l'any passat. Ens n'ha parlat a 3CAT Info la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
18: fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta al rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
0: I també fa molta calor les nits, ara sentíem la previsió del Dani Ramírez. Hi ha una estació al barri de les Corts de Barcelona on ja han igualat el rècord anual de 36 nits tòrrides que vam tenir en tot l'any passat. I a més el juliol pràcticament no ha plogut gens.
18: Ha sigut dels més secs des de 1950. Moltíssimes estacions han recollit menys d'un litre. És un dels mesos que hauria de ser més plujosos a punts del Pirineu i fins i tot en aquells llocs el dèficit és molt important.
0: Avui Protecció Civil ha activat en alerta el Pla Inuncat davant de la previsió de tempestes fortes al Pirineu, al Prepirineu i a les Terres de l'Ebre. Tot i així, el risc d'incendis continua sent molt important a la meitat oest del país. Dies de molta mobilitat, molta gent comença avui les vacances. Hi ha zones que en surten perjudicades d'aquestes altes temperatures, però també hi ha destins que, com que cauen a la franja on es podrà veure l'eclipsi el pròxim dia 12, més aviat se'n beneficien d'aquesta situació. Els hotels esperen poder batre rècords i superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que els visitants prioritzen zones menys caloroses o opten per viatjar fora del pic de l'estiu. Lluís Manel Dorca és el propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
19: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havíem trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguer, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona.
0: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació gràcies a l'eclipsi. I a Lleida les previsions també són molt bones. En parla el director del Patronat de Turisme a Lleida, Juli Alegre.
20: Especial singularitat del sector del turisme actiu, que estan notant, detectant un increment d'un 20% de la demanda respecte a l'any anterior, sobretot en les activitats d'aigua. Pensem que estem patint un estiu molt calorós i això convida a gaudir de les activitats d'aigua i a més tenim molta aigua.
0: Pel que fa als càmpings, preveuen una ocupació del voltant del 85% i recorden que els últims anys s'ha desestacionalitzat la temporada i que al setembre també tenen molts clients. Molta mobilitat aquests dies, molts desplaçaments per carretera. Des d'avui, que el preu de la gasolina i el dièsel s'encareix perquè retiren els ajuts al preu dels carburants. El combustible passa a costar uns 6 cèntims més per litre. Omplir el dipòsit aquest estiu costa ja de mitjana 16 euros i mig més que l'estiu passat pels vehicles dièsel i 7 euros més pels vehicles gasolina 95. Aquesta mesura arriba en plena operació sortida d'aquest 1 d'agost, en què, com dèiem, hi ha molta mobilitat de gent que comença o bé acaba les vacances. Unes 300.000 persones s'apleguen a la ciutat d'Hamburg a aquesta hora al nord d'Alemanya per celebrar la desfilada de l'orgull LGTBI, una setmana després de l'atropellament massiu que va causar un mort i una trentena de ferits a Berlín. El recordatori d'aquest atemptat a la capital d'Alemanya, dut a terme per un jove islamista, mort l'endemà per la policia, ha estat present a les pancartes i proclames dels manifestants. Centenars de milers de persones també s'han aplegat a Amsterdam en el festival World Pride, en què també s'ha homenatjat a les víctimes de Berlín. A l'acte hi ha assistit el primer ministre neerlandès, Rob Jetten, el primer cap de govern al món que s'ha declarat obertament homosexual. I 20 anys després, dues de les bandes més icòniques del pop-rock català, Lax en Busto i Gossos, tornaran a compartir escenari

0: o llença't. Llença't, que ens és un i no repetirà. Sento que el cor ja no para de matregar. Serà l'únic concert que Gossos fa aquest any després de la seva gira de comiat el 2024 i també el del retrobament amb Blacks en Busto, que celebren 40 anys de trajectòria. Es dona la circumstància que la banda liderada per Pemi Fortuny va ser la que va apadrinar Gossos en els seus inicis. Els fa molta il·lusió, ha dit el líder de Gossos, Nacho Terrés.
1: Va arribar la proposta. Escolta, us agradaria rememorar una nit com aquelles que veu viure doncs, fa tants anys amb els Blacks en Busto, que va ser un grup amb el que vam compartir llargues gires, amistat i demés. També el fet de que haguin tornat ells els últims anys, no? Amb el Pemi, amb tot plegat, no sé. Ha sigut com molt maco també viure-ho nosaltres des de fora. I va ser com, va, a tots ens va bé. Vam mirar les agendes i màgicament aquest dia quadrava i ens vam llançar a la piscina.
0: Volen que sigui una nit tan memorable com a mínim com la que ja es va viure també ahir amb el concert compartit que van fer a la mateixa Ciutadella de Roses, Ramon Mirabet, Blaumut i els Amics de les Arts, que es va batejar com el so d'una generació. Ahir va plegar més de 2.500 persones, avui se'n preveuen més de 4.500.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Poc més de 4 minuts i seran 8:15.
0: Esports.
1: Roger Arbussà, bona tarda.
2: Bona tarda. Iris Thió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Thió i Lilu Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes per darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denis González han estat segons a la prova de duet mix lliure, en aquest cas, 2 dècimes de la parella britànica. També aquesta tarda s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení, una etapa que s'ha fet a Lausana, Suïssa, de 138 quilòmetres. La victòria ha estat per a la neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest tour, Paula Blasi i Mireia Benito, han aguantat tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i, de moment, és 12a a la general. Demà, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, també amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'Espanyol ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough, el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos i Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart d'hora de joc per molèsties. Més tard, d'aquí a poc més de mitja hora, a les 8, juguen el Girona i el Sabadell. El Girona rep l'Arsenal en la 49a edició del Trofeu Costa Brava, un partit que, per cert, es podrà veure a Sport 3. A aquesta hora ja tenim l'11 de Quique Álvarez. Montilivi, Eduard Solà, bona tarda.
3: Hola, què tal, Roger? Bona tarda. Doncs efectivament, un bon 11 amb gairebé tots els jugadors que eren aquí la temporada passada, la majoria dels quals van baixar, recordem-ho, a segona divisió A. L'afició del Girona, que es troba, es retroba amb l'equip que fa un parell de mesos va perdre la categoria de la primera divisió, amb un nou entrenador. Ja no hi ha Mitchell, hi ha Quique Álvarez. Partit de presentació, com sempre, en aquest Trofeu Costa Brava. Avui amb Gazzaniga a la porteria, Arnau, Francesc, David López i Àlex Moreno a la defensa, Fran Beltran i Lás al mig del camp, Minsu, Van de Vic, Brian Hill a les mitges puntes, a dalt, Benat, a davant, l'Arsenal, el recent campió de la Premier, finalista de la Champions, que es presenta aquí a Montilivi, evidentment sense els seus jugadors mundialistes d'Espanya i Anglaterra, però sí amb un equip on, per exemple, hi ha White, Kepa, Arrizabalaga, Mosquera, Havers o Jokeres, jugadors que han disputat el Mundial. El partit començarà a partir de les 8 del vespre. De moment, aquest Girona que es presenta davant la seva afició.
2: I com dèiem, també a les 8 juga el Sabadell. S'enfrontarà a l'Andorra, al Car de Sant Cugat. Els vallesans, per cert, també van jugar ahir un altre amistós contra l'Inter d'Escaldes i van guanyar per 1-0.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Jesse Bisibu ha fet avui des de Birmingham les seves primeres declaracions com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys

0: Va aterrar ahir a Anglaterra i avui ja ha fet el seu primer entrenament. Són declaracions de Visibus sobre la figura de Hansi Flick.
1: Yeah, I talked with Hansi.
2: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
1: I'm a work hard and be there.
0: Visibu té com a referència un exjugador del Barça.
1: My favorite player, I'd say Neymar.
2: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
1: That's the reason I started to play football.
0: Visibu, com dèiem, va aterrar ahir a la nit a Anglaterra i, per tant, no va poder jugar encara a l'amistós contra el Birmingham, que el Barça va empatar a 2 i va acabar perdent els penals. El pròxim partit del Barça, en format d'entrenament, a Anglaterra, serà dilluns que ve contra el Preston.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 8:02. A aquesta hora destaquem que el rei Felip VI afirma que està indignat pels fets ocorreguts a Ceuta i Melilla. En un comunicat a més per la Casa del Rei, afirma que l'Estat ha de vetllar per la seguretat de les ciutats autònomes i insisteix que un episodi així no es pot tornar a repetir. El president espanyol Pedro Sánchez envia una carta a les màximes autoritats europees en què es queixa de l'actitud d'alguns estats europeus per aquesta crisi a Ceuta. I s'ha convocat una reunió extraordinària de ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar aquesta crisi migratòria. Avui al matí ho reclamaven per carta una 20ena de països liderats per Itàlia i Alemanya. Des d'ara fins a arribar a les 8, entre altres qüestions, també us explicarem que el terratrèmol que va sacsejar ahir Nàpols, de magnitud 4,7, ha deixat un total de 26 persones ferides, 5 de les quals hospitalitzades. S'ha hagut d'evacuar 300 persones i hi ha un total de 130 famílies que s'han quedat sense casa. I el municipi de Verdú, a la comarca de l'Urgell, és un dels punts on el Departament d'Agricultura ha començat ja a incrementar les mesures per reduir la densitat de conills que tenen els camps de cultiu. Fins al dia 13 es preveu de fer una 50ena de batudes a la zona, en una de les més afectades pels danys de la fauna a les finques. I en el seguiment dels esports a aquesta hora, Roger Bussà, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaca, Roger?
2: Que Iris Tió suma dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París, Tito, i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Tió i també Denis González han estat segons a la prova de duet mix lliure.
1: Calor i xafogó aquesta primera tarda d'agost, màximes entre els 32 i els 38 graus. Temps variable o inestable al Pirineu i a les Terres de l'Ebre, on esperem xàfecs i tempestes. Pot ploure fort al Ripollès, a la Cerdanya i a l'Alta Garrotxa, amb alguna pedregada. El rei d'Espanya, Felip VI, es declara indignat pels fets que han passat aquesta setmana a Ceuta i, en menor mesura, també a Melilla. En un comunicat a més per la Casa del Rei, afirma que l'Estat ha de vetllar per la seguretat de les ciutats autònomes i ha insistit que un episodi així no pot tornar a passar. Felip VI també ha subratllat la necessitat de donar més suport tant a Ceuta com a Melilla. També ha lamentat la mort de desenes de persones durant l'entrada massiva que hi ha hagut en aquest enclavament. Una crisi que el govern espanyol dona gairebé per superada i que, a més diu, s'ha resolt en poques hores. S'ha aconseguit revertir la situació en només 24 hores. En el terreny estrictament polític, continua la cerca, però, de responsabilitats. El ministre de l'Interior ha negat que el CNI tingués constància de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El Partit Popular qüestiona que l'executiu no en sabés res. Madrid, Alba Gil.
3: Fernando Grande Marlaska posa el focus en l'evolució de la crisi. Encara no es pot donar per tancada, però ja s'ha revertit, diu, gairebé en la seva totalitat. El govern espanyol manté la tesi de les màfies de tràfic de persones a qui fa responsables de la situació i tanca files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i en destaca la col·laboració. El ministre de l'Interior nega també que poguessin preveure aquesta crisi migratòria perquè els serveis d'intel·ligència no en sabien res.
4: No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente.
3: Des de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo ho posa en dubte. El líder del PP s'ha desplaçat aquest matí a Ceuta, on ha responsabilitzat d'aquesta crisi l'executiu espanyol. En termes propis de l'extrema dreta, ha titllat els fets d'invasió i d'ocupació premeditada i sense precedents i ha exigit a la Moncloa que doni explicacions.
5: No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 personas. Es imposible.
3: Feijóo ha atribuït la crisi al fracàs de les polítiques migratòries de Sánchez i, sense parar a haver aportat proves, ha insistit que l'entrada massiva de migrants des del Marroc se sabia des de principis de setmana.
1: La Unió Europea ha convocat per dimarts una reunió extraordinària de ministres de l'Interior per abordar aquesta crisi. Es farà per videoconferència. tot després que avui al matí ho hagin reclamat d'una banda el govern espanyol i de l'altra una vintena de països liderats per Itàlia i Alemanya. L'arribada massiva de persones migrants a la ciutat autònoma espanyola ha fet aflorar fortes tensions entre dirigents europeus. En una carta, líders de 22 estats, entre els quals Suècia, els Països Baixos o Finlàndia, s'han mostrat crítics amb la regularització recent de més d'un milió de persones migrants a l'estat espanyol, així com amb la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix les devolucions en calent. Consideren que són mesures que han contribuït a l'actual crisi a Ceuta perquè, segons argumenten, afavoreixen l'efecte crida. Hores abans, el president espanyol Pedro Sánchez també havia reclamat una reunió per consensuar una resposta comuna. Sánchez ha aprofitat per criticar l'actitud d'alguns socis comunitaris, com la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Considera que la seva reacció ha estat injusta i basada en prejudicis, notícies falses, ignorància o interès polític, afirma Sánchez. Avui Itàlia ha començat a fer controls aleatoris en ports i aeroports a passatgers procedents de l'estat espanyol. Així ho vivien alguns d'aquests viatgers quan aterraven a Roma.
0: Esperava que sí, però no hem tingut que presentar ninguna documentació. Sí, todo normal.
6: Nada más que vinimos de bajarnos del avión, tuvimos que pasar los DNI. Algunos de nosotros nos hicieron pasar el pasaporte de España. Entonces ya eso fue una liada.
1: Ahir, Giorgia Meloni va anunciar la suspensió temporal de l'acord Schengen, al·legant motius de seguretat. I mentrestant, Ceuta va recuperant, com pot, la normalitat després d'aquestes hores d'agitació social. La majoria de les persones que han arribat de forma irregular aquests dies a Ceuta ja han anat retornant cap al Marroc, sobretot, però també cap a altres països. La policia parla de 69.000 persones que ja haurien abandonat Ceuta, una crisi que deixa com a mínim 67 morts, segons l'últim balanç que ha fet el govern espanyol. I també avui s'ha començat a instal·lar la barrera de contenció a l'espigó de la platja del Tarajal. Ho està seguint el més a prop possible una de les periodistes de 3Cat Info, la Cèlia Cernades.
7: Xancletes, cadires de càmping, samarretes. La filera interminable de joves marroquins que tornen avui al seu país va deixant enrere el rastre físic d'aquests tres dies de situació excepcional en la història migratòria de Ceuta.
8: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Oh, sí.
7: Els crits de visca a Espanya de fa uns dies s'han transformat avui en crits de visca al Marroc i Marroc bonic. Alguns desfilen encara reclamant, sisplau, una ampolla d'aigua, després de més d'un dia de comerços i súpers tancats i cap tipus d'ajuda humanitària visible. Aquest noi, el Walid, ens explicava que no vol marxar al Marroc, que de fet aquests dies per això no l'ha ajudat ningú fins que un soldat l'ha interromput.
9: Yes, yes.
10: You want to?
9: No. I'm not going to Morocco. والله ولكن كيفاش بيبول سبسا زيرو هالب زيرو في اخر
10: وير ان موروكو سيتي
9: تينجر يس
7: زيد. L'exèrcit doncs vigila aquest retorn dels marroquins, que ja són milers els que han tornat al Marroc, al seu país d'origen, però a Ceuta encara queden migrants. Són molts africans subsaharians a les platges pròximes al CETI, el centre d'internament d'estrangers, i pels boscos i muntanyes del darrere, dormint al terra o amb matalassos bruts. Han estat uns dies de molta agitació social, amb veïns tancant els carrers dels seus barris i organitzant guàrdies de vigilància armats amb pals. Fins i tot hi ha hagut un apunyalat i sobretot la indignació de molts locals que se senten impotents. Per cert que avui s'han rescatat 7 cadàvers més d'ofegats, són gairebé un centenar en l'última setmana amb un únic forense a Ceuta. Per reforçar la seguretat aquí al punt fronterer del Tarajal, on s'aixequen els murs de contenció, el Ministeri de l'Interior ha instal·lat avui una tanca marítima de boies de 500 metres per impedir que tornin a entrar migrants nedant en massa.
1: I la frontera entre Catalunya i França ha viscut avui una jornada de normalitat, tot i l'anunci del govern francès que reforçaria els controls per aquesta crisi migratòria. Al pas de Voló no hi ha més policies dels habituals i els agents fan controls selectius a alguns vehicles. Ho hem anat a seguir també amb la Berta Artigas Fontàs.
11: Moltes cues pròpies del primer cap de setmana d'agost, però al peatge del Voló, el que connecta l'AP7 amb França, aquest matí no hi havia més agents ni més controls que els habituals. La policia francesa sí que ha parat algunes furgonetes i autobusos, però la majoria de vehicles han travessat sense aturar-se. La majoria de conductors amb qui hem parlat desconeixien les mesures anunciades per França. Entre ells hi ha Andreian, un home que viu a Barcelona i que ha viatjat aquest matí amb la seva família cap a Romania.
12: És lo que hay, no tenemos prisa, no tenemos nada que esconder, somos legales 100%, así que Repito, me parece muy bien.
11: Altres viatgers, en canvi, han qüestionat que el reforç sigui necessari. És el cas d'en Víctor Talavera, que considera que el problema encara és lluny de la frontera franco-espanyola.
13: Hombre, yo creo que todavía queda un poco lejos de la situación, pero bueno, no lo veo mal tampoco, pero quizá tendría que ser ir allí y controlarlo allí.
11: El govern francès va anunciar aquest divendres el desplegament de 170 agents, drons i avions per anticipar-se a un possible impacte de la crisi migratòria a Ceuta, tot i que també va admetre que ara mateix no hi ha cap efecte sobre la frontera.
1: El terratrèmol d'ahir a Nàpols de magnitud 4,7 ha deixat un total de 26 ferits, 5 dels quals hospitalitzats. Hi ha 300 persones evacuades i un total de 130 famílies s'han quedat sense casa. El sisme es va registrar a Puzzuoli, la ciutat més afectada, tot i que també ha causat desperfectes al barri napolità de Bagnoli. Es tracta del terratrèmol més fort dels últims 40 anys en aquesta zona volcànica a la regió de la Campània. Diversos testimonis expliquen com ahir, a 7:45 de la tarda, es va sentir una explosió molt forta. Un veí es mostra molt crític amb les autoritats.
14: Hi ha el risc que la muntanya continuï caient, és perillós. El que fa ràbia és que aquesta situació ja se sabia que passaria, perquè ja fa un any i mig que hi havia problemes en aquesta muntanya i els hi ha sigut igual.
1: Durant la nit s'han registrat desenes de rèpliques de menys intensitat, una de les quals de magnitud 3,1. De fet, en aquest territori són freqüents els terratrèmols a causa d'un fenomen conegut com a bradisisme, és a dir, l'augment o el descens de l'escorça terrestre per la pressió subterrània. A Verdú, a l'Urgell, és un dels punts on el Departament d'Agricultura ha incrementat les mesures per reduir la densitat de conills que tenen els camps de cultiu. Fins al dia 13 es preveu fer una cinquantena de batudes a la zona, una de les més afectades pels danys de la fauna a les finques. Lleida, Albamor.
15: Pocs dies després de la reunió entre el conseller Òscar Ordeig i les entitats agràries per negociar millores per gestionar la sobrepoblació de conills a la plana de Lleida, el Departament d'Agricultura ja ha intensificat les mesures que han de servir per reduir la densitat de conills als camps de cultiu. El director dels serveis territorials a Lleida, Jaume Feixa, diu que amb la cinquantena d'actuacions previstes al municipi de Verdú, la disminució de conills a la zona es farà notar.
16: La densitat de conill que hi ha de mitjana a les parcel·les que hem anat a fer les mesures, que són les que ens han declarat dany, estem parlant de 6 a 10 conills per hectàrea. I amb el nivell d'actuacions que hi haurà una disminució dràstica segur. Després això s'haurà de mantenir en el temps i això ja és feina de les àrees privades de caça, dels agricultors. Nosaltres continuarem, no vindrem durant 15 dies seguits a fer actuacions. Seran més espaiades, però es tracta de mirar de mantenir aquesta neteja que es farà en aquests 15 dies.
15: Les accions s'allargaran fins al 13 d'agost i posteriorment es preveuen aplicar mesures similars a la comarca del Segrià, concretament als municipis d'Aspa i Alfés.
17: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CAT Info.
1: Després que aquesta setmana Òmnium Cultural de Terrassa retirés el Premi Ferran Canyameres de novel·la d'intriga en català a Jordi Soler Comes, al·legant que havia incomplert les bases, Soler s'ha defensat dient que no és veritat el que diu Pagès Editors. En declaracions a 3CAT Info ha afirmat que no volia publicar en Pagès Editors perquè podria perjudicar la seva carrera com a escriptor.
18: Per diferents motius, a mi Pagès em semblava que era molt mala opció per mi. Havia consultat les xifres de venda dels premis anteriors i havia vist que eren unes xifres molt baixes. I llavors, avui en dia, que els autors estem sotmesos a la dictadura de les vendes, clar, si el teu últim llibre ha venut molt poc, i quan dic molt poc vull dir menys de 100 exemplars, és molt difícil vendre el següent llibre.
1: Soler també ha explicat que mai va actuar a l'esquena d'Òmnium, que va intentar comprar els drets del llibre i que la resposta va ser molt negativa.
18: Quan vaig intentar posar-me en contacte amb ells, em va costar una mica. I al final, quan vaig aconseguir parlar amb algú, aquest algú va ser, bueno, va estar francament hostil, va ser una conversa molt desagradable, em va posar de volta i mitja, i quan jo els vaig dir, escolta'm, si jo truco de bona fe per intentar comprar-vos els drets d'edició, anem a aconseguir un acord que sigui bo per a tothom. No van voler.
1: El jurat va premiar la novel·la Ikunde per unanimitat i en va destacar l'alt valor literari. Amb 35 edicions, el Ferran Canyameres és el guardador de novel·la d'intriga més antic del país en el gènere i també el de major dotació econòmica, amb 5.500 euros per l'obra guanyadora.
17: 3CAT Info.
1: Són 7:45.
17: El temps.
1: Dani Ramírez.
12: Tenim aquesta tarda, aquest final de tarda i vespre, a Catalunya, un parell de zones amb activitat de pluja, tempestes, llamps i trons, Pirineu Oriental, comarques de Girona i Osona i Lluçanès, i per altra banda les Terres de l'Ebre, que una mica més debilitades, tot i que, per exemple, ben a prop, els ports a Morella hi han caigut 23 litres per metre quadrat. Les del Ripollès han estat intenses. A Setcases s'acosten als 50 litres per metre quadrat, a Molló 36 litres, n'han caigut 34, a Ribes de Freser, Camprodon 17 litres per metre quadrat, igual que també Tregurà de Dalt, 11 s'han privat d'envàs, també ha plogut la Garrotxa, a Besalú 7 litres, a Olot 4, n'han caigut 5, a Sant Feliu de Pallerols, i per tant la pluja que per fi ha arribat a alguns sectors del Pirineu Oriental com no ho feia els últims 40 o 50 dies. Al sud, les pluges cap a l'Ebre els hi costa superar 1 litre, 2 litres al Baix Ebre. Se n'hi han diluint aquesta tarda i vespre, aquest final del primer dia del mes d'agost, alguna gota arribant al prelitoral, no hauria de ploure a Girona, cap a la Costa Brava, però sí ho pot fer comarques interiors com la Selva o el Gironès. Demà un dia de sol al matí, alguna boirina, algun banc de boira al Pirineu Oriental, farà sol, núvols baixos a la costa, calor i xafogó. Aquesta nit, avís de calor nocturna, ho adverteix amb un avís al Meteocat, mínimes molt altes, per sobre de 23, 25, 26 a les Terres de l'Ebre i litoral i prelitoral tarragoní, fins i tot tocada al Baix Penedès i Garraf. I demà a la tarda algun ruixat, alguna tempesta, el Pirineu, Prepirineu, sobretot l'oriental, també cap als ports, però serien ruixats més reduïts i no tan forts com els d'avui.
1: A aquesta hora continua en marxa la Diada de les Neus a Vilanova i la Geltrú, al Garraf, i participen els bordegassos de Vilanova i també de colles convidades, els castellers de Vilafranca, la colla Joves Xiquets de Tarragona i els Nens del Vendrell, que aquest any celebren el seu centenari. I seguint-ho a plaça hi tenim en Josep Almirall i en David Prats. Bona tarda, Josep.
19: Bona tarda. En el moment que els Nens del Vendrell coronen la Torre de Set i són a punt de completar també la seva primera clàssica de 8 de la temporada en aquesta tercera ronda. Una tercera ronda que també han acabat ja els bordegassos completant també la clàssica de 8. 3 de 8, 4 de 8 i Torre de Set, David Prats.
20: Dues colles mentre veiem els Nens del Vendrell traient els dosos d'aquesta Torre de Set, que és la tercera que descarreguen aquesta temporada. Els Nens que fan els deures, que aconsegueixen descarregar la segona ronda, el 3 de 8, abans també havien completat el 4 de 8 i ara aquesta Torre de 7, encara els hi quedarà una diada la setmana que ve a Llorenç del Penedès per veure si pot arribar al 7 de 8, uns Nens que estan en progressió de creixement en les últimes setmanes.
19: A l'última connexió us havíem informat del 3 a 10 descarregat pels castellers de Vilafranca, era el final de la primera ronda, ara som a l'equador de la tercera ronda i hem vist també la jove de Tarragona que després de descarregar el 2 de 9 a la primera ronda ha completat a la segona ronda el 3 de 9. Els castellers de Vilafranca 3 a 10 i 4 de 9 amb l'agulla, un altre 4 amb l'agulla, David.
20: Els verds estan camí de firmar la millor actuació del que portem de temporada després de descarregar aquest 3 de 10 de sortida. Ha arribat el 4 de 9 amb l'agulla, el 5è de l'any. Si no hi ha canvis en la previsió, arribaria el 5 de 9 en la tercera ronda, uns verds que comencen a escalfar el mes d'agost, eh?
19: Déu-n'hi-do quin estat de forma els castellers de Vilafranca, però també la resta de colles que tenim avui aquí a la plaça de la Vila de Vilanova, perquè, com dèiem, els bordegassos que no tenien descarregada la Torre de Set fins la setmana passada, l'havien carregat a començaments de temporada, van canviar l'alineació d'aquest castell, el van afinar una mica més, la setmana passada ja el van completar, i aquesta setmana, aquest dissabte, l'han acabat amb una certa tranquil·litat, aquesta torre de 7, que era, diguéssim, el cromo que els hi faltava per ajuntar el 3 i el 4 de 8 que han anat sovintejant aquesta temporada. Bona diada dels anfitrions, que han acabat ja la seva participació. No hi haurà pilar de mèrit per part dels bordegassos, i bona actuació també dels nens del Vendrell en aquest any del centenari, amb aquesta primera també clàssica de 8 descarregada.
20: Dues colles que pensaran en el segon tram de temporada, especialment els bordegassos de Vilanova, perquè hem sentit, quan han descarregat la torre de 7, cridar la colla un pis més. Això vol dir que la torre de 8 podria ser un objectiu de cara al mes d'octubre, el dia 3 d'octubre, a la sessió de dissabte del concurs de Castells de Tarragona. S'han fet assajos, Josep, d'aquesta estructura, com també del 5 de 8. Els bordegassos, que tenen una segona part de la temporada, o més enllà del concurs, tenen també la diada l'Albert Salvany o la diada final de temporada, finals d'octubre, on poden demostrar que poden superar el 3 de 8, que és el seu castell més important del que portem d'aquest 2026.
19: La colla de la camisa groc terrós, que ha fet una evolució molt positiva. Abans comentàvem d'ara tot just fa un any que estrenaven el 3 de 8, els castells costaven una mica de tirar endavant, però aquest any han acabat aquesta clàssica de 8 amb una gran solvència. També gran actuació avui, de moment, de la colla jove Xiquets de Tarragona, amb aquest gran començament de temporada també dels tarragonins de la camisa lila. Han sortit de 2 de 9, una torre de 9 que han hagut de treballar, un palet a la descarregada, poder girar una mica, però que podríem dir que aquesta temporada ja tenen per la mà. Era la tercera que s'han apuntat, i a la segona ronda un 3 de 9 que tampoc no els hi ha comportat cap problema. No sé si ha estat del tot plàcid, poder s'ha hagut de treballar una mica a la descarregada, un pilar poder ha quedat una mica baix, però vaja, un 3 de 9 totalment controlat, i veiem que ara els de la camisa lila provaran el 4 de 9.
20: Aquest castell que van recuperar la setmana passada a Vilallonga del Camp, després de l'accident que van tenir per Sant Joan, castell que els va quedar en intent, i avui l'objectiu de la colla que dirigeix Gina Fort és ajuntar 3, 2 i 4 de 9. Era ja l'objectiu que buscaven el 24 de juny, però per a causa d'aquesta caiguda, i també a Torredembarra per la suspensió a causa de la caiguda també del 4 de 9 de les joves de Valls, fa que fins avui dissabte 1 d'agost la jove de Tarragona no pugui descarregar de manera sencera aquests tres castells. Ara en aquesta tercera ronda, ja amb el folre reconfigurant-lo, la jove provarà l'encera amb aquesta estructura, amb el 4 de 9.
19: I la gran estrena de la jove de Tarragona arribarà a la ronda de pilars, descarregat dues vegades, en dues ocasions, ja el pilar de 7 a plaça, David, i avui és el dia, sembla ser, que ha d'arribar a la gamma extra d'aquest espadat, el pilar de 8.
20: Camí d'un agost exigent de la jove de Tarragona, perquè després d'aquesta actuació a Vilanova els espera Llorenç del Penedès, Sant Roc, també la Canonja, Sant Magí, el Catllà, l'Arbós i Sant Fèlix. Un agost molt intens de la jove de Tarragona, també pel que fa a assajos, on segurament l'objectiu dels Leiles seria arribar amb el castell de 10 a la diada de Sant Fèlix del 30 d'agost a Vilafranca. També s'està treballant el 4 de 9 amb l'agulla i el 5 de 9, estructures que haurien d'arribar, per exemple, el 19 d'agost a la plaça de les Cols en la diada de Sant Magí.
19: Quin Sant Fèlix que ens espera aquesta temporada, amb l'estat de forma que hem vist fins ara de la colla vella dels Xiquets de Valls, també, per descomptat, com us dèiem, dels anfitrions de Sant Fèlix, els castellers de Vilafranca. Anfitrions o no? Perquè allà hi conviden els castellers de Vilafranca, en teoria no tenen el lloc reservat, però com que està reservat, diguéssim, a les millors quatre colles del moment, entre les quals sempre hi són els castellers de Vilafranca. Veiem com funciona aquest 4 de 9 de la jove de Tarragona, i tenen els quarts a la seva posició, estan acabant de parlar entre els terços i els quarts, aviam com veuen aquest castell, s'estan esperant els quins, sembla que el validen, són en gralles, intent de 4 de 9 de la jove de Tarragona a la diada de les Neus.
20: Amb el pis de 15 que es col·loquen damunt les espatlles dels quarts, és un castell que la jove de Tarragona ha descarregat en tres ocasions, més un intent i un intent desmuntat. Busquen ajuntar 2, 3 i 4 aquí a la diada de Vilanova, a la diada de les Neus. Les sisenes arribant en la seva posició es col·locaran damunt les espatlles de les quintes als dosos, que també ara superen el pis de quarts, preparats també a Cotxador i Enxaneta per rebre la instrucció de la tècnica Lila, amb les sisenes ja col·locades, els dosos arribant també a l'alçada d'aquest pis. La Cotxadora supera l'alçada de quarts. De moment, bones mides amb aquest 4 de 9 de la jove de Tarragona, que hi ha amb els dosos col·locats, que ara s'agafen de braços. Mentrestant, la Cotxadora, que supera l'alçada de les sisenes, l'Enxaneta, que ara supera l'alçada de quarts, de forma una mica a l'alçada de 15, a veure si li poden aguantar la mida els del cos del bou. Mentrestant, la Cotxadora, que llança un peu, que llança l'altre, només queda l'Enxaneta, que s'encavalqui per poder coronar aquest 4 de 9 aquí a la plaça de la Vila de la capital del Garraf. Ara mateix l'Enxaneta, que fa les 3 passes, 4 de 9, carregat de la jove de Tarragona, la sortida tranquil·la de la canalla. Sembla que no hi haurà problemes perquè el puguin descarregar per quarta vegada aquesta temporada. També surt la Cotxadora. Josep, s'està descarregant aquest 4 de 9.
19: Doncs recta final d'aquesta tercera ronda a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú. De moment això és tot.
1: Gràcies, bona tarda.
17: Esports.
1: Fins a les 8, Roger Bussà, bona tarda.
2: Bona tarda. El Girona i el Sabadell juguen ara a les 8 els seus partits amistosos de pretemporada. El Girona contra l'Arsenal en la 49a edició del Trofeu Costa Brava, un partit que es podrà veure a Esport 3. Montilivi, Eduard Solà, bona tarda.
21: Hola, què tal, Roger? Bona tarda. Efectivament, és la 49a edició del Trofeu Costa Brava, avui amb un nivell, amb un rival de nivell. L'Arsenal, campió de la Premier, finalista de la Champions de la temporada passada, que s'enfronta amb un Girona que té nou entrenador. Recordem-ho, Quique Álvarez, ja no hi ha Mitchell, i que ha disposat un equip íntegrament amb jugadors que la temporada passada estaven aquí. L'equip del Girona avui en Gazzaniga, Arnau, Francesc, David López, Àlex Moreno, Fran Beltran, Lass, Minsu, Van de Beek, Brian Hill i Banat. Per part de l'Arsenal, que recordem té les baixes dels mundialistes espanyols i anglesos, juga amb Kepa a la porteria, White, Mosquera, Incapié i Calafiori a la defensa, amb Doughman i Lewis Scully al mig del camp, Nwaneri i Zolís a les bandes, i Adal, Havertz i Jokeres. El Girona 8 a les baixes d'Esprilla, Porto, Sigankov i Van Morante, que tenen diferents molèsties físiques. El partit a punt de començar amb un Girona que, recordem, la temporada que ve jugarà a la segona divisió.
2: I també jugarà a segona el Sabadell, que, com dèiem, també a les 8 jugarà el seu partit, en aquest cas contra l'Andorra, el Car de Sant Cugat. Els vallesans ja van jugar ahir un altre amistós contra l'Inter Escaldes i van guanyar per 1-0.
17: 3CAT Info.
2: L'Espanyol ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough, el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos i Dolan en la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart d'hora de joc per molèsties. Són declaracions de l'autor del primer gol, el davanter del filial, Marcos Fernández.
22: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
2: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a la liga.
23: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
24: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
2: També avui ha jugat el Madrid, que ha empatat 2-2 contra la Fiorentina amb gols d'Hendrik i Alexis Siria. L'Atlètic de Madrid ha perdut contra el United 2-1 amb gol del jugador figuerenc del filial matalasser, Arnau Ortiz.
17: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Iris Tió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Tió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes per darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Tió i Denis González han estat segons a la prova de duet mixt lliure, en aquest cas a 2 dècimes de la parella britànica. També aquesta tarda s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení, una etapa que s'ha fet a Lausana, Suïssa, de 138 quilòmetres. La victòria ha estat per a la neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest tour, Paula Blasi i Mireia Benito, han aguantat tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és dotzena a la general.
0: Bona tarda, en punt les 8.
17: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.

0: Tensió social a Ceuta després que s'ha frustrat un intent de manifestació de l'extrema dreta per protestar contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. Oficialment hi ha hagut 67 morts, però algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. El president de la ciutat, Juan Jesús Vives, assegura que encara no s'ha tornat a la normalitat. El rei d'Espanya, Felip VI, es declara indignat pels fets ocorreguts a Ceuta i Melilla. En un comunicat emès per la Casa del Rei, ha dit que l'Estat ha de vetllar per la seguretat de les ciutats autònomes i ha insistit que un episodi així no es pot tornar a repetir. Convocada una reunió extraordinària de ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar la crisi migratòria a Ceuta. Aquest matí ho han reclamat per carta una vintena de països liderats per Itàlia i Alemanya, així com també el govern espanyol. El mes de juliol ha estat el més càlid des del 1950 i un dels més secs. Ho conclou l'últim balanç del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest estiu ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus, un menys que en tot l'any passat. Rússia ha atacat amb drons 300 benzineres ucraïneses durant els mesos de juny i juliol per tallar el subministrament de carburant i intimidar la població. És una represàlia del Kremlin pels atacs de Kiev contra les refineries russes que provoquen desabastiment i cues. Gossos i Lacs en Busto compartiran escenari aquesta nit al festival Sons del Món de Roses. És un concert conjunt anomenat Junts de Nou després de 20 anys. Això després de l'èxit d'ahir a la nit d'un altre concert multitudinari que va reunir per primera vegada els Amics de les Arts, Blau Mut i Ramon Miravet. I la cineasta Estel Díaz presenta la seva òpera prima aquest cap de setmana a l'Atlàntida Film Fest de Palma. Es tracta d'un drama juvenil que retrata el sentiment de culpa d'un grup de joves que guarden un secret.
1: Esports.
2: El Girona i el Sabadell juguen ara a les 8 els seus partits amistosos de pretemporada. El Girona contra l'Arsenal en la 49a edició del Trofeu Costa Brava. El Sabadell s'enfronta a l'Andorra, al CAR de Sant Cugat. Iris Tió suma dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Tió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Tió i Denis González han estat segons a la prova de duet mix lliure. I victòria de la neerlandesa Lorena Vives a la primera etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi és dotzena a la general, a 18 segons de la líder.
0: I pel que fa al temps, les tempestes del Pirineu Oriental aniran avançant a l'interior de les comarques de Girona fins al prelitoral. Xàfecs a altres zones del Pirineu, Prepirineu i les Terres de l'Ebre. Podrien ser localment intenses. De nit farà calor a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Ponent.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 8, us acompanya Xavier Palau. A Ceuta s'ha frustrat un intent de manifestació de l'extrema dreta contra l'arribada massiva de migrants d'aquests últims dies, que ha provocat oficialment almenys 67 morts, tot i que algunes fonts eleven les víctimes a més d'un centenar. Avui ha continuat el retorn de migrants al Marroc, gairebé 70.000 fins ara, i s'han reobert comerços i restaurants, però la tensió que es palpa a l'ambient mostra que la ciutat està lluny de tornar a la normalitat. A aquesta hora podem saludar en directe a l'enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades. Què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Xavier.
0: Quin ambient es viu ara mateix, Cèlia?
4: Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida!
3: Doncs mira, això que sentiu són els crits que se sentien fa uns moments a una plaça molt cèntrica de Ceuta, la plaça de los Reyes, on s'havia convocat una manifestació d'extrema dreta. De fet, s'havia anunciat que hi arribarien influencers d'extrema dreta com Vito Quiles o fins i tot líders del grup Ultra Núcleo Nacional que, segons m'han informat, els han aturat quan han arribat al port de Ceuta. Aquest anunci simplement de manifestació ha encès els ànims d'una ciutat que encara estan, pot semblar un tòpic, però estan caldejats, estan molt a flor de pell, sobretot els barris on aquests dies els veïns s'havien autoorganitzat en grups de defensa, amb pals fins i tot, tallant els carrers per evitar que els migrants entressin a casa seva. Per tant, no han estat uns dies fàcils per a aquests veïns i per això s'han enfrontat a crits, amb consignes també contra l'extrema dreta i a favor, deien, d'una Ceuta unida que es reivindica com a multiracial i multireligiosa i que demà espera per ser la visita visita del líder de Vox, Santiago Abascal. Per tant, hi ha hagut un rebuig a l'extrema dreta. Els veïns de Ceuta reivindiquen que han estat ells amb els soldats i la policia qui han pogut fer fora els migrants i no els polítics que se'n volen aprofitar. En tot cas, la pregunta ara que plana sobre Ceuta i amb qui que em planteja molta gent, amb qui estic parlant aquesta tarda aquí al centre de Ceuta, és com va passar això, és a dir, qui, com es va orquestrar l'entrada sobtada de 50.000, 60.000 migrants en tan poques hores, corrents, caminant o nedant a través del Tarajal. Els veïns comencen a tenir clar, la majoria apunten al Marroc, tal com ens deia aquest jove Luis, que precisament es volia manifestar amb l'extrema dreta.
5: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todos los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tienen papeles, y han entrado por la frontera porque esto creemos que está pactado, porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
3: Per tant, ell considera que era un pacte amb el rei del Marroc i pocs metres més enllà, una altra senyora, la Lola Suárez, ens deia el mateix. Ella es prenia tranquil·lament una orxata, però també tenia clar que tot ve del Marroc.
6: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
0: Clar, i ara, Cèlia, es plantegen situacions, si més no, contradictòries, perquè el govern de Ceuta precisament contradiu l'executiu espanyol, l'executiu de Pedro Sánchez, sobre quina és la situació a Ceuta ara mateix, no?
3: A veure, el govern espanyol el que està dient és que pràcticament tots els migrants hi han tornat cap al Marroc, i és cert, jo he estat moltes hores avui al punt fronterer del Tarajal i he vist com desenes, centenars de nois marroquins joves en grups anaven desfilant cap al Marroc, travessant aquest punt tan vulnerable, tan fràgil com és el Tarajal. També haig de dir que molts anaven custodiats per soldats, per l'exèrcit, que està desplegat a la frontera amb vehicles militars. He vist, per exemple, com literalment hi havia uns joves amb un espigó, estaven molls perquè s'havien banyat al mar, hem de recordar que porten 3 dies sense menjar pràcticament, sense aigua, sense dutxar-se, sortien molls cap a l'espigó i els soldats s'han acostat i gentilment els han conduït cap a la frontera. També he vist, jo personalment, com alguns fugien corrents i s'escapaven dels soldats. És a dir, el gruix dels migrants marroquins, els joves, sí que ha marxat, però es veuen encara grups circulant no tant al centre de Ceuta com pels barris, per la perifèria. De fet, és el que deia el president de Ceuta avui, Jesús Vives, que recordava que la situació no s'ha normalitzat.
7: Ceuta no ha logrado la normalidad, que no estamos en normalidad, que todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima, un ambiente anímico en la población de Ceuta marcado por la inquietud y por la preocupación.
3: I és que és veritat, Xavier, aquesta normalitat aparent que avui veiem en aquestes terrasses, aquestes cafeteries que han reobert al centre, hem de recordar que ahir estava tot tancat i barrat, els hotels estan plens, però també hem de recordar que s'ha cancel·lat per aquesta situació migratòria la Fira de Ceuta, que són les grans festes populars, les festes patronals que es fan per Nostra Senyora d'Àfrica. I vull assenyalar una última cosa final, i és que queden grups de joves marroquins per la ciutat, però sobretot queden centenars de subsaharians, no marroquins, sinó subsaharians d'Àfrica, que estan sobretot a platges pròximes al centre d'internament temporal de migrants. Per segon dia, avui he passat per davant, hi havia desenes pel terra, apàtics, a mirada perduda, sense menjar, entre els arbres, dormint al terra, amb matalassos bruts, sense respostes, en una mena de llim. Per tant, aquest és un punt que encara no s'ha resolt.
0: Doncs aquesta és la fotografia real, al moment que ens transporta la Cèlia Sarnades, enviada especial de 3Cat Info a Ceuta, posant-hi context d'aquesta situació després de l'entrada i de sortida posterior d'aquesta gran majoria de subsaharians, de migrants, que, tot i això, explica les seves serenades, doncs que encara hi ha molts migrants que continuen a Ceuta i que, segons expliquen també els governadors, en aquest cas el president d'aquesta ciutat autònoma, la normalitat no està encara garantida a Ceuta. Cèlia, gràcies per aquesta última hora. Hem fet possible aquesta comunicació en directe. Gràcies també a Xavi Vall des del control central i Cèlia Serenades en directe des de Ceuta. Bona tarda, Cèlia.
3: Bona tarda.
1: 3Cat Info.
0: En aquest sentit, el rei d'Espanya, Felip VI, ho hem explicat fa una estona, s'ha declarat indignat pels fets ocorreguts a Ceuta i en menor mesura també a Melilla. En un comunicat emès per la Casa del Rei, ha dit que l'Estat ha de vetllar per la seguretat de les ciutats autònomes i ha insistit que un episodi així no es pot tornar a repetir. Felip VI també ha subratllat la necessitat de donar més suport tant a Ceuta com a Melilla. D'altra banda, el monarca també lamenta la mort de desenes de persones durant l'entrada massiva a l'enclavament.
1: 3CAT Info.
0: I el govern espanyol dona la crisi gairebé per superada i celebra l'eficàcia amb què han aconseguit revertir la situació en només 24 hores. Però en el terreny polític continua la cerca de responsabilitats. El ministre de l'Interior nega que el CNI tingués constància de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, mentre que el Partit Popular qüestiona que l'executiu no ho sabés des de fa dies. Madrid, Alba Gil.
8: Fernando Grande Marlaska posa el focus en l'evolució de la crisi. Encara no es pot donar per tancada, però ja s'ha revertit, diu, gairebé en la seva totalitat. El govern espanyol manté la tesi de les màfies de tràfic de persones a qui fa responsables de la situació i tanca files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i en destaca la col·laboració. El ministre de l'Interior nega també que poguessin preveure aquesta crisi migratòria perquè els serveis d'intel·ligència no en sabien res.
9: No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente.
8: Des de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo ho posa en dubte. El líder del PP s'ha desplaçat aquest matí a Ceuta, on ha responsabilitzat d'aquesta crisi l'executiu espanyol. En termes propis de l'extrema dreta, ha titllat els fets d'invasió i d'ocupació premeditada i sense precedents i ha exigit a la Moncloa que doni explicacions.
10: No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 personas. Es imposible.
8: Feijóo ha atribuït la crisi al fracàs de les polítiques migratòries de Sánchez i, sense parar a haver aportat proves, ha insistit que l'entrada massiva de migrants des del Marroc se sabia des de principis de setmana.
0: Gràcies, Alba. I la Unió Europea convoca per dimarts una reunió extraordinària de ministres de l'Interior per abordar la crisi de Ceuta. Es farà per videoconferència, tot després que aquest matí ho reclamessin d'una banda el govern espanyol i de l'altra una vintena de països liderats per Itàlia i Alemanya. L'arribada massiva de persones migrants a la ciutat autònoma espanyola aquesta setmana ha fet aflorar fortes tensions entre dirigents europeus. En una carta, líders de 22 estats, entre els quals Suècia, els Països Baixos o Finlàndia, s'han mostrat crítics amb la regularització recent de més d'un milió de persones migrants a l'estat espanyol, així com amb la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix les devolucions en calent. Consideren que són mesures que han contribuït a l'actual crisi a Ceuta perquè, segons argumenten, afavoreixen l'efecte crida. Hores abans, el president espanyol Pedro Sánchez també havia reclamat una reunió per consensuar una resposta comuna. Sánchez ha aprofitat per criticar l'actitud d'alguns socis comunitaris, com la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Considera que la seva reacció ha estat injusta i basada en prejudicis, notícies falses, ignorància o interès polític. Avui, de fet, Itàlia ha començat a fer controls aleatoris en ports i aeroports a passatgers procedents de l'estat espanyol. Així ho vivien alguns dels viatgers que aterraven a Roma.
11: Esperava que sí, però no hem tingut que presentar ninguna documentació. Sí, tot normal.
12: Nada más que vinimos de bajarnos del avión, tuvimos que pasar los DNI. Algunos de nosotros nos hicieron pasar el pasaporte de España. Entonces ya pues, fue una liada.
0: Ahir Meloni va anunciar la suspensió temporal de l'acord Schengen al·legant motius de seguretat. I els experts apunten al risc que l'extrema dreta instrumentalitzi políticament situacions com la de Ceuta. Gemma Pinyol Jiménez, politòloga, investigadora en polítiques migratòries de la Universitat Pompeu Fabra, considera que el fenomen migratori és terreny adobat per dinamitar el projecte unitari europeu. Ho ha explicat al programa de Catalunya Ràdio Tot es pot parlar.
13: Em fa por que haguem entrat en un moment on el que fem és polaritzar Schengen, és a dir, utilitzar el fenomen migratori per atacar un dels pilars claus de la construcció europea, que de fet respon bastant a les voluntats de l'extrema dreta que sempre havia sigut atacar el projecte europeu.
0: Pinyol Jiménez també assegura que aquesta arribada massiva de migrants no és una qüestió migratòria, sinó una qüestió de control de fronteres i de demostració de força. Per Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, el perill és que els migrants puguin convertir-se en moneda de canvi per qualsevol opció política. Ho ha explicat aquí, a 3CAT Info.
14: S'instrumentalitzen pels dos costats, pel costat del govern marroquí, per pressionar el govern espanyol, i s'instrumentalitza molt directament per part de l'extrema dreta i més enllà, per imposar un relat d'invasió, d'allau, de falta de control, que porta a tota una sèrie de mesures i discursos clarament no només xenòfobs, sinó clarament il·liberals.
0: I Melilla ho ha reobert progressivament l'única frontera que comparteix amb el Marroc per la baixada de la pressió migratòria. Tot i així, 19 persones ja han entrat nedant aquesta nit passada i no se les ha pogut retornar a causa de la sentència del Tribunal Suprem que impedeix expulsions en frontera. Altres migrants, sense quantificar, hi han entrat per via terrestre i els han retornat al Marroc. Tot i així, la delegada del govern espanyol a Melilla, Sabrina Mo, ha justificat la reobertura de la frontera dos dies després d'haver-la tancada.
15: La presión migratoria ha bajado ahora mismo y eso, pues bueno, ha supuesto que podamos abrir de manera progresiva y gradual y siempre ciñéndonos a esos criterios de seguridad a esta apertura de frontera en ambos sentidos.
0: L'obertura ha permès que hagin pogut començar a passar els centenars de vehicles que havien quedat bloquejats als dos costats de la frontera i que pretenien viatjar de la península al Marroc o a l'inrevés, en el conegut com a pas de l'estret.
1: El temps.
0: Ara passa un minut d'un quart de nou, obrim àrea de servei en aquesta missió conjunta 3CAT Info Catalunya Ràdio, a punt la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
16: La pluja al llarg de la tarda s'ha anat escampant alguns sectors de l'Ebre, Baix Ebre i Montsià. Aquí poca quantitat de precipitació, entre 1 i 3 litres per metre quadrat. I en canvi hi ha hagut tempestes vives, ben actives, a cavall del Ripollès, el Conflent, fins i tot la zona del Canigó, Carlit, tota la vall alta del Tec i del Tet, i no cal dir doncs que la pluja ha estat destacable, amb més de 20-30 litres per metre quadrat, i això ha anat baixant cap a les comarques interiors de Girona, fins al prelitoral, punts d'Osona, nord del Berguedà, Lluçanès, pluges entre 1 i 10 litres, però han estat una mica fortes, per exemple, a Setcases, 48 litres per metre quadrat, a Molló s'han acostat els 40 litres, Ribes de Freser, un bon patac d'aigua, 34 litres, com no havia plogut en tot l'estiu, llocs 40-50 dies, al Pirineu no hi plovia tant com avui. A Camprodon, 17 litres. Tregurà de Dalt també s'han privat d'envàs 11 litres per metre quadrat. A Montagut, a la Garrotxa, 15 litres. A Begudà, 11. A Besalú, 7. A Olot, 4. A Sant Feliu de Pallerols, 5 litres per metre quadrat. Tot això anirà doncs, amb clara davallada aquest vespre i nit. No preveiem precipitacions, pràcticament. Però fins al vespre, primer a la nit, sí que pot caure algun ruixat, tant a la zona de Girona, Pirineu Oriental, Osona, com a les Terres de l'Ebre. I demà un dia de sol, dia de calor, hi haurà alguns núvols baixos a la costa, sobretot de Tarragona, la temperatura puja una mica més, màximes de 32-33 fins als 38-39, fregant els 40 al Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre i la Conca de Tremp. I a la tarda tindrem xàfecs i alguna tronada al Pirineu, potser cap als ports, però serien més reduïts i no tan intensos com els que hem tingut aquesta tarda.
1: Tresca Info.
0: Passant 18 minuts de les 8 i a aquesta hora tornem a la Diada Castellera de les Neus de Vilanova i la Geltrú, a la capital del Garraf, amb participació dels bordegassos de Vilanova i les colles convidades, que són els castellers de Vilafranca, la colla jove Xiquets de Tarragona i els nens del Vendrell. Entrem a plaça. Josep Almirall, David Prats, bona tarda.
17: Bona tarda. Doncs recta finalíssima ja d'aquesta diada. Acabem d'assistir, som a la ronda de pilars. Acabem d'assistir, sentim com ho celebra la plaça el pilar de 8 que ha estrenat la colla jove Xiquets de Tarragona. Quin pilar més espectacular, amb una gran pujada, però sí que és cert també que ha calgut lluitar després de la motxilla de sortida, tant de la sortida de l'enxaneta com la cotxadora, ha calgut que la jove de Tarragona lluités. És el castell, la gama extra que ha estrenat avui la colla de la tarragonina de la camisa lila, que ha acabat ja la seva actuació, David.
18: Exhibició espectacular de la jove de Tarragona, que ha sortit de 2 de 9, el tercer de l'any, seguit amb el 3 de 9 i després el 4 de 9, i amb aquest pilar de 8, la jove que comença molt bé un mes d'agost exigent.
17: Els castellers de Vilafranca pendents també d'acomiadar-se de la plaça amb el Pilar d'avui.
18: Han descarregat de sortida el 3 de 10 al Colós, tercer any consecutiu que el completen a Vilanova. Han seguit amb el 4 de 9 amb l'agulla i en la tercera ronda han descarregat el 5 de 9 de moment, a falta del Pilar d'avui, 3 castells de gama extra.
17: Quin estat de forma dels castellers de Vilafranca extraordinaris aquesta temporada 2006, com també els bordegassos de Vilanova i els nens del Vendrell, que al seu nivell han aconseguit fer un pas endavant i han descarregat els 3 castells que han portat a plaça.
18: Clàssica de 8 dels bordegassos amb el 3 de 8, el 4 de 8 i la torre de 7. Primera clàssica de 8 sencera dels de la camisa groc terrosa. Els nens del Vendrell que han completat el 4 de 8, el 3 de 8 que fins al moment tenien a mitges, avui també l'han pogut descarregar i han acabat amb la torre de 7. També nens i bordegassos que poden fer una bona valoració d'aquesta actuació de les Neus 2026.
17: Doncs esperant el Pilar de 8 dels castellers de Vilafranca, que servirà per tancar aquesta Diada de les Neus 2026 amb una plaça de la vila, la capital del Garraf, no tan plena com fa mitja hora o una hora, però sí que encara amb una gran entrada, pràcticament plena encara aquesta plaça, a l'espera de veure els grans espadats de comiat.
0: Bona tarda, companys, fins després.
16: Bona tarda.
18: Bona tarda.
0: Unes 300.000 persones s'apleguen a la ciutat d'Hamburg, al nord d'Alemanya, per celebrar la desfilada de l'orgull LGTBI una setmana després de l'atropellament massiu que va causar un mort i una trentena de ferits a Berlín. Precisament el recordatori de l'atemptat a la capital d'Alemanya, dut a terme per un jove islamista mort l'endemà per la policia, ha estat present a les pancartes i proclames dels manifestants. D'igual manera, centenars de milers de persones s'han aplegat a Amsterdam en el festival World Pride, en què també s'han homenatjat les víctimes de Berlín. A l'acte hi han assistit el primer ministre neerlandès, en Rob Jetten, el primer cap de govern al món que s'ha declarat obertament homosexual. Rússia ha atacat amb drons 300 benzineres ucraïneses durant els mesos de juny i juliol com a represàlia pels atacs de Kiev contra les refineries russes de petroli que provoquen desabastiment i cues entre la població. Els atacs de revenja contra les benzineres tallen el subministrament i també provoquen el pànic entre la població civil, com explica aquest policia ucraïnès víctima d'un dron.
19: Quan vaig sentir el dron, ja baixava cap a mi. Vaig veure un flash de llum, em vaig aixecar i vaig veure que tenia ferides als braços i les cames. Rússia ho fa per intimidar-nos i crear pànic.
0: Avui Ucraïna ha bombardejat un vaixell de càrrega i 3 refineries de petroli russes. Per la seva banda, Moscou ha atacat dipòsits de combustible al port ucraïnès d'Odessa i un remolcador al port de Mykolaiv. I unes hores abans, almenys una desena de persones han mort a Kiev en una nova onada d'atacs russos amb 185 drons i 35 míssils, 27 dels quals eren balístics. Les ambaixades dels Estats Units a l'Orient Mitjà alerten d'una possible escalada imprevista per la guerra a l'Iran. Les delegacions nord-americanes han difós aquest missatge a través de les seves xarxes socials i han instat els seus ciutadans a considerar la possibilitat de marxar de la zona. A part, també els han recomanat extremar les precaucions i estar preparats per a cancel·lacions de vols, tancaments de l'espai aeri i dificultats per desplaçar-se. El règim dels ayatolàs, en les últimes hores, ha acusat els Estats Units d'atiar la tensió i ha amenaçat amb represàlies contra qualsevol país que doni suport a Washington. Mitjans nord-americans també han informat que Trump estudia una nova campanya de bombardejos massius contra l'Iran, especialment en infraestructures energètiques, tot i que el president encara no n'hauria autoritzat l'inici. El terratrèmol d'ahir a Nàpols, de magnitud 4,7, ha deixat un total de 26 ferits, 5 dels quals hospitalitzats. Hi ha 300 evacuats i un total de 130 famílies que s'han quedat sense llar. El sisme es va registrar a Pozzuoli, la ciutat més afectada, tot i que també ha causat desperfectes al barri napolità de Bagnoli. Es tracta del terratrèmol més fort dels últims 40 anys en aquesta zona vulcanària.

0: causa d'un fenomen conegut com a bradicisme, és a dir, l'augment o el descens de l'escorça terrestre per la pressió subterrània. Ara falten 5 minuts per arribar a 9:15.
1: Esports.
0: I a Punt la Crònica amb el Roger Busà. El tenim ja a l'estudi de 3Cat Info. Què tal, Roger? Bona tarda.
2: Bona tarda. El Girona i el Sabadell juguen des de les 8 els seus partits amistosos de pretemporada. El Girona contra l'Arsenal en la 49a edició del Trofeu Costa Brava, un partit que es pot veure a Esport 3. Montilivi, Eduard Solà, bona nit.
3: Bona nit, Roger Busà, tot i que aquí Girona encara és clar. El que ho té més clar és l'Arsenal, perquè està guanyant per 0-1. Ha marcat Havertz al minut 15, després que l'Arsenal hagi guanyat una pilota al mig del camp. Dongman s'ha regirat, ha donat una pilota interior per Havertz. L'internacional alemany ha entrat dins l'àrea i ha superat l'1 contra 1 a Gazzaniga, amb un Girona que està passant dificultats davant l'actual campió de la Premier i finalista de la Lliga de Campions, que fins i tot ha tingut una altra oportunitat que Gazzaniga ha evitat després d'una bona jugada de Havertz també per la banda esquerra. Ara hi ha el primer córner favorable al Girona, que ha tingut una arribadeta, però sense crear perill sobre la porteria de Kepa. Dos som ara mateix al minut 26 i mig de la primera meitat. Recordem que és del minut 15 guanya l'Arsenal. De moment en aquest trofeu Girona Costa Brava, Girona 0, Arsenal 1.
2: Com dèiem, també des de les 8 jugar el Sabadell contra l'Andorra, el Car de Sant Cugat. Ara mateix 0-0 al minut 23. Els vallesans que ja van jugar ahir un altre amistós contra l'Inter Escaldes i van guanyar per 1-0.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'Espanyol ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough, el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra. Els gols han estat de Marcos Idolan a la primera part i de Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart d'hora de joc per molèsties. Són declaracions de l'autor del primer gol, el davanter del filial, Marcos Fernández.
4: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
2: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a la liga.
5: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
6: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
2: També avui ha jugat el Madrid, que ha empatat 2-2 contra la Fiorentina amb gols d'Hendrik i Alexis Siria. L'Atlètic de Madrid també ha jugat i ha perdut contra el United 2-1 amb gol del jugador figuerenc del filial matalasser Arnau Ortiz. A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a porta tancada a Peralada.
1: 3Cat Info.
2: Aquest vespre ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu d'ECO, enviat especial a Birmingham, Ramon Salmurri. Bona tarda.
7: El director esportiu del Futbol Club Barcelona, Anderson Luis de Sousa. Deco ja és a l'estatge de concentració del conjunt blaugrana a Anglaterra, a Birmingham. Deco ha arribat fa uns instants a l'aeroport de Birmingham i s'ha traslladat directament a l'hotel de concentració blaugrana, on allà coincidirà amb Hansi Flick, amb qui ha de mantenir una reunió sobre l'estat de les negociacions del Futbol Club Barcelona de cara al mercat d'estiu, amb un nom propi damunt la taula, el de Julián Álvarez. Deco i Flick han de marcar el camí que el Barça vol per Julián Álvarez.
2: Jesse Bisibo ha fet avui des de Birmingham les seves primeres declaracions com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys va aterrar ahir a Anglaterra i avui ja ha fet el seu primer entrenament. Són declaracions de Bisibo sobre la figura de Hansi Flick.
8: Yeah, I talked with Hansi.
9: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Soc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
8: I'm a work hard and be there.
2: Bisibo, que té com a referència un exjugador del Barça.
8: My favorite player, I'd say Neymar.
9: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
8: That's the reason I started to play football.
2: I a Montilivi ara mateix, trofeu Costa Brava, gol de l'Arsenal. Eduard Solà, Montilivi, fa el segon l'equip anglès.
3: Bona jugada per la banda.

0: d'esquerra, xutat creuat amb la seva cama dreta, ha superat Gazzaniga. Som al minut 29, gairebé a punt d'arribar a la mitja hora. Ara hi ha pausa d'hidratació amb aquesta victòria fàcil de l'Arsenal davant el Girona. Girona 0, Arsenal 2.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.

0: Bona tarda, amb la crònica esportiva hem arribat a 9:15.
1: 3CAT Info.
0: Tensió social a Ceuta després que s'ha frustrat un intent de manifestació de l'extrema dreta per protestar contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. Oficialment hi ha hagut 67 morts, però algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. El president de la ciutat, Juan Jesús Vives, assegura que encara no s'ha tornat a la normalitat. El rei d'Espanya, Felip VI, es declara indignat pels fets ocorreguts a Ceuta i Melilla. En un comunicat emès per la Casa del Rei, ha dit que l'Estat ha de vetllar per la seguretat de les ciutats autònomes i ha insistit que un episodi així no es pot tornar a repetir. I convocada una reunió extraordinària de ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar la crisi migratòria a Ceuta. Aquest matí ho han reclamat per carta una vintena de països liderats per Itàlia i Alemanya, així com també el govern espanyol. En aquest segon tram informatiu, abans d'arribar a les 9, us explicarem que les altes temperatures han fet que molta gent canviï el seu destí de les vacances. Hi ha zones que en surten perjudicades, però també hi ha alguns destins, com els que cauen a la franja on es podrà veure l'eclipsi del 12 d'agost, que aquest any es veuran beneficiats. I aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs dels del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis llargs de calor, pràcticament no ha plogut, i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Dels esports, Roger Bosà, destaquem que el Girona està disputant partit de pretemporada ara mateix, trofeu Costa Brava.
2: El Girona i el Sabadell, que juguen des de les 8 els seus partits amistosos de pretemporada, el Girona contra l'Arsenal en la 49a edició del trofeu Costa Brava ara mateix. Minut 33, guanya l'Arsenal 0-2. El Sabadell juga contra l'Andorra, al CAR de Sant Cugat. Ara mateix, minut 29, Andorra 0, Sabadell 0.
0: I les tempestes del Pirineu Oriental aniran avançant a l'interior de les comarques de Girona fins al prelitoral. Xàfecs, altres zones del Pirineu, Prepirineu i les Terres de l'Ebre podrien ser localment intenses. De nit farà calor a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Ponent.
1: Trescat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: A Ceuta s'ha frustrat un intent de manifestació de l'extrema dreta contra l'arribada massiva de migrants d'aquests últims dies que ha provocat oficialment almenys 67 morts, tot i que algunes fonts eleven les víctimes a més d'un centenar. Avui ha continuat el retorn de migrants al Marroc, gairebé 70.000 aquests dos dies, i s'han reobert comerços i restaurants, però la tensió que es palpa a l'ambient mostra que la ciutat és lluny de tornar a la normalitat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Ceuta unida!
4: Doncs mira, això que sentiu són els crits que se sentien fa uns moments a una plaça molt cèntrica de Ceuta, la plaça de los Reyes, on s'havia convocat una manifestació d'extrema dreta. De fet, s'havia anunciat que hi arribarien influencers d'extrema dreta, com Vito Quiles, o fins i tot líders del grup Ultra Núcleo Nacional, que segons m'han informat, els han aturat quan han arribat al port de Ceuta. Aquest anunci simplement de manifestació ha encès els ànims d'una ciutat que encara estan... pot semblar un tòpic, però estan caldejats, estan molt a flor de pell, sobretot als barris on aquests dies els veïns s'havien autoorganitzat en grups de defensa, amb pals fins i tot, tallant els carrers per evitar que els migrants entressin a casa seva. Per tant, no han estat uns dies fàcils per a aquests veïns i per això s'han enfrontat a crits amb consignes també contra l'extrema dreta i a favor, deien, d'una Ceuta unida que es reivindica com a multiracial i multireligiosa i que demà espera, per cert, la visita del líder de Vox, Santiago Abascal. Per tant, hi ha hagut un rebuig a l'extrema dreta. Els veïns de Ceuta reivindiquen que han estat ells, amb els soldats i la policia, qui han pogut fer fora els migrants i no els polítics que se'n volen aprofitar. En tot cas, la pregunta ara que plana sobre Ceuta i amb qui que em planteja molta gent, amb qui estic parlant aquesta tarda aquí al centre de Ceuta, és com va passar això, és a dir, qui, com es va orquestrar l'entrada sobtada de 50.000, 60.000 migrants en tan poques hores, corrents, caminant o nedant a través del Tarajal. Els veïns comencen a tenir clar, la majoria apunten al Marroc, tal com ens deia aquest jove Luis, que precisament es volia manifestar amb l'extrema dreta.
5: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todos los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tienen papeles, y han entrado por la frontera porque Esto creemos que está pactado porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
4: Per tant, ell considera que era un pacte amb el rei del Marroc i pocs metres més enllà, una altra senyora, la Lola Suárez, ens deia el mateix. Ella es prenia tranquil·lament una orxata, però també tenia clar que tot ve del Marroc.
3: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
4: El govern espanyol que està dient és que pràcticament tots els migrants ja han tornat cap al Marroc. I és cert, jo he estat moltes hores avui al punt fronterer del Tarajal i he vist com desenes, centenars de nois marroquins joves en grups anaven desfilant cap al Marroc, travessant aquest punt tan vulnerable, tan fràgil com és el Tarajal. També haig de dir que molts anaven custodiats per soldats, per l'exèrcit, que està desplegat a la frontera amb vehicles militars. He vist, per exemple, com literalment hi havia uns joves amb un espigó. Estaven molls perquè s'havien banyat al mar. Hem de recordar que porten 3 dies sense menjar pràcticament, sense aigua, sense dutxar-se. Sortien molls cap a l'espigó i els soldats s'hi han acostat i gentilment els han conduït cap a la frontera. També he vist jo personalment com alguns fugien corrents, s'escapaven dels soldats. És a dir, el gruix dels migrants marroquins, els joves, sí que ha marxat, però es veuen encara grups circulant no tant al centre de Ceuta com pels barris, per la perifèria. De fet, és el que deia el president de Ceuta avui, Jesús Vives, que recordava que la situació no s'ha normalitzat.
6: Ceuta no ha logrado la normalidad, que no estamos en normalidad, que todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima, un ambiente anímico en la población de Ceuta marcado por la inquietud y por la preocupación.
4: Aquesta normalitat aparent que avui veiem en aquestes terrasses, aquestes cafeteries que han reobert al centre, hem de recordar que ahir estava tot tancat i barrat, els hotels estan plens, però també hem de recordar que s'ha cancel·lat per aquesta situació migratòria la Fira de Ceuta, que són les grans festes populars, les festes patronals que es fan per Nostra Senyora d'Àfrica. I vull assenyalar una última cosa final, i és que queden grups de joves marroquins per la ciutat, però sobretot queden centenars de subsaharians, no marroquins, sinó subsaharians d'Àfrica, que estan sobretot a platges pròximes al centre d'internament temporal de migrants. Per segon dia, avui he passat per davant, hi havia desenes pel terra, apàtics, amb mirada perduda, sense menjar, entre els arbres, dormint al terra, amb matalassos bruts, sense respostes, en una mena de llim. Per tant, aquest és un punt que encara no s'ha resolt.
0: Doncs aquesta és l'última hora des de Ceuta. Gràcies, Cèlia Sarnades. També direm que el rei d'Espanya, Felip VI, s'ha declarat indignat pels fets ocorreguts a Ceuta i en menor mesura també a Melilla. En un comunicat a més per la Casa del Rei ha dit que l'Estat ha de vetllar per la seguretat de les ciutats autònomes i ha insistit que un episodi així no es pot tornar a repetir. El monarca també ha subratllat la necessitat de donar més suport tant a Ceuta com a Melilla. D'altra banda, també ha lamentat la mort de desenes de persones durant l'entrada massiva a l'enclavament. I el líder del Partit Popular, Albert Núñez Feijóo, diu que no es creu que el govern espanyol no sabés de feia dies que hi hauria aquesta entrada massiva de migrants. Des de Ceuta, Feijóo ha exigit a Pedro Sánchez que doni explicacions.
7: Ayer el presidente del gobierno dijo que la había cogido por sorpresa. Yo no me lo creo. No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 persones.
0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha afirmat que el govern no tenia cap coneixement previ ni hi havia cap informe dels serveis secrets que hi hauria aquesta entrada massiva des del Marroc. I també s'ha posicionat l'Església. El bisbe Xavier Gómez, responsable de migracions a la Conferència Episcopal Tarraconense, denuncia la utilització política de la crisi migratòria de Ceuta. En una carta que ha enviat a la resta de bisbes catalans i a la qual ha tingut accés aquesta emissora, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat critica que alguns polítics vulguin treure benefici electoral del que qualifica com a drama humà.
8: Cal preguntar-nos honestament a qui pot beneficiar aquesta situació. No beneficia les persones que s'han llançat al mar. Pot beneficiar, en canvi, els qui utilitzen la mobilitat humana com a instrument de pressió política, els qui volen tensar relacions diplomàtiques, els qui juguen amb la por social o els qui converteixen el sofriment aliè i la por en rèdit electoral.
0: El bisbe Xavier Gómez assegura que no és creïble atribuir l'entrada massiva de persones a la sentència del Suprem ni a la regularització d'immigrants a Espanya.
1: 3CAT Info.
0: La frontera entre Catalunya i França viu aquest dissabte una jornada de normalitat, malgrat l'anunci del govern francès de reforçar els controls per la crisi migratòria de Ceuta. al pas del Voló, no hi ha més policies dels habituals i els agents fan controls, Berta Artigas Fontàs, selectius a alguns cotxes.
9: Moltes cues pròpies del primer cap de setmana d'agost, però al peatge del Voló, el que connecta l'AP7 amb França, aquest matí no hi havia més agents ni més controls que els habituals. La policia francesa sí que ha parat algunes furgonetes i autobusos, però la majoria de vehicles han travessat sense aturar-se. La majoria de conductors amb qui hem parlat desconeixien les mesures anunciades per França. Entre ells hi ha Andreian, un home que viu a Barcelona i que ha viatjat aquest matí amb la seva família cap a Romania.
10: És lo que hay. No tenemos prisa, no tenemos nada que esconder, somos legales 100%, así que, repito, me parece muy bien.
9: Altres viatgers, en canvi, han qüestionat que el reforç sigui necessari. És el cas d'en Víctor Talavera, que considera que el problema encara és lluny de la frontera franco-espanyola.
11: Hombre, yo creo que todavía queda un poco lejos la situación, pero bueno, no lo veo mal tampoco, pero quizá tendría que ser... ir allí i controlar-lo allí.
9: El govern francès va anunciar aquest divendres el desplegament de 170 agents, drons i avions per anticipar-se a un possible impacte de la crisi migratòria a Ceuta, tot i que també va admetre que ara mateix no hi ha cap efecte sobre la frontera.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: 3 minuts per arribar a 3:15. Les altes temperatures han fet que molta gent canviï el seu destí de les vacances. Hi ha zones que en surten perjudicades, però també hi ha alguns destins, com els que cauen a la franja on es podrà veure l'eclipsi del 12 d'agost, que aquest any es veuran beneficiats. Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que els visitants prioritzen zones menys caloroses o opten per viatjar fora del pic de l'estiu. Lluís Manel Dorca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
12: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havíem trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguer, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona.
0: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació gràcies a l'eclipsi. I a Lleida les previsions també són molt optimistes. Sentim el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre.
13: Especial singularitat té el sector del turisme actiu, que estan notant, detectant un increment d'un 20% de la demanda respecte a l'any anterior, sobretot en les activitats d'aigua. Pensem que estem patint un estiu molt calorós i això convida a gaudir de les activitats d'aigua i a més tenim molta aigua.
0: Pel que fa als càmpings, preveuen una ocupació del voltant del 85% i recorden que en els últims anys s'ha desestacionalitzat la temporada i al setembre també tenen molts clients. Ara bé, no tothom pot fer vacances, encara que tingui feina. Segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es pot permetre una setmana de descans fora de casa. Una situació força habitual, per exemple, en el cas dels treballadors autònoms i de les famílies monoparentals. Ho han explicat al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio la Maria Serra, és una estudiant i autònoma que té 24 anys, i l'Olesia Gul, una refugiada ucraïnesa que viu amb la seva filla sola a Barcelona.
14: Si ets jove i vius a Barcelona i has d'estudiar, fas coses d'hostaleria o cuidar nens. Per tant, vacances com a tal, jo fa molts anys que l'estiu no faig. Treballes els estius per poder sobreviure durant l'any.
15: Miras a otros y te sientes como un fracaso. No descansas, no estás feliz, al revés. Estás como muy no hecho y moralmente esto baja mucho.
0: Aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis llargs de calor, pràcticament no ha plogut, i aquesta combinació deixa alguns registres extraordinaris. Per exemple, la meitat de dies del mes de juliol, en algun punt del país, es van superar els 40 graus de temperatura. Ho ha explicat Anna Rius, és la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat.
16: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta el rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
0: A més, hi ha una estació al barri de les Corts de Barcelona on l'últim mes només hi ha hagut 5 nits amb mínimes per sota dels 25 graus. I durant el juliol pràcticament no ha plogut. La meitat de les estacions del Meteocat han recollit menys d'un litre de pluja.
1: El temps.
0: Hem arribat a 3:45, obrim àrea de servei a aquesta hora, a punt la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
17: Tenim aquesta tarda, aquest final de tarda i vespre, a Catalunya, un parell de zones amb activitat de pluja, tempestes, llamps i trons, Pirineu Oriental, comarques de Girona i Osona i Lluçanès, i per altra banda les Terres de l'Ebre, que una mica més debilitades, tot i que, per exemple, ben a prop, els ports a Morella hi han caigut 23 litres per metre quadrat. Les del Ripollès han estat intenses, a Setcases s'acosten als 50 litres per metre quadrat, a Molló 36 litres, n'han caigut 34, Ribes de Freser, Camprodon 17 litres per metre quadrat, igual que també Tregurà de Dalt, 11 s'han privat d'envàs, també ha plogut a la Garrotxa, a Besalú 7 litres, a Olot 4, n'han caigut 5, a Sant Feliu de Pallerols, i per tant la pluja que per fi ha arribat a alguns sectors del Pirineu Oriental com no ho feia els últims 40 o 50 dies. Al sud, les pluges cap a l'Ebre els hi costa superar 1 litre, 2 litres al Baix Ebre. Se n'hi han diluint aquesta tarda i vespre, aquest final del primer dia del mes d'agost, alguna gota arribant al prelitoral, no hauria de ploure a Girona, cap a la Costa Brava, però sí ho pot fer comarques interiors com la Selva o el Gironès. Demà un dia de sol al matí, alguna boirina, algun banc de boira al Pirineu Oriental, farà sol, núvols baixos a la costa, calor i xafogor. Aquesta nit, avís de calor nocturna, ho adverteix amb un avís al Meteocat, mínimes molt altes, per sobre de 23, 25, 26, a les Terres de l'Ebre i litoral i prelitoral tarragoní, fins i tot tocada al Baix Penedès i Garraf. I demà a la tarda algun ruixat, alguna tempesta, el Pirineu, Prepirineu, sobretot l'oriental, també cap als ports, però serien ruixats més reduïts i no tan forts com els d'avui.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Ara falten 13 minuts per arribar a les 9 i a aquesta hora hem de tornar a la capital del Garraf, a Vilanova i la Geltrú, recordant que els castellers de Vilafranca han descarregat el primer castell de 10 de la temporada. Ho han fet a aquesta diada de les Neus, a la capital del Garraf, una diada que ja estava a la recta final, segons ens explicaven els companys del Tres Rondes, on també hi han participat els bordegassos de Vilanova, la colla jove Xiquets de Tarragona i els nens del Vendrell. Entrem a plaça, a la plaça de la Vila. Josep Almirall, bona tarda de nou.
18: Bona tarda, Xavi. Una diada que ja s'ha acabat. Una gran diada castellera, la de Festa Major de Vilanova. Una diada àgil, amb grans, grans castells, amb grans actuacions de totes quatre colles, que totes quatre han fet un pas endavant amb una plaça de la vila plena a vessar de públic. Ara encara amb molta concurrència, tot i que la diada ja s'ha acabat. Una diada àgil. Ha durat poc més de 2 hores de castells. Hi ha hagut una petita interrupció de encara no un quart d'hora perquè una persona del públic s'ha desmaiat i l'han hagut de retirar els serveis sanitaris, però a banda d'això ha estat una d'aquelles diades agraïdes de veure amb grans castells, sense temps morts, sense peus desmuntats. Només n'hem comptat un en els castells que han fet les quatre colles que hi havia. I com deies, marcada pel 3 de 10 que han tornat a descarregar aquí a Vilanova els castellers de Vilafranca. Feia 10 anys, fa 10 anys just avui que van descarregar el primer castell de 10 que veia la capital del Garraf, i avui l'han tornat a descarregar. En total crec que porten ja 7 castells de 10 fets aquí a Vilanova, 5 de descarregats i 2 de només carregats. Els castellers de Vilafranca que han demostrat la gran forma que travessen aquestes alçades de la temporada, impecables uns castellers de Vilafranca amb el 3 de 10 a la primera ronda, i a la segona ronda han tornat a descarregar el 4 de 9 amb l'agulla, el 5 de 9 i per acabar el pilar de 8. Un pilar de 8 que quan l'han acabat els castellers de la camisa verda han cridat un pis més. Podem avançar ja que de cara a Sant Fèlix, a la Festa Major de Vilafranca, tenen la intenció de provar el pilar de nou el 30 d'agost. Els castellers de Vilafranca, doncs, amb 4 games extres, gran actuació, com també la colla jove dels Xiquets de la colla jove Xiquets de Tarragona, amb 2 games extres i una estrena, la del pilar de 8 de sortida. 2 de 9 descarregat per la colla tarragonina de la camisa lila, un 2 de 9 molt solvent que s'ha hagut de treballar només a la descarregada. A la segona ronda 3 de 9, 4 de 9 a la tercera ronda i per acabar, com us deia, amb Pilar de 8, un Pilar de 8 que ha pujat molt bé, però que és cert que comença a pesar una miqueta per dalt i poder ser hagut de treballar una miqueta a la descarregada, tot i que no ha passat cap moment de perill. La tercera colla convidada enguany han estat els nens del Vendrell, que fan, compleixen o celebren el seu centenari. Enguany la colla vendrelenca del Baix Penedès fa 100 anys i han sortit de plaça amb la primera clàssica de 8 de la temporada, 4 de 8, 3 de 8 i Torre de 7. El 3 de 8 encara no l'havien aconseguit descarregar enguany. I grandíssima també actuació de la colla local, els Bordegassos de Vilanova. Sentim de fons encara com ho estan celebrant amb les gralles, fent toms, fent una mena de mini cercavila per aquí al centre de la plaça. Els Bordegassos, la colla de la camisa groc terrós, que ha fet 3 de 8 descarregat i 4 de 8 descarregats, tots dos castells molt ben apamats, molt solvents, molt macos, podríem dir dos castells bonics, i per acabar la Torre de 7, un castell que completen per segona vegada aquesta temporada. Una gran diada, doncs, de les Neus aquí a Vilanova, que ha vist, com dèiem, un any més el primer castell de Déu de la temporada castellera. Això és tot des de Vilanova i la Geltrú, Javi.
0: Demà ampliació, el detall de tot el que ha passat i la resta de l'actualitat castellera al Tres Rondes, Josep.
18: Exactament, demà a les 9 del vespre per 3Cat Info i Catalunya Ràdio al Tres Rondes us ho explicarem en detall, amb més detall, detalls tècnics d'aquesta actuació i també sentirem l'opinió, la valoració que han fet els protagonistes d'aquestes quatre colles.
0: Doncs gràcies, Josep i David, fins demà.
18: Fins demà, bona tarda.
19: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al Tres Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
18: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al Tres Rondes.
1: Tres Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
19: Escolteu-nos i fem pinya.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Recollir la memòria de les mestres que van fer escola als pobles del Pirineu. Aquest és l'objectiu de Veus de Mestres, un projecte que entrevista les docents que fa dècades van arribar molt joves a les escoles rurals. Són uns enregistraments que preserven la seva experiència i també la memòria d'una època de grans canvis al territori. La Pobla de Segur, Pau Rovira.
20: Les actuacions per intensificar el control poblacional.
0: No és possible aquesta comunicació ara amb Pau Rovira des de la Pobla de Segur, com dèiem. En aquest cas, seguim en aquesta sintonia de... en major conjunta entre 3Cat Info i Catalunya Ràdio.

0: Abans dels esports hem de fer referència, en aquest cas, a la plaga de conills, en aquest cas que s'hi ha de posar ordre a la plana de Lleida, perquè comencen les actuacions per reduir la sobrepoblació de conills precisament en aquesta zona per evitar danys als camps de cultiu. El Departament d'Agricultura posa en marxa les accions promeses a les entitats agràries que ara per ara mantenen desconvocades les mobilitzacions previstes per aquest cap de setmana al Vemor.
1: Les actuacions per intensificar el control poblacional de conills s'han començat a desplegar al municipi de Verdú, a la comarca de l'Urgell, una de les zones més tensionades per la presència d'aquest animal a la plana de Lleida. Durant uns 15 dies s'han organitzat una cinquantena de batudes, segons el director dels serveis territorials del Departament d'Agricultura a Lleida, Jaume Feixa.
2: Són 30 recorreguts amb pick-up, vale? Pick-up i armes al damunt, i 24, i si podem, incrementarem, a white nocturns en punt fix. Hem agafat les zones que ens han declarat danys i en les que sabem que hi ha més dany de conill, i aquestes zones les farem, diguem, a peu, fix amb trípode i també arma de foc feta per tècnics especialistes.
1: Posteriorment també es preveuen actuacions a la comarca del Segrià, concretament als municipis d'Aspa i Alfés.
0: Esports. 5 minuts per les 9 i arribarem amb la crònica esportiva a punt al Roger Bosà. Què tal, Roger? Bona nit.
3: Bona nit. El Girona i el Sabadell juguen des de les 8 als seus partits amistosos de pretemporada. El Girona contra l'Arsenal en la 49a edició del Trofeu Costa Brava, un partit que ara mateix tenim al descans i que es pot seguir a Esport 3, estadi de Montilivi. Eduard Solà, bona nit.
4: Hola, què tal, Roger? Bona nit. Doncs som en temps de descans, amb aquest Girona 0, Arsenal 2. Molta superioritat de l'equip anglès, que recordem que és l'actual campió de la Premier i finalista de la Lliga de Campions, i que fa un parell de temporades va jugar aquí en partit oficial, en partit de Lliga de Campions contra el Girona. En aquella, aleshores, també va guanyar. Ara està guanyant per 0-2, amb molta facilitat, molt superior l'equip anglès al Girona, que ha presentat un equip amb 11 jugadors, excepte Minsu, que era la temporada passada aquí a Montilivi. Està guanyant per 0-2 amb gols de Havertz al minut 15, després de superar l'1 contra 1 a Gazzaniga, i de Zolís, aquest nou jugador, el grec, que ha fitxat l'Arsenal aquesta temporada, al minut 29. Per tant, amb temps de descans, amb aquest Girona 0, Arsenal 2. Molt bona presència de públic a Montilivi, molta gent turista, que fins i tot han celebrat molt i molt els dos gols de l'Arsenal. Descans a Montilivi en aquest Trofeu Costa Brava, amb aquest Girona 0, Arsenal 2.
3: El Girona, que perd, també juga al Sabadell i empat ara mateix al descans. Andorra 0, Sabadell 0. Els vallesans, que ja van jugar ahir un altre amistós contra l'Inter Escaldes i van guanyar per 1-0.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I l'Espanyol ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough, el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos i Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart hora de joc per molèsties. Són declaracions de l'autor del primer gol, el davanter del filial, Marcos Fernández.
6: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir, y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana. La semana que viene ya empieza la liga y día a día.
3: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a la liga.
7: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
8: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
3: També avui ha jugat el Madrid, que ha empatat 2-2 contra la Fiorentina amb gols d'Hendrik i Alexis Siria, del filial. L'Atlètic de Madrid també ha jugat avui i ha perdut contra el United 2-1 amb gol del jugador figuerenc del filial matalasser Arnau Ortiz. A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a porta tancada a Peralada.
5: 3CAT Info.
3: Aquest vespre ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu Deco, el dia que també hem sentit Jesse Bissibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys va aterrar ahir a Anglaterra i avui ja ha fet el seu primer entrenament. Són declaracions de Bissibu sobre la figura de Hansi Flick.
9: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
3: Un Bisibu que té com a referència un exjugador del Barça.
10: My favorite player, I'd say Neymar.
9: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
10: That's the reason I started to play football.
5: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: Iris Thió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Thió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denis González han estat segons a la prova de duet mix lliure, en aquest cas a 2 dècimes de la parella britànica. També aquesta tarda s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení, una etapa que s'ha fet a Lausana, Suïssa, de 138 quilòmetres. La victòria ha estat per a la neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest tour, Paula Blasi i Mireia Benito, han aguantat tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa, de fet, com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és 12a a la general. Demà, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, també amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta.
5: 3CAT Info.
11: Bona nit, són les 9. Tensió social a Ceuta després que s'ha frustrat un intent de manifestació de l'extrema dreta per protestar contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. Oficialment hi ha hagut 67 morts, però algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. El president de la ciutat, Juan Jesús Vives, assegura que encara no s'ha tornat a la normalitat. El rei d'Espanya, Felip VI, es declara indignat pels fets ocorreguts a Ceuta i Melilla. En un comunicat emès per la Casa del Rei, ha dit que l'Estat ha de vetllar per la seguretat de les ciutats autònomes i ha insistit que un episodi així no es pot tornar a repetir. Convocada una reunió extraordinària de ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar la crisi migratòria a Ceuta. Aquest matí ho han reclamat per carta una 20a de països liderats per Itàlia i Alemanya, així com també el govern espanyol. El mes de juliol ha estat el més càlid des del 1950 i un dels més secs. Ho conclou l'últim balanç del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest estiu ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus, un menys que en tot l'any passat. Rússia ha atacat amb drons 300 benzineres ucraïneses durant els mesos de juny i juliol per tallar el subministrament de carburant i intimidar la població. És una represàlia del Kremlin pels atacs de Kiev contra les refineries russes que provoquen desabastiment i cues. La cineasta Estelle Díaz presenta la seva òpera prima aquest cap de setmana a l'Atlàntida Film Fest de Palma. Es tracta d'un drama juvenil que retrata el sentiment de culpa d'un grup de joves que guarden un secret.
5: Esports.
3: El Girona i el Sabadell juguen des de les 8 els seus partits amistosos de pretemporada. El Girona contra l'Arsenal en la 49a edició del Trofeu Costa Brava. Ara mateix comença la segona part, Girona 0, Arsenal 2. Al descans, el Sabadell empata 0-0 contra l'Andorra. Iris Thió suma 2 medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Thió i Denis González han estat segons a la prova de duet mix lliure. I victòria de la neerlandesa Lorena Vives a la primera etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi és 12a a la general, a 18 segons de la líder.
11: Pel que fa al temps, tendència a desaparèixer aquesta nit els xàfecs i les tronades del nord i les terres de l'Ebre. Diumenge començarà amb cel serè i sol, llevat d'alguns núvols baixos a la costa de Tarragona i Barcelona. Temperatura una mica més alta i tarda amb ruixats al Pirineu i als ports.
5: 3Cat Info.
11: Ara passen 3 minuts de les 9. Salutacions, us informa Carola Gil.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: A Ceuta s'ha frustrat un intent de manifestació de l'extrema dreta contra l'arribada massiva de migrants d'aquests últims dies, que ha provocat oficialment almenys 67 morts, tot i que algunes fonts eleven les víctimes a més d'un centenar. Avui ha continuat el retorn de migrants al Marroc, gairebé 70.000 aquests dos dies, i s'han reobert comerços i restaurants, però la tensió que es palpa a l'ambient mostra que la ciutat és lluny de tornar a la normalitat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
12: Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida!
13: Doncs mira, això que sentiu són els crits que se sentien fa uns moments a una plaça molt cèntrica de Ceuta, la plaça de los Reyes, on s'havia convocat una manifestació d'extrema dreta. De fet, s'havia anunciat que hi arribarien influencers d'extrema dreta, com Vito Quiles, o fins i tot líders del grup Ultra Núcleo Nacional, que segons m'han informat, els han aturat quan han arribat al port de Ceuta. Aquest anunci simplement de manifestació ha encès els ànims d'una ciutat que encara estan, pot semblar un tòpic, però estan caldejats, estan molt a flor de pell, sobretot als barris on aquests dies els veïns s'havien autoorganitzat en grups de defensa, amb pals fins i tot, tallant els carrers per evitar que els migrants entressin a casa seva. Per tant, no han estat uns dies fàcils per a aquests veïns i per això s'han enfrontat a crits amb consignes també contra l'extrema dreta i a favor, deien, d'una Ceuta unida que es reivindica com a multiracial i multireligiosa i que demà espera, per cert, la visita del líder de Vox, Santiago Abascal. Per tant, hi ha hagut un rebuig a l'extrema dreta. Els veïns de Ceuta reivindiquen que han estat ells, amb els soldats i la policia, qui han pogut fer fora els migrants i no els polítics que se'n volen aprofitar. En tot cas, la pregunta ara que plana sobre Ceuta i amb qui que em planteja molta gent, amb qui estic parlant aquesta tarda aquí al centre de Ceuta, és com va passar això, és a dir, qui, com es va orquestrar l'entrada sobtada de 50.000, 60.000 migrants en tan poques hores, corrents, caminant o nedant a través del Tarajal. Els veïns comencen a tenir clar, la majoria apunten al Marroc, tal com ens deia aquest jove Luis, que precisament es volia manifestar amb l'extrema dreta.
14: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todos los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tiene papeles, y han entrado por la frontera porque esto creemos que está pactado, porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
13: Per tant, ell considera que era un pacte amb el rei del Marroc i pocs metres més enllà, una altra senyora, la Lola Suárez, ens deia el mateix. Ella es prenia tranquil·lament una orxata, però també tenia clar que tot ve del Marroc.
15: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
13: El govern espanyol que està dient és que pràcticament tots els migrants han tornat cap al Marroc, i és cert, jo he estat moltes hores avui al punt fronterer del Tarajal i he vist com desenes, centenars de nois marroquins joves en grups anaven desfilant cap al Marroc, travessant aquest punt tan vulnerable, tan fràgil com és el Tarajal. També haig de dir que molts anaven custodiats per soldats, per l'exèrcit, que està desplegat a la frontera amb vehicles militars. He vist, per exemple, com literalment hi havia uns joves amb un espigó, estaven molls perquè s'havien banyat al mar, hem de recordar que porten 3 dies sense menjar pràcticament, sense aigua, sense dutxar-se, sortien molls cap a l'espigó i els soldats s'hi han acostat i gentilment els han conduït cap a la frontera. També he vist jo personalment com alguns fugien corrents, s'escapaven dels soldats. És a dir, el gruix dels migrants marroquins, els joves, sí que ha marxat, però es veuen encara grups circulant no tant al centre de Ceuta com pels barris, per la perifèria. De fet, és el que deia el president de Ceuta avui, Jesús Vives, que recordava que la situació no s'ha normalitzat.
16: Ceuta no ha logrado la normalidad, que no estamos en normalidad, que todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima, un ambiente anímico en la población de Ceuta marcado por la inquietud i per la preocupació.
13: Aquesta normalitat aparent que avui veiem en aquestes terrasses, aquestes cafeteries que han reobert al centre, hem de recordar que ahir estava tot tancat i barrat, els hotels estan plens, però també hem de recordar que s'ha cancel·lat per aquesta situació migratòria la Fira de Ceuta, que són les grans festes populars, les festes patronals que es fan per Nostra Senyora d'Àfrica. I vull assenyalar una última cosa final, i és que queden grups de joves marroquins per la ciutat, però sobretot queden centenars de subsaharians, no marroquins, sinó subsaharians d'Àfrica, que estan sobretot a platges pròximes al centre d'internament temporal de migrants. Per segon dia, avui he passat per davant, hi havia desenes pel terra, apàtics, a mirada perduda, sense menjar, entre els arbres, dormint al terra, amb matalassos bruts, sense respostes, en una mena de llim. Per tant, aquest és un punt que encara no s'ha resolt.
11: El rei d'Espanya, Felip VI, s'ha declarat indignat pels fets ocorreguts a Ceuta i, en menor mesura, també a Melilla. En un comunicat emès per la Casa del Rei, ha dit que l'Estat ha de vetllar per la seguretat de les ciutats autònomes i ha insistit que un episodi així no es pot tornar a repetir. Felip VI també ha subratllat la necessitat de donar més suport tant a Ceuta com a Melilla. D'altra banda, també ha lamentat la mort de desenes de persones durant l'entrada massiva a l'enclavament. El govern espanyol, de la seva banda, dona la crisi gairebé per superada i celebra l'eficàcia amb què han aconseguit revertir la situació en només 24 hores, però en el terreny polític continua la cerca de responsabilitats. El ministre de l'Interior nega que el CNI tingués constància de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, mentre que el PP qüestiona que l'executiu no ho sabés des de fa dies. Madrid, Alba Gil.
17: Fernando Grande-Marlaska posa el focus en l'evolució de la crisi. Encara no es pot donar per tancada, però ja s'ha revertit, diu, gairebé en la seva totalitat. El govern espanyol manté la tesi de les màfies de tràfic de persones a qui fa responsables de la situació i tanca files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i en destaca la col·laboració. El ministre de l'Interior nega també que poguessin preveure aquesta crisi migratòria perquè els serveis d'intel·ligència no en sabien res.
18: No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente.
17: Des de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo posa en dubte. El líder del PP s'ha desplaçat aquest matí a Ceuta, on ha responsabilitzat d'aquesta crisi l'executiu espanyol. En termes propis de l'extrema dreta, ha titllat els fets d'invasió i d'ocupació premeditada i sense precedents i ha exigit a la Moncloa que doni explicacions.
19: No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 personas. Es imposible.
17: Feijóo ha atribuït la crisi al fracàs de les polítiques migratòries de Sánchez i, sense parar a haver aportat proves, ha insistit que l'entrada massiva de migrants des del Marroc se sabia des de principis de setmana.
11: De la seva banda, la Unió Europea ha convocat per a dimarts una reunió extraordinària de ministres de l'Interior per abordar la crisi de Ceuta. Es farà per videoconferència, tot després que aquest matí ho reclamessin d'una banda el govern espanyol i de l'altra una vintena de països liderats per Itàlia i Alemanya. L'arribada massiva de persones migrants a la ciutat autònoma espanyola aquesta setmana ha fet aflorar fortes tensions entre dirigents europeus. En una carta, líders de 22 estats, entre els quals Suècia, els Països Baixos o Finlàndia, s'ha mostrat molt crítics amb la regularització recent de més d'un milió de persones migrants a l'estat espanyol, així com amb la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix les devolucions en calent. Consideren que són mesures que han contribuït a l'actual crisi a Ceuta perquè, segons argumenten, afavoreixen l'efecte crida. Hores abans, el president espanyol, Pedro Sánchez, també havia reclamat una reunió per consensuar una resposta comuna. Sánchez ha aprofitat per criticar l'actitud d'alguns socis comunitaris, com la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Considera que la seva reacció ha estat injusta i basada en prejudicis, notícies falses i també ignorància o interès polític. Avui, de fet, Itàlia ha començat a fer controls aleatoris en ports i aeroports a passatgers procedents de l'estat espanyol. Així ho han viscut alguns dels viatgers que han aterrat a Roma.
20: Esperava que sí, però no hem tingut que presentar ninguna documentació. Sí, tot normal.
21: Nada más que vinimos de bajarnos del avión, tuvimos que pasar los DNI. Algunos de nosotros nos hicieron pasar el pasaporte de España. Entonces ya, pues, fue una liada.
11: Ahir Meloni va anunciar la suspensió temporal de l'acord de Schengen al·legant motius de seguretat. De fet, els experts s'interroguen sobre la sospitosa falta d'informació dels serveis d'intel·ligència espanyols sobre l'entrada de milers de persones a Ceuta. Així ho ha dit el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, Gemma Pinyol Jiménez, politòloga i investigadora en polítiques migratòries de la Universitat Pompeu Fabra.
1: 50.000 persones que, a més, no venien de la zona de frontera, sinó que algunes d'elles expliquen que havien caminat 500 quilòmetres. Això vol dir que, de manera activa o passiva, les autoritats marroquins sabien i tenien informació d'això, i la pregunta seria perquè no en tenia informació altres espais, no, d'intel·ligència.
11: Per Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, les persones migrants poden ser instrumentalitzades per diferents opcions polítiques. Són declaracions a 3CAT Info.
2: S'instrumentalitzen pels dos costats, pel costat del govern marroquí, per pressionar el govern espanyol, i s'instrumentalitza molt directament per part de l'extrema dreta i més enllà per imposar un relat d'invasió, d'allau, de falta de control que porta a tota una sèrie de mesures i discursos clarament no només xenòfobs, sinó clarament il·liberals.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
11: En clau internacional, us expliquem que Israel intensifica la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'acord d'alto el foc. En les últimes hores, l'exèrcit ha matat diverses persones que, segons Tel Aviv, eren membres del grup pro-iranià Hezbollah. Els militars, però, no han detallat el nombre total de víctimes. L'atac es produeix en un moment en què Israel ha augmentat els bombardejos i els atacs prop de la zona groga, la franja ocupada per Tel Aviv, una situació que genera preocupació al govern del Líban, però també a la comunitat internacional. Les Nacions Unides, de fet, han denunciat les explosions d'aquesta setmana a l'entorn de la fortalesa de Beaufort, un castell medieval del segle XII, inclòs a la llista del Patrimoni Mundial en perill de la UNESCO. Israel ha reconegut haver detonat 700 tones d'explosius per destruir suposats túnels utilitzats per Hezbollah. L'ONU ha alertat avui de l'impacte devastador d'aquests atacs en les infraestructures civils, el patrimoni cultural i la memòria col·lectiva de les comunitats del sud del Líban. En punt és un quart de 10, obrim àrea de servei.
5: El temps.
11: Dani Ramírez.
22: La pluja al llarg de la tarda s'ha anat escampant alguns sectors de l'Ebre, Baix Ebre i Montsià. Aquí poca quantitat de precipitació, entre 1 i 3 litres per metre quadrat. I en canvi hi ha hagut tempestes vives, ben actives, a cavall del Ripollès, el Conflent, fins i tot la zona del Canigó, Carlit, tota la vall alta del Tec i del Tet, i no cal dir, doncs, que la pluja ha estat destacable amb més de 20-30 litres per metre quadrat, i això ha anat baixant cap a les comarques interiors de Girona, fins al prelitoral, punts d'Osona, nord del Berguedà, d'Ossanès, pluges entre 1 i 10 litres, però han estat una mica fortes, per exemple, a Setcases, 48 litres per metre quadrat. A Molló s'han acostat els 40 litres. Ribes de Freser, un bon patac d'aigua, 34 litres. Com no havia plogut en tot l'estiu, llocs 40-50 dies al Pirineu no hi plovia tant com avui. A Camprodon, 17 litres. Tregurada Dalt també s'han privat d'envàs 11 litres per metre quadrat. A Montagut, a la Garrotxa, 15 litres. A Begudà, 11. A Besalú, 7. A Olot, 4. A Sant Feliu de Pallerols, 5 litres per metre quadrat. Tot això anirà, doncs, amb clara davallada aquest vespre i nit. No preveiem precipitacions, pràcticament, però fins al vespre, primer de la nit, sí que pot caure algun ruixat, tant a la zona de Girona, Pirineu Oriental, Osona, com a les Terres de l'Ebre. I demà un dia de sol, dia de calor, hi haurà alguns núvols baixos a la costa, sobretot de Tarragona. La temperatura puja una mica més, màximes de 32-33 fins als 38-39, fregant els 40 al Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre i la Conca de Tremp. I a la tarda tindrem xàfecs i alguna tronada al Pirineu, potser cap als ports, però serien més reduïts i no tan intensos com els que hem tingut aquesta tarda.
5: 3CAT Info.
11: Per cert, que el front de tempestes que descarreguen alguns punts del Ripollès, el Berguedà i la Garrotxa pot anar acompanyat de pedra i també de fort vent. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de temps violent en aquestes zones i també a la Cerdanya, Osona i el Lluçanès. Els bombers recomanen no fer activitat al medi natural. Aquesta tarda han rescatat, de fet, Sants i Estalvis, dos excursionistes que s'han vist sorpresos per la pedregada a 7 cases, al Ripollès. I de la crònica internacional destaquem que a Moscou 3 persones han mort i una quinzena han resultat ferides en diversos graus de gravetat arran d'una explosió prop d'una cafeteria de la plaça Kudrinskaya, al centre de la capital russa, una zona molt concorreguda a prop del parc zoològic. Es desconeixen les causes de la deflagració, de la qual ha informat fa pocs minuts el Ministeri de l'Interior rus a través de l'agència oficial de notícies TASS. Les forces de seguretat atenen les víctimes i investiguen la possibilitat que s'hagi produït per una fuita de gas. I Rússia ha atacat amb drons 300 benzineres ucraïneses durant els mesos de juny i juliol com a represàlia pels atacs de Kiev contra les refineries russes de petroli que provoquen desabastiment i també cues entre la població. Els atacs de revenja contra les benzineres tallen el subministrament i també provoquen el pànic entre la població civil, com explica aquesta policia ucraïnès víctima d'un dron.
0: Quan vaig sentir el dron, ja baixava cap a mi. Vaig veure un flash de llum, em vaig aixecar i vaig veure que tenia ferides als braços i les cames. Rússia ho fa per intimidar-nos i crear pànic.
11: Justament avui, Ucraïna ha bombardejat un vaixell de càrrega i 3 refineries de petroli russes. Per la seva banda, Moscou ha atacat dipòsits de combustible i el port ucraïnès d'Odessa i un remolcador al port de Mykolaiv. I unes hores abans, almenys una desena de persones han mort a Kiev en una nova onada d'atacs russos amb 185 drons i 35 míssils. 10 minuts i seran 2:15 del vespre. A partir d'aquest dissabte, el preu de la gasolina i del dièsel s'encarirà per la retirada dels ajuts al preu dels carburants. El combustible, doncs, passarà a costar uns 6 cèntims més per litre. Omplir el dipòsit aquest estiu ja costa de mitjana 16 euros i mig més que l'estiu passat per al dièsel i 7 euros més per a la gasolina 95. Aquesta mesura arriba en plena operació sortida el primer dia d'agost. I aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Hi ha hagut 3 episodis llargs de calor, pràcticament no ha plogut, i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, l'Observatori Fabra i el de l'Ebre, dos dels més antics del país, han registrat el juliol més calorós de la seva història. I aquest estiu ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus en algun punt del país, un menys que en tot l'any passat. Ho ha explicat aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
4: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta el rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
11: També fa molta calor a les nits. Hi ha una estació al barri de les Corts de Barcelona on ja s'ha igualat el rècord anual de 36 nits tòrrides que es va assolir l'any passat. I a més, durant el juliol pràcticament no ha plogut.
4: Ha sigut dels més secs des de 1950. Moltíssimes estacions han recollit menys d'un litre. És un dels mesos que hauria de ser més plujosos a punts del Pirineu i fins i tot en aquells llocs el dèficit és molt important.
11: Avui, Protecció Civil ha activat en alerta el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes al Pirineu, al Prepirineu i a les Terres de l'Ebre. Tot i així, el risc d'incendis continua sent molt important a la meitat oest del país. Precisament, els pompiers d'Aran treballen en dos incendis forestals que afecten prats d'alta muntanya. L'un, el Tuc de Montpius, i l'altre, el Tuc de Salana. Els dos focs estan controlats, però recomana als ciclistes i excursionistes que no vagin cap a aquestes zones. Hi ha una desena d'efectius dels bombers amb el suport de dos helicòpters. L'origen dels focs podrien ser les tempestes elèctriques d'ahir. Avui, 200 municipis d'una vintena de comarques estan en perill molt alt d'incendi forestal i 89 en risc extrem. Són pobles i ciutats, sobretot el Pallars Jussà, la Noguera, el Solsonès, el Priorat, l'Alt Camp i el Baix Camp. A més, es mantenen les restriccions d'accés a 7 espais naturals, com el Montmanell Marmellà, la Serra de Montsant, Prades, la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies i el Montsec d'Ares, i també la Ribera Salada.
6: Esto es el búnker, ¿no? Soy Bebo.
11: Sentim el tràiler de la pel·lícula A Fuego, el debut de la directora Estel Díaz. S'estrena aquest cap de setmana a l'Atlàntida Film Fest de Palma. La cinta, que es podrà veure a final d'agost als cinemes, és una història d'amistat juvenil que enllaça dansa i culpa. Ens ho explica des de Palma Caterina Carmany.
7: Tot canvia per la Lola quan el seu germà mor i ella entra al seu món de ball, amb un secret que ho mou tot. Sentim la directora de A Fuego, Estel Díaz.
8: A la pel·lícula els personatges guarden aquest secret compartit, sobretot per por, sentiment de culpa, un penediment perquè se senten responsables del que li va passar al Nico. No són capaços d'enfrontar-se al que va passar perquè requereix un procés emocional que és el que fan al llarg de la pel·lícula.
7: Pel·lícula comercial, però que intenta fomentar l'associacionisme i els valors de grup, a la vegada que vol remoure l'espectador i presentar la dansa com una cura.
11: 6 minuts i seran 9:15. Després que Òmnium Cultural de Terrassa decidís retirar el Premi Ferran Canyameres de novel·la d'intriga a Jordi Soler Comas per l'incompliment de les bases, l'autor es defensa dient que va oferir a Pagès Editors comprar els drets del llibre. En declaracions a aquesta emissora ha explicat que les xifres de vendes dels últims premis són molt

0: Sabadell jugant des de les 8 els seus partits amistosos de pretemporada. El Girona contra l'Arsenal en la 49a edició del Trofeu Costa Brava. Un partit que es pot veure a Esport 3. Montilivi, Eduard Solà, bona nit.
1: Bona nit, Roger, i que està guanyant amb facilitat a l'Arsenal. 1-4, hi ha hagut de gols en aquesta segona meitat. Ho deixàvem amb el descans amb el 0-2 en gols de Havertz i el grec Solís. Arnau ha escurçat diferències per part del Girona amb un bon cop de cap a la sortida del córner, però res, amb un parell de minuts l'Arsenal ha tornat a posar les coses al seu lloc amb un xut de Doumen al minut 53 des de fora de l'àrea al pal de Gazzaniga, i un minut més tard Gabriel Jesús ha superat l'1 contra 1 el porter argentí després que s'hagi trobat una pilota que havia perdut el Girona en el mig del camp. Ara el Girona ja ha fet tots els canvis, ja no queda cap jugador que havia començat el partit, per tant, amb una, i l'Arsenal també ha fet molts i molts de canvis, amb una molt bona presència d'espectadors avui a Montilivi, 13.540 espectadors, tenint en compte que s'ha tret una de les graderies supletòries, gairebé podríem estar parlant d'un ple, amb un Montilivi molt i molt animat, i que deixarà una bona recaptació aquí al Girona. De moment, doncs, 20 minuts perquè s'acabi aquest partit, al minut 70, Girona 1, Arsenal 4.
0: Mentrestant que el Sabadell juga contra l'Andorra i empara ara mateix el 65, Andorra 0, Sabadell 0, un partit que es juga al CAR de Sant Cugat, a porta tancada, els vallesans que ja van jugar ahir un altre amistós contra l'Inter Escaldes i van guanyar per 1-0.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Espanyol ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough, el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos i Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart d'hora de joc per molèsties. Són declaracions de l'autor del primer gol, el davanter del filial, Marcos Fernández.
3: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir, y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
0: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a la liga.
4: It's a good test for the boys. It's like I said earlier in my interview, it's a...
5: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
0: I més amistosos avui també ha jugat el Madrid, que ha empatat 2-2 contra la Fiorentina amb gols d'Hendrik i Alexis Siria del filial. L'Atlètic de Madrid també ha jugat i ha perdut contra el United a Suècia 2-1 amb gol del jugador figuerenc del filial matalasser Arnau Ortiz. A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a porta tancada a Peralada.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest vespre ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu d'Eco, el dia que hem sentit Jesse Bissibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys va aterrar ahir a Anglaterra i avui ja ha fet el seu primer entrenament. Són declaracions de Bissibu sobre la figura de Hansi Flick.
6: Yeah, I talked with Hansi.
7: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
6: I'm a work hard and be there.
0: Bissibu, que té com a referència un exjugador del Barça.
6: My favorite player, I'd say Neymar.
7: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
6: That's the reason I started to play football.
2: 3CAT Info.
0: I més enllà del futbol, Iris Tió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Tió i Lilou Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Tió i Denis González han estat segons a la prova de duet mixt lliure, en aquest cas a 2 dècimes de la parella britànica. També aquesta tarda s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení, una etapa que s'ha fet a Lausana, Suïssa, de 138 quilòmetres. La victòria ha estat per a la neerlandesa Lorena Vives. Blasi, una de les catalanes, ha acabat com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. Ara mateix és 12a en la general.

0: Són 2:15 del vespre. Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. A Ceuta hi ha molta tensió social després que s'ha frustrat un intent de manifestació de l'extrema dreta per protestar contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. Oficialment hi ha hagut 67 morts, però algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. El president de la ciutat, Juan Jesús Vives, assegura que encara no s'ha tornat a la normalitat. Paral·lelament, s'ha convocat una reunió extraordinària de ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar la crisi migratòria a Ceuta. Aquest matí ho han reclamat per carta una vintena de països, liderats per Itàlia i Alemanya. També és notícia que el mes de juliol ha estat el més càlid des del 1950 i un dels més secs. Ho conclou l'últim balanç del Servei Meteorològic de Catalunya. A partir d'ara us explicarem que les altes temperatures han fet que molta gent canviï el seu destí de les vacances. Hi ha zones que en surten perjudicades, però també hi ha alguns destins, com els que cauen a la franja, on es podrà veure l'eclipsi del 12 d'agost, que aquest any es veuran beneficiats. I us parlarem del Japó, on les poques hores de descans diari de la primera ministra japonesa Sanae Takachi han generat un intens debat al país. Diu que dorm entre 0 i 3 hores al dia, que el cap de setmana se'l passa llegint documents oficials i que en el poc temps que li sobra planxa i fa la neteja de la casa. I en esports, que destaquem, Roger Arbusà?
1: Que el Girona i el Sabadell juguen des de les 8 els seus partits amistosos de pretemporada. El Girona contra l'Arsenal, el trofeu Costa Brava, ara mateix al 76, Girona 1, Arsenal 4, també a aquesta hora al 71, Andorra 0, Sabadell 0.
0: Pel que fa al temps, tendència a desaparèixer aquesta nit els xàfecs i les tronades del nord i les Terres de l'Ebre. Diumenge començarà amb el cel serè i sol, llevat d'alguns núvols baixos a la costa de Tarragona i Barcelona. Temperatura una mica més alta i tarda amb ruixats al Pirineu i als ports. A Ceuta s'ha frustrat un intent de manifestació de l'extrema dreta contra l'arribada massiva de migrants d'aquests últims dies, que ha provocat oficialment almenys 67 morts, tot i que algunes fonts eleven les víctimes a més d'un centenar. Avui ha continuat el retorn de migrants al Marroc, gairebé 70.000 aquests dos dies, i s'han reobert comerços i restaurants, però la tensió que es palpa a l'ambient mostra que la ciutat encara és lluny de tornar a la normalitat. Ens ho explica l'enviada especial de 3Catim, Info a Ceuta, Cèlia Sarnades.
2: Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida!
3: Doncs mira, això que sentiu són els crits que se sentien fa uns moments a una plaça molt cèntrica de Ceuta, la plaça de los Reyes, on s'havia convocat una manifestació d'extrema dreta. De fet, s'havia anunciat que hi arribarien influencers d'extrema dreta, com Vito Quiles, o fins i tot líders del grup Ultra Núcleo Nacional, que segons m'han informat, els han aturat quan han arribat al port de Ceuta. Aquest anunci simplement de manifestació ha encès els ànims d'una ciutat que encara estan, pot semblar un tòpic, però estan caldejats, estan molt a flor de pell, sobretot els barris on aquests dies els veïns s'havien autoorganitzat en grups de defensa, amb pals fins i tot, tallant els carrers per evitar que els migrants entressin a casa seva. Per tant, no han estat uns dies fàcils per a aquests veïns i per això s'han enfrontat a crits amb consignes també contra l'extrema dreta i a favor, deien, d'una Ceuta unida que es reivindica com a multiracial i multireligiosa i que demà espera, per cert, la visita del líder de Vox, Santiago Abascal. Per tant, hi ha hagut un rebuig a l'extrema dreta. Els veïns de Ceuta reivindiquen que han estat ells, amb els soldats i la policia, qui han pogut fer fora els migrants i no els polítics que se'n volen aprofitar. En tot cas, la pregunta ara que plana sobre Ceuta i amb qui que em planteja molta gent, amb qui estic parlant aquesta tarda aquí al centre de Ceuta, és com va passar això, és a dir, qui, com es va orquestrar l'entrada sobtada de 50.000, 60.000 migrants en tan poques hores, corrents, caminant o nedant a través del Tarajal. Els veïns comencen a tenir clar, la majoria apunten al Marroc, tal com ens deia aquest jove Luis, que precisament es volia manifestar amb l'extrema dreta.
4: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todos los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tienen papeles, y han entrado por la frontera porque Esto creemos que está pactado porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
3: Per tant, ell considera que era un pacte amb el rei del Marroc i pocs metres més enllà, una altra senyora, la Lola Suárez, ens deia el mateix. Ella es prenia tranquil·lament una orxata, però també tenia clar que tot ve del Marroc.
5: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
3: El govern espanyol el que està dient és que pràcticament tots els migrants ja han tornat cap al Marroc, i és cert, jo he estat moltes hores avui al punt fronterer del Tarajal i he vist com desenes, centenars de nois marroquins joves en grups anaven desfilant cap al Marroc, travessant aquest punt tan vulnerable, tan fràgil com és el Tarajal. També haig de dir que molts anaven custodiats per soldats, per l'exèrcit, que està desplegat a la frontera amb vehicles militars. He vist, per exemple, com literalment hi havia uns joves amb un espigó. Estaven molls perquè s'havien banyat al mar. Hem de recordar que porten 3 dies sense menjar pràcticament, sense aigua, sense dutxar-se. Sortien molls cap a l'espigó i els soldats s'hi han acostat i gentilment els han conduït cap a la frontera. També he vist jo personalment com alguns fugien corrents, s'escapaven dels soldats. És a dir, el gruix dels migrants marroquins, els joves, sí que ha marxat, però es veuen encara grups circulant no tant al centre de Ceuta com pels barris, per la perifèria. De fet, és el que deia el president de Ceuta avui, Jesús Vives, que recordava que la situació no s'ha normalitzat.
6: Ceuta no ha logrado la normalidad, que no estamos en normalidad, que todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima, un ambiente anímico en la población de Ceuta marcado por la inquietud y por la preocupación.
3: Aquesta normalitat aparent que avui veiem en aquestes terrasses, aquestes cafeteries que han reobert al centre, hem de recordar que ahir estava tot tancat i barrat, els hotels estan plens, però també hem de recordar que s'ha cancel·lat per aquesta situació migratòria la Fira de Ceuta, que són les grans festes populars, les festes patronals que es fan per Nostra Senyora d'Àfrica. I vull assenyalar una última cosa final, i és que queden grups de joves marroquins per la ciutat, però sobretot queden centenars de subsaharians, no marroquins, sinó subsaharians d'Àfrica, que estan sobretot a platges pròximes al centre d'internament temporal de migrants. Per segon dia, avui he passat per davant, hi havia desenes pel terra, apàtics, amb mirada perduda, sense menjar, entre els arbres, dormint al terra, matalassos bruts, sense respostes, en una mena de llim. Per tant, aquest és un punt que encara no s'ha resolt.
0: El rei d'Espanya, Felip VI, s'ha declarat indignat pels fets ocorreguts a Ceuta i en menor mesura també a Melilla. En un comunicat a més per la Casa del Rei ha dit que l'Estat ha de vetllar per la seguretat de les ciutats autònomes i ha insistit que un episodi així no es pot tornar a repetir. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, diu que no es creu que el govern espanyol no sabés de feia dies que hi hauria aquesta entrada massiva de migrants. Des de Ceuta, Feijóo ha exigit a Sánchez que doni explicaciones.
7: Ayer el presidente del gobierno dijo que la había cogido por sorpresa. Yo no me lo creo. No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 personas.
0: De la seva banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha afirmat que el govern no tenia cap coneixement previ ni hi havia cap informe dels serveis secrets que hi hauria aquesta entrada massiva des del Marroc. La frontera entre Catalunya i França viu aquest dissabte una jornada de normalitat, malgrat l'anunci del govern francès de reforçar els controls per la crisi migratòria de Ceuta. El pas de Boló, on no hi ha més policies dels habituals, i els agents fan controls selectius a alguns cotxes. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
8: Moltes cues pròpies del primer cap de setmana d'agost, però al peatge del Boló, el que connecta l'AP7 amb França, aquest matí no hi havia més agents ni més controls que els habituals. La policia francesa sí que ha parat algunes furgonetes i autobusos, però la majoria de vehicles han travessat sense aturar-se. La majoria de conductors amb qui hem parlat desconeixien les mesures anunciades per França. Entre ells hi ha Andreian, un home que viu a Barcelona i que ha viatjat aquest matí amb la seva família cap a Romania.
9: És lo que hay, no tenemos prisa, no tenemos nada que esconder, somos legales 100%, así que repito, me parece muy bien.
8: Altres viatgers, en canvi, han qüestionat que el reforç sigui necessari. És el cas d'en Víctor Talavera, que considera que el problema encara és lluny de la frontera franco-espanyola.
10: Hombre, yo creo que todavía queda un poco lejos, de la situación, pero bueno, no lo veo mal tampoco, pero quizá tendría que ser ir allí y controlarlo allí.
8: El govern francès va anunciar aquest divendres el desplegament de 170 agents, drons i avions per anticipar-se a un possible impacte de la crisi migratòria a Ceuta, tot i que també va admetre que ara mateix no hi ha cap efecte sobre la frontera.
0: 5 minuts per 3 quarts de 10.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Més coses. Aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis llargs de calor. Pràcticament no ha plogut i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, la meitat de dies del mes de juliol, en algun punt del país, es van superar els 40 graus de temperatura. Ho ha explicat aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Riu.
12: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta al rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
0: A més, hi ha una estació al barri de les Corts de Barcelona on l'últim mes només hi ha hagut 5 nits amb mínimes per sota dels 25 graus i durant el juliol pràcticament no ha plogut. La meitat de les estacions del Meteocat han recollit menys d'un litre de pluja. Precisament aquestes altes temperatures han fet que molta gent canviï el seu destí de les vacances. Hi ha zones que en surten perjudicades, però també hi ha alguns destins com els que cauen en la franja on es podrà veure l'eclipsi del 12 d'agost, que aquest any es veuran beneficiats. Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que els visitants prioritzen zones menys caloroses o opten per viatjar fora del pic de l'estiu. Lluís Manel Dorca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
13: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havíem trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguent, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona.
0: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació gràcies a l'eclipsi. I a Lleida les previsions també són molt bones. Sentim el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre.
14: Especial singularitat del sector del turisme actiu, que estan notant, detectant un increment d'un 20% de la demanda respecte a l'any anterior, sobretot en les activitats d'aigua. Pensem que estem patint un estiu molt calorós i això convida a gaudir de les activitats d'aigua i a més tenim molta aigua.
0: Pel que fa als càmpings, preveuen una ocupació del voltant del 85% i recorden que els últims anys s'ha desestacionalitzat la temporada i al setembre també tenen molts clients. En clau internacional, la Veneçuela, el chavisme al poder i l'oposició comencen avui un diàleg sobre la transició al país i l'objectiu de convocar eleccions presidencials després de la captura de Nicolás Maduro el gener passat. La trobada es fa, però, amb total hermetisme sobre el lloc i l'hora i amb la completa absència de la líder opositora, María Corina Machado. Els Estats Units, que padrinen la reunió, han escollit com a representant de l'oposició una antiga diputada, Dinora Figuera, que ha viscut 8 anys exiliada a Espanya. Un antic ministre amb els governs de Chávez i Maduro, Alejandro Fleming, ha criticat aquesta absència de Machado.
15: En los negociadores es fundamental para garantizar el éxito que los participantes gocen de legitimidad en Venezuela. Por eso es fundamental que María Corina Machado, que hoy es el líder político de mayor relevancia en Venezuela, o participe en las negociaciones o nombre a un representante que participe en esas negociaciones.
0: El chavisme està dividit sobre aquest diàleg i, de fet, un grup de persones han protestat avui a Caracas contra aquest procés i han denunciat el que han qualificat d'ingerència dels Estats Units. Més coses, unes 300.000 persones s'apleguen a la ciutat d'Hamburg, al nord d'Alemanya, per celebrar la desfilada de l'orgull LGTBI, una setmana després de l'atropellament massiu que va causar un mort i una trentena de ferits a Berlín. Somebody hurt you. Somebody... Precisament el recordatori de l'atemptat a la capital d'Alemanya, dut a terme per un jove islamista mort l'endemà per la policia, ha estat present a les pancartes i també proclames dels manifestants. D'igual manera, centenars de milers de persones s'han aplegat a Amsterdam en el festival World Pride, en el que també s'han homenatjat les víctimes de Berlín. A l'acte hi ha assistit el primer ministre neerlandès, el primer cap de govern al món que s'ha declarat obertament homosexual. En punt són 3:15 del vespre.
11: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: Tenim aquesta tarda, aquest final de tarda i vespre, a Catalunya, un parell de zones amb activitat de pluja, tempestes, llamps i trons, Pirineu Oriental, comarques de Girona i Osona i Lluçanès, i per altra banda les Terres de l'Ebre, que una mica més debilitades, tot i que, per exemple, ben a prop, els ports a Morella hi han caigut 23 litres per metre quadrat. Les del Ripollès han estat intenses. A Setcases s'acosten als 50 litres per metre quadrat, a Molló 36 litres, n'han caigut 34, Ribes de Freser, Camprodon 17 litres per metre quadrat, igual que també Tregurà de Dalt, 11, Sant Privat d'Envàs, també ha plogut a la Garrotxa, a Besalú 7 litres, a Olot 4, n'han caigut 5, a Sant Feliu de Pallerols, i per tant la pluja que per fi ha arribat a alguns sectors del Pirineu Oriental, com no ho feia els últims 40 o 50 dies. Als suds, les pluges cap a l'Ebre els hi costa superar un litre, dos litres al Baix Ebre. Se n'hi han diluint aquesta tarda i vespre, aquest final del primer dia del mes d'agost, alguna gota arribant al prelitoral, no hauria de ploure a Girona, cap a la Costa Brava, però sí ho pot fer comarques interiors com la Selva o el Gironès. Demà un dia de sol, matí, alguna boirina, algun banc de boira al Pirineu Oriental, farà sol, núvols baixos a la costa, calor i xafogor. Aquesta nit, avís de calor nocturna. Ho adverteix amb un avís al Meteocat, mínimes molt altes, per sobre de 23, 25, 26, a les Terres de l'Ebre i litoral i prelitoral tarragoní, fins i tot tocada al Baix Penedès i Garraf. I demà a la tarda algun ruixat, alguna tempesta, el Pirineu, Prepirineu, sobretot l'oriental, també cap als ports, però serien ruixats més reduïts i no tan forts com els d'avui.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les poques hores de descans diari de la primera ministra del Japó, Sanae Takaichi, han generat un intens debat al país asiàtic. Diu que dorm entre 0 i 3 hores al dia, que el cap de setmana se'l passa llegint documents oficials i que en el poc temps que li sobra planxa i fa neteja a casa. Ens ho explica Ignasi Abad.
17: Les sorprenents declaracions de la primera ministra Takaichi s'expliquen per la particular cultura japonesa del treball, en la qual la dedicació a la feina és sagrada. L'expert en política japonesa Lluc Vidal, director del grau de Relacions Internacionals de la UOC, creu que la líder del Partit Liberal vol demostrar que treballa més que ningú, encara que sigui a costa de dormir poc o gens.
18: Això és molt difícil de creure. Si hi hagués aquí un metge, segurament hagués dit que hi hagués mort de dormir 0 hores, però s'entén que ella el que vol dir és que està dormint molt poques hores. Diu que dedica, a part, el cap de setmana o els dies festius a llegir documents oficials. Per tant, ella el que pretén és donar un exemple a les noves generacions de bona forma de treballar.
17: Vidal alerta que el missatge neotradicionalista de Takaichi cala cada vegada menys a les noves generacions de japonesos.
18: Amb aquesta cultura de l'esforç d'aixecar el país, de les seves cendres en les que es va quedar després de la Segona Guerra Mundial, però això ha tingut una sèrie de conseqüències. La primera és l'enorme estrès. Fins i tot hi ha un concepte que és karoshi, que és mort per excés de treball. Després també no ha permès que la dona entrés en el món laboral durant molt de temps.
17: La presència de les dones en política al Japó és d'entre un 10 i un 15%, i quan hi entren és després de l'edat fèrtil. L'excepció és l'alcaldessa més jove del país, Shoko Kawata, de 35 anys. Governa Iwate, una ciutat de 70.000 habitants, i és el primer càrrec electe que s'agafa una baixa per maternitat, cosa que li ha reportat dures crítiques, especialment d'homes.
0: El restaurant Noma de Copenhagen, declarat 5 vegades del millor establiment gastronòmic del món, amb 3 estrelles Michelin, reobre portes després de 3 anys tancat arran d'un escàndol per maltractament dels treballadors. El seu fundador i xef estrella, René Redzepi, va haver de dimitir per assetjament físic i psicològic al personal enmig d'un clima d'exigència abusiva. Ara el restaurant Noma engega una nova etapa a la capital danesa sota el comandament del xef Pablo Soto, amb un menú de 600 euros per persona, begudes a banda, i això sí, amb uns protocols de treball que garanteixin el benestar dels empleats.
11: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: A casa nostra comencen les actuacions per reduir la sobrepoblació de conills a la plana de Lleida per evitar danys als camps de cultiu. El Departament d'Agricultura posa en marxa les accions promeses a les entitats agràries que ara per ara mantenen desconvocades les mobilitzacions previstes per aquest cap de setmana. Ens ho explica Alba Mor.
19: Les actuacions per intensificar el control poblacional de conills s'han començat a desplegar al municipi de Verdú, a la comarca de l'Urgell, una de les zones més tensionades per la presència d'aquest animal a la plana de Lleida. Durant uns 15 dies s'han organitzat una cinquantena de batudes, segons el director dels serveis territorials del Departament d'Agricultura a Lleida, Jaume Feixa.
20: Són 30 recorreguts amb pick-up, vale? Pick-up i armes al damunt, i 24, i si podem, incrementarem, a guides nocturns en punt fix. Hem agafat les zones que ens han declarat danys i en les que sabem que hi ha més dany de conill, i aquestes zones les farem, diguem, a peu, fix amb trípode i també arma de foc feta per tècnics especialistes.
19: Posteriorment també es preveuen actuacions a la comarca del Segrià, concretament als municipis d'Aspa i Alfés.
0: Recollir la memòria de les mestres que van fer escola als pobles del Pirineu. Aquest és l'objectiu de Veus de Mestres, un projecte que entrevista les docents que fa dècades van arribar molt joves a les escoles rurals. Els enregistraments preserven la seva experiència i també la memòria d'una època de grans canvis al territori. La Pobla de Segur, Pau Rovira.
21: La iniciativa va néixer el 2025 impulsada pel Museu Hidroelèctric de Cabdella. Fins ara s'han enregistrat ja 8 mestres entre la Vall Fosca i la Pobla de Segur, i la previsió és ampliar el projecte als pròxims anys. Moltes, com l'Angelina Gomà, van arribar al Pirineu amb només 18 o 19 anys.
22: Però aquí a Catalunya sabíem que el primer destí, la primera plaça, era el Pirineu. Això ja era una cosa que ja era sabuda del tot. Jo em sembla que, degut a això, si érem 80 noies a estudiar, que vam acabar magisteri, doncs potser vam fer oposicions, no crec que arribéssim a 10. Perquè hi havia el pensament de que, ui, que anar al Pirineu, als papes no els agradava gaire això.
21: Així ho recorda Dolors Gavàs.
23: Jo la relació amb la gent del poble la recordo a tots els tres pobles molt maca. La recordo molt maca. La gent acollia, la gent quan mataven el porc i portaven una bona ofrena, la gent, tu dies, em fa falta això, algú t'ho portava, et portaven la llenya de l'escola puntualment, almenys jo no vaig bé mai de demanar, mira que se'ns acaba la llenya.
21: A través dels seus records també es recupera la vida quotidiana dels pobles. Lourdes Carrasqué.
24: Y hay una cosa que yo siempre he dicho. Eran gente que tenían mucha dignidad. Muchos no habían salido nunca. Algunas personas mayores habían llegado a Pobla de Segur o con alguna Barcelona, pero ese saber estar, ese silencio, ese respeto, esa escucha, esa aceptación, es que ellos eran uno con el paisaje.
21: A les escoles rurals, però, també obligaven les mestres a adaptar-se a una realitat molt diferent. La feina, recorda Hortènsia Illa, anava sovint més enllà de l'ensenyament.
25: Llavors va vindre a veure un pastor d'una meva casa i em va dir si fes classe la nit jo vindria, perquè ara he d'anar a la mili i me'n dóna vergonya que no sé llegir ni escriure. I si fes classe, sí, llavors li dic, bueno, pues sí.
21: Les entrevistes també recullen els orígens i les motivacions personals de les mestres. També la diversitat de procedències dels docents destinats aquí al Pirineu. Els records no només són acadèmics, també hi ha espai per als moments compartits amb els infants. És la Pilar Rius.
26: I jo era molt menuda i molt poc valenta. Sempre feia patates i trumfes. I aleshores n'hi havia un espai que al peu sencer no t'hi cabia i tenies que anar de puntes a puntes així. I jo sempre era de les patates i trumfes.
21: Les entrevistes completes es conservaran als arxius per a futures investigacions, mentre que una versió resumida es presentarà públicament. El projecte continuarà el 2027 i el 2028 amb l'objectiu d'arribar a una trentena de mestres enregistrades per seguir preservant la memòria de l'escola rural del Pirineu, que pot ajudar també a reflexionar sobre l'educació actual.
27: I vomitaré a l'aigüera tot l'amor i la cambrera que em consola
1: sempre que tu em deixes sol.
0: I abans dels esports us expliquem que Cambrils, al Baix Camp, vidrarà aquesta nit amb la música i l'espectacle dels que escoltem, la Ludwig Band. El grup d'Espolla hi presenta Pel Barri es Comenta, el seu quart disc d'estudi, un àlbum de 13 cançons que els ha consolidat com un dels grups més destacats de l'escena catalana actual.
1: On aquella matinada em vas convertir...
11: Esports.
0: Amb en Roger Arbosà, bona nit.
2: Bona nit. El Girona ha perdut contra l'Arsenal el trofeu Costa Brava, en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. Montilivi, Eduard Solà, bona nit.
3: Hola, bona nit, què tal, Roger? Doncs efectivament, victòria clara i contundent de l'Arsenal, que acaba guanyant aquest trofeu Costa Brava per 1-4, Girona 1, Arsenal 4, en un partit superior. L'equip anglès, amb dos gols de la primera meitat, de Havertz, al minut 15, de Solís, al minut 29, després han arribat canvis, i amb un Girona que ha mantingut el mateix equip a l'inici de la segona meitat, s'ha esforçat diferències amb un gol d'Arnau, a la sortida d'un córner, ha rematat de cap, ha fet l'1-2, però de seguida amb dues accions molt i molt ràpides, amb només dos minuts de diferència, el 53 i el 54, Doman i el brasiler Gabriel Jesus han fet aquest definitiu 1-4 en el partit de presentació de l'equip que ara entrena Quique Álvarez davant la seva afició. Ara, la setmana que ve, el Girona disputarà dos partits més, dissabte, divendres, contra el Sabadell, dissabte, contra el Nàstic de Tarragona, abans de debutar d'aquí a 15 dies aquí a Montilivi contra el Leganés. Final del partit, doncs, amb aquest Girona 1, Arsenal 4.
2: I també aquest vespre el Sabadell ha empatat contra l'Andorra 0-0. El partit s'ha jugat a porta tancada al CAR de Sant Cugat.
11: 3CAT Info.
2: L'Espanyol també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough, el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos Idolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart d'hora de joc per molèsties. Són declaracions de l'autor del primer gol, al davanter del filial, Marcos Fernández.
4: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
2: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a la liga.
5: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
6: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
2: I més partits que s'han jugat avui. També ha jugat el Madrid, que ha empatat 2-2 contra la Fiorentina amb gols d'Endrick i Alexis Siria. L'Atlètic de Madrid també ha jugat i ha perdut contra el United 2-1 amb gol del jugador figuerenc del filial matalasser Arnau Ortiz. A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a porta tancada a Peralada. Ha debutat una de les noves incorporacions, la jugadora basca que ve de la Reial, Mirare Uria.
7: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras, evidentemente, hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
2: Aquest vespre ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu Deco, el dia que hem sentit Jesse Bisibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys va arribar ahir a Anglaterra i avui ja ha fet el seu primer entrenament. Són declaracions de Bisibu sobre la figura de Hansi Flick.
27: Yeah, I talked with Hansi.
28: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Soc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
27: I'm a work hard and be there.
2: Bisibu, que té com a referència un exjugador del Barça.
27: My favorite player, I'd say Neymar.
28: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
27: That's the reason I started to play football.
11: 3CAT Info.
2: I més enllà del futbol, també avui Iris Tió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Tió i Lilou Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Tió i Denis González han estat segons a la prova de duet mix lliure, en aquest cas a 2 dècimes de la parella britànica. I també aquesta tarda s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení, una etapa a Lausana, Suïssa. La victòria ha estat per a la neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest tour, Paula Blasi i Mireia Benito, han aguantat tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és 12a.
11: Trescat Info.

0: Tensió social a Ceuta després que s'han frustrat un intent de manifestació de l'extrema dreta per protestar contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. Oficialment hi ha hagut 67 morts, però algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. El president de la ciutat, Juan Jesús Vives, assegura que encara no s'ha tornat a la normalitat. El rei d'Espanya, Felip VI, es declara indignat pels fets correguts a Ceuta i Melilla. En un comunicat emès per la Casa del Rei, ha dit que l'Estat ha de vetllar per la seguretat de les ciutats autònomes i ha insistit que un episodi així no es pot tornar a repetir. Convocada una reunió extraordinària de ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar la crisi migratòria a Ceuta. Aquest matí ho han reclamat per carta una vintena de països liderats per Itàlia i Alemanya, així com també el govern espanyol. Rússia ha atacat amb drons 300 benzineres ucraïneses durant els mesos de juny i juliol per tallar el subministrament de carburant i intimidar la població. És una represàlia del Kremlin pels atacs de Kiev contra les refineries russes que provoquen desabastiment i cues. Tot i la calor intensa, el mes d'agost comença amb bones perspectives pel que fa a l'ocupació turística. Les altes temperatures tiren enrere alguns visitants, però l'eclipsi del 12 d'agost ha disparat les reserves. Tot i això, segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es podran permetre fer ni una setmana de vacances encara que tinguin feina. I la cineasta Estel Díaz presenta la seva òpera prima aquest cap de setmana a l'Atlàntida Film Fest de Palma. Es tracta d'un drama juvenil que retrata el sentiment de culpa d'un grup de joves que guarden un secret.
1: Esports.
2: El Girona ha perdut contra l'Arsenal el trofeu Costa Brava 1-4 en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. El Sabadell ha empatat 0-0 contra l'Andorra, un partit que s'ha jugat a porta tancada al CAR de Sant Cugat. Iris Thió suma dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Thió i Denis González han estat segons a la prova de duet mixt lliure. I victòria de la neerlandesa Lorena Vives a la primera etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi és dotzena en la general, a 18 segons de la líder.
0: I tendència a desaparèixer aquesta nit els xàfecs i les tronades del nord i les Terres de l'Ebre. Diumenge començarà amb cel serè i sol, llevat d'alguns núvols baixos a la costa de Tarragona i Barcelona. Temperatura una mica més alta i tarda, amb ruixats al Pirineu i als ports.
3: 3CAT Info.
0: 10:03, us acompanya fins a les 11, molt de gust, Xavier Palau. A Ceuta s'ha frustrat un intent de manifestació de l'extrema dreta contra l'arribada massiva de migrants d'aquests últims dies, que ha provocat oficialment almenys 67 morts, tot i que algunes fonts eleven les víctimes a més d'un centenar. Avui ha continuat el retorn de migrants al Marroc, gairebé 70.000 aquests dos dies, i s'han reobert comerços i restaurants, però la tensió que es palpa a l'ambient mostra que la ciutat és lluny de tornar a la normalitat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernades.
4: Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida!
5: Doncs mira, això que sentiu són els crits que se sentien fa uns moments a una plaça molt cèntrica de Ceuta, la plaça de los Reyes, on s'havia convocat una manifestació d'extrema dreta. De fet, s'havia anunciat que hi arribarien influencers d'extrema dreta, com Vito Quiles, o fins i tot líders del grup Ultra Núcleo Nacional, que segons m'han informat els han aturat quan han arribat al port de Ceuta. Aquest anunci simplement de manifestació ha encès els ànims d'una ciutat que encara estan, pot semblar un tòpic, però estan caldejats, estan molt a flor de pell, sobretot els barris on aquests dies els veïns s'havien autoorganitzat en grups de defensa, amb pals fins i tot, tallant els carrers per evitar que els migrants entressin a casa seva. Per tant, no han estat uns dies fàcils per a aquests veïns i per això s'han enfrontat a crits amb consignes també contra l'extrema dreta i a favor, deien, d'una Ceuta unida que es reivindica com a multiracial i multireligiosa i que demà espera, per cert, la visita del líder de Vox, Santiago Abascal. Per tant, hi ha hagut un rebuig a l'extrema dreta. Els veïns de Ceuta reivindiquen que han estat ells, amb els soldats i la policia, qui han pogut fer fora els migrants i no els polítics que se'n volen aprofitar. En tot cas, la pregunta ara que plana sobre Ceuta i amb qui que em planteja molta gent, amb qui estic parlant aquesta tarda aquí al centre de Ceuta, és com va passar això, és a dir, qui, com es va orquestrar l'entrada sobtada de 50.000, 60.000 migrants en tan poques hores, corrents, caminant o nedant a través del Tarajal. Els veïns comencen a tenir clar, la majoria apunten al Marroc, tal com ens deia aquest jove Luis, que precisament es volia manifestar amb l'extrema dreta.
1: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todos los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tienen papeles, y han entrado por la frontera porque esto creemos que está pactado, porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
5: Per tant, ell considera que era un pacte amb el rei del Marroc i pocs metres més enllà, una altra senyora, la Lola Suárez, ens deia el mateix. Ella es prenia tranquil·lament una orxata, però també tenia clar que tot ve del Marroc.
6: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
5: El govern espanyol que està dient és que pràcticament tots els migrants ja han tornat cap al Marroc. I és cert, jo he estat moltes hores avui al punt fronterer del Tarajal i he vist com desenes, centenars de nois marroquins joves en grups anaven desfilant cap al Marroc, travessant aquest punt tan vulnerable, tan fràgil com és el Tarajal. També haig de dir que molts anaven custodiats per soldats, per l'exèrcit, que està desplegat a la frontera amb vehicles militars. He vist, per exemple, com literalment hi havia uns joves amb un espigó, estaven molls perquè s'havien banyat al mar, hem de recordar que porten 3 dies sense menjar pràcticament, sense aigua, sense dutxar-se, sortien molls cap a l'espigó i els soldats s'hi han acostat i gentilment els han conduït cap a la frontera. També he vist jo personalment com alguns fugien corrents i escapaven dels soldats. És a dir, el gruix dels migrants marroquins, els joves, sí que ha marxat, però es veuen encara grups circulant no tant al centre de Ceuta com pels barris, per la perifèria. De fet, és el que deia el president de Ceuta avui, Jesús Vives, que recordava que la situació no s'ha normalitzat.
7: Ceuta no ha logrado la normalidad, que no estamos en normalidad, que todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima, un ambiente anímico en la población de Ceuta marcado por la inquietud y por la preocupación.
5: Aquesta normalitat aparent que avui veiem en aquestes terrasses, aquestes cafeteries que han reobert al centre, hem de recordar que ahir estava tot tancat i barrat, els hotels estan plens, però també hem de recordar que s'ha cancel·lat per aquesta situació migratòria la Fira de Ceuta, que són les grans festes populars, les festes patronals que es fan per Nostra Senyora d'Àfrica. I vull assenyalar una última cosa final, i és que queden grups de joves marroquins per la ciutat, però sobretot queden centenars de subsaharians, no marroquins, sinó subsaharians d'Àfrica, que estan sobretot a platges pròximes al centre d'internament temporal de migrants. Per segon dia, avui he passat per davant, hi havia desenes pel terra, apàtics, amb mirada perduda, sense menjar, entre els arbres, dormint al terra, amb matalassos bruts, sense respostes, en una mena de llim. Per tant, aquest és un punt que encara no s'ha resolt.
0: El rei d'Espanya, Felip VI, s'ha declarat indignat pels fets ocorreguts a Ceuta i, en menor mesura, també a Melilla. En un comunicat emès per la Casa del Rei, ha dit que l'Estat ha de vetllar per la seguretat de les ciutats autònomes i ha insistit que un episodi així no es pot tornar a repetir. El monarca també ha subratllat la necessitat de donar més suport tant a Ceuta com a Melilla. D'altra banda, també ha lamentat la mort de desenes de persones durant l'entrada massiva a l'enclavament. La Unió Europea ha convocat per dimarts una reunió extraordinària de ministres de l'Interior per abordar la crisi de Ceuta. Es farà per videoconferència. Tot després que aquest matí ho reclamessin d'una banda el govern espanyol i de l'altra una vintena de països liderats per Itàlia i Alemanya. L'arribada massiva de persones migrants a la ciutat autònoma espanyola aquesta setmana ha fet aflorar fortes tensions entre dirigents europeus. En una carta a líders de 22 estats, entre els quals Suècia, els Països Baixos o Finlàndia, s'han mostrat crítics amb la regularització recent de més d'un milió de persones migrants a l'estat espanyol, així com amb la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix les devolucions en calent. Consideren que són mesures que han contribuït a l'actual crisi a Ceuta perquè, segons argumenten, afavoreixen l'efecte crida. Hores abans, el president espanyol Pedro Sánchez també havia reclamat una reunió per consensuar una resposta comuna. Sánchez ha aprofitat per criticar l'actitud d'alguns socis comunitaris, com la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Considera que la seva reacció ha estat injusta i basada en prejudicis, notícies falses, ignorància o interès polític. Avui, de fet, Itàlia ha començat a fer controls aleatoris en ports i aeroports a passatgers procedents de l'estat espanyol. Així ho han viscut alguns dels viatgers que aterraven a Roma.
8: Esperava que sí, però no hemos tenido que presentar ninguna documentación. Sí, todo normal.
9: Nada más que vinimos de bajarnos del avión, tuvimos que pasar los DNI. Algunos de nosotros nos hicieron pasar el pasaporte de España. Entonces ya eso fue una liada.
0: Ahir Meloni va anunciar la suspensió temporal de l'acord Schengen al·legant motius de seguretat.
3: 3CAT Info.
0: Melilla ha reobert progressivament l'única frontera que comparteix amb el Marroc per la baixada de la pressió migratòria. Tot i així, 19 persones hi han entrat nedant aquesta nit passada i no se les ha pogut retornar a causa de la sentència del Tribunal Suprem que impedeix expulsions en frontera. Altres migrants, sense quantificar, hi han entrat per via terrestre i els han retornat al Marroc. Tot i així, la delegada del govern espanyol a Melilla, Sabrina Moog, ha justificat la reobertura de la frontera dos dies després d'haver-la tancat.
10: La presión migratoria ha bajado ahora mismo y eso, pues bueno, ha supuesto que podamos abrir de manera progresiva y gradual y siempre ciñéndonos a esos criterios de seguridad a esta apertura de frontera en ambos sentidos.
0: L'obertura ha permès que hagin pogut començar a passar els centenars de vehicles que havien quedat bloquejats als dos costats de la frontera i que pretenien viatjar de la península al Marroc o a l'inrevés, en el conegut com a Pas de l'Estret.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 10 i 12 minuts a Moscou, 3 persones mortes i una quinzena de ferides amb diversos graus de gravetat arran d'una explosió prop d'una cafeteria de la plaça Kudrinskaya, al centre de la capital russa, una zona molt concorreguda a prop del parc zoològic. Es desconeixen les causes de la deflagració, de la qual ha informat fa pocs minuts el Ministeri de l'Interior rus a través de l'Agència Oficial de Notícies TASS. Les forces de seguretat atenen les víctimes i investiguen la possibilitat que s'hagi produït per una fuita de gas. 13 persones han mort en un accident d'avioneta que hi ha hagut a Nazca, al sud del Perú. Per causes que no se saben, l'aparell s'ha estavellat en un camp i després s'ha incendiat. Han mort el pilot, el copilot i la resta del passatge, que eren turistes. Israel intensifica la seva ofensiva al sud del Líban, malgrat l'acord d'alto el foc. A les últimes hores, l'exèrcit ha matat diverses persones que, segons Tel Aviv, eren membres del grup proiranià Hezbollah. Els militars, però, no han detallat el nombre total de víctimes. L'atac es produeix en un moment en què Israel ha augmentat els bombardejos i els atacs prop de la zona groga, la franja ocupada per Tel Aviv, una situació que genera preocupació al govern del Líban, però també a la comunitat internacional. Les Nacions Unides, de fet, han denunciat les explosions d'aquesta setmana a l'entorn de la fortalesa d'Abu Fort, un castell medieval del segle XII, inclòs a la llista del Patrimoni Mundial en perill de la UNESCO. Israel ha reconegut haver detonat 700 tones d'explosius per destruir suposats túnels utilitzats per Hezbollah. L'ONU ha alertat avui de l'impacte devastador d'aquests atacs en les infraestructures civils, el patrimoni cultural i la memòria col·lectiva de les comunitats del sud del Líban. Tot amb la vista posada a Roma, on dirigents israelians i libanesos es reuniran del 4 al 6 d'agost. Aquesta nova ronda de converses, liderada pels Estats Units, hauria de servir per avançar la retirada de les tropes israelianes al sud del Líban. L'Orient Mitjà en alerta davant una possible escalada per la guerra a l'Iran. Aquesta tarda, gairebé una desena d'ambaixades dels Estats Units a la regió han instat els seus ciutadans a marxar o a estar preparats en cas que calgui fer-ho. A part, també els han recomanat extremar les precaucions i els han advertit de possibles cancel·lacions de vols, tancaments de l'espai aeri i dificultats per desplaçar-se. A Israel, l'exèrcit ja ha activat l'alerta màxima. Es preparen, segons mitjans del país, davant de possibles represàlies per part de Teheran. El règim dels ayatolàs, en les últimes hores, ha acusat els Estats Units d'atiar l'atenció i ha amenaçat d'atacar els països aliats de Washington. Mitjans nord-americans han informat sobre la intenció de Donald Trump de llançar una nova campanya de bombardejos massius contra l'Iran, especialment contra infraestructures energètiques. I Rússia també ha atacat amb 300 drons benzineres ucraïneses durant els mesos de juny i juliol com a represàlia pels atacs de Kiev contra les refineries russes de petroli que provoquen desabastiment i cues entre la població. Uns atacs de revenja contra les benzineres que tallen el subministrament i també provoquen el pànic entre la població civil, com explica aquest policia ucraïnès víctima d'un dron.
11: Quan vaig sentir el dron, ja baixava cap a mi. Vaig veure un flash de llum, em vaig aixecar i vaig veure que tenia ferides als braços i les cames. Rússia ho fa per intimidar-nos i crear pànic.
0: Justament avui Ucraïna ha bombardejat un vaixell de càrrega i tres refineries de petroli russes. Per la seva banda, Moscou ha atacat dipòsits de combustible al port ucraïnès d'Odessa i un remolcador al port de Mykolaiv. I unes hores abans, almenys una desena de persones han mort a Kiev, a la capital d'Ucraïna, en una nova onada d'atacs russos amb 185 drons i 35 míssils, 27 dels quals eren balístics.
3: El temps.
0: A Pola Crònica, amb el Dani Ramírez.
12: Les tempestes han estat notícia en aquest primer dia del mes d'agost. Tanta sequera que portàvem des del dia 5 de juny, pràcticament 50 dies, sense ni una gota a molts sectors del sud i del nord, el Pirineu i Prepirineu, per exemple, o xàfecs inferiors a 5, 10, 15 litres. En canvi, n'hem sumat, doncs, una bona grapada de litres, per exemple, a set cases. El Ripollès s'han acostat als 50 litres, n'han caigut entre 38 i 40 a Molló, 35 a Ribes de Freser, 20 a Capdevànol, 24 litres per metre quadrat a Castellar de Nuc, 13 a Ullater, 13 també a Sant Pau de Segúries. Hi ha hagut calamars a pedra, sobretot a la Vall d'en Bas i a punts del Ripollès o a Planoles, una mica també. Pluja que ha deixat fins a 17 litres per metre quadrat a Sant Privat d'en Bas, 15 a Montagut, al voltant de 5 litres a Olot, o 5 també a Sant Feliu de Pallarols. Tot això va a la baixa, quedarà humitat, quedarà fresca en aquests sectors, aquí agraeixen aquesta pluja i aquestes calamarsades, hi pot haver algun banc de boira, al Pirineu Oriental, a la Garrotxa, i començarem el diumenge amb sol, xafogó allà on no ha plogut. De fet, preveiem temperatura mínima més alta. Tenim un avís de calor nocturna del Meteocat a la costa sud, des del Garraf cap a Tarragona i Delta de l'Ebre, també comarques interiors de les Terres de l'Ebre, probablement mínimes que no baixin amb tota la nit dels 23, 24, 25 a l'interior i 26, 27 en punts del litoral. Destaquem que el dia serà globalment assolellat, amb alguns núvols matiners a la costa sud, i a la tarda xàfecs i tempestes al Pirineu, aïlladament al Prepirineu i menys probables als ports. De tota manera, ni tanta pluja com dissabte a la tarda, ni tan intenses, ni tanta pedregada. Cada tarda n'hi ha fent ruixat. Dilluns i dimarts baixa una mica la temperatura i dimarts podríem tenir una tongada de tempestes importants i algunes pedregades al centre i nord del país.
3: 3CAT Info.
0: 10 de la nit i 18 minuts, unes 300.000 persones s'han aplegat a la ciutat d'Hamburg, al nord d'Alemanya, per celebrar la desfilada de l'orgull LGTBI una setmana després de l'atropellament massiu que va causar un mort i una trentena de ferits a Berlín. Precisament el recordatori de l'atemptat a la capital d'Alemanya, dut a terme per un jove islamista mort l'endemà per la policia, ha estat present a les pancartes i proclames dels manifestants. D'igual manera, centenars de milers de persones s'han aplegat a Amsterdam en el festival World Pride, en què també s'han homenatjat a les víctimes de Berlín. A l'acte hi ha assistit el primer ministre neerlandès, en Rob Jetten, el primer cap de govern al món, que s'ha declarat obertament homosexual. El president nord-americà Donald Trump ha penjat una imatge a la seva xarxa social que suggereix que Venezuela hauria de formar part dels Estats Units just el dia que ha de començar un diàleg entre l'oposició i el govern chavista sobre el procés de transició. La reunió, que apadrina precisament la Casa Blanca, ha exclòs la líder opositora Maria Corina Machado en favor de Dinora Figuera, una exdiputada que ha viscut 8 anys a l'exili. Un antic ministre amb els governs de Chávez i Maduro, Alejandro Fleming, ha criticat aquesta absència de Machado.
13: En los negociadores es fundamental para garantizar el éxito que los participantes gocen de legitimidad en Venezuela. Por eso es fundamental que María Corina Machado, que hoy es el líder político de mayor relevancia en Venezuela, o participe en las negociaciones o nombre a un representante que participe en esas negociaciones.
0: El chavisme està dividit sobre aquest diàleg i, de fet, un grup de persones han protestat aquest dissabte a Caracas per denunciar el que qualifiquen d'ingerència dels Estats Units. La imatge que Trump ha compartit a la seva xarxa és un mapa de Veneçuela amb els colors de la bandera nord-americana i el lema Estat 51.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut tres episodis llargs de calor, pràcticament no ha plogut, i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, l'Observatori Fabra i el de l'Ebre, dos dels més antics del país, han registrat el juliol més calorós de la seva història. I aquest estiu ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus en algun punt del país, un menys que en tot l'any passat. Ho ha explicat aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
14: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta el rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
0: També fa molta calor a les nits. Hi ha una estació al barri de les Corts de Barcelona on ja s'ha igualat el rècord anual de 36 nits tòrrides que es va assolir l'any passat. I, a més, durant el juliol pràcticament no ha plogut.
14: Ha sigut dels més secs des de 1950. Moltíssimes estacions han recollit menys d'un litre. És un dels mesos que hauria de ser més plujosos a punts del Pirineu i fins i tot en aquells llocs el dèficit és molt important.
0: Avui Protecció Civil ha activat en alerta el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes al Pirineu, al Prepirineu i a les Terres de l'Ebre. Tot i així, el risc d'incendis continua sent molt important a la meitat oest del país. A més, també es demana prudència a platges, piscines i rius, perquè aquest estiu ja han mort ofegades a Catalunya 29 persones. 15 es banyaven al mar, 9 en piscines i 5 en aigües interiors. També han resultat ferides 55 persones. L'any passat, en aquestes dates, el balanç era de 22 banyistes morts i 33 de ferits. Els pompiers d'Aran treballen en dos incendis forestals que afecten prats d'alta muntanya, l'un al Tuc de Montpius i l'altre al Tuc de Salana. Els dos focs estan controlats, però recomana als ciclistes i excursionistes que no vagin cap a aquestes zones. Hi ha una desena d'efectius dels bombers amb el suport de dos helicòpters. L'origen dels focs podrien ser les tempestes elèctriques d'ahir. Avui, 200 municipis d'una vintena de comarques estan en perill molt alt d'incendi forestal i 89 en risc extrem. Són pobles i ciutats, sobretot del Pallars Jussà, la Noguera, el Solsonès, el Priorat, l'Alt i el Baix Camp. A més, es mantenen les restriccions d'accés a 7 espais naturals: el Montmell Marmellà, la Serra de Montsant, Prades, la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. A partir d'aquest dissabte, el preu de la gasolina i del dièsel s'encarirà per la retirada dels ajuts al preu dels carburants. El combustible, doncs, passarà a costar uns 6 cèntims més per litre. Omplir el dipòsit aquest estiu ja costa de mitjana 16,5 euros més que l'estiu passat pel dièsel i 7 euros més per la gasolina 95. Aquesta mesura arriba en plena operació sortida el primer dia d'agost.
15: Esto es el búnker, ¿no? Soy Bebo, Lola.
16: Andy, la absoluta reina del búnker.
0: La pel·lícula Fuego, el debut de la directora Estelle Díaz, s'estrena aquest cap de setmana a l'Atlàntida Film Fest de Palma. La cinta, que es podrà veure a finals d'agost als cinemes, és una història d'amistat juvenil que enllaça dansa i culpa. Palma, Caterina Carmany.
17: Tot canvia per la Lola quan el seu germà mor i ella entra al seu món de ball amb un secret que ho mou tot. Sentim la directora de Fuego, Estelle Díaz.
18: A la pel·lícula els personatges guarden aquest secret compartit, sobretot per por, un sentiment de culpa, un penediment perquè se senten responsables del que li va passar al Nico. No són capaços d'enfrontar-se al que va passar perquè requereix un procés emocional que és el que fan al llarg de la pel·lícula.
17: Pel·lícula comercial, però que intenta fomentar l'associacionisme i els valors de grup, a la vegada que vol remoure l'espectador i presentar la dansa com una cura.
0: Esports. Falten 5 minuts per 2:15. Els dedicarem per arribar fins a aquesta hora amb la crònica esportiva. Roger Bosà, què tal? Bona nit.
2: Bona nit. El Girona ha perdut contra l'Arsenal al trofeu Costa Brava 1-4 en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. L'equip anglès, actual campió de la Premier i finalista de la Champions, ha demostrat ser superior, tot i el gol del Girona, que l'ha fet Arnau a l'inici de la segona part. Ha estat l'1-2. El central David López analitza la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges.

0: de reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat, això són coses de club.
1: El pròxim partit del Girona serà divendres que ve contra el Sabadell. L'equip vallesà també ha jugat avui i ha empatat 0-0 contra l'Andorra. El partit s'ha jugat a porta tancada al CAR de Sant Cugat. També avui ha empatat l'Espanyol 3-3 contra el Middlesbrough. El partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos Idolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart hora de joc per molèsties musculars. Són declaracions de l'autor del primer gol, al davanter del filial, Marcos Fernández.
2: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
1: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a l'inici de Lliga.
3: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
4: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
1: I més partits que s'han jugat avui. També ha jugat el Madrid, que ha empatat 2-2 contra la Fiorentina amb gols d'Hendrick i Alexis Siria. L'Atlètic de Madrid també ha jugat i ha perdut contra el United 2-1 amb gol del jugador figuerenc del filial matalasser, Arnau Ortiz. A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a Peralada, a porta tancada. Ha debutat una de les noves incorporacions, la jugadora basca que ve de la Reial, Mirare Uria.
5: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras, evidentemente, hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
1: Aquest vespre ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu d'Eco per continuar treballant junt amb Hansi Flick en la confecció de la plantilla per a la pròxima temporada. Això el dia que hem sentit Jesse Bisibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys va aterrar ahir a Anglaterra i avui ja ha fet el seu primer entrenament. Són declaracions de Bisibu sobre la figura de Hansi Flick.
6: Yeah, I talked with Hansi.
7: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
6: I'm a work hard and be there.
1: Un Bisibu que té com a referència un exjugador del Barça.
6: My favorite player, I'd say Neymar.
7: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
6: That's the reason I started to play football.
1: I més enllà del futbol, Iris Thió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Thió i Lilou Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denis González han estat segons a la prova de duet mixt lliure, en aquest cas a 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
8: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
1: I també aquesta tarda s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení amb inici final a Lausana, a Suïssa. La victòria ha estat per a la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Una de les catalanes, Paula Blasi, ha acabat l'etapa com a millor jove. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és 12a en la general.

0: Bona nit, són 10:45.
1: 3CAT Info.
0: Tensió social a Ceuta després que s'ha frustrat un intent de manifestació de l'extrema dreta per protestar contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. Oficialment hi ha hagut 67 morts, però algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. El president de la ciutat, Juan Jesús Vives, assegura que encara no s'ha tornat a la normalitat. El rei d'Espanya

0: Felip VI es declara indignat pels fets ocorreguts a Ceuta i Melilla. En un comunicat emès per la Casa del Rei, ha dit que l'Estat ha de vetllar per la seguretat de les ciutats autònomes i ha insistit que un episodi així no es pot tornar a repetir. I en relació a aquesta crisi a Ceuta, ha convocat una reunió extraordinària de ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar la crisi migratòria. Aquest matí ho han reclamat per carta una vintena de països, liderats per Itàlia i Alemanya, així com també el govern espanyol. Més coses en aquesta segona mitja hora, en aquest segon tram d'informatiu, us parlarem de les altes temperatures que han fet que molta gent canviï el seu destí de vacances. Hi ha zones que en surten perjudicades, però també hi ha alguns destins, com els que cauen a la franja on es podrà veure l'eclipsi del 12 d'agost, que aquest any es veuran beneficiats. I cap a 3:15 aproximadament, un nou espai d'un país per voltar, el Turisme 3Cat Info. Fèlix Martín ha anat a Figueres, la capital de l'Alt Empordà, per voltar i fer memòria. També busquem aquesta hora el titular esportiu. Roger Rosà, què tal? Bona nit.
1: Bona nit.
0: Què destaques?
1: Que el Girona ha perdut contra l'Arsenal el trofeu Costa Brava 1-4 en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. El Sabadell ha empatat 0-0 contra l'Andorra, un partit que s'ha jugat a porta tancada al CAR de Sant Cugat.
0: I l'últim titular és pel temps. Amb tendència a desaparèixer aquesta nit els xàfecs i les tronades del nord i les Terres de l'Ebre. Diumenge començarà amb cel serè i sol, llevat d'alguns núvols baixos a la costa tarragonina i barcelonina. Temperatura una mica més alta i tarda amb ruixats al Pirineu i als ports. Tensió a Ceuta aquest dissabte, quan la població ha impedit una manifestació de l'extrema dreta espanyola que intentava capitalitzar la crisi migratòria. 67 persones han perdut la vida oficialment aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. L'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de la ciutat autònoma, mentre creix la sensació entre la població que tot plegat ha estat orquestrat des de Rabat. Enviat especial a Ceuta, Cèlia Cernadas.
2: Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida!
3: Els ultras de Núcleo Nacional, el Vice Pérez o l'influencer d'extrema dreta Vito Quiles planejaven concentracions al centre de Ceuta, però els plans se li han frustrat. Els ha calgut l'escorta policial per poder moure's per uns carrers on molts veïns els han escridassat reivindicant el caràcter multireligiós i multiracial de Ceuta i acusant-los de voler aprofitar-se d'una situació migratòria extraordinària com la que s'ha viscut els últims dies. Aquest diumenge, per cert, s'espera a Ceuta el líder de Vox, Santiago Abascal.
4: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todo los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tiene papeles y han entrado por la frontera porque esto creemos que está pactado, porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
3: El Luis, de 17 anys, volia unir-se a la concentració i com molts es preguntava com i per què 60.000 migrants van poder entrar de cop creuant el pas fronterer del Tarajal per aigua o terra el dijous al vespre. És la pregunta que plana en aquesta ciutat que torna a la normalitat a trompicons. La Lola, prenent-se un horchata al principal carrer comercial, apunta al rei del Marroc com a instigador de la situació.
5: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
3: Molt il·lustratiu és el titular del Faro de Ceuta, les 48 hores del xantatge del Marroc a Espanya a costa de Ceuta. Els cavalles, com s'anomenen aquí, asseguren que se senten hostatges de jocs geopolítics. I mentrestant, durant tot el dia, centenars de joves marroquins han desfilat en un èxode invers a través del Tarajal de retorn al Marroc.
6: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Oh, sí, Marroco. Sí.
7: Viva la Casa Blanca, el Grimbus, Chelmus.
3: Els soldats els recollien si calia als espigons o al carrer i els acompanyaven cap a la sortida, segons hem pogut observar. Però com advertia el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, l'ambient a Ceuta és tens i encara queden grups de joves que hem vist caminant per la perifèria.
8: La situació que viu en Ceuta es absolutamente insostenible. Las estimaciones apuntan a que en nuestra ciudad han entrado con motivo de este episodio unas 60.000 personas.
3: Han reobert botigues i cafeteries, però la Fira de Ceuta i les festes patronals de Santa Maria d'Àfrica continuen cancel·lades.
0: I el rei d'Espanya, Felip VI, s'ha declarat indignat pels fets ocorreguts a Ceuta i en menor mesura també a Melilla. En un comunicat emès per la Casa del Rei ha dit que l'Estat ha de vetllar per la seguretat de les ciutats autònomes i ha insistit que un episodi així no es pot tornar a repetir. El monarca també ha subratllat la necessitat de donar més suport tant a Ceuta com a Melilla. D'altra banda, també ha lamentat la mort de desenes de persones durant l'entrada massiva a l'enclavament. Els experts s'interroguen sobre la sospita falta d'informació dels serveis d'intel·ligència espanyols sobre l'entrada de milers de persones a Ceuta. Així ho ha dit el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio. Gemma Pinyol Jiménez és politòloga i investigadora en polítiques migratòries de la Universitat Pompeu Fabra.
9: 50.000 persones que, a més, no venien de la zona de frontera, sinó que algunes d'elles expliquen que havien caminat 500 quilòmetres. Això vol dir que, de manera activa o passiva, les autoritats marroquins sabien i tenien informació d'això. I la pregunta seria per què no en tenia informació altres espais, no, d'intel·ligència.
0: Per Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, les persones migrants poden ser instrumentalitzades per diferents opcions polítiques. Ho ha explicat aquí, a 3Cat Info.
10: S'instrumentalitzen pels dos costats, pel costat del govern marroquí, per pressionar el govern espanyol, i s'instrumentalitza molt directament per part de l'extrema dreta i més enllà per imposar un relat d'invasió, d'allau, de falta de control que porta a tota una sèrie de mesures i discursos clarament no només xenòfobs, sinó clarament il·liberals.
0: Pel que fa a les reaccions polítiques, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, diu que no es creu que el govern espanyol no sabés de feia dies que hi hauria aquesta entrada massiva de migrants. Des de Ceuta, Feijóo ha exigit a Sánchez que doni explicacions.
11: Ayer el presidente del gobierno dijo que la había cogido por sorpresa. Yo no me lo creo. No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 personas.
0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha afirmat que el govern no tenia cap coneixement previ ni hi havia cap informe dels serveis secrets que hi hauria aquesta entrada massiva des del Marroc. I de la situació de Ceuta n'hem parlat aquesta emissora amb Òscar Camps, fundador i director de l'ONG Open Arms. Considera que reduir un fenomen tan complex a un simple efecte crida és ignorar les causes de la immigració.
12: La realitat és molt més complexa. Les persones no abandonen casa seva perquè sentin un missatge a les xarxes socials. Ho fan perquè fugen de conflictes, de la persecució, de la pobresa extrema, de la violència, o perquè veuen una oportunitat que creuen que serà, doncs, irrepetible.
0: Camps també lamenta que ningú busqui els motius principals que han portat aquesta situació.
12: És una tragèdia humanitària, però també és el fracàs d'una estratègia política, una política migratòria que ja fa anys que denunciem. El més greu és que continuem comptant morts i, mentrestant, ningú assumeix les causes que els han provocat, aquests morts, no?
0: En aquest sentit, ha explicat que des d'Open Arms ja fa 10 anys que treballen per intentar evitar les morts de persones migrants al Mediterrani i ha advertit que intentar externalitzar el control migratori cap a tercers països acaba convertint les persones en una eina de pressió política.

0: 5 minuts per arribar a 3 quarts d'11, sintonitzeu 3Cat Info. Les altes temperatures han fet que molta gent canviï el seu destí de les vacances. Hi ha zones que en surten perjudicades, però també hi ha alguns destins, com els que cauen en la franja on es podrà veure l'eclipsi del 12 d'agost, que aquest any es veuran beneficiats. Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que els visitants prioritzen zones menys caloroses o opten per viatjar fora del pic de l'estiu. Lluís Manel Dorca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
1: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havíem trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguer, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona.
0: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació gràcies a l'eclipsi. I a Lleida les previsions també són molt optimistes. Sentim Juli Alegre, és el director del Patronat de Turisme.
2: Especial singularitat del sector del turisme actiu, que estan notant, detectant un increment d'un 20% de la demanda respecte a l'any anterior, sobretot en les activitats d'aigua. Pensem que estem patint un estiu molt calorós i això convida a gaudir de les activitats d'aigua i, a més, tenim molta aigua.
0: Pel que fa als càmpings, preveuen una ocupació del voltant del 85% i recorden que els últims anys s'ha desestacionalitzat la temporada i al setembre també tenen molts clients. Però ara bé, no tothom pot fer vacances, encara que tingui feina. Segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es pot permetre una setmana de descans fora de casa. Una situació força habitual, per exemple, en el cas dels treballadors autònoms i de les famílies monoparentals. Ho han explicat al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio la Maria Serra, és una estudiant i autònoma de 24 anys, i l'Olesia Gul, una refugiada ucraïnesa que viu amb la seva filla sola a Barcelona.
3: Si ets jove i vius a Barcelona i has d'estudiar, fas coses d'hostaleria o cuidar nens. Per tant, vacances com a tal, jo fa molts anys que l'estiu no faig. Treballes els estius per poder sobreviure durant l'any.
4: Mires a otros y te sientes como un fracaso. No descanses, no estás feliz, al revés. Estás como muy no hecho y moralmente esto baja mucho.
5: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: El municipi de Verdú, a la comarca de l'Urgell, és un dels punts on el Departament d'Agricultura ha incrementat les mesures per reduir la densitat de conills als camps de cultiu. Fins al 13 d'agost es preveu fer una cinquantena de batudes a la zona, una de les més afectades pels danys de la fauna a les finques. Alba Mor.
6: Pocs dies després de la reunió entre el conseller Òscar Ordeig i les entitats agràries per negociar millores per gestionar la sobrepoblació de conills a la plana de Lleida, el Departament d'Agricultura ja ha intensificat les mesures que han de servir per reduir la densitat de conills als camps de cultiu. El director dels serveis territorials a Lleida, Jaume Feixa, diu que amb la cinquantena d'actuacions previstes al municipi de Verdú, la disminució de conills a la zona es farà notar.
7: La densitat de conill que hi ha de mitjana a les parcel·les que hem anat a fer les mesures, que són les que ens han declarat dany, estem parlant de 6 a 10 conills per hectàrea. I amb el nivell d'actuacions que hi haurà una disminució dràstica segur. Després això s'haurà de mantenir en el temps i això ja és feina de les àrees privades de casa, dels agricultors. Nosaltres continuarem, no vindrem durant 15 dies seguits a fer actuacions. Seran més espaiades, però es tracta de mirar de mantenir aquesta neteja que es farà en aquests 15 dies.
6: Les accions s'allargaran fins al 13 d'agost i posteriorment es preveuen aplicar mesures similars a la comarca del Segrià, concretament als municipis d'Aspa i Alfés.
0: Després que Òmnium Cultural de Terrassa decidís retirar el Premi Ferran Canyameres de novel·la d'intriga a Jordi Soler Comas per incompliment de les bases, l'autor es defensa dient que va oferir a Pagès Editors comprar els drets del llibre. En declaracions d'aquesta emissora ha explicat que les xifres de vendes dels últims premis són molt baixes i que això pot afectar la seva carrera.
8: Per diferents motius, a mi Pagès em semblava que era molt mala opció per mi. Havia consultat les xifres de venda dels premis anteriors i havia vist que eren unes xifres molt baixes. I llavors, avui en dia, que els autors estem sotmesos a la dictadura de les vendes, clar, si el teu últim llibre ha venut molt poc, i quan dic molt poc vull dir menys de 100 exemplars, és molt difícil vendre el següent llibre.
0: Soler assegura que en cap moment ha actuat a l'esquena d'Òmnium Cultural, que la novel·la no estava venuda a cap altre editorial i que Pagès es va tancar en banda a fer cap tipus de negociació.
8: Ma, jo el primer que hagués fet hauria sigut parlar amb aquest autor, posar-me en contacte amb ell, dir-li, escolta'm, què t'està passant, intentar seduir-lo, intentar, doncs, si està en un error, demostrar-ho. No va haver res d'això.
0: El jurat va premiar la novel·la Icunde per unanimitat i en va destacar l'alt valor literari. Amb 35 edicions, el Ferran Canyameres és el guardó de novel·la d'intriga més antic del país en el gènere i també el de major dotació econòmica, amb 5.500 euros per l'obra guanyadora.
5: El temps.
0: Hem arribat a 3:15, a 3Cat Info. Moment d'obrir una nova àrea de servei. Tenim a punt la previsió meteorològica pel que queda de dissabte i també pel diumenge, amb la crònica a punt del Dani Ramírez.
9: Les tempestes han estat notícia en aquest primer dia del mes d'agost. Tanta sequera que portàvem des del dia 5 de juny, pràcticament 50 dies, sense ni una gota a molts sectors del sud i del nord, el Pirineu i Prepirineu, per exemple, o xàfecs inferiors a 5, 10, 15 litres. En canvi, n'hem sumat, doncs, una bona grapada de litres, per exemple, a Setcases. El Ripollès s'han acostat als 50 litres, n'han caigut entre 38 i 40 a Molló, 35 a Ribes de Freser, 20 a Capdevànol, 24 litres per metre quadrat a Castellà de Nuc, 13 a Ullater, 13 també a Sant Pau de Segúries. Hi ha hagut calamarsa, pedra, sobretot a la Vall d'en Bas i a punts del Ripollès o a Planoles, una mica també. Pluja que ha deixat fins a 17 litres per metre quadrat a Sant Privat d'en Bas, 15 a Montagut, al voltant de 5 litres a Olot, o 5 també a Sant Feliu de Pallerols. Tot això va a la baixa, quedarà humitat, quedarà fresca en aquests sectors, aquí agraeixen aquesta pluja i aquestes calamarsades, hi pot haver algun banc de boira, al Pirineu Oriental, a la Garrotxa, i començarem el diumenge amb sol, xafogó allà on no ha plogut. De fet, preveiem temperatura mínima més alta. Tenim un avís de calor nocturna del Meteocat a la costa sud, des del Garraf cap a Tarragona i Delta de l'Ebre. També comarques interiors de les Terres de l'Ebre, probablement mínimes que no baixin amb tota la nit dels 23, 24, 25 a l'interior i 26, 27 en punts del litoral. Destaquem que el dia serà globalment assolellat, amb alguns núvols matiners a la costa sud, i a la tarda xàfecs i tempestes al Pirineu, aïlladament al Prepirineu i menys probables als ports. De tota manera, ni tanta pluja com dissabte a la tarda, ni tan intenses, ni tanta pedregada. Cada tarda n'hi ha fent ruixat. Dilluns i dimarts baixa una mica la temperatura i dimarts podríem tenir una tongada de tempestes importants i algunes pedregades al centre i nord del país.
5: A 3Cat Info,
10: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per
5: insostenibles.
11: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
5: El retrat d'un planeta en crisi.
12: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
13: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
5: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. 3Cat Info. Un país per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
14: Avui us proposem voltar per Figueres i un cop allà fer memòria. Recordeu les joguines de quan éreu petits o dels vostres pares o dels vostres avis? Hi havia qui jugava amb la baldufa, d'altres escacs, alguns amb jocs de llauna. O potser éreu més de jocs de taula. Juguéssiu el que juguéssiu, segurament en trobareu algun exemplar al Museu del Joguet de Catalunya, que és a la capital de l'Alt Empordà. La Laia Claret ha anat a Figueres i ha fet una visita.
15: Arribem a la porta del Museu del Joguet de Figueres, al carrer Sant Pere 1. És ben bé entre la Rambla i el Museu Dalí, i aquí ens espera en Pep Canaleta, que és el director. Pep, bon dia.
16: Hola, bon dia.
15: Recomaneu començar la visita pel segon pis, és així?
16: Sí.
15: Doncs pugem-hi. Només arribar al pis de dalt, home, entrem a una sala. Aquí hi ha una maqueta d'un tren. Quants metres quadrats té aquesta maqueta?
16: Això deu tenir uns 40 metres quadrats i reprodueix diferents parts del territori de Catalunya, des del tramvia de Vallvidrera, el de Núria i un supertren. És una maqueta que havia construït el senyor Andreu Costa Pedro a casa seu.
15: Anem cap a la sala del costat. A mi, per exemple, aquí em crida l'atenció unes baldufes.
16: Sí, aquí hi ha tota la història del baldufa, que és un símbol del museu, i per tant en tenim moltíssimes donacions de molts llocs, de molts països.
15: I al final hi veiem instruments aquí també.
16: Això és un espai que tenim dedicat a un gran amic del museu, que és en Pascal Comelade, que és un músic que una de les seves peculiaritats és que molts dels seus concerts i espectacles utilitza instruments de joguina, i és molt amic del museu, i llavors tenim aquest espai, que ja ha fet diverses donacions dels seus pianos petits, de les seves guitarres, tenim allà també un rascador que havia pertingut a en Boris Biel.
15: Ara aquí veig ben bé una vitrina que hi ha al costat, tot de pilotes de futbol, i veig també tres cobis.
16: Sí, són
15: dels jocs del 92, no?
16: Cedits per en Pasqual Maragall, que tenia una gran relació amb el museu i amb el seu director, en Josep Maria Joan i Rosa.
15: Baixem al pis de baix. Una cosa que em crida l'atenció d'aquesta sala és una maleta o fins i tot un joc d'escacs.
16: Aquestes són dues donacions particulars. Una és d'un senyor que va estar en el camp de concentració d'Argelers, que és en Damià Calvet, que va fer un joc d'escacs a través de fustes, de cadires i de diferents elements que hi havia en el camp de concentració. Va fer un joc d'escacs.
15: És del 1939, veig. Sí, sí. I al costat una maleta de ferro.
16: La maleta és d'en Leopold Benguerel, un senyor que de petit, durant el seu exili el 1939, al setembre, quan van haver de marxar, a casa seu li van dir que fes la maleta amb tots els seus objectes. Aquesta maleta va viatjar amb ell durant tota la seva vida, i llavors quan va tornar amb els anys, quan es va fer gran, va dir voler deixar algun lloc amb tots els objectes que tenia posats dintre la maleta a l'època, que hi ha una baldufa, unes caniques, uns cromos, i la va cedir al museu.
15: I en girem i tornem a veure tot de trens. Aquí veiem jocs de llauna, no?
16: Hi ha molta part de la col·lecció de Josep Maria Joan, però llavors podem destacar un dels trens, que és el tren amb el que jugava en Salvador Puig Antic. Les tres germanes van fer la donació.
15: Aquí a la dreta ens hi queden tricicles, bicicletes, no?
16: Sí, patinets, cavalls de cartró fets de paper matxer que porten rodes per córrer, com allà tenim el de l'Ernest Lluc, o patinets com el d'en Quim Monzó.
15: Sí, són dos patins, això, no? I veig que n'hi ha un que el fre de davant el té més desgastat que l'altre, el dret.
16: Sí, amb la donació va fer un petit text on acaba dient això. Ara que miro, veig que no vaig aprendre mai a frenar amb l'esquerra, no?
15: Es veu, eh? Veiem una sala de Mecano, una sala de màgia on hi ha donacions de Joan Brossa, i al final una de les cireretes del pastís, Dalí, la seva germana, l'Orca.
16: Un triangle de tres personatges que van tenir una relació a la seva joventut, i aquí podeu veure a la vitrina des d'uns Dalís de la primera època d'en Dalí, fins a uns dibuixos de l'Anna Maria Dalí, fins al personatge més important que tenim en aquesta vitrina, que és l'Osito Marquina, que el nom li va posar en Federico García Lorca. Tenim aquest gosset, que de la casa Steiff, que està molt ben conservat i que el tenim tal com ells el tenien. Un osset que tant en Dalí dibuixava en els seus primers dibuixos, el feia sortir, veus l'osset en la finestreta d'allò.
15: També hi veiem aquí al costat unes cartes que s'intercanviaven entre Anna Maria, Lorca i Dalí. Amb qui la va fer aquesta donació?
16: Aquesta donació la va fer l'Anna Maria Dalí. Quasi totes les cartes les va donar a la Fundació Federico García Lorca, excepte les que parlen de l'osset, que aquestes les tenim en el museu i són les que pots veure i consultar.
15: Quanta estona es necessita, més o menys?
16: Amb una horeta pots fer una visita, més o menys, en condicions.
15: O més, eh? Jo també t'ho dic. Gràcies, Pep. Fins ara.
16: Fins ara.
14: Trobareu tota la informació al web del Museu del Joguet, les3wmjc.cat. El muntatge musical és de Xavi Luna.
5: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Ara falten 6 minuts per arribar a les 11.
1: Esports.
0: Tanquem informatiu amb la crònica esportiva a punt amb el Roger Bosà. Roger, què tal? Bona nit.
2: Bona nit, Xavi. El Girona ha perdut contra l'Arsenal al trofeu Costa Brava 1-4 en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. L'equip anglès, actual campió de la Premier i finalista de la Champions, ha demostrat ser superior, tot i el gol del Girona, que l'ha fet Arnau. A l'inici de la segona part ha estat l'1-2. El central David López analitza la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges.
3: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
2: El jugador barceloní demana arribades, sobretot a la posició de central.
3: Hi ha per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar. Com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
2: El pròxim partit del Girona serà divendres que ve contra el Sabadell. L'equip ballesà també ha jugat avui i ha empatat 0-0 contra l'Andorra. El partit s'ha jugat a porta tancada al Car de Sant Cugat. Abans també avui ha jugat l'Espanyol i també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough, el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos i Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart hora de joc per molèsties. Són declaracions de l'autor del primer gol, el davanter del filial, Marcos Fernández.
4: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
2: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a l'inici de lliga.
5: It's a good test for the boys. It's like I said earlier in my interview, it's a...
6: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
2: A la Lliga femenina, el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a porta tancada a Peralada. Ha debutat una de les noves incorporacions, la jugadora basca que ve de la Reial, Mirare Uria.
7: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras evidentemente hemos venido a ganar este partido, pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando passa temporada que no es viene tan ilusionante.
1: 3CAT Info.
2: Aquest vespre ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu Deco per continuar treballant junt amb Hansi Flick en la confecció de la plantilla per a la pròxima temporada. Això el dia que hem sentit Jesse Bisibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys va aterrar ahir a Anglaterra i avui ja ha fet el seu primer entrenament. Són declaracions de Bisibu sobre la figura de Flick.
8: Yeah, I talked with Hansi.
9: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Soc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
8: I'm a work hard and be there.
2: Un Bisibu que té com a referència un exjugador del Barça.
8: My favorite player, I'd say Neymar.
9: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
8: That's the reason I started to play football.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Més enllà del futbol, Iris Thió ha aconseguit avui dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Thió i Lilou Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denis González han estat segons a la prova de duet mix lliure, en aquest cas a 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
10: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
2: També aquest dissabte s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení amb inici i final a Lausana, a Suïssa, una etapa de 138 quilòmetres. La victòria ha estat per a la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, han aguantat tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és dotzena a la general. Aquest diumenge, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, també amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I en bàsquet, el Manresa ha anunciat avui el fitxatge de l'aler pivot nord-americà Timmy Allen, de 26 anys. Allen ve del PAOK grec i signa per una temporada. D'altra banda, la Federació Francesa rebutja les apel·lacions del Mònaco i això vol dir que el club monegasc, vigent campió de França, no podrà participar en cap de les dues primeres categories del bàsquet francès.
1: 3CAT Info. Tresca Info.

0: A Ceuta, la població impedeix que l'extrema dreta es manifesti contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. L'exèrcit i la policia han continuat aquest dissabte amb les expulsions per la frontera del Marroc. Algunes fonts eleven la xifra de morts entre les persones que intentaven entrar a la ciutat a més de 100, tot i que oficialment es manté en 67. Mentre la ciutat recupera el pols amb la reobertura de comerços, la polèmica política creix. Pedro Sánchez critica, per carta, la reacció, diu, egoista d'alguns socis de la Unió Europea davant la situació a la ciutat autònoma. Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió dels ministres de l'Interior. Aquest dissabte, dos dies després de l'inici de la crisi a Ceuta, el rei Felip VI s'ha pronunciat per demanar que l'Estat vetlli per evitar que la situació es repeteixi. En un comunicat, el monarca expressa la seva preocupació i indignació per uns fets que qualifica de greus i diu que cal adoptar mesures per garantir la seguretat de Ceuta i Melilla. Tot i la calor intensa, el mes d'agost comença amb bones perspectives pel que fa a l'ocupació turística. Les altes temperatures tiren enrere alguns visitants, però l'eclipsi del 12 d'agost ha disparat les reserves. Tot i això, segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es podran permetre fer ni una setmana de vacances, encara que tingui feina. Els castellers de Vilafranca descarreguen el primer castell de 10 de la temporada. Ha estat un 3 de 10 a la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
1: Esports.
2: Aquest dissabte han jugat partits amistosos el Girona, el Sabadell i l'Espanyol. El Girona ha perdut contra l'Arsenal al Trofeu Costa Brava 1-4. El Sabadell ha empatat 0-0 contra l'Andorra i l'Espanyol també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough anglès. Iris Tió aconsegueix dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Tió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Tió i Denis González han estat segons a la prova de duet mix lliure. I victòria de la ciclista neerlandesa Lorena Vives a la primera etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi és dotzena a la general a 18 segons de la líder.
0: Pel que fa al temps, es notarà una refrescada de lleugera a notable al Pirineu, punts del nord de Barcelona i a l'interior de Girona, després de les darreres tempestes i pedregades. Molta xafogor i calor a la costa i a les Terres de l'Ebre, amb un avís activat de calor nocturna. Temps assolellat aquest diumenge, amb núvols baixos a la costa. Tarda variable i xàfecs al Pirineu i Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Tensió a Ceuta aquest dissabte quan la població ha impedit una manifestació de l'extrema dreta espanyola que intentava capitalitzar la crisi migratòria. 67 persones han mort oficialment aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. L'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de la ciutat autònoma, mentre creix la sensació entre la població que tot plegat ha estat orquestrat des de Rabat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Ceuta unida i no dividida!
4: Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida!
5: Els ultras de Núcleo Nacional, el Vice Pérez o l'influencer d'extrema dreta Vito Quiles planejaven concentracions al centre de Ceuta, però els plans se li han frustrat. Els ha calgut l'escorta policial per poder moure's per uns carrers on molts veïns els han escridassat reivindicant el caràcter multireligiós i multiracial de Ceuta i acusant-los de voler aprofitar-se d'una situació migratòria extraordinària com la que s'ha viscut els últims dies. Aquest diumenge, per cert, s'espera a Ceuta el líder de Vox, Santiago Abascal.
6: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todo los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tiene papeles y han entrado por la frontera porque esto creemos que está pactado, porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
5: El Luis, de 17 anys, volia unir-se a la concentració i com molts es preguntava com i per què 60.000 migrants van poder entrar de cop creuant el pas fronterer del Tarajal per aigua o terra el dijous al vespre. És la pregunta que planen aquesta ciutat que torna a la normalitat a trompicons. La Lola, prenent-se una orxata al principal carrer comercial, apunta al rei del Marroc com a instigador de la situació.
7: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
5: Molt il·lustratiu és el titular del Faro de Ceuta, les 48 hores del xantatge del Marroc a Espanya a costa de Ceuta. Els cavalles, com s'anomenen aquí, asseguren que se senten hostatges de jocs geopolítics. I mentrestant, durant tot el dia, centenars de joves marroquins han desfilat en un èxode invers a través del Tarajal de retorn al Marroc.
8: Oh, Marroco, no treball. No, no, Marroco. Oh, oh, sí, Marroc. Sí.
9: Viva la Senyora Blanca, el Grimbus, Chelmut.
5: Els soldats els recollien si calia als espigons o al carrer i els acompanyaven cap a la sortida, segons hem pogut observar. Però com advertia el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, l'ambient a Ceuta és tens i encara queden grups de joves que hem vist caminant per la perifèria.
10: La situació que vive en Ceuta és absolutamente insostenible. Las estimaciones apuntan a que en nuestra ciudad han entrado con motivo de este episodio unas 60.000 personas.
5: Han reobert botigues i cafeteries, però la Fira de Ceuta i les festes patronals de Santa Maria d'Àfrica continuen cancel·lades.
0: Amb la crisi gairebé superada, el debat polític se centra ara a aclarir-ne les causes i depurar responsabilitats. L'última reacció arriba des de la Casa del Rei. Felip VI s'ha declarat indignat pels fets de Ceuta i ha demanat a l'Estat que vetlli perquè no es tornin a repetir. D'altra banda, el govern espanyol celebra l'eficàcia amb què han aconseguit revertir la situació en només 24 hores davant les crítiques del Partit Popular, que l'acusa de saber des de fa dies que hi hauria una entrada massiva de migrants. Madrid, Alba Gil.
11: Dos dies després que esclatés la pitjor crisi migratòria dels últims temps, el rei Felip VI es mostra indignat. Diu que ha seguit amb gran preocupació els greus esdeveniments i lamenta la mort trista i tràgica de desenes de persones. Ho ha fet en un comunicat en què assegura que l'Estat, que ell mateix lidera, ha de vetllar per la seguretat i per evitar que episodis així es tornin a repetir. Això mateix li han preguntat al ministre de l'Interior, que no ho ha descartat, tot i que ha assegurat que tenen múscul suficient per fer-hi front. Fernando Grande Marlaska continua responsabilitzant de la situació les màfies de tràfic de persones i tanca files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i en destaca la col·laboració. També nega que fos possible preveure la crisi perquè, admet, va agafar per sorpresa els serveis d'intel·ligència.
12: No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente.
11: Alberto Núñez Feijóo pensa tot el contrari, que el govern espanyol ho sabia des de principis de setmana i, tot i que per ara no presenta proves, exigeix explicacions a la Moncloa.
13: No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 persones.
11: I fent seu el discurs de l'extrema dreta, Feijóo ha qualificat l'entrada de migrants d'ocupació premeditada.
0: Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió extraordinària de ministres de l'Interior per abordar la crisi de Ceuta, que ha fet aflorar les tensions entre els socis europeus. Tot després que ho reclamessin d'una banda el govern espanyol i de l'altra una vintena de països liderats per Itàlia i Alemanya. En una carta, líders de 22 estats s'han mostrat crítics amb la regularització recent de més d'un milió de persones migrants a l'estat espanyol, així com amb la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix les devolucions en calent. Consideren que són mesures que han contribuït a l'actual crisi perquè, segons argumenten, afavoreixen l'efecte crida. El president espanyol, Pedro Sánchez, hores abans també havia reclamat una reunió per consensuar una resposta comuna. Sánchez ha criticat també l'actitud d'alguns socis europeus, com la de la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Considera que la seva reacció ha estat injusta i basada en prejudicis, notícies falses, ignorància o interès polític. Aquest dissabte, de fet, Itàlia ha començat a fer controls aleatoris en ports i aeroports de passatgers procedents de l'estat espanyol. Així ho han viscut alguns dels viatgers que han aterrat a Roma.
14: Esperava que sí, però no hem tingut que presentar ninguna documentació. Sí, tot normal.
15: Nada más que vinimos de bajarnos del avión, tuvimos que pasar los DNI. Algunos de nosotros nos hicieron pasar el pasaporte de España. Entonces ya, pues, fue una liada.
0: Meloni va anunciar divendres la suspensió temporal del Tractat de Schengen al·legant motius de seguretat. Òscar Camps, fundador i director de l'ONG Open Arms, alerta que és molt possible que el nombre de morts a Ceuta augmenti i lamenta que cap autoritat estigui buscant les causes principals que han portat aquesta situació. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
16: És una tragèdia humanitària, però també és el fracàs d'una estratègia política, una política migratòria que ja fa anys que denunciem. El més greu és que continuem comptant morts i, mentrestant, ningú assumeix les causes que els han provocat, aquests morts, no?
0: Camps considera que reduir un fenomen tan complex a un simple efecte crida és ignorar les causes de la immigració. També afegeix que intentar externalitzar el control migratori cap a tercers països acaba convertint les persones en una eina de pressió política.
1: 3CAT Info.
0: Més coses. 13 persones, 11 d'elles turistes, han mort en un accident d'avioneta al Perú. L'aparell, que feia un vol turístic sobre les línies de Nazca, al sud del país, s'ha estavellat contra el terra i després s'ha incendiat. Segons la policia peruana, no hi ha hagut cap supervivent. De moment no se saben les causes del sinistre. Aquest divendres es van tornar a autoritzar els vols a la zona després d'estar suspesos uns dies a causa dels forts vents i les tempestes de sorra. Les línies de Nazca són un dels principals reclams turístics d'aquesta zona. Es tracta de dibuixos que representen línies rectes, formes geomètriques i figures d'animals fetes al terra del desert. L'Orient Mitjà està en alerta davant una possible escalada per la guerra a l'Iran. Aquesta dissabte a la tarda, gairebé una desena d'ambaixades dels Estats Units a la regió han instat els seus ciutadans a marxar o estar preparats en cas que calgui fer-ho. A part, també els han recomanat extremar les precaucions i els han advertit de possibles cancel·lacions de vols, tancaments de l'espai aeri i dificultats per desplaçar-se. A Israel, l'exèrcit ja ha activat l'alerta màxima. Es preparen, segons els mitjans del país, davant de possibles represàlies per part de Teheran. El règim dels ayatolàs, en les últimes hores, ha acusat els Estats Units d'atiar la tensió i ha amenaçat d'atacar els països aliats de Washington. Mitjans nord-americans han informat sobre la intenció de Donald Trump de llançar una nova campanya de bombardejos massius contra l'Iran, especialment contra infraestructures energètiques. Rússia ha atacat amb drons 300 benzineres ucraïneses durant els mesos de juny i juliol com a represàlia pels atacs de Kiev contra les refineries russes de petroli, que provoquen desabastiment i cues entre la població. Els atacs de revenja contra les benzineres tallen el subministrament i també provoquen el pànic entre la població civil, com explica aquesta policia ucraïnès, víctima d'un dron.
17: Quan vaig sentir el dron, ja baixava cap a mi. Vaig veure un flash de llum, em vaig aixecar i vaig veure que tenia ferides als braços i les cames. Rússia ho fa per intimidar-nos i crear pànic.
0: Justament aquest dissabte, Ucraïna ha bombardejat un vaixell de càrrega i tres refineries de petroli russes. Per la seva banda, Moscou ha atacat dipòsits de combustible al port ucraïnès d'Odessa i un remolcador al port de Mykolaiv. I unes hores abans, almenys una desena de persones han mort a Kiev en una nova onada d'atacs russos amb 185 drons i 35 míssils, 27 dels quals eren balístics. A Moscou, almenys tres persones han mort i una vintena han resultat ferides de diversa gravetat arran d'una explosió a prop d'una cafeteria de la plaça Kudrinskaya, al centre de la capital russa. La policia atribueix l'explosió a un artefacte artesanal col·locat per una dona, ja que un agent de seguretat ha vist com la dona dipositava l'artefacte sense entrar al local. So de sirenes i cotxes policials arran de la deflagració a una zona molt concorreguda a prop del Parc Zoològic de Moscou. La policia encercla la zona a la recerca de pistes mentre els serveis sanitaris evacuaven les víctimes. El president nord-americà Donald Trump ha penjat una imatge a la seva xarxa social que suggereix que Veneçuela hauria de formar part dels Estats Units, coincidint en el temps amb l'inici d'un diàleg entre l'oposició i el govern chavista sobre el procés de transició. La reunió, que apadrina precisament la Casa Blanca, ha exclòs la líder opositora, Maria Corina Machado, en favor de Dinora Figuera, una exdiputada que ha viscut 8 anys a l'exili. Un antic ministre, amb els governs de Chávez i Maduro, Alejandro Fleming, ha criticat aquesta absència de Machado.
18: En los negociadores es fundamental para garantizar el éxito que los participantes gocen de legitimidad en Venezuela. Por eso es fundamental que María Corina Machado, que hoy es el líder político de mayor relevancia en Venezuela, o participe en las negociaciones o nombre a un representante que participe en esas negociaciones.
0: El chavisme està dividit sobre aquest diàleg i, de fet, un grup de persones han protestat aquest dissabte a Caracas per denunciar el que han qualificat d'ingerència dels Estats Units. La imatge que Trump ha compartit a la seva xarxa Truth és un mapa de Venezuela amb els colors de la bandera nord-americana i el lema Estat 51.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
19: La temperatura baixarà una mica en aquests llocs on hi ha plogut la tarda i vespre d'aquest dissabte, 1 d'agost, que ens ha portat un canvi de temps pel que fa a tempestes, tamborinades, calamarsades i alguna pedregada. Sobretot Pirineu Oriental, fins a la Vall d'en Bas, a punts de la Garrotxa, doncs hi ha hagut calamarsa de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres en el cas de Molló. Aquí en pluges que han arribat a superar els 38-40 litres per metre quadrat a 7 cases, pràcticament 50 litres per metre quadrat. Feia gairebé 2 mesos que no hi plovia tant al Pirineu. Molló, la mida de la pedra, insistim que ha anat de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres. Ribes de Freser, 35 litres per metre quadrat. Capdevànol, 20 litres. A Ripoll, 16. N'han caigut 24 a Castellà de Nuc, o també a Morella. Ha plogut al sud del país. A la Sénia, fins a 5 litres per metre quadrat. A la Ràpita, 3 litres per metre quadrat. Per tant, una regada que, on ha tocat, convenia, ha anat bé i ha refrescat. Preveiem un diumenge que començarà amb molta xafogor. Tenim avís de calor nocturna al litoral tarragoní, Garraf i Delta de l'Ebre, també terres interiors de l'Ebre, mínimes que no baixaran tota la matinada dels 23, 24, 25 i punts del litoral 26, 27 de mínima i de dia molta calor, màximes de 30, 37, 38 a l'interior, fregant els 39 a la ciutat de Lleida. Dia de sol, dia de calor, matí amb núvols baixos a la Costa Daurada i punts del prelitoral i a la tarda ruixats i tempestes que afectarien aquest diumenge al Pirineu, Prepirineu, menys probables els ports i terra alta i, en principi, menys quantitat de pluja i menys quantitat de pedra o calamarsa.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis llargs de calor. Pràcticament no ha plogut i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, l'Observatori Fabra i el de l'Ebre, 2 dels més antics del país, han registrat el juliol més calorós de la seva història. I aquest estiu ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus en algun punt del país, un mes que en tot l'any passat. Ho ha explicat aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
20: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta al rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
0: També fa molta calor a les nits. Hi ha una estació del barri de les Corts de Barcelona on ja s'ha igualat el rècord anual de 36 nits tòrrides que es va assolir l'any passat. I a més, gairebé no hi ha hagut pluges al juliol.
20: Ha sigut dels més secs des de 1950. Moltíssimes estacions han recollit menys d'un litre. És un dels mesos que hauria de ser més plujosos a punts del Pirineu i fins i tot en aquells llocs el dèficit és molt important.
0: Precisament aquestes altes temperatures han fet que molta gent canviï el seu destí de les vacances. Hi ha zones que en surten perjudicades, però també hi ha alguns destins, com els que cauen en la franja on es podrà veure l'eclipsi del 12 d'agost, que aquest any es veuran beneficiats. Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que els visitants prioritzen zones menys caloroses o opten per viatjar fora del pic de l'estiu. Lluís Manel Dorca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
2: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havíem trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguer, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona.
0: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació gràcies a l'eclipsi. I a Lleida les previsions també són molt bones. Sentim el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre.
21: Especial singularitat del sector del turisme actiu, que estan notant, detectant un increment d'un 20% de la demanda respecte a l'any anterior, sobretot en les activitats d'aigua. Pensem que estem patint un estiu molt calorós i això convida a gaudir de les activitats d'aigua i, a més, tenim molta aigua.
0: Pel que fa als càmpings, preveuen una ocupació del voltant del 85% i recorden que els últims anys s'ha desestacionalitzat la temporada i al setembre també tenen molts clients. Ara bé, no tothom pot fer vacances, encara que tingui feina. Segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es pot permetre una setmana de descans fora de casa. Una situació força habitual, per exemple, en el cas dels treballadors autònoms i de les famílies monoparentals. Ho han explicat al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio la Maria Serra, una estudiant i autònoma de 24 anys, i l'Olesia Gul, una refugiada ucraïnesa que viu sola a Barcelona amb la seva filla.
22: Si ets jove i vius a Barcelona i has d'estudiar, fas coses d'hostaleria o cuidar nens. Per tant, vacances com a tal, jo fa molts anys que l'estiu no faig. Treballes els estius per poder sobreviure durant l'any.
23: Mires a otros y te sientes como un fracaso. No descansas, no estás feliz, al revés. Estás como muy no hecho y moralmente esto baja mucho.
0: I us parlem ara de Grècia perquè hi ha alerta màxima pels incendis forestals, especialment a la zona costanera de Porto Hermeno, a 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. El foc ja ha arrasat prop de 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. 400 efectius lluiten contra les flames i ho fan en condicions extremes, agreujades per vents de fins a 130 quilòmetres per hora que durant hores han impedit l'actuació dels hidroavions. Els incendis també afecten altres zones del país, com Creta, l'illa de Paros i el Peloponès. A França, amb l'incendi de la Gironda ja controlat, preocupa ara la revifada de les flames al departament del Var, a la Provença. 2.500 persones han estat evacuades i les autoritats adverteixen que les properes hores seran crucials. A casa nostra, aquest diumenge baixa a 52 el nombre de municipis en risc extrem d'incendi i també es reobrirà l'accés als espais naturals del Montmanell Marmellà, la Serra del Montsant i Prades, però continuen les restriccions a la Baronia de Rialb, al Montsec de Rubies, al Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Les poblacions en perill extrem són de 10 comarques: l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta. També hi ha 222 municipis més en risc alt. Els bombers continuen treballant perquè l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, no superi el barranc d'Escobedieso, el de Munyidor, el riu Noguera, Ribagorçana i les zones de pastures properes a la Vall de Boí. El foc que s'ha revifat aquest dissabte al migdia ha afectat una superfície aproximada de 17 hectàrees de terreny forestal i el els agents rurals treballen amb la hipòtesi que l'hauria causat un llamp. I un últim apunt abans dels esports: Protecció Civil demana prudència a les platges, piscines i rius perquè aquest estiu ja han mort ofegades a Catalunya 29 persones, 15 es banyaven al mar, 9 en piscines i 5 en aigües interiors. També han resultat ferides 55 persones. L'any passat, en aquestes dades, el balanç era de 22 banyistes morts i 33 de ferits.
1: Esports.
0: Amb en Roger Arbosà.
24: El Girona ha perdut contra l'Arsenal el trofeu Costa Brava 1-4 en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. L'equip anglès, actual campió de la Premier i finalista de la Champions, ha demostrat ser superior, tot i el gol del Girona, que l'ha fet Arnau a l'inici de la segona part. Ha estat l'1-2. El central David López analitza la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
25: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
24: El jugador barceloní demana arribades, sobretot a la posició de central.
25: Hi ha per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar, com tu dius, de central. De la primera plantilla, si no crec, estem jo i francès. Aleshores, òbviament, que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
24: El pròxim partit del Girona serà divendres que ve contra el Sabadell. L'equip vallesà també ha jugat aquest dissabte i ha empatat 0-0 contra l'Andorra. El partit s'ha jugat a porta tancada al Car de Sant Cugat. Abans

0: sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la Liga y día a día.
1: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a l'inici de Lliga.
2: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
3: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
1: I a la Lliga Femenina, el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpeller en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a porta tancada, a Peralada. Ha debutat una de les noves incorporacions, la jugadora basca que ve de la Reial, Mirare Uria.
4: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras, evidentemente, hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
1: Aquest dissabte ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu d'Eco per continuar treballant junt amb Hansi Flick en la confecció de la plantilla per a la pròxima temporada. Això el dia que hem sentit Jesse Bisibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys ha fet aquest dissabte el seu primer entrenament. Són declaracions de Bisibu sobre la figura de Flick.
5: Yeah, I talked with Hansi.
6: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
5: I'm a work hard and be there.
1: Un Bisibu que té com a referència un exjugador del Barça.
5: My favorite player, I'd say Neymar.
6: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
5: That's the reason I started to play football.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Iris Thió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Thió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denis González han estat segons a la prova de duet mixt lliure, que en aquest cas, 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
8: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
1: I també aquest dissabte s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení amb inici i final a Lausana, a Suïssa. La victòria ha estat per a la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, han aguantat tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és 12a a la general. Aquest diumenge, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, també amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta.

Són 2:15, repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. A Ceuta, la població impedeix que l'extrema dreta es manifesti contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. L'exèrcit i la policia han continuat aquest dissabte fent expulsions per la frontera del Marroc. Algunes fonts eleven la xifra de morts entre les persones que intentaven entrar a la ciutat a més de 100, tot i que oficialment es manté en 67. Mentre la ciutat recupera el pols amb la reobertura de comerços, la polèmica política creix. Pedro Sánchez critica per carta la reacció, diu, egoista d'alguns socis de la Unió Europea davant la situació a la ciutat autònoma. De la seva banda, Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió dels ministres de l'Interior i el rei Felip VI s'ha pronunciat per demanar que l'Estat vetlli per evitar que la situació es repeteixi. En un comunicat, el monarca expressa la seva preocupació i indignació per uns fets que qualifica de greus i diu que cal adoptar mesures per garantir la seguretat de Ceuta i Melilla. A partir d'ara us explicarem que els castellers de Vilafranca descarreguen

0: El primer castell de 10 de la temporada. Ha estat un 3 de 10 a la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. I anirem a la Plana de Lleida, on Agricultura intensifica les batudes contra la plaga de conills. Això després que els pagesos hagin criticat que amb els 200.000 exemplars capturats fins ara no n'hi ha prou. I en esports, què destaques, Roger Arbussà?
1: Que aquest dissabte han jugat amistosos el Girona, el Sabadell i l'Espanyol. El Girona ha perdut contra l'Arsenal al trofeu Costa Brava 1-4. El Sabadell ha empatat 0-0 contra l'Andorra i l'Espanyol també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough anglès.
0: I pel que fa al temps, es notarà una refrescada de lleugera notable al Pirineu, punts del nord de Barcelona i a l'interior de Girona, després de les darreres tempestes i pedregades, molta xafogor i calor a la costa i a les Terres de l'Ebre, amb un avís activat de calor nocturna. Temps assolellat aquest diumenge, amb núvols baixos a la costa, tarda variable i xàfecs al Pirineu i Prepirineu.

0: Tensió a Ceuta aquest dissabte quan la població ha impedit una manifestació de l'extrema dreta espanyola que intentava capitalitzar la crisi migratòria. 67 persones han mort oficialment aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. L'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de la ciutat autònoma, mentre creix la sensació entre la població que tot plegat ha estat orquestrat des de Rabat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
1: Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida!
2: Els ultras de Núcleo Nacional, el Vice Pérez o l'influencer d'extrema dreta Vito Quiles planejaven concentracions al centre de Ceuta, però els plans se li han frustrat. Els ha calgut l'escorta policial per poder moure's per uns carrers on molts veïns els han escridassat reivindicant el caràcter multireligiós i multiracial de Ceuta i acusant-los de voler aprofitar-se d'una situació migratòria extraordinària com la que s'ha viscut els últims dies. Aquest diumenge, per cert, s'espera a Ceuta el líder de Vox, Santiago Abascal.
3: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todos los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tiene papeles y han entrado por la frontera porque esto creemos que está pactado, porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
2: El Luis, de 17 anys, volia unir-se a la concentració i com molts es preguntava com i per què 60.000 migrants van poder entrar de cop creuant el pas fronterer del Tarajal per aigua o terra el dijous al vespre. És la pregunta que plana en aquesta ciutat que torna a la normalitat a trompicons. La Lola, prenent-se un horchata al principal carrer comercial, apunta al rei del Marroc com a instigador de la situació.
4: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
2: Molt il·lustratiu és el titular del Faro de Ceuta, les 48 hores del xantatge del Marroc a Espanya a costa de Ceuta. Els cavalles, com s'anomenen aquí, asseguren que se senten hostatges de jocs geopolítics. I mentrestant, durant tot el dia, centenars de joves marroquins han desfilat en un èxode invers a través del Tarajal de retorn al Marroc.
5: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Oh, sí, Marroco. Sí.
6: Viva la Casa Blanca,
7: Grimbus, Chelmus.
2: Els soldats els recollien si calia als espigons o al carrer i els acompanyaven cap a la sortida, segons hem pogut observar. Però com advertia el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, l'ambient a Ceuta és tens i encara queden grups de joves que hem vist caminant per la perifèria.
8: Ceuta no ha logrado la normalidad. Todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima, un ambiente anímico en la población de Ceuta marcado por la inquietud.
2: Han reobert botigues i cafeteries, però la Fira de Ceuta i les festes patronals de Santa Maria d'Àfrica continuen cancel·lades.
0: Amb la crisi gairebé superada, el debat polític se centra ara a aclarir-ne les causes i depurar responsabilitats. L'última reacció arriba des de la Casa del Rei. Felip VI s'ha declarat indignat pels fets de Ceuta i ha demanat a l'Estat que vetlli perquè no es tornin a repetir. D'altra banda, el govern espanyol celebra l'eficàcia amb què han aconseguit revertir la situació en només 24 hores davant les crítiques del Partit Popular, que l'acusa de saber des de fa dies que hi hauria una entrada massiva de migrants. Madrid, Alba Gil.
9: Dos dies després que esclatés la pitjor crisi migratòria dels últims temps, el rei Felip VI es mostra indignat. Diu que ha seguit amb gran preocupació els greus esdeveniments i lamenta la mort trista i tràgica de desenes de persones. Ho ha fet en un comunicat en què assegura que l'Estat, que ell mateix lidera, ha de vetllar per la seguretat i per evitar que episodis així es tornin a repetir. Això mateix li han preguntat al ministre de l'Interior, que no ho ha descartat, tot i que ha assegurat que tenen múscul suficient per fer-hi front. Fernando Grande Marlaska continua responsabilitzant de la situació les màfies de tràfic de persones i tanca files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i en destaca la col·laboració. També nega que fos possible preveure la crisi perquè, admet, va agafar per sorpresa els serveis d'intel·ligència.
10: No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente.
9: Alberto Núñez Feijóo pensa tot el contrari, que el govern espanyol ho sabia des de principis de setmana i, tot i que per ara no presenta proves, exigeix explicacions a la Moncloa.
11: No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país
6: que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 persones.
9: I fent seu el discurs de l'extrema dreta, Feijóo ha qualificat l'entrada de migrants d'ocupació premeditada.
0: Els experts s'interroguen sobre la sospitosa falta d'informació dels serveis d'intel·ligència espanyol respecte de l'entrada de milers de persones a Ceuta. Això ho ha dit el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio Gemma Pinyol Jiménez, politòloga i investigadora en polítiques migratòries de la Universitat Pompeu Fabra.
7: 50.000 persones que, a més, no venien de la zona de frontera, sinó que algunes d'elles expliquen que havien caminat 500 quilòmetres. Això vol dir que, de manera activa o passiva, les autoritats marroquins sabien i tenien informació d'això, i la pregunta seria per què no en tenia informació altres espais, no, d'intel·ligència.
0: Per Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, les persones migrants poden ser instrumentalitzades per diferents opcions polítiques. Són declaracions a 3Cat Info.
11: S'instrumentalitzen pels dos costats, pel costat del govern marroquí, per pressionar el govern espanyol, i s'instrumentalitza molt directament per part de l'extrema dreta i més enllà per imposar un relat d'invasió, d'allau, de falta de control que porta a tota una sèrie de mesures i discursos clarament no només xenòfobs, sinó clarament il·liberals.
0: Les imatges de la crisi migratòria de Ceuta han portat França a anunciar un reforç dels controls a la frontera amb l'Estat espanyol. Però aquest dissabte, al Voló, s'ha viscut una jornada de normalitat, trànsit intens per l'inici de les vacances i controls puntuals a alguns vehicles. Berta Artigas Fontàs.
12: Molts dels conductors que han passat cap a França ni tan sols sabien que el govern francès havia anunciat més vigilància. Entre ells hi ha en Jeremy, un francès resident a Barcelona, que sí que ha seguit les imatges de Ceuta.
13: Y la verdad que las imágenes dan un poco de miedo. Y bueno, escuché lo de la frontera, pero no sé exactamente qué está pasando.
12: També hi ha qui posa el focus en la dimensió humanitària de la crisi. La vanesa que viatja de vacances a França recorda que darrere les xifres hi ha persones.
14: El fet que la gent hagi arribat d'aquesta manera és una llàstima, no només per les persones mortes, sinó per les persones que han quedat pel camí i per com se'ls utilitza, com s'utilitza la gent per temes més estratègics políticament.
12: Malgrat l'anunci del desplegament de 170 agents, drons i avions, al pas fronterer del Voló no s'observa de moment un increment visible de la presència policial més enllà dels controls selectius que ja són habituals.
0: El bisbe Xavier Gómez, responsable de migracions a la Conferència Episcopal Tarraconense, denuncia la utilització política de la crisi migratòria de Ceuta. En una carta que ha enviat a la resta de bisbes catalans i a la qual ha tingut accés aquesta emissora, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat critica que alguns polítics vulguin treure benefici electoral del que qualifica com a drama humà.
15: Cal preguntar-nos honestament a qui pot beneficiar aquesta situació. No beneficia les persones que s'han llançat al mar. Pot beneficiar, en canvi, els qui utilitzen la mobilitat humana com a instrument de pressió política, els qui volen tensar relacions diplomàtiques, els qui juguen amb la por social o els qui converteixen el sofriment aliè i la por en rèdit electoral.
0: El bisbe Xavier Gómez assegura que no és creïble atribuir l'entrada massiva de persones a la sentència del Suprem ni a la regularització d'immigrants a Espanya. Mentrestant, Melilla ha anat reobrint gradualment la seva frontera amb el Marroc per la baixada de la pressió migratòria, que d'entrada ha estat menor que a Ceuta. Aquest dissabte s'ha permès la circulació en els dos sentits de centenars de vehicles que estaven fent el pas de l'estret i que estaven atrapats des de dijous. La delegada del govern espanyol a Melilla, Sabrina Mo, ha considerat prioritari desbloquejar aquest trànsit.
16: La presión migratoria ha bajado ahora mismo y eso, pues bueno, ha supuesto que podamos abrir de manera progresiva y gradual y siempre ciñéndonos a esos criterios de seguridad a esta apertura de frontera en ambos sentidos.
0: La nit passada, 19 persones han entrat a Melilla nedant i no se les ha pogut retornar a causa de la sentència del Tribunal Suprem que impedeix expulsions en frontera. Altres migrants, sense quantificar, hi han entrat per via terrestre i els han retornat al Marroc.
17: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A Colòmbia, un atemptat amb cotxe bomba ha deixat almenys 11 ferits, 8 dels quals policies. L'explosió ha passat a Cúcuta, una ciutat fronterera amb Veneçuela, on operen diverses guerrilles, 6 dies abans de la investidura de l'ultradretà Abelardo de la Espriella. El president electe, que va fer de la lluita contra la violència la seva bandera durant la campanya, ha condemnat els fets i ha assegurat que el terrorisme no intimidarà a Colòmbia ni doblegarà la voluntat dels ciutadans. Les autoritats locals han ofert una recompensa a qui aporta informació.
18: La Gobernación de Norte de Santander rechaza contundentemente este acto violento y ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca al esclarecimiento de los hechos violentos que se presentaron en la madrugada del día sábado.
0: Mentrestant, el president sortint, Gustavo Petro, ha fet el seu últim viatge oficial a Cuba, on ha mostrat la seva solidaritat per un país que, segons ha dit, està amenaçat per un bloqueig per míssils i per una invasió en referència als Estats Units de Donald Trump.
17: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A casa nostra, agricultura intensifica les batudes contra la plaga de conills que afecta la plana de Lleida. Això després que els pagesos hagin criticat que amb els 200.000 exemplars capturats fins ara no n'hi ha prou. La situació afecta especialment el Segrià, la Noguera, les Garrigues, l'Urgell, el Pla d'Urgell i la Segarra. Verdú, Alba Mor.
19: El Departament d'Agricultura ha previst una cinquantena d'accions combatudes en recorreguts nocturns amb vehicles o aguaits en punts estratègics. Mesures que primer s'aplicaran al municipi de Verdú, a l'Urgell i posteriorment a Alfés i Aspa, al Segrià. Es tracta de zones on la densitat de conills és força alta, causant estralls als cultius. Els pagesos confien rebaixar la sobrepoblació de fauna amb el desplegament d'aquestes mesures, tot i que també reconeixen que no serviran per arribar a la densitat desitjada. En parla Ramon Boleda, pagès de Verdú i representant de la plataforma Pagesos o Conills.
20: Confiem en rebaixar la població de conills, però no arribarem ni pensaments als 50 conills per quilòmetre quadrat que diuen que és el desitjable, ni pensaments, perquè n'hi ha mils més. Si aquest pla de xoc, de la manera que s'actua ara, aquests dies, s'hagués fet des del primer dia que vam demanar, ara ja podríem anar de vacances. No s'ha fet. O sigui, s'ha fet tard, 2 anys tard.
19: Un cop finalitzin aquestes mesures de xoc, caldrà fer un manteniment de la presència de conills, feina que des del departament diuen que ja passa a les àrees privades de caça i als pagesos.
17: El temps.
0: Dani Ramírez.
21: La temperatura baixarà una mica en aquests llocs on hi ha plogut la tarda i vespre d'aquest dissabte, 1 d'agost, que ens ha portat un canvi de temps pel que fa a tempestes, tamborinades, calamarsades i alguna pedregada. Sobretot Pirineu Oriental, fins la Vall d'en Bas, a punts de la Garrotxa, doncs hi ha hagut calamarsa de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres en el cas de Molló. Aquí en pluges que han arribat a superar els 38-40 litres per metre quadrat a 7 cases, pràcticament 50 litres per metre quadrat. Feia gairebé 2 mesos que no hi plovia tant al Pirineu. Molló, la mida de la pedra, insistim que ha anat de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres. Ribes de Freser, 35 litres per metre quadrat. Capdavànol, 20 litres. A Ripoll, 16. N'han caigut 24 a Castellà de Nuc, o també a Morella. Ha plogut al sud del país. A la Sénia, fins a 5 litres per metre quadrat. A la Ràpita, 3 litres per metre quadrat. Per tant, una regada que, on ha tocat, convenia, ha anat bé i ha refrescat. Preveiem un diumenge que començarà amb molta xafogor. Tenim avís de calor nocturna al litoral tarragoní, Garraf i Delta de l'Ebre, també terres interiors de l'Ebre, mínimes que no baixaran tota la matinada dels 23, 24, 25 i punts del litoral 26, 27 de mínima i de dia molta calor, màximes de 30, 37, 38 a l'interior, fregant els 39 a la ciutat de Lleida. Dia de sol, dia de calor, matí amb núvols baixos a la Costa Daurada i punts del prelitoral i a la tarda ruixats i tempestes que afectarien aquest diumenge al Pirineu, Prepirineu, menys probables els ports i terra alta i, en principi, menys quantitat de pluja i menys quantitat de pedra o calamarsa.
17: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La temporada castellera 2026 ha tornat a veure el primer castell de Déu a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Ho ha seguit Josep Almirall.
1: Els castellers de Vilafranca ho han tornat a fer. Han descarregat el 3 de 10 en el desè aniversari del primer que van completar a la capital del Garraf. Uns grans verds que a la segona ronda han tornat a descarregar el 4 de 9 amb l'agulla, a la tercera el 5 de 9 i per acabar el pilar de 8. Estrena també de cama extra de la colla jove Xiquets de Tarragona, que s'ha acomiadat de la plaça amb el pilar de 8, l'estrena del dia. Els tarragonins de la camisa lila han fet una sortida espectacular amb el 2 de 9, el tercer que descarreguen enguany, i han solventat la segona i la tercera ronda amb el 3 de 9 i el 4 de 9. Avui, la tercera colla convidada, els nens al Vendrell, la colla que enguany celebra el seu centenari i que a Vilanova ha aconseguit descarregar el seu primer 3 de 8 de l'any i apuntar-se també la primera clàssica de 8. La plaça de la vila de la capital del Garraf ha vibrat amb la colla local, els bordegassos de Vilanova, gran actuació dels a la camisa groc terrós que per primer cop enguany han ajuntat els dos bàsics de 8, el 3 i el 4 de 8, que han descarregat amb autoritat, i a la tercera ronda la torre de 7.
0: Vilaplana, al Baix Camp, ha acollit aquest dissabte al vespre la 18a edició del Mozart. Es tracta d'un festival que uneix diferents disciplines artístiques i que enguany ha girat al voltant del concepte de la vulnerabilitat. Vilaplana, Eloi Tost.
3: Música, cine, literatura o escultura són algunes de les disciplines que enguany s'han barrejat al Mozart, que ha reunit unes 400 persones. La directora artística del festival, Mercè Mariner, explica el perquè de la vulnerabilitat com a eix central.
22: Van coincidir tota una sèrie de coses i al final la paraula que ha anat apareixent és aquesta, vulnerables, que m'agrada molt. I és una miqueta la petjada que va deixar l'any passat i que enguany recollim, i que això, de la tendresa han passat a la vulnerabilitat, que ho engloba una miqueta tot, perquè és una condició que travessa la persona, l'ésser humà, no?
3: Els joves hi han tingut un paper central, tant en la presència d'artistes com el pianista Bruno Anguera, com en l'elaboració d'un curtmetratge on el jovent del poble ha expressat les seves emocions.
23: Te lo vas a perder.
24: Sí, esto es el búnker, ¿no?
25: Soy Bebo, Lola.
0: La pel·lícula A Fuego, el debut de la directora Estel Díaz, s'estrena aquest cap de setmana a l'Atlàntida Film Fest de Palma. La cinta, que es podrà veure a finals d'agost dels cinemes, és una història d'amistat juvenil que enllaça dansa i culpa. Ens ho explica des de Palma Caterina Carmany.
26: Tot canvia per la Lola quan el seu germà mor i ella entra al seu món de ball, amb un secret que ho mou tot. Sentim la directora de A Fuego, Estel Díaz.
27: A la pel·lícula els personatges guarden aquest secret compartit, sobretot per por, sentiment de culpa, un penediment perquè se senten responsables del que li va passar al Nico. No són capaços d'enfrontar-se al que va passar perquè requereix un procés emocional que és el que fan al llarg de la pel·lícula.
26: Pel·lícula comercial, però que intenta fomentar l'associacionisme i els valors de grup, a la vegada que vol remoure l'espectador i presentar la dansa com una cura.

0: L'última estrena de l'edició d'enguany del Festival Grec de Barcelona és a càrrec de la prestigiosa companyia xinesa Tao Dance Theater i ha presentat en primícia a l'Estat les seves coreografies numèriques 16 i 17, dues peces que es basen en l'abstracció i la tècnica del moviment del cos. Ho ha seguit la Marta Vives.
1: La Tao Dance Theater prometia als espectadors una experiència sensorial i l'hem tinguda. Amb el seu espectacle hipnòtic de cossos que creen moviments ondulants i precisos i que es converteixen en una única força d'una bellesa extraordinària. Aquest era el punt de partida del coreògraf de la companyia, Tao Ye, que ho explicava d'aquesta manera.
2: Perquè tots tenim un cos, tots tenim cos. Per tant, tota la meva obra es concentra en el cos i vull que el cos sigui un element que interconnecti amb tots els llenguatges.
1: I damunt l'escenari, dues coreografies amb títol numèric. A 16, els ballarins estan connectats en una seqüència lineal que projecten ones d'energia ondulant. A 17 pren com a punt de partida els sons i la música dels mateixos intèrprets que donen forma als moviments des del terra dels ballarins. Una experiència fascinant, la d'aquesta companyia xinesa que va revolucionar el llenguatge de la dansa el 2008 i que ara és una de les més cobejades arreu del món. Ha estat l'espectacle final sota quatre gotes mal comptades que han caigut a Montjuïc d'una edició del Grec en què la dansa ha estat especialment destacada en quantitat i qualitat i que ha permès constatar el gran nivell que viu aquesta disciplina a tot el món i de la que el Grec n'ha estat el millor aparador.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Després que Òmnium Cultural de Terrassa decidí retirar el Premi Ferran Canyameres de novel·la d'intriga a Jordi Soler Comas per incompliment de les bases i declarar-lo desert, l'autor es defensa dient que va oferir a Pagès Editors comprar-ne els drets. En declaracions a aquesta emissora ha explicat que les xifres de vendes dels últims premis són molt baixes i que això pot afectar la seva carrera.
4: Per diferents motius, a mi Pagès em semblava que era molt mala opció per a mi. Havia consultat les xifres de venda dels premis anteriors i havia vist que eren unes xifres molt baixes. I llavors, avui en dia, que els autors estem sotmesos a la dictadura de les vendes, clar, si el teu últim llibre ha venut molt poc, i quan dic molt poc vull dir menys de 100 exemplars, és molt difícil vendre el següent llibre.
0: Soler també ha explicat que mai va actuar a l'esquena d'Òmnium, que va intentar negociar amb Pagès i que la resposta va ser molt negativa.
4: Quan vaig intentar posar-me en contacte amb ells, em va costar una mica. I al final, quan vaig aconseguir parlar amb algú, aquest algú va ser, bueno, va estar francament hostil, va ser una conversa molt desagradable, em va posar de volta i mitja, i quan jo els vaig dir, escolta'm, si jo truco de bona fe per intentar comprar-vos els drets d'edició. Anem a aconseguir un acord que sigui bo per a tothom. No van voler.
0: El jurat va premiar la novel·la Icunde per unanimitat i en va destacar l'alt valor literari. Amb 35 edicions, el Ferran Canyameres és el guardó de novel·la d'intriga més antic del país en el gènere i també el de major dotació econòmica, amb 5.500 euros per a l'obra guanyadora.
3: Esports.
0: Amb en Roger Arbusà.
5: El Girona ha perdut contra l'Arsenal al trofeu Costa Brava 1-4 en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. L'equip anglès, actual campió de la Premier i finalista de la Champions, ha demostrat ser superior, tot i el gol del Girona, que l'ha fet Arnau. A l'inici de la segona part ha estat l'1-2. El central David López analitza la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
6: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
5: El jugador barceloní demana arribades, sobretot a la posició de central.
6: Ja per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar. Com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, que estem jo i Francesc. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
5: El pròxim partit del Girona serà divendres que ve contra el Sabadell. L'equip vallesà també ha jugat aquest dissabte i ha empatat 0-0 contra l'Andorra. El partit s'ha jugat a porta tancada al Car de Sant Cugat. Abans ha jugat l'Espanyol i també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough en el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos Idolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart hora de joc per molèsties. Són declaracions de l'autor del primer gol, el davanter del filial, Marcos Fernández.
7: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
5: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a l'inici de Lliga.
8: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
9: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
8: We just want to be ready for that and, you know, have a good year this year.
5: I el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a porta tancada, a Peralada. Ha debutat una de les noves incorporacions, la jugadora basca que ve de la Reial, Mirare Uria.
10: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras evidentemente hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
5: Aquest dissabte ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu d'Eco per continuar treballant junt amb Hansi Flick en la confecció de la plantilla per a la pròxima temporada. Això el dia que hem sentit Jesse Bissibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys ha fet aquest dissabte el seu primer entrenament. Són declaracions de Bissibu sobre la figura de Flick.
11: Yeah, I talked with Hansi.
12: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
11: I'm a work hard and be there.
5: Un Bissibu que té com a referència un exjugador del Barça.
11: My favorite player, I'd say Neymar.
12: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
11: That's the reason I started to play football.
5: I més enllà del futbol, Iris Tió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Tió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Tió i Denis González han estat segons a la prova de duet mixt lliure, en aquest cas a 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
13: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
5: I també aquest dissabte s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení amb inici i final a Lausana, Suïssa. La victòria ha estat per a la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, han aguantat tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és 12a a la general. Aquest diumenge, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, també amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Tresca Info.

0: A Ceuta, la població impedeix que l'extrema dreta es manifesti contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. L'exèrcit i la policia han continuat aquest dissabte amb les expulsions per la frontera del Marroc. Algunes fonts eleven la xifra de morts entre les persones que intentaven entrar a la ciutat a més de 100, tot i que oficialment es manté en 67. Mentre la ciutat recupera el pols amb la reobertura de comerços, la polèmica política creix. Pedro Sánchez critica, per carta, la reacció, diu, egoista d'alguns socis de la Unió Europea davant la situació a la ciutat autònoma. Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió dels ministres de l'Interior. Aquest dissabte, dos dies després de l'inici de la crisi a Ceuta, el rei Felip VI s'ha pronunciat per demanar que l'Estat vetlli per evitar que la situació es repeteixi. En un comunicat expressa la seva preocupació i indignació per uns fets que qualifica de greus i diu que cal adoptar mesures per garantir la seguretat de Ceuta i Melilla. Tot i la calor intensa, el mes d'agost comença amb bones perspectives pel que fa a l'ocupació turística. Les altes temperatures tiren enrere alguns visitants, però l'eclipsi del 12 d'agost ha disparat les reserves. Tot i això, segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es podran permetre fer ni una setmana de vacances, encara que tingui feina. Els castellers de Vilafranca descarreguen el primer castell de 10 de la temporada. Ha estat un 3 de 10 a la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
1: Esports. Aquest dissabte han jugat partits amistosos el Girona, el Sabadell i l'Espanyol. El Girona ha perdut contra l'Arsenal al Trofeu Costa Brava 1-4. El Sabadell ha empatat 0-0 contra l'Andorra i l'Espanyol també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough anglès. Iris Tió aconsegueix dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Tió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Tió i Denis González han estat segons a la prova de duet mixt lliure. I victòria de la ciclista neerlandesa Lorena Vives a la primera etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi és dotzena a la general a 18 segons de la líder.
0: Pel que fa al temps, es notarà una refrescada de lleugera a notable al Pirineu, punts del nord de Barcelona i a l'interior de Girona, després de les darreres tempestes i pedregades. Molta xafogor i calor a la costa i a les Terres de l'Ebre, amb un avís activat de calor nocturna. Temps assolellat aquest diumenge, amb núvols baixos a la costa. Tarda variable i xàfecs al Pirineu i Prepirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Tensió a Ceuta aquest dissabte quan la població ha impedit una manifestació de l'extrema dreta espanyola que intentava capitalitzar la crisi migratòria. 67 persones han mort oficialment aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. L'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de la ciutat autònoma, mentre creix la sensació entre la població que tot plegat ha estat orquestrat des de Rabat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Ceuta unida i no dividida!
4: Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida!
5: Els ultras de Núcleo Nacional, el Vice Pérez o l'influencer d'extrema dreta Vito Quiles planejaven concentracions al centre de Ceuta, però els plans se li han frustrat. Els ha calgut l'escorta policial per poder moure's per uns carrers on molts veïns els han escridassat reivindicant el caràcter multireligiós i multiracial de Ceuta i acusant-los de voler aprofitar-se d'una situació migratòria extraordinària com la que s'ha viscut els últims dies. Aquest diumenge, per cert, s'espera a Ceuta el líder de Vox, Santiago Abascal.
6: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todo los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tienen papeles y han entrado por la frontera porque esto creemos que está pactado, porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
5: El Luis, de 17 anys, volia unir-se a la concentració i com molts es preguntava com i per què 60.000 migrants van poder entrar de cop creuant el pas fronterer del Tarajal per aigua o terra el dijous al vespre. És la pregunta que plana en aquesta ciutat que torna a la normalitat a trompicons. La Lola, prenent-se un horchata al principal carrer comercial, apunta al rei del Marroc com a instigador de la situació.
7: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
5: Molt il·lustratiu és el titular del Faro de Ceuta, les 48 hores del xantatge del Marroc a Espanya a costa de Ceuta. Els caballes, com s'anomenen aquí, asseguren que se senten hostatges de jocs geopolítics. I mentrestant, durant tot el dia, centenars de joves marroquins han desfilat en un èxode invers a través del Tarajal de retorn al Marroc.
8: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Oh, sí, Marroco. Sí.
9: Viva la Casa Blanca, el Grimbus, Chelimut.
5: Els soldats els recollien si calia als espigons o al carrer i els acompanyaven cap a la sortida, segons hem pogut observar. Però com advertia el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, l'ambient a Ceuta és tens i encara queden grups de joves que hem vist caminant per la perifèria.
10: La situació que vive en Ceuta és absolutamente insostenible. Las estimaciones apuntan a que en nuestra ciudad han entrado con motivo de este episodio unas 60.000 personas.
5: Han reobert botigues i cafeteries, però la Fira de Ceuta i les festes patronals de Santa Maria d'Àfrica continuen cancel·lades.
0: Amb la crisi gairebé superada, el debat polític se centra ara a aclarir-ne les causes i depurar responsabilitats. L'última reacció arriba des de la Casa del Rei. Felip VI s'ha declarat indignat pels fets de Ceuta i ha demanat a l'Estat que vetlli perquè no es tornin a repetir. D'altra banda, el govern espanyol celebra l'eficàcia amb què han aconseguit revertir la situació en només 24 hores davant les crítiques del Partit Popular, que l'acusa de saber des de fa dies que hi hauria una entrada massiva de migrants. Madrid, Alba Gil.
11: Dos dies després que esclatés la pitjor crisi migratòria dels últims temps, el rei Felip VI es mostra indignat. Diu que ha seguit amb gran preocupació els greus esdeveniments i lamenta la mort trista i tràgica de desenes de persones. Ho ha fet en un comunicat en què assegura que l'Estat, que ell mateix lidera, ha de vetllar per la seguretat i per evitar que episodis així es tornin a repetir. Això mateix li han preguntat al ministre de l'Interior, que no ho ha descartat, tot i que ha assegurat que tenen múscul suficient per fer-hi front. Fernando Grande Marlaska continua responsabilitzant de la situació les màfies de tràfic de persones i tanca files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i en destaca la col·laboració. També nega que fos possible preveure la crisi perquè, admet, va agafar per sorpresa els serveis d'intel·ligència.
12: No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente.
11: Alberto Núñez Feijóo pensa tot el contrari, que el govern espanyol ho sabia des de principis de setmana i, tot i que per ara no presenta proves, exigeix explicacions a la Moncloa.
13: No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 persones.
11: I fent seu el discurs de l'extrema dreta, Feijóo ha qualificat l'entrada de migrants d'ocupació premeditada.
0: Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió extraordinària de ministres de l'Interior per abordar la crisi de Ceuta, que ha fet aflorar les tensions entre els socis europeus. Tot després que ho reclamessin d'una banda el govern espanyol i de l'altra una vintena de països liderats per Itàlia i Alemanya. En una carta, líders de 22 estats s'han mostrat crítics amb la regularització recent de més d'un milió de persones migrants a l'estat espanyol, així com amb la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix les devolucions en calent. Consideren que són mesures que han contribuït a l'actual crisi perquè, segons argumenten, afavoreixen l'efecte crida. El president espanyol, Pedro Sánchez, hores abans també havia reclamat una reunió per consensuar una resposta comuna. Sánchez ha criticat també l'actitud d'alguns socis europeus, com la de la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Considera que la seva reacció ha estat injusta i basada en prejudicis, notícies falses, ignorància o interès polític. Aquest dissabte, de fet, Itàlia ha començat a fer controls aleatoris en ports i aeroports de passatgers procedents de l'estat espanyol. Així ho han viscut alguns dels viatgers que han aterrat a Roma.
14: Esperava que sí, però no hemos tenido que presentar ninguna documentación. Sí, todo normal.
15: Nada más que vinimos de bajarnos del avión, tuvimos que pasar los DNI. Algunos de nosotros nos hicieron pasar el pasaporte de España. Entonces ya, pues, fue una liada.
0: Meloni va anunciar divendres la suspensió temporal del Tractat de Schengen al·legant motius de seguretat. Òscar Camps, fundador i director de l'ONG Open Arms, alerta que és molt possible que el nombre de morts a Ceuta augmenti i lamenta que cap autoritat estigui buscant les causes principals que han portat aquesta situació. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
16: És una tragèdia humanitària, però també és el fracàs d'una estratègia política, una política migratòria que ja fa anys que denunciem. El més greu és que continuem comptant morts i, mentrestant, ningú assumeix les causes que els han provocat, aquests morts, no?
0: Camps considera que reduir un fenomen tan complex a un simple efecte crida és ignorar les causes de la immigració. També afegeix que intentar externalitzar el control migratori cap a tercers països acaba convertint les persones en una eina de pressió política.
2: 3CAT Info.
0: Més coses. 13 persones, 11 d'elles turistes, han mort en un accident d'avioneta al Perú. L'aparell, que feia un vol turístic sobre les línies de Nazca, al sud del país, s'ha estavellat contra el terra i després s'ha incendiat. Segons la policia peruana, no hi ha hagut cap supervivent. De moment no se saben les causes del sinistre. Aquest divendres es van tornar a autoritzar els vols a la zona després d'estar suspesos uns dies a causa dels forts vents i les tempestes de sorra. Les línies de Nazca són un dels principals reclams turístics d'aquesta zona. Es tracta de dibuixos que representen línies rectes, formes geomètriques i figures d'animals fetes al terra del desert. L'Orient Mitjà està en alerta davant una possible escalada per la guerra a l'Iran. Aquesta dissabte a la tarda, gairebé una desena d'ambaixades dels Estats Units a la regió han instat els seus ciutadans a marxar o estar preparats en cas que calgui fer-ho. A part, també els han recomanat extremar les precaucions i els han advertit de possibles cancel·lacions de vols, tancaments de l'espai aeri i dificultats per desplaçar-se. A Israel, l'exèrcit ja ha activat l'alerta màxima. Es preparen, segons mitjans del país, davant de possibles represàlies per part de Teheran. El règim dels ayatolàs, en les últimes hores, ha acusat els Estats Units de tirar la tensió i ha amenaçat d'atacar els països aliats de Washington. Mitjans nord-americans han informat sobre la intenció de Donald Trump de llançar una nova campanya de bombardejos massius contra l'Iran, especialment contra infraestructures energètiques. Rússia ha atacat amb drons 300 benzineres ucraïneses durant els mesos de juny i juliol com a represàlia pels atacs de Kiev contra les refineries russes de petroli, que provoquen desabastiment i cues entre la població. Els atacs de revenja contra les benzineres tallen el subministrament i també provoquen el pànic entre la població civil, com explica aquesta policia ucraïnès víctima d'un dron.
17: Quan vaig sentir el dron, ja baixava cap a mi. Vaig veure un flash de llum, em vaig aixecar i vaig veure que tenia ferides als braços i les cames. Rússia ho fa per intimidar-nos i crear pànic.
0: Justament aquest dissabte, Ucraïna ha bombardejat un vaixell de càrrega i tres refineries de petroli russes. Per la seva banda, Moscou ha atacat dipòsits de combustible al port ucraïnès d'Odessa i un remolcador al port de Mykolaiv. I unes hores abans, almenys una desena de persones han mort a Kiev en una nova onada d'atacs russos amb 185 drons i 35 míssils, 27 dels quals eren balístics. A Moscou, almenys tres persones han mort i una vintena han resultat ferides de diversa gravetat arran d'una explosió a prop d'una cafeteria de la plaça Kudrinskaya, al centre de la capital russa. La policia atribueix l'explosió a un artefacte artesanal col·locat per una dona, ja que un agent de seguretat ha vist com la dona dipositava l'artefacte sense entrar al local. So de sirenes i cotxes policials arran de la deflagració a una zona molt concorreguda a prop del Parc Zoològic de Moscou. La policia encercla la zona a la recerca de pistes mentre els serveis sanitaris evacuaven les víctimes. El president nord-americà Donald Trump ha penjat una imatge a la seva xarxa social que suggereix que Veneçuela hauria de formar part dels Estats Units, coincidint en el temps amb l'inici d'un diàleg entre l'oposició i el govern chavista sobre el procés de transició. La reunió, que apadrina precisament la Casa Blanca, ha exclòs la líder opositora, Maria Corina Machado, en favor de Dinora Figuera, una exdiputada que ha viscut 8 anys a l'exili. Un antic ministre, amb els governs de Chávez i Maduro, Alejandro Fleming, ha criticat aquesta absència de Machado.
18: En los negociadores es fundamental para garantizar el éxito que los participantes gocen de legitimidad en Venezuela. Por eso es fundamental que María Corina Machado, que hoy es el líder político de mayor relevancia en Venezuela, o participe en las negociaciones o nombre a un representante que participe en esas negociaciones.
0: El chavisme està dividit sobre aquest diàleg i, de fet, un grup de persones han protestat aquest dissabte a Caracas per denunciar el que han qualificat d'ingerència dels Estats Units. La imatge que Trump ha compartit a la seva xarxa Truth és un mapa de Venezuela amb els colors de la bandera nord-americana i el lema Estat 51.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
19: La temperatura baixarà una mica en aquests llocs on hi ha plogut la tarda i vespre d'aquest dissabte 1 d'agost, que ens ha portat un canvi de temps pel que fa a tempestes, tamborinades, calamarsades i alguna pedregada. Sobretot Pirineu Oriental, fins a la Vall d'en Bas, a punts de la Garrotxa, doncs hi ha hagut calamarsa de mig centímetre a gairebé 2 centímetres en el cas de Molló. Aquí en pluges que han arribat a superar els 38-40 litres per metre quadrat a 7 cases, pràcticament 50 litres per metre quadrat. Feia gairebé 2 mesos que no hi plovia tant al Pirineu. Molló, la mida de la pedra, insistim que ha anat de mig centímetre a gairebé 2 centímetres. Ribes de Freser, 35 litres per metre quadrat. Cap de Bànol, 20 litres. A Ripoll, 16. N'han caigut 24 a Castellà de Nuc, o també a Morella. Ha plogut al sud del país. A la Sénia, fins a 5 litres per metre quadrat. A la Ràpita, 3 litres per metre quadrat. Per tant, una regada que, on ha tocat, convenia, ha anat bé i ha refrescat. Preveiem un diumenge que començarà molt aixafogor. Tenim avís de calor nocturna al litoral tarragoní, Garraf i Delta de l'Ebre, també terres interiors de l'Ebre, mínimes que no baixaran tota la matinada dels 23, 24, 25 i punts del litoral 26, 27 de mínima, i de dia molta calor, màximes de 30, 37, 38 a l'interior, fregant els 39 a la ciutat de Lleida. Dia de sol, dia de calor, matí amb núvols baixos a la Costa Daurada i punts del prelitoral, i a la tarda ruixats i tempestes, que afectarien aquest diumenge al Pirineu, Prepirineu, menys probables els ports i terra alta, i en principi menys quantitat de pluja i menys quantitat de pedra o calamarsa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis llargs de calor. Pràcticament no ha plogut i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, l'Observatori Fabra i el de l'Ebre, 2 dels més antics del país, han registrat el juliol més calorós de la seva història. I aquest estiu ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus en algun punt del país, un mes que en tot l'any passat. Ho ha explicat aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
20: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta el rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
0: També fa molta calor a les nits. Hi ha una estació del barri de les Corts de Barcelona on ja s'ha igualat el rècord anual de 36 nits tòrrides que es va assolir l'any passat. I a més, gairebé no hi ha hagut pluges al juliol.
20: Ha sigut dels més secs des de 1950. Moltíssimes estacions han recollit menys d'un litre. És un dels mesos que hauria de ser més plujosos a punts del Pirineu, i fins i tot en aquells llocs el dèficit és molt important.
0: Precisament aquestes altes temperatures han fet que molta gent canviï el seu destí de les vacances. Hi ha zones que en surten perjudicades, però també hi ha alguns destins, com els que cauen en la franja on es podrà veure l'eclipsi del 12 d'agost, que aquest any es veuran beneficiats. Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que els visitants prioritzen zones menys caloroses o opten per viatjar fora del pic de l'estiu. Lluís Manel Dorca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
1: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havíem trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguer, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona.
0: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació gràcies a l'eclipsi. I a Lleida les previsions també són molt bones. Sentim el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre.
21: Especial singularitat del sector del turisme actiu, que estan notant, detectant un increment d'un 20% de la demanda respecte a l'any anterior, sobretot en les activitats d'aigua. Pensem que estem patint un estiu molt calorós i això convida a gaudir de les activitats d'aigua i, a més, tenim molta aigua.
0: Pel que fa als càmpings, preveuen una ocupació del voltant del 85% i recorden que els últims anys s'ha desestacionalitzat la temporada i al setembre també tenen molts clients. Ara bé, no tothom pot fer vacances, encara que tingui feina. Segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es pot permetre una setmana de descans fora de casa. Una situació força habitual, per exemple, en el cas dels treballadors autònoms i de les famílies monoparentals. Ho han explicat el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio la Maria Serra, una estudiant i autònoma de 24 anys, i l'Olesia Gul, una refugiada ucraïnesa que viu sola a Barcelona amb la seva filla.
22: Si ets jove i vius a Barcelona i has d'estudiar, fas coses d'hostaleria o cuidar nens. Per tant, vacances com a tal, jo fa molts anys que l'estiu no faig. Treballes els estius per poder sobreviure durant l'any.
23: Mires a altres i te sientes com un fracasso. No descanses, no estàs feliç, al revés. Estàs com muy no hecho y moralmente esto baja mucho.
0: I us parlem ara de Grècia perquè hi ha alerta màxima pels incendis forestals, especialment a la zona costanera de Porto Hermeno, a 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. El foc ja ha arrasat prop de 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. 400 efectius lluiten contra les flames i ho fan en condicions extremes, agreujades per vents de fins a 130 quilòmetres per hora que durant hores han impedit l'actuació dels hidroavions. Els incendis també afecten altres zones del país, com Creta, l'illa de Paros i el Peloponès. A França, amb l'incendi de la Gironda ja controlat, preocupa ara la revifada de les flames al departament del Var, a la Provença. 2.500 persones han estat evacuades i les autoritats adverteixen que les properes hores seran crucials. A casa nostra, aquest diumenge, baixa a 52 el nombre de municipis en risc extrem d'incendi i també es reobrirà l'accés als espais naturals del Montmanell Marmellà, la Serra del Montsant i Prades, però continuen les restriccions a la Baronia de Rialb, al Montsec de Rubies, al Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Les poblacions en perill extrem són de 10 comarques: l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta. També hi ha 222 municipis més en risc alt. Els bombers continuen treballant perquè l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, no superi el barranc d'Escobedieso, el de Munyidor, el riu Noguera Ribagorçana i les zones de pastures properes a la Vall de Boí. El foc que s'ha revifat aquest dissabte al migdia ha afectat una superfície aproximada de 17 hectàrees de terreny forestal i els agents rurals treballen amb la hipòtesi que l'hauria causat un llamp. I un últim apunt abans dels esports: Protecció Civil demana prudència a les platges, piscines i rius perquè aquest estiu ja han mort ofegades a Catalunya 29 persones, 15 es banyaven al mar, 9 en piscines i 5 en aigües interiors. També han resultat ferides 55 persones. L'any passat, en aquestes dades, el balanç era de 22 banyistes morts i 33 de ferits.
2: Esports.
0: Amb en Roger Arbosà.
24: El Girona ha perdut contra l'Arsenal el trofeu Costa Brava 1-4 en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. L'equip anglès, actual campió de la Premier i finalista de la Champions, ha demostrat ser superior, tot i el gol del Girona, que l'ha fet Arnau a l'inici de la segona part. Ha estat l'1-2. El central David López analitza la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
25: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
24: El jugador barceloní demana arribades, sobretot a la posició de central.
25: Hi ha per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar, com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, que estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat, això són coses de club.
24: El pròxim partit del Girona serà divendres que ve contra el Sabadell. L'equip ballesà també ha jugat aquest dissabte i ha empatat 0-0 contra l'Andorra. El partit s'ha jugat a porta tancada al Car de Sant Cugat. Abans ha jugat l'Espanyol i també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough en el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanc i blau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos Idolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart hora de joc per molèsties. Són declaracions de l'autor del primer gol, el davanter del filial, Marcos Fernández.
3: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho.

0: femenina, el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpeller en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a porta tancada, paralada. Ha debutat una de les noves incorporacions, la jugadora basca que ve de la Reial, Mirare Uria.
1: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras evidentemente hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
0: Aquest dissabte ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu d'ECO per continuar treballant junt amb Hansi Flick en la confecció de la plantilla per a la pròxima temporada. Això el dia que hem sentit Jesse Bisibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys ha fet aquest dissabte el seu primer entrenament. Són declaracions de Bisibu sobre la figura de Flick.
2: Yeah, I talked with Hansi.
3: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
2: I'm a work hard and be there.
0: Un Bisibu que té com a referència un exjugador del Barça.
2: My favorite player, I'd say Neymar.
3: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
2: That's the reason I started to play football.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Iris Thió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Thió i Lilou Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denis González han estat segons a la prova de duet mixt lliure, que en aquest cas, 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
5: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
0: I també aquest dissabte s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení amb inici i final a Lausana, a Suïssa. La victòria ha estat per a la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, han aguantat tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és 12a a la general. Aquest diumenge, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, també amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta.
4: 3CAT Info. Són 2:15.
6: Són 2:15, repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. A Ceuta, la població impedeix que l'extrema dreta es manifesti contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. L'exèrcit i la policia han continuat aquest dissabte fent expulsions per la frontera del Marroc. Algunes fonts eleven la xifra de morts entre les persones que intentaven entrar a la ciutat a més de 100, tot i que oficialment es manté en 67. Mentre la ciutat recupera el pols amb la reobertura de comerços, la polèmica política creix. Pedro Sánchez critica per carta la reacció, diu, egoista d'alguns socis de la Unió Europea davant la situació a la ciutat autònoma. De la seva banda, Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió dels ministres de l'Interior i el rei Felip VI s'ha pronunciat per demanar que l'Estat vetlli per evitar que la situació es repeteixi. En un comunicat, el monarca expressa la seva preocupació i indignació per uns fets que qualifica de greus i diu que cal adoptar mesures per garantir la seguretat de Ceuta i Melilla. A partir d'ara us explicarem que els castellers de Vilafranca descarreguen el primer castell de 10 de la temporada. Ha estat un 3 de 10 a la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú al Garraf. I anirem a la plana de Lleida, on Agricultura intensifica les batudes contra la plaga de conills. Això després que els pagesos hagin criticat que amb els 200.000 exemplars capturats fins ara no n'hi ha prou. I en esports, què destaques, Roger Arbussà?
0: Que aquest dissabte han jugat amistosos el Girona, el Sabadell i l'Espanyol. El Girona ha perdut contra l'Arsenal al Trofeu Costa Brava.

0: Va 1-4, el Sabadell ha empatat 0-0 contra l'Andorra i l'Espanyol també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough anglès.
1: I pel que fa al temps, es notarà una refrescada de lleugera notable al Pirineu, punts del nord de Barcelona i a l'interior de Girona, després de les darreres tempestes i pedregades, molta xafogor i calor a la costa i a les Terres de l'Ebre, amb un avís activat de calor nocturna. Temps assolellat aquest diumenge, amb núvols baixos a la costa, tarda variable i xàfecs al Pirineu i Prepirineu.

0: Tensió a Ceuta aquest dissabte quan la població ha impedit una manifestació de l'extrema dreta espanyola que intentava capitalitzar la crisi migratòria. 67 persones han mort oficialment aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. L'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de la ciutat autònoma, mentre creix la sensació entre la població que tot plegat ha estat orquestrat des de Rabat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
1: Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida!
2: Els ultras de Núcleo Nacional, el Vice Pérez o l'influencer d'extrema dreta Vito Quiles planejaven concentracions al centre de Ceuta, però els plans se li han frustrat. Els ha calgut l'escorta policial per poder moure's per uns carrers on molts veïns els han escridassat reivindicant el caràcter multireligiós i multiracial de Ceuta i acusant-los de voler aprofitar-se d'una situació migratòria extraordinària com la que s'ha viscut els últims dies. Aquest diumenge, per cert, s'espera a Ceuta el líder de Vox, Santiago Abascal.
3: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todo los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tiene papeles y han entrado por la frontera porque esto creemos que está pactado, porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
2: El Luis, de 17 anys, volia unir-se a la concentració i com molts es preguntava com i per què 60.000 migrants van poder entrar de cop creuant el pas fronterer del Tarajal per aigua o terra el dijous al vespre. És la pregunta que plana en aquesta ciutat que torna a la normalitat a trompicons. La Lola, prenent-se una orxata al principal carrer comercial, apunta al rei del Marroc com a instigador de la situació.
4: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
2: Molt il·lustratiu és el titular del Faro de Ceuta, les 48 hores del xantatge del Marroc a Espanya a costa de Ceuta. Els cavalles, com s'anomenen aquí, asseguren que se senten hostatges de jocs geopolítics. I mentrestant, durant tot el dia, centenars de joves marroquins han desfilat en un èxode invers a través del Tarajal de retorn al Marroc.
5: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Oh, sí, Marroco. Sí.
6: Viva la Casa Blanca, el Grimbus, Chelimut.
2: Els soldats els recollien si calia als espigons o al carrer i els acompanyaven cap a la sortida, segons hem pogut observar. Però com advertia el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, l'ambient a Ceuta és tens i encara queden grups de joves que hem vist caminant per la perifèria.
7: Ceuta no ha logrado la normalidad. Todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima, un ambiente anímico en la población de Ceuta marcado por la inquietud.
2: Han reobert botigues i cafeteries, però la Fira de Ceuta i les festes patronals de Santa Maria d'Àfrica continuen cancel·lades.
0: Amb la crisi gairebé superada, el debat polític se centra ara a aclarir-ne les causes i depurar responsabilitats. L'última reacció arriba des de la Casa del Rei. Felip VI s'ha declarat indignat pels fets de Ceuta i ha demanat a l'Estat que vetlli perquè no es tornin a repetir. D'altra banda, el govern espanyol celebra l'eficàcia amb què han aconseguit revertir la situació només 24 hores davant les crítiques del Partit Popular, que l'acusa de saber des de fa dies que hi hauria una entrada massiva de migrants. Madrid, Alba Gil.
8: Dos dies després que esclatés la pitjor crisi migratòria dels últims temps, el rei Felip VI es mostra indignat. Diu que ha seguit amb gran preocupació els greus esdeveniments i lamenta la mort trista i tràgica de desenes de persones. Ho ha fet en un comunicat en què assegura que l'Estat, que ell mateix lidera, ha de vetllar per la seguretat i per evitar que episodis així es tornin a repetir. Això mateix li han preguntat al ministre de l'Interior, que no ho ha descartat, tot i que ha assegurat que tenen múscul suficient per fer-hi front. Fernando Grande Marlaska continua responsabilitzant de la situació les màfies de tràfic de persones i tanca files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i en destaca la col·laboració. També nega que fos possible preveure la crisi perquè, admet, va agafar per sorpresa els serveis d'intel·ligència.
9: No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente.
8: Alberto Núñez Feijóo pensa tot el contrari, que el govern espanyol ho sabia des de principis de setmana i, tot i que per ara no presenta proves, exigeix explicacions a la Moncloa.
10: No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 persones.
8: I fent seu el discurs de l'extrema dreta, Feijóo ha qualificat l'entrada de migrants d'ocupació premeditada.
0: Els experts s'interroguen sobre la sospitosa falta d'informació dels serveis d'intel·ligència espanyol respecte de l'entrada de milers de persones a Ceuta. Això ho ha dit el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio Gemma Pinyol Jiménez, politòloga i investigadora en polítiques migratòries de la Universitat Pompeu Fabra.
11: 50.000 persones que, a més, no venien de la zona de frontera, sinó que algunes d'elles expliquen que havien caminat 500 quilòmetres. Això vol dir que, de manera activa o passiva, les autoritats marroquins sabien i tenien informació d'això, i la pregunta seria per què només, no perquè no en tenia informació altres espais, no, d'intel·ligència.
0: Per Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, les persones migrants poden ser instrumentalitzades per diferents opcions polítiques. Són declaracions a 3CAT Info.
12: S'instrumentalitzen pels dos costats, pel costat del govern marroquí, per pressionar el govern espanyol, i s'instrumentalitza molt directament per part de l'extrema dreta i més enllà per imposar un relat d'invasió, d'allau, de falta de control que porta a tota una sèrie de mesures i discursos clarament no només xenòfobs, sinó clarament il·liberals.
0: Les imatges de la crisi migratòria de Ceuta han portat França a anunciar un reforç dels controls a la frontera amb l'Estat espanyol, però aquest dissabte al Voló s'ha viscut una jornada de normalitat, trànsit intens per l'inici de les vacances i controls puntuals a alguns vehicles. Berta Artigas Fontàs.
13: Molts dels conductors que han passat cap a França ni tan sols sabien que el govern francès havia anunciat més vigilància. Entre ells hi ha en Jeremy, un francès resident a Barcelona, que sí que ha seguit les imatges de Ceuta.
14: Y la verdad que las imágenes dan un poco de miedo. Y bueno, escuché lo de la frontera, pero no sé exactamente qué está pasando.
13: També hi ha qui posa el focus en la dimensió humanitària de la crisi. La vanesa que viatja de vacances a França recorda que darrere les xifres hi ha persones.
15: El fet que la gent hagi arribat d'aquesta manera és una llàstima, no només per les persones mortes, sinó per les persones que han quedat pel camí i per com se'ls utilitza, com s'utilitza la gent per temes més estratègics políticament.
13: Malgrat l'anunci del desplegament de 170 agents, drons i avions, al pas fronterer del Voló no s'observa de moment un increment visible de la presència policial més enllà dels controls selectius que ja són habituals.
0: El bisbe Xavier Gómez, responsable de migracions a la Conferència Episcopal Tarraconense, denuncia la utilització política de la crisi migratòria de Ceuta. En una carta que ha enviat a la resta de bisbes catalans i a la qual ha tingut accés aquesta emissora, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat critica que alguns polítics vulguin treure benefici electoral del que qualifica com a drama humà.
16: Cal preguntar-nos honestament a qui pot beneficiar aquesta situació. No beneficia les persones que s'han llançat al mar. Pot beneficiar, en canvi, els qui utilitzen la mobilitat humana com a instrument de pressió política, els qui volen tensar relacions diplomàtiques, els qui juguen amb la por social o els qui converteixen el sofriment aliè i la por en rèdit electoral.
0: El bisbe Xavier Gómez assegura que no és creïble atribuir l'entrada massiva de persones a la sentència del Suprem ni a la regularització d'immigrants a Espanya. Mentrestant, Melilla ha anat reobrint gradualment la seva frontera amb el Marroc per la baixada de la pressió migratòria, que d'entrada ha estat menor que a Ceuta. Aquest dissabte s'ha permès la circulació en els dos sentits de centenars de vehicles que estaven fent el pas de l'estret i que estaven atrapats des de dijous. La delegada del govern espanyol a Melilla, Sabrina Mo, ha considerat prioritari desbloquejar aquest trànsit.
17: La pressió migratòria ha bajado ahora mismo y eso, pues bueno, ha supuesto que podamos abrir de manera progresiva y gradual y siempre ciñéndonos a esos criterios de seguridad a esta apertura de frontera en ambos sentidos.
0: La nit passada, 19 persones han entrat a Melilla nedant i no se les ha pogut retornar a causa de la sentència del Tribunal Suprem que impedeix expulsions en frontera. Altres migrants, sense quantificar, hi han entrat per via terrestre i els han retornat al Marroc.
18: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A Colòmbia, un atemptat amb cotxe bomba ha deixat almenys 11 ferits, 8 dels quals policies. L'explosió ha passat a Cúcuta, una ciutat fronterera amb Veneçuela, on operen diverses guerrilles, 6 dies abans de la investidura de l'ultradretà Abelardo de la Espriella. El president electe, que va fer de la lluita contra la violència la seva bandera durant la campanya, ha condemnat els fets i ha assegurat que el terrorisme no intimidarà a Colòmbia ni doblegarà la voluntat dels ciutadans. Les autoritats locals han ofert una recompensa a qui aporta informació.
19: La Governació de Norte de Santander rechaza contundentemente este acto violento y ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca al esclarecimiento de los hechos violentos que se presentaron en la madrugada del día sábado.
0: Mentrestant, el president sortint, Gustavo Petro, ha fet el seu últim viatge oficial a Cuba, on ha mostrat la seva solidaritat per un país que, segons ha dit, està amenaçat per un bloqueig per míssils i per una invasió en referència als Estats Units de Donald Trump.
18: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A casa nostra, agricultura intensifica les batudes contra la plaga de conills que afecta la plana de Lleida. Això després que els pagesos hagin criticat que amb els 200.000 exemplars capturats fins ara no n'hi ha prou. La situació afecta especialment el Segrià, la Noguera, les Garrigues, l'Urgell, el Pla d'Urgell i la Segarra. Verdú, Alba Mor.
20: El Departament d'Agricultura ha previst una cinquantena d'accions combatudes en recorreguts nocturns amb vehicles o aguaits en punts estratègics. Mesures que primer s'aplicaran al municipi de Verdú, a l'Urgell, i posteriorment a Alfés i Aspa, al Segrià. Es tracta de zones on la densitat de conills és força alta, causant estralls als cultius. Els pagesos confien rebaixar la sobrepoblació de fauna amb el desplegament d'aquestes mesures, tot i que també reconeixen que no serviran per arribar a la densitat desitjada. En parla Ramon Boleda, pagès de Verdú i representant de la plataforma Pagesos o Conills.
21: Confiem en rebaixar la població de conills, però no arribarem ni pensaments als 50 conills per quilòmetre quadrat que diuen que és el desitjable, ni pensaments, perquè n'hi ha mils més. Si aquest pla de xoc, de la manera que s'actua ara, aquests dies, s'hagués fet des del primer dia que vam demanar, ara ja podríem anar de vacances. No s'ha fet. O sigui, s'ha fet tard, 2 anys tard.
20: Un cop finalitzin aquestes mesures de xoc, caldrà fer un manteniment de la presència de conills, feina que des del departament diuen que ja passa a les àrees privades de caça i als pagesos.
18: El temps.
0: Dani Ramírez.
22: La temperatura baixarà una mica en aquests llocs on hi ha plogut. La tarda i vespre d'aquest dissabte, 1 d'agost, que ens ha portat un canvi de temps pel que fa a tempestes, tamborinades, calamarsades i alguna pedregada. Sobretot Pirineu Oriental, fins la Vall d'en Bas, a punts de la Garrotxa, doncs hi ha hagut calamarsa de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres en el cas de Molló. Aquí en pluges que han arribat a superar els 38-40 litres per metre quadrat a 7 cases, pràcticament 50 litres per metre quadrat. Feia gairebé 2 mesos que no hi plovia tant al Pirineu. Molló, la mida de la pedra, insistim que ha anat de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres. Ribes de Freser, 35 litres per metre quadrat. Capdavànol, 20 litres. A Ripoll, 16. N'han caigut 24 a Castellà de Nuc, o també a Morella. Ha plogut al sud del país. A la Sénia, fins a 5 litres per metre quadrat. A la Ràpita, 3 litres per metre quadrat. Per tant, una regada que, on ha tocat, convenia, ha anat bé i ha refrescat. Preveiem un diumenge que començarà amb molta xafogó. Tenim avís de calor nocturna al litoral tarragoní, Garraf i Delta de l'Ebre, també terres interiors de l'Ebre, mínimes que no baixaran tota la matinada dels 23, 24, 25 i punts del litoral 26, 27 de mínima i de dia molta calor, màximes de 30, 37, 38 a l'interior, fregant els 39 a la ciutat de Lleida. Dia de sol, dia de calor, matí amb núvols baixos a la Costa Daurada i punts del prelitoral i a la tarda ruixats i tempestes que afectarien aquest diumenge al Pirineu, Prepirineu, menys probables els ports i terra alta i, en principi, menys quantitat de pluja i menys quantitat de pedra o calamarsa.
18: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La temporada castellera 2026 ha tornat a veure el primer castell de Déu a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Ho ha seguit Josep Almirall.
1: Els castellers de Vilafranca ho han tornat a fer. Han descarregat el 3 de 10 en el desè aniversari del primer que van completar a la capital del Garraf. Uns grans verds que a la segona ronda han tornat a descarregar el 4 de 9 amb l'agulla, a la tercera el 5 de 9 i per acabar el pilar de 8. Estrena també de cama extra de la colla jove Xiquets de Tarragona, que s'ha acomiadat de la plaça amb el pilar de 8, l'estrena del dia. Els tarragonins de la camisa lila han fet una sortida espectacular amb el 2 de 9, el tercer que descarreguen enguany, i han solventat la segona i la tercera ronda amb el 3 de 9 i el 4 de 9. Avui, la tercera colla convidada, els nens al Vendrell, la colla que enguany celebra el seu centenari i que a Vilanova ha aconseguit descarregar el seu primer 3 de 8 de l'any i apuntar-se també la primera clàssica de 8. La plaça de la vila de la capital del Garraf ha vibrat amb la colla local, els bordegassos de Vilanova, gran actuació dels a la camisa groc terrós que per primer cop enguany han ajuntat els dos bàsics de 8, el 3 i el 4 de 8, que han descarregat amb autoritat, i a la tercera ronda la torre de 7.
0: Vilaplana, al Baix Camp, ha acollit aquest dissabte al vespre la 18a edició del Mozart. Es tracta d'un festival que uneix diferents disciplines artístiques i que enguany ha girat al voltant del concepte de la vulnerabilitat. Vilaplana, Eloi Tost.
3: Música, cine, literatura o escultura són algunes de les disciplines que enguany s'han barrejat al Mozart, que ha reunit unes 400 persones. La directora artística del festival, Mercè Mariner, explica el perquè de la vulnerabilitat com a eix central.
4: Van coincidir tota una sèrie de coses i al final la paraula que ha anat apareixent és aquesta, vulnerables, que m'agrada molt. I és una miqueta la petjada que va deixar l'any passat i que enguany recollim, i que això, de la tendresa hem passat a la vulnerabilitat, que ho engloba una miqueta tot, perquè és una condició que travessa la persona, l'ésser humà, no?
3: Els joves hi han tingut un paper central, tant en la presència d'artistes com el pianista Bruno Anguera, com en l'elaboració d'un curtmetratge on el jovent del poble ha expressat les seves emocions.
23: Te lo vas a perder.
24: Este es el búnker, ¿no? Soy Bebo, Lola.
0: La pel·lícula A Fuego, el debut de la directora Estel Díaz, s'estrena aquest cap de setmana a l'Atlàntida Film Fest de Palma. La cinta, que es podrà veure a finals d'agost dels cinemes, és una història d'amistat juvenil que enllaça dansa i culpa. Ens ho explica des de Palma Caterina Carmany.
25: Tot canvia per la Lola quan el seu germà mor i ella entra al seu món de ball, amb un secret que ho mou tot. Sentim la directora de A Fuego, Estel Díaz.
26: A la pel·lícula els personatges guarden aquest secret compartit, sobretot per por, un sentiment de culpa, un penediment perquè se senten responsables del que li va passar al Nico. No són capaços d'enfrontar-se al que va passar perquè requereix un procés emocional que és el que fan al llarg de la pel·lícula.
25: Pel·lícula comercial, però que intenta fomentar l'associacionisme i els valors de grup, a la vegada que vol remoure l'espectador i presentar la dansa com una cura.

0: L'última estrena de l'edició d'enguany del Festival Grec de Barcelona és a càrrec de la prestigiosa companyia xinesa Tao Dance Theater i ha presentat en primícia a l'Estat les seves coreografies numèriques 16 i 17, dues peces que es basen en l'abstracció i la tècnica del moviment del cos. Ho ha seguit la Marta Vives.
1: La Tao Dance Theater prometia als espectadors una experiència sensorial i l'hem tinguda. Amb el seu espectacle hipnòtic de cossos que creen moviments ondulants i precisos i que es converteixen en una única força d'una bellesa extraordinària. Aquest era el punt de partida del coreògraf de la companyia Tao Ye, que ho explicava d'aquesta manera.
2: Perquè tots tenim un cos, tots tenim cos. Per tant, tota la meva obra es concentra en el cos i vull que el cos sigui un element que interconnecti amb tots els llenguatges.
1: I damunt l'escenari, dues coreografies amb títol numèric. A 16, els ballarins estan connectats en una seqüència lineal que projecten ones d'energia ondulant. A 17 pren com a punt de partida els sons i la música dels mateixos intèrprets que donen forma als moviments des del terra dels ballarins. Una experiència fascinant, la d'aquesta companyia xinesa que va revolucionar el llenguatge de la dansa el 2008 i que ara és una de les més cobejades arreu del món. Ha estat l'espectacle final sota quatre gotes mal comptades que han caigut a Montjuïc d'una edició del Grec en què la dansa ha estat especialment destacada en quantitat i qualitat i que ha permès constatar el gran nivell que viu aquesta disciplina a tot el món i de la que el Grec n'ha estat el millor aparador.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Després que Òmnium Cultural de Terrassa decidís retirar el Premi Ferran Canyameres de novel·la d'intriga a Jordi Soler Comas per incompliment de les bases i declarar-los desert, l'autor es defensa dient que va oferir a Pagès Editors comprar-ne els drets. En declaracions a aquesta emissora ha explicat que les xifres de vendes dels últims premis són molt baixes i que això pot afectar la seva carrera.
4: Per diferents motius, a mi Pagès em semblava que era molt mala opció per mi. Havia consultat les xifres de venda dels premis anteriors i havia vist que eren unes xifres molt baixes. I llavors, avui en dia, que els autors estem sotmesos a la dictadura de les vendes, clar, si el teu últim llibre ha venut molt poc, i quan dic molt poc vull dir menys de 100 exemplars, és molt difícil vendre el següent llibre.
0: Soler també ha explicat que mai va actuar a l'esquena d'Òmnium, que va intentar negociar amb Pagès i que la resposta va ser molt negativa.
4: Quan vaig intentar posar-me en contacte amb ells, em va costar una mica. I al final, quan vaig aconseguir parlar amb algú, aquest algú va ser, bueno, va estar francament hostil, va ser una conversa molt desagradable, em va posar de volta i mitja, i quan jo els vaig dir, escolta'm, si jo truco de bona fe per intentar comprar-vos els drets d'edició. Anem a aconseguir un acord que sigui bo per a tothom. No van voler.
0: El jurat va premiar la novel·la Icunde per unanimitat i en va destacar l'alt valor literari. Amb 35 edicions, el Ferran Canyameres és el guardó de novel·la d'intriga més antic del país en el gènere i també el de major dotació econòmica, amb 5.500 euros per a l'obra guanyadora.
3: Esports.
0: Amb en Roger Arbusà.
5: El Girona ha perdut contra l'Arsenal al trofeu Costa Brava 1-4 en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. L'equip anglès, actual campió de la Premier i finalista de la Champions, ha demostrat ser superior, tot i el gol del Girona, que l'ha fet Arnau. A l'inici de la segona part ha estat l'1-2. El central David López analitza la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
6: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
5: El jugador barceloní demana arribades, sobretot a la posició de central.
6: Hi ha per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar. Com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
5: El pròxim partit del Girona serà divendres que ve contra el Sabadell. L'equip ballesà també ha jugat aquest dissabte i ha empatat 0-0 contra l'Andorra. El partit s'ha jugat a porta tancada al Car de Sant Cugat. Abans ha jugat l'Espanyol i també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough en el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos i Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart hora de joc per molèsties. Són declaracions de l'autor del primer gol al davanter del filial, Marcos Fernández.
7: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
5: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a l'inici de lliga.
8: It's a good test for the boys. It's like I said earlier in my interview, it's a...
9: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
5: I el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpeller en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a porta tancada, a paralada. Ha debutat una de les noves incorporacions, la jugadora basca que ve de la Reial, Mirare Uria.
10: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras evidentemente hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
5: Aquest dissabte ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu d'Eco per continuar treballant junt amb Hansi Flick en la confecció de la plantilla per a la pròxima temporada. Això el dia que hem sentit Jesse Bisibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys ha fet aquest dissabte el seu primer entrenament. Són declaracions de Bisibu sobre la figura de Flick.
11: Yeah, I talked with Hansi.
12: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré punt.
11: I'm a work hard and be there.
5: Un Bisibu que té com a referència un exjugador del Barça.
11: My favorite player, I'd say Neymar.
12: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
11: That's the reason I started to play football.
5: I més enllà del futbol, Iris Tió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Tió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Tió i Denis González han estat segons a la prova de duet mixt lliure, en aquest cas, a 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
13: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
5: I també aquest dissabte s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení amb inici i final a Lausana, Suïssa. La victòria ha estat per a la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, han aguantat tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és 12a a la general. Aquest diumenge, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, també amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Tresca Info.

0: A Ceuta, la població impedeix que l'extrema dreta es manifesti contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. L'exèrcit i la policia han continuat aquest dissabte amb les expulsions per la frontera del Marroc. Algunes fonts eleven la xifra de morts entre les persones que intentaven entrar a la ciutat a més de 100, tot i que oficialment es manté en 67. Mentre la ciutat recupera el pols amb la reobertura de comerços, la polèmica política creix. Pedro Sánchez critica, per carta, la reacció, diu, egoista d'alguns socis de la Unió Europea davant la situació a la ciutat autònoma. Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió dels ministres de l'Interior. Aquest dissabte, dos dies després de l'inici de la crisi a Ceuta, el rei Felip VI s'ha pronunciat per demanar que l'Estat vetlli per evitar que la situació es repeteixi. En un comunicat expressa la seva preocupació i indignació per uns fets que qualifica de greus i diu que cal adoptar mesures per garantir la seguretat de Ceuta i Melilla. Tot i la calor intensa, el mes d'agost comença amb bones perspectives pel que fa a l'ocupació turística. Les altes temperatures tiren enrere alguns visitants, però l'eclipsi del 12 d'agost ha disparat les reserves. Tot i això, segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es podran permetre fer ni una setmana de vacances, encara que tingui feina. Els castellers de Vilafranca descarreguen el primer castell de 10 de la temporada. Ha estat un 3 de 10 a la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
1: Esports. Aquest dissabte han jugat partits amistosos el Girona, el Sabadell i l'Espanyol. El Girona ha perdut contra l'Arsenal al Trofeu Costa Brava 1-4. El Sabadell ha empatat 0-0 contra l'Andorra i l'Espanyol també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough anglès. Iris Tió aconsegueix dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Tió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Tió i Denis González han estat segons a la prova de duet mix lliure. I victòria de la ciclista neerlandesa Lorena Vives a la primera etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi és dotzena a la general a 18 segons de la líder.
0: Pel que fa al temps, es notarà una refrescada de lleugera a notable al Pirineu, punts del nord de Barcelona i a l'interior de Girona, després de les darreres tempestes i pedregades. Molta xafogor i calor a la costa i a les Terres de l'Ebre, amb un avís activat de calor nocturna. Temps assolellat aquest diumenge, amb núvols baixos a la costa. Tarda variable i xàfecs al Pirineu i Prepirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Tensió a Ceuta aquest dissabte quan la població ha impedit una manifestació de l'extrema dreta espanyola que intentava capitalitzar la crisi migratòria. 67 persones han mort oficialment aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. L'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de la ciutat autònoma, mentre creix la sensació entre la població que tot plegat ha estat orquestrat des de Rabat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Ceuta unida, viva dividida! Ceuta unida, viva dividida!
4: Els ultras de Núcleo Nacional, el Vice Pérez o l'influencer d'extrema dreta Vito Quiles planejaven concentracions al centre de Ceuta, però els plans se li han frustrat. Els ha calgut l'escorta policial per poder moure's per uns carrers on molts veïns els han escridassat reivindicant el caràcter multireligiós i multiracial de Ceuta i acusant-los de voler aprofitar-se d'una situació migratòria extraordinària com la que s'ha viscut els últims dies. Aquest diumenge, per cert, s'espera a Ceuta el líder de Vox, Santiago Abascal.
5: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todos los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tienen papeles y han entrado por la frontera porque esto creemos que está pactado, porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
4: El Luis, de 17 anys, volia unir-se a la concentració i com molts es preguntava com i per què 60.000 migrants van poder entrar de cop creuant el pas fronterer del Tarajal per aigua o terra el dijous al vespre. És la pregunta que plana en aquesta ciutat que torna a la normalitat a trompicons. La Lola, prenent-se un horchata al principal carrer comercial, apunta al rei del Marroc com a instigador de la situació.
6: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
4: Molt il·lustratiu és el titular del Faro de Ceuta, les 48 hores del xantatge del Marroc a Espanya a costa de Ceuta. Els cavalles, com s'anomenen aquí, asseguren que se senten hostatges de jocs geopolítics. I mentrestant, durant tot el dia, centenars de joves marroquins han desfilat en un èxode invers a través del Tarajal de retorn al Marroc.
7: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Oh, sí, Marroco. Sí.
8: Viva la Casa Blanca, el Grimbus, Chelmut.
4: Els soldats els recollien si calia als espigons o al carrer i els acompanyaven cap a la sortida, segons hem pogut observar. Però com advertia el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, l'ambient a Ceuta és tens i encara queden grups de joves que hem vist caminant per la perifèria.
9: Ceuta no ha logrado la normalidad. Todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima, un ambiente anímico en la población de Ceuta marcado por la inquietud.
4: Han reobert botigues i cafeteries, però la Fira de Ceuta i les festes patronals de Santa Maria d'Àfrica continuen cancel·lades.
0: Amb la crisi gairebé superada, el debat polític se centra ara a aclarir-ne les causes i depurar responsabilitats. L'última reacció arriba des de la Casa del Rei. Felip VI s'ha declarat indignat pels fets de Ceuta i ha demanat a l'Estat que vetlli perquè no es tornin a repetir. D'altra banda, el govern espanyol celebra l'eficàcia amb què han aconseguit revertir la situació en només 24 hores davant les crítiques del Partit Popular, que l'acusa de saber des de fa dies que hi hauria una entrada massiva de migrants. Madrid, Alba Gil.
10: Dos dies després que esclatés la pitjor crisi migratòria dels últims temps, el rei Felip VI es mostra indignat. Diu que ha seguit amb gran preocupació els greus esdeveniments i lamenta la mort trista i tràgica de desenes de persones. Ho ha fet en un comunicat en què assegura que l'Estat, que ell mateix lidera, ha de vetllar per la seguretat i per evitar que episodis així es tornin a repetir. Això mateix li han preguntat al ministre de l'Interior, que no ho ha descartat, tot i que ha assegurat que tenen múscul suficient per fer-hi front. Fernando Grande Marlaska continua responsabilitzant de la situació les màfies de tràfic de persones i tanca files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i en destaca la col·laboració. També nega que fos possible preveure la crisi perquè, admet, va agafar per sorpresa els serveis d'intel·ligència.
11: No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente.
10: Alberto Núñez Feijóo pensa tot el contrari, que el govern espanyol ho sabia des de principis de setmana i, tot i que per ara no presenta proves, exigeix explicacions a la Moncloa.
12: No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 persones.
10: I fent seu el discurs de l'extrema dreta, Feijóo ha qualificat l'entrada de migrants d'ocupació premeditada.
0: Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió extraordinària de ministres de l'Interior per abordar la crisi de Ceuta, que ha fet aflorar les tensions entre els socis europeus. Tot després que ho reclamessin d'una banda el govern espanyol i de l'altra una vintena de països liderats per Itàlia i Alemanya. En una carta, líders de 22 estats s'han mostrat crítics amb la regularització recent de més d'un milió de persones migrants a l'estat espanyol, així com amb la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix les devolucions en calent. Consideren que són mesures que han contribuït a l'actual crisi perquè, segons argumenten, afavoreixen l'efecte crida. El president espanyol, Pedro Sánchez, hores abans també havia reclamat una reunió per consensuar una resposta comuna. Sánchez ha criticat també l'actitud d'alguns socis europeus, com la de la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Considera que la seva reacció ha estat injusta i basada en prejudicis, notícies falses, ignorància o interès polític. Aquest dissabte, de fet, Itàlia ha començat a fer controls aleatoris en ports i aeroports de passatgers procedents de l'estat espanyol. Així ho han viscut alguns dels viatgers que han aterrat a Roma.
13: Esperava que sí, però no hem tenido que presentar ninguna documentación. Sí, todo normal.
14: Nada más que vinimos de bajarnos del avión, tuvimos que pasar los DNI. Algunos de nosotros nos hicieron pasar el pasaporte de España. Entonces ya, pues, fue una liada.
0: Meloni va anunciar divendres la suspensió temporal del Tractat de Schengen al·legant motius de seguretat. Òscar Camps, fundador i director de l'ONG Open Arms, alerta que és molt possible que el nombre de morts a Ceuta augmenti i lamenta que cap autoritat estigui buscant les causes principals que han portat aquesta situació. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
15: És una tragèdia humanitària, però també és el fracàs d'una estratègia política, una política migratòria que ja fa anys que denunciem. El més greu és que continuem comptant morts i, mentrestant, ningú assumeix les causes que els han provocat, aquests morts, no?
0: Camps considera que reduir un fenomen tan complex a un simple efecte crida és ignorar les causes de la immigració. També afegeix que intentar externalitzar el control migratori cap a tercers països acaba convertint les persones en una eina de pressió política.
2: 3CAT Info.
0: Més coses. 13 persones, 11 d'elles turistes, han mort en un accident d'avioneta al Perú. L'aparell, que feia un vol turístic sobre les línies de Nazca, al sud del país, s'ha estavellat contra el terra i després s'ha incendiat. Segons la policia peruana, no hi ha hagut cap supervivent. De moment no se saben les causes del sinistre. Aquest divendres es van tornar a autoritzar els vols a la zona després d'estar suspesos uns dies a causa dels forts vents i les tempestes de sorra. Les línies de Nazca són un dels principals reclams turístics d'aquesta zona. Es tracta de dibuixos que representen línies rectes, formes geomètriques i figures d'animals fetes al terra del desert. L'Orient Mitjà està en alerta davant una possible escalada per la guerra a l'Iran. Aquesta dissabte a la tarda, gairebé una desena d'ambaixades dels Estats Units a la regió han instat els seus ciutadans a marxar o estar preparats en cas que calgui fer-ho. A part, també els han recomanat extremar les precaucions i els han advertit de possibles cancel·lacions de vols, tancaments de l'espai aeri i dificultats per desplaçar-se. A Israel, l'exèrcit ja ha activat l'alerta màxima. Es preparen, segons els mitjans del país, davant de possibles represàlies per part de Teheran. El règim dels ayatolàs, en les últimes hores, ha acusat els Estats Units de tirar la tensió i ha amenaçat d'atacar els països aliats de Washington. Mitjans nord-americans han informat sobre la intenció de Donald Trump de llançar una nova campanya de bombardejos massius contra l'Iran, especialment contra infraestructures energètiques. Rússia ha atacat amb drons 300 benzineres ucraïneses durant els mesos de juny i juliol com a represàlia pels atacs de Kiev contra les refineries russes de petroli, que provoquen desabastiment i cues entre la població. Els atacs de revenja contra les benzineres tallen el subministrament i també provoquen el pànic entre la població civil, com explica aquesta policia ucraïnès víctima d'un dron.
16: Quan vaig sentir el dron, ja baixava cap a mi. Vaig veure un flash de llum, em vaig aixecar i vaig veure que tenia ferides als braços i les cames. Rússia ho fa per intimidar-nos i crear pànic.
0: Justament aquest dissabte, Ucraïna ha bombardejat un vaixell de càrrega i tres refineries de petroli russes. Per la seva banda, Moscou ha atacat dipòsits de combustible al port ucraïnès d'Odessa i un remolcador al port de Mykolaiv. I unes hores abans, almenys una desena de persones han mort a Kiev en una nova onada d'atacs russos amb 185 drons i 35 míssils, 27 dels quals eren balístics. A Moscou, almenys tres persones han mort i una vintena han resultat ferides de diversa gravetat arran d'una explosió a prop d'una cafeteria de la plaça Kudrinskaya, al centre de la capital russa. La policia atribueix l'explosió a un artefacte artesanal col·locat per una dona, ja que un agent de seguretat ha vist com la dona dipositava l'artefacte sense entrar al local. So de sirenes i cotxes policials arran de la deflagració a una zona molt concorreguda a prop del Parc Zoològic de Moscou. La policia ha encerclat la zona a la recerca de pistes mentre els serveis sanitaris evacuaven les víctimes. El president nord-americà Donald Trump ha penjat una imatge a la seva xarxa social que suggereix que Veneçuela hauria de formar part dels Estats Units, coincidint en el temps amb l'inici d'un diàleg entre l'oposició i el govern chavista sobre el procés de transició. La reunió, que apadrina precisament la Casa Blanca, ha exclòs la líder opositora, Maria Corina Machado, en favor de Dinora Tiguera, una exdiputada que ha viscut 8 anys a l'exili. Un antic ministre, amb els governs de Chávez i Maduro, Alejandro Fleming, ha criticat aquesta absència de Machado.
17: En los negociadores es fundamental para garantizar el éxito que los participantes gocen de legitimidad en Venezuela. Por eso es fundamental que María Corina Machado, que hoy es el líder político de mayor relevancia en Venezuela, o participe en las negociaciones o nombre a un representante que participe en esas negociaciones.
0: El chavisme està dividit sobre aquest diàleg i, de fet, un grup de persones han protestat aquest dissabte a Caracas per denunciar el que han qualificat d'ingerència dels Estats Units. La imatge que Trump ha compartit a la seva xarxa Truth és un mapa de Venezuela amb els colors de la bandera nord-americana i el lema Estat 51.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
18: La temperatura baixarà una mica en aquests llocs on hi ha plogut la tarda i vespre d'aquest dissabte, 1 d'agost, que ens ha portat un canvi de temps pel que fa a tempestes, tamborinades, calamarsades i alguna pedregada. Sobretot Pirineu Oriental, fins a la Vall d'en Bas, a punts de la Garrotxa, doncs hi ha hagut calamarsa de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres en el cas de Molló. Aquí en pluges que han arribat a superar els 38-40 litres per metre quadrat a 7 cases, pràcticament 50 litres per metre quadrat. Feia gairebé 2 mesos que no hi plovia tant al Pirineu. Molló, la mida de la pedra, insistim que ha anat de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres. Ribes de Freser, 35 litres per metre quadrat. Capdavànol, 20 litres. A Ripoll, 16. N'han caigut 24 a Castellà de Nuc, o també a Morella. Ha plogut al sud del país. A la Sénia, fins a 5 litres per metre quadrat. A la Ràpita, 3 litres per metre quadrat. Per tant, una regada que, on ha tocat, convenia, ha anat bé i ha refrescat. Treballem un diumenge que començarà molta xafogor. Tenim avís de calor nocturna al litoral tarragoní, Garraf i Delta de l'Ebre, també terres interiors de l'Ebre, mínimes que no baixaran tota la matinada dels 23, 24, 25 i punts del litoral 26, 27 de mínima i de dia molta calor, màximes de 30, 37, 38 a l'interior, fregant els 39 a la ciutat de Lleida. Dia de sol, dia de calor, matí amb núvols baixos a la Costa Daurada i punts del prelitoral i a la tarda ruixats i tempestes que afectarien aquest diumenge al Pirineu, Prepirineu, menys probables els ports i terra alta i, en principi, menys quantitat de pluja i menys quantitat de pedra o calamarsa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis llargs de calor. Pràcticament no ha plogut i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, l'Observatori Fabra i el de l'Ebre, 2 dels més antics del país, han registrat el juliol més calorós de la seva història. I aquest estiu ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus en algun punt del país, un mes que en tot l'any passat. Ho ha explicat aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
19: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta el rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
0: També fa molta calor a les nits. Hi ha una estació del barri de les Corts de Barcelona on ja s'ha igualat el rècord anual de 36 nits tòrrides que es va assolir l'any passat. I a més, gairebé no hi ha hagut pluges al juliol.
19: Ha sigut dels més secs des de 1950. Moltíssimes estacions han recollit menys d'un litre. És un dels mesos que hauria de ser més plujosos a punts del Pirineu i fins i tot en aquells llocs el dèficit és molt important.
0: Precisament aquestes altes temperatures han fet que molta gent canviï el seu destí de les vacances. Hi ha zones que en surten perjudicades, però també hi ha alguns destins, com els que cauen en la franja on es podrà veure l'eclipsi del 12 d'agost, que aquest any es veuran beneficiats. Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que els visitants prioritzen zones menys caloroses o opten per viatjar fora del pic de l'estiu. Lluís Manel Dorca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
20: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havíem trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguer, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona.
0: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació gràcies a l'eclipsi. I a Lleida les previsions també són molt bones. Sentim el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre.
21: Especial singularitat del sector del turisme actiu, que estan notant, detectant un increment d'un 20% de la demanda respecte a l'any anterior, sobretot en les activitats d'aigua. Pensem que estem patint un estiu molt calorós i això convida a gaudir de les activitats d'aigua i, a més, tenim molta aigua.
0: Pel que fa als càmpings, preveuen una ocupació del voltant del 85% i recorden que els últims anys s'ha desestacionalitzat la temporada i al setembre també tenen molts clients. Ara bé, no tothom pot fer vacances, encara que tingui feina. Segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es pot permetre una setmana de descans fora de casa. Una situació força habitual, per exemple, en el cas dels treballadors autònoms i de les famílies monoparentals. Ho han explicat el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la Maria Serra, una estudiant i autònoma de 24 anys, i l'Olesia Gul, una refugiada ucraïnesa que viu sola a Barcelona amb la seva filla.
22: Si ets jove i vius a Barcelona i has d'estudiar, fas coses d'hostaleria o cuidar nens. Per tant, vacances com a tal, jo fa molts anys que l'estiu no faig. Treballes els estius per poder sobreviure durant l'any.
23: Mires a altres i te sientes com un fracasso. No descanses, no estàs feliç, al revés. Estàs com muy no hecho y moralmente esto baja mucho.
0: I us parlem ara de Grècia perquè hi ha alerta màxima pels incendis forestals, especialment a la zona costanera de Porto Hermeno, a 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. El foc ja ha arrasat prop de 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. 400 efectius lluiten contra les flames i ho fan en condicions extremes, agreujades per vents de fins a 130 quilòmetres per hora que durant hores han impedit l'actuació dels hidroavions. Els incendis també afecten altres zones del país com Creta, l'illa de Paros i el Peloponès. A França, amb l'incendi de la Gironda ja controlat, preocupa ara la revifada de les flames al departament del Var, a la Provença. 2.500 persones han estat evacuades i les autoritats adverteixen que les properes hores seran crucials. A casa nostra, aquest diumenge baixa a 52 el nombre de municipis en risc extrem d'incendi i també es reobrirà l'accés als espais naturals del Mont Manell Marmellà, la Serra del Montsant i Prades, però continuen les restriccions a la Baronia de Rialb, al Montsec de Rubies, al Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Les poblacions en perill extrem són de 10 comarques: l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta. També hi ha 222 municipis més en risc alt. Els bombers continuen treballant perquè l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, no superi el barranc d'Escobedieso, el de Munyidor, el riu Noguera Ribagorçana i les zones de pastures properes a la Vall d'Avui. El foc que s'ha revifat aquest dissabte al migdia ha afectat una superfície aproximada de 17 hectàrees de terreny forestal i els agents rurals treballen amb la hipòtesi que l'hauria causat un llamp. I un últim apunt abans dels esports: Protecció Civil demana prudència a les platges, piscines i rius perquè aquest estiu ja han mort ofegades a Catalunya 29 persones, 15 es banyaven al mar, 9 en piscines i 5 en aigües interiors. També han resultat ferides 55 persones. L'any passat, en aquestes dades, el balanç era de 22 banyistes morts i 33 de ferits.
2: Esports.
0: Amb en Roger Arbusà.
1: El Girona ha perdut contra l'Arsenal el trofeu Costa Brava 1-4 en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. L'equip anglès, actual campió de la Premier i finalista de la Champions, ha demostrat ser superior, tot i el gol del Girona, que l'ha fet Arnau a l'inici de la segona part. Ha estat l'1-2. El central David López analitza la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
24: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
1: El jugador barceloní demana arribades, sobretot a la posició de central.
24: Hi ha per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar, com tu dius, de central. De la primera plantilla, si no crec, estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
1: El pròxim partit del Girona serà divendres que ve contra el Sabadell. L'equip vallesà també ha jugat aquest dissabte i ha empatat 0-0 contra l'Andorra. El partit s'ha jugat a porta tancada al CAR de Sant Cugat. Abans ha jugat l'Espanyol i també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough en el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanc i blau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos Idolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart hora de joc per molèsties. Són declaracions de l'autor del primer gol, el davanter del filial, Marcos Fernández.
3: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
1: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a l'inici de Lliga.
5: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
6: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
1: I a la Lliga femenina

0: temporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
1: Aquest dissabte ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu d'Eco per continuar treballant junt amb Hansi Flick en la confecció de la plantilla per a la pròxima temporada. Això el dia que hem sentit Jesse Bisibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys ha fet aquest dissabte el seu primer entrenament. Són declaracions de Bisibu sobre la figura de Flick.
2: Yeah, I talked with Hansi.
3: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
2: I'm a work hard and be there.
1: Un Bisibu que té com a referència un exjugador del Barça.
2: My favorite player, I'd say Neymar.
3: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
2: That's the reason I started to play football.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Iris Thió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Thió i Lilou Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denis González han estat segons a la prova de duet mix lliure, que en aquest cas, 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
5: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
1: I també aquest dissabte s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení amb inici i final a Lausana, a Suïssa. La victòria ha estat per a la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, han aguantat tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és 12a a la general aquest diumenge, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, també amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta.
4: 3CAT Info. Són 2:15.
6: Són 2:15, repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. A Ceuta, la població impedeix que l'extrema dreta es manifesti contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. L'exèrcit i la policia han continuat aquest dissabte fent expulsions per la frontera del Marroc. Algunes fonts eleven la xifra de morts entre les persones que intentaven entrar a la ciutat a més de 100, tot i que oficialment es manté en 67. Mentre la ciutat recupera el pols amb la reobertura de comerços, la polèmica política creix. Pedro Sánchez critica per carta la reacció, diu, egoista d'alguns socis de la Unió Europea davant la situació a la ciutat autònoma. De la seva banda, Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió dels ministres de l'Interior i el rei Felip VI s'ha pronunciat per demanar que l'Estat vetlli per evitar que la situació es repeteixi. En un comunicat, el monarca expressa la seva preocupació i indignació per uns fets que qualifica de greus i diu que cal adoptar mesures per garantir la seguretat de Ceuta i Melilla. A partir d'ara us explicarem que els castellers de Vilafranca descarreguen el primer castell de 10 de la temporada. Ha estat un 3 de 10 a la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. I anirem a la plana de Lleida, on Agricultura intensifica les batudes contra la plaga de conills. Això després que els pagesos hagin criticat que amb els 200.000 exemplars capturats fins ara no n'hi ha prou. I en esports, què destaques, Roger Arbussà?
1: Que aquest dissabte han jugat amistosos el Girona, el Sabadell i l'Espanyol. El Girona ha perdut contra l'Arsenal al trofeu Costa Brava 1-4. El Sabadell ha empatat 0-0 contra l'Andorra i l'Espanyol també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough anglès.
6: I pel que fa al temps, es notarà una refrescada de lleugera notable al Pirineu, punts del nord de Barcelona i a l'interior de Girona, després de les darreres tempestes i pedregades, molta xafogor i calor a la costa i a les Terres de l'Ebre, amb un avís activat de calor nocturna. Temps assolellat aquest diumenge, amb núvols baixos a la costa, tarda variable i xàfecs al Pirineu i Prepirineu.

0: Tensió a Ceuta aquest dissabte quan la població ha impedit una manifestació de l'extrema dreta espanyola que intentava capitalitzar la crisi migratòria. 67 persones han mort oficialment aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. L'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de la ciutat autònoma, mentre creix la sensació entre la població que tot plegat ha estat orquestrat des de Rabat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
1: Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida!
2: Els ultras de Núcleo Nacional, Alvise Pérez o l'influencer d'extrema dreta Vito Quiles planejaven concentracions al centre de Ceuta, però els plans se li han frustrat. Els ha calgut l'escorta policial per poder moure's per uns carrers on molts veïns els han escridassat reivindicant el caràcter multireligiós i multiracial de Ceuta i acusant-los de voler aprofitar-se d'una situació migratòria extraordinària com la que s'ha viscut els últims dies. Aquest diumenge, per cert, s'espera a Ceuta el líder de Vox, Santiago Abascal.
3: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todo los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tienen papeles y han entrado por la frontera porque esto creemos que está pactado, porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
2: El Luis, de 17 anys, volia unir-se a la concentració i com molts es preguntava com i per què 60.000 migrants van poder entrar de cop creuant el pas fronterer del Tarajal per aigua o terra el dijous al vespre. És la pregunta que plana en aquesta ciutat que torna a la normalitat a trompicons. La Lola, prenent-se un horchata al principal carrer comercial, apunta al rei del Marroc com a instigador de la situació.
4: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
2: Molt il·lustratiu és el titular del Faro de Ceuta, les 48 hores del xantatge del Marroc a Espanya a costa de Ceuta. Els caballes, com s'anomenen aquí, asseguren que se senten hostatges de jocs geopolítics. I mentrestant, durant tot el dia, centenars de joves marroquins han desfilat en un èxode invers a través del Tarajal de retorn al Marroc.
5: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Oh, sí, Marroco. Sí.
6: Viva la Casa Blanca, el Grimbus, Chelimut.
2: Els soldats els recollien si calia als espigons o al carrer i els acompanyaven cap a la sortida, segons hem pogut observar. Però com advertia el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, l'ambient a Ceuta és tens i encara queden grups de joves que hem vist caminant per la perifèria.
7: Ceuta no ha logrado la normalidad. Todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima, un ambiente anímico en la población de Ceuta marcado por la inquietud.
2: Han reobert botigues i cafeteries, però la Fira de Ceuta i les festes patronals de Santa Maria d'Àfrica continuen cancel·lades.
0: Amb la crisi gairebé superada, el debat polític se centra ara a aclarir-ne les causes i depurar responsabilitats. L'última reacció arriba des de la Casa del Rei. Felip VI s'ha declarat indignat pels fets de Ceuta i ha demanat a l'Estat que vetlli perquè no es tornin a repetir. D'altra banda, el govern espanyol celebra l'eficàcia amb què han aconseguit revertir la situació en només 24 hores davant les crítiques del Partit Popular, que l'acusa de saber des de fa dies que hi hauria una entrada massiva de migrants. Madrid, Alba Gil.
8: Dos dies després que esclatés la pitjor crisi migratòria dels últims temps, el rei Felip VI es mostra indignat. Diu que ha seguit amb gran preocupació els greus esdeveniments i lamenta la mort trista i tràgica de desenes de persones. Ho ha fet en un comunicat en què assegura que l'Estat, que ell mateix lidera, ha de vetllar per la seguretat i per evitar que episodis així es tornin a repetir. Això mateix li han preguntat al ministre de l'Interior, que no ho ha descartat, tot i que ha assegurat que tenen múscul suficient per fer-hi front. Fernando Grande Marlaska continua responsabilitzant de la situació les màfies de tràfic de persones i tanca files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i en destaca la col·laboració. També nega que fos possible preveure la crisi perquè, admet, va agafar per sorpresa els serveis d'intel·ligència.
9: No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente.
8: Alberto Núñez Feijóo pensa tot el contrari, que el govern espanyol ho sabia des de principis de setmana i, tot i que per ara no presenta proves, exigeix explicacions a la Moncloa.
10: No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país. que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 persones.
8: I fent seu el discurs de l'extrema dreta, Feijo ha qualificat l'entrada de migrants d'ocupació premeditada.
0: Els experts s'interroguen sobre la sospitosa falta d'informació dels serveis d'intel·ligència espanyols respecte de l'entrada de milers de persones a Ceuta. Això ho ha dit el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio Gemma Pinyol Jiménez, politòloga i investigadora en polítiques migratòries de la Universitat Pompeu Fabra.
11: 50.000 persones que, a més, no venien de la zona de frontera, sinó que algunes d'elles expliquen que havien caminat 500 quilòmetres. Això vol dir que, de manera activa o passiva, les autoritats marroquins sabien i tenien informació d'això, i la pregunta seria per què no en tenia informació altres espais, no, d'intel·ligència.
0: Per Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, les persones migrants poden ser instrumentalitzades per diferents opcions polítiques. Són declaracions a 3CAT Info.
12: S'instrumentalitzen pels dos costats, pel costat del govern marroquí, per pressionar el govern espanyol, i s'instrumentalitza molt directament per part de l'extrema dreta i més enllà, per imposar un relat d'invasió, d'allau, de falta de control, que porta a tota una sèrie de mesures i discursos clarament no només xenòfobs, sinó clarament il·liberals.
0: Les imatges de la crisi migratòria de Ceuta han portat França a anunciar un reforç dels controls a la frontera amb l'Estat espanyol. Però aquest dissabte, al Voló, s'ha viscut una jornada de normalitat, trànsit intens per l'inici de les vacances i controls puntuals a alguns vehicles. Berta Artigas Fontàs.
13: Molts dels conductors que han passat cap a França ni tan sols sabien que el govern francès havia anunciat més vigilància. Entre ells hi ha en Jeremy, un francès resident a Barcelona, que sí que ha seguit les imatges de Ceuta.
14: Y la verdad que las imágenes dan un poco de miedo. Y bueno, escuché lo de la frontera, pero no sé exactamente qué está pasando.
13: També hi ha qui posa el focus en la dimensió humanitària de la crisi. La vanesa que viatja de vacances a França recorda que darrere les xifres hi ha persones.
15: El fet que la gent hagi arribat d'aquesta manera és una llàstima, no només per les persones mortes, sinó per les persones que han quedat pel camí i per com se'ls utilitza, com s'utilitza la gent per temes més estratègics políticament.
13: Malgrat l'anunci del desplegament de 170 agents, drons i avions, al pas fronterer del Voló no s'observa de moment un increment visible de la presència policial més enllà dels controls selectius que ja són habituals.
0: El bisbe Xavier Gómez, responsable de migracions a la Conferència Episcopal Tarraconense, denuncia la utilització política de la crisi migratòria de Ceuta. En una carta que ha enviat a la resta de bisbes catalans i a la qual ha tingut accés aquesta emissora, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat critica que alguns polítics vulguin treure benefici electoral del que qualifica com a drama humà.
16: Cal preguntar-nos honestament a qui pot beneficiar aquesta situació. No beneficia les persones que s'han llançat al mar. Pot beneficiar, en canvi, els qui utilitzen la mobilitat humana com a instrument de pressió política, els qui volen tensar relacions diplomàtiques, els qui juguen amb la por social o els qui converteixen el sofriment aliè i la por en rèdit electoral.
0: El bisbe Xavier Gómez assegura que no és creïble atribuir l'entrada massiva de persones a la sentència del Suprem ni a la regularització d'immigrants a Espanya. Mentrestant, Melilla ha anat reobrint gradualment la seva frontera amb el Marroc per la baixada de la pressió migratòria, que d'entrada ha estat menor que a Ceuta. Aquest dissabte s'ha permès la circulació en els dos sentits de centenars de vehicles que estaven fent el pas de l'estret i que estaven atrapats des de dijous. La delegada del govern espanyol a Melilla, Sabrina Mo, ha considerat prioritari desbloquejar aquest trànsit.
17: La presión migratoria ha bajado ahora mismo y eso, pues bueno, ha supuesto que podamos abrir de manera progresiva y gradual y siempre ciñéndonos a esos criterios de seguridad a esta apertura de frontera en ambos sentidos.
0: La nit passada, 19 persones han entrat a Melilla nedant i no se les ha pogut retornar a causa de la sentència del Tribunal Suprem que impedeix expulsions en frontera. Altres migrants, sense quantificar, hi han entrat per via terrestre i els han retornat al Marroc.
18: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A Colòmbia, un atemptat amb cotxe bomba ha deixat almenys 11 ferits, 8 dels quals policies. L'explosió ha passat a Cúcuta, una ciutat fronterera amb Venezuela, on operen diverses guerrilles, 6 dies abans de la investidura de l'ultradretà Abelardo de la Espriella. El president electe, que va fer de la lluita contra la violència la seva bandera durant la campanya, ha condemnat els fets i ha assegurat que el terrorisme no intimidarà a Colòmbia ni doblegarà la voluntat dels ciutadans. Les autoritats locals han ofert una recompensa a qui aporta informació.
19: La Gobernación de Norte de Santander rechaza contundentemente este acto violento y ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca al esclarecimiento de los hechos violentos que se presentaron en la madrugada del día sábado.
0: Mentrestant, el president sortint, Gustavo Petro, ha fet el seu últim viatge oficial a Cuba, on ha mostrat la seva solidaritat per un país que, segons ha dit, està amenaçat per un bloqueig per míssils i per una invasió en referència als Estats Units de Donald Trump.
18: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A casa nostra, agricultura intensifica les batudes contra la plaga de conills que afecta la plana de Lleida. Això després que els pagesos hagin criticat que amb els 200.000 exemplars capturats fins ara no n'hi ha prou. La situació afecta especialment el Segrià, la Noguera, les Garrigues, l'Urgell, el Pla d'Urgell i la Segarra. Verdú, Alba Mor.
20: El Departament d'Agricultura ha previst una cinquantena d'accions combatudes en recorreguts nocturns amb vehicles o aguaits en punts estratègics. Mesures que primer s'aplicaran al municipi de Verdú, a l'Urgell i posteriorment a Alfés i Aspa, al Segrià. Es tracta de zones on la densitat de conills és força alta, causant estralls als cultius. Els pagesos confien rebaixar la sobrepoblació de fauna amb el desplegament d'aquestes mesures, tot i que també reconeixen que no serviran per arribar a la densitat desitjada. En parla Ramon Boleda, pagès de Verdú i representant de la plataforma Pagesos o Conills.
21: Confiem en rebaixar la població de conills, però no arribarem ni pensaments als 50 conills per quilòmetre quadrat que diuen que és el desitjable, ni pensaments, perquè n'hi ha mils més. Si aquest pla de xoc, de la manera que s'actua ara, aquests dies, s'hagués fet des del primer dia que vam demanar, ara ja podríem anar de vacances. No s'ha fet. O sigui, s'ha fet tard, 2 anys tard.
20: Un cop finalitzin aquestes mesures de xoc, caldrà fer un manteniment de la presència de conills, feina que des del departament diuen que ja passa a les àrees privades de caça i als pagesos.
18: El temps.
0: Dani Ramírez.
22: La temperatura baixarà una mica en aquests llocs on hi ha plogut. La tarda i vespre d'aquest dissabte, 1 d'agost, que ens ha portat un canvi de temps pel que fa a tempestes, tamborinades, calamarsades i alguna pedregada. Sobretot Pirineu Oriental, fins la Vall d'en Bas, a punts de la Garrotxa, doncs hi ha hagut calamarsa de mig centímetre a gairebé 2 centímetres en el cas de Molló. Aquí en pluges que han arribat a superar els 38-40 litres per metre quadrat a 7 cases, pràcticament 50 litres per metre quadrat. Feia gairebé 2 mesos que no hi plovia tant al Pirineu. Molló, la mida de la pedra, insistim que ha anat de mig centímetre a gairebé 2 centímetres. Ribes de Freser, 35 litres per metre quadrat. Capdavànol, 20 litres. A Ripoll, 16. N'han caigut 24 a Castellà de Nuc, o també a Morella. Ha plogut al sud del país. A la Sénia, fins a 5 litres per metre quadrat. A la Ràpita, 3 litres per metre quadrat. Per tant, una regada que, on ha tocat, convenia, ha anat bé i ha refrescat. Preveiem un diumenge que començarà amb molta xafogor. Tenim avís de calor nocturna al litoral tarragoní, Garraf i Delta de l'Ebre, també terres interiors de l'Ebre, mínimes que no baixaran tota la matinada dels 23, 24, 25 i punts del litoral 26, 27 de mínima i de dia molta calor, màximes de 30, 37, 38 a l'interior, fregant els 39 a la ciutat de Lleida. Dia de sol, dia de calor, matí amb núvols baixos a la Costa Daurada i punts del prelitoral i a la tarda ruixats i tempestes que afectarien aquest diumenge al Pirineu, Prepirineu, menys probables els ports i terra alta i, en principi, menys quantitat de pluja i menys quantitat de pedra o calamarsa.
18: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La temporada castellera 2026 ha tornat a veure el primer castell de Déu a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Ho ha seguit Josep Almirall.
1: Els castellers de Vilafranca ho han tornat a fer. Han descarregat el 3 de 10 en el desè aniversari del primer que van completar a la capital del Garraf. Uns grans verds que a la segona ronda han tornat a descarregar el 4 de 9 amb l'agulla, a la tercera el 5 de 9 i per acabar el pilar de 8. Estrena també de cama extra de la colla jove Xiquets de Tarragona, que s'ha acomiadat de la plaça amb el pilar de 8, l'estrena del dia. Els tarragonins de la camisa lila han fet una sortida espectacular, amb el 2 de 9, el tercer que descarreguen enguany, i han solventat la segona i la tercera ronda amb el 3 de 9 i el 4 de 9. Avui, la tercera colla convidada, els nens al Vendrell, la colla que enguany celebra el seu centenari i que a Vilanova ha aconseguit descarregar el seu primer 3 de 8 de l'any i apuntar-se també la primera clàssica de 8. La plaça de la vila de la capital del Garraf ha vibrat amb la colla local, els bordegassos de Vilanova, gran actuació dels a la camisa groc Terrós, que per primer cop enguany han ajuntat els dos bàsics de 8, el 3 i el 4 de 8, que han descarregat amb autoritat, i a la tercera ronda la torre de 7.
0: Vilaplana, al Baix Camp, ha acollit aquest dissabte al vespre la 18a edició del Mussart. Es tracta d'un festival que uneix diferents disciplines artístiques i que enguany ha girat al voltant del concepte de la vulnerabilitat. Vilaplana, Eloi Tost.
3: Música, cine, literatura o escultura són algunes de les disciplines que enguany s'han barrejat al Mussart, que ha reunit unes 400 persones. La directora artística del festival, Mercè Mariner, explica el perquè de la vulnerabilitat com a eix central.
4: Van coincidir tota una sèrie de coses i al final la paraula que ha anat apareixent és aquesta, vulnerables, que m'agrada molt. I és una miqueta la petjada que va deixar l'any passat i que enguany recollim, i que això, de la tendresa hem passat a la vulnerabilitat, que ho engloba una miqueta tot, perquè és una condició que travessa la persona, l'ésser humà, no?
3: Els joves hi han tingut un paper central, tant en la presència d'artistes com el pianista Bruno Anguera, com en l'elaboració d'un curtmetratge on el jovent del poble ha expressat les seves emocions.
23: Te lo vas a perder.
24: Sí, esto es el búnker, ¿no?
25: Soy Bebo.
24: Lola.
0: La pel·lícula A Fuego, el debut de la directora Estel Díaz, s'estrena aquest cap de setmana a l'Atlàntida Film Fest de Palma. La cinta, que es podrà veure a finals d'agost dels cinemes, és una història d'amistat juvenil que enllaça dansa i culpa. Ens ho explica des de Palma Caterina Carmany.
26: Tot canvia per la Lola quan el seu germà mor i ella entra al seu món de ball, amb un secret que ho mou tot. Sentim la directora de A Fuego, Estel Díaz.
27: A la pel·lícula els personatges guarden aquest secret compartit, sobretot per por, sentiment de culpa, un penediment perquè se senten responsables del que li va passar al Nico. No són capaços d'enfrontar-se al que va passar perquè requereix un procés emocional que és el que fan al llarg de la pel·lícula.
26: Pel·lícula comercial, però que intenta fomentar l'associacionisme i els valors de grup, a la vegada que vol remoure l'espectador i presentar la dansa com una cura.

0: L'última estrena de l'edició d'enguany del Festival Grec de Barcelona és a càrrec de la prestigiosa companyia xinesa Tao Dance Theater i ha presentat en primícia a l'Estat les seves coreografies numèriques 16 i 17, dues peces que es basen en l'abstracció i la tècnica del moviment del cos. Ho ha seguit la Marta Vives.
1: La Tao Dance Theater prometia als espectadors una experiència sensorial i l'hem tinguda. Amb el seu espectacle hipnòtic de cossos que creen moviments ondulants i precisos i que es converteixen en una única força d'una bellesa extraordinària. Aquest era el punt de partida del coreògraf de la companyia Tao Ye, que ho explicava d'aquesta manera.
2: Perquè tots tenim un cos, tots tenim cos. Per tant, tota la meva obra es concentra en el cos i vull que el cos sigui un element que interconnecti amb tots els llenguatges.
1: I damunt l'escenari, dues coreografies amb títol numèric. A 16, els ballarins estan connectats en una seqüència lineal que projecten ones d'energia ondulant. A 17 pren com a punt de partida els sons i la música dels mateixos intèrprets que donen forma als moviments des del terra dels ballarins. Una experiència fascinant, la d'aquesta companyia xinesa que va revolucionar el llenguatge de la dansa el 2008 i que ara és una de les més cobejades arreu del món. Ha estat l'espectacle final sota quatre gotes mal comptades que han caigut a Montjuïc d'una edició del Grec en què la dansa ha estat especialment destacada en quantitat i qualitat i que ha permès constatar el gran nivell que viu aquesta disciplina a tot el món i de la que el Grec n'ha estat el millor aparador.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Després que Òmnium Cultural de Terrassa decidí retirar el Premi Ferran Canyameres de novel·la d'intriga a Jordi Soler Comas per incompliment de les bases i declarar-lo desert, l'autor es defensa dient que va oferir a Pagès Editors comprar-ne els drets. En declaracions a aquesta emissora ha explicat que les xifres de vendes dels últims premis són molt baixes i que això pot afectar la seva carrera.
4: Per diferents motius, a mi Pagès em semblava que era molt mala opció per mi. Havia consultat les xifres de venda dels premis anteriors i havia vist que eren unes xifres molt baixes. I llavors, avui en dia, que els autors estem sotmesos a la dictadura de les vendes, clar, si el teu últim llibre ha venut molt poc, i quan dic molt poc vull dir menys de 100 exemplars, és molt difícil vendre el següent llibre.
0: Soler també ha explicat que mai va actuar a l'esquena d'Òmnium, que va intentar negociar amb Pagès i que la resposta va ser molt negativa.
4: Quan vaig intentar posar-me en contacte amb ells, em va costar una mica. I al final, quan vaig aconseguir parlar amb algú, aquest algú va ser, bueno, va estar francament hostil, va ser una conversa molt desagradable, em va posar de volta i mitja, i quan jo els vaig dir, escolta'm, si jo truco de bona fe per intentar comprar-vos els drets d'edició, anem a aconseguir un acord que sigui bo per a tothom. No van voler.
0: El jurat va premiar la novel·la Icunde per unanimitat i en va destacar l'alt valor literari. Amb 35 edicions, el Ferran Canyameres és el guardó de novel·la d'intriga més antic del país en el gènere i també el de major dotació econòmica, amb 5.500 euros per a l'obra guanyadora.
3: Esports.
0: Amb en Roger Arbusà.
5: El Girona ha perdut contra l'Arsenal el trofeu Costa Brava 1-4 en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. L'equip anglès, actual campió de la Premier i finalista de la Champions, ha demostrat ser superior, tot i el gol del Girona, que l'ha fet Arnau. A l'inici de la segona part ha estat l'1-2. El central David López analitza la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
6: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
5: El jugador barceloní demana arribades, sobretot a la posició de central.
6: Hi ha per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar. Com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
5: El pròxim partit del Girona serà divendres que ve contra el Sabadell. L'equip ballesà també ha jugat aquest dissabte i ha empatat 0-0 contra l'Andorra. El partit s'ha jugat a porta tancada al CAR de Sant Cugat. Abans ha jugat l'Espanyol i també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough en el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos i Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart hora de joc per molèsties. Són declaracions de l'autor del primer gol al davanter del filial, Marcos Fernández.
7: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
5: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a l'inici de Lliga.
8: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
9: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
8: We just want to be ready for that and, you know, have a good year this year.
5: I el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a porta tancada, a Peralada. Ha debutat una de les noves incorporacions, la jugadora basca que ve de la Reial, Mirare Uria.
10: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras evidentemente hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
5: Aquest dissabte ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu d'Eco per continuar treballant junt amb Hansi Flick en la confecció de la plantilla per a la pròxima temporada. Això el dia que hem sentit Jesse Bisibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys ha fet aquest dissabte el seu primer entrenament. Són declaracions de Bisibu sobre la figura de Flick.
11: Yeah, I talked with Hansi.
12: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
11: I'm a work hard and be there.
5: Un Bisibu que té com a referència un exjugador del Barça.
11: My favorite player, I'd say Neymar.
12: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
11: That's the reason I started to play football.
5: I més enllà del futbol, Iris Thió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Thió i Lilou Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denis González han estat segons a la prova de duet mixt lliure, en aquest cas a 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
13: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
5: I també aquest dissabte s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení amb inici i final a Lausana, Suïssa. La victòria ha estat per a la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, han aguantat tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és 12a a la general. Aquest diumenge, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, també amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Tresca Info.

0: A Ceuta, la població impedeix que l'extrema dreta es manifesti contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. L'exèrcit i la policia han continuat aquest dissabte amb les expulsions per la frontera del Marroc. Algunes fonts eleven la xifra de morts entre les persones que intentaven entrar a la ciutat a més de 100, tot i que oficialment es manté en 67. Mentre la ciutat recupera el pols amb la reobertura de comerços, la polèmica política creix. Pedro Sánchez critica, per carta, la reacció, diu, egoista d'alguns socis de la Unió Europea davant la situació a la ciutat autònoma. Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió dels ministres de l'Interior. Aquest dissabte, dos dies després de l'inici de la crisi a Ceuta, el rei Felip VI s'ha pronunciat per demanar que l'Estat vetlli per evitar que la situació es repeteixi. En un comunicat expressa la seva preocupació i indignació per uns fets que qualifica de greus i diu que cal adoptar mesures per garantir la seguretat de Ceuta i Melilla. Tot i la calor intensa, el mes d'agost comença amb bones perspectives pel que fa a l'ocupació turística. Les altes temperatures tiren enrere alguns visitants, però l'eclipsi del 12 d'agost ha disparat les reserves. Tot i això, segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es podran permetre fer ni una setmana de vacances, encara que tingui feina. Els castellers de Vilafranca descarreguen el primer castell de 10 de la temporada. Ha estat un 3 de 10 a la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
1: Esports. Aquest dissabte han jugat partits amistosos el Girona, el Sabadell i l'Espanyol. El Girona ha perdut contra l'Arsenal al Trofeu Costa Brava 1-4. El Sabadell ha empatat 0-0 contra l'Andorra i l'Espanyol també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough anglès. Iristillo aconsegueix dues medalles.